0: estrenar-se un mig de la cara.
1: I Torker l'alt, que també sembla tot que Gandalf sembla que sortirà per aquí, no? Després de curtir-se al filial, quan va passar el primer equip i era un guerrer ja experimentat, va tenir la seva espasa d'alta qualitat d'acord al seu estatus. Aquestes espases vikingues solien ser armes de fulla recta, doble tall i excel·lent equilibri, dissenyades pel combat cos a cos.
0: Que tallaven el cap.
2: Home,
1: sí, que
2: a la primera. Si
1: per l'esquerra, per la diestra, sinistra, això tallava. L'espasa no era només una mena d'un aire militar, sinó una extensió de l'honor i del poder del rei. Després de la seva mort, l'espasa va adquirir un valor simbòlic, com veurem. Anys després de realitzar aquestes primeres activitats de saqueig tan maques, Olafo va pensar que reunir sota el seu govern el regne de Noruega, d'acord amb el seu dret dinàstic que reclamava per descendir de Harald I, aquesta cavallera hermosa, però abans volia fer una paradeta, així, un momentet, a Galícia.
2: Va decidir anar a Galícia.
0: Va anar a Galícia, sí, sí. Bueno, ja estava.
2: És un bon lloc per anar, sempre.
0: Hombre, que bé que s'hi menja. En aquell Galícia... Però per què va anar a Galícia? Galícia era, en aquells temps, de l'any 1000, més o menys, el gran baluard de la cristiandat i el refugi dels tresors de la corona de l'Església. Per què? Per les peregrinacions a Santiago de Compostela, no? Això s'havia convertit Galícia en un referent religiós i per tot el món va córrer la brama de que les riqueses generades gràcies a la concentració de poder dels monestirs que hi havia en el camí a Santiago era la meta. Clar,
2: estaven tots allà.
0: Estaven tots allà que eren molt rics, no? I aquesta riquesa per uns pirates com els vikings era un ham massa sucós com per deixar-la.
2: No, i que et queda relativament a prop de la costa.
0: Ja passem, vull dir, no, sí. Ja que estem a Anglaterra aquí saquejant, doncs ja no...
2: Direm avall.
0: Vamos a Galícia, joder, canya. I aleshores, els pirates van enviar, com a mínim, que estiguin documentades, mitja dotzena de grans expedicions per saquejar Galícia.
1: Sí, s'ha de dir que, abans d'això, que ahir vaig sentir un historiador que deia que Santiago va ser la primera capital del turisme mundial. El turisme comença per això del turisme religiós.
0: Joder, que no se puede dar un paso, está lleno de turistas, coño.
1: I que el primer, vull dir, que era una mica...
2: No era a su casa a caminar.
1: Era una mica llorent de mar.
0: Que te tengo que molestar, joder, que estáis gentrificando Santiago, coño.
1: Tanta conchita, oye. No, la qüestió és que era una mica marinador. O sea, tothom anava cap allà. Aleshores, hi havia pasta. Però els vikings, de fet, creien que Galícia era un dels llocs més rics de la Terra. Potser que estaven exagerant, també s'ha de dir que era abans de que passés Fraga. Arribant a trobar-se en textos nòrdics de l'edat mitjana expressions com "no volgués jo això ni per tot l'or de Galícia".
2: No per tot l'or del món.
1: Del món. De Galícia.
0: I després va canviar per l'or del Perú, l'or d'Amèrica i tal. Però
1: ni per tot l'or de Galícia faria això, eh?
0: Els vikings creien en el superdeport.
1: I a la que anomenaven Jacobsland, terra de Jaume. Terra
2: de Jaume, clar, de Jacob, bueno, sí, sí,
1: sí. Olaf i les seves hordes van sembrar el terror a la regió amb els seus pillatges i saquejos. La idea era convertir a Galícia en una segona Normandia on assentar-se i estendre els seus dominis a la resta de la península.
2: A veure, la forma ja la tenia una mica, en comptes de fiords, són ries, però bueno, ja...
0: Sí, i es menja molt millor. Però és que així trobem que Galícia sempre ha tingut un gran pol d'atracció cap als reis. Alfons XIII va començar a estiuejar allà i l'emèrito va allà a fer regates.
2: Home,
0: surt que les mateixes aigües dels pirates amb el ribon. Vull dir, no sé, traieu vosaltres les mateixes conclusions. Sí, quan el rei va a Sant Xenxo, està surcant les mateixes aigües que els pirates vikings. Va? Bueno, allà Olaf va dirigir les seves naus a través de la ria d'Arosa.
2: Home! Però també qui més hi anava per la ria d'Arosa?
0: Pago la leche. Està
2: tot descobert, ja, home.
0: Sí, perquè ja va veure con les planeadores, i van, hòstia. Per la ria d'Arosa fins al desembarcament. Allà, Sito Minyanken, i tot això. Aquest punt...
2: Sito Minyankenson.
0: Minyankenson, el pont de carril... I allà què feien quan anaven a carril? Menjar el que es diu en català normatiu, el meja.
2: Ara.
0: Les cloises. I van establir la base a la illa de Cortegada.
1: Sí, Olaf va remuntar el riu Miño arribant a Tui. Una ciutat que a l'acabar es va acarnissar especialment amb unes conseqüències desastroses per a tota la comarca. La catedral va ser devastada. El bisbe va ser segrestat. El seu rescat...
2: Perdó, un moment, eh? T'aturo aquí amb el dibuix que has fet. Catedral saquejada, el bisbe segrestat. I aquest tio acaba sent sant!
0: Sant! No, aquest tio acabarà sent sant.
2: Així no perdeu de vista el final de la història. O sigui...
0: L'església té aquella cosa de chichascurado.
1: Però s'ha de dir que després va tornar el bisbe, només li va costar 12.000 peces d'or. Ja. Una mica de pasta, ja saps que tot s'arregla. La qual cosa va motivar que Tui perdés la seu episcopal, perquè ja no quedava res,
2: home,
1: quedant unida des d'aquell moment a la diòcesi de Santiago de Compostela durant gairebé 60 anys.
0: Els hi va molar Galícia.
1: Home, és que és molt maca, eh?
0: És que és molt maca, fa molt bon temps.
1: Però fa millor temps que no passa a Noruega.
0: Sí. Exacte, no.
2: Home, més els hi devia semblar el tròpic, allà.
0: A sol en Tui. I diuen, i si seguim? Perquè ens han dit que va que viaja en Orense, buena, eh? I aleshores va tirant cap a Orense, per Ribes de Sil, i saqueixen tot el que va al seu pas, semblant el terror sota les destrals i les espases del futur rei de Noruega i futur sant. Finalment, després de recórrer Galícia cremant-ho tot, robant, violant, saquejant, va ser vençut i obligat a retirar-se per un exèrcit sota el comandament del rei Alfons V de Lleó, que no sabem si va utilitzar el que coneixen a Galícia com l'arma de destrucció massiva, que és un secret que tenen els gallecs.
2: Què és?
0: El licor cafè. Els hi donen licor cafè i s'agafen unes
2: tasses. I perden el nord.
0: Que parece que no hace nada, pero cuando te levantas de la mesa, joder. Bueno, aleshores, el senyor aquest, l'Olaf, ja amb els seus vikings, se'n va de Galícia, però deixa una ermita, tenim encara a Espanya, una ermita dedicada al seu culte, anomenada Ermita de Sant Olaf, al Valle de Lobos. Que on està, si la voleu anar a visitar? A 3 quilòmetres del centre històric de Covarrubias. I em preguntareu, on està Covarrubias? A Burgos!
2: A Burgos!
0: A Burgos! Va l'estat, l'ermita d'aquest tio a Burgos. No entenem què
2: però
0: pinta...
2: Però si està... Vaig a mirar-ho. A 600 quilòmetres de per on va entrar aquest home.
0: Sí.
2: Què hi pinta, Covarrubias?
0: Perquè com després el van fer sant per la patilla...
2: Ah, bueno.
0: Ja, pues, dir,
2: havien de col·locar-lo al collot.
0: Ja, els altres estaven agafats els noms. És com quan vas a fer el password, ja està cogido. Doncs pues, aleshores ja vas fer pues, una mica patilleramente la iglesia de Sant Olaf allà
2: a Covarrubias.
0: A Covarrubias.
1: És que després d'aquesta petita derrota, viatja a Normandia, on passaria l'hivern. Va dir, mira, l'hivern el passarem no a Noruega, sinó a Normandia, a casa del duc Ricard II de Normandia. Ja saps que això entre la realesa però se són amics i tal.
2: Sí,
1: durant la seva estada a Normandia, Olaf es va convertir al cristianisme.
2: Ah, aquí el canvi.
1: Sí, sí.
2: I va ser batall. Ell venia, insisteixo, de tirar a terra una catedral,
1: sí.
2: De robar, de violar i de saquejar, i de segrestar un novisbe.
1: I aleshores va ser batejat, entre el 1013 i el 1014, a la ciutat de Rouen. Canvi a Noruega, Olaf va fer escala a Anglaterra, ja feien escales, on va deixar els seus vaixells de guerra per continuar únicament amb vaixells mercants per reclamar el tro de Noruega.

0: quan Olaf arriba...
1: Però dic que arriben barcos mercants, no arriben barcos militars, no arriben...
2: No, però va, ja ho veurem, perquè aquí és quan comença aquesta idea, no, nosaltres som comerciants i tal.
1: Sí.
2: Però que ja arriba a Noruega i es troba el país que està fet uns... Clar, feia anys que no estava a Noruega.
1: Clar, no havia anat de ruta.
2: He de tant violar, matar, la destral Hall, la primera feita, la segunda pura, cremar esglésies, segrestar bisbes, doncs el tio havia estat molt de temps fora del seu país, sí. Que és el que ell volia unificar. I es troba que hi ha els Harls.
1: Harls?
2: El Harl és el comte...
1: No, això en sèrio? Hi havia un senyor que es diuen Harl?
2: El Harl és el títol de comte o duc.
1: Sí.
2: Que tots estaven barallats entre ell. I a més estaven gairebé, diguem-ne, a sou, o que depenien de les monarquies de Dinamarca i Suècia que controlaven aquests petits nobles anomenats Harls. Vale, la societat familiar noruega es trobava molt en decadència...
1: Això, covarde. T'imagines els noruecs allà als vikings intensos?
2: Covarde!
0: Covarde!
2: Duodenal!
0: Después de los dolores.
2: Vale, aleshores el tio arribava...
1: M'agafeu amb la guàrdia baixa i llavors ja és que...
2: El tio arribava en plan, jo vinc a comerciar i a unir el regne i es troba que jo és un cachondeo. I aleshores diu, pues mira, em poso un plan Haaland. I aleshores es posa, Haaland. I diu, qui mana aquí? El que més mana d'aquí era un senyor que es deia Håkon Eriksson.
3: Que feia uns telèfons.
2: Telèfons de puta mare. Que era qui governava Noruega. El guanya amb una batalla i aquest s'exilia a Worcester.
1: Home.
2: A la salsa.
1: Sí.
3: Que en anglès es diu Worcester.
2: Worcester.
1: Allà en diuen Worcester.
3: Worcester. Sí, no sé per què aquestes lletres desapareixen.
2: Sí, és Worcester amb Worcester. Les almejas. Que li poses i així...
1: No, però és pitjor perquè pot ser Worcestershire.
2: Worcestershire.
1: Vale. Crec que llavors en diuen Worcestershire.
2: Després de la derrota de Håkon, Olaf aleshores ja comença el seu treball d'unificació de Noruega i aconsegueix convertir-se en el rei del centre i el sud de Noruega. El nord li quedava molt lluny i feia molt de fred.
3: Sí, llavors va arribar un acord de pau amb el rei de Suècia, que també es deia Olaf, però es deia Skotonu. I una part de l'acord va ser que es casaria amb la filla d'aquest senyor. La princesa Ingegerd Olofsdotter. Olofsdotter, filla
2: d'Olaf.
3: Això últim, aquest matrimoni, no es concretaria perquè Ingegerd va ser donada en matrimoni al príncep Jaroslav I de Kiev.
2: Ah, el van deixar
1: noi.
2: On hi ha un problema, hi ha una solució.
3: Sí, però per compensar, Olaf Skotonkung li va donar a Olaf la seva segona filla, Astrid. Olaf va establir la seva capital a Borg.
2: Gran ministre.
3: Que ara és Sarpsborg. Però el més destacat va ser que va establir el cristianisme com a la religió oficial del regne des del 1024, quan es va instituir el que es diu la Llei de Crist. Va portar a Noruega 4 bisbes d'Anglaterra, uns que no havia segrestat, i va ordenar la construcció d'esglésies per tot el país. I en conseqüència, va establir la pena de mort i l'amenaça de mutilació per a aquelles que es neguessin a adoptar el cristianisme. Tot molt pietós. Vull dir, si no eres... Que et vols ser cristià? No, vas a mutilar.
2: A veure, si el tio venia de ser viking...
3: Sí, què vols?
2: Aquestes coses, això ho porta sempre a dintre.
1: Ah,
2: i el tio diu, ara seré pietós i seré bo, seré cristià, i el que no sigui cristià el desmembraré. Bueno, ja s'entén.
1: Però Olaf, calma, no? No amenaces.
2: Ah, ell adopta l'estat, ordena que adoptin els preceptes eclesiàstics d'amor i fraternitat, com per exemple, va prohibir la poligàmia.
1: Ah.
2: Una cosa divertida que tenien, i mira, la poligàmia. Va prohibir la violació, això està bé. Va prohibir raptar dones. Tot i que ell, i que diguem-ne que les famílies fossin famílies cristianes i de tota la vida. Mm-hmm. Tot i així, ell va tenir un amant de nom Alvit, amb qui va tenir un fill il·legítim.
1: Oh.
2: Ell deia, legislando, però con el nabo dando.
1: Va, home, per favor.
2: També va prohibir, que s'abandonessin els nounats que no desitjats al camp, perquè se'ls mengessin els llops, això també està bé. I els morts va dir que s'havien d'enterrar en cementiris, en sol sant, en esglésies i no en túmuls de pedres per la muntanya, que això després em queda fet una merda i quan venen les riades això fa tap i no hi ha manera de fer-ho bé. Vale. Tot semblava controlat. Vale. Però tenia un problema que no va veure venir. I el problema era el Canuto.
1: Eh?
2: El Canuto.
1: Quin Canuto?
2: No parlem de drogues, parlem de Canuto.
1: No.
3: Ganja.
2: Va
1: tenir problemes amb Canuto, però no és Canuto, no és aquest Canuto, sinó que...
3: és un altre, ja veurem.
1: Que,
3: si...
1: Hem d'ubicar que l'home s'acaba de convertir.
3: Sí, s'acaba de convertir.
1: I això genera conflicte.
3: Clar, ell, aquesta obligació de convertir-se al cristianisme, doncs va emplallar una mica a l'aristocràcia, que va començar a dir, això no pot ser, però tu què t'has pensat, xaval, i tal. I va començar a conspirar per enderrocar-lo. Va ser aleshores quan el poderós rei Canut II, o Canuto II, que no és el mateix que Segundo Canuto, que és una cosa que és molt pitjor.
1: Es deia Canuto II?
2: Sí, és molt famós Canuto II. Un dia farem Canuto II.
3: Subir, que era aquest Canuto II. Era
1: farem subir... de buscar, ara em fareu buscar a l'IDESCAT quanta gent es diu Canuto.
2: Ah, mira.
3: Bueno, hi ha un cognom bastant a Catalunya bastant comú, que és Canut. El Canuto II era sobirà de Dinamarca i Anglaterra. I va envair Noruega amb 50 vaixells de guerra. Comptava amb el suport d'un sector considerable de l'aristocràcia noruega aquesta, que no li agradava que el nostre Olaf li convertís a tothom al cristianisme.
2: Olaf... Perquè, total, per matar gent, sí. Ja matàvem gent abans sense ser cristians, no calia. I era més divertit.
1: No calia.
3: Olaf va haver d'exiliar-se, juntament amb el seu fill Magnus, i un grapat d'homes fidels. Canuto va ser elevat a rei de Noruega i va anomenar a Hakon Ericsson, que hem dit que feia bons telèfons, com el seu... en el govern del país.
1: És terrible, els moments aquests èpics de... Exacte. Tu vas amb el senyor de confiança i li dius, vols ser el meu...
2: Diu, sí.
1: I l'ha traït tant.
2: I tant, perquè Canuto,
1: és el meu somni,
2: Canuto era el rei de Dinamarca i Anglaterra i no podia estar-se per Noruega. I ara el tio va tornar a Anglaterra.
3: Però jo soy el Jarl de Canuto. No, és que no seria res, això.
1: Canuto me ha nombrado Jarl.
2: Jo soy el Jarl de Canuto.
3: Però els vikings no se saben estar quiets. I van sortir a navegar sense consultar el S-Alert. Ja saps que ara hem de mirar les alertes i el Meteocat. I va desaparèixer en un naufragi.
2: El Hans Eriksson, aquest.
3: Oh. Olaf, a l'assabentar-se, va dir, mira, ara va mirar primer el temps. Mm. Primer va mirar que el temps estava bé i va dir, ara és el temps de tornar al meu regne.
2: Sí, perquè clar, ja no hi havia el Harald. I Canuto estava a la terra, saps? No. Aquesta és la meva, torno i torno a ser rei. I va mirar el temps i va poder creuar des de Suècia amb 3.600 homes armats, que potser el que no va mirar era que només amb 3.600 era poc. Perquè l'exèrcit que quedava dels Harls estava format, segons Snorri, el de les sagues, per centenars de centenars.
1: Hosti.
2: Diuen que podien ser 14.000. 14.000 contra 3.600, per molt brutos. I tots molt brutos, eh? També t'ho dic. I aleshores, el 29 de juliol de l'any 1030 de Nostre Senyor, van enfrontar-se tots els bàndols a la batalla de Stiklestad, on, lamentablement, mor el rei Olaf en combat.
1: No.
2: Olaf rep 3 ferides serioses. La primera al genoll, tipus Rafinha, la segona en el coll, i la tercera, que suposem que és la que el va matar, al cor.
1: Home. Home, clar.
2: Suposem que aquesta va ser definitiva. El cos d'Olaf va ser posat en una granja, va ser retirat, el van retirar del camp de batalla perquè no trepitgessin els cavalls i tot això,
1: no tenien
2: i el van
1: posar en
2: una granja propera. Mm. En la granja hi havia un cec, un home cec, que no, com és cec no veia res, i va trobar un cos, la sang, ple de sang. Va mullar-se els dits en sang i se les va passar per la cara.
1: Ai, no.
2: I el cec va tornar a veure.
1: Ai!
3: Miracle.
1: Ja hi som.
2: Ah, això és un cuento, però això és per justificar que fos Sandes. Ah. Miracle de Sant Olaf! Que mort, estava lluitant per la cristiandat i li va tornar a la vista un cec després de mort.
1: Clar.
2: Clar. Els pagesos del lloc van dir, ha vist el ciego, ha vist el cieguensen. I aleshores van agafar el cos i el van sepultar al costat del riu Nidvelen, a Nidaros, que és l'actual Trondheim. I aquí comença el culte a Olaf, que va ser anomenat popularment ja com a sant, perquè havia tornat la vista a un cec. La seva mort va ser jutjada com un martiri. No, home, no, senyor, que estava lluitant i s'havia carregat a uns quants abans, però diu... No.
3: Ataque!
2: Ataque! El caballo que viene de bonança! I la tradició cristiana, aleshores diuen, hòstia, que tenim aquí un Olaf que pot ser sant. I diuen, va reinterpretar la figura del rei caigut, convertint la seva lluita al final amb un acte de fe i de sacrifici cristiana. D'aquesta manera, l'espasa aquella amb la que tallava caps a
1: tot
2: el cotxe va passar a ser d'una arma vikinga en el símbol del martiri i del poder legitimat per la fe cristiana, que no us entereu de res.
3: Però, per exemple, hi ha un però, el que obvien els historiadors és que en realitat Olaf va ser assassinat pel seu propi poble.
1: Perquè en pagesos, aquests, no?
3: Hi ha cròniques que desmitifiquen la batalla i no parlen de miracles, òbviament. Adam de Bremen va escriure el 1070 que Olaf va ser assassinat en una emboscada. I el mateix va fer Florenci de Worcester, el 1100. Aquestes són les úniques fonts contemporànies que parlen de la mort del rei. Després de la canonització del rei, es va sentir que el sant no podia haver mort en aquestes circumstàncies, tan, no sé, una emboscada, si no pots morir així, i es va muntar aquest cuento de la batalla desigual, i aquesta que és molt maca, que el sec recupera la vista.
2: Sí. L'any següent de la seva mort, el seu cadàver va ser exhumat i traslladat a l'interior d'una capella que es va erigir al costat de la seva tomba. Amb el temps, en lloc de la petita capella, s'erigeix la fastuosa catedral de Nidaros, que seria freqüentada com a acte de peregrinació, com era Santiago de Compostela a l'altra banda d'Europa. Va ser venerat com un sant per tot el país i amb el temps es va convertir en un dels personatges més importants del cristianisme a Noruega. Va rebre pòstumament el títol de Rex Perpetus Norvigiae, rei perpetu de Noruega.
1: Increïble.
2: El rei va ser declarat màrtir i sant el 1031. Qui ho havia de dir d'aquesta perla, eh? Sant
1: però, bueno, escolta, bastant santo súbito, eh?
2: Santo súbito, santo
1: perquè, súbito. Perquè sí, sí. Quin any diu que va morir?
2: El...
1: Espera, ara ho miro. Olaf, perquè eres Olaf segon, m'heu dit, eh?
2: Sí, va morir el 30...
1: El mateix any que es mori el fan sant.
2: El 31 i el fan sant. Sí.
1: Bueno, està tota
3: velocitat. I després es fa amic d'Elsa.
2: Hola. Clar, imagina't, fan sant a un pirata, un assassí, un violador, un saquejador d'esglésies, però ja se sap, a penedits els vol Déu.
1: No serà però una cosa, a més va morir matant. No?
2: Sí.
1: No hi ha
2: no
1: ni
2: un martiri.
1: No hi ha ni un punt de redempció entre mi.
2: No. Però els anava bé, però va fer esglésies.
1: Per favor. Olaf segon el sant, també anomenat, pel que he vist per aquí, Olaf el... A veure, el gran, no?
2: Sí, Olaf Grinder.
1: Olaf què?
2: Grinder?
1: Grinder.
3: Grijander.
1: Olaf Grijander, no, eh? Bueno, ja ho veurem. En tot cas, aquest senyor, Olaf Haraldsson, que passa a ser...
2: Digre.
1: No Grinder. S'ha anat per una altra banda, no?
2: Sí,
3: què estàs pensant? Què estàs pensant, Santi?
2: Bueno, ja t'he dit que hi ha bastant quiz, que el llibre aquest...
1: Sí, sí.
2: Però és que ell explicava que quan estaven en el Dracar, pues era allò de... ¿Quieres ver mi...?
1: Prou! 11:21, ja ho hem entès. Apa, adéu-siau. Execrables, gràcies.
2: A vosaltres.
3: Adéu.
4: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
1: Olaf, els tingui la glòria, per favor, que no el sentin.
5: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
6: El cap de setmana, quan passen coses...
7: Porto 24 hores de mudança.
8: Bé,
7: tinc unes
8: Xavi.
7: Ganes, de veritat, sí,
8: de casa.
7: De matar.
1: Però una cosa, has portat tu totes les caixes amunt i avall?
7: De matar? No, he estat jo sol.
1: No has fet res, no?
7: No, perdona, hem estat la meva dona i jo.
1: Ella
7: té molta més força que jo. Clar, ella agafava les caixes com un porteador, saps? Yeah.
1: Toni, no has fet res.
7: Se'ls posava al cap i jo...
8: No he fotut ni deixar-se.
7: Ni brut.
8: I de fet, el Blai i jo volíem ajudar-lo, però teníem compromisos de treball.
7: No he pogut. Saps
1: millor,
7: que la meva dona l'ha clavat, ha dit, tus amigos on estaven? Perquè ella és gallega.
8: Compromisos de treball i, a més, importants.
7: I saps què va dir? O sigui, fer reals, Xavi, perquè veus com està el tema. Òscar Brock va escriure aquí el missatge que algú vol rebre. Faré un tuit que posa, jo n'he vingut per puta mandra. Tu creus que és normal que en lloc d'inventar-te una excusa com per dir un amic, el Blai i el Brock va dir, sisplau, ajudeu-me, Blai encara se l'espera.
1: Jo crec que arriba un moment a la vida, quan hi ha, amb una certa edat, que això d'anar demanant als col·legues de la teva mateixa edat que et portin caixes de 14 quilos i 20 quilos i 25 quilos...
6: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: És veritat que quan hi ha mudances a una certa edat...
7: No, la gent que no teniu amics, doncs ho heu de fer les mudances sols.
1: Jo, però si et vas queixar que no et va morir ningú a casa.
7: Jo que creia que tenia amics...
1: Home,
7: primer silenci absolut al xat. Fas mudances, silenci. Ningú deia res un moment, ningú deia res. Després, el dia de la mudança, ja dic, m'estic mudant.
1: Toni, és cul,
7: però... Jo hagués... Blai, que és un fals, hagués dit... Jo hagués vingut si t'havies estat treballant, a les 8 de la nit, a casa seva.
1: És un cuit, però cua. Tu quan has portat una caixa baixa un amic teu sí. en,
9: jo,
1: en una mudança?
9: Jo, quantes?
2: Mai.
9: Mai.
2: Mai.
8: I, és, i és cert que a certa edat demanar als amics que t'ajudin a la mudança és cutre.
9: Jo no demano, jo no demano
8: res. És cutre, eh?
9: Que
10: consti. Però has ajudat alguna mudança, tu?
8: A la vida.
10: Cop, a la meva.
8: La vida ni
1: a les seves.
8: I no ho faré.
1: No, no, ja adverteix.
8: A partir d'aquí...
1: És una advertència per tota la resta.
9: Però a veure, si
10: algú... Jo aquí he estat l'única que ha ajudat a mudança.
9: No, jo només... Diré una cosa. Qualsevol persona que et conegui sap que no pot demanar res.
8: No.
9: No, no, no podem ser.
8: Res.
9: No.
1: A l'avió de WhatsApp podries posar-ho. No ajudo a mudances.
8: No, no ajudo a res. No, a res.
1: A res.
8: És a dir, ni mudances, ni el que... Ni res. És a dir, que la gent no contacti amb mi.
11: És més, Xavi, no deixa entrar ningú a casa seva.
8: Cert.
1: Què dius ara?
11: Sí, sí.
1: A ningú.
11: Que vols dir? Saps quantes vegades...
1: Però a ningú?
11: Ningú, a ningú.
9: Perdona.
8: No entra ningú.
9: Saps quantes vegades ha anat a casa del Broc? Jo que sóc el seu millor amic?
1: Sí.
8: Cert.
9: Una vegada vaig anar.
1: I a la porta?
9: Una vegada. I em va... Tenia la porta i va sortir...
1: Va fer allò de les pel·lícules d'obrir, com es diu, aquella cadeneta. Va dir, qui és, qui és?
9: Estava blocant... Això no és broma que et dic, eh? Estava blocant la porta amb la caixa de sorra del gat.
8: Ai.
9: I em va dir, és que si no el gat...
10: S'escapa.
9: Es caga la porta.
1: No, perquè... Què us passa a la gent que teniu aquesta mena de tensió respecte a casa vostra, que no acabo d'entendre?
8: No, jo...
1: Teniu un poc un Robin, els amics,
8: o alguna cosa? Jo crec que és un tema meu de psicòleg, crec jo, però...
10: Ah, bueno, això
8: m'encaixa, eh? Em fot pànic ficar gent a casa. Xavi, t'ho dic de debò.
9: No
8: em fot pànic fins a tota la família.
1: Perquè tens por que no surtin fins... o alguna cosa?
8: No, no ho sé. Okay. Ho trobo que és com un lloc meu que la gent no pot entrar-hi. És una anada d'olla, ja ho sé. No estic bé al cap.
1: I tens coses estranyes a la nevera?
8: No, res, no. Tens... No tinc res a la nevera.
1: Tens calabans,
8: no, mitja llimona...
10: És com el Jeffrey Dahmer.
8: Poca cosa.
11: Un al congelador. A la nevera no ho té.
1: A veure, si algú que ens està escoltant sap com és la casa d'Oscar Brock, que t'ho digui, perquè clar...
8: No, a tret d'expat...
1: Algun veí teu?
8: Tret d'expat...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
3: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
2: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
4: No sent la mateixa?
5: I tant.
4: La bola negra, la bola negra, no? A tope.
6: Sí, sí. Bola negra. Ara,
4: però estan baixant en còpies ja per la cosa aquesta de que la gent ja l'està veient o continua allà?
5: Continua allà, eh?
4: És increïble.
5: Que potser fort. Té alguna còpia menys que la setmana passada, però està fons.
4: Què portem, 3 setmanes? O...
6: L'has vist tu ja, Xavi?
4: No. Però ara ja estem en aquesta fase que o sigui, hi ha un moment amb aquest tipus de coses que si no la veus al moment és un problema. Però sí, quan ja l'ha vist de tothom, ja no formes part de la conversa.
6: La faràs
5: el moment.
6: Faràs la típica.
4: Ara, quan estigui
6: buit. Faràs la típica de... Justament quan la volien haver-la l'entret del cine.
4: Aquesta és difícil que la treguin, eh? Sí.
7: La veuràs al rellotge?
4: Dos quarts de 12 del matí. Va, de seguida anem amb els pantalleros, amb les estrenes, amb aquesta NASA, que és la pel·lícula de...
6: El documental.
4: És un documental, és una pel·lícula. Sí. De la setmana, podríem dir, sí, per vosaltres.
6: Per mi sí, no només de la setmana, sinó que podria ser d'unes quantes setmanes. És un document... Jo vull advertir, abans de parlar d'ell, amb una mica de profunditat, que et deixa rebentat. I a més, et dona la impressió de que la raça humana està perduda. Bueno. De veritat, eh? Sí, és un dels documentals que he vist en els últims anys que m'ha deixat més rebentat, perquè he pensat, hòsties, estan explicant unes coses amb una alegria i una frivolitat que no entenc.
7: Bueno, Xavi, a part d'Anazà tenim El precio de la red, que és un peix gros.
4: Va, ara de seguida en parlem. Un moment.
8: Patates Sant Tomàs us ofereix aquest espai.
6: Les millors patates.
7: Vinga, va, un.
4: No mengeu patates, durant la secció. Feu el favor, eh?
6: Que no.
7: Toni, no fiquis res la boca.
9: Crunch, crunch.
6: Jo ja tinc la boca.
4: Blai Morell, bon dia.
5: Bon dia, Xavi.
4: Òscar Broc, bon dia.
10: Bon dia.
4: Noemí Escribano, bon dia.
10: Bon dia.
4: Toni García, bon dia.
7: Bon dia. Havia de fer el bon dia llarg. I
4: no perquè l'hem trepitjat i no hem seguit.
7: No
4: hem seguit els cànons.
6: No, és que esteu... Jo ho insisteixo, hi ha una litúrgia i no la seguiu mai.
10: Hi ha molta exigència,
6: No hi ha exigència, no.
7: Molt primirat, eh?
6: Bon dia. Ja, aquest, abans... Quantes vegades Òscar Broc ha aixafat aquesta litúrgia amb turmells a dalt?
10: Però
7: avui no hi ha hagut.
10: Estava callat avui.
7: Molt bé, no? Veus?
10: Avui estava callat, s'ha callat.
6: Bueno, doncs avui us he castigat, d'acord?
10: Ja estàs condicionant per
4: aquí. Que si no, no tindrem temps de parlar de res. A veure, avui hem de dir que és cap de setmana de Sitges, no? I que està en marxa. Avui hi ha la Zombie Walk, que suposo que hi anireu vosaltres sense maquillatge. I
6: Broc porta 3 anys fent la Zombie Walk.
7: Primera fila, eh?
5: Tu veus pel carrer. Va des de Barcelona caminant.
7: Sempre em fan la foto a mi, eh?
4: Però, abans que parlem de NASA i d'aquesta pel·lícula que està marcant l'actualitat, sens dubte, més enllà de la bola negra que continua dominant el cinema, la segona quina és la més vista?
5: L'altra madre.
4: L'altra madre, que és la pel·lícula de terror,
5: de la setmana.
4: Ara en parlem.
5: Sí, sí.
4: Però la primera que volíem comentar és pel·lícula d'Aaron Sorkin, per tant, l'home de la red social, tornant als orígens, parlant de Facebook.
6: El guionista.
10: És el guionista, sí.
4: Correcte.
10: A qui dirigeix, també.
4: Correcte. I la pel·lícula es diu El precio de la red.
11: Do you have an interest in social media?
12: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role.
4: Ja, perquè la red social era de Fincher,
10: sí.
4: No? Director, però
6: David
4: Sorkin...
6: David Fincher amb guió d'Aaron Sorkin.
4: Sorkin era el director. Aquí ell fa el guió i també la direcció.
10: I aquí comença... És un problema.
6: Aquí comença el problema.
4: Ah, sí?
6: Sí.
10: Bueno, el problema de la pel·li.
6: Els problemes.
4: La pel·li de què va, Noé? Com diries?
10: Bueno, ja està basada en tot el tema dels documents, els papers de Facebook que van sortir, tots els canvis que es van produir a la xarxa social quan hi va haver un canvi a l'algoritme. Mm-hmm. Bàsicament, l'algoritme afavoria el ragebait. Totes les publicacions que es comportien que eren d'odi feien que la gent es quedés a la xarxa social.
4: Clar.
10: I llavors, doncs, parla d'aquesta història d'una una persona
7: una
10: que, té aquesta, sí, que té aquesta informació i el periodista que està investigant.
4: Del Wall Street Journal.
7: De com es va destapar tot això i sobretot t'ensenyar com va anar per dins, no? Que en aquest sentit, la pel·lícula sí que, evidentment, no és la red social i, de fet, crec que Sorkin va dir que era un complement, suposo que perquè la gent no la considerés una seqüela i no la comparés tant amb la red social. És inevitable comparar-la.
10: És una continuació.
7: I la comparació,
6: és una seqüela.
7: La comparació

0: Això li fa molt de mal. Dit això, la pel·li trobo que és molt didàctica en el sentit que molta gent que no sàpiga què va passar amb Facebook, que hi ha molta gent que no sap de què va això, els meus pares, etc., molta gent que sàpiga què va passar, és a dir, què va fer Facebook i quines coses malament va fer aquesta empresa i per què la van condemnar per això, no? O per què van a un megajudici del qual ha acabat pagant, em sembla, que 18.000 milions. És a dir, és molt gros. I aquí t'ensenyen com operava Facebook en aquella època i quines tàctiques utilitzava més enllà de la moral. I això...
1: Per això estem en quina època estaríem parlant?
2: 2008 van ser els papers vintage,
0: de... Sí, exacte. La pel·li, jo crec que, sent d'Aaron Sorkin, notes Aaron Sorkin en els diàlegs. És a dir, són aquests diàlegs ràpids, enginyosos, que a vegades fins i tot et costa seguir-los carregats de referències culturals, però la velocitat de la pel·li no és la velocitat de la red social. És una pel·li que va molt més lenta, és molt més plana, és decebedora sabent que ve d'Aaron Sorkin, i al final et deixa amb la sensació que s'ha quedat curta. Fins i tot el paper de Mark Zuckerberg em sembla com paròdic.
1: El fa Jeremy Strong.
0: Em sembla paròdic.
3: És que sembla un dolent de Star Wars.
0: Sí, exacte.
4: Em sembla el Lex Luthor que va fer J.J. Eisenberg, precisament, que estava increïble a la red social i que feia un Zuckerberg perfecte, i amb aquest, perdoneu-me, amb aquest al cap, veus en aquest senyor, que és un actor del mètode, i hosti, jo porto tres o quatre pel·lícules veient-li fer exactament el mateix.
2: Sí, el Jeremy Strong s'ha quedat encasillat en aquest paper com de vilà, molt inexpugnable, com una persona molt
4: seriosa. Introvertit, sí, molt pervers, introvertit.
0: Però crec que aquí
4: fa... El Roy Cohn és exactament el mateix paper. Sí.
0: Però aquí fa un introvertit tan exagerat que de vegades sembla que se n'estigui rient. Jo crec que aquí la pel·lícula perd molta força. I després, m'agrada molt la Mickey Madison, en el paper d'aquesta noia que ha destapat tot això.
1: És la periodista o és la treballadora?
2: És la treballadora.
4: I després, és la que va fer el llibre, diguem-ne, on explicava què significava treballar per Mark Zuckerberg i que tenia por de que Mark Zuckerberg la demandés i tal. Finalment això no va passar.
3: El periodista és el Jeremy Allen White,
2: el senyor de Depp.
0: Que sempre fa la mateixa cara. És a dir, que és un tio, és un tio carismàtic, que dona, però és que fa la mateixa cara que Depp, parla igual que Depp. Ostres, té un registre molt limitat, aquest actor, crec jo.
1: Sentim-ho, sembla que no us hagi agradat gens.
2: A la pel·li de Bruce Springsteen a mi em va agradar, va estar una miqueta diferent.
4: Jo crec que ja està, és veritat, està millor la pel·li de Bruce Springsteen, però és veritat
2: que
4: té un registre molt limitat.
2: A mi la pel·li no m'ha desagradat. O sigui, és una bona pel·li, és entretinguda, hi ha una cosa que m'agrada, que no tracta l'espectador com si fos idiota. Són diàlegs adults d'una pel·li, és amb un guionista d'una talla com és Aaron Sorkin. El problema és que aquí les comparacions són inevitables i l'Aaron Sorkin, com a guionista, és molt bo, però com a director
1: no
2: dona la talla. I clar, si ho comparem amb la xarxa social, que estava dirigida per Fincher, les comparacions aquí pesen molt.
3: Visualment, sí, estic d'acord amb la Noa. O sigui, a mi la pel·li no m'ha desagradat, jo crec que són 3 estrelles, però... Però vaja, que sobretot visualment no té la força que tenia la red social. Hòstia, Fincher va aconseguir fer una obra mestra.
4: Sí. I això... A més, tenies la música de Trent Reznor.
2: Sí, hi havia molts factors.
4: És que hi havia un munt, de factors a la red social que la convertien en una pel·lícula que era com una espècie de thriller.
3: I aquí jo crec que...
4: Això és més un drama, diguem-ne.
3: Que no els tens. Sí. Jo crec que sobretot vol ser moltes coses. Vol ser un thriller periodístic, vol ser un drama judicial, vol ser un retrat generacional. I jo crec que li surt una mica un poti-poti. I una de les coses bones que tenia la red social és que parlava de persones. I aquí les persones queden molt difuminades.
2: Diluïdes, sí.
3: I això jo crec que és un lliure en compte també de la pel·lícula.
4: Total. Per mi el gran problema és que hi ha una... Per mi té una doble lectura. Des del punt de vista del que deia el Broc sobre la pedagogia, és veritat que la pel·li, si no sap res de com ha anat tot aquest assumpte, i sobretot si no coneixes molt les tripes de Facebook, és molt útil.
1: I potser també et planteja coses de cara al futur.
4: Correcte.
1: No? La idea de que l'algoritme està manipulat per determinades coses.
4: I crec que si sou pares, us pot semblar molt interessant, perquè
2: I
4: podeu veure...
2: també.
4: Podeu, exactament. I que fa molta por. Podeu veure-ho i podeu veure a què estan exposats els vostres fills. Això per un cantó. I per l'altre, cinematogràficament, per mi, no té absolutament res. És a dir, és una pel·li absolutament plana. Sí. I aquí està el meu gran problema amb la pel·li. És a dir, no és que sigui una mala pel·li. El problema és, com deia la Noé, que hi ha un punt de partida, que és la red social, que per mi és una obra mestra absoluta, és una pel·li increïble, no? I la segona és que si fas una pel·li que és una seqüela d'una pel·li que és una obra mestra, hòstia, s'has de tenir molt de compte, perquè és que la comparació, tot i que no ho vulguis fer, és inevitable. I tota l'estona tens al cap el Mark Zuckerberg del Jesse Eisenberg, que era un Mark Zuckerberg perfecte per aquell xaval, que també em sembla un actor de l'hòstia, però que crec que ho fa és perfecte, i aquí tens un Mark Zuckerberg que és... Bé.
2: No, un apunt, això que evidentment sí, o sigui, és la por de a què estan exposats els nostres fills, però el fet és que Facebook és una xarxa social que per mi fa anys que la meva generació no la fa servir, però les generacions més grans sí que la fan servir, i moltes s'informen a través
0: de... És una xarxa
2: per
0: d'adults.
2: Exacte, sí, sí. I aquest però és el
4: problema.
2: Però
4: no oblidem que Facebook no és només Facebook. Facebook té...
2: Sí, sí, Instagram també, WhatsApp...
4: Clar, que té un munt... És a dir, que parla de Facebook, però en realitat el que ha fet Zuckerberg és ocupar tot l'espai, no?
2: Sí, sí, no, sí.
1: La pel·lícula es diu El precio de la red, la podeu trobar a les sales de cinema, bona pel·lícula, però no excel·lent.
0: No,
1: exacte. Anem per la segona, que és aquesta pel·lícula, que és la segona més vista aquest cap de setmana, que és de terror, que coincideix precisament amb aquesta...
3: Sí.
1: Sí? O no, mira, ja el fem després.
3: No, la fem després.
1: La fem després.
4: És bona.
1: Perdona.
4: Anem a ficar els peus al fang.
1: L'estrena destacada del cap de setmana, abans d'aquesta de terror, que és la segona més vista, és aquest documental que va passar per Venècia com una exhalació, ovacionat, també per Don Osti, que ha dirigit també part d'aquest equip del documental que va guanyar l'Oscar No Man's Land i que es diu NASA. Clar, algú que pensa que té a veure amb el conflicte, evidentment, d'Israel i Palestina, del que ha passat a Gaza en els últims anys, pot pensar que el nom és un joc de paraules amb Gaza.
4: No, és un, no? És un acrònim.
1: Bueno, ho deuen jugar a favor, perquè, sí, evidentment, sí, la sonoritat és la que és.
4: És un acrònim que serveix per definir l'autorització de danys col·laterals en operacions militars, no? I que fa servir l'exèrcit d'Israel. Llavors, bàsicament, hi ha una ràtio, no? Que és que tu, quan vols matar un líder de Hamas, no? Tens autorització, diguem-ne, oficial del govern perquè hi hagin 200 víctimes col·laterals si és un líder important, no? Si està a la cúpula de Hamas, sí, i 20 si és un soldat. M'explico.
1: Cada soldat mort pots matar 20
4: civils. I si és un líder de Hamas, si és un senyor de la cúpula, algú que ells consideren important, un líder, pots matar-ne 200. El que passa, això també ve amb truco, i és que hi ha un 15% de vegades en què hi ha aquestes víctimes civils sense que hi hagi un resultat positiu a l'hora d'assassinar aquest líder militar o aquest soldat.
1: La meva pregunta és, on i com està rodat perquè us hagi deixat tan fotuts? Què és el que s'hi veu en aquest documental?
4: Jo, si em deixes, vull fer una intro petita,
1: sí.
4: I és que la paraula genocidi, no, es va... No sé si inventar, no sé si la paraula, però algú la va parir el 1944, crec que era un advocat polac, d'origen jueu, no? I explicava que això, que era intentar aniquilar a tot un poble. Uh-huh. No? He sentit algunes defenses molt estranyes sobre el que està passant a Gaza, i és que diuen que no és un genocidi, perquè un genocidi és carregar-te a tothom, no? És a dir, un genocidi seria el que va fer Alemanya a la Segona Guerra Mundial, en què et va
1: exterminar.
4: Va exterminar entre un 60 i un 67% de la població jueva, no? Que va fer, o sigui, es va carregar de facto un terç de la població jueva al món. Uh-huh. Això seria per ells un genocidi. Diuen que com que a Gaza les xifres parlen d'entre un 3 i un 4%, això no pot ser un genocidi. El 1948 hi ha una convenció, la primera que parla sobre els genocidis, on no es posa un número. A mi això és la primera cosa que em sembla absurda. És a dir, no poder dir-li un nom a una cosa perquè no hi ha un número de per mig. Això em sembla absurd. Fet aquest tall, no? Jo diria que el pitjor de veure aquest documental és entendre que, hòstia, aquesta espècie de procés de deshumanització absoluta que s'ha fet amb el poble palestí, hòstia, ha arribat a un punt en què és excessivament obvi. O sigui, el que fa el director d'aquest, que és un senyor jueu, un senyor d'Israel...
3: No pot tornar al seu país, perquè
4: no pot tornar.
1: És Yuval Abraham.
4: Que el senyor el que ha fet, que és un activista, el senyor el que ha fet és agafar a 24, crec que són 24,
3: sí,
4: persones d'unitats d'elit de l'exèrcit israelí, membres dels serveis d'intel·ligència, etc, posar-los, està rodat tot de nit a Tel Aviv, amb edificis, amb la veu modificada
3: i tal. A la taulada, dalt de tot.
4: I aquesta gent t'explica el que estan fent a la Franja de Gaza.
1: No hi ha imatges de la Franja de Gaza?
3: Bueno,
4: n'hi ha algunes, però són més a Tel Aviv.
1: Però són converses,
4: Sí, són on ells expliquen, bàsicament, el que estan fent a Gaza. No? Hi ha una espècie de protocol, que és el protocol Lavender, que és el que explica com es fan les operacions militars dins de Gaza, què controla Hamas, etc. No? I llavors els testimonis són esfereïdors. Sí, encara que tu creguis que Israel té dret a defensar-se, com és el meu cas, jo crec que tenen dret a defensar-se de qualsevol agressió, hi ha moments en què estàs veient el documental i penses, hòstia, aquesta gent no són humans. O sigui, la gent que està parlant ara, surt un franctirador, no?, que diu que dispara les cues del menjar a Gaza, quan reparteixen el menjar, i li diu que li sembla un videojoc, que li sembla divertit. O sigui, hi ha uns testimonis d'una crueltat tan immensa, i a mi hi ha una part que em fa encara més angúnia, que és pensar que el productor d'aquest documental, que és un documental, insisteixo, esfereïdor, que és el Jonathan Glazer, és el de la zona d'interès. Sí. Uh-huh. Sí, en aquest senyor, bàsicament, no el pots acusar de ser antisemita, perquè ha fet una de les pel·lícules, no?, contra el nazisme més bèsties que jo he vist mai. I sobretot sobre l'horror, no? L'horror.
3: I convertir-lo en una rutina.
4: Per això, et dic, aquest procés d'industrialització de l'extermini, no?, que van fer els nazis a la Segona Guerra Mundial. Hòsties, veus aquest tio produint, o sigui, dirigint les interès i produint això, i t'és impossible començar a fer lligams, no?, sobre coses que estan passant. És a dir, s'està deshumanitzant absolutament. O sigui, quan acabes el documental i veus aquests testimonis, que són testimonis, t'aparteixo, alguns són purament militars, en el sentit de parlar de vocabulari militar, mm-hmm, com s'executa les operacions, i aquests són més de, hòstia, t'enteres, doncs com cacen a un líder de Hamas, a través de projectes, a través d'algoritmes, intel·ligència artificial, aparells, no?, que et semblen de ciència-ficció, és a dir, els tios, l'exèrcit d'Israel, està a un nivell tecnològic acollorant, sí, sí, no?, per tant, tenen la capacitat de detectar enemics a qualsevol hora, i la part més inhumana, que és la part on paren els palestins com si fossin escarbats. Mm-hmm. Saps? Hòstia, i a mi això em resulta molt dolorós.
1: El Blai va enviar un missatge en el grup que deia, feia temps, anys diria que vas posar, que no em quedava tan frapat amb una pel·lícula al cinema.
3: Que no sortia tan tocat de sortir del cinema. De fet, quan va acabar la pel·lícula, realment, quan comencen a sortir els crèdits, la gent acostuma a aixecar-se i marxar. Mm. En aquest cas, no es va aixecar ningú. Fins que les llums de la sala no es van obrir, tothom al seu seient a la butaca sense moure's. I havies de veure les cares, havies de veure les cares de la gent. No digui que estiguessin plorant, però amb unes cares de què acabo de veure, de què acabo de veure, perquè en el fons estem veient gaire una pel·lícula de terror, sense voler ser-ho. Perquè al final t'estan parlant de l'aniquilació de tot un poble i t'ho estan explicant com qui explica el que va fer avui, que me'n vaig a comprar o que me'n vaig a fer el vermut.
0: La normalització de la violència més extrema, no?
3: És que és una cosa espectacular. I a més, quan tu escoltes a tots aquests botxins parlar de tot això, al final t'ensenyen unes imatges, que són diferents al que has vist anteriorment, perquè te'n mostra d'alguna manera els efectes de tot això que han explicat, i tio, et quedes
0: trencat, no?
3: Quedes mort. I tot això més ho explica en 80 minuts.
1: I aquesta cosa que es va parlar molt en el seu dia amb el judici de Hannah Arendt, que van a cobrir...
4: La banalitat del mal. El judici d'Adolf Eichmann, que és el tio que va idear la solució final.
1: Sí.
4: És absolutament... Jo estic molt en contra de fer servir la paraula nazi per descriure aquestes coses, perquè em sembla que nazi és...
1: No dic que sigui nazi.
4: No.
1: El concepte de la banalització del mal.
4: Però vull dir, el primer subjecte sobre el que es va fer aquest concepte era un nazi,
1: sí,
4: no?
1: Sí.
4: Yes, però aquest concepte, la banalització del mal, l'han fet servir després des dels Gémeres Rojos, no?
1: Exacte.
4: No? Fins a les guerrilles...
1: Que bàsicament el que vol dir és... Jo la sensació d'estar fent una cosa terrorífica per la humanitat no la tinc. Jo complia ordres.
2: Exacte.
1: No,
2: però
1: és que... La idea de que... Sí. Escolti, jo tenia una feina.
2: Soc una part més de l'engranatge.
1: Exacte, m'arriba una cosa, un paper, bueno, jo li dono l'okay i el següent, i això...
4: La gran defensa dels gerifaltes nazis al judici de Nuremberg és jo complia ordres.
1: Correcte.
4: És un claim que s'ha repetit, sí, sí, no? Que s'ha convertit gairebé en un lema de màrqueting. No, jo només complia ordres. I jo crec que aquí hi ha testimonis, hi ha alguns testimonis que es qüestionen a si mateixos,
3: sí, alguns,
4: què collons estan fent, eh?
1: Mm-hmm.
4: Hi ha un que parla dels nazis, no? I diu, jo segueixo dient els nazis, però això que estic fent en què em converteix? O sigui,
1: aquesta pregunta.
3: Què és el que explica que havia anat a Polònia quan era petit, que l'havien portat en un viatge a Polònia?
4: Clar, per veure Auschwitz.
3: Exacte.
4: Vull dir, hi ha aquesta reflexió d'alguns, no? Altres els hi sua absolutament tot el que estan fent. Però jo crec que no... Jo vull dir una cosa, el documental no té un viatge ideològic. Jo crec que això és molt important que se sàpiga. És un documental cru, que t'explica exactament el que s'està fent a través dels testimonis, no d'Antonio Baños i un activista de no sé on i del senyor de no sé quantos, no, de gent que està participant en operacions militars a la Franja de Gaza. Jo crec que això és el més important, és a dir, hi ha una part, després la República, Itàlia, el Guardian, etc., han fet investigacions paral·leles amb més soldats i més gent parlant d'aquest assumpte, és a dir, no hi ha dubte de que s'està fent una cosa terrible allà, ningú pot dubtar, és que em sembla que pensar que això, que aquest documental, que ja, òbviament, ja s'ha començat a dir que és propaganda i no sé què, aquest documental ho deixa ben clar, no és propaganda, és pur testimoni del que està passant a un lloc i ho tenim a davant dels nassos.
1: El documental es diu NASA, ens sentirem molt a parlar no només per la cruesa, sinó perquè, vaja, aquí ara ve la segona part.
4: Qui no pugui anar al cinema, sí, Disculpa'm, la tindreu al novembre a YouTube, on quedarà indefinidament.
1: Ah, sí?
2: Ah, mira.
4: Es penjarà, si no canvia res, es penjarà, sí, a YouTube.
3: The Guardian la penjarà
4: el, a YouTube. MK2, que són els productors, han arribat a un acord amb el Guardian perquè el Guardian el pengi, i estarà allà per sempre. Vull dir que si no podeu anar al cinema a veure-la, jo us demano que la veieu, perquè jo crec que s'entenen moltes coses, en descobreixes moltes altres, i sobretot et perds una mica l'esperança, jo.
1: La pel·lícula es diu NASA. Evidentment ja ha portat la seva polèmica abans i evidentment la seguirà portant.
4: I fer-me candidat a l'Òscar, eh?
1: Això no, claríssim, això és el que anava a dir. Que el següent pas és que en tornarem a parlar perquè, evidentment, quan arribi la qüestió dels Òscars, doncs probablement sigui, si no la gran favorita, una de les grans favorites en documental. Varem per la resta de les estrenes. Fem molt ràpidament la pel·lícula de terror.
3: Sí, i tan ràpidament.
1: De la Jessica Chastain.
4: Sí, perquè fa por de veritat.
1: La otra madre.
5: That is a very
1: fancy hat. Segona pel·lícula més vista del cap de setmana.
6: Resumeix amb estrelles. Estrelles, resumeix.
3: Una i mitja.
6: Estrelles. Següent pel·lícula.
3: Un detall. Tu quan portem molts anys...
1: Una i mitja, sí.
3: Portem molts anys en aquesta professió, el Toni ja fa molts anys que... I quan en una pel·lícula no convoquen ni un passe de premsa, però ja no dic només a Barcelona.
2: És mala senyal.
3: Ja no el fan ni a Madrid, que és on està el gruix de la comunitat.
4: Quan no fan passe de premsa a Madrid...
3: Dius, malament. I clar, evidentment, vas a veure la peli i és una castanya tan gran, però tant, també és veritat que he vist coses pitjors, eh? No us ho nego, eh? Però és una peli que està...
2: És possible que l'únic ensurt que té la peli surti al tràiler?
3: No, en té més d'un. Però aquell és l'únic destacable.
4: Quan el millor que pots dir d'una pel·lícula és he vist coses pitjors...
2: Ja.
4: Ja saps que anem pel pedregar, eh?
6: Però això de l'altra madre, què vol dir? Que la mare que ja no és la mare? O com
2: és
6: va?
2: Com una altra.
6: Explica la història.
3: Sí. Ja,
4: a veure, no facin espòilers.
3: O sigui, hi ha una nena que viu amb els seus pares
4: el
3: i que se li apareix una entitat sinistra que és com una doble de la seva mare, però és una doble dolenta. Mm. Llavors, ella...
4: Això no hi havia una pel·li produïda per Guillermo del Toro, que era una mica així, també.
6: S'han fet unes quantes d'aquestes.
4: Sí, mamà també era una mica així.
3: Però aquí és...
4: Era una entitat malèfica, també, no?
3: La Jessica Chastain, que jo crec que ha estat millor, molt millor altres vegades, gairebé totes les vegades que ha treballat al cinema.
4: Fins i tot quan no era actriu estava millor que en aquesta pel·lícula.
3: Veig que és una pel·li plena de clichés que només s'aguanta a través dels cops d'efecte, dels ensurts fàcils, i que s'agafa una fórmula preestablerta que la fa, la converteix en una...
4: És un... Llavors, al final no t'agrada.
1: És un trullo. Una hora i mitja de pel·lícula. L'altra madre, la segona més vista aquest cap de setmana després de la Bola
3: Negra. Sí, per desgràcia.
1: Va, anem amb les sèries, perquè la... Bueno,
4: home, perdona, per mi ja les sèries, hi ha dos grans sèries i una que em sembla espectacular.
1: La sèrie és, a veure...
2: Aviam.
1: Començarem amb, en format sèrie, la novel·la de Stephen King, que Brian De Palma va portar als anys 70 al cine, que
4: obra
1: és
4: mestra,
1: Carrie.
4: Obra mestra absoluta.
2: I,
4: sí, SpaceX.
1: Que la podeu veure a Prime Video.
7: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White.
8: Hey.
7: Anchor Phil Wolf.
8: Hello, Carrie. How are you?
7: I'm Sue, by the way.
8: Hi. What?
1: És el mateix que el Carrie de Brian De Palma o no?
2: Aviam, és una sèrie.
1: Sí,
6: sé que és el mateix, però actualitzat.
2: És una sèrie i desenvolupa les coses d'una manera... A més, diferent.
4: Sí.
2: El Mike Flanagan ha sabut trobar una manera d'explicar la sèrie que a mi em sembla que està molt bé.
4: Expliquem qui és Mike Flanagan per la gent que estigui despistada.
2: Sí, és el director de sèries com Misa de Medianoche... I, bueno,
3: La Maledicció de Hill House.
2: De les sèries de terror.
3: I d'una de les grans obres mestres de l'any passat, que era la pel·li del Tom Hiddleston, com es deia.
2: Sí.
3: Mare Déu, com s'ha semanat el títol.
4: No estem bé.
2: Era boníssima aquesta pel·li. Sí, ara no me'n recordo del títol jo tampoc.
1: Ara buscarem. Però en tot cas, la història, qui no veies la de Brian De Palma, és Carrie, és una noia, no?
2: És una noia...
1: Amb poders, diguem-ne.
2: Bueno, aviam, això és una cosa que es desenvolupa al llarg de la història.
4: Està, sí, això que diu la noia, perdona, eh? Sí. Està desenvolupada de forma diferent, eh?
2: Sí. El punt de partida, bàsicament...
1: Perdona, ara em diuen si és la vida de Chuck, la pel·lícula que...
4: Sí, sí, exacte. Ara, hòstia, tio, som el pitjor.
2: Això, que tenim
4: la gran escena de l'any passat, que és l'escena de ball de Tom Hiddleston.
1: Carrie, perdona.
2: És un...
1: No, Chuck.
2: Tant el llibre com la pel·lícula de Brian De Palma parla d'una nena, d'una adolescent, que és víctima del bullying. I no parlem d'una qüestió dels poders, que això és un factor important, però parlem d'un tema de que és una noia que viu amb una mare superreligiosa. Aquí és diferent. Sí. En la sèrie és diferent. A la novel·la original...
4: És un canvi important.
2: És un canvi important, sí. Però els canvis que ha fet m'agraden molt, perquè aquí ja estem parlant ja de les conspiracions, de temes d'actualitat que estan ficats per adaptar aquesta obra a una cosa més actual, i em sembla que està bé.
0: Mira, fa poc el Stephen King ha fet un tuit fa poc,
2: sí,
0: on surt dient que el Mike Flanagan és el tio que millor ha adaptat les seves novel·les de totes les que ha vist.
2: Bueno, s'ha de dir una cosa.
0: Compte amb el piropo, eh?
2: A mi la sèrie m'està encantant. Em sembla que està molt ben trobada, a més les actrius, tant la que fa de Carrie com la que fa de la mare, estan esplèndides. Però hi ha un detall que sí que m'empipa una mica, que és que siguin... estan sempre triant una actriu per fer de Carrie, que és una actriu normativa totalment, una nena guapa, quan a la novel·la estan parlant d'una noia que no és agraciada. Uh-huh. I jo, bueno, aquí podem debatre moltes coses.
0: Sí. Però a mi em sembla, la nena em sembla el millor de la sèrie.
2: Però si jo no tinc res en contra de l'actriu, però em sembla curiós que sempre triïn una nena que clarament és una noia guapa, que les qüestions del bullying van per altra banda, quan a la novel·la de la Stephen King estem parlant d'una noia que el principal factor de bullying és que és una noia grassoneta,
0: però aquí
2: gran...
0: No, aquí el factor és un altre, que és una nena reprimida, que no sap res del món perquè està tancada a una casa, que les seves companyes la veuen com una friki, és diferent, però jo crec que això està molt ben fet, perquè...
2: No crec que vagi tant pel tema del friki, sinó més pel tema de la gelosia. El que estan fent aquí, eh?
0: Bé, jo el que veig és que és una nena que ha estat atrapada per la mare, i quan la porten a l'escola perquè les autoritats obliguen a la mare a fer-ho, la nena es troba un món nou i les companyes es troben una friki i li ho fan pagar. A mi em sembla que aquesta sèrie, o sigui, adapta molt bé als temps actuals el que és el mite de Carrie, o sigui, que tots tenim al cap, no? Aquest bullying, aquesta nena que té poders i que al final acaba arrasant amb tota una escola. Tots sabem com és aquesta història. I aquí la sèrie, ostres, ho actualitza molt bé, molt intel·ligent. Evidentment, jo crec que utilitza els codis actuals d'una manera bestial, les xarxes, la pressió de les xarxes, el bullying com es fa actualment. Crec que això, hòstia, aquesta translació la trobo superintel·ligent i molt ben feta, i es podia haver estrellat aquí. I crec que aquí triomfa. La nena, sí, és normativa, però per mi és el motor d'aquesta sèrie. La nena és una passada. O sigui, el treball que fa aquesta nena com a Carrie, em sembla increïble.
2: Ja et dic que
0: increïble.
2: No tinc res en contra de l'actuació d'ella. El problema és aquesta tria, perquè la gent no es vol ficar en embolics com a Last of Us, que agafes una actriu que ja no és normativa i mira la que li va caure sobre la pobra actriu i a la sèrie en general.
0: Però jo, sincerament, trobo que Mike Flanagan... Ostres, és que m'encanta tot el que fa, de veritat. Trobo que és un dels tios més intel·ligents que hi ha ara mateix a la sèrie.
1: Vai, Toni, us ha encantat també la sèrie?
3: Sí.
4: A mi m'agrada molt, sí.
3: Sí, sí. A més, el que deien de la Carrie, jo crec que la Carrie és molt diferent la de la sèrie de la pel·lícula, perquè
0: molt diferent.
3: Era una noia callada, que no parlava, però... i que normativament la Sissy Spacek tampoc és que fos una dona molt guapa. Mm-hmm. A veure...
0: Era especial. Un físic especial, sí.
3: Un físic especial.
4: Que era pèl roja, que fa curts 50 anys era...
0: Sí. Estàs condemnada.
2: El desenvolupament del personatge de la Carrie és diferent, perquè el punt de partida que fan és diferent.
3: És diferent, clar.
2: Perquè aquí introdueixen a la nena com que ha d'entrar a l'escola...
3: Però ella és una noia que vol agradar, que és simpàtica, que és agradable.
2: És més extrovertida, sí.
3: Exacte. I jo crec que el fan el que aconsegueix és donar-li la volta a la història. Jo si li haig de posar un pro a la sèrie, perquè a més té els moments àlgids de la pel·lícula del De Palma, i són, especialment dos.
0: La dutxa.
2: La dutxa
3: i el ball de final de curs. Jo el que hauria fet és estrenar-la capítol a capítol i no estrenar tota la sèrie sencera com han fet. Jo crec que haurien creat
2: un caldo social,
3: exacte.
1: Toni, què t'ha semblat?
4: A mi em sembla que... Jo no, la veritat és que no tinc pegues. Em sembla una adaptació magnífica. És veritat que podem ficar-nos amb això que deia la Nova i tal. A mi, en principi, no em molesta. Crec que està molt ben adaptada i que no era fàcil, perquè jo crec que la primera tentació és agafar, situar-la al mateix període, no?, de temps, passar a les xarxes i tal, perquè, òbviament, això li afegeix una complexitat que t'obliga, no?, a ampliar l'art dramàtic. Però crec que el fet de que sigui una sèrie li ha permès fer això, no?, agafar el personatge i desenvolupar-lo molt més. I per mi, no té res a envejar-li a la pel·lícula del Brian De Palma.
0: No, no.
2: És molt diferent, però està sembla, molt bé.
4: Sí. No vull dir ni que sigui ni millor, o sigui, no és
2: són
4: millor.
2: Són diferents.
4: Sí, ni pitjor, però crec que estan en categories similars en el fet de la qualitat del producte. Estan, són grans adaptacions d'un llibre i la curiositat és que el llibre és el mateix, però les adaptacions són completament diferents, o sigui, no semblen res.
0: I juntament amb l'adaptació del De Palma, diria que és la, la millor adaptació que s'ha fet a Carrie. Des de que és d'aquella pel·lícula. Les altres eren infumables. Recordo una del 2013, sí, que no es podia ni suportar.
1: La sèrie la trobareu a Prime Video, Carrie, molt recomanable, sí. Per tant, una de les recomanacions de la setmana. I l'altra, atenció, que és una sèrie que ha agradat moltíssim als pantalleros, potser una de les grans sèries espanyoles de l'any, que la trobareu a Movistar Plus ja des de ja, que es diu El Castillo.
5: Que no llenamos 80 habitaciones ni coña.
8: Ya la llenaremos.
0: Con cada cliente tienen... Están los actores en estas series. Es un escándalo.
4: Especialment...
2: Es un escándalo. Raúl Arevalo te la
4: es. Especialment Raúl Arevalo, sí. Que fa... Això és l'adaptació d'una novel·la de la Mabel Lozano, si no m'equivoco.
0: Sí, Proxeneta, no?
4: Que és sobre el proxenetisme, no? I sobre la tracta de dones a... amb finalitats d'explotació sexual a Espanya, no? És que era un llibre, hòstia, bastant fotut i bastant que em sembla un gran llibre. I aquí el que fan és adaptar-lo, no? Ampliar una mica l'univers del llibre i són la gent d'Antidisturbios, les guionistes, i hòstia, a mi em sembla... No diré només que em sembla la sèrie espanyola d'aquest any i de l'anterior i de l'anterior, sinó que em sembla una de les millors sèries que he vist en anys.
0: Jo crec que és la millor sèrie, la millor sèrie espanyola de l'any i una de les millors en general de l'any. És a dir, a mi em demanes ara és la teva
1: del
0: llista.
1: Món, del món. Tu.
0: Del món.
1: Del que
0: m'ha fascinat. A més, la sèrie es situa al pont entre el 99 i el 2000, un any... una època bastant estranya a la societat espanyola, i jo crec que aquesta època la retrata molt bé, perquè és aquella Espanya que està sortint d'aquell masclisme que tenia, però encara el té. Retrata molt bé l'Espanya, amb perdó l'expressió putera. Recordem que Espanya és un dels països on hi ha més consum de prostitució, no sé si d'Europa, dels primers, i del món, deu ser dels primers, també. I la sèrie el que fa, en lloc de centrar-se en la...
4: Perdona, però que en aquella època... No diré que no estava mal vist, però...
0: No, era fins i tot divertit. Sorties de festa i t'anaves de puta.
4: Gent que anava,
0: és el que es veu a la sèrie.
4: Gent que anava als clubs, sí, gent jove, sí. No, adolescents, que ara jo crec que és una cosa que s'ha relegat molt més a gent, perdoneu-me, de la nostra generació o de més endavant.
0: Sí, és un guió molt intel·ligent, molt ben escrit, i sobretot perquè el que fa és, en lloc de fer el que tothom esperaria, que és centrar-se en les víctimes, que són les prostitutes, que tenen el seu protagonisme, el que fa és centrar-se en els proxenetes. I en lloc de mostrar-te la victimització de les prostitutes, et mostra el costat sòrdid d'aquest negoci i la gent que el porta. Aleshores, la sèrie parla amb un proxeneta, que és el Raúl Arevalo, que és com el protagonista, que és el suizo, que és un dels millors papers que he vist en molt de temps a una sèrie, és colpidor, i les reunions que té amb els diferents empresaris de la nit, a mi em semblen increïbles. Tot és superrealista, la posada en escena de l'època és meravellosa.
4: Hi ha catalans a patades.
0: Sí, molts catalans. Sí. Molts
4: i tots
0: catalans.
4: Estan
0: sí.
4: Increïbles.
1: Entre ells la Laia Marull.
3: Inspectora de policia.
0: I finalment, m'encanta que la sèrie no sigui, perdó per l'expressió, pornogràfica, en el sentit que, per exemple, les poques escenes de sexe que hi ha, jo, per exemple, no recordo veure cap prostituta despullada, per exemple, i les escenes de sexe només veus a l'home. Veus a l'home, a la dona no la veus.
2: Jo anava a puntualitzar això, perquè això que deies de la mirada de les víctimes, però sí, és, i d'una manera bastant ampliada. Bastant
0: diferent, diferent.
2: Aquesta introducció de, bueno, el personatge de la Clàudia, que és una dona, una noia de 18-19 anys, que ve de Colòmbia, tot el trànsit fins que li ensenyen com és la rutina dins
4: del... Valentina Vidal, que és una actriu...
2: Dins del lloc,
3: és debutant,
2: la trobada amb el primer client... És una escena molt llarga dels nervis d'ella, de la seva incomoditat, de com l'home és amable amb ella i li va guiant com fer les coses i de més, i l'escena de sexe està vista des del punt de vista d'ella. O sigui, a ella no se li veu.
0: Crec que n'hi ha com dues o tres i totes són iguals, es veu a l'home.
2: Això em va semblar molt curiós perquè... si no ho saps, entres de ple en aquesta sordidesa que és per elles aquesta rutina.
4: Et creu malestar.
1: Posa els seus ulls, no?
0: Sí, exacte.
2: És molt incòmode.
3: I a més, una de les coses bones, a part del guió, és la posada en escena.
0: Brutal, tio.
3: Sí, sí. Que, de fet, quatre dels capítols es ha dirigit l'Helena Martín Jimeno, que és aquesta directora catalana que havia fet Criatura i Fantàstica.
2: Sí.
3: Que és una animalada. I és una pel·li, i és una sèrie que, a més, no perd el temps en subtrames i en filigrans argumentals. Va al gra, sí. Crua, concisa, sí, seca.
0: Sí, sí, sí. No sobra res, tio.
3: Res.
0: I mira que els episodis són llargs, eh? Jo he de dir que, ostres, a Raúl Arévalo, el paper que fa de Proxeneta, que pel que he llegit es va engreixar com 25 quilos...
1: Sí.
0: Ostres, per mi és...
2: Gairebé no el reconec.
0: És una de les millors actuacions que he vist. O sigui, a més, és un proxeneta ben fet. No és el típic proxeneta de pel·lícules amb tatuatges, ulleres de sol, una pistola a la mà.
3: No, és un tio que te'l podries tirar pel carrer.
0: És el que et posa el bistec a la carnisseria.
4: Perdona, és com un empresari del món de la carn.
0: El tio del quiosc és el tio que et trobes a l'ascensor. O sigui, està superbé.
4: No, jo crec que per mi la millor cosa és que la sèrie evita en qualsevol moment la tentació de l'empremta autoral. No hi ha cap pla seqüència, cap troballa audiovisual. És tan crua, tan bèstia.
1: M'apunta una cosa a l'Anna Priscila que diu, sí, és veritat, no me'n recordo que ho he sentit, que l'equip tècnic és absolutament femení.
4: No, tots.
1: I, clar,
4: sí, totes.
1: Es nota.
4: I per bé. La sèrie et dona un cop de puny. Sí, i a més, sempre parlem de les sèries espanyoles i tal, com hi ha coses que no les saben fer, com per exemple, com volen provocar, i ho fan de forma molt barata, no? En aquí no hi ha ni un, això que dieu, no hi ha ni un subterfugi, ni cap artefacte estrany per no? No hi ha cap cop d'efecte, no puja la música quan passa alguna cosa.
2: No està enfatitzat.
4: Exactament, perquè és tot tan cru, tan bèstia, hòstia, quan l'acabes i dius, la mare se'n va matricular.
1: Les dues coses que són les millors de la setmana, però et deixen rebentat, eh? NASA i el Castillo.
4: I vull destacar, de nou, sobretot a Arévalo, però a la Valentina Vidal, que crec que és el seu primer paper, que és una actriu jove que fa una exhibició de talent bestial.
1: Increïble. 12 i 10 minuts, doncs ara sí que ho deixarem aquí, és que és tardíssim ja.
0: Bueno, no veieu Animales de Ben Affleck, si no voleu.
4: No voleu patir
0: una descàrrega de mediocritat.
4: Us la podeu saltar i sobretot, però podeu, si voleu riure, podeu veure al final.
0: Sí, al final és molt divertit.
1: Va, Toni García, Òscar Broc, Anem Escribano, Blai Morell, gràcies.
3: A tu.
4: Adéu.
8: Uau, avui estàs de pel·lícula.
9: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
8: No.
9: Per les meves ulleres noves?
8: No.
9: Per què m'he posat un piercing?
8: No.
9: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
8: No, ho deia pel que portes a la mà.
9: El què?
8: Això que amagues.
9: I no te'n donaré cap.
10: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
11: Esteu escoltant
12: els millors moments del Via Lliure.

0: separe el mundo. Mi niño se está durmiendo.
1: Això és una petita meravella de dues artistes de casa nostra que ens encanten i que, clar, és que ara de cop s'han unit per fer un disc i no pot sortir res millor. Plena de textures, plena de sons, un jazz molt fi, molt interessant, fet des de casa nostra, amb sonoritats, doncs, en fi, a tot el món. Són dues persones que les hem entrevistat en diverses ocasions, molt joves les dues, amb una certa diferència d'edat entre les dues, i ara em feia molta gràcia perquè a l'inici d'aquesta cançó sentiu aquesta frase que diu "Mi niño se está durmiendo", i he pensat que textualment és el que està passant en aquesta estudi, perquè una de les dues acaba de ser mare fa molt poc. Ella és la Rita Pallés. Què tal, Rita? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I ha vingut amb la seva criatura, que es diu...
2: Xerim.
1: Xerim.
2: Sí.
1: I mira, de fet, se'l sentiu una miqueta de fons i potser textualment s'està començant a durmiendo.
2: Bueno, crec que s'està començant a despertar, però...
1: Jo pensava, igual és el que voldries ara, no? Que s'està durmiendo.
2: Sí, no aniria malament.
1: La Rita i la Lucía són, insisteixo, dues veus fantàstiques i, a més, grans intèrprets. I crec que hi ha una distància d'edat entre les dues. Em sembla que tu en tens 26, ara, Rita?
2: Sí, quasi 27.
1: Quasi 27. Sí. I tu, Lucía?
3: 35.
1: 35. Ho dius amb una certa... queixa
3: no,
1: o no?
3: No, no.
1: Ah, ho portes
3: gens.
1: Bé. Val, val.
3: Bueno, 35. Oh, home,
1: està molt bé.
3: Tio, ni que tingués 50.
1: Tampoc no passaria res que tinguessis 50.
3: Jo tampoc, però...
1: No, no, bueno, sé que has fet un gest així, pensat a veure com queixant-se de la distància que hi havia amb la Rita, però, en tot cas, sou dues persones que en el món musical és interessant perquè veniu ja de famílies molt vinculades a això. La teva mare, Rita, és guitarrista, el teu pare és l'Horacio Fumero, que la gent que coneix una mica del jazz sap que és una figura... gairebé diria llegendària a casa nostra, no? Que va tocar amb el Tete Montoliu, en fi, una trajectòria fantàstica. I no sé si per això us veu trobar en el camí, no sé si recordeu quan us veu trobar i quan veu començar a fer-vos amigues.
3: Bueno, ens vam conèixer a l'ESMUC, allà estudiant, fa, què, 2018.
2: 2018,
3: tampoc, clar,
2: no?
3: Tampoc es fa tant, però bueno, cop que de seguida ens vam fer super amigues i ha sigut com molt intens, o sigui que sembla que ens coneixem de molt de temps. També crec que les nostres famílies s'assemblen bastant, com de vegades, no?, quan de cop vas a casa d'algú i veus que podria ser casa teva d'alguna manera, no?, com
1: sí,
3: que les dinàmiques s'assemblen molt, la manera d'estimar-se entre famílies, no?, i tal, i també el fet de, potser, de que siguin músics que es dediquin a la música, que també hagin... bueno, el meu pare ha sigut profe molt de temps, la mare de la Rita encara ho és.
2: Que també, com voler ser músic, ho entenen.
1: Va, escoltem una mica més del disc.

0: Oi que teniu una relació molt especial amb l'Amèrica Llatina, amb la sonoritat de l'Amèrica Llatina. Evidentment, en el teu cas, el teu pare és argentí, no, Lucía? Però què us connecta, diríeu, més enllà de la sang, diria?
1: Bueno, poder l'idioma, crec que és algo que bastant com obvi, no? Que entenem les lletres i que al final... Bueno, sempre hi ha hagut com esta ida i vuelta, no? entre aquí i allà, i musicalment també ha passat això, no? Molt, com que la música ha anat d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, i suposo que ens sentim connectades amb aquest tipus de música, no? Perquè hi ha algú que ens agrada molt.
0: Lucía, explica'm la història del teu pare, perquè tu no ets argentina, perquè vas néixer aquí, evidentment. Mm-hmm. El teu pare és argentí, la teva mare és suïssa, em sembla, no? Mm-hmm. Com va arribar aquí ton pare? No sé si t'has fet gaires preguntes d'això, perquè...
1: Jo haig de fer un resum. No, si t'ho explica ell, teniu per 5 hores de podcast.
0: D'acord.
1: Havia quedat amb el Gato Barbieri, que tocava a Montreux, al festival de Suïssa, i rei, van quedar com rotllo tal dia a Suïssa, no? I ell anava a Europa i no sabia ni on anava, i va arribar al Port de Barcelona, i després pues, mil històries fins que va arribar a Suïssa tal dia, es va quedar, va conèixer a ma mare, van venir aquí.
0: Increïble, o sigui, perquè tenia una cita musical a Suïssa.
1: Tenia una cita musical.
0: A Montreux, en el festival, entenc, i
1: tipus, espavila't, no?
0: Ja hi arribaràs. Uh-huh. Com si, bueno, clar, no devien tenir clar les distàncies.
1: Imagina't, arribava a Europa.
0: Clar, imagina't.
1: Molt loco.
0: I tu aquesta relació amb Suïssa i amb l'Argentina l'has seguit mantenint, o no?
1: Sí, amb Suïssa una mica menys, perquè ma mare va morir ja fa bastants anys, tinc família allà, però bueno, no hi ha el mateix vincle. Argentina vaig molt poc també, però bueno, arrel del meu pare, pues, com que tinc més vinculació, suposo.
0: Ell és el teu introductor de la música jazz, d'alguna manera, o no?
1: Sí, clar. Màxim, clar. Mm.
0: Tu, des de quan toques, tu?
1: Des de sempre. Sí, hi ha fotos que estoy como amb uns llibres així amuntonats per sentar-me al piano perquè no hi arribava.
0: Perquè no arribaves a les tecles, no? Mm-hmm. Perquè eres una criatura de 3-4 anys.
1: Sí, por ahí.
0: I el teu pare, quan va veure que tenies un cert talent, t'ha explicat què va sentir o no?
1: Bueno, segur que estaria supercontent. Jo ara que tinc un fill penso, si en algun moment veig que s'interessa, em posaria supercontenta, no? Mm-hmm.

0: aquesta, crec que sou vosaltres dos, Lucía, tu i ton pare, oi que sí?
1: Sembla que sí.
0: Què tal és la sensació de participar en una conversa que és amb la teva pròpia família, però a través d'un piano, a través de... no? Sense parlar.
1: Bueno, quan toquem no pensem gaire que som família, no és algo, però sí que hi ha com una connexió, o sigui, és com que és molt fàcil, però hi ha gent que no és família meva amb qui tinc aquesta mateixa connexió també, no?
0: Bueno, això també li va passar a la Rita, que té una cançó que és de les meves preferides, que és Tocant amb la teva mare, que és aquesta.

0: guitarra preciosa, la, la de la teva mare. I una cançó, m'has fet una, un gest amb la cara, perquè no sé si és una cançó que et queda molt lluny ja o no.
1: Una mica, una mica.
0: Una mica, com si no, sí, fos, no fossis tu, diguem-ne.
1: Li tinc una mica d'amor-odio en aquesta cançó.
0: Per què?
1: O sigui, no, no ho sé, és una mica la cançó que més ha escoltat la gent, que, no, aquestes coses aleatòries de l'hoy en dia que ningú entén molt bé per què. O sigui, alhora és una cançó que li tinc molta estima, eh? O sigui, me la va ensenyar el meu tiet fa molt de temps, em connecta com molt amb la família. De fet, aquí toca la meva mare, però també toca el meu pare, i toca el meu germà, vull dir que va ser com bonic també fer això. I forma pas com del primer disc que d'alguna manera ha fet que pugui passar com tota la resta del que he anat visquent els últims anys, no?
0: És que quan fa d'aquesta cançó ja?
1: Això ho vam gravar, em sembla, el 2017.
0: Imagina't.
1: Oh, sí.
0: Fa 9 anys i tu en tens, sí, 26, m'has dit quasi 27.
1: 20, sí, fa 10 anys.
0: Tu eres una criatura.
1: Que fort, mira.
0: Però a veure, que és normal.
1: Clar, no,
0: que...
1: jo ho sento i em sento una veu de nena que no sí, suporto. Sí. I la gent ho segueix escoltant i penso, Déu meu.
0: Sí, ara jo tinc una veu profunda i una veu, no?
1: Bueno, no sé si és profunda, però...
2: Ha canviat, sí, sí, sí, sí. És molt bonic.
0: Va, toca'm més música, va. Sí.

0: Jo recordo que, crec que potser, si no és l'última o una de les últimes vegades que vas venir a reitar el programa, vas venir conjuntament amb l'Andrea Motis per parlar d'una cosa que, des del punt de vista del, de, diguem-ne, del món en què vivim, és menys habitual, que és que l'edat que tu tens, que en tens quasi 27, ets triple mare, o sigui, tens tres criatures, no? I l'Andrea crec que també en té tres...
1: Té dos?
0: Que
1: jo sepa.
0: Val, pues en té dos. Però me'n recordo que la conversa deia jo si en tingués 5 o 6 no passaria res, sí, alguna cosa així,
1: sempre
0: no?
1: Deia que en volia 7.
0: 7, imagina't, voilà, imagina't.
1: No sé com ho porta ara, però...
0: S'ha aturat una mica, igual no sé, ja ha posat una mica de seny en la cosa. Com ho portes, el fet de tenir tres criatures amb una carrera musical, a més, que és molt plena i que et porta a molts llocs, amunt i avall, no? I que de tant en tant has hagut d'aturar per tenir la criatura, però llavors... seguir.
1: Sí, no sé com ho porto. Ho porto com puc. És que això també és tot un meló, no?, que es pot obrir, com de com estem acompanyades en aquesta societat per ser mares i poder conciliar i aquestes coses. Clar. Jo sento que en el meu cas he tingut molta sort de poder fer una mica el que vulgui, no? Que crec que és el que molta gent no pot fer. I jo també he decidit tenir els fills i endur-me'ls de bolo i...
0: Això ho segueixes fent així, eh?
1: Bueno, ara va canviant perquè les nenes també van creixent i llavors... ara, per exemple, que estem traient aquest disc amb la Lucía i la meva parella tampoc toca amb nosaltres, mm-hmm, que anteriorment sí, llavors sí que anàvem tota la família, no?
0: La família trap, diguem-ne, no?
1: Sí, i ara, bueno, les necessitats van canviant, elles també volen anar al col·le, no?, aquestes coses, i jo què sé,
0: manies,
1: ara anem,
0: no?,
1: a provar, sí, que jo me'n vagi amb el petit i de fer-ho així, però òbviament és una cosa que va canviant molt de que quan t'acostumes a una cosa ja ha passat, no? Ja ve una altra.
0: Canvia també la manera de compondre, el tipus de música que feu, el fet de ser mare, sí, eh?
1: Totalment.
2: Clar.
1: Sí, jo, bueno, sempre ho dic, però que al final és una cosa que si tu vols t'atreveixa les entranyes de la teva vida, no? I llavors, bueno, i si
0: de
1: no
0: fet,
1: vols...
0: Textualment
1: si
0: ho
1: no
0: fa,
1: vols,
0: no?
1: També.
0: Sí, literalment, no vols, també. Literalment ho fa.
1: Literalment ho fa, també, sí.
0: Hi ha una cosa que els que hem estat pares alguna vegada ens hem trobat que hagués intentat dormir una criatura, vale? Cantant-li alguna cosa. Vosaltres que teniu tal repertori, què li heu cantat a les criatures per adormir-les? Us heu trobat cantant alguna cosa que no tenia cap mena de sentit cantar?
2: Ah, sí, això sí, això sí.
0: Se t'acaba el repertori de cop tries alguna cançó que igual no...
2: Bueno, jo repetia molt sempre la mateixa, en plan... Jo me'n recordo que li cantava molt la de... ¿Dónde estás ahora? I Ipacaraí? Es diu, recuerdos de Ipacaraí o no sé què.
1: Buenas noches, tibia, nos conocimos.
2: Però jo tenia la sensació de que tampoc... tenia una mica la fantasia abans de ser mare de que la música generés algo molt bonic en ell i que es cal... I no, després no vaig sentir així. O sigui, jo li cantava temes i com li sudava, saps?
0: Intentaves, ara fliparàs, perquè jo sóc un artista internacional i ara t'adormiré amb 5 segons. I et baixaven a terra, no?
2: De sí, era com... No era tan així, o sigui, jo que sentia que cantava més per mi que per ell, saps? Moltes vegades, com una sensació de dir, bueno, anem aquí a passar el temps aquest junts, pues, què puc fer? Pues canto, no? Però ara potser més, perquè també està més, una mica més conscient, però així de bebè no va ser gens la fantasia.
0: Rita, tu també o no?
1: Sí, o sigui, també és un moment en què la música té una funció, no? No, vull dir que a mi em flipa això de la música també, que te la trobes de cop fent-te de teràpia, no? Així com té aquesta cosa. Jo també, inclús amb les cançons infantils, però que després ja, quan llevas el mantra de repetir el cargol treu bany 800 vegades, ja no sabes lo que estàs cantando, però és guai, saps? Perquè de cop les nenes venen i t'ensenyen i ho canten elles, no? I també com... No sé, a mi em sembla com molt màgic.
0: I això permet, quan és mare que fa molt poc, diguem-ne, i per tant hi ha tot el pes, permet desembocar en poder compondre amb facilitat o no? Vull dir, el teu cap està prou a lloc i prou lliure, prou fluid com per fer-ho?
1: El meu ara mateix, en absolut, no.
0: En absolut.
1: O sigui, zero. En plan, no sé quant temps fa que no faig una cançó, però és que no puc.
0: Però t'asseus al piano, agafes instrument o no?
1: Ara mateix tampoc.
0: Tampoc, no.
1: Perquè no, em costa infinit trobar els moments. Però també estic allò en un postpart bastant recent, en realitat.
0: Clar, clar, clar, és que ta criatura és petitíssima.
1: Vull dir que confio que tornarà, tot i que també tinc... I hi ha una espècie de dol amb això, no? De dir, uau... Com, bueno, és un tema, el de trobar els espais per un mateix quan tens criatures, no?
0: Sí. Clar, però aquesta cosa, sí que és veritat que allò que en diuen la inspiració, que bàsicament també els cos dediqueu i col·lequeu, li traieu l'èpica de la inspiració per apuntar que bàsicament és, si estàs treballant, doncs això acabarà sortint, no? Mm-hmm. Però també hi ha alguna cosa de màgic, hi ha alguna cosa de sobrenatural.
1: Sí.
0: I pensar que pot ser que ho tinguis, pot ser que no, quant de temps pot ser que no ho tinguis, també és un dubte gairebé, suposo, existencial. Yeah. Saps quant de temps trigaràs a tornar a tenir aquella revelació? No?
2: Yeah. Jo intento no pensar-ho gaire, però també hi ha una mena de superstició.
0: Sí.
2: Com jo, és com aquestes coses, com que si estàs connectat, no has de pensar, perquè aleshores si penses, si et poses... Bueno, a mi em passa, que si em poso a preguntar-me masses coses, pot ser que aleshores em desconnecti. Aleshores intento com no pensar molt i treure temes, i al final pues, que vas fent temes i fas potser 50 temes i després en surten 15, saps? Però és anar fent, i jo què sé, és la nostra feina també, no? Al final, o sigui, ens dediquem a això, doncs... Pues, no sé.
0: Mira, i una de les meves preferides d'aquest disc és aquesta.

0: Qui és el diablito de Sant Juan, Lucía i Rita?
1: T'imagines que fos una persona?
0: Estaria bé.
1: Pobre. No,
0: potser és una idea, potser és un...
2: Bueno, el Juan toca amb nosaltres.
0: Ah, hi ha un Juan tocant amb vosaltres?
2: En realitat, però
0: no és. I el mireu fixament, no?, quan diablito de Sant Juan.
2: Diem que és com un projecte duo, però en realitat és a trio, perquè el Juan Verbín, bé amb nosaltres, toca la bateria, és el que ha produït el disc i tot plegat. I fa com gràcia imaginar-se que el diablito és el Juan.
1: És el Juan, però poc.
2: Però zero, és de todo menos un diablo.
0: I qui creieu que és aquest diablito de Sant Juan?
2: Pues tots tenim diablitos,
1: sí,
2: no?
1: Sí, són els pensaments intrusius, no? O jo què sé, o no sé.
2: Lo de ponerle Juan... De hecho, fue como una cosa de
1: última hora. Fue muy random.
2: Porque era
1: random,
2: el diablito,
1: no sé,
2: de pensar.
1: No sé
2: antes,
1: qué era.
2: Diablito de pensar, creo que sí, sí. tenía otro título.
0: Ah, sí?
1: Però de cop, com que és una lletra molt ràpida i quan l'estàvem massajant, com que no sé per què sempre sortia. Sí. I vam pensar, hòstia, si surt tot el rato de San Juan és que és el diablito que s'està aquí impersonant, i dice, oye, di mi nombre, no?
2: Exacte.
1: Por lo menos. Sí,
0: vosaltres dos sabeu que sóc jo, per tant, diablo ja, no?
1: Clar.
0: Sí. Escolta, el disc es diu Rueda Eterna, en els pròxims temps hi haurà concerts que podreu anar-les a veure, per exemple, però és que a més aneu per tot arreu, o sigui, aneu a París, a l'octubre.
1: Podeu venir a París, si voleu.
0: A Frankfurt, bona gent que ens està escoltant, potser de París, que sàpiguin que,
1: claro,
0: que el 14 d'octubre serà a París, el 15 d'octubre a Frankfurt, després de París a Frankfurt, després a Berlín, o sigui, això és 14, 15 i 16 d'octubre.
1: Sí.
0: París, ja. Frankfurt, Berlín. Quina bogeria. Després Londres, després a Dinamarca, a Cartagena al novembre, de nou a França, després a Vic el 26 de novembre, sereu a Madrid a finals de novembre també, i al gener a Girona. I suposo que després altres dates que ja les anireu trobant. Escolta, abans de tancar, no sé si volíeu cantar alguna cosa. És que m'han dit que sí, però no sé.
2: Va, que sí,
1: no?
0: Quina és la cançó?
2: Flor i Nieve.
0: Flor i Nieve, del nou disc de la Lucía Fomero i de la Rita Payés.

0: por si algún día yo me arrepiento. Miguitas de panas y amaradiento.
1: Oh, quina meravella! És que és fantàstic. És que a més, jo us he d'explicar a la gent que ens esteu escoltant quin privilegi podreu veure en directe. Hi ha tres prams d'elles dues, de la Rita Pallés i de la Lucía Fumero. Però és que no s'han deixat de mirar i somriure durant tota aquesta estona, que això jo crec que es nota. Només dues amigues, llevant-se d'hora al matí i venint fins a la ràdio, podien fer això i a capella. Quina exhibició. Escolteu, ha estat un gust. Moltíssimes gràcies, Rita. Moltíssimes gràcies a Lucía. Les podeu veure en tots aquests concerts i, evidentment, sentir el seu disco, que ja hi ha sortit, que es diu Rueda Eterna, i que podeu gaudir totes juntes. Moltes gràcies, Rita, gràcies, Lucía.
2: Gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Esteu escoltant
5: els millors moments del Via Lliure.
1: I a aquesta hora del matí deixeu-me desplaçar-nos, com abans us dèiem, cap a un raconet de Catalunya, cap a un petit poble del Penedès. Una botiga que durant més d'un segle, 125 anys, ha estat el punt neuràlgic de molts veïns del municipi. És un establiment molt peculiar, ara veureu per què. En tot cas, és un negoci que avui, fa una estona, crec, ha baixat la persiana definitivament. Hem d'anar fins al Pla del Penedès per saber-ne la història. Hola, Manyé, bon dia.
6: Hola, bon dia, com esteu?
1: De seguida em sembla que parlarem amb l'amo del negoci, sí. Del fins ara, amo del negoci, diguem-ne, perquè, clar, ja han tancat. Però explica'ns on és i què hi veus.
6: Mira, mateix soc al Pla del Penedès, que és un poble, efectivament, del rovell de l'ou de l'Alt Penedès. Us hi hem d'imaginar uns 1.300 habitants entre Vilafranca i Sant Sadurní, un poble petit que dèiem que podries pensar que no té gaire vida, però ara mateix, a pocs metres d'aquí, d'aquest establiment, una xaranga tot drap a l'església, amb un casament que dona vida a aquest petit poble del Pla del Penedès. Però, efectivament, no som aquí pel casament, no som aquí per la xaranga, som aquí per parlar d'un establiment de 126 anys d'història que avui, de fet, fa uns minuts ha baixat la persiana metafòricament, tot i que som dins de l'establiment, per posar punt final a això, a 126 anys d'història d'aquesta botiga més antiga del Pla del Penedès.
1: Com es diu?
6: Es diu l'Estanc Cal Carnisser, i és estanc i carnisseria, efectivament.
1: A la vegada.
6: Un format estrany, però efectivament és estanc i carnisseria. Ara explicarem el per què.
1: O sigui, es ven tabac i botifarres, per entendre'ns, eh?
6: Sí, podries comprar un paquet de Ducados i un paquet de botifarres, sí, sí.
1: El seu propietari crec que està al teu costat, pot ser?
7: Sí, sí, hola.
1: És el Pere Caralto, com estàs? Pere, molt bon dia.
7: Jo mateix, molt bé, molt bon dia.
1: És el propietari d'aquest establiment, aquest estanc Cal Carnisser. Que no sé si era abans l'estanc o la carnisseria.
7: Bé, són quatre generacions, van començar quasi a l'unísono, potser la carnisseria va començar uns 7 o 8 anys més tard, perquè eren dues famílies diferents, però si totes són del 1900, més o menys.
1: Sí, però estava pensant que s'ha de tenir coneixements diversos, no?, per atendre les peculiaritats, perquè n'has de saber de carn i de botifarres i de tema, sí. Però a la vegada has de tenir control de...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
4: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
3: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
5: Eren carnissers i li va posar la carnisseria per ella. El meu avi era fuster, també li van donar l'estanc, sabater, i llavors va fer la sabateria i l'estanc. O sigui, es van ajuntar aquests quatre negocis.
6: És impressionant. Fuster, sabater, sí. Estanquer i carnisser, tota la vegada, sí, i ben barrejat, sí. No? Pere, tu quant de temps has estat al capdavant del negoci?
5: Bueno, jo capdavant he estat sempre, des que vaig néixer aquí amb 10 anys, que ja me n'encarregava del bestiar, de donar el menjar al bestiar quan sortia d'escola...
6: Perquè teníeu el bestiar,
5: perdona. Sí, teníem bestiar, teníem xais, teníem porcs i teníem pollastres. Nosaltres sacrificàvem els pollastres i els xais, els porcs els veníem, i fins que després ja, per les lleis que van haver-hi, per, diguem-ne, els controls sanitaris i això, primer vam deixar de sacrificar pollastres i finalment vam deixar de sacrificar xais.
6: Clar, 125 anys d'història, volen dir, hi ha una botiga de poble que m'imagino que també té un càrrec dins de la vida del poble, no? Un centre neuràlgic on es troba la gent i que es converteix en emblemàtic, també vol dir molt de sacrifici i molt d'esforç. Imagino que és d'aquells comerços que tanquen poquet.
5: Sí, nosaltres no, llevat de quan hi ha hagut alguna defunció, no, amb aquests, almenys els 50 anys que he estat jo aquí, no hem tancat només que per defuncions. Vacances tampoc n'hem fet mai.
6: Déu-n'hi-do.
7: De fet, Xavi, el Pere m'explicava ahir que pràcticament no tancaven ni per Nadal, perquè al ser estanc hi havia diaris, i el dia de Nadal hi havia diaris, i que, per tant, ni el dia de Nadal podien haver tancat.
5: Sí, el fet de també tenir premsa feia que els dies festius tinguéssim els diaris. També hi va haver uns anys que feien pollastres a l'as el diumenge, i llavors la nostra jornada laboral acabava a les 4 o 5 de la tarda el diumenge.
6: Pere, això se'n diu entrepreneur total, o sigui, fèieu de tot, o sigui, teníeu el negoci brutal, no?
5: Sí, l'estanc, a més, doncs, també té objectes d'escriptori, objectes de drogueria, la carnisseria, doncs, també té alimentació, té congelats, és una miqueta, sí, fem recargues de mòbils, o sigui, una miqueta de tot,
6: Entenc que tanca perquè et jubiles, Pere.
5: Sí, jo ja vaig fer el 60 anys a principis d'any, i el relleu generacional no hi és, per fer traspassos és complicat, doncs és la mateixa vivenda on vivim, i llavors, bueno, vam prendre aquesta decisió amb la família. Sí.
6: Tu m'has dit que la teva vinculació, evidentment, és des del naixement, no? Que pràcticament sí. Has treballat des de sempre. Però m'han dit una cosa que a mi m'ha deixat sorprès, perquè si tens 65 anys i és des de sempre, vol dir que portes 60 anys, digue-li un any amunt o un any avall,
5: 50,
6: posa-hi, bueno, clar, però des de nen ja corries per allà, per tant, d'alguna manera o altra, estàs en aquest, en aquest negoci.
5: Jo perdona, me'n recordo que als 6 anys aquí matàvem només un vedell per Nadal i per la festa major, i el matàvem al mig del carrer. Jo me'n recordo amb 6 anys com matàvem al carrer, aquí al carrer, un vedell de 400 quilos, l'escorxàvem i el posàvem a la nevera.
6: Imagina't.
5: Perdona, si em volies...
6: No, que tot això és part del record familiar, vull dir que tu corries per la botiga des de nen, no?
5: Sí.
6: Però a la vegada m'han dit que, malgrat ser el negoci familiar i que, per tant, l'has portat molt bé i que tothom t'estima el poble, és que tu ets doctor en filosofia.
5: Sí, vaig fer l'entrada a la universitat per majors de 25 anys, quan va néixer la meva filla, la Clara, quan jo tenia 33 anys, vaig fer la llicenciatura de Sociologia, i després, doncs em vaig, els estudis encara m'apassionaven molt, i vaig fer el doctorat en filosofia a la Universitat de Barcelona, sí, a la UB.
6: O sigui, ets doctor en filosofia de la UB...
5: Sí.
6: Carnisser, estanquer, bueno, i la teva família de fusteria i de sabates.
5: Sí, així mateix. Sí,
6: però tu has exercit com a filòsof? Has escrit?
5: He fet comunicacions. Soc membre de l'Associació Espanyola de Personalisme de Madrid i he anat a uns quants congressos. Tinc el llibre d'assaig, que la meva tesi va anar sobre la felicitat humana en l'obra del Julián Marías, i està per passar, doncs, el llibre d'assaig. No m'he desvinculat mai del món intel·lectual, però clar, entre bambalines, com qui diu, no, les estones que em quedaven lliures.
6: Però m'encanta aquesta part que dius, que la tesi era la felicitat en l'obra de Marías.
5: Sí,
6: o sigui, la felicitat...
5: Sí,
6: va ser.

0: és el que t'ha interessat més a la vida?
1: Bé, ha estat una qüestió que sempre doncs bé, m'ha interessat i m'ha portat al pensament, no? Llavors, una mica, diguem-ne, l'assaig que vull acabar ve sobre la historiografia del terme i el concepte de felicitat des dels grecs, no? Que, evidentment, des de la eudaimonia de l'Aristòtil, doncs fins avui, doncs té diferents punts de mira, no? Avui, actualment, la felicitat es mira des del punt de vista psicològic, no? Però penso que des de la filosofia també hi ha molt a dir.
0: Has entès bé què és la felicitat personal?
1: Sí. Jo ho tinc claríssim, que no ho hagi aplicat a la meva vida és una altra cosa, però sí, crec que és bastant simple, Sobretot, la felicitat personal, res més fàcil i senzill que anar dintre el cor. En el moment en què cada persona entra dintre seu, escolta el seu cor i escolta la seva intuïció, reflexiona sobre qui és i com vol comportar-se i com vol estimar, a partir d'aquí, la felicitat. Després, evidentment, com deia l'Aristòtil, hi ha tot el món extern que pot condicionar, però aquest ja és extern, aquest ja no depèn de tu, no? Llavors, i la sort, evidentment, la sort de cada persona, amb la salut, molts aspectes, no? Però la felicitat personal és a dins de cada un.
0: Tu diries que has estat feliç?
1: Jo diria que he tingut molta lluita, moments de tot. No em queixo, perquè realment he estat acompanyat de la gent que m'estima moltíssim i que jo he pogut estimar, i per mi això va per sobre, de vegades, diguem-ne, de les meves pretensions acadèmiques personals que no he pogut complir.
0: Em fa molt la impressió que, clar, un taulell d'un poble del Penedès on has estat servint durant dècades botifarres i educados, com deia l'Arnau Mallé, però a la vegada tens una tesi a mig acabar de la felicitat com a doctor en filosofia. Deus haver tingut com moltes necessitats també, no sé si acadèmiques, artístiques, t'ha sortit per algun lloc? Perquè, clar, tu representes, en part, aquell català de tota la vida, el botiguer, no? Que no tenia temps per fer gaires coses més, però tu has aconseguit treure temps.
1: Sí, l'he espessigat de tota manera. Vull dir, jo me'n recordo, per exemple, que un examen que tenia a les vigílies de Sant Joan, aquí hi havia la botiga plena de gent, me'n recordo que vaig sortir cap a la UB, a quarts de 8 del matí no vaig dir res al meu pare, me'n vaig anar a fer l'examen de 8 a 10, vaig tornar a les 10 i li vaig dir, vaig a fer un recado a Vilafranca i vaig tornar. És a dir, era una miqueta agafar el temps tot el que podia. Sí, ha estat així una miqueta.
0: Has escrit?
1: Sí, bueno, tinc publicats dos llibres de pensaments, que no són ben bé poesia, sinó que és una prosa pensada, i la resta, doncs, escric el setmanari el 3 de 8, mensualment, ja porto 110 articles, crec, i això, tinc també alguna novel·la curta i el treball de l'assaig.
0: M'encanta, Arnau, és una cosa meravellosa això que està passant ara, perquè és ell, en Pere Caraltó, en realitat és la personificació del negoci familiar. Perquè, clar, el negoci familiar era fusters, sabaters, xarcuters o carnissers, i a la vegada també venedors de tabac, no? O estanquers. I ell, personalment, a més d'això, hi ha volgut afegir més capes perquè eren poques, no? I és doctor en filosofia, poeta i escriptor.
2: Per rematar molt ràpid, Xavi, jo porto una estona aquí, uns minuts, he vist aquests últims minuts de l'estanc Cal Carnisser del Pla, d'aquests 126 anys d'història, i jo no sé si el Pere és feliç o ha estat feliç, però jo el que sí que he vist és que ha fet feliç a molta gent del poble i segurament de la comarca, que només en aquesta estona li han portat un parell de detalls en record, no?, d'aquests anys d'història al poble. Una última dona amb els seus fills passava per aquí i deia: vull aprofitar a fer l'última compra, pràcticament, tant a la carnisseria com a l'estanc, i que, per tant, la gent del poble també està esgarrapant aquesta mica de felicitat que el Pere els ha donat a tots ells.
0: L'has notat, Pere, aquesta estima del poble, sí?
1: Sí, per descomptat. Estic més que agraït, a més, tant a nivell, doncs, corporatiu de l'Ajuntament, a nivell de les entitats, que sempre hem col·laborat fent la nostra aportació comercial des de la botiga, sempre amb el poble, i això és molt d'agrair. A més, sempre és un agraïment perquè ha estat compartit. Jo sempre dic, per exemple, no, que ara ho comentava avui amb una persona, no hi ha professor sense l'alumne, és a dir, i jo també he après moltíssim del contacte diari amb la gent.
0: Pere Caraltó, de veritat, la teva història és magnífica. Filòsof, poeta, escriptor, carnisser, durant dècades, al sí. Pla del Penedès. Ha estat un privilegi saludar-te. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies igual, Xavier.
0: Una abraçada bona fortíssima. Manyé, et deixo ja al Penedès, que deus tornar cap a casa.
2: Sí, home, sí, aprofitarem i tornarem cap a casa.
0: Una abraçada, Arnau.
2: Fins ara.
0: Adéu-siau.
3: Esteu escoltant
4: els millors moments del Via Lliure.
5: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.
6: Yay! Sí! Sí!
0: Tomàs Fuentes, bon dia.
7: Bon dia, guapíssim.
0: Anna Priscila Magarinyà, bon dia.
8: Que bé que dius Generalitat. Veus, ja no m'hi surt a mi. Ah. Generalitat de Catalunya.
0: S'ha de fer una paradinha, abans
8: sí.
0: de dir-ho.
8: A veure,
0: la Generalitat de Catalunya.
8: Generalitat de Catalunya.
0: Sí, sí. Fa aire, no? Generalitat de Catalunya. Sempre amb vosaltres. I amb el vermut. Va, anem amb el vermut. Que avui no una, no. Dues ampolles del vermut Miró,
8: què?
0: Gran Reserva.
8: Per què dues?
0: Perquè sí, perquè...
8: Oh, perquè avui fa sol, així. Com venim a Barcelona.
0: Com el... Sí. És que no és broma, és el millor vermut del món en els World Drink Awards 2026 de Londres.
8: No!
0: Un vermut premium elaborat després d'aquest de llarg procés de maceració i de Reus. Qui s'emportarà aquest doble premi de
1: Vermut
0: Miró?
8: El Gran Reserva. Jo, no? En tenim dos avui.
0: Doncs qui ens doni resposta a l'Instagram del Via Lliure, a veure... Coincident amb el comiat dels Oques Grasses? Mm. És que, com organitzaríeu el vostre comiat de la feina? Que és el que més o menys és el que estan fent. Sí, és l'últim dia de feina i s'està muntant.
8: Tomàs, què vas fer quan vas marxar de la competència?
0: El mateix.
7: A l'ascensor plorava, però estic fent bé. Ai, que no...
0: Un comiat de feina omplint l'Estadi Olímpic no està malament.
7: No, home, tant. A mi, home, per agradar, a mi m'agradaria això, però...
0: Clar.
7: A mi el que em fa...
0: La pregunta és si vindria algú, no?
7: Això, bueno, no convidaria ningú.
0: Ah, tu
7: només
0: sol.
7: Això
0: és una tristor important, eh?
7: Bueno, perquè no soc trist.
0: Una festa sol a l'Estadi Olímpic, eh?
7: Bueno, però puc usar la meva música, un la música que a mi m'agrada, un globus, si puc fer soroll...
0: Doncs això... Com celebraríeu, amb quin tipus de festa, el comiat a la feina? Ara mateix a Instagram per poder guanyar aquest lot de vermuts Miró.
8: Que no és el mateix que t'acomiadis tu que t'acomiadi.
0: Correcte.
8: Vull dir, clar, la celebració és diferent, eh?
0: Sí, sí, llavors depèn de qui... És igual. Anem amb el que... És que em puc ficar en un lío i no ho vull.
8: Què anaves a dir?
0: Anem amb el que... Hem de fer una mica de reflexió perquè estem en jornada de reflexió.
8: Sí.
0: Anna Pris, de què hem de reflexionar?
8: A veure, DNI.
0: I?
8: DNI.
7: Què ponen tu DNI?
8: Què ponen tu DNI? Ja tenim la història de què ponen tu DNI, que ja és prou difícil a vegades, eh? Però hi ha una altra cosa molt difícil del DNI, que és quan has d'anar a renovar-te'l.
0: Uf.
8: 10 anys després, la foto.
0: I?
8: Uf. Me'l vaig anar a renovar l'altre dia. Vaig anar molt ràpid a fer-me la foto.
0: I què? Perquè la foto ara te la fan ells o
8: no,
0: les de portar?
8: No,
7: ho posaran fàcil, això, mai.
8: Si vas a Barcelona, per exemple, al carrer de Balmes, hi ha dos...
0: Jo el carnet de conduir crec que me'l van fer allà, eh?
8: Ah, sí?
0: Sí, una maquineta que tenien.
8: Doncs ja et dic jo que el DNI has de portar la foto
0: de casa.
7: El del cotxe podrien aprofitar, si tenen alguna de radar, doncs que te la posin allà, el carnet, no? Ja és optimitzar.
0: I què?
8: Doncs vaig anar l'altre dia, que vaig anar molt ràpid, que tenia hora, després havia d'anar a la feina, no sé què tal, em vaig fer la foto molt ràpid, i el noi va ser com molt amable, que em va deixar en una pantalla d'un ordinador que tenia la foto allà una estona, com per dir, pensa-t'ho bé.
7: Això són 10 anys que estaràs mirant aquesta foto.
8: 10 anys que estaràs mirant la foto. I jo, que sóc molt pragmàtica, dic que sí, ja està, perquè ara ho intentarem una altra vegada, no anirà bé, tal... Hòstia, nen, quedo amb una tristona, aquesta foto.
0: Sí? L'estàs buscant, ara?
8: No, us porto...
0: A veure, és el bolso de Mary Poppins, sí, està començant a treure de tot.
7: Desodorant,
8: clar, han passat 10 anys.
0: Tindràs dues?
8: Sí, sí.
0: Home, perdona, fa 10 anys, però si eres una criatura aquí que semblaves una nena d'adolescent.
8: I després, clar, això és molt poc radiofònic, però ara es veu la realitat, no? Quan ja a certa edat, ja has superat els 40, ja saps de què va la vida, i llavors la vida és trista.
0: Ara ens acaba d'ensenyar una foto que real... Això no sé si podrem penjar... No,
8: penges el meu DNI, tio.
0: DNI, no, però la foto...
7: La foto ho has
0: però...
7: fet. Però si has perdut...
0: L'evolució és tremenda.
7: La llum a la mirada.
0: La llum a la mirada, o sigui, és una persona que està cansada de viure.
7: Sí, és una mica la foto del primer dia d'anar a la feina i quan et fan fora, eh?
0: Hosti, ni 10 anys, una foto de cansament vital...
8: És dur, realment és dur. I aleshores...
0: Sempre el pots perdre i tornar-lo a fer.
8: Això una amiga meva ho va fer.
0: Veus?
8: El va perdre, a propòsit. Però
0: te l'has fet aquesta setmana, eh? 8 d'octubre del 2036,
8: sí, sí. O sigui, jo ara he de conviure. O sigui, ja és prou dur respondre a la pregunta què pon en tu DNI, com per ara, quan l'ensenyis, dir...
0: No, quan t'ho diguin, què pon en tu DNI? Diu, si lo peor no és lo que pone.
8: Llavors, jo aquí, avui, més que una reflexió, vinc a fer una recomanació.
0: Sí.
8: Que és com, no?, quan en una presentació d'un llibre algú diu, jo no tinc una pregunta, tinc
0: una reflexió.
7: Doncs calli.
8: Pues jo tinc una recomanació. Penseu-vos-ho dues vegades.
0: Escolta,
8: quan el noi amable de la tenda o de la botiga us diu tal, penseu-vos... Per cert, molta bandereta d'Espanya, el nou DNI.
0: Ah, sí? Comparat amb l'anterior?
8: I el mapa d'Espanya...
0: També.
8: Sí.
0: Escolta, bueno, no només el mapa d'Espanya, aquí hi ha una mica més que Espanya, eh? Aquí hi ha...
8: Bueno, perquè posen la...
0: Sí, sí.
8: Escolta,
0: no, però com a recomanació potser seria com aquella gent que diu que no vagis al súper quan tens gana a comprar, a fer la compra.
8: Sí.
0: No vagis a fer-te foto a l'últim moment abans d'anar de fer
7: clar,
0: el DNI.
7: Clar, vés amb
0: les de tenir fetes... Això, dues setmanes abans.
7: Igual és un model de negoci, de gent que et maquilla, com saps, com a les modes, que tens algú que et diu, mira, et farem aquest pentinat.
8: Sí.
7: Què?
8: Ai, que no veus un negoci, ostres,
7: jo que sempre vaig molt ben pentinat i maquillat, ho podria fer jo.
0: Bravo per la idea, bravo.
7: Entreprenent!
0: Va, anem amb la reflexió del Tomàs Fuentes.
7: Doncs, mira, m'hi ha passat. Aquesta setmana he anat a casa d'un amic i van coincidir dues coses.
8: Veus com tens amics que poden venir al
7: teu... Un amic, de l'amic. Crec que és el meu amic.
0: Del meu amic.
7: I vaig veure dues coses al seu carrer i vaig pensar, això és molt perillós. Perquè primer em vaig adonar que hi havia... Saps aquells loros que repeteixen algunes paraules? Fins i tot sorolls, feia com un soroll de...
0: El lloro de veritat o d'aquests de joguina?
7: No, jo crec que era de veritat. Pels...
0: Al carrer te'l vas trobar?
7: No, estava en algun balcó, una gàbia, i anava fent... Hi havia un moment en què va fer alguna similar a una melodia de mòbil, que devia ser... Això per una banda vaig semblar, mira, que curiós. I d'altra banda vaig veure que hi havia un semàfor per sex. I que feia els sorolls.
8: Aquesta és una pregunta. Jo crec que ho activen ells, que tenen... És sempre una pregunta, perquè...
0: Que els invidents engeguen el
8: semàfor.
7: Sí, diria que sí.
8: Això que ens ho diguin, si algú ens està escoltant.
7: Clar, la meva por és de... Que aquest ocell no aprengui a fer aquest soroll.
0: Clar!
7: Perquè pot causar un accident de... Ah, mira, ja està el semàfor sonant.
8: Jo tinc un familiar, no diré qui és, que sabia imitar el sorollet que feien els semàfors a Sòria, perquè la meva família, la meitat de la meva família és de Sòria.
7: És molt... Vale,
8: que... I un dia ho va fer...
7: I va fer la del lloro.
8: I hi havia una... No.
7: Oh, de villano a héroe, només en un segon.
8: En un segon, sí.
7: Ostres.
0: Una cosa, ens estan dient que el carnet d'identitat hi ha alguna comissaria on et fan la foto,
7: Ah?
8: Doncs a Balmes ja et dic jo que no.
0: Comissaries Premium,
8: Ja. On és?
0: No sé, que ens ho digui el Tomàs, que ens ho ha escrit.
7: Jo?
0: No, tu, l'altre Tomàs. Llavors, o sigui, el tema és que, clar, el lloro anava reproduint allò.
7: Sí, malament, no, malament. Encara no, però vaig pensar, i si ho aprèn? I si, jo què he de fer ara? He de denunciar-ho, això? He de trucar al contenidor del Basté?
0: Sí. Ja ho solucionen tot, clar. Si és així. No, perquè t'anava a dir que potser, ves què pot passar en breu gent que tingui lloros?
8: Mm?
0: Que de tant repetir-se, sàpiguen fer les alert.
8: Calla!
7: Uau, és veritat.
0: Tens el so des d'alert? A veure si el poguéssim buscar.
8: Aquell
0: perquè
8: so tan agradable.
0: Ara hi ha molta gent que, escolta, que cada dos per tres a casa sona aquest soroll.
8: Llavors, algú li ha de fer un cobriment d'acord? Sí.
0: Mira, goita, tu tens un lloro que faci això?
7: Uf, jo el... No sé, jo no el tindria a casa.
0: El fort, això.
7: He de dir que aquest...
0: Per la gent que ens estigui escoltant no hi ha cap més alerta,
8: tranquils.
7: Aquest estiu vaig estar de vacances a Japó i em va sonar, i és exactament igual.
0: És el mateix so?
8: És internacional.
0: El de tsunami, del...
7: Era per terratrèmol. I era el mateix soroll, jo vaig pensar, ah, mira, plorar una mica aquí. I no, és de terratrèmol.
0: Et recordava Catalunya.
7: Exacte, totes les coses de Catalunya.
8: Jo només penso en la gent que té lloros, que viuen molts anys, molts anys.
7: Sí, és veritat.
8: Jo penso en els veïns.
7: Ja...
8: Saps per què? Lloros o que hi ha altres ocells que també van repetint.
7: Hi ha un lloro a YouTube que es diu... És basc, es diu Berritxo.
0: Berritxo?
7: Berritxo, i és increïble, és molt divertit, i fins i tot insulta a vegades els veïns.
3: La cucara...
7: És aquest. Aquest és Berritxo.
0: Oh! És increïble.
7: Increïble. Està Berritxo, té molts... Mamarracho. Això és que ja has sentit dir a la propietària.
0: Això sí, si el Poquí tingués un lloro, diria sinvergüenza. Que em sembla que un lloro dient sinvergüenza és el millor que ens podria passar en aquest país. Escolta, tinc un missatge del director d'aquesta ràdio. Ai, bueno, no sé si puc dir que és vell.
8: Tens el missatge d'algú?
7: Digues que és una altra persona, ja ho he dit.
0: Ara ja està. No, era un comentari que vol fer, aplicar sisplau. En Francesc Cano, que diu que la... Que potser et fan la foto en aquestes comissaries, però et fan pagar en efectiu.
8: Jo t'he de dir que la senyora que tenia al costat, renovant-se, no sé si era DNI o passaport, li faltava foto i li van dir... En castellà, salga usted fuera, que aquí hay un sitio donde le hacen
7: fotos. Estan convincents.
0: No, però que has de pagar en... No pots pagar amb targeta.
8: Sí que pots pagar, ja pots pagar amb targeta.
0: Doncs mira,
8: jo vaig pagar el DNI amb targeta. Veus? Sí, sí. I amb aquesta senyora que no portava la foto, li diuen, escolta'm, és que és just al costat de la comissaria, aquí li faran una foto meravellosament. Ah,
7: però igual,
8: i
7: estan conxabats.
0: Ara...
8: Dinerito. 6 euros i mig, les fotos. Ara tinc...
7: Entrepreneur.
8: Què faig ara amb les fotos que em sobren?
7: Això és veritat.
8: Què fas amb aquestes fotos?
7: A més, et regalen una més gran. Vols una més gran?
8: Per sort.
0: Una cosa, per què serveixen les que són molt més grans, ja?
8: Potser abans.
0: Però per posar-te-les en un marc.
8: Ja, per regalar-li a ta mare.
0: Això pot ser.
8: Aquelles carteres d'abans que sí que tenien...
0: No acaba de quedar molt clar. Les diverses mides no acaben de quedar molt clar. La de carnet, tipus carnet, s'entén. Hi han dos o tres mides que no són de marc, no són...
7: Sí, són una cosa...
0: Són mig de cartera, però no...
7: Però tampoc...
0: De funda de mòbil.
7: Aquesta foto a ta mare.
8: No. És que recordi en els meus millors moments.
0: Perdona, aquest so de càmera que ja ningú fa servir, perquè això com si... De pel·lícula dels 80, de paparazzis.
7: És veritat. Clar, és que ara m'has fet pensar que hi haurà una part de l'ofici, bueno, de la gent que fa efectes de so, que d'aquí poc haurà de... Saps? Perquè aquest soroll ja no fa la...
0: Ja no està, home... 1:05, escolta, deixa'm aquí, que és molt tard. Tomàs Fuentes, ara, Priscila Magrinyà, gràcies.
7: Has de fer alguna cosa, ara.
0: Ara he de seguir fent un programa, que si no arribo.
8: Què hi ha ara? 1:05,
0: ara us ho dic. Un moment.
9: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
10: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. vermutmiró.com.
0: Mira, perquè si pregunteu, pues, bueno, a l'última hora vindran la Rita Payés i la Lucía Fornero, fantàstiques, amb el seu nou disc, i de seguida anirem al Penedès, que hi ha l'Arnau Mañé, que ha anat a veure un senyor que acaba de tancar la seva Estanc Carnisseria, que això ja d'entrada és guai.
8: Estanc Carnisseria.
0: Però que ell és filòsof. I porta dècades venent botifarres i ducados. De seguida.
7: Molt bé.
8: No m'ho perdré.
11: Esteu escoltant
12: els millors moments del Via Lliure.

0: escric per aguantar la solitud, per tocar el pas del temps, per matar l'avorriment. Més enllà de matar el vostre, no espereu cap prodigi. Així comença el nou llibre del Joan Miquel Oliver, La vida no són matemàtiques, d'editorial La Magrana, i avui podem saludar-lo aquí al Via Lliure. Com estàs, Joan Miquel?
1: Què tal, com va?
0: Quina manera d'arrencar, no? Ja estàs explicant per què escrius. Que és una pregunta que t'ho han fet 300 vegades, no?
1: No sempre escric per aquests tres motius. En aquest llibre, sí, i faig aquesta advertència que no tinc cap pretensió literària especial.
0: Però les altres vegades sí que tenies una pretensió literària especial?
1: Sempre l'he tinguda.
0: De què? De deliris de grandesa? De ser un...
1: No, d'aconseguir aquell món oníric, estètic... Tot allò que a mi, aquella cosa abstracta que jo sempre havia somiat, no? De vida domèstica, el Mediterrani, la tecnologia, l'univers... Jo tinc com aquest ideal i sempre he estat escrivint pensant una mica en això. Mm-hmm. Però aquest llibre és vera que s'ha escrit sense cap pretensió literària. Senzillament explicar quatre coses que m'han passat i intentar reflexionar sobre el món, l'actualitat i això.
0: Això té a veure amb l'edat o amb què té a veure, creus?
1: Té a veure amb un moment concret que m'ha pillat així un poc més passota i més atrevit a fer qualsevol cosa.
0: Ser passota és bo, també.
1: Sí, claro.
0: Tema a favor, no?, de ser passotes.
1: Moltíssim, pecant del contrari.
0: De fet, hi ha una part del llibre que la impressió que fa és que vens a dir que tu no has estat mai aquesta figura del rock and roll que surt gairebé... surt amb un personatge a l'escenari i es menja el món, no?
1: Sí, jo crec que... nosaltres hem guanyat el cor de la gent amb les cançons, amb la veu d'en Pau i tot això. Més que no pas amb una actitud, amb una imatge, que el rock, la meitat de lo que és el rock és aquella imatge d'aquell tio xulo i se van amb més ells mateixos que en els propis discos.
0: Ja. No? Bueno, però també té a veure aquest univers que estaves dibuixant ara. O sigui, en un univers de la Mediterrània, dels robots, de la tecnologia, és més difícil convèncer un públic, diguem-ne, que està buscant sexe, drogues i rock and roll, no?
1: Ja, però és que això de sexe, drogues i rock and roll és més aviat un poc patètic, no?
0: Sí, però sembla que hagi de ser una mena... És un cliché, del món de la música.
1: No, és un cliché, és un clàssic i és una cosa que funciona. O sigui, a dia d'avui encara surten grups nous de rock que te fan aquell Led Zeppelin i dius, hòstia, com pot ser que encara existeix que jo, no? I no, i joves de 16 a 17 anys que estan fent això i amb una fe infinita.
0: Total, no? No sé si és que ets un tastaulleta, si el fet de ser, bueno, escriptor o jugar a fer música, ser guitarrista, és aquesta cosa que deies, el meu univers que he intentat dibuixar és perquè sóc així de tastaulletes, de buscar cosetes.
1: Sí, jo, la meva lluita és en contra de l'avorriment. És a dir, jo sempre estic pas moltes hores tot sol i sempre estic intentant tenir el cervell en marxa i estimular la imaginació. Per això faig aquests canvis de format, de cop una novel·la, de cop un reportatge amb un escalador, de cop un llibre de poemes, de cop un disc de música dodecafònica, de cop Antònia Font, de cop meu, i així és com jo me mantenc una mica despert.
0: Però ho fas per tu?
1: Sí, tant. Jo el que faig ho faig per això. Sí.
0: Mai has pensat amb els altres?
1: Sempre he sabut que la música, concretament, és la meva professió. O sigui, jo sempre m'he considerat músic professional, en el sentit de que m'he de guanyar la vida en la música. I com em va dir mon pare molt assenyadament, quan va veure que jo començava a sortir en la guitarra, anar pels puestos, m'ha dit, fill meu, m'ha dit, només t'hi diré una cosa. M'ha dit, per tot on vagis, procura quedar bé.
0: Procura quedar bé.
1: Mon pare, electricista, em va donar que savi consell.
0: Oh, és grandiós, eh?
1: I encara ara mateix l'estic posant en pràctica, perquè tu ho vegis.
0: Estàs intentant quedar bé amb mi, no? Ara
1: de... amb tu i amb tots els oients.
0: Però és boníssim. O sigui, com a consell, hi ha gent que no ho intenta, això.
1: És increïble. O sigui, i en canvi, l'estereotip del rock és tot el contrari. Has de destrossar una habitació d'hotel...
0: Totalment.
1: Has de ser alcohòlic...
0: Sí,
1: has de maltratar les dones... Així és quan...
0: Mira, perdona, l'altre dia que parlàvem d'Oasis, hi havia unes imatges increïbles de TV3 històriques de quan va venir Oasis fa anys els germans Gallagher, que van començar a fer rots i pets al micròfon dels periodistes i llavors van fer un calvo des de l'autocar cap als periodistes i, bueno, van ensenyar el cul.
1: A mi, amb Antonio Font eren molt gamberreters.
0: No, però no veu ensenyar el cul a ningú.
1: Sí que l'hem ensenyat. I hem fet érem molt gran berretes amb Antoni Font, la veritat, érem un poc trastos. Però no feien mal a ningú. Era tot sempre en sentit de humor i en gràcia.
0: M'agrada molt aquesta que hagis citat el teu pare electricista, perquè ara he imaginat que una part d'aquesta bogeria teva de buscar certes coses està molt connectat amb l'electricista. Totes les maquinetes que té, sí, els cables, els colorins, aquesta mecànica, no?
1: En el llibre explic com un pare que feia pesca submarina va construir la seva pròpia escopeta de pesca submarina.
0: Què?
1: Sí. Un dia li vaig dir, papà, com funciona una pistola? I ell va agafar un quadern i va començar a dibuixar, el gatillo, llavors és aquí una palanqueta i això no sé què, i es va engorilar amb allò, i es va fer, arrel d'aquesta conversa, arrel d'això que jo li vaig demanar, se va fer una escopeta de pesca submarina.
0: I funcionava?
1: Sí, pescava peixos, i tant, sí.
0: Però per culpa de la pregunta del nen dels nassos.
1: Sí, o sigui, jo me'n record perfectament que va ser per això, sí,
0: però, ho tinc. Mira, crec que tu m'havies explicat que tens alguna cosa també d'inventor, no?, a vegades.
1: Jo m'agraden les maquinetes i, jo què sé, les guitarres, que són trastos complicats, a mi m'agrada desmuntar-les i quan se desajusten pels canvis de temperatura tornar a deixar-les perfectes. Les meves guitarres sempre estan perfectes, perquè tinc totes les eines i tinc uns regles i unes històries perquè estiguin allà mil·limètricament ajustades.
0: Però no sembla aquesta actitud la d'algú que les matemàtiques no se li donaven gaire bé, no?
1: Amen. A mi les matemàtiques...
0: Perquè la vida no són matemàtiques, és el nom del llibre del Joan Miquel Oliver. Sembla la frase d'algú que realment no li agraden les matemàtiques, no?
1: A mi m'agraden les matemàtiques. No sé qui era un matemàtic català, no me'n record que nom, però que quan l'entrevistaven li deien és que les matemàtiques no s'entenen. I la seva resposta era: una de les poques coses que pots entendre del món són les matemàtiques. O sigui, tot l'altre no s'entén. Dos i dos són quatre, això s'entén. Però tot l'altre, vés a sobre, saps?
0: La mort, l'amor, la vida, les amistats, això és un desastre.
1: Sí, és impossible treure el clar de tot això.
0: Però llavors t'agraden les matemàtiques?
1: Amen. Les matemàtiques són allà i jo sóc aquí, saps? O sigui, no m'hi fico amb elles. Però sí, clar, la idea de les matemàtiques, de que tot se pot reduir a números i tot això, sí, és una idea que m'agrada.
0: I la vida no són matemàtiques, de qui és la frase?
1: De la meva professora de matemàtiques de segon de BUP.
0: Bona o dolenta?
1: Molt bona.
0: Ella?
1: Ella, o sigui, és a dir, jo vaig treure un 4,5.
0: 4,5. Això, en matemàtica pura, és un suspès, eh?
1: Exactament, és un insuficient.
0: Insuficient.
1: Llavors...
0: No assolit, que et diuen ara.
1: Ah, diuen no assolit. Ostres, no fa.
0: Però ara hi ha mil maneres de dir-ho,
1: Cada vegada són més perversos, aquests pedagogs. I jo vaig anar allà, vaig anar a demanar-li...
0: Que et puges la nota?
1: No. Ah. Quin dia era la recuperació?
0: Ah, vale.
1: I em va dir, tu estàs aprovat? I jo li vaig dir, però jo tinc un 4,5. I em va dir, la vida no són matemàtiques. Jo tenia 14 anys, m'ha quedat gravada aquesta frase.
0: Quina meravella.
1: Sí.
0: Deixa'm dir que el llibre està ple de... És que no sabria dir que com és el llibre, perquè hi ha des de haikus gairebé, no? Petits, sí, poemes, hi ha contes més llargs, més curts, formats de tot tipus. L'humor sempre hi apareix, no? Per exemple, hi ha aquesta història de l'hamburgueseria, com es diu, Alaska?
1: Sí.
0: M'encanta. Sí, explica'ns què és l'hamburgueseria Alaska.
1: L'hamburgueseria Alaska és un... Bueno, és com un monolit allà enmig... revoltat de...
0: És autèntica?
1: Sí.
0: Existeix?
1: Sí, i tant. L'hamburgueseria Alaska és molt, molt coneguda.
0: Tampoc ara no...
1: Bueno,
0: A Palma?
1: A Palma. Sí. I és allà com un xiviu, que dèiem un xiringuito, amb taburets i una petita terrassa amb cadires i taules d'alumini, que està com a revoltada cada vegada més glamour, perquè tots els bars estan substituint per coses de...
0: De
1: suecs exquisits, i allò aguanta, resisteix, no? Amb aquell nuvolet de greix que va sortint d'allà.
0: Però el que ens agrada és això, la resistència d'allò que té una certa decadència.
1: Bé, clar.
0: Perquè això és autèntic.
1: És autèntic, és un xiviu que ha sorgit després de dècades, no? Que ha arribat a ser com és, en dècades de ser contrastat amb el públic, amb els clients...
0: Però tenen una hamburguesa, no?
1: Tenen, sí, hamburguesa amb formatge i sense formatge.
0: L'èxit és aquest, no? Bueno, és una hamburguesa, pots triar. O té formatge o no en té?
1: Bueno, l'èxit del McDonald's, ells l'expliquen en que les hamburgueses sempre fan el mateix gust, que el truc que sempre facis el mateix gust és que no faci gust de res. Clar, si no fa gust de res sempre fa el mateix gust, és molt fàcil.
0: Clar, clar.

0: Toni Gretel.
1: Dèiem que estem parlant amb el Joan Miquel Oliver d'aquest nou llibre fantàstic que es diu La vida no són matemàtiques, que hi ha abocat tota una sèrie de coses i que, en el qual també s'hi llegeixen preocupacions, no? Per exemple, parles de la llengua, no? Del català, que cada cop es sent menys a Mallorca.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Com passa una mica aquí, també. Però no sé si allà de forma més extrema.
2: Bé, sí, la veritat és que cada vegada sent menys. No és tant una preocupació com que és que t'ho trobes cada dia i arriba un moment que t'afartes i dius, ostres, que putes passa amb això, no?
1: Estàs emprenyat.
2: Sí, clar, això fa emprenyar, perquè és que arriba un moment en què és que ja no pots xerrar ningú, més que amb el teu gos, saps? És vera. Diu, no, tu tens dret a parlar català. Diu, vale, però si l'altre no té un mínim d'obligació a entendre'l, no, és que ens imposen el català, però no sé què. Bé, t'estan dient que facis un curset de merda que només cal que l'entenguis, saps? I que són llengües llatines, que són pràcticament iguals, saps? No, dius un cafè, jo què sé, saps? És que són igual, però ni així, saps? Ho fan per aquest prejudici que tenen en contra nosaltres.
1: Però ha arribat a aquest punt en què fins i tot els que parleu, els catalanoparlants, potser el que és difícil és reconèixer uns entre vosaltres, no? I vens a dir en un dels capítols que és una solució, que és que aneu amb una senalla.
2: Sí.
1: Una senalla és una mena de cabàs,
2: sí,
1: d'espart.
2: Sí, sí, això mateix.
1: Si vas amb això...
2: Pues te reconeixen, diu, ep, aquest és mallorquí.
1: Tu has anat amb una senalla pel carrer?
2: Jo sempre duc una senalla.
1: Ah, sempre dones una senalla.
2: En tinc dues, una de més gran, una de més petita.
1: I llavors ja saben que...
2: I jo per dur ses coses, ja que sé, sempre vas a comprar el que sigui, sempre dus quatre cosetes.
1: Mm-hmm. És una forma d'identitat, eh?
2: Però clar, i me vaig fixar que quan tu vas a ensenar pel carrer, la gent te xerra de català.
1: Sí, eh?
2: Sí, directament, perquè diuen, ah, aquest és mallorquí.
1: Perquè si no, la norma fonamental és que primer en castellà.
2: Sí, clar. Quan, perquè,
1: com tu també?
2: Que... No, jo sempre començo en català. El que passa que si després veig que m'he de complicar molt la vida, pues jo no me quedo més remei que parlar en castellà. És que si no, t'hauries de barallar amb tothom, sempre, saps? Arriba un punt que te canses.
1: El llibre, per exemple, ara que parlàvem fa uns instants d'Antònia Font, reivindiques el vostès aquí.
2: Clar, el disc incomprès d'Antònia Font.
1: Podríem definir així, no?, com l'incomprès.
2: Jo el definisc així. Però clar, nosaltres estàvem amb aquest disc, quan l'estàvem gravant i això, estàvem nosaltres super subidons, perquè és que amaga moltes coses guapes aquest disco. Està tot gravat amb analògic, en el sentit de... Tots els trastos que tu sents, els teclats, són teclats de veres, no hi ha plugins, no hi ha història digital allà, saps? Si vas escoltant aquest disco veuràs que hi ha molta informació musical allà, no? Molta sonoritat, molta cosa guapa. I això no va acabar de... El públic no va acabar d'apreciar, saps? I jo tenia un poc... Pensava, ostres, si jo ho explic, tot el que hi ha darrere cada cançó, jo crec que la gent li anirà bé, no? I és el que he fet amb aquest capítol, no? Cançó per cançó, tot el que hi ha darrere.
1: Tinc un record d'un dels últims concerts d'Antònia Font, abans de que, no?, quan vau decidir plegar, que va ser el de Palma, i anava amb una persona al concert, i crec que bona part del concert va ser precisament el vostès aquí, i ens van mirar com dient, clar, és que tenen tants hits que ara voldríem sentir, i vam dir-nos a l'orella, me recordo, diu, ens està dient on collereu, no? Ens estan dient on collereu ara els últims mesos quan vam treure aquest disc i no veníeu, no?, a veure'ns.
2: Sí.
1: Hi havia alguna cosa d'això?
2: Exacte, és a dir, això és claríssim. Tu has de tocar el que tu consideris que has de tocar, no? I va ser molt bo perquè van fer lamparetes i es cap d'un any van fer vostres aquí. No tocava fer disco. Però el nostre manager, no, però això que feis és improcedent, saps? És una cosa no reglamentària, això, que aquesta idea, saps? Jo no, que sí, que tal. I nosaltres, per ser més punquis, van dir, per publicar, ja està. I vàrem tocar a Vic i la gent esperava un concert de lamparetes. I es diu que encara no havia sortit.
1: Hòstia.
2: I s'hi vàrem entaferrar 40 cançons d'un minut i van pirar, saps? Sense que ningú s'ho esperat. La gent ni ho sabia. Sí, em va dir, ostres, això no és Antònia Font.
1: Què ha sigut això?
2: Això, aquí, els 5 membres d'Antònia Font, però ens acaben de donar 40 cançons que no havien sentit mai. Quin desbarat és aquest, no?
1: No va agradar aquell dia.
2: No va agradar. I a partir d'aquí, la cosa se va començar a embrutar. Vàrem acabar fent la gira, que feien les 40 desbostes aquí, i llavors es feien 10 o 12 cançons de les antigues, perquè és que la gent se queixava, saps? Jo ja no...
1: En aquest La vida no són matemàtiques, el Joan Boiquel Oliver també parla en alguns moments dels integrants d'Antònia Font, òbviament, i parla, evidentment, del Joan Roca, no? El baixista d'Antònia Font, que el dia 22 de juliol ens va deixar, no? Molt pocs dies abans de fer el concert del festival Mobile Fest. Com esteu, Joan Miquel?
2: Bé, o sigui, per sort, bé, vam poder fer un comiat guapo d'en Joan, que va ser com un homenatge a la seva figura, a la figura l'estimat que era ell, molta gent el tenia molt present, i res, va anar bé de dins de la de tragèdia, no?, que se te mori un amic, va anar bé, van fer l'enterros, funeral, i després aquell concert, homenatge, quasi 3 o 4 dies tot, no?
1: Han passat 2 mesos, una mica més de 2 mesos.
2: Sí.
1: Tens el record vívid del concert en si? És a dir, de pujar, de les sensacions?
2: Sí, és que va ser molt, molt bèstia allò. Era tothom plorant, saps? Tot el públic plorant i...
1: A més, a Mallorca, és que clar.
2: Clar, sí.
1: Era a casa, això.
2: Mm-hmm.
1: De fet, vau dir que ell tenia com moltes ganes d'arribar al concert, no?
2: Sí, ell estava entre ganes d'arribar i com a superpreocupat, se sentia superresponsable que no poguéssim fer concert per culpa seva. I no, però Joan, tio, què dius? És un concert, n'hem fet més de 1.000, saps? No passa res. I al final no sabien si suspendre o què fer, saps? Van dir, el concert sense no el podem fer, està clar, perquè és que no aguantarem ni nosaltres ni el públic, o sigui, no se pot fer emocionalment. I van tenir la idea, en Jaume Manrosa va dir, per què no feim 4 o 5 cançons? Anunciem que suspenem, però hi anem, sortim, i en Pau crec que va dir, bé, avui venim a fer un poc d'homenatge a en Joan i el que ell voldria és que fessin música i farem música. I va ser molt guapo.
1: Qui era per tu el Joan?
2: Bé, en Joan era un company de feina, però que en ningú t'hauràs passat més hores que amb els companys d'un grup de música. I al final és Antònia Font. Som amics, és que som amics de veres, saps? És a dir, aquesta idea de que sí, no ens telefonem, cadascú té la seva pròpia família, tal i qual, però som amics, és a dir, mos ajudam, mos escoltam quan mos passen putades, de dins el propi grup cooperam moltíssim, cadascú té les seves pròpies feines, i realment, a part de la part musical, doncs hi ha tot un tema de furgoneta, hotels, sortir de copes després dels concerts, que això t'he de dir que ho hem desenvolupat moltíssim perquè mos ha agafat en els anys de partir dels 20 fins als 40, saps? És el que fas, és el que te dediques, i teníem doncs un sentit de humor molt desenvolupat, molt el nostre propi llenguatge, els nostres propis xistes, i en Joan era un dels principals.
1: Era el més humorista del grup?
2: Sí, ell sempre estava de cachondeo, sempre res, li pegava un atac de riaes, que el tenim gravat en vídeo qualcun, que li pegava uns atacs de riaes, havia d'una parida i començava a riure i a plorar, però rotllo que acabava en terra, saps, estiu?
1: Era el millor riure de tot el grup?
2: Sí, en Joan...
1: Saps que hi ha gent que té un riure que és així, és contagiós,
2: no,
1: és que t'emporta per
2: que
1: davant.
2: Començava a plorar i plorar de ser riaes i no se podia aguantar amb la xorrada més que te pogués imaginar, més beneita, però estiu, feia això.
1: Tu t'hi veus seguint amb Antònia Font sense el Joan?
2: Sí.
1: O costa d'imaginar-se?
2: No, o sigui, si Antònia Font volem seguir, se pot fer un disco sense en Joan i una gira. El que passa és que, clar, jo ja ho he dit, Antònia Font sense en Joan és Antònia Font sense en Joan. Claro que se notarà, saps? Sobretot, mira, el dia que se va morir varen quedar al vespre.
1: El grup?
2: Sí. Perquè bé, en Pere es bateria el Marino i estava a la mà amb un catamaran així, amb guiris i això, que es va passejar. I van quedar en la nit i ja hi eren tots quatre i clar, tota la vida sempre tots cinc, saps? Durant 20-25 anys tots cinc sempre, no? I clar, de cop em falta un i pareixia que tot sempre així que havia entrat per la porta, saps? Era que no va arribar a entrar, llavors es m'ho anam, dius adeu, cadascú se'n va cap al seu cotxe, en Joan no és, bé, saps, aquesta sensació, la veritat és que és molt difícil d'acceptar, no? O sigui, psicològicament, ostres, te falta qualque cosa, està claríssim.
1: En aquest punt, fins i tot, suposo, de la cosa que per edat no toca, no? No et sents que estiguis no, en aquest moment vital, clar?
2: No, que va, per res. I en Joan, un tio que estava superfort, feia, no sé què feia, Thai boxing, no sé què, era una bèstia. Però, res, li va pegar de per tot i no va aguantar.

0: Aquest 26, pel Joan Miquel Oliver ha estat molt, molt intens. Ara ha tret el llibre. El llibre està escrit abans que morís en Joan, que sí. tot sencer, no?
1: Sí.
0: Evidentment, sabent que les presentacions tothom te'n preguntaria, no sé si ho estàs utilitzant com una teràpia o t'està ajudant en alguna cosa o al contrari.
1: No, jo entenc que és un tema important i que s'ha de parlar, no? I també per respecte cap a ell, òbviament, és un tema que és obligat.
0: Deia que et tret llibre, però també a l'abril va publicar l'últim àlbum que es diu Ruïssos. I ja són 30 anys fent música, Joan Miquel, que són moltíssims, no?
1: Pues sí.
0: Ara has obert els ulls com a taronges, com dient, hòstia, pues sí.
1: Bueno, és que tu has dit 30, però...
0: Són més, no?
1: Són molt més.
0: Sí, des de petit.
1: Bueno, petit, 14 anys, això. En 15 ja varen fer el nostre primer concert amb el grup d'amics i tal.
0: Tot i així, ho expliques al llibre, encara tens a vegades l'amago de la síndrome aquesta de l'impostor. Com és això?
1: Bé, perquè penso que el que faig tampoc és per tant, saps? No hi pot haver una diferència tan bèstia entre el meu grup, que toquen Esplau Sant Jordi, i un altre grup que arribi pues, a fer bars i coses així, i que hagin, no se pugui guanyar sa vida en sa música. És molt random, això. No crec que hi hagi un... Tinc el síndrome de l'impostor perquè és que m'hi sent, de veres. O sigui, no penso que sigui per tant el que jo he fet, saps? O sigui... No acaba de ser just, no? La quantitat de músics en talent que hi ha que no es poden guanyar la vida en la música i en canvi d'altres, com nosaltres, que sí que us ha anat bé. Jo sempre dic que jo me sent com si m'hagués tocat la loteria. I si em diu, no, però que tu has currat molt i tens talent, i dic, bueno, hi ha molta gent que ha currat molt i que té talent i no han tingut la sort que jo he tingut. Jo soc igual de feliç tocant en un racó o un bar que tocant en el Palau Sant Jordi. Tu m'hi dius, bueno, és molt fàcil de dir perquè tu toques el Palau Sant Jordi. Yeah. Però és que ho dic sincerament. Jo sa música me fa feliç, saps? I de vegades que tot sigui tan preparat i tan artificial i que perdi aquest punt d'espontaneïtat, a mi me molesta de vegades això.
0: Però estem caminant cap aquí.
1: Bé, els altres que facin el que vulguin, però en tu mateix, que pots triar... Jo sóc més partidari de... A mi m'agrada tocar més en sales petites, davant 300, 400 persones... És el que m'agrada a mi.
0: Què hi trobes?
1: Pues hi trob que la gent està relaxada, que no te venen a escoltar com si estiguessin sentint missa, que tu pots improvisar, que te dones un permís per equivocar-te, i això te relaxa, i si te pots equivocar pues arrisques més, i si arrisques més arribes a llocs més enfora que no arribaries si tens por de ficar una nota que no toca, saps?
0: T'has tret pressió amb els anys?
1: Depèn de què, de vegades vas a un lloc i, ostres, i la gent està esperant com si hagués arribat jo que sé aquí, no?
0: Yeah.
1: I dius, tios, tranquils, no passa res, jo l'únic que faig és cantar cançons. I llavors de cop pues, ho has de fer tot superbé i supercorrecte. I això m'atensa una mica.
0: Però la veritat és que la vida no són matemàtiques, no?
1: Exacte.
0: És el nou llibre del Joan Miquel Oliver. Sempre és un gust parlar amb ell. Parlar-hi dels seus projectes i de les seves coses i de la seva vida. Joan Miquel, sempre és un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a tu. Molt content de ser aquí.
2: Aquí els millors moments
3: del Via Lliure.

0: Gas, amb Gerard Ballero.
1: Passen 10 minuts de les 11, bona nit, benvinguts a un t'ho diràs entretingut fins a la 1 de la matinada. Ha guanyat el Madrid, 1-0 al Santiago Bernabéu contra el Villarreal amb un gol de Diomandé. I diria que ha estat l'única bona notícia per l'equip de José Mourinho. Els 3 punts, que al final és veritat que són els que compten a la classificació, i segurament és el que més aprecia bona part de la massa social del Real Madrid, els resultats. Però tot el que ha passat durant els 90 minuts al Santiago Bernabéu, també abans i després, crec que demostra que el madridisme ha entrat en un estat d'esquizofrènia que durarà com a mínim uns quants dies, tenint en compte el que hem viscut aquesta nit al Bernabéu, a Chamartín. El Madrid ha guanyat 1-0 amb un gol de Diomandé, ha marcat el segon, gol de Vinícius, però l'àrbitre, a instàncies del VAR, ha revisat al monitor una estirada de cabell del futbolista brasiler del Real Madrid a Saliba, el jugador del Villarreal. I, aplicant el reglament, ha expulsat a Vinícius en vermella directa i ha anul·lat, per suposat, el gol del Real Madrid, que, a més, havia estat de l'infractor, de Vinícius. És igual, si hagués marcat Mbappé o un altre futbolista també l'hagués anul·lat, però és que per acabar-ho de dubar ha estat el jugador que ha estirat dels cabells. Moltes protestes, però és que ja hi havia hagut protestes abans, durant la primera meitat, quan no hi havia hagut cap polèmica arbitral. Tot plegat per intentar, i aquesta és la meva sensació i aquí hi poso una mica d'opinió, per intentar preparar ja el partit del 25 d'octubre al Camp Nou contra el Barça. El Madrid està començant a preparar un partit que sap que si el juga de tu a tu al Barça, el més lògic és que el perdi, veient la diferència abismal que hi ha entre els dos equips ara mateix, de joc, la diferència abismal de joc que hi ha entre els dos equips, i sap, com sabia José Mourinho quan s'enfrontava al Barça de Pep Guardiola, que l'única manera de vèncer aquell Barça era intentant baixar el fang, intentant embrutar tot el que envolta el futbol, implicant els àrbitres pel mig i, d'alguna manera, mirant de ser millor en allò que no és futbol. Doncs crec que avui, 15 dies abans, el Real Madrid ha començat a preparar el partit del 25 d'octubre al Camp Nou contra el Barça, perquè veu que la diferència d'això que entre els dos equips és abismal. I, com he dit abans, que no s'acabi mai aquesta temporada, el senyor Mourinho anant a córrer, a abraçar Vinícius en un gol que al final no ha valgut, desquiciat, el Bernabéu xiulant a Mbappé, que per cert no sembla Mbappé, perquè només fa que fallar ocasions claríssimes, una infinitat de coses que han passat, Valverde jugant de lateral, Bernardo Silva desaparegut en combat, no se, ni ha jugat, ni se l'espera, no ho sé, insisteixo, l'única bona notícia pel Real Madrid, aquests 3 punts. També ha sumat els 3 punts al Barça aquesta tarda, guanyant 3-0 el Getafe, en un partit, crec que molt més tranquil i molt més normal, amb gols de Gabriel Jesús, de Gordon i de Koundé. No hi era Rafinha i no s'ha notat. Han passat 21 dies des de l'últim partit del Barça i tampoc s'ha notat. El Barça ha estat molt millor que el Getafe i, a més, al minut 1 ha aconseguit marcar ja el primer gol i, per tant, avall que fa baixada contra un equip que sol defensar molt bé i que basa molt el seu joc en això, en defensar. I a la segona part, doncs, a gestionar les cames amb futbolistes que han hagut de ser substituïts, perquè dimarts recordo que el Barça té partit de Champions al camp del Galatasaray. Amb tot plegat, millor inici de la història del Barça igualat, 24-24, igual al que va fer el Tata Martino a la temporada 2013-2014, el Barça que li treu 5 punts a l'Atlètic de Madrid i 6 punts al Real Madrid. El Betis podria superar el Madrid encara de jugar demà. Juga contra l'Osasuna. Un quart de 12. Per suposat que sentirem, quan surti en roda de premsa, José Mourinho. Per suposat que ara de seguida anem cap al Santiago Bernabéu amb el Damià López, per si hi ha alguna reacció a la zona mixta. Per suposat que hem de sentir també algunes de les reaccions, encara que no hem escoltat, del Barça 3, Getafe 0. Moltes coses pendents en aquest t'ho diràs i en una tertúlia apassionant, que comença ara.
0: RAC 1. A A RAC1 t'acompanyem.
2: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC1 per un problema amb la teva veïna.
3: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
0: A RAC1 t'informem.
4: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
5: El departament ha destituït la secretaria general.
0: A RAC1 t'entretenim.
6: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
7: És que al final cauré rodolant.
6: Bueno, però pues, haver baixat amb ascensor.
0: A RAC1 juguem.
1: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
0: A RAC1 et fem riure.
8: Avi, sisplau.
9: Us obre una porra sensible?
8: Va!
0: I et fem escoltar.
10: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra
11: cosa. Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
0: I tot ho fem per tu. RAC1. Tots som 1.
12: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. This is the start
0: of something new. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
13: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: I escolta el que vols.
0: Quan vols. Actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC1.
13: Contingut exclusiu.
0: RAC+1.
13: Fàcil.
0: Ràpid.
13: Còmode.
0: RAC1.cat.
13: RAC1.cat.
0: RAC1.cat.

0: Àngel Pérez, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Bona nit, Javi Muñoz, com estàs?
1: Què tal? Bona nit.
0: I el Ferran Corrés, també aquí a la meva esquerra. Hola, Ferran.
2: Hola, bona nit.
0: Abans d'entrar amb tota la teca, que n'hi ha molta, deixa'm dir que per al teu jo de cada dia, Ferran Corrés, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, tenim un Volvo 640. Sí, sí, des de 31.900 euros. Sí, sí, des de 31.900 euros. Consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Pendents de la roda de premsa de Mourinho a la sala de premsa i de tot el que es di al Santiago Bernabéu. De fet, no sé si tinc el Dami pels budells de l'estadi madridista. Ets per aquí, Dami, o encara no?
3: Bona nit, Gerard.
0: Bona nit, bona nit. Què? Bona com nit. Està l'ambient aquí a la zona mixta? No sé on pares.
3: Sí, sóc a la zona mixta. He passat perquè el camí et porta, primer et fa passar per la sala de premsa, he tret el cap i encara no hi havia ningú. I ara a la zona mixta doncs hi ha força expectació. No, no és que sigui allò multitudinari, et diria que hi ha la mateixa gent que en tots els partits, tots els companys de televisions, premsa escrita i també un munt de periodistes de ràdio, doncs esperant la compareixença, no està clar. Evidentment passarà algun futbolista del Villarreal, segur, i encara no els han comunicat si passarà. Jo pensava que no, però és possible que sí que hi hagi algun jugador del Madrid. Diria que si ha de venir algun futbolista no serà dels que et dona grans declaracions, però bé, hem d'estar atents perquè tal i com estan els ànims aquí, ara mateix ja qualsevol cosa. Tu deies, estem a mes d'octubre i ja sembla que estiguem en un tram de temporada crític, crispat, en què Barça i Madrid estiguin jugant els títols i en el que ja s'hagi d'entrar el frec a frec, el cos a cos. Per tant, doncs, molta sorpresa. Jo aquests dies que estava fent selecció espanyola i parlava amb periodistes que segueixen selecció espanyola i Madrid, una mica el que explicava en la retransmissió, molt desencís aquí amb el que s'està vivint, amb Mbappé, amb Vinícius, amb el joc en general, i una miqueta assumint que ja no que el Madrid no dona per més, sinó que el Barça és absolutament inaccessible. Evidentment això, una victòria al Clàssic ho pot canviar tot, lògicament, perquè això canvia en funció del resultat, però avui una prova més, el partit d'avui una prova més allà del que ha passat amb Vinícius, l'expulsió, la cursa de Mourinho, totes les coses còmiques que hem vist, el joc molt pobre, el joc no dona per més, avui els ha donat per treure 3 punts, però la sensació un dia més que, igual que han caigut a Camp del Betis, a Camp de l'Eti a Madrid, si no és contra el Sevilla, doncs tornarà a ser el Clàssic, no dona per més aquest Madrid.
0: Sí, crec que fa 20 dies ja vam tornar al 2010, Àngel, Javi i Ferran, amb el que va passar, no?, en el derbi madrileny, la impressora, etc. No sé si avui hi haurà...
1: Estan imprimint ara. Jo crec que deuen estar imprimint. A més, avui, com juguen a casa...
0: Hi ha tòner o no hi ha tòner?
1: Avui deu haver-hi tot.
3: Però què imprimeix? Destirada de cabells? Perquè es vegi bé. Vull dir, és que no sé on és la polèmica, eh?
1: Tinc ganes de sentir a Mourinho, aviam, de què es queixa avui?
0: Però s'ha queixat tot el partit.
1: Quines són les jugades polèmiques?
0: S'ha queixat, mira, en la jugada en què Vinícius es tira dels cabells a Saliba, es queixa d'una falta, quan el seu futbolista està anant cap a porteria. No sé qui li fa l'assistència a Vinícius, crec que és Bellingham. Quan Bellingham té una oportunitat de marcar el 2-0, Mourinho es queixa i demana la falta, perjudicant la contra del seu equip. De fet, al final han acabat marcant, però l'han anul·lat efectivament per aquesta estirada. S'està queixant constantment. És increïble, i efectivament hi ha el Mourinho aquell que semblava Mourinho nou, el germà de Mourinho semblava, doncs ja ha passat a millor vida, eh?
1: I ara que parles
4: fins a aquesta data ha durat aquesta mentida, per dir-ho en paraules molt evidents. Fins i tot abans ja havia anat ensenyant la poteta, sí, però no, avui jo crec que
0: és la conseqüència.
4: I el dia del derbi...
0: És la conseqüència del derbi. Això és, diguéssim, la continuació. Per ells no, és com si no haguessin passat aquestes 3 setmanes, no?
4: Que estem a 10 d'octubre i ja estem així.
2: A la roda de premsa d'ahir, quan li pregunten per Mbappé, diu, és que no sé por qué habéis hablado tanto de Mbappé cuando podíais haber hablado
0: de que no
2: del City, que el City para ella es Guardiola,
1: sí,
2: y del otro caso.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena.
3: Ai, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Els àrbitres, un dels pocs entrenadors que no, o l'únic, potser...
6: L'únic entrenador que mai li he sentit... I
5: que no parla dels àrbitres. De fet, fins i tot ha normalitzat el clima de tensió, diu que és normal en aquests partits, i ja està, i que han perdut. Deixeu-me dir que el Madrid ha jugat poc a futbol, però el Villarreal menys encara. Vull dir que tampoc és que hagi merescut el Villarreal avui treure alguna cosa del Santiago Bernabéu. Eh? No. I amb 20 minuts més l'afegit amb un home més, que ha tingut per intentar marcar l'1-1. Gairebé que el Madrid ha tingut més oportunitats, per excepte una de Catric Courtois, per fer el 2-0, que no pas el Villarreal. Però que quedi dit que no hi ha hagut cap declaració rellevant d'Íñigo Pérez de la sala de premsa, més enllà de dotar de normalitat el clima que s'ha viscut avui al Bernabéu.
7: No, i aquesta nit s'ha desactivat per fi la teoria conspiranoica de que Vinícius tenia un doble. S'ha desactivat perquè no pot haver-hi dues persones tan lamentables i miserables a la capa de la Terra. O sigui, no pot ser un doble. O sigui, avui hem descobert que realment era Vinícius, perquè la situació que hem viscut és esperpèntica.
5: Aquí estem veient ja algunes de les imatges que ens ensenyem a Vistar de les protestes.
7: D'entrada hi ha una cosa, perdona, o sigui, les explicacions que li donen als àrbitres a Mourinho, sí, no les entenc. O sigui, amb qualsevol altre entrenador... És una targeta o és una advertència?
5: Demana el mateix criteri pels dos equips. Diu, igual per a los dos, li deia el...
7: Però per què té que anar l'àrbitre? Per què té que anar l'àrbitre i està mig minut o un minut donant-li explicacions a Mourinho a la banda? Qui és Mourinho per
5: donar-li explicacions? De fet, ha tingut diverses opcions l'àrbitre per expulsar-lo. No sé fins i tot si anar a celebrar un gol al fons del camp pot suposar una altra groga.
8: Està encarant-se amb la banqueta del Villarreal.
5: Sí, sí, sí, no, no, està... Bueno, és aquest clima desquiciat completament. Bueno, ja.
8: Però jo crec que no només és Mourinho, és el Bernabéu en si. Bernabéu s'ha convertit... Jo crec que la temporada passada ja ho era i s'està accentuant més. És un frenopàtic. Allò... comencen el partit xiulant els seus jugadors, però després xiulant a l'àrbitre, Vini no para de, quan surt al camp, d'aixecar el públic, sí, sí. Bellingham tres coses del mateix durant el partit, xiulant amb ell, però acaben cridant Negreira sigui arbitrando, o sigui, es queixen de tot. Però, o sigui, el que deia avui Joan Laporta és així, o sigui, el Madrid es queixa de tot,
7: sí, sí.
8: I a tot arreu, o sigui, li sembla malament la UEFA, l'Euroliga, la FIBA, la FIFA, la Lliga, la Federació, tot, li sembla absolutament tot malament, però... I això al final és culpa sobretot de qui mana, perquè és qui ho està provocant.
9: Saps què passa? Que en part aconsegueixen el seu objectiu, perquè si avui no haguéssim muntat la que han muntat, i probablement aviam que fa Mourinho a la roda de premsa, però segur que ens donarà per parlar més i no precisament de futbol, estaríem parlant de futbol i estaríem dient que el Madrid,
8: sí, que són...
9: és un equip ara mateix molt justet. Molt justet. Jo diria que és un equip mediocre i que és sobretot un equip molt vulnerable. A dalt tenen a un jugador avui titular, Mbappé i no Vinícius, que dimiteix de la pressió, que a la que li salten la seva primera pressió després, sí, no torna mai.
5: S'han superat molt fàcil.
9: Tenen un doble pivot molt justet. Quan un equip rival ajunta 3-4 passades a camp propi, sempre surt jugant amb moltíssima facilitat. La pressió és descoordinada. És un equip que viu de la genialitat dels jugadors que té a dalt, que sí, Mbappé dimiteix de la pressió, però és un jugador que et pot canviar un partit en qualsevol moment. Té un porter que et pot salvar també un partit.
8: Bellingham,
9: i a partir
8: d'aquí, Bellingham
9: és exultant físicament i és un jugador que en cert context, doncs, és veritat que és molt productiu, però molt poca cosa més. Un equip amb cara i ulls, un equip endreçat, un equip amb una idea clara, un equip, això, que sigui capaç de penalitzar l'esquena dels migcentres, que el Villarreal, amb una inici de temporada molt justet, ho ha pogut fer. Un equip que sàpigui sortir jugant li pot fer molt, molt mal.
5: Mira, abans d'escoltar Mourinho, crec que hi ha una primera reacció des del vestidor madridista de Tchouaméni, que ha parlat a la televisió del club sobre la vermella a Vinícius. Ha dit això.
10: Pero al final no entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante...

0: la victòria.
1: Ha dit això Tchouaméni, ja els companys de la televisió madridista han anat a buscar...
2: 2020,
1: Han anat a buscar el 2020 una estirada de cabell a Marcelo, que és de la Guàrdia, no? El defensa de l'Alavés en el seu dia. Sí, que va ser capità i tot del...
2: 2020,
1: de Rotza, el 2020,
2: 2020,
1: que entenc que no es va sancionar aleshores. Doncs mal fet, perquè l'haurien d'haver expulsat, però el reglament està ben aplicat.
3: El que haurien de rescatar és què van dir ells el 2020 quan no es va sancionar, que evidentment era, que en aquell cas que era penal, perquè van estirar el cabell a Marcelo dins de l'àrea. Haurien de buscar què van dir ells el 2020, perquè suposo que també valdrà per ara.
4: Saps què diran? Possiblement, pel que estic veient a Real Madrid Televisió, que hi ha una agafada de cabells, però que no significava res perquè el jugador del Villarreal ha continuat jugant.
1: Ha continuat jugant, exacte. Bé, perquè ha continuat jugant perquè veia que hi havia possibilitat però és igual, és una agressió.
2: A tot això, el tio li foten una estirada de cabells i el tio ni tambaleja, o sigui...
1: No. Està tipificat com a expulsió.
2: L'estirada de cabells a Marcelo ha traspassat fronteres i ara no només està a Madrid Televisió, sinó que ja comença l'ataca es comença a extendre per les diferents televisions.
1: Ja podem imaginar...
2: El madridisme per on, sociològico.
1: Ja podem, de fet, és una jugada dins de l'àrea, aquesta estirada de cabells de la Guàrdia amb Marcelo, que efectivament hauria estat assenyalada com a penal el 2020.
2: De totes maneres, tornant-ho molt ràpid a allò de Mourinho, o sigui, quan Florentino fitxa Mourinho, jo crec que sap que està fitxant un entrenador que, en el cas de que esportivament no li vagin les coses... O sigui, jo crec que Florentino intenta primer i creu que esportivament podrà fer alguna cosa, però sap que té el plan B de dir, amb Mourinho, si esportivament no em surten les coses, tinc un tio que serà setmana rere setmana al foco de la polèmica i que sabrà avivar-me tots els focs que jo necessiti perquè no es parli de futbol.
3: Absolutament.
2: Estàs comprant això.
3: I Mourinho és, jo crec, una decisió gairebé
2: de fet,
3: a la desesperada.
2: Perdona, Javi, està sobreactuat, Mourinho. Sí, jo veig un Mourinho sobreactuat i encarregat.
3: Però compte amb això, perquè és cert, jo estic d'acord que Mourinho és una última bala i gairebé una mica la desesperada de Florentino, però compte que a Florentino ja va haver-hi un 30% dels socis que li va votar a un candidat de l'oposició, que no el va votar ell. Jo crec que el Madrid majoritàriament compra el relat del victimisme arbitral, l'ha comprat sobretot arrel del cas Negreira, ells se senten perjudicats i durant els partits i mentre l'equip estigui encara en la competició i vagi guanyant els partits encara que sigui com avui, doncs hi estaran abonats i ficaran pressió i ho compraran i estaran darrere del seu entrenador, però que els resultats no vagin bé, compte que aquí el que pagarà el preu més alt no serà José Mourinho, que com a molt marxarà a casa amb la seva indemnització. Sí. Compte que a Florentino ja va haver-hi un 30% de socis que va votar en contra d'ell. És a dir, que si la cosa va malament i el tallafocs que ha ficat, que és José Mourinho,
2: sí, però surt en el compte... Anys per a les eleccions i no li fotran una moció de censura a Florentino.
3: No, però l'ambient del...
4: L'ambient es pot veure obligat a marxar com la primera vegada. Jo crec que...
1: Sí.
4: No, dues coses. Una, jo crec que... Florentino fitxava Mourinho com a opció desesperada perquè a la primera vegada que el fitxa, simplement el fitxa per destruir el Barça de Guardiola i ara el fitxa per destruir el Barça de Flick i evidentment s'està veient que serà impossible destruir-lo per joc com tampoc va ser possible destruir el Barça de Guardiola per joc i li pot sortir malament. A mi comentava abans d'entrar, a mi em recorda quan Gaspar va fer tornar a Luis Van Gaal, que va ser un fracàs estrepitós i va acabar amb Van Gaal fora i amb Gaspar fora. A mi em recorda això. I la segona vegada, en relació amb el que deia l'Àngel, que l'aquella estirada de fa no sé quants anys, perquè he vist que hi ha lones pel Covid
1: 2020.
4: Al camp.
1: Sí, era Valdebebas, no era el Bernabéu.
4: De Marcelo, la meva pregunta és per què que Real Madrid Televisió posi aquesta imatge, ho entenc, que la resta de teles posin només aquesta imatge quan s'han produït moltes estirades
1: Movistar,
4: de
1: cabells. Movistar, no? Sí.
2: De fet, avui
4: sí, n'hi ha moltes estirades de cabell.
2: 5 minuts abans...
4: Per què només posen la de Marcelo?
2: 5 minuts abans de Vinícius, a l'Estats Units Espanya femení, Atenea del Castillo, una jugadora del Real Madrid, també ha vist vermella per estirar-li el cabell a un adversari.
1: Sí, no ha vist l'àrbitre principal, ho ha revisat
2: els valors.
3: Fa 4 dies es va fer viral un futbolista, ara no recordo de quina selecció, amb el cabell molt llarg, que entrava al terreny de joc.
4: Aquella era difícil no estirar-li el cabell.
3: Unes rastes gairebé fins als turmells, i entrava al terreny de joc i li estiraven dues vegades dels cabells i provocava dues expulsions.
2: Però fixa't, la senyal de que està ben xiulat avui i de que no hi ha cap errada arbitral és que Real Madrid Televisión estan tirant d'hemeroteca de jugades que ells consideren en el passat que van perjudicar el Real Madrid. És a dir, quantes vegades hem estat aquí, en aquest mateix espai, una nit en què presumptament s'ha perjudicat el Madrid i hem vist que Real Madrid Televisió posava en bucle la jugada d'aquell dia.
1: Mm-hmm.
2: Perquè que es queixaven de que estaven...
4: Però estan ara posant la de Mbappé.
1: Totes, totes.
4: La
1: Romero
4: a Mbappé. Sí.
1: Totes.
2: Ah, però quan vas al passat, quan vas al passat és perquè no tens res a dir sobre el present. Per tant, el d'avui és clar i manifest. Sí. Ni Real Madrid Televisió...
1: Sí, i com dèieu, hi ha molts precedents, el de tenir el Castillo justament aquesta mateixa nit. Quina casualitat, una jugadora del Real Madrid, exacte, però tots els precedents que almenys hem intentat rebuscar la redacció, tots es sancionen amb entre 2 i 3 partits.
2: Pues aquest no.
1: Hi ha, per exemple, la temporada passada a la Lliga F, que encara es produeixen més estirades de cabells, a una jugadora de l'Atlètic Club de Bilbao en un partit contra l'Espanyol, expulsada també per això, 2 partits. Jurisprudència de la Federació Espanyola, a més a més. Hi ha el cas que ja han comentat a la transmissió del Madrid, que és el cas de João Neves a la final del Mundial de Clubs amb Cucurella. 2 partits. M'han comentat també que a Cucurella li van estirar els cabells a la Premier League i que a l'infractor li van caure 4 partits. En aquest cas, a la Premier anglesa, que deu tenir potser també el seu reglament,
4: els seus articles,
1: etc. Em comentava també l'Albert Ferran que l'any passat, en un partit de play-off, a Iker Luque, jugador de l'Atlético Madrileño, del filial de l'Atlètic de Madrid, va fer el mateix en un partit contra la Ponferradina, el play-off d'ascens, i li van caure 3 partits. Això el juny del 2026. Per tant, si això és així, Vinícius es perdria el partit de la setmana que ve a casa contra el Sevilla i es perdria el clàssic contra el Barça. Que no sé si és bona o mala notícia aquesta sanció a Vinícius si es confirma de 2 o 3 partits.
2: Jo d'entrada poso en dubte, ja sé que sóc dels pocs que està en aquest vaixell, però poso en dubte que Vinícius no jugui al clàssic. És a dir, amb la llei a la mà i amb les normes a la mà no l'ha de jugar, com estaves dient, perquè la sanció que li pertany és de mínim de 2 partits, però les hem vist de tots colors. Recordeu quan li va fotre l'estomacada al porter del València?
1: Sí.
2: I el van acabar posant una sanció molt més baixa.
1: De 2 partits, que em sembla que...
2: Quan havien de ser quants.
1: Sí.
2: O sigui, a Vinícius l'han amnistiat moltes vegades. Els jugadors del Madrid hem vist moltes vegades com li han tret segones grogues quan no li han tret altres. Avui, ara, aquesta hora de nit, no sé quin és el motiu que podrien utilitzar, però les he vist de tants colors que avui no em crec que no s'inventin alguna història, veurem.
1: Ja fa estona que s'ha acabat la roda de premsa d'Íñigo Pérez. Veus alguna impressora aquí, Damià López, aquí a la zona mixta? Veus
2: el tòner?
1: O...
0: ¿Por qué? Està començant a córrer que Mourinho no sortirà.
2: Ah!
0: Sí, estem intentant confirmar-ho perquè, bé, de fet només el temps ho confirmarà. Està tothom aquí a la sala de premsa expectant, però una miqueta...
1: S'han callat el paper, no?
0: Miqueta el que... Sí, podria ser. Ara mateix el que et puc dir i el que podem explicar als oients del Tu Diràs és que s'estarien pensant si Mourinho surt. Ara mateix estem aquí esperant si surt, si no surt.
1: Però això és obligatori per part de la Lliga, no?
0: Sí, però hi ha tantes coses obligatòries que no es compleixen i que després doncs pagues una sanció, no?
1: Uh-huh. Sí.
0: Però al final també és una miqueta com tu compleixes l'obligació, si no la compleixes atenta a les conseqüències, doncs en aquesta situació estem i segurament la multa la podran assumir, però és possible que estigui o tan calent que no vol sortir perquè les conseqüències no siguin encara pitjors o simplement doncs perquè no li dona la gana. Per tant, molt atent, Gerard, els pròxims minuts, perquè és possible que la notícia sigui la no compareixença de Mourinho aquí a Valdebebas.
1: Per què creieu que potser s'estigui plantejant no sortir?
4: Perquè forma part de l'espectacle.
1: O sigui, creu que té més altaveu no sortint, no?
4: I que no
1: sortint a despotricar dels àrbitres, etc.
4: No, és la seva manera de protestar contra tot.
3: Bueno, perquè llavors parlarem de per què no ha sortit.
1: No, i perquè si surt, què dirà de l'estirada de cabells?
2: És això. Clar, i com no té arguments... Si surt, no té cap argument.
3: És molt difícil. Pot queixar-se de que considere que no ha estat igual el barem de les targetes grogues, bé, el que vulguis, matisos, detalls, però l'arbitratge no té res a dir per defensar que ha perjudicat el Madrid de forma injusta, perquè evidentment l'expulsió era expulsió.
2: Que no es vulgui burlar, no el poden sancionar, no? Si no surt, no el poden sancionar.
1: No ho sé. No. Dami, digues.
0: no, que el dubte és si aquí surt el segon, això ho resoldrem, hem de resoldre ja en pocs minuts. El dubte és si surt Joao Trallao, que és el seu segon.
1: Joao Trallao.
0: Sí, com feia Caranca, no?
3: Clar, Caranca, un Caranca.
1: És el nou Caranca, sí. Podríem dir.
0: Clar, és, clar, el tema és si surt Trallao, perquè això hem d'aclarir si surt el segon ja no hi ha sanció o sí, és a dir, quan sortia Caranca, en aquell moment no sancionaran a Mourinho, estem d'acord o no? Uh-huh. O si no surt ningú, que aleshores aquí sí que és un escenari més greu. Mm. Per tant, hem de veure si surt el segon, cosa que no ha passat mai aquí encara, o si no surt ningú. Mm.
1: Mira, informen ja els companys de la COPE, Damià, que Mourinho a priori no compareixerà aquesta nit en roda de premsa, perquè, segons els companys de Madrid, diu que vol asseure's a la banqueta contra el Sevilla i contra el Barça. Perquè no el sancionin. Clar, si no el sancionaran. Perquè, que això també és molt Mourinho, eh?
4: No, és molt civil. I saps quan farà aquesta, la rajada contra la tot? A Champions, a la prèvia de la Champions.
1: A la Champions, exacte.
4: Sí, sí. A la prèvia de la Champions.
1: Perquè no el puguin sancionar. Exacte. Perquè no el puguin sancionar. Increïble. Sí. No sé si ja... No us han comunicat de manera oficial, encara a la... La decisió de Mourinho, Damià?
0: No, jo t'estic parlant, Gerard, des de, en una de les butaques de la sala de premsa d'aquí, del Bernabéu, i està la gent esperant. Jo crec que hi ha gent que encara no... Bé, ara mateix està començant a córrer la notícia, però no hi ha una confirmació oficial als periodistes que marxin, que marxem d'aquí. Així que, de moment, no és oficial. Ho acaba... Els mitjans ho estan més o menys explicant com nosaltres, però la COPE ara ho acaba d'explicar en els seus canals, però no hi ha una confirmació oficial per part del Madrid, no.
1: Doncs mira, Dami, farem una pausa, 3 minuts, i de seguida tornem, i si no surt Mourinho, a veure si li pots preguntar, no sé, algun dels companys que tinguis per aquí, què els hi sembla a Madrid, que l'entrenador realment després d'un partit, renti les mans i no vulgui comparèixer a la sala de premsa. És la notícia ara mateix, a aquesta hora de la nit. José Mourinho no compareixerà en roda de premsa després d'aquesta victòria 1-0 contra el Villarreal del Real Madrid. Pausa i tornem. I el Javi Muñoz, que s'està fent alguna valoració a sobre, li dono la paraula també. Ara tornem, va.

0: diràs, amb Gerard Vallejo.
1: 20 minuts i la mitjanit, aquí seguim al Tu diràs, fent tertúlia amb l'Àngel Pérez, el Ferran Correas i el Javi Muñoz, després d'aquesta victòria 1-0 del Real Madrid contra el Villarreal, també, i ara de seguida també en parlarem del Barça 3-0, però esclar, mana el directe, mana la notícia aquesta hora de la nit, i és que l'entrenador madridista José Mourinho s'ha negat a donar la roda de premsa postpartit després d'aquesta victòria, en un partit en el qual han expulsat a Vinícius en vermella directa per agafar dels cabells a un rival, una expulsió tipificada al reglament i claríssima, ha estat, desafortunadament pel Madrid, ha estat en una jugada en la qual ha acabat marcant Vinícius, però l'expulsió és meridiana i no hi ha hagut tampoc res més destacable pel que fa al criteri arbitral, tot i que Madrid ho ha magnificat tant, doncs, que Mourinho ha decidit doncs, encara fer-ho més gran, fer la bola més gran, no sortint, no despotricant contra els àrbitres de la sala de premsa, sinó no sortint a la sala de premsa després d'aquest partit. Ara vaig cap al Bernabéu una altra vegada amb el Damià López. Abans, companys, no sé si us heu afanyat o no, però us heu d'inscriure a l'onzena edició de la cursa de Platja d'Aro, la cursa de RAC1, Sí, sí. Onzena edició de la cursa de RAC1 a Platja d'Aro, diumenge 18 d'octubre, veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses, com sempre, ràdio en directe, amb el Via Lliure, el Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1, el Basté, el Clapés, la Ballonesta, el Pou, els Taloners, l'Alpariser... Molts més, últims dies ja d'inscripcions, a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, de Platja d'Aro i de S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Damià, ni rastre de mou aquí,
2: No, de moment no. De moment no hi ha rastre de Mourinho. La COPE ha explicat la notícia. Estic amb el Miguel Ángel Díaz, que sabés la informació del Madrid. Miguel Lipto, ¿qué tal? Buena nit.
3: ¿Qué tal, Damián? Muy buenas.
2: Muy bien. ¿Habéis informado de la ausencia de Mourinho en la rueda de prensa? ¿Qué nos puedes decir?
3: Bueno, la Liga ha salido un delegado a la zona mixta ahora mismo. Acaba de informar que Mourinho no iba a ofrecer rueda de prensa por el partido. Y según hemos podido saber, lo que nos transmite el club es que lo hace para evitar una sanción que le impida sentarse en el banquillo los próximos partidos. Se supone que Mourinho está caliente después de todo lo que ha pasado, que prefiere evitar su presencia delante de los micrófonos para él considerar no equivocarse y no provocar una sanción.
2: El Madrid no va a sacar al segundo, como hacía con Caranca.
3: No, en principio nadie, ni jugador. Creo que es la sexta jornada consecutiva que tampoco comparece ningún jugador en la zona mixta.
2: ¿Qué te parece que no salga Mourinho?
3: Me parece mal, obviamente. Pierde la Liga y creo que no es lo correcto. Veo demasiada tensión en torno a todo y pues si el reglamento dice que un tirón de pelo se roja, pues se roja, pero noto demasiadas protestas en el banquillo y mucha tensión en torno al equipo. Se han sacado los 3 puntos, se sigue a 6 puntos del Barça, pero yo creo que el equipo sigue sin jugar bien al fútbol.
2: Por último, ¿qué te parece peor, el juego o la tensión y la crispación alrededor? Tú ahora mismo lo decías, ¿no? El tirón de Vinicius, ya acabas con 10 en el Metropolitano, acabas con 10 hoy, la carrera de Mourinho, un poco la locura colectiva que parece que envuelve a todo lo que es el Madrid.
3: Hay mucha tensión, hay mucho en juego. Estamos en octubre, el equipo está a 6 puntos, las sensaciones no son buenas y con el centro del campo que hay, yo creo que es difícil jugar bien al fútbol, ¿no? Pero creo que al Madrid hay que exigirle más y que tiene que arrancar a corto plazo.
2: La rueda de prensa previa al partido contra la Roma, puede ser que ahí Mourinho sí que diga lo que no iba a decir hoy.
3: Sí o no, ya veremos, o a lo mejor dice que no tiene nada que decir, pero es evidente que en Roma se le preguntará por lo que ha pasado hoy.
2: Gracias por atendernos, que sabemos que estás en directo también.
3: Muy bien, chao, hasta luego.
2: Gracias. Al Miguel Ángel Díaz, al qual li agraïm que està en directe també, al partidazo de la COPE. No sé si vols alguna opinió més per aquí, que està tothom més o menys treballant en directe, però jo crec que et puc aconseguir una opinió ràpida.
1: Si vols, també, Damià, mentre sí. Estem esperant una també ràpida. L'acte arbitral. Estem esperant l'acte arbitral també, aquesta hora de la nit, que encara no ha arribat, per saber què hi diu de l'expulsió de Vinícius i si afegeix alguna cosa més, perquè Vinícius s'ha dirigit a l'àrbitre. Sí. Jo crec que de males maneres, i veurem si hi ha algun insult o no que queda reflectit en aquest acte arbitral.
2: Una rápida, Miguel Ángel Toribio, Radio Marca. ¿Qué te parece que Mourinho no salga a hablar? Si te dan paso en directo, no hay problema. Si no, no respondes.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, ¿y qué te parece que Mourinho no salga a hablar hoy, Miguel Ángel?
4: Pues una más. Si es que al final, si esto Mourinho lo hace 15 años, genera un impacto a nivel mediático, a nivel de público, genera una especie de golpe de efecto, pero es que ya también nos puso en preaviso hace unas fechas. Es que yo creo que esto de Mourinho... está un poco ya amortizado, ¿no? Que no tiene ese impacto, ¿no? Ayer pidió al público del Bernabéu que no hay que pitar a Mbappé ni a Vinicius, que es culpa de la prensa. Y hoy la gente, pues no sé si alguien habrá cambiado de opinión, pero la gente ha pitado. Entonces veo que le falta ese punch que tenía hace 15 años, que hacía algo y se montaba un revuelo de 3 semanas. El día del Metropolitano, pues saca aquella foto con las dos imágenes y bueno, se habla, pero no dices, oh, el show de Mou, como el día del puto amo, como el día... No, ya es una cosa que está amortizada y que ya un poco la gente como que tenía presupuestada, ¿no? Cuando fichaba el Madrid a Mourinho.
2: ¿Y tú crees que la gente más joven que no vio eso, ahora se sorprende mucho al verlo? Pero un entrenador que no se presenta en la red de prensa, ¿no? Es como raro, ¿no?
4: Pues es que... No sé cómo decirte, es que... A ver qué ejemplo te pongo, pero es algo que es... No quiero decir la palabra, pero... Es como marca blanca, ¿vale? Es como... Es algo que ya he hecho hace 15 años y... Pues es que no es igual. O sea, no te quiero poner el ejemplo porque igual no es el más acertado. Pero a que... El Mundial de este año no se vivió igual que el de 2010. No sé, es un poco mi sensación, que viví los dos y como que sí que vi más pasión, más devoción, más histeria colectiva hace 16 años. Este año se gana, es muy divertido, pues esto es igual. O sea, la gente que esté sorprendida por esto, habrá mayores que le digan, está muy bien, pero que es que esto ya lo hizo. Y aquí lo que nos interesa es que no hay que frenar al Barça de Pep, no hay que frenar al Barça de Messi y está aquí matando moscas a cañonazos y el Madrid no está jugando a nada.
2: Bueno, veo que lo relativizas bastante, pero ¿tú lo ves sostenible? Porque estamos solo a mes de octubre y la temporada va a ser larga, y más si el Barça se va.
4: No, es que esto de Mourinho, a él le viene bien. O sea, la excusa, el relato que pone el Madrid como club, dice, no, es que se quiere sentar en el banquillo contra el Sevilla y contra el Barça. Bueno, es una excusa, un relato que suena muy bien, pero hoy Mourinho, ¿qué va a decir? Su equipo no ha jugado bien, el público ha pitado a Mbappé. El público ha pitado a Vinicius. Diomandé está mejor que Vinicius. Y luego, para colmo de males, la expulsión de Vinicius. Esa expulsión es roja. Posiblemente sean 2 partidos, más lo que le ha dicho, que no sé si lo va a incluir o no en el acta. Entonces, a Mourinho le ha podido sentar mal la amarilla con AT, la no falta en la primera parte a Mbappé, la amarilla a Bellingham, pero lo mollar, por lo que la gente alucinaba en el campo, es un tirón de pelo, en un contragolpe, le ganas tú la posición al jugador del Villarreal, acabas marcando gol, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué va a decir hoy Mourinho? Es que es un poco decir, todo lo que dije ayer me lo tengo que comer. Entonces yo creo que ha sido listo, se va por la gatera y hablamos de esto, de que Mourinho no habla, no de que el Madrid le cuesta mucho ganar partidos.
2: Gracias, Toribio.
4: Sí.
2: Gracias, Manit. Y Ángel Toribio, de Radio Marca, que yo creo que explicita perfectamente al sentit del públic, del periodista i en general de l'entorn del Madrid.
1: Sensacional. I queda clar, no només amb el company de Radio Marca, també amb el company
2: Miguelito.
1: Amb el Miguelito, exacte, amb el company de la COPE, que no li compren, com aquests dos periodistes no li compren el show a Mourinho i a Florentino Pérez. Hi haurà també un bon sector de l'afició que tampoc li compra el discurs aquest contra els àrbitres i contra tothom, estic segur. Però sensacional. I és que ho ha resumit tot molt bé de per què avui José Mourinho no vol sortir en roda de premsa. Perquè és que no té res a dir, Mourinho. No té cap argument. No té cap argument ni tan sols amb l'acció polèmica, que segons ells creuen que és polèmica, perquè realment és claríssima l'expulsió, ni tan sols amb això poden dir res. Aleshores, clar, no decideix no sortir. I estic molt d'acord també amb el Miguel Ángel Toribio, que l'explicació oficial de Madrid és perquè no es vol perdre els partits de Sevilla i del Barça, però que no surt per evitar... per fer encara més gran tot el aquest cabreig que volen provocar envers els àrbitres i aquest clima de tensió que vagi pujant de cara al Clàssic i... Així no haver de respondre segons quines preguntes que compromeses que li farien aquests companys que ara hem escoltat al micròfon del Damià López.
5: És tot un espantaocells per no parlar de futbol, perquè és evident que el Madrid té un problema de futbol i el té des de que va començar la temporada i de moment no fa la sensació que Mourinho hagi aconseguit arreglar pràcticament res. Jo et volia dir abans de la publicitat que a mi em fa molta mandra tot això, a mi m'agradaria arribar aquí i parlar realment de futbol, de com ha jugat el Barça, de com ha jugat el Madrid, de com veiem el Clàssic d'aquí poc, de com veiem la Champions, etc. Em fa molta mandra, però estaria molt més preocupat si fos aficionat del Madrid i realment veiés que el meu club, en lloc de preocupar-se per arreglar problemes futbolístics que són evidents i que no fa la sensació que estiguin trobant la clau de volta per arreglar-los, tot just comença això, però de moment no fa la sensació que estiguin trobant com arreglar-los, i jo crec que Mourinho no és la persona i a dia d'avui ja no és l'entrenador per arreglar-los, i en canvi estan preocupats a fer tot això, fer tot aquest show, posar el nom d'una institució com el Real Madrid, posar el nom d'un club com el Madrid al servei de ara mateix, no sé de què, però d'una cosa que ho ha dit Joan Laporta i no sé si estat avui les declaracions aquest matí que el Madrid realment està fent un paper en algunes coses que no és digne d'un club com el Madrid, i estaria molt més preocupat perquè d'aquí 15 dies ve un partit contra el Barça, i la realitat al final sempre està, al final de tot sempre hi ha la realitat, i en el futbol al final de tot sempre hi ha els 11 d'un equip i els 11 dels altres que salten al terreny de joc, s'hauran de trobar en aquell partit, i a dia d'avui o les coses canvien molt o el Barça pot fer la ferida encara molt, molt més gran.
6: Jo, de totes maneres, molt ràpid, ara que conforme passen els minuts, començo a encabir l'actitud de Mourinho de no aparèixer en un intent o en una estratègia del Madrid en magnificar la injustícia de l'expulsió de Vinícius amb l'objectiu d'aconseguir que quedi amnistiat per jugar al Clàssic. És a dir, quan més greu...
7: No, no pot quedar amnistiat, és impossible. No,
6: però ells han de fer el que puguin.
7: Jo crec que no surt simplement per no voler parlar de futbol.
5: I perquè ara estem parlant d'això.
7: Però no perquè l'amnistia no, sinó perquè és el seu show, perquè per ells...
6: Tu creus que d'aquí al Clàssic al Madrid no ni es farà referència a que s'hagi d'amnistia a Vinícius, bueno, ni presentaran recursos...
5: Sí, però jo crec que l'evidència és tan gran.
6: Per això estic que ells aniran fins al final.
7: És impossible, perquè...
6: I per anar fins al final...
5: Però això d'avui, sí, però això d'ara té a veure amb... I ho aconsegueixen, amb que estiguem parlant d'això, de per què no surt, de per què fa això al Madrid, de per què Florentino posa a Mourinho o no...
1: I no parlem que Mbappé n'ha tingut tres claríssimes i no ha aprofitat les ocasions, i que n'han tingut molt poques. Vull dir, que
7: Però jo crec que no només per no parlar de futbol, sinó perquè és el seu relat des de fa mesos.
6: Sí.
7: No des d'ara, és des de fa mesos. O sigui, des de la temporada passada, el seu relat és Negreira.
6: Sí, sí, sí.
5: Però avui especialment no tenen com sostenir-lo, perquè ja dies que el Madrid o qualsevol equip es pot sentir perjudicat. I una cosa, sentir-te perjudicat amb accions concretes...
7: Sí,
5: i després
7: el dia de l'Atlètic de Madrid...
5: Exacte, és discutible.
7: Hi ha una vermella, que per mi és vermella, qui era?
5: A Canguin.
7: Exacte.
5: Sí, Canguin sobre Valverde. Tot això és discutible.
1: Però, cert, amb un esquins de grau 3 ha jugat els 90 minuts.
6: S'ha recuperat. Miraculós.
1: Va, que t'escalfo una mica, Correas.
6: El milagro.
7: És una altra mentida més. Clar, o sigui,
6: el miracle del Valverde.
7: Ja vam parlar, o sigui, tothom sabia que un esquins de grau 3 és que, primer, no hagués pogut continuar jugant, perquè no pots, i a més a més, és que és mínim un mes de baixa, mes o dos. I s'ha recuperat en 20 dies.
5: Sí.
1: Es pronuncia l'infractor, Vinícius, de les xarxes socials.
6: Què ha dit?
1: I, home, lluny de... doncs denunciar que és una expulsió injusta o que se sent perjudicat per l'àrbitre, ha publicat, primer, l'alegria sigue, amb una fotografia, jo crec que és d'un partit de la Champions, perquè clar, tindria guassa que fos de la celebració avui del gol que li han anul·lat, no? Ja seria ridícul, que hagués penjat a Mourinho.
7: Mourinho abraçat a Mourinho.
1: No, jo crec que és de la Champions. Vaja, diu, l'alegria sigue, tres punts suspensius, perdón a mi equipo y la afición. Per tant, Vinícius es disculpa davant els seus companys i a l'afició perquè, això ho afegeixo jo, no m'ha afegit ell, entenc que l'ha cagat, m'ha estirat dels cabells a un jugador del Villarreal i, per tant, s'han hagut d'anar al carrer i ha deixat l'equip amb 10.
7: Jo aquí, Gerard, sempre poso un dubte que els tuits aquests els facin els futbolistes.
6: Home, no,
1: sí,
6: està clar.
1: Ja. Sí, però alguna cosa li han de
5: sí, home, iniciativa del community manager tampoc és, no?
7: No, però...
5: Deu dir, posa
7: però,
5: un tuit.
7: Però, sí, pon-me algo per...
6: Això és l'entorn de Vinícius
7: per disculpar-me
5: que no em xivali nada, però...
7: Correcte.
6: El primer atenuant té la sanció...
7: Vinícius deu estar dient el mateix que Mou i tots a la vestidor, que Negreira sigui vivo, i ja està.
1: Sí, un dels col·laboradors habituals també d'aquest programa, el periodista d'Atlètic, el Mario Cortegana, que és també el Santiago Bernabéu, que està molt ben vinculat amb l'entorn de Vinícius, acaba de publicar que l'entorn de Vinícius considera que és vermella, que la vermella és justa, però que es van oblidar de la normativa contra el València. Desconec si parla d'una estirada de cabells en un partit contra el València o parla d'una altra acció.
8: Se'n tornem-hi a...
1: Però...
8: amb el València.
1: Però, però vaja, suposo que, igual que ha fet la televisió oficial del Real Madrid, suposo que han anat a buscar una mica els precedents per mirar de, doncs, protestar, perquè, insisteixo, l'exposició d'avui no es pot protestar.
6: Poden treure 70.000 precedents que vulguin d'accions que ells considerin que no els han pitat a favor o que s'han equivocat, però avui, aquesta nit, la decisió arbitral és correcta. Vinícius està ben expulsat i Vinícius s'hauria de perdre el clàssic segons la normativa i el reglament de la Federació Espanyola i del reglament sancionador. No es poden queixar de res avui.
1: Mira, hola Pintanel, bona nit.
9: Bona nit. Un apunt simplement. Sí. És cert que jo crec que la disculpa de Vinícius és la manera més evident i més flagrant de mostrar aquesta targeta vermella i que per tant s'ha acabat el debat. Crec jo, demanem disculpa.
1: Totalment. Totalment. És que no hi pot haver...
9: És que no hi
1: pot haver debat. De fet, el debat ja l'han marcat ells, de dir, no vau fer el mateix un altre dia.
9: Però és curiós que hi ha gent a Madrid que fins i tot discuteix el reglament. És a dir, per tant, jo crec que esperem que en Vinícius definitivament...
8: Que no sàpigui ja que l'acte posa tot el que li ha dit després.
6: Ah, sí, clar.
1: No hi ha acte de Díaz de Mera Escudero. Perquè encara.
8: És evident.
1: Una hora després del partit.
8: Unes quantes coses li ha dit.
6: Recordo, quan va ser un partit del Madrid que també l'àrbitre va estar... Ara ho buscaré, va estar com una hora i pico també. I no hi ha,
9: sí, que va trigar
6: ara
9: a sortir l'acte.
6: Però que era un partit que havia hagut una situació polèmica també. Ara ho buscaré.
1: Pintanel, abans ha tret algú les declaracions de Joan Laporta, el president del Barça, aquest migdia, sobre el Madrid, que crec que venen a col·lació una mica del que ha passat avui al Bernabéu.
9: Sí, ho ha fet en un acte a Sitges, ha descobert una regió amb el seu nom, el número 14 del passeig Johan Cruyff, i Laporta aprofita la vinentesa per parlar davant dels mitjans de comunicació i disparar contra el Madrid, novament per la seva postura en el cas Negreira.
10: Están en contra de todo y de todos, ¿eh? Un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional. Ellos adoptan una actitud muy prepotente, muy soberbia, muy arrogante. Ellos sabrán lo que hacen, pero les está creando una falta de credibilidad enorme. Bueno, yo creo que tendrían que analizar y hacer autocrítica sobre esto porque me parece del todo fuera de lugar e impropio.
9: Arriben de fer autocrítica, diu Laporta. No els veig ara mateix fent autocrítica en aquest sentit, però ha estat novament molt clar el president del Barça.
1: Parlarem del Barça, Parlarem del Barça. Farem una pausa, ara abans de la mitjanit, pendents de l'acte arbitral, de la conversa de bar en aquesta jugada que hi ha hagut de l'expulsió de Vinícius, un parell de qüestions que encara no han sortit, i ara de seguida ho acomiado també el Damià López des del Santiago Bernabéu. Pausa i tornem. I també saludo la Marta Ramon perquè ens expliqui una mica com ha anat a la roda de premsa de Hansi Flick després del Barça 3, Getafe 0, perquè sí, el Barça ha guanyat i ho ha fet de manera molt solvent contra el Getafe al Camp Nou. Ara tornem.
11: Tu diràs amb Gerard Ballera.
1: Quatre minuts per sobre la mitjanit. De seguida seguim, però abans aturem-nos un moment perquè us recordo que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda 9 superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera de generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros, amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Geco, M. Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona. Última vegada que passo pel Santiago Bernabéu per tancar línies amb el talismà, amb el Damià López. Avui no ha pogut ser, però pels pèls, si mai millor dit. Damià, alguna cosa més que vulguis afegir des del Bernabéu?
12: Doncs res més, ja només pendents de l'acte, no? Que crec que està sortint ara mateix.
1: Ah, sí?
12: És possible o no?
1: No ho sé, jo de moment no el tinc. No sé si us l'estan imprimint aquí al Bernabéu o què, però jo de moment no el tinc.
12: Perquè estic veient una cosa, però vull assegurar-me que sigui...
1: Ah, mira, espera.
12: Oficial.
1: Espera,
12: crec que estem veient el mateix. Sí, estem veient el mateix, doncs endavant.
1: A veure, mira, aquí... mira, expulsiones, atenció. Sí. En el minuto 73, el jugador de Oliveira do Nascimento, Vinicius José, fue expulsado por el siguiente motivo. Por tirar del pelo a un adversario, compta amb aquesta apreciació, con el balón en juego,
5: ah,
1: sin estar el balón en disputa, vaya, entre, vaya, ellos. Però és veritat que no estava el valor en disputa entre ells.
5: Això, per tant, crec que és clau, aquí, perquè es pugui ser agressió i sigui entre dos, sí, i dos partits.
1: Exacte, si hagués estat per allà la pilota i l'haguessis estirat dels cabells, clar, hauria estat diferent.
8: La redacció de l'acte són dos.
1: Jo crec que són dos partits, sí.
5: Sí. A més, és acurada amb la realitat.
12: I ara s'han anat a altres incidències.
1: Otras incidències.
5: Sí.
1: Otras incidències.
5: Sí, ya més.
1: En el minuto 73 de partido, estando el juego detenido, el jugador del club local número 7, Vinicius José de Oliveira do Nascimento, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo sin poder apreciar ninguna expresión concreta. Es decir, que no ha pogut apreciar cap insult o cap
6: ranet. Sin poder apreciar.
1: Sí.
6: No ho ha sentit. Ho tenia a un pam i no ha sentit el que li
1: deia. No ho ha apreciat.
12: S'ha tornat sort. De cop i volta s'ha tornat sort.
8: Aquesta reacció. Un partit.
1: O sigui, el col·legiat Correas sanció de 3 partits a Vinicius. Bueno, aquesta classe...
6: És el juez único, Correas.
1: Aquesta classe que és impossible que jugui el clàssic, jo crec.
6: No,
8: per mi és impossible.
1: Seria impossible.
6: Res és impossible tractant-se al Real Madrid.
1: Seria impossible. Més coses, perquè l'acte té més coses. Hi ha hagut una groga a Mourinho, en aquest cas, por desaprovar con palabras una de mis decisiones, i hi ha hagut una expulsió a un dels ajudants. El Nuno Luis da Costa Santos fue expulsado por abandonar su área técnica estando el juego detenido, entrando al terreno de juego durante una confrontación y protestar ostensiblemente una decisión mía.
6: És la jugada de l'expulsió de Vinicius.
1: Sí. També hi ha hagut expulsió del delegat del Villarreal, que no sé si ho havíem comentat, però també l'han expulsat, el delegat del Villarreal, una mica per fer el mateix, per abandonar la seva área técnica i dirigir-se cap a l'àrbitre. Tot això, més enllà de les grogues que hi ha hagut durant el partit, això dona de si l'acte arbitral de Damià López. Això és el que hem pogut recollir de l'acte que, insisteixo, acaba de sortir del forn, acaba d'enviar-lo l'àrbitre Díaz de Mera Escuderos, amb Vinicius com a principal protagonista i amb aquesta redacció que, a més, afegeix les protestes que hi ha hagut després. Damià, jo crec que no se'n salva, de no jugar al clàssic.
12: No. Han aconseguit, Gerard, que no parlem de futbol. Això se'ls ha de felicitar, perquè després del bunyol de partit que han fet, han aconseguit que no parlem de futbol, però la constatació és que ni han millorat amb Mourinho, ni fa pinta que hagin d'aconseguir millorar. Avui han tret el partit endavant, però la temporada se'ls pot fer llarguíssima. Sobreviuen aquesta jornada amb la mateixa distància respecte al Barça, però hem de recordar que ara mateix el Madrid de Mourinho no és ni segon. Ara mateix el Madrid de Mourinho no és ni segon, encara ha superat a visitar el Sevilla, abans ha d'anar a Roma, i és que realment la qüestió és que o millora o ben aviat quedarà despenjat de la Lliga abans que arribi al desembre, potser el novembre. Així que totes les excuses i convertir el Bernabéu en un autèntic manicomi, en què jo crec que el Villarreal no ha guanyat perquè no se n'hi ha enterat que estava en un mes, o sigui, perquè el manicomi era tal que jo crec que els del Villarreal estaven perduts, perquè allò era un manicomi, era una bogeria, només per això. Però o millora el Madrid, Gerard, o crec sincerament que la temporada se li acaba en 2 dies, i avui tothom apunta a Mourinho. Avui ningú s'han recordat encara de Florentino, però arribarà el dia que les mirades acabaran apuntant una miqueta més amunt.
5: L'aficionat madridista crític i que té els ulls oberts i veu el que passa i no ho analitza amb la bufanda escanyant-li el cervell, avui se'n va dormir preocupat.
6: Que n'hi ha pocs?
5: N'hi ha. Avui se'n va dormir preocupat perquè sap que el seu equip no juga res, que d'aquí 15 dies s'ha de trobar amb un Barça que avui ha demostrat que continua estant a un nivell altíssim i que té un entrenador que ja va fer el que va fer a la seva anterior etapa, que ja va dividir el madridisme i que li ha durat un mes i mig la màscara de maestro Zen, que amb la que va arribar, i que ja ha demostrat que és el Mourinho de sempre i que per mi degradarà encara més la institució Real Madrid fent aquest tipus de coses.
1: 10 minuts per sobre la mitjanit. Dami, gràcies, una abraçada. Dimecres, no? Dimecres a les 9 més.
12: Sí, senyor. Dimecres a les 9, Roma, Roma, Roma. Història d'un grande amore.
1: Oh, quin himne, eh?
12: Sí, molt maco, eh? Sí. Els millors que hi ha, sí.
1: Sí, sí.
5: No, com va la cosa.
8: No tinc bons records d'aquest himne.
1: No, va, també és veritat.
5: Bueno, ja és una altra cosa, sí. Però llavors tampoc podríem cantar el del Liverpool ni cap, no? Però,
1: exacte.
5: Però ja, quan juguem contra el Madrid fem una excepció, sí.
1: Sí. Una abraçada, Dami, bon viatge de tornada cap a casa.
5: Igualment, bona nit.
1: Bona nit. Crec Adeu. Que també ha sortit del forn, encara no el tenim, però el tindrem de seguida, l'àudio de Bar de la jugada de l'estirada de cabell. Ja per tancarem definitivament aquí el capítol. Però,
6: una cosa ràpida abans, pels indignats madridistes que estan repetint per activa i per passiva l'estirada de cabells a Marcelo del 2020, que jo no me'n recordava, que aleshores no hi havia VAR. Llavors, l'única diferència amb avui, perquè avui no ha xiulat l'àrbitre. O sigui, recordem que avui l'expulsió és a instàncies del VAR.
1: No, sí, no,
6: o sigui,
1: quan entra el VAR?
5: La pandèmia hi havia VAR?
1: Jo crec que...
8: Jo crec que no, perquè si no el Madrid no hagués guanyat aquella...
5: Ara, ens farem experts aquesta setmana en estirades de cabell al futbol, perquè la televisió oficial del Madrid també està ensenyant una
1: 2018
5: imatge...
1: 2018 arriba al VAR.
5: Sí, sí que hi havia. Està ensenyant també una imatge d'una estirada de cabells d'un jugador del Mallorca, Neyú, del Leganés.
6: Sí, sí, sí.
5: Aquí, evidentment, sí que hi havia
6: VAR. Aquesta setmana, preparat.
5: I les veurem totes. Sí, que no els hi donen la raó en res. És a dir, que allà s'equivoquessin i no li treguessin targeta vermella al jugador del Mallorca o al seu dia a la Guàrdia.
6: Però això és el debat.
8: No ensenyen les que sí que s'han esforçat.
5: Clar, exacte. Que ells intentaran parlar de criteri diferent, si és el Madrid o si és el Madrid.
6: L'Atenea no l'han posat avui, eh?
1: No.
6: Que és la més recent. Aquesta encara no l'han posat.
5: És que no se'ls hi ha... És que, perdó, però
1: sí.
5: És que no se'ls hi ha de fer el joc. Vull dir que això és com... Saps? No vull dir la frase perquè és grossa, però quan tu discuteixes amb algú que no està al teu nivell i t'obliga a rebaixar-te al seu nivell, et guanya, perquè allà el nivell del fang és més bo que tu, no? Doncs és que no se'ls hi ha de fer cas.
1: Així s'ha viscut al VAR, la jugada de Vinícius.
13: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
14: Vale, avisa cuando llegas a la pantalla, Isidro.
15: ¿Ya estoy en la pantalla?
14: Vale, te vamos a... según observamos, Vinícius... tira del pelo al jugador del Villarreal.
15: Perfecto, ya lo he visto.
14: Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
15: Perfecto, ponme una amplia y quiero meter el miedo a la Pepe.
16: No, es traje de rojo.
17: Intentar, la vida, o sea, es una manera de liarse.
15: Perfecto, Alex Puli, para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
14: Recibido,
16: gracias.
1: Doncs aquest és l'àudio. Hi ha algú que crec que per sota diu és targeta roja, no? No sé si es cola allà o algun és targeta roja, però sí, l'àrbitre ho tenia clar també.
6: I amb la càmera de l'àrbitre, amb la refcam aquesta que té àudio, no podrem escoltar el que ha dit Vinícius a l'àrbitre? Perquè aquesta càmera, en teoria, té àudio. Quan fan
1: els vídeos aquests, i tal,
6: s'escolta, no? En plan, els àrbitres criden, sigue, falta, no sé què.
1: Home, perdona, jo estic segur, no sé si Movistar encara no ho ha tret, però estic segur que alguna la lectura de llavis hi haurà.
8: Mira,
1: estic segur.
8: Gerard, imatge de Real Madrid Televisió. Goles anulados por el VAR al Madrid.
6: Des del 2018.
8: Molts més, evidentment.
6: 42.
8: 42, a l'altre tenia 20 i pico. Aquest és el problema, que no volen VAR. Perquè han robat sempre.
6: Clar, és que és aquest...
8: I ara en VAR no poden robar.
5: A mi que continuïn ensenyant aquesta estadística.
6: L'argument de dir ens han anul·lat molts més gols que els de més. Hem robat moltes més vegades que els de més.
8: Abans els donaven aquests gols.
6: Sí, quan t'han anul·lat tants gols pel VAR vol dir que perquè t'anul·lin un gol en el VAR te l'han d'haver donat a l'àrbitre de camp il·legalment.
1: Sí, sí. Sí, és aquella classificació, no?, que feien els diaris, sí, també, sí. Com bar o sin
8: bar.
1: Mira,
8: una
6: altra
8: vegada.
1: Pràcticament un quart d'una de la nit. Ja a la tarda, 3-0 i cap a casa. Barça 3, Getafe 0.
5: Rodri avança metres, aixeca el cap, fa la passada en curs una altra vegada per Eric entre línies amb Gordon. Gordon, amb sort, supera Gené. Gordon se'n fa dos. Gordon, el xut, hi ha un rebot, gol! Gol! Jesús, continua Gabriel Jesús, la rematada, gol!
18: Gol!
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
18: possessió, pressiona i pressiona i pressiona i recupera i recupera i recupera pilotes.
19: Pedri, la mínia mal a l'extrem, la mínia mal fins a la centrada, continua la mínia mal, ara sí que s'entra, Koundé, gol!
18: Després d'una centrada magnífica amb l'esquerra del timoner de Rocafonda.
1: Gordon al primer minut, Gabriel Jesús a la mitja hora i Koundé al minut 73 de partit. Hola, Marta Ramon, què tal? Bona nit.
20: Hola, bona nit.
1: Escoltant atentament tot el que ha passat, al Bernabéu, suposo que ja n'estàs al cas, una mica de...
20: Sí, home, s'han de fer crispetes, jo crec.
1: Sí, ens quedem
20: curts amb les crispetes.
1: És que ja no hem parlat, fixa que tampoc li hem donat molta importància avui a la cursa de Mourinho anant a celebrar un gol que al final li han anul·lat. Vull dir, que és còmica i ridícula.
20: És que és tot molt ridícul.
1: Aquest moment sí que ha estat per agafar les crispetes, però... No, increïble, i abraçar-se a Vinícius que després l'expulsa. Vull dir, és increïble. S'ajunta a la discoteca de París, a la bicicleta de l'Spa...
8: Només faltava Florentino baixant.
1: La veritat és que sí. El Barça guanya 3-0. Hem escoltat al descans algun fragment de la roda de premsa de Hansi Flick, però que ens la resumeixi millor la Marta Ramon, que ha estat allà present i que és el més destacat d'aquesta roda de premsa del tècnic alemany. Marta.
20: Doncs sobretot hem vist un Hansi Flick molt, molt content, que també és veritat que en alguna resposta ha deixat anar que com a entrenador sempre veu coses a millorar i que hi ha hagut algun aspecte doncs, que s'ha de corregir, però en línia general Flick estava molt, molt satisfet, sobretot perquè tornar després d'una aturada internacional sempre és difícil i més davant d'un rival incòmode com el Getafe, que es tanca al darrere a pany i forrellat i que doncs, sempre costa, no? A més, fent rotació avui per gestionar les càrregues de jugadors imprescindibles com Cubarsí o bé Pedri, i per tot plegat Flick ha acabat molt content amb el triomf.
21: Estic molt content que haguem marcat en el primer minut. Ens ha ajudat molt també per donar-nos confiança. Després d'una aturada és normal que no sigui fàcil tornar. En aquestes 3 setmanes molts jugadors han jugat amb les seleccions molts minuts, així que ho hem hagut de gestionar. Estic content amb el resultat, els 3 punts i també per l'actuació de l'equip.
20: Qui no ha descansat avui és un discret Lamine Yamal, malgrat que Flick ha detallat després a la sala de premsa que ho ha intentat.
21: No crec que avui ho hagi hagut de donar tot. També li he preguntat si volia que el canviés i m'ha dit que no. És Lamine. A Lamine se l'ha de mantenir el camp perquè li encanta jugar al futbol. És clar que de vegades s'ha de gestionar la càrrega, però crec que especialment la primera part ha estat fàcil per ell i la segona ha estat més implicat en el joc, en els 1 contra 1, creant algunes ocasions. Estic molt content amb ell perquè la seva actitud és bona.
20: Sobretot era una incògnita també com respondria l'equip sense Rafinha després d'aquest inici fulgurant que ha tingut el brasiler, i Gabriel Jesús no només ha donat la talla marcant, sinó que també ha entès molt bé les ajudes i també se l'ha vist molt solidari en defensa, cosa que ha celebrat Flick, que també doncs, ha concretat, ha destacat la seva actuació.
22: Gabriel...
21: Gabriel és un gran jugador, és diferent de Rafinha, està clar. Però veient com ha marcat el gol, aquesta és la seva fortalesa. Davant la porteria sap exactament a quin costat l'ha de xutar i avui ha demostrat la seva qualitat. Estic content per ell.
20: Un Flick que també ha lluat Gordon després de fer el seu primer gol amb la samarreta del Barça. Ha recordat que Gordon venia amb confiança després d'haver marcat també amb Anglaterra i que amb aquesta embranzida doncs, ho ha traslladat aquí al Barça, un Hansi Flick, doncs això, repartint floretes, content amb el que he vist de l'equip. És que clar, és que ara estava pensant quin contrast, no?, amb tot el que està passant.
1: La roda de premsa va estar més normal. Avui no hi ha hagut la premsa avui, de Mourinho, per qui s'hagi incorporat ara al Tuiràs, no ha volgut sortir el tècnic del Real Madrid després del que ha passat. Però diguéssim que són rodes de premsa una mica més normals, no? les de Hansi Flick.
20: No, és que a més és que és d'una placidesa, és tot una bassa d'oli, sí. Tret d'algun contratemps físic, com el tema Rafinha, que ja en vam parlar bastament ahir, i tal, la veritat és que tot va molt bé.
1: Avui de contratemps físic cap ni un, tothom s'ha...
20: Que sapiguem, no. Sí. Que sapiguem, no, no hi ha hagut... No s'ha de lamentar res. Veurem demà a l'entrenament de recuperació postpartit si tothom continua tan sa com ens semblava avui. No hi ha cap sorpresa, però pel que sembla tothom està bé.
1: Sí, sí, això no para, eh? Demà entrenament de recuperació i dilluns ja viatja cap a Istanbul perquè dimarts el Barça juga contra el Galatasaray. Molt bé, gràcies Marta, una abraçada, que vagi bé.
20: Una abraçada a tots, bona nit. Crispetes.
1: Adéu, adéu, que vagi bé, bona nit. La Marta Ramon. Què us ha semblat el partit, companys? La victòria del Barça en general, després entrarem i estrellarem algun fil més d'algun nom propi, però en general, què us ha semblat aquest Barça 3 Getafe 0?
0: Té mèrit, perquè normalment les aturades de seleccions o de vegades canvien dinàmiques o giren inèrcies. Quan tot va bé, segurament un entrenador l'últim que vol és que hi hagi una aturada i menys tan llarga com la que hi ha hagut ara. I el Barça està bé a una velocitat de creuer increïble i el dubte o la incògnita és, bé, aviam com torna. Evidentment, el nivell que estava el Barça tenia explicacions prou sòlides com per creure que al tornar seguiria sent igual, però... s'havia de veure i s'ha vist que sí, que l'equip està bé, que a Flick li ha donat per fer rotacions de jugadors importants com Cubarsí, com Pedri, que els substituts han estat a l'alçada. És cert que contra un Getafe que juga fora de casa, marcar un gol al primer minut, aplana el camí d'una forma molt, molt evident i el Barça ho ha aprofitat. Ha estat un partit força plàcid, no ha estat un partit brillant, no passarà la història dels partits del Barça de Hansi Flick, però ha estat un partit que sí que en termes individuals i ja hi entrarem, però noms com Gabriel Jesús, per exemple, doncs en surten força reforçats. Jo també crec que Eric també en surt molt reforçat, així que tot són bones notícies, no em sembla que sigui una vara per mesurar com està el Barça de cara als dies importants, però bé, que tot continuï igual que ho va deixar l'equip de Flick abans de l'aturada és la millor notícia.
8: Sí, podria haver algun dubte de com tornaria l'equip després d'una aturada tan llarga i que a més no... sense precedents, no se sabia què podia passar després de tants dies amb els jugadors, amb pràcticament, crec que el Barça en 16 o 17 jugadors fora d'aquí, els dubtes s'han acabat al minut 1 i pico,
1: sí.
8: Quan Gordon ha fet el primer gol. I per mi el partit és una mica, després de venir d'aturada, és el triomf de Deco i de Flick. És a dir, el Barça té una plantilla per aspirar a tot. Avui jo he anat al camp a treballar i al principi de la segona part han sortit a escalfar 5 jugadors de la banqueta del Barça, que eren Bernal, Gavi...
1: No, Gavi estava jugant.
8: Pedri, Bernal, Pedri...
6: Fermín.
8: Adeyemi. Adeyemi i... i Cancelo.
1: O Hamza, potser no ha sortit, potser ha sortit Hamza.
8: Hamza ha sortit després, perquè eren 5 titularíssims. Sí, no hi havia ni Cubarsí. No hi havia fins i tot, que ja sé que no és titular i no compta per Flick, però Valde, que és un jugador important. Dius, és que jo sóc bordalàs i veig que surten a escalfar aquells 5 futbolistes i que encara queden uns quants a la banqueta, i dius, impossible. Això és impossible. Com estan els 11 que hi ha? Més el que m'espera ara quan surti Pedri, que ha sortit Pedri. O sigui, per exemple, jo crec que Lamine estava fent un partit discret, però quan ha sortit Pedri ha activat Lamine. Sí.
0: Un partit discret de Lamine, que si l'analitzes és bé, és el millor partit de la carrera del 95% dels jugadors.
8: Sí, sí. Però és això, que quan ha sortit Pedri ha fet dues o tres passades i ha activat Lamine. Després et surt Adeyemi, et surt això, Bernal i dona descans a Rodri, Fermín, clar, que són tots jugadors que acabaven d'arribar de jugar amb les seves seleccions. Jo veig estem al mes d'octubre, queda molt, això acaba de començar. És que veig el Barça evidentment molt superior aquí a la Lliga Espanyola, però és que jo juntament amb PSG i Bayern Múnich no veig un altre equip com el Barça.
1: I el PSG i el Bayern no estan bé. No han començat bé la temporada. Altra cosa és el potencial.
7: El PSG ja me'l conec.
1: Sí, però dia d'avui altra cosa és
0: per sobre el Barça de tots dos, de PSG i de Bayern de Múnich. Dia d'avui.
1: Altra cosa és com estaran al març o l'abril, que tenen el potencial per fer el que van fer la temporada passada, per suposat. Però tu veus el Bayern a dia d'avui?
0: Sí, sí.
1: O veus el Paris Saint-Germain, que està guanyant a la Lliga Francesa d'aquella manera, i dius, no estan com el Barça, eh?
8: El Barça és el millor equip.
1: Sí, sí.
6: Jo d'entrada em dóna la sensació que el partit va ser fa 3 dies. O sigui, ho veig, després de tot el que ha passat aquesta nit, sí, el veig. Ara estava intentant recordar, i mira que he fet el directe i tal, i tota la pesca, eh? Però em fa la sensació que va ser fa 3 dies.
0: Una altra victòria de Mourinho, això.
6: Correcte. Però jo penso que, una mica en la línia del que deia el Ferran, per mi l'èxit d'avui és que es constata una vegada més que la capacitat gestora que té Flick per tenir endollats a tots els jugadors perquè surti qui surti, rendeixi, perquè avui, per exemple, Koundé, que és un tio que venia una mica fins ara la temporada no sent tan protagonista, tenia un paper més discret, ostres, ha sortit i ha tingut la titularitat i no t'ha xirriat. O sigui, potser ha tingut algun moment, alguna jugada puntual, però és Koundé.
8: És que tenia Koundé de lateral dret suplent, em sembla un luxe.
6: Per això, però vull dir que el fet d'haver estat, entre cometes, més en l'ombra, podria fer que el dia que et toca doncs estiguis una mica menys motivat, Xavi Espart, més de lo mateix. Però és que ara ho estava mirant. Si mires l'11 d'avui, entre Koundé, Espart, Gerard Martín, posa-li que... o sigui, si estan tots bé, no estava jugant, estava jugant Christensen. Gavi i Gabriel Jesús són 5 jugadors titulars que no són, diguéssim, el titular en aquella posició. I tu veus en l'equip i no t'ha donat la sensació de dir, com antigament ens passava, ostres, avui potser s'ha passat amb les rotacions i l'equip ho ha notat i hem vist una imatge diferent. No, no. O sigui, el que una mica és el que deia el Ferran, que posis a qui posis, el resultat és el mateix. O sigui, és el mateix. Tens un equip igual de reconeixible i que ho entrega tot. I després, que a nivell golejador, el dia que el teu principal golejador d'aquesta temporada, que és Rafinha, no el tens, surtis i te'n vagis amb 3 gols al marcador, sí, et denota, doncs...
8: No. Contra el Getafe.
1: Avui no hi era Rafinha, no ha marcat Lamine, no ha marcat Fermín, que és un altre dels habituals, però el Barça ha guanyat 3-0. Mira, ara que parlaves de Koundé, a Dazón...
6: Què ha dit?
1: Koundé doncs ha fet aquesta reflexió i crec que és molt interessant perquè, efectivament, no només és la sensació que tu tens, sinó...
6: Perdó,
1: que...
6: ara sí, que no m'oblidi, després parlaré, que no m'oblidi de Rodri, que és espanyol.
0: Sí,
1: tu tens aquesta sensació, no?, de que els que no juguen estan implicats. Doncs escoltant a Koundé, jo crec que et pots reafirmar.
3: Tu sensació, Koundé, després de ese gol, de lo importante que tú eres para este Barça, de lo que has sido también, y no sé, ¿cómo te sientes y cómo te has sentido durante estos partidos hasta llegar al partidazo de hoy?
4: Bueno, estoy muy bien, me noto muy bien físicamente, la cabeza está bien, estamos disfrutando, creo que hemos hecho un partido muy serio, siempre es importante ganar y de la buena manera después de un parón, que cada uno viene con una dinámica distinta, pero al final hemos seguido en la línea que de antes del parón y estamos muy contentos.
3: Yo, Jules, desde fuera veo eso, que como que todo...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Terminator 2, el judici final en concert.
3: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Bradfield en directe, sincronitzada amb cada escena.
2: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
3: Entrades a gransimfònic.com.
4: Hasta la vista, baby.
5: Que sabemos que al final cuando bajas un pelín pues cada equipo te puede poner en problemas y no es lo que queremos, así que otra vez dentro de dos o tres días pues otro partido y vamos a por él.
6: Galatasaray, Betis, PSG, Madrid, no está mal como horario, ¿no?
5: No, un calendario que mola. Al final nosotros estamos encantados, jugamos al fútbol para estos partidos, para este calendario, así que súper ilusionado con lo que viene.
7: Un calendario que mola, diu Jules Koundé, amb el que li ve el Barça pel davant. També crec que va fer unes declaracions amb la selecció francesa, sí, en la qual va ser molt autocrític, no? Dient que entenia doncs, que ara no estigués sent titular i que havia de millorar, i jo crec que es reafirma, no?, en les declaracions que fa, com dient, mira, no em toca jugar, però jo segueixo endollat. I és veritat que hi ha hagut aquella jugada, no?, en la que li centren la pilota, no sé si és Lamin o qui li fa la centrada, o Gordon, crec que centra. Crec que Gordon. I s'embolica per allà dins de l'àrea, però bé, després...
8: Home, no és davanter, tampoc.
7: Clar, no pot passar. I després, aprèn de l'error en la segona jugada. En la segona jugada de la segona part. Sí.
9: No, jo estava pensant en les declaracions que va fer en França i que em van semblar molt interessants, perquè crec que és un jugador que és evident que havia tingut una davallada de nivell i que fins i tot quan està bé és un jugador que té com a constant en la seva trajectòria al Barça tenir desconnexions durant els partits, tot i que a mi em sembla un jugador molt fiable, i com deia abans el Ferran, tenia Koundé de lateral dret suplent, és un privilegi que molt pocs equips poden tenir, però demostra aquesta implicació i demostra que serà un bon suplent quan li toqui i que ho està sent, i que això permet a Flick, doncs el que dèiem avui, no?, fer les rotacions quan toquen i que no es notin.
7: Volies parlar de Rodri, Àngel?
8: Sí, no, és que em sembla espectacular, una vegada més, no l'hem descobert avui ni molt menys, però jo recordo a l'estiu quan es parlava de fitxar Rodri, sobretot que va ser una cosa molt ràpida, que es parlava de, ostres, és la posició que més prioritària, es parlava del davanter, encara estava obert el meló de Julián, etc. I s'ha demostrat, inclús es parlava de que teníem ja Marc Bernal i que si venia Rodri li trauria minuts. Jo crec que el fitxatge de Rodri és un fitxatge espectacular, que li dona al Barça un plus de competitivitat, i que el col·loca, el que deia el Ferran, quan parlem d'equips com el Bayern i el PSG, poder estar a l'alçada d'aquests equips és gràcies a jugadors com Rodri. I és un tio que és que el veus jugar i és que no pren mai cap decisió equivocada, és a dir, amb pilota o sense.
7: Sí, que avui ha fet de 126 passades 121 bona.
9: Avui és un partit que passa bé desapercebut, passa sota del radar, i és una barbaritat. Juga un toc,
7: tots els rebots a fora l'àrea,
9: els agafa en defensa, abarca una de camp increïble, sense necessitat de fer grans esforços físics. Normalment a jugadors mig centres defensius se'ls hi valora molt, no?, aquella típica cursa per rescatar una pilota que està a punt de sortir, que físicament són molt vigorosos. Rodri fa la sensació que va entrant, que va caminant, però cada pilota morta és seva, arriba a recuperació a un lateral i a l'altre.
8: Sí, la prova de que els fitxatges que està fent Deco aquesta temporada i l'anterior són molt bons és que si ara ens poséssim a debatre i tinguéssim que escollir qui és per nosaltres el millor fitxatge dels dos últims anys, perquè recordem que l'any passat va venir Joan Garcia també, si tinguéssim que debatre i escollir qui és el millor fitxatge dels dos últims anys, jo crec que ens podríem estar fins a altres hores de la matinada i segurament no ens posaríem d'acord.
7: O Rodri, potser, però és que el fitxatge de Joan Garcia va ser molt bo.
8: Però és que tens a Gordon també.
7: Sí, ara en parlarem.
8: Tens a Joan Garcia i tens a Dejemi i tens fins i tot a Gabriel Jesús, és a dir...
7: Avui, com deia, és el triomf de Deco, perquè Gabriel Jesús, Gordon i Rodri, no?, són dels potser dels 5 millors jugadors del partit, els 3, no? Però és que Dejemi no ha tingut potser tant de temps per demostrar-ho, però és que, clar...
8: De Joan Garcia no ens en recordem, perquè ja no és d'aquesta temporada de nou, però Joan Garcia és un fitxatge estel·lar, és un tio que ve per 25 milions d'euros i que el convences i el compres a temps de que qualsevol altre equip se l'emporti.
9: De fet, a la teva

0: pregunta si féssim el debat la resposta. Per mi és Joan Garcia, és a dir, Joan Garcia és un fitxatge sí. estructural. No? Potser avui no el valores tant perquè no ha tingut feina, però a llarg termini...
1: Un porter com no. Courtois al Madrid.
0: Clar, i que si tot va normal el tindràs durant 15 clar. Anys, probablement. Si és un fitxatge estructural...
2: Jo segueixo termini. Dient, Rodri, i mira que només l'hem vist...
3: És que veus com hi ha...
2: 8 partits sí. de Lliga, però jo segueixo dient, Rodri, ja ho sé, que Joan Garcia és un porteràs i que, home, clar, si em dius una cosa, si em dius que el Barça ha de jugar amb Chesney o Livakovic i no fitxa ningú d'una talla mundial a la porteria, doncs home, diria que probablement sí, que Joan Garcia per equilibrar-ho. Però
3: està
2: sí,
3: molt bé
2: no.
3: perquè era un debat per 3 setmanes sense futbol que el fem just quan torna al futbol.
2: Mira, no sé si la gent dirà el seu nom, segurament hi haurà algú que dirà el seu nom, perquè clar, com fa declaracions com aquestes Antonio Gordon,
3: clar, home,
2: Anthony Gordon a la zona, es guanya l'afició, atenció.
4: I always knew it would be in Camp Nou.
5: Sabia que el meu primer gol seria al Camp Nou. No he dubtat mai de mi i crec que sempre he estat bé, sempre he posat l'equip per davant i sabia que si rendia a bon nivell els gols arribarien. Per això he mantingut la confiança en mi mateix, el gol ha acabat arribant i m'ha fet molta il·lusió que fos aquí per compartir-lo amb l'afició. Ja ho heu vist a la celebració i ha significat molt per a mi.
4: It meant a lot to me.
2: I per mi significa molt que hagi fet la primera part que ha fet contra el Getafe. Mm. És a dir, sistema defensiu, que hi ha moltes cames... molts jugadors pel mig, no hi ha espais, no hi ha camp per córrer, com li agrada a Gordon. He fet una primera part escandalosa.
0: Sí, sí, i el context és important. A mi el Mundial em va deixar alguns dubtes precisament per això, perquè li veia certes carències en aquest context de partit, i avui és veritat que és un dia, ho venia fent molt bé, però el primer cop probablement que es troba una defensa com la del Getafe és avui. M'ha sorprès, o sigui, no m'esperava que Gordon fes un partit tan fi tècnicament en sí, espais sí. tan reduïts com el que ha fet avui.
1: Era... De fet, era un partit, jo crec que era un partit més per Gordon que per Adeyemi. Adeyemi sí que necessita espais per córrer i amb el Getafe anava perdent
2: 2-0. Sí, però ens pensàvem potser...
1: I continuava amb 9 tios a l'àrea.
2: Ens pensàvem potser que Gordon potser també li costaria adaptar-se, no? Haver de sí. jugar entre línies, haver de jugar en 30 metres perquè el Getafe estava molt aculat, no? I tot el contrari, però tot el contrari.
1: És, abans, quan deia que era un triomf de Deco i de Flick, per la construcció de la plantilla, també crec que és de Flick,
2: clar.
1: Perquè és que des que està aquí, o sigui, aquesta és la tercera temporada, és que jo... tots els jugadors milloren.
3: Sí, sí.
1: Tots els jugadors milloren. És a dir, abans el Javi citava Eric García. O sigui, el que ha fet Eric García...
3: És una barbaritat.
1: Eric García se'n va anar al Girona, s'ha dit, perquè aquí no tenia lloc. És cert que ell sempre reconeix que en Mitchell millora moltíssim i aprèn moltíssim, però és que després arriba aquí Flick i és brutal el que fa Eric García a cada partit. Però és que un jugador com Gerard Martín, que molta gent pensava, mira, aquest nano jugarà, estarà uns quants partits 100, i després marxarà.
2: 100 partits.
1: 100 partits avui. És titular. És titular.
0: Per convertir-se a central, un jugador que va pujar
1: i
0: per ser la teva.
1: No, i a més, no et farà mai un partit de 10, però és que no et fa tampoc un partit de 5. O sigui, sempre et fa partit de 7.
0: És que Flick, Ferran, no només ha millorat a jugadors individuals, sinó que ha anat millorant l'equip, ha anat millorant el funcionament col·lectiu. Per mi, és molt aviat per dir-ho, perquè d'aquesta temporada portem només més i mig, 2 mesos, però del que hem vist fins ara, aquest és el millor Barça dels 3 de Flick.
2: Sí,
0: el de la temporada passada em sembla el més fluix, el de la primera temporada va ser increïble per molts motius, per inesperat, perquè era un equip divertidíssim de veure, t'asseies, era una muntanya russa, però aquest...
2: Un altre fenomen per estudiar, és que el Barça marca, o sigui, els primers 10 minuts ja va 1-0 com a mínim,
0: sí.
2: quan a la primera temporada anava 0-1. Uh-huh. No, ha canviat com un mitjó.
0: Si ha mantingut les coses bones que sempre han tingut els equips de Flick, especialment a la primera temporada, i ha corregit les que no eren tan bones i ara no pateix tant la línia defensiva avançada, i ara quan ha de controlar els partits els controla molt més. Avui ha entrat Pedri i ha dit fins aquí.
1: Amb això que no pateix tant la defensa, jo crec que aquí té molt a veure Rodri.
2: Sens dubte,
0: l'equilibri.
1: No és el mateix jugar amb Rodri que amb Frenkie.
2: L'equilibri. 7 minuts i 3 quarts d'una. He de fer una pausa que ja anem tard una mica.
3: Anem tard?
2: Sí, ja anem tard una mica, però encara seguirem parlant. Pentinarem un parell de cosetes més d'aquest Barça 3 Getafe 0 i hem de parlar d'altres coses també. Per exemple, a segona divisió hi ha hagut jornada, ha guanyat el Sabadell, s'ha ajornat un partit de primera, el Rayo Athletic Club, havia començat al minut 13 i s'ha hagut d'aturar. Ara de seguida ho expliquem tot plegat.
6: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
2: Dos minuts i tres quarts d'una de la nit. Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, eh? És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra, perquè Anima fa més de 45 anys que ajuda milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. El Marca de demà ja la tenim. Por los pelos, titula el diari Marca, amb aquesta expulsió de Vinícius. Clar, l'expressió, diguéssim, que
0: està ben trobat,
2: ha ocupat la majoria dels titulars.
3: A Mundo Deportivo també la veureu.
2: Sí, triunfo por los pelos, diu Mundo Deportivo, i roja a Vinícius, eh? És aquest el titular de Mundo Deportivo, que evidentment no obre tota plana amb el Madrid, sinó que la portada és per la victòria del Barça 3-0, de rècord, diu el diari Mundo Deportivo. Mireu, això ha dit Bordalás després del partit a la sala de premsa.
7: Nos hemos pegado un tiro nosotros mismos en el pie, como se dice vulgarmente. El segundo gol también ha sido un regalo. Y no voy a quitar mérito al FC Barcelona, pero no me voy a camuflar. O no podemos meternos o escondernos detrás del nivel del FC Barcelona. Yo soy ganador y mi equipo debe ser reconocible y hoy no lo ha sido.
2: Doncs autocrític, Bordalás amb el seu equip. És veritat que la jugada del primer gol no sembla el Getafe de Bordalás, eh? Perquè hi ha moltes cames per allà i tots els rebots li van a favor al Barça. I el del segon tampoc.
1: Seix Romero surt jugant.
2: Són dos gols que a Bordalás no li agrada.
0: Però té mèrit Gabriel Jesús, eh? Perquè un altre tipus de davantercentre, en aquell moment ja es desentén de la jugada perquè veu que el central està sortint amb conducció i s'oblida. Mbappé probablement ja l'enganxés mirant a un altre lloc i Gabriel Jesús està allà, fica la cama, està ràpid i després ho fa molt bé.
2: Per vosaltres titular, Gabriel Jesús, dimarts a Galata, al camp del Galatasaray, a Turquia?
1: Sí, si no està Rafinha. Sí, Rafinha,
0: sí, jo li donaria continuïtat.
1: Sí, Gabriel Jesús.
3: És el partit d'avui, l'has de donar continuïtat.
2: Sí. No, dic perquè té tantes opcions... Flick, no? Que pot, per exemple, jugar amb Gordon del Copa del Centre i a Dejemi a l'esquerra, no? Podria ser una opció. Però vaja, veurem, perquè avui s'ho ha guanyat, no? Gabriel Jesús, és que està... Té el ràtio de gols per minuts increïble. Vull dir, cada dia que juga...
3: I no només amb els gols, amb la feina que ha fet, en molts moments jugant d'esquenes, obrint espais, baixant...
2: Desmarcades, no? Moltes desmarcades, també.
0: El que passa és que tot això, jo... Quan arriba Gabriel Jesús ja ho dono per descomptat, que pressionarà, que es desmarcarà, que serà intens, que treballarà, però el que crec que està per sobre del que li havíem vist fins ara normalment a la seva carrera i especialment als últims anys són les estadístiques golejadores.
3: Sí, sí.
0: El Gabriel Jesús dels últims anys no tenia aquests números i aquí al Barça evidentment no marcarà cada partit, però de moment ha caigut de peu i té uns números que són increïbles per un davanter que ha de ser un complement.
3: Bé, molt bon partit.
2: Al final els números són els que són, 24 de 24, 8 partits, 8 victòries, millor inici de la història del club a la Lliga.
1: Que no acabi com aquell, com el que ha igualat.
2: Que no acabi com el que ha igualat, com la temporada 13-14 amb el Tata Martino. Aleshores, Mateu Laoz, amb aquella decisió, doncs va impedir que el Barça guanyés la Lliga contra l'Atlètic de Madrid. Però...
3: Va robar directament.
2: Sí, un altre verb que ha utilitzat l'Àngel Pérez, però...
1: Negreira.
2: Crec que són, llegia, 23 victòries consecutives al Camp Nou. Que una es pregunta, qui serà capaç de...
3: Pues esperem que siguin 24.
2: Sí, sí, exacte, qui serà capaç de trencar aquesta ratxa? El següent és el partit de la Clàssica.
0: El Camp Nou o com a local?
2: O com a local, no sé.
0: Montjuïc i els partits al Johan.
1: El Camp Nou ha guanyat tots els partits des que...
0: Però sí, això segur. Sí. Però no sé si l'estadística agafa algun més.
2: No, com al Camp Nou només. És que des que va tornar guanya tots els partits.
0: Sí.
2: Tot victòries.
1: Tot victòries.
2: Venç el dia Lliga, a la Lliga.
1: A la Lliga,
2: Val. Sí, potser era com a local, no sé.
1: Champions per contra l'Atlètic de Madrid.
2: Sí. No, és acollonant les xifres que té. I 34 gols, 7 en contra, més 27. El Madrid té un més 11. Vull dir, està a 6 punts, però el Madrid té un més 11. I l'Atlètic de Madrid, que és el principal perseguidor, que avui ha guanyat 1-2 contra l'Alavés, també hi ha hagut una expulsió de l'Alavés, etcètera, té un més 10. Imagineu-vos, i estan a 5 i a 6 punts respectivament.
1: Per mi queda molt, evidentment que queda molta lliga, però sí que crec que després de passar a Getafe, ara ja no parlo només de tot el calendari en global, sinó de només el que li queda de lliga fins a la següent aturada. Si el Barça surt bé d'això, o sigui, bé vull dir que guanya el Real Madrid, guanya el Betis, guanya l'Atlètic de Madrid, que són els seus tres principals ara mateix rivals, i s'enfronta els tres, ostres, quedarà molt encara.
2: Però molt malament hauria de fer.
1: Però és que ho tindrà molt bé.
2: Hauria de fer-ho, sí. Sí, moltes coses hauria de canviar. La propera jornada, recordo, el Betis-Barça i el Real Madrid-Sevilla. El Real Madrid torna a jugar al Santiago Bernabéu, I l'Atlètic de Madrid, que ho tinc per aquí, si carrega l'ordinador, juga al camp de l'Espanyol, que ja ho vam comentar ahir, Espanyol-Atlètic de Madrid. No serà tampoc un partit molt senzill el de l'Atlètic de Madrid fora de casa, perquè, de fet, l'Atlètic de Madrid fora de casa li costa pràcticament a cada jornada. Així està la Lliga, amb el Barça líder, 5 punts més que l'Atlético i 6 més que el Real Madrid, després de que avui els 3 hagin guanyat, però només un ho ha fet de manera solvent, que és el Barça contra el Getafe. Hola, Pau Bonastre, què tal?
8: Bona nit.
2: Ha guanyat també el Sabadell, a segona divisió. Escolta, això... La permanència no està feta, però...
8: Calma, ha començat bé
2: aquest inici,
8: Sabadell.
2: Aquest inici fa que... sigui molt difícil pensar, no?, que la temporada es pugui complicar en el tram final.
8: Ferran Costa va repetint de manera contínua que tothom peus a terra, malgrat que és veritat que el Sabadell ha començat molt bé. Avui dormirà quart de segona divisió amb 16 punts, ha aconseguit la primera victòria de la temporada fora. Fins ara havia guanyat a casa, però encara no ho havia fet lluny de la nova Creu Alta. Ha guanyat 1-2 a Ceuta després de jugar més de mitja hora amb un futbolista menys. De fet, el gol de la victòria ha arribat quan ja feia un bon grapat de minuts que jugava amb 10 per l'expulsió d'Edgar. El gol l'ha marcat Ángel Baena, avui doblet del colomenc, per tant ha acabat sent una victòria amb gust d'èpica del Sabadell, perquè ha marcat en aquests últims minuts, que ha estat superior a la primera meitat, tot i que menys producció ofensiva que en altres dies. Ha pogut avançar-se mitjançant Ángel Baena. Abans, per cert, li han xiulat un penal a favor, però Olatz Rivera Olmedo ha rectificat en veure-ho a la pantalla. En els últims minuts de la primera meitat, el Ceutí s'han acostat una mica més a l'àrea i han pogut empatar gràcies a Jordi Escobar. Ha estat un cop dur pels arlequinats, que ha volgut refer-se'n a la represa fins a la segona groga d'Edgar al 53, com a mínim a rigorosa. Els de Ferran Costa, que han aguantat bé el primer quart d'hora posterior, però després ha començat a patir més. Foli ha estat clau per evitar el 2-1 i el 80, altre cop Baena, com dèiem, ha fet esclatar la bogeria de l'expedició arlequinada. Una victòria de tots, deia Ferran Costa a la sala de premsa.
9: Portem 9 jornades, pràcticament tots els jugadors ja han participat d'inici, tots estan tenint participació i, com he dit moltes vegades, doncs la nostra força és el col·lectiu, i veure com tothom avui empenyia perquè acabés passant el que ha passat, doncs em genera un orgull molt gran.
8: Satisfet també Ferran Costa, perquè l'equip, deia, s'ha adaptat a cada context del partit. També creu que el gol del Ceuta era molt evitable i ha acabat molt emprenyat amb l'arbitratge pel penal anul·lat i també per la vermella a Edgar. El penal ha estat el tram inicial de partit, unes mans del central del Ceuta, Carlos Hernández, que l'àrbitre ha vist, braç, prop de l'espatlla, però braç, i assenyalat per Rivera Olmedo. I què ha passat? Que el VAR l'ha cridat per veure-ho i l'àrbitre a la gespa ha acabat rectificant. En parlava després Ferran Costa.
9: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment, i penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
8: qüestions arbitrals al marge. El Sabadell, que avui dormirà a gust amb aquesta victòria a domicili, tot i que fins demà no tornaran a Sabadell. De fet, al matí entrenaran a Algeciras. 4 victòries, 4 empats i només una derrota fins ara. Després d'aquesta primera victòria fora de casa, el Sabadell tornarà a jugar fora diumenge que ve al plantio a les 9 del vespre contra el Burgos.
2: Si la Lliga s'acabés avui, play-off, promoció d'ascens, Sabadell-Girona, eliminatòria Agut. De semifinals. Re, hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
10: Obre el micròfon, que he d'intervenir.
2: Què vols dir?
10: Home, per il·lusions. Que diria Xef Cabestany. Home, no, per l'amor de Déu. Pel Sabadell, sí, jo ara mateix no ho signo. Jo ara mateix no ho signo. Després pot ser que diguis, ostres, ho signem perquè s'han disparat els dos primers, però jo crec que l'objectiu del Girona ha de ser l'ascens directe. I a partir d'aquí, si després no arriba, ja en parlarem. I tampoc no m'agradaria que fos contra el Sabadell, perquè seria un duel molt fratricida, d'alguna manera. Evidentment, si s'hi arriba, doncs s'hi arribarà. I si el Sabadell fa una bona temporada per arribar-hi, fantàstic.
2: Mira un astre amb el bolígraf que porta.
8: No, home, clar, evidentment, només faltaria. Sí, sí, perquè l'objectiu són els 50 punts de la permanència, però, clar, tal com van les coses, tant de bo.
10: No, però que, clar, pel Sabadell, la segona divisió d'aquesta temporada és un premi i és una il·lusió. Pel Girona ha estat un càstig i un trauma haver-hi anat. Clar, llavors cadascú s'ho mira des d'una òptica diferent, no? Diferent. I jo crec que, vaja, que el que està fent el Sabadell és per treure's el barret, i espero que el Girona dilluns a Tenerife guanyi i entri a la zona de promoció i, si pot ser, retalli punts amb els dos primers.
2: Amb alguna baixa nova o amb algun jugador que recuperi Quique Álvarez?
10: Té tota la plantilla disponible, llevat de Justin i d'Estuani, que, per cert, dilluns, que és el dia del partit, celebrarà 40 anys, però ho farà a casa i no a Tenerife, amb la resta dels companys, i serà una absència en la tornada a un estadi en el 19 de juny de 2022, el Girona amb un 1-3, amb Mitchell a la banqueta, un gol d'Estuani de penal, un gol de José León en pròpia porta, rebutjant una centrada d'Àlex Baena per la dreta, i un cop de cap d'Arnau va aconseguir amb aquell 1-3 l'ascens a primera divisió el mateix dia que ho havia aconseguit hores abans el bàsquet Girona.
2: Sí. Amb Baena, clar, era trampa. És la centrada que fot avui al Cuti Romero amb l'exterior, era trampa. Jugava amb avantatge una mica al Girona, aquella temporada. Quin jugador, Àlex Baena, que està ara en ratxa.
10: Em deien en aquests moments, Gerard, ell que ve del planter del Villarreal, Ivan Martín també venia del planter del Villarreal, ara està al Racing, que a Villarreal valoraven més Ivan Martín que Baena, com a futbolista i en projecció per arribar al primer equip i a ser futbolista internacional. Vaja, no és que Ivan Martín ho estigui fent malament, però no està arribant a aquestes cotes.
2: No, sigui la una de la matinada. Mira, ho haurem de deixar aquí. Ens hem quedat sense massa temps per comentar aquest partit suspès entre el Rayo i l'Atlètic Club. 0-0, al minut 13 s'ha suspès. De fet, han intentat al cap de 20 minuts després tornar a sortir els jugadors al camp, però per segona vegada hi ha hagut llançament d'objectes, especialment, diria que des del sector dels bucaneros, del fons de l'afició del Rayo Vallecano, un dels fons de l'estadi de Vallecas, el dia que, per cert, tornava el futbol a Vallecas, perquè no s'havia jugat aquesta temporada, i ja l'àrbitre ha decidit suspendre el partit, no hi ha data, l'Atlètic Club se n'ha tornat cap a casa, i estem pendents no només de la nova data, sinó de la sanció, perquè segurament, vaja, tancament parcial n'hi haurà segur, i potser tancament total de l'estadi com a mínim un partit en funció del que decideixi el comitè.
10: I molt breument, hi ha guerra de comunicats entre el Rayo i Bucaneros, i llegint el comunicat del Rayo i qualificant d'atemptat calculat el que ha passat avui, si m'ha vingut al cap l'època del procés i la redacció de certs documents, que si tumultos, etcètera, etcètera, per crear un relat que pugui ser fins i tot judicialitzable, perquè l'enfrontament entre club i afició, aquest sector dels bucaneros, és marcat, i jo crec que això no té gaire solució a curt termini.
1: És que, tot i que amb la boca petita, els jugadors estan a favor dels bucaneros.
10: Sí, sí, però que això ja no és només que s'hagi aturat un partit perquè ha llançat avions de paper, és que hi ha una protesta que, si es confirma que és orquestrada, la paraula atemptat...
0: Li ha faltat allò de violència ambiental. No? Sí,
10: bé, però si fa, però, no fa, però, no? La intenció de crear aquest relat hi és.
0: Però que el rebuig a la presidència de Martín Presa no és una cosa només de bucaneros, és un sentiment comú de tota l'afició.
2: Òscar Valentín, no? Un jugador del Rayo, donar el suport als bucaneros.
0: Els jugadors diuen el que poden, perquè al final els hi pagui qui els hi pagui.
1: Que no agafin exemple a Mestalla.
10: No, jo l'únic l'únic que sé d'anar voltant pels camps de primera divisió, que és que el camp que està en pitjor estat de tots i amb molta diferència, i deixat de la mà de Déu, és Vallecas.
0: Amb molta diferència per treballar-hi, per anar-hi com
10: a aficionat. Per això, i per que tot. Fins i tot hi ha un punt d'inseguretat.
0: Però és que aquí el context de fons és que el Martín Presa, el president de Rayo, el que vol és emportar-se el Rayo de Vallecas, clar. I per això degrada tant com pot l'estadi fins al punt de fer-lo inservible per acabar justificant emportar-se el club de Vallecas i d'aquesta manera robar-li al Rayo Vallecano la seva identitat política i social i el treure's de sobre, el que per ell és un problema, per mi és la gran bendició i el que fa únic al Rayo, que és aquesta massa social contestatària i diferent.
2: Doncs a veure quan es recupera aquest Rayo 0, Athletic Club 0, així estava el partit, 77 minuts s'han de jugar encara d'aquest enfrontament. Gràcies, Agut, gràcies, Bonastre,
10: A disposar.
2: Que vagi bé, gràcies també a l'Àngel Pérez, al Javi Buñoz i al Ferran Correas. Per passar-s'ho tan bé amb els oients en una nit de dissabte com aquesta. I això que no m'ha escoltat a Mourinho. Bona nit! Ara tornem, una pausa.
11: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Liverpool-Manchester City de la Premier League. Serem a Can Dragó, a l'Europa Algeciras de Primera Federació. Serem a Fontajau, a l'Espart Girona Jairis de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serem al Palau Blaugrana, al Barça-València de la Lliga ACB. A més, l'Ultrasports, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Farem balanç de la temporada ciclista. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
12: RAC1. Tots som un milió. Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
13: En directe o a la carta.
12: El que passa a la ràdio
13: passa a RAC1.cat.
12: I molt més.
13: Notícies.
12: Última hora.
13: Actualitzacions minut a minut.
12: Contingut exclusiu.
13: Fàcil i intuïtiu.
12: RAC1.cat. Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
2: 6 minuts, pràcticament per sobre la 1 de la matinada. Amb el Bonastre pentinarem el que ha passat també més enllà de la jornada de primera divisió i de segona en el món de l'esport. Per exemple, el Gran Premi d'Indonèsia, Marc Márquez ha guanyat l'esprint i de fet és líder a aquesta hora de MotoGP amb 4 punts més que Jorge Martín. Pau.
14: Sí, el pilot de Ducati que s'ha vist afavorit per la caiguda de Raúl Fernández i de Marco Bezzecchi en el primer revolt i també pels problemes amb la pressió del pneumàtic davanter de Jorge Martín i ha acabat guanyant aquesta cursa sprint. Ogura segon, Digen Antonio tercer. Són els que han completat el podi. Àlex Márquez cinquè, Àlex Rins desè, Maverick Viñales 18è i Aleix Espargaró 20è. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga amb Raúl Fernández sortint des de la pole, Márquez sortirà quart i Martín cinquè. Abans, a les 6 del matí, Máximo Quiles, que sortirà sisè, es pot proclamar campió del món de Moto3 si guanya la cursa o no cedeix 2 punts o més a David Almansa, que arrencarà segon. La pole és de Brian Uriarte. A un quart de 8 començarà la cursa de Moto2 amb Ethan Guevara sortint des de la primera posició.
2: Això al Mundial de Motociclisme, la Fórmula 1, Max Verstappen busca un cap de setmana rodó al Gran Premi de Singapur. Avui ha guanyat l'esprint i demà pot fer el doblet, no? Perquè surt des de la pole.
14: Sí, s'ha endut aquest esprint per davant dels dos Ferrari. Demà buscarà la segona victòria de la temporada en una cursa de gran premi. Avui Hamilton segon i Leclerc tercer, una cursa marcada per la pluja que ha obligat a endarrerir-ne l'inici mitja hora i també per l'errada de George Russell que ha anat contra el mur a la volta 2 quan liderava. Això ho ha aprofitat Max Verstappen. Demà les dues, cursa de gran premi amb pole pel neerlandès i amb Leclerc i Hamilton acompanyant-lo des de la primera i segona fila. Líder del campionat, Kimi Antonelli, començarà des del quart lloc. Sainz, 13a posició. Alonso arrencarà des del pit lane després d'haver canviat el motor del seu Aston Martin.
2: I hem de repassar també la jornada de bàsquet dels catalans. Malauradament aquesta nit ha jugat el Fiat Girona i demà ho faran... sí, ha perdut. I demà ho faran tota la resta, Pau.
14: Sí, malauradament ha perdut. 115-92 contra el Breogán. Han anat per sempre per darrere en el marcador els gironins, sempre a remolc. Demà juga la resta de catalans de l'ACB en aquesta tercera jornada de competició. 2 al migdia i 2 a la tarda. A les 12, 15 en Manresa, que visita el Madrid a la mateixa hora, Obradoiro i Lerna Lleida. A la tarda, a les 5, el Joventut jugarà a la pista del Baskonia i a les 7 el Barça rebrà el València al Palau Blaugrana. Això a la Lliga Masculina, a la Femenina. 2 partits demà amb representació catalana a la tarda. Azul Marino Mallorca, que diu la seu a les 6 i Espar Girona Jairis a 2:15.
2: 8 minuts per sobre la 1. Ens queda només fer l'últim minut. Amb esport en directe, aquesta hora. Sí, sí, esport en directe. Tenim hoquei patins, la sí. final del Mundial, Pau?
14: El Paraguai, sí. Final del Mundial femení d'hoquei patins entre la selecció espanyola i l'Argentina amb l'empat a 0 al marcador després de 5 minuts disputats. Una selecció espanyola farcida de catalans que vol reeditar el títol de campiones en aquesta final que juga al Paraguai.
2: Sí, i que es pot veure a Teledeportes. Si algú no té son o no vol anar a dormir i li agrada l'esport i li agrada l'hoquei, doncs es pot veure aquesta final per Teledeportes.
14: En futbol, ja pel que fa a previsions. Aquest diumenge a les 4 de la tarda, el Prat vol certificar la classificació per la Copa del Rei. Té un 1-5 de l'anada contra el Sant Rafel, per tant, molt encarat per superar l'equip d'Eivissa i així jugar la primera ronda de Copa contra l'Atlètic Club l'última setmana d'octubre. A la Primera Federació juga l'Europa en 1/4 contra l'Algeciras a Can Dragó. Avui el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. El Sant Andreu juga dilluns al camp de l'Hèrcules. I en Waterpolo, el Sabadell i el Terrassa han aconseguit un bitllet per la fase de grups de la Lliga de Campions femenina. Tots dos equips han guanyat avui el segon partit de la lligueta. Demà es veuran les cares per decidir el primer lloc del grup, però tots dos ja estan classificats, com diem. El Catalunya, mentrestant, en un altre grup, és segon i vol certificar demà a primera hora l'accés a la Champions. Per altra banda, el Club Natació Barcelona i el Terrassa s'han classificat per la fase de grups de l'Eurocup masculina.
2: Gràcies, Pau.
14: Bona nit.
2: Dos minuts i arribarem a 1/4 de la matinada. Ho deixarem aquí. Ha estat un Tu diràs intens, entretingut i amb moltíssimes coses. Demà torna a la ràdio esportiva a partir de les 4 amb el Xavi Puig al Superesports i a les 11 acabarem de pentinar segur totes les reaccions que hi hagi hagut al que ha passat avui, més tot el que tenim demà amb l'Aleix Pariser. Que vagi bé, bona nit, gaudiu del dissabte.
15: Tu diràs.
16: RAC 1. Notícies. Jordi Claret.
17: Bon dia, són les 6 oques grasses. Fa història per la música en català amb un últim ball davant d'un estadi olímpic Lluís Companys, entregat i ple de gom a gom. Així s'ha despedit aquesta nit Josep Montero en el quart i últim concert de comiat a Montjuïc.
18: Avui és l'últim concert de la història d'oques grasses, però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba. Creiem que és la millor manera d'acabar les coses. No? Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
17: 55.000 persones han cantat per últim cop els grans èxits de la banda, cançons com La gent que estimo o Sort de tu, en l'ambient més emotiu dels 4 concerts consecutius que han fet aquesta setmana a l'Estadi Olímpic. Els han vist en total més de 220.000 persones aquests dies, un rècord que només va aconseguir Coldplay el 2023. El concert d'aquesta nit, però, no ha anat acompanyat de sorpreses, amb un repertori calcat a les 3 actuacions anteriors i els mateixos discursos. Tampoc hi va haver col·laboracions amb una nit, però que igualment marcarà un abans i un després del panorama musical català i que s'ha retransmès per les principals televisions públiques del país, la 2 i la 3CAT. D'altra banda, pendents avui del capítol Gabriel Rufián, tot i que encara ningú ha tret l'aigua clara dins d'Esquerra Republicana, confien que Rufián continuarà sent el seu puntal a Madrid. Segons explica el partit, durant el dia algú sortirà a donar explicacions. Durant el cap de setmana, Rufián no n'ha dit ni piu. Mentrestant, sembla que la CUP no s'acabarà presentant a les eleccions del 29 de novembre, ho va decidir ahir la mesa nacional del partit, tot i que ara aquesta decisió s'ha de sotmetre a la votació de la militància. Això ja en un ambient de precampanya total, Pedro Sánchez es va enfocar ahir en parlar d'habitatge en un míting que va fer a Sevilla. Alberto Núñez Feijóo també va ser a Madrid acompanyat d'Isabel Díaz Ayuso, que va carregar contra l'acampada de Puerta del Sol. A Sitges, Peter Jackson ha recollit aquesta nit el Premi d'Honor del Festival Internacional de Cinema Fantàstic. El director del Senyor dels Anells ha tornat al certamen 34 anys després de presentar-s'hi, per presentar-hi Brain Dead, de la comèdia de zombis que el va convertir en un cineasta de culte dins del gènere. Aquestes han estat les seves paraules al recollir el guardó.
15: This is, you know, really amazing because this.
19: Això és realment increïble, perquè avui i aquí coincideixen dues coses. La meva pel·lícula preferida de tots els temps és King Kong i estic molt orgullós de tenir-lo ara mateix a les mans en forma de trofeu. I el meu festival de cinema preferit del món és el de Sitges. He passat 34 anys fantàstics des de l'última vegada que vaig ser aquí i espero que d'aquí a 34 anys puguem tornar per projectar Braindead una altra vegada.
15: We'll come back and we'll screen Braindead again.
17: Un Peter Jackson que, per sorpresa, ha participat també en la tradicional Zombie Walk, que ha omplert el centre de la ciutat de morts vivents. I en plana internacional, almenys 20 persones han mort en una onada d'atacs russos al sud-est d'Ucraïna. 5 bombes han destrossat diversos edificis residencials a la ciutat de Zaporíjia. Això enmig de tensions diplomàtiques, Volodymyr Zelensky ha acusat Donald Trump de donar ales a Rússia reactivant el comerç de petroli. I el president nord-americà posa més llenya al foc demanant un canvi de paradigma president a Ucraïna. I suggest I get a new
20: leader who can make a deal. Suggereixo tenir un nou líder capaç d'arribar a un acord, perquè s'haurien pogut tancar molts acords i per algun motiu mai no es fa. Si jo fos president, aquesta guerra no hauria existit mai. Va començar per incompetència, no hauria d'haver començat mai, no hauríeu perdut el 30% del vostre país i no hauríeu tingut més de 2 milions de morts entre els dos bàndols. Crec que és hora que Ucraïna tingui un nou president. And I think it's time for Ukraine
17: to get a new president. I a l'Orient Mitjà, un atac contra l'aeroport internacional de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, ha deixat 12 persones mortes i més de 300 ferits. Cap grup ha reivindicat l'acció, però tot apunta que podria ser cosa dels hutis del Iemen, que aquesta setmana havien llançat 2 atacs similars. Als esports, el Barça continua líder de primera divisió masculina amb 6 punts de marge sobre el Madrid, que és tercer. Els blaugrana van superar el Getafe 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, mentre que el Madrid va guanyar el Villarreal 1-0 amb gol de Diomandé, en un partit gris de l'equip de Mourinho. Vinícius va veure la vermella per estirar els cabells a un futbolista del Villarreal, motiu pel qual es va anul·lar el 2-0 que ell mateix havia marcat. El brasiler podria perdre's el clàssic, tenint en compte que el reglament parla d'una sanció de 2-3 partits. Després de derrotar el Villarreal, Mourinho es va negar a sortir en roda de premsa. El segon de la Lliga és l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 1-2 contra l'Alavés. Fora del futbol, en hoquei patins, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del Mundial Femení en guanyar per 3-1 contra l'Argentina a la final d'aquesta matinada al Paraguai. Un equip amb una gran representació de jugadores catalanes. I en motociclisme, en aquests moments ha arrencat la cursa de Moto3 del Gran Premi d'Indonèsia amb l'oportunitat de Máximo Quiles de proclamar-se campió de la categoria. A 8:15 es disputarà la cursa de Moto2 i a 9:00 la de MotoGP. I pel que fa al temps, ens espera un diumenge. En general, tranquil, però al llarg del matí augmentaran els núvols que entre mitja tarda i el vespre deixaran alguns plugims a la Vall d'Aran. L'ambient a primeres hores de nou és força fred i al centre del dia en conjunt ens mourem entre els 20 i els 25 graus. És tot, ens actualitzem a les 7:00 al Via Lliure de RAC1.

0: Bon dia, comencem la primera pedra i des d'ara i fins les 7 serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: Comencem avui parlant de filosofia i els mites del futur pròxim. Seguirem amb el, atenció, consultori operístic. Continuarem fent un tomb a casa nostra, li donarem una traire i seguirem traient la llengua, cinema, música, tot això aquí ara mateix, a la primera pedra.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.

0: Parlem de filosofia amb la Montse Crespin, que ja és professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: I vam quedar aquesta temporada, farem mites del futur pròxim.
1: Mm-hmm. Sí, tu em vas demanar que parléssim una miqueta des de la filosofia d'aquests mites del futur pròxim, però amb això, Noemi, li agafem el títol amb una antologia de contes de l'escriptor britànic James G. Ballard. Ballard va néixer l'any 1930 i va morir l'any 2009. Uh-huh. I bé, és una persona que admiro profundament i crec que ens servirà el seu títol, aquesta antologia de contes de l'any 82, doncs per parlar una miqueta potser d'uns mites que semblen de ciència-ficció però que estan molt pròxims o ja són de fet una realitat.
0: Exacte, ja no han deixat de ser ficció per passar a ser realitat.
1: Absolutament. Però primer, si et sembla, Noemi, parlem una miqueta de qui és Ballard, perquè ens servirà com un fil conductor. La seva era una literatura que sí, la podrem situar a la ciència-ficció, però al contrari del que es feia als anys 50, als anys 60, més que fixar-se en l'espai exterior, ja saps, les galàxies, els ovnis, els habitants d'altres llocs, doncs ell va pensar que el que era l'espai més estrany era l'espai interior. Per tant, la seva literatura, sí, és ciència-ficció, però sobretot el que fa és fixar-se en les passions, les pors dels éssers humans i sobretot com aquests s'han d'adaptar a transformacions radicals.
0: Mm-hmm. M'agrada aquest concepte de l'espai interior.
1: Totalment. I a més, fixa't, és interessant perquè ell va començar amb una sèrie de novel·les dels anys 60... com ara, per exemple, El món submergit, o La sequera, o El món de cristall, on ens parla de canvis, per exemple, mediambientals, i com ens hem d'adaptar.
0: Totalment actual, sí, sí.
1: Doncs sí, comentaves, Noemi, molt, molt actuals. El món submergit, per exemple, doncs ens parla d'una terra totalment inundada després de desgelar-se els pols i com els éssers humans s'han d'adaptar en aquest canvi. La sequera, fixa't, és ben curiós perquè és una contaminació causa d'una capa de polímers que impedeix l'evaporació de l'aigua i la formació de núvols de pluja i, per tant, no, com els éssers humans han de lluitar per una aigua potable que és un recurs
0: està
1: molt escàs.
0: Està explicant el present, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí. Ballard tenia doncs, aquesta visió del que ell deia, no? Aquests mites del futur pròxim que, bé, jo crec que podem desenvolupar.
0: I tant.
1: Però avui, fixa't que agafarem una de les seves idees, que està al títol Unitat de cures intensives. És un conte de l'any 1977 i el conte ens avançava el que avui ja és una plena realitat. Estem deixant de banda les relacions personals directes i accessibles a través del nostre contacte present amb els altres a una manera relacional en la qual ens mirem i ens toquem a través dels cristalls de les pantalles.
0: Mm-hmm.
1: Això ho escrivia l'any 77.
0: Imagina't.
1: Però fixa't, és interessant perquè el que t'explica és la història d'una família que, diguem que la seva relació es construeix a través de les pantalles o una xarxa de televisors.
0: Mm-hmm. Mm?
1: Però això ho podem posar, no? De fet, avui dia.
0: I tant.
1: I faré una lectura petita del conte perquè crec que ens diu molt del que avui sentim. I escrivia Ballard: ara sabia que l'autèntica proximitat era la proximitat de la televisió. La intrat de la lent, que ens apropava, el micròfon de corbata, el mateix primer pla. A la pantalla del televisor no hi havia olors corporals. Ni respiració forçada, ni contraccions de la pupila, ni reflexos facials, ni havia judicis mutus sobre les emocions, ni superioritats, no hi havia desconfiança ni inseguretat. L'afecte i la compassió exigien distància. Només a la distància un podia trobar aquella veritable proximitat amb l'altre ésser humà, que amb bona voluntat potser arribava a transformar-se en amor.
0: A veus...
1: Què et sembla?
0: No, em sembla molt fort que en aquell any es pogués predir una realitat que ara és quotidiana.
1: Sí, perquè és aquesta distància i no la proximitat la que, de fet, nosaltres avui dia molts entenem per aquestes relacions. Però, clar, això va teixint una estranyesa més i més profunda. Ens fa por olorar l'altre, ens fa por mirar l'altre, ens fa por que ens toqui l'altre. Sí, això ens ho ensenyava Ballard ja a l'any 77.
0: Imagina't, imagina't. Per tant, aquest ha estat el primer mite del futur pròxim, no?
1: Sí, que ens convida a pensar i res, no? Seguirem els pròxims dies.
0: Ens agradarà recuperar algú del segle passat que ens deia com seria l'avui d'una manera tan analitzada i tan precisa. Montse, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Noemí.

0: Mar Balcells, mira,
1: Noemi.
0: Trobo que aquesta sintonia encara pren més sentit.
1: Clar.
0: Perquè fa molt de sintonia de consultori.
1: Ah, és que està tot pensat.
0: Està tot pensat.
1: I estic molt content perquè sí. Ara que hem superat el repte inicial de la primera consulta i el repte inicial de la primera ida, que és la primera òpera del Liceu, ara ja tenim l'octubre per anar fent consultes.
0: Ai, se'ns estan acumulant, eh?
1: Vinga.
0: Vinga, que en volem
1: més. Vagin passant, que en volem més. Avui em porto una altra d'una oient estimada, Carlota. On estan els senyors, per cert? Que aquí només escriuen dones, però bueno, no passa res.
0: És veritat.
1: Diu així la consulta. Ui. És un repte, eh? Diu a la Marc, no sóc la Maria Teresa, perquè a més la Carlota...
0: La Maria Teresa ha marcat un camí.
1: La Maria Teresa ha marcat un camí i ara ve la Carlota. Dic, sóc un altre oient amb una consulta operística. Diu, m'agradaria que ens parlessis d'òperes on aparegui la vergonya.
0: Ah.
1: Diu, la vergonya pròpia, l'aliena, la modesta, tot tipus de vergonyes. I que ho facis de la manera més desvergonyida i divertida com només tu saps fer. Moltíssimes gràcies, estimada. Diu gràcies i abraçades d'una altra que també és una mica poca vergonya.
0: Ah.
1: La gent que diu que és una mica poca vergonya és molt poca vergonya. Això tots ho sabem i, per tant, doncs, Carlota, repte acceptat. I això acabarà amb una absolució carlotil, eh?
0: Sí?
1: Perquè, sí, posats a parlar de vergonya.
0: Va, sí.
1: Faig una mica com el que vaig fer l'altre dia, eh? Què vol dir d'on ve la paraula vergonya?
0: Sí.
1: Ve del llatí, ojo, que es vegi que una és llesta. Verecúndia, que ve del verb vereri, que vol dir respectar. Per tant... La vergonya en origen no és una humiliació, és el respecte que sents pels altres. La prova que fora hi ha algú i que tu aquesta persona t'importa.
0: Mm-hmm.
1: Llavors anem a començar amb una vergonya cuqui, simpàtica, modestona, la tendra, la de m'he posat vermell. Ai, no volia, però mira, les galtes m'han revelat el que passa aquí. I aquí el campió, crec jo, estimada Carlota, i oients que és en Querubino, de les noces de Figaro de Mozart, que és un adolescent enamorat de totes les dones del castell, totes, tant se val, la comtesa, la jardinera, la que passa per aquí, la que va cap allà. I té una ària preciosa que és la millor descripció de l'adolescència que s'ha escrit mai i sona així. Onyi dona, sí, sí. Mi fa palpitar, eh? És a dir, ell comença dient això de que ja no sé què sóc ni què faig, que li puja una calor, que li ve una tremolor, i fins i tot parla d'amor quan està sol. Quan no hi ha ningú, inclús parla d'amor a si mateix, no? Qualsevol persona que hagi tingut 14 anys, doncs ja sap que això són hormones molt revolucionades. Carlota, la gràcia és que el paper de Querubino el canta una dona, una mezzosoprano, en aquest cas és la Bartoli, i bé, doncs el que faran serà que el segon acte el disfressaran de dona per amagar-lo. Per tant, tenim una dona fent de noi que es disfressa de noia i que es mor de vergonya. Així que aquí començaríem amb aquesta vergonya més simpaticota. Anem a una que a mi m'agrada molt, perquè la pateixo dia sí dia també, que és la vergonya pròpia, perquè jo aquí faig molt de BDTO, però després sóc allò que es diu ara un extrovert introvert. Bueno, vamos, que a mi em fa vergonya. A mi em deixes en una situació social i ho passo una mica malament. Però pujaré l'aposta.
0: Val.
1: De la que ara parlaré i escoltarem una que ens agrada moltíssim, que és la de La Traviata, eh? Si us en recordeu, al segon acte hi ha una segona festa, La Traviata comença amb una primera festa, doncs al segon acte n'hi ha una segona, i l'Alfredo està convençut de que la Violeta l'ha deixat per una altra. En realitat l'ha deixat perquè el pare de l'Alfredo li diu, si us plau, has de deixar aquest, tu tens un passat una mica dubtós i, per tant, si no, la meva filla no es casarà amb un de bona família, no? I què fa l'Alfredo? Doncs, com que es pensa que l'ha deixat per una altra, la humilia en públic, guanya una fortuna a les cartes, crida tothom i amb els diners que ha guanyat jugant a les cartes els hi tira a la cara.
0: Oh.
1: I què és el que passa en aquest acte? Doncs que tota la sala es gira en contra d'ell, no? Fins i tot unes persones que estan en una festa parisenca de la nit, doncs, que no deuen ser tampoc germans maristes, que no s'enfadi ningú, doncs ja imagina perquè els hi diguin uns als altres quina vergonya.
0: Malament.
1: Fins i tot el pare diu del fill... On és el meu fill? Jo ja no el trobo, ja no el reconec. I ell fins i tot diu, ai, quin horror això que he fet. I sona així aquest gran moment.

0: Vergonya, vergonya, vergonya.
1: Vergonya, Nane Trepco, que està cantant a l'Aida. Correu, que us queden algunes funcions, eh? Així que tant se va, perquè els altres repartiments són fantàstics, així que tothom a veure l'Aida. En qualsevol cas, ella està avergonyida per la situació de que l'han humiliada en públic i l'altra, doncs, això s'acabarà convertint en un concertant dels més bonics que ha escrit Verdi, que és que canta tothom, canten tots els cantants, canta el cor i és vergonya, vergonya i vergonya. Vergonya aliena, aquesta també la pateixo molt, no sé la Carlota, però en aquest cas la patim. Seria la que pateixes tu per una cosa que ha fet una altra, que en el fons, si et pares a pensar, és un sistema d'humiliació molt injust, perquè, total, qui ho està passant malament no és qui ha fet la cosa, però bueno, jo us porto una meravellosa, que és el Don Pasquale de Donizetti, és una òpera del 1843, senyor gran i ric es vol casar amb una noia jove i els altres el que li organitzen és una trampa. Primer diuen que aquesta noia jove és una noia sortideta del convent supertímida i a la que ja han firmat el paper de matrimoni es torna una tirana absoluta, doncs que evidentment el portarà a la bogeria perquè es pugui casar ella amb una altra i la moral és, escolta, si tens l'edat que tens, deixa en pau la gent jove, que estiguin enamorats entre ells i s'ha acabat. I escolta, el que sentirem és precisament un moment molt interessant on s'acaben posant un tant al límit de l'altre que li deixa caure una bufetada que, t'he de dir una cosa, a l'actualitat tu mires aquesta escena i fa una mica de pena que la noia jove també s'estigui rient tantíssim de
0: el
1: pobre senyor. Per tant, hi ha una mica d'aquest tipus de vergonya. Escoltem. Nosaltres venim d'una escena molt moguda, que és la que desembocarà en la bufetada, però quan hi ha la bufetada, la música es posa seriosa perquè el Don Pasquale es queda sol dient que per ell tot s'ha acabat, no? I fins i tot arriba a reconèixer que la lliçó ha estat una mica dura. Conclusió, que en Donizetti escriu la comèdia més cruel del repertori i a mitja broma, fins i tot li arriba a venir vergonya a ell de dir... potser m'he passat també jo una mica, no? I així ho deixa escrit a la partitura. Última vergonya, que aquesta també n'hauríem de parlar. La vergonya del gremi, família. Mm. És a dir, la vergonya professional. Perquè, clar, tu ets un compositor. Mm. Tu estrenes una òpera davant d'un teatre de 2.300 persones, no? Fins i tot ets el cantant. I aquella nit, doncs, la cosa no ha sortit bé, no? Doncs pot ser que et doni una mica de vergonya professional. Però, sobretot, us vull explicar... Ho sento, és la meva òpera preferida, no ho puc evitar. Una de les meves òperes preferides. No la preferidíssima, però bueno, en qualsevol cas. 20 de febrer del 1816, Rossini estrena El Barber de Sevilla, a Roma. Ja existia un punt de partida que era El Barber de Sevilla de Paisiello, que era molt estimat, i fins i tot hi ha gent que diu que es va arribar a pagar gent perquè enfonsés l'estrena. Què és el que va passar? Doncs el baix que feia de Basilio... ensopega al sortir a escena, cau, es fa sang al nas, ha de cantar l'ària que escoltàvem l'altre dia de la calúmnia, la del colpo di canone, escolta amb un mocador a la cara. Al primer acte, a més, se'ls escapa un gat, es queda allà a l'escenari, no hi havia manera d'atrapar-lo. Total, que a més, per més inri amb Rossini, es va passar al públic, com que no li va agradar que allò fos un desastre, cridant tota la nit el nom de Paisiello, Paisiello, Paisiello, Paisiello. O sigui, vergonya professional en estat pur. Però Rossini, com que hi era un echau palante... Escolta,
0: tornada,
1: mira, li escriu a la mare. No ha anat gaire bé la primera funció, però no pateixis que això anirà molt bé. I, evidentment, tenia raó, perquè la segona funció va anar de meravella. Per tant, Carlota, estimada, si algun dia això et passés, tu pensa que has de cantar mentalment això que sona, perquè la cosa anirà molt bé a l'endemà.

0: En fi...
1: Ai, doncs m'agrada molt que
0: vergonyes.
1: Vaixi, sí, senyor.
0: Sí, sí, sí.
1: Però menys vergonya que la vergonya
0: sí,
1: és poc
0: sí,
1: útil.
0: Sí.
1: És molt poc útil.
0: Això volia dir... Carlota, si ja ens has dit que ets una mica poca vergonya, no pateixis, perquè saps què passa? Que al final, el que és un poca vergonya no ho diu.
1: Exacte.
0: Per tant, si ens ho has dit, nosaltres tenim tota la certesa de que ets bellíssima persona i, per tant, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho escrit.
1: I tant.
0: Total, que acabem amb una mica de Verdi, amb una mica de Falstaff, tot en el món de burla, família que ens escolteu, si passeu vergonya, en recordeu-vos això de que la vida és una broma i, escolta, bé...
1: Bé,
0: tant se fa.
1: Ens agrada molt acabar amb aquest bé. Amb aquest bé, si voleu escriure, primerapedra@rq.net.
0: Doncs aquí us esperem. Adéu, adéu!
1: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Per un dia com avui, 11 d'octubre, recordem que l'any 1896 l'Orfeó Català estrenava el Cant de la Senyera a Montserrat.

0: L'11 d'octubre de 1962 començava el Concili Vaticà II auspiciat pel papa Joan XXIII, que va suposar una renovació important a l'Església Catòlica. I una més. L'11 d'octubre de 1948 naixia a El Pardo la cantautora Cecília. Ens quedem a l'any 1962 i seguim. Days of wine and roses, life and rum. El mateix Sinatra ens ha dit el nom de la pel·lícula d'aquell any que recordem avui, Dies de vi i de roses. Aquesta cançó la signava Henry Mancini i va guanyar l'Oscar a la millor música. Jack Lemmon i Lou Remick protagonitzen aquest drama considerat com un dels més encertats sobre l'alcoholisme. Well, we gotta talk about something serious.
1: I don't know. Sorry.
2: What, are you drunk?
1: Oh, I haven't had a drop.
2: What's the matter with you?
1: I walked by the Union Square bar. I was gonna go in, and I saw myself, my reflection in the window. And I thought, I wonder who that bum is. And then I saw it was me. Now look at me, I'm a bum. Now look at me, look at you, you're a bum. Look at you. And look at us, look at us, come on. Look at us. See? A couple of bums. Now look, listen to me.
0: Dirigida per Blake Edwards, Dies de vi de roses és una combinació de drama punyent i de romanticisme embafador. D'un amor frenètic fins a un infern tenebrós. Tot un clàssic excel·lentment interpretat pels seus protagonistes. I si parlem de ràdio de 1962, ja hem recordat altres vegades la campanya de Ràdio Barcelona per recaptar diners i ajudar els damnificats per les inundacions del Vallès. Avui hi posem una mica d'innocència recuperant un dels espais 100% radiofònics. Ventrílocs, actors i actrius fent veus de personatges que amplifiquen la imaginació de l'oient. Parlem de l'espai infantil de l'Enric Casademont, creador primer d'en Pau Pi i més tard de Pau Linet.
3: No em vull de sopes, no m'agraden les sopes.
4: La seva mare, enfadada, no es cansava de repetir.
5: Fill, com t'ho tinc que dir? Les sopes fan créixer la mainada.
3: No em vull de sopes, no m'agraden les sopes.
5: Menja les sopes, Paulinet. Si no, no creixeràs i menut et quedaràs del tamany d'un cigronet.
3: Doneu-me un bon tros de carn i, si voleu, dolços també. M'és igual no fer-me gran. De sopes no en menjaré.
0: Ràdio infantil de l'època i un gens amagat objectiu. Qui menja sopes se les pensa totes.

0: L'autoritat d'un CEO s'obté per convenciment, no per infondre por a l'equip. El llibre El tamboret de quatre potes parla de lideratge, però també parla d'humanitat, dos conceptes sovint oposats, però que aquí casen perfectament a través d'aquest seguit de reflexions sobre el lideratge en el món empresarial. Un recull de 24 converses i Manel Vallet, que és propietari dels Hotels Catalònia i empresari inquiet, autor d'aquest llibre. Manel, bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Ara ho dèiem, un llibre que defensa la part humana en el món de l'empresa i que, a més, ja, de fet, s'intueix, jo diria, amb la cita del principi, una cita que diu: el que compta a la vida no és el simple fet d'haver viscut, és la diferència que hem fet en la vida dels altres i que determinarà la importància de la nostra. No és teva, de Nelson Mandela, però que ja suposa tot una declaració d'intencions del contingut del llibre, no?
1: Sí, així és, gràcies, Noemi. Mira, al final jo crec que amb el llibre el que reflecteix que és les persones és el que hem de posar en el centre, sempre amb la vida, no?, però amb el món empresarial i quan ets CEO o lideres un equip, doncs evidentment les persones han d'estar al centre i has d'estar al seu servei.
0: Que no és sovint, el món empresarial no sembla que hagi de seguir aquestes pautes, i jo crec que aquí la gràcia també del contingut d'aquestes pàgines és que li dones una mica la volta, no? I parles amb molta gent que moltes vegades també ha estat treballadora i que sap donar aquest punt de vista molt humà.
1: Correcte, i aquest és una miqueta l'objectiu també del llibre, no? Una mica desmitificar la figura aquesta del CEO, del director general, que a vegades pues, com que la gent té por, no? Ui, el jefe. I al final també pues, són persones normals, com la resta de persones, amb un rol diferent, no? I aquest és un dels objectius. I amb les xerrades amb els 24 CEOs, que la veritat estic molt agraït, des d'aquí un agraïment a tots ells per participar en el llibre, ha estat...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Ventiles casa teva però no fa l'olor... que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
4: Jesús, amb un any d'estar fet, i sí, el 25 de desembre de l'any següent, o sigui, de l'any passat, doncs vaig enllestir-lo.
5: I ho fas a través de converses amb amics, però coneguts també, però que a més tu sempre dius que t'havies proposat, és un propòsit de la teva vida, cada setmana anar a menjar, a dinar amb algun amic, fer el propòsit d'organitzar-te l'agenda perquè hi hagi aquell forat per les amistats.
4: Correcte, això m'ho va ensenyar un bon amic, en Xavier Santigosa, un company de SADE. Ell m'ho deia en castellà, ho he traduït al llibre català, però era una CCUA, és una comida con un amigo. I comida es pot transformar en conversa, es pot transformar en cafè. I és una de les coses, no? És una també de les... A la vida, si et centres molt en la feina, per mi malament rai, i has de distribuir una miqueta el temps, no? I has de cuidar les amistats. I encara que tots portem unes agendes molt intenses, jo trobo que és molt maco poder fer això, no? I aquesta petita obligació, aquesta CCUA del Xavi, per mi em va marcar, vas dir, ostres, xulo, intentaré seguir-ho. No puc totes les setmanes, eh? O sigui, al final hi ha setmanes també, hi ha viatges, això, l'altre, que costa una miqueta, però sí, és un dels reptes que intento seguir.
5: I aquestes converses també han estat fetes en restaurants, en llocs on t'ha pogut mantenir
4: sí,
5: una conversa?
4: Sí, hi ha hagut diverses persones que m'han dit, escolta'm, però amb l'agenda que tens, com has fet per escriure un llibre, no? I dic, mira, jo també he de dinar, no? Pues ja que he de dinar, fem les converses de sobre taula, de dinar, i jo et diria que pràcticament totes són fent dinars, sí.
5: I si estàvem començant parlant de CEOs, de món empresarial, potser algú diu, aquest llibre no va amb mi. Però no, realment és un llibre que parla també de propòsits de vida, en general, no? De com enfocar la vida en general i com tanques etapes i n'obres d'altres.
4: I de valors, sí,
5: i
4: sí.
5: I de valors.
4: Sí, sí. Sí, també, com deia abans, no? és un dels objectius és desmitificar aquesta figura de CEO, de director general, i una manera de desmitificar-lo és escriure-ho diguem-ne d'una manera planera, no? D'una manera fàcil d'entendre. És poc acadèmic, eh? O sigui, els que siguin economistes, jo també soc un economista, molt, molt ortodoxes, diran això no és gens acadèmic. Doncs és veritat, no és gens acadèmic, però precisament era un dels objectius, no? Fer-ho de fàcil lectura, de fàcil comprensió, i que qualsevol persona que té el seu càrrec, persones, no cal que siguis el CEO, s'hi pugui sentir identificat.
5: De fet, és un llibre que el pots llegir a trossos, perquè pots agafar sí, una entrevista correcte. A l'atzar, començar-la, acabar-la, i al cap de dos mesos agafar-ne una altra.
4: Sí.
5: Però a més també traspua, abans ho comentàvem, tu ets vens del món hoteler, evidentment, copropietari dels Hotels Catalonia, antic CEO, i en aquí també respira una mica aquest ambient hoteler que tu dius, són petits punts on es busca la felicitat de la gent.
4: És així. El model d'hostaleria...
5: Amaga històries personals.
4: Jo sempre ho he definit que és la indústria de la felicitat perquè, sobretot amb la part més de quan vas d'hotels resorts, no?, de vacances, els urbanos són una mica diferents, però quan estàs al servei del teu públic que ha vingut a gaudir, aquesta voluntat de servei i aquesta voluntat de fer feliç els altres i traspua, com
5: dius. I que la gent hi passa trossets de vida, perquè a vegades són moments també quotidians per ells.
4: I com passen trossets de vida, passen moltes coses, per tant, passen moltes anècdotes, i aquí són també un dels conceptes que hi ha al llibre, no? el per què també, no?, de fer el llibre. Pues això, tantes vegades amb tanta gent de l'equip a Catalunya n'hem parlat, no? Hauríem de fer un llibre, totes aquestes anècdotes, perquè n'hi ha, és com la vida.
5: Els
4: hotels, els resorts grans al Caribe, amb 300, 400 habitacions, hi ha un munt de gent.
5: Cada habitació és una història.
4: I cada dia passen moltes coses, és molt divertit.
5: En aquí també podreu trobar-ne moltes d'elles, algunes d'elles, n'hi ha moltíssimes més, evidentment. I també en el llibre demanes a les persones amb les que parles que dediquin un llibre... que triïn un llibre, perdó, sí. I que a més diguin una frase seva que també els hagi marcat. Has fet aquest recorregut per tots ells, no?
4: Correcte, jo crec que és bonic, no? Ja que parlem de llibres i amb les converses amb els altres teus, pues, també parlem una miqueta de viatges, de llibres, pues, sí, que converteixin amb tots els lectors...

0: quin llibre per ells o per elles és els ha marcat prou com per poder compartir amb la resta de lectors. Uh-huh. I trobo que és això, també és bonic, no?, el compartir. Uh-huh. I la frase és com, bueno, pues cadascú té, o en general, no?, cadascú té una frase que repeteix a si mateix o que repeteix al seu entorn, i també és una manera de conèixer una miqueta més a les persones convidades a aquests 24 CEOs.
1: Uh-huh. Hem parlat d'amistats, hem parlat de feina, i també tu comences ja dedicant el llibre al teu pare, que aquí dones també el pes a la família i el llegat que et deixa i els valors que et deixen els que t'han precedit, no?
0: Correcte, per mi la figura paterna, la materna també, però en aquest cas, com és un llibre empresarial, doncs la figura paterna marca molt. Jo el vaig perdre fa 2 anys i mig, i si dedicar-li, doncs és, encara que no hi sigui, doncs per mi és important, no? Tot el que m'ha donat de valors, m'ha donat d'experiències, de com viure la vida, al final, no?
1: Uh-huh.
0: Sí, és un petit detall.
1: I la frase que m'agradaria acabar l'entrevista, convido tothom que llegeixi el llibre, perquè, com dèiem, no només va del món empresarial, va de la vida, de les etapes de la vida i del que és important i els seus valors. La teva frase és: endavant, sempre positius.
0: Sempre endavant, sempre positius. Així és la meva frase al WhatsApp, és la frase que repeteixo sempre. La vida és una muntanya russa i sempre vindran moments complicats. Com afrontis aquests moments complicats és el que marcarà els següents passos, no? Si ho afrontes amb positivitat, segur que te'n surts.
1: Doncs, com dèiem, us convido a llegir aquest llibre de Manel Vallet, El tamboret de quatre potes. Manel, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a tu, Noemí.
2: RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
3: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
2: De conversa.
4: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
2: Són territori d'històries increïbles.
5: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
6: Gira, que hi ha algú.
7: Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
2: I també d'entreteniment.
8: S'ha torçat el peu avui.
9: Què t'ha passat?
10: No, venim.
11: És que l'edat no perdona.
12: L'edat castiga.
13: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
2: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3: Al territori del cap de setmana.
2: RAC 1. Tots som un milió.
1: I fem ara un tomb a la decoració de casa nostra.

0: La majoria de nosaltres ja hem acabat vacances, els cursos escolars han començat, per tant, és com el moment d'obrir novament l'agenda i moltes vegades això suposa revisar moltes coses, entre elles l'espai on vivim, on te passem moltes hores. Per això avui hem dit a la Bàrbara Ferrerós, interiorista, que vingués a explicar-nos com replantejar-nos moltes coses. Bàrbara, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs això, moltes vegades simplement volem revisar on estem, perquè no sabem per què no acabem de sentir-nos bé. Com hem de fer? Per on començaríem?
1: Per on començaríem? Bueno, primer, cada cas és únic i, per tant, es fa difícil dir, però si haguéssim de fer una recomanació, jo et diria atura't.
0: Atura't, és que ja, d'entrada sempre anem amb presses.
1: Sempre anem amb presses.
0: I parem.
1: Parem. Parem perquè molt sovint mirem la casa només des de la forma, no?, i des del resultat final, i per mi hi ha un pas previ. No, el pas previ seria aturar-te i observar com tu habites casa teva en aquest moment present, no? Què fas, no, a casa, com et mous, com gestiones el teu dia a dia i sobretot com et sents com et sents a casa. Uh-huh. I l'espai et dirà si aquestes, si facilita o no la teva vida.
0: Uh-huh. Una pregunta fàcil seria on te passo més hores del dia i que, per tant, si aquella zona la tinc ben adequada, és on em sentiré millor, segur, no?
1: Clar, segur.
0: Per tant, podem començar per aquella.
1: Pots començar per aquella, però en el fons és això, és a dir, com jo em sento quan arribo a casa, qui sóc quan arribo a casa i què necessito, no? Què necessito, si necessito un espai, doncs, més de calma o un espai que em dinamitzi, necessito un refugi, què és el que jo necessito? I per cadascú, doncs, segurament serà una cosa diferent.
0: Mm-hmm. I a més, moltes vegades hi ha molts membres de la família, també,
1: just,
0: no?
1: Just, bueno, això seria bonic fer-ho com, primer cada un personal
0: no?
1: I després a nivell familiar, no? Ficant-nos en comú com es sent cadascú, no? Per poder ajustar-nos i que tothom estigui representat en aquest espai.
0: Això em fa pensar que moltes vegades canviem simplement el color dels coixins i no estem arreglant res. O canviem el moble de lloc i potser no estem solucionant allò que realment ens està fent que aquella casa no sigui còmoda.
1: Clar, per això jo dic sempre, no? Comencem, com sabem que els espais, diem-ne, ens afecten a molts nivells, no? Comencem primer per saber què és el com jo em vull sentir en aquest espai i des del com jo em vull sentir podré crear aquesta atmosfera, no? De fet, diguem-ne, jo els hi comentaria als oients, els hi diria, pensa tres paraules.
0: Tres paraules, eh?
1: Sí, tres paraules que et puguin donar aquesta atmosfera que tu vols crear, no? Podria ser calidesa, seguretat, confort, vols que sigui més dinàmic, vols que sigui un espai com més creatiu, i amb aquestes tres paraules et permetrà doncs guiar-te, no? És una brújula que et permet després prendre decisions i saber llavors quin és el sofà que necessites, quins mobles et falten, què és el que cal canviar i què és el que no t'acompanya en la teva visió de l'espai.
0: Mm-hmm. I si tenim les paraules ja concretes, segurament molts buscarem pau, perquè al final un quan arriba a casa busca calma, pau, tranquil·litat,
1: sí, sí,
0: tota aquella que no trobem a fora.
1: Clar.
0: És fàcil després materialitzar aquesta pau amb coses concretes?
1: Sí, jo penso que sí, que ho
0: per
1: és.
0: Per on començaríem si, per exemple, busquéssim la pau en una casa? La il·luminació, que potser moltes vegades no se li dona importància?
1: Clar, la llum, per començar, la llum natural, no? És a dir, clar, cada un té la casa que té.
0: Clar, moltes vegades no podem canviar-ho.
1: Cada un té la casa que té, però sí el com ens connectem amb l'espai exterior, és a dir, fins quin punt aquesta llum l'estem aprofitant al tot o no. Hi ha gent que arribes i et trobes doncs, que estan tapant les finestres o els balcons, no? No els estan aprofitant, i per tant, si jo m'encaro cap a l'exterior, si jo aprofito aquesta llum que m'està arribant, diguem-ne, viuré amb molta més qualitat. Amb aquesta connexió, no?, amb el que hi ha, amb la profunditat visual que em permet mirar a través d'una finestra. Tot això fa baixar el nostre sistema nerviós. I, evidentment, si a sobre hi posem plantes, tant a l'exterior, en aquest petit terrasseta, o a dintre, perdona, a la nostra vivenda, això em farà una gran millora en el nostre estat. I després, la llum artificial. Sí, és veritat, una llum més càlida ens dona més confort, més calidesa, que no una llum artificial, una llum més freda, no? Perdona. I alhora també poder crear escenes, perquè tu no necessites que tota la llum t'arribi des del sostre. Tu no necessites la mateixa llum a totes les hores del dia. Necessites doncs, unes lamparetes, ara una llum que enfoqui no sé què que a tu t'interessa, no? Diferents tipologies de llum per crear aquestes escenes que t'acompanyin al llarg del dia.
0: Mm-hmm. Abans de començar em deies sí, és que nosaltres que la gent que vulgui es pot seguir pàgina web, sí. Instagram, a Instagram tenim barbaraferreros.cat, també a Instagram és barbaraferreros_interiorisme, sí. I allà trobarà moltes idees, però em deies, sí. És que també oferim el servei simplement d'assessorament, és a dir, sí. Jo vaig a una casa, miro, observo i dic el que jo crec.
1: Exacte.
0: Que s'hauria d'apuntar.
1: Sí. Sí, és un servei que la veritat és que funciona molt bé, perquè molts cops doncs, estàs encallat i no saps cap a on diem-ne avançar, i això et permet, és un diàleg, no?, en el fons que fem, però et permet avançar, visualitzar noves maneres de veure l'espai i sortir d'aquest atzucat en el que mm-hmm. potser no podies continuar.
0: I de totes maneres ja hem de tenir clar que ens dius, primer, aturar-nos,
1: sí.
0: Després veure i mirar, intentar que l'espai sumi.
1: Exacte, que després... aquest espai sempre sumi i no resti, no? És a dir, l'espai ens pot nodrir. Hem d'aconseguir que el nostre espai que ens envolta ens nodreixi la nostra vida i que ens acompanyi en les diferents etapes, no?
0: Mm-hmm.
1: Que sigui...
0: I després deies també mirar les sensacions que ens aporta, saber quines són i, per tant, per fer-ho, triar tres paraules que vulguem que defineixin
1: la nostra llar. La nostra llar, exacte.
0: Aquestes serien les pautes. Doncs la seguirem i revisarem aquest espai que tan nostre és com casa.
1: Casa.
0: Hem de fer casa nostra. Bàrbara, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Merci.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: Home, potser no és gaire prudent parlar d'aquests temes a aquestes hores del matí del cap de setmana, però com que al Treu la Llengua ens dediquem a temes relacionats amb la nostra llengua, de vegades hem d'abordar temes que poden fer trontollar la resistència dels nostres oients més matiners, perquè avui el nostre lingüista de capçalera ens ve a parlar de la son o del son. Abel, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: La son, el son.
3: Clar, és un tema... És tot,
0: tot un
3: tema.
0: Debat, sí? És tot un debat.
3: Tot un debat. No,
0: no, debat no, no hi ha debat.
3: Debat
0: no hi ha debat, no hi ha debat. Amb tu no hi ha debat.
3: Però, no, home.
0: Ens ho deixaràs clar.
3: La llengua ens ho deixa molt clar.
0: Clar, clar, clar.
3: També s'ha de dir que molta gent ens escolta directament des de l'app de RAC1 i potser ho escolta això a les 6 de la tarda i diu, no entén
0: sí,
3: res.
0: No.
3: Però avui, especialment, ens adrecem a aquella gent que de bon matí posa la ràdio i ens escolta, a gent a qui alegre molt la seva atenció i que ens escolti, perquè nosaltres, de fet, som aquí per ells.
0: Sí.
3: Has vist, això és com d'entrada,
0: sí.
3: Però és la pura veritat. I avui, com deies, parlarem sobre el concepte son,
0: sí.
3: Que és un fenomen d'allò més quotidià, perquè tots els dies ens hi relacionem, però que genera uns petits mal de caps en alguns oients, oients i parlants també del català, perquè tenim clar que, com dèiem, no? Son és un terme que pot ser masculí i femení en català.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí, sí, i això és un dubte que mai acabem de resoldre. No,
3: no acabem de resoldre mai, però si vols ens hi posem i sí. Ho aclarim ràpidament. Al contrari del que passa amb alguns termes a la nostra llengua en el català, que es poden dir en masculí i femení sense que canviï el seu significat, que per exemple podria ser...
0: El mar, la mar...
3: Perfecte. El mar, la mar,
0: sí.
3: És el mateix en masculí que en femení,
0: sí.
3: No? Ara ja no, perquè la mar és com ho diuen els mariners, però... No. Grosso modo, el mar i la mar és el mateix. Ens
0: sí.
3: Referim mateix. Però avui ens dediquem, com dèiem, a això, a la paraula son, que té dos significats diferents. No és un caprici. Tenim un, el son i la son, que signifiquen dues coses diferents.
0: A veure, va, doncs aclarim-ho.
3: És molt simple. Només ens cal sistematitzar les coses. Després d'aquesta introducció, anem al gra.
0: Anem al gra.
3: Posem ordre. En català, la paraula son és masculina quan fa referència a l'estat fisiològic en què es descansa, i no només quan es descansa, sinó a més es suspèn la voluntat, la consciència i bàsicament això. No som conscients, podríem dir, no?
0: Sí, sí, quan perdem la noció de tot perquè estem dormint.
3: Això mateix. Per fer-ho més clar, això que tu deies, el son és quan dormim.
0: Sí.
3: Per això diem que tenim un son profund, d'acord? Perquè hem dormit molt profundament, tenim un son profund, no una son profund.
0: Clar, i llavors profunda. Quan és femení, què?
3: Doncs, justament, el femení... És que és molt fàcil. A mi em fascina, perquè és molt fàcil. El femení, la son, fa referència única, exclusivament, a les ganes de dormir.
0: Ah!
3: Quina son que tinc.
0: No ho hagués definit així, clar.
3: Quina son que tinc.
0: Quan hi ha ganes, és femení.
3: Ah, efectivament. La son... o sigui, de fet, aquí a la redacció i a casa també, què fem per fer passar la son? Farem un cafè, un te...
0: Sí.
3: La son són ganes de dormir. Quina son que tinc, vaig a fer la migdiada. O, per exemple, quan diem que ens volem treure la son de les orelles, no? És com, ai, tenim son. Doncs és això, és tan fàcil com això. És, la son són les ganes de dormir. I en masculí és tota la resta. Jo també tinc un truc que utilitzo molt amb els companys d'aquesta redacció, que és quan no ho tenen clar, els dic, mira, tu has de pensar com el son en masculí com una cosa científica. Dius, el metge especialista en el son, o la unitat del son. Sempre és en masculí. I en femení només és això, és la migdiada. La son.
0: La son.
3: La son que tinc d'anar-me'n a dormir. Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, ja ho tenim més o menys clar, però quina diferència hi ha entre son i somni? Aquest potser ja és més...
3: Clar, no, això t'ho dic... Bàsicament ho apuntem perquè molta gent, com fa traduccions literals del castellà, que és una cosa que ells s'ho perden, si fan... Llavors es confonen perquè en català tot, en castellà tot és sueño. Tengo mucho sueño y he tenido un sueño horrible.
0: Ah, clar.
3: Però en castellà... El son és justament el que acabem de dir i el somni és tot el que ens passa, sentim i experimentem quan estem dintre del son.
0: Clar.
3: Tinc uns somnis horribles. El son ha estat poc reparador perquè he tingut uns somnis molt...
0: És veritat.
3: Molt pertorbadors.
0: Per nosaltres, els que hem parlat sempre en català, potser és més fàcil i qui faci una traducció literal, com deies, del castellà, aquí es confondrà.
3: Poca gent dirà tinc molt de somni, però... però com nosaltres el que fem és avançar-nos als possibles problemes de la llengua, doncs ho diem.
0: Exacte.
3: Ho deixem dit
0: no
3: aquí.
0: No fos cas que es prengués un mal camí.
3: I ara que ningú se'n vagi a dormir,
0: no.
3: Que continua...
0: Ah, exacte, que continuem aquí, a la primera pedra.
3: La primera pedra i la programació de RAC1 d'aquí en endavant.
0: Ah, exacte, que no ens deixin.
3: A veure, mateix.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: I la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro, així que sumeu-vos a la 11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. És diumenge 18 d'octubre, són 5 quilòmetres, així que passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, la ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1. Inscriviu-vos a lacursadarac1.cat amb el suport i el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Joan Maria Morros, bon dia.
4: Bon dia.
0: Anem de parlar.
4: De què?
0: De la pel·lícula, no?
4: Que fa ja dues setmanes i una miqueta més que està en estrena, que és La sensació que hem deixat que reposés una miqueta, no tota
0: sí.
4: aquesta... tota aquesta efervescència, tot i que t'haig de dir que continua bastant, i jo crec que continuarà bastant.
0: Home.
4: Perquè falten dues cites molt importants, que primer és saber si l'Acadèmia Espanyola del Cinema la tria per anar a Hollywood, i l'altra és per saber si Hollywood, a meitat de gener, la segona quinzena de gener, farà o no, diguem-ne que, els anuncis de diferents nominacions, que sembla que és el que sona d'aquesta pel·lícula, que és...
0: La bola negra.
5: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
6: Bola negra.
7: Bola negra.
8: Bola negra.
4: Que no l'has vist?
0: Encara no l'he vist, no.
5: No,
0: no, però és que, escolta'm, has de demanar hora per anar al cinema.
4: Hora,
0: que
4: sí.
0: Hi ha cua, eh?
4: Per tant, haig d'anar molt al tanto d'explicar, no?, de què
0: sí,
4: va.
0: Sí, sí, no facis spoiler.
4: Doncs mira el que has escoltat.
0: Eh?
4: El que has escoltat és La Bola Negra fa referència a una votació que es feia en una entitat privada de Granada quan havien d'admetre un nou membre. I aquí hi ha un xaval que hi va, que el seu pare n'és soci, i el que fan és la tria. Cada un dirà amb una bola blanca si volen que sí que sigui membre de l'entitat i amb una bola negra que no. Quin problema hi ha? Que, clar, aquí estem situats l'any 32, i que aquest noi, corren els rumors que és homosexual, per tant, no el volen. Aquesta prova que explica? Explica una història en tres etapes diferents. El 32, després se situa la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017. I aquí, en el 2017, tenim un noi que el seu avi li deixa una herència. I resulta que aquesta herència és... Això ho anem sabent al llarg de la pel·lícula. Li deixa un document, una història inacabada de Lorca, que resulta que no està inacabada, sinó que ell té la continuació de totes aquestes pàgines. A partir d'aquí, Javier Ambrós i Javier Calvo, que fan és anar fent aquesta barreja de les diferents èpoques històriques amb aquests tres personatges. El segon, el que passa a la Guerra Civil, és un soldat que ha viscut també en la seva pròpia carn els atacs que havien fet l'aviació contra el seu poble, i tots tres, els tres personatges principals d'aquesta història, són, és a dir, són homosexuals, i a partir d'aquí es va explicant també quina és la manera que tenen de viure-ho en cada una d'aquestes diferents etapes, i sobretot aquesta recuperació d'aquesta obra de teatre de Lorca. La pel·lícula està molt bé. 2 hores i mitja. Jo et diria que, és a dir, si jo hagués tingut el poder de fer l'edició final, jo t'hauria retallat dues parts, però sí, com que no l'has vista, no puc dir quines són.
0: Clar, no
4: hauria quedat, a veure, de 2 hores i mitja t'hauria quedat a 2 hores 10, no et pensis tampoc. Ja. És a dir, no sóc...
0: Però no s'ha pesada, nivell, no se't gens, va fer pesada.
4: Gens, doncs és a dir, en cap moment mires el rellotge. I està molt bé, absolutament recomanable, per veure també les actuacions, el guitarrista de La Fuente, per exemple, que és un dels grans protagonistes d'aquesta història, la música és espectacular, algunes escenes són realment brillants i les altres són molt bones, és a dir, imagina't el nivell que hi ha aquí, però és això, a mi, si m'haguessis deixat, doncs t'hauria dit, mira, tallem d'aquí aquí, saps? I tallem d'aquí allà. Per
0: I
4: tant, l'has d'anar
0: a veure,
4: és que si no, com en parlarem?
0: Sí, l'he d'anar a veure.
4: D'acord, i la sèrie és una sèrie brasilera que arriba, que Netflix ja fa molt això, és la primera sèrie judicial brasilera, que es diu Habeas Corpus.
6: Com a gente determina quem é inocente e quem é culpado?
4: T'agrada o no?
0: Sí, m'encanta aquest accent. Sí,
4: clar,
0: sí.
4: Perquè tu estàs recordant ara les sèries brasileres que havien arribat aquí.
0: I, de tant, no, Cinc Days,
4: per exemple,
0: aquesta.
4: Sí. A veure, aquí són 8 capítols i també té una mica... És a dir, no és només una sèrie judicial, sinó que també té alguns elements aquests de serial, de...
0: T'ha enganxat? A tu?
4: Sí. A veure, no és aquell desfici de... S'ha acabat un capítol, haig de veure el següent. Però l'he vist bastant de gust, sí, està bé. Aquí tenim una professora universitària de dret que ha d'intentar, ha fet algunes coses no gaire ben fetes al passat, i el que vol és intentar, saps allò, vaig a refer les coses que no vaig fer gaire bé. I amb els seus alumnes els proposa que participin, que facin com una mena d'activitat, que és participar en la defensa d'un noi que està a la presó, per veure si el podem alliberar per demostrar que és innocent del que va fer. Però hi ha una sorpresa aquí. En el grup dels alumnes hi ha una sorpresa, que l'anem veient, crec que és el capítol 5 o 6 que anem descobrint. Però és això, és a dir, que està molt bé, però no pensem que és només una sèrie judicial, sinó que anem posant aquests ingredients de les telenovel·les de l'Amèrica Llatina, i especialment les del Brasil. Però es veu amb bastant bon grat. És a dir, té un capítol que... Ai, perdona, té una temporada, sí, i em podria... Aquesta és la que està aquí penjada.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja...
4: Què et sembla? I quan parlem
0: de què?
4: Així fem el cafè de la Bola Negra, tu i jo.
0: Doncs quan vulguis, jo crec que
4: no,
0: la
4: setmana...
0: Clar, dependrà de si trobo cinema.
4: És
0: el cinema el trobaré, però que hi hagi...
4: És que continua sent
0: butaca.
4: una...
0: No? Que hi hagi butaca és el que fa.
4: Mira, m'ha fet gràcia això,
0: És que butaca és que són antica, una mica.
4: No,
0: no és
4: on
0: butaca,
4: seus?
0: A la butaca.
4: Doncs mira, doncs és això.
0: Sí, senyor. Joan Maria, moltes gràcies.
4: Que vagi bé.
0: Igualment.

0: Isabel, va, que ja són els últims minuts del programa.
1: Has vist que bèstia sóc amb el volum?
0: Sí, per què?
1: Poso a tope, que està... que estic, jo estic sorda.
0: Bueno, però els oients no ho noten, això,
1: No, però m'està rebentar. Bueno, és igual, deixem-ho córrer. Ai, com m'arriba a agradar aquesta sintonia, per favor.
0: Quina cançó ens portes, va, Isabel?
1: Va, que vols que parli, no?
0: Sí, clar.
1: Que parli, però que
0: no
1: digui...
0: expliquis el...
1: Ah,
0: que ens expliquis.
1: Va, directe.
0: El tema.
1: Ja sé que anem, tenim que ens apreta el temps, va. Anem per la nova, va. Fem play.

0: Que la veu, no? Escolta'm, un temazo, això.
1: És una passada.
0: Vam quedar que temazo no és.
1: És igual.
0: Quin gran tema, Isabel.
1: Quin gran temàs. Jo li poso moltes eses al final i...
0: I ja està.
1: Ja està, espero que m'ho...
0: Molt maca, aquesta cançó.
1: És
0: la veu?
1: Espectacular. És espectacular.
0: Ella, eh?
1: No, no, no, no, és brutal. El disc és una passada. Va, es diu Olivia Jones. Què dir-vos? És d'un disc del 13 de març d'enguany. Es diu For Mary, el tema es diu End of Time, ella es diu Olive Jones, i és que és una passada aquesta noia.
0: Mm-hmm.
1: No us puc dir res més. Ja està.
0: Val la pena tot l'àlbum?
1: Sí, sí, sí, val la pena. És britànica, toca el soul, el pop, una mica de funk, però té aquesta oloret, l'oloreta que dic jo, sensual, i canta molt bé, i té una veuassa... I no, no és, o sigui, ella es posa, he vist concerts, ella a l'escenari i ja n'hi ha prou, eh? Ella i la seva veu, fa falta res més.
0: Mm? Doncs amb ella que ens acompanyi, sí. La deixarem sonar.
1: Perfecte.
0: No ara, perquè després...
1: Ara ve la coneguda.
0: La coneguda?
1: I la coneguda és molt coneguda. La bateria és molt coneguda, però el xiulet encara ho és més. Ara m'entendràs.

0: Sí, ah, sí. Xuleta és molt més...
1: El coneixem molt més.
0: Sí.
1: Bueno, són els Peter... És que clar, és que aquest cognom també... Peter, Jorn and John. És a dir, el Peter, el Jorn i el John, que són tres nois que van editar aquesta cançó a l'any 2006, tampoc fa tant, l'àlbum del 2006, Writer's Block, el tema es diu Young Folks, i és un grup suec d'indie-pop rock que ho va petar, per dir-ho així, amb aquesta cançó, i m'ha fet il·lusió tornar-la a posar perquè val molt la pena.
0: Sí, senyor. Doncs també gran tema i la millor manera d'acabar el programa, Isabel.
1: Que és amb música.
0: Amb música. Clar. Que vagi molt bé.
1: Igualment. Adéu.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 11 d'octubre del 2026, en un dia que arrencarà el sol, de fet sortirà el sol d'aquí a escassament una hora a l'horitzó de cadaqués, d'un dia que no es pondrà fins gairebé 7:45 del vespre al canal, l'altra punta de Catalunya. És un dia que, de fet, ara de seguida repassarem la previsió del temps de, amb l'Abel Caral, que es nota una mica, si us heu despertat ja a aquesta hora, que hi ha una mica de pujada de temperatures respecte ahir. No és una gran cosa, no és unes grans dimensions, però vaja, sí que es nota una mica. De seguida repassarem amb l'Abel Caral la resta d'aquestes qüestions vinculades a l'actualitat meteorològica, que evidentment, sortosament, no tenen res a veure amb el cap de setmana passat. En tot cas, és un cap de setmana i un diumenge marcat sobretot per la ressaca emocional d'un dissabte, que ens deixa un gran concert, una catarsi col·lectiva, el concert d'Oques Grasses, que passa a la història, efectivament, després de 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que es van culminar ahir amb una gran festa col·lectiva, 220.000 persones en total sentint, que és un rècord absolut de la història de la música en català. Molt difícil la repetició d'una circumstància com aquesta. Evidentment, Oques Grasses, que marca l'actualitat del dia, de seguida repassarem què va passar i com ho analitza la premsa, però també és un dia de ressaca des del punt de vista futbolístic. Després que el Barça hi va tornar a la Lliga, amb victòria molt folgada contra el Getafe, 3-0, però un Real Madrid que va tornar de la mateixa manera que va marxar a l'aturada de seleccions, és a dir, amb problemes de joc, però també amb dificultats a l'hora d'analitzar la situació. José Mourinho, l'entrenador del Real Madrid, va decidir no sortir en roda de premsa després de la polèmica per l'expulsió de Vinícius, que va sortir del camp després d'haver-li agafat pels cabells a un rival. Evidentment, en parlarem de tota aquesta qüestió i de la resta de l'actualitat del dia, que de seguida repassarem, amb la resta dels convidats també habituals del Via Lliure. De seguida, el Basar de les Sorpreses amb el Beorlegui, farem l'embalat amb Mossèn Nin, farem les Incunables amb Llucia Ramis i amb la Irene Cordón, i evidentment fins a les 2 en punt del migdia aquí acompanyant-vos, si així ho voleu. Això és ara passen 3 minuts de les 7 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports i del temps. Jordi Claret, Aurora Rodríguez, Mireia Garolera, Quim Salvador, Belcaral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com us deia, Boques Grasses s'acomiaden dels escenaris escrivint una pàgina nova en la història de la música en català.
2: Avui és l'últim concert de la història de Boques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba. Creiem que és la millor manera d'acabar les coses, no? Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
0: Així arrencava Josep Montero l'últim ball, aquest Last Dance de la banda osonenca que ha revolucionat el panorama de l'última dècada. El d'aquesta nit ha estat el quart i últim concert consecutiu que ha omplert de gom a gom l'estadi olímpic Lluís Companys. Per tant, 55.000 persones cantant per últim cop en directe cançons insignes com La gent que estimo. O la que ha posat el punt final a la nit, Sort de tu. Més de, com dèiem, 220.000 persones en total aquests 4 dies que s'han pogut acomiadar d'Oques Grasses al Lluís Companys, una fita absolutament inèdita per la música en català del país.
3: I que igual al rècord que va marcar Coldplay el 2023, també amb 4 concerts, tot i que no van ser consecutius. El concert d'aquesta nit ha marcat un abans i un després per molts fans del grup que ja no els podran veure més a l'escenari. Un concert que, tot i l'especulació, no ha deixat sorpreses. El repertori ha estat calcat al de les 3 actuacions anteriors amb el mateix ordre i discursos i sense col·laboracions. Això sí, els Oques Grasses no s'han deixat per tocar cap dels seus hits, des de les més tranquil·les, com per exemple La gent que estimo i La sort de tu, fins les més animades com In the Night o Petaro, o algunes de les seves primeres cançons, com Cavall estable, un comiat que per la porta gran que tenca una trajectòria de 14 anys. L'espectacle s'ha pogut seguir en directe per les principals televisions del país, la 2CAT i la 3CAT.
0: Les cròniques dels diaris que avui publiquen i fan èmfasi en aquesta fita històrica que representa la deuda Oques Grasses, Víctor Vives.
4: L'article de La Vanguardia que signa Francesc Bombí Vilaseca parla de ball de masses d'èpica emocional a l'Olímpic i assegura que la comunió amb els 55.000 assistents va ser possible, no es va trobar a faltar intimitat. Jordi Bianchot, el periòdico, titula Catarsi en l'última nit. Diu que es va percebre un plus de tensió a l'ambient i la banda no va acusar el cansament per haver concentrat els 4 concerts en dies consecutius. Xavier Castelló, en El Punt Avui, remarca que Oques Grasses no ha fet només història per la música, sinó també per la cultura i la llengua del país. I a la crònica de l'Ara, Xavier Cervantes parla d'un funeral satisfactori. Montjuïc Avall escriu, entre els espectadors potser no hi havia eufòria, però sí una alegria compartida, malgrat el pessic de la melancolia.
0: En el dia que avui, més enllà del concert d'Oques Grasses, s'ha d'aclarir l'horitzó electoral de l'esquerra pel 29 de novembre, la incertesa sobre el futur de Gabriel Rufián i si finalment serà el candidat d'esquerra o s'integrarà al Front Ampli s'hauria de resoldre, com a molt, avui a la tarda.
5: És el termini per presentar els avals per liderar les llistes d'esquerra a cada circumscripció catalana s'acaba avui a les 6 de la tarda, per tant, com a molt tard, a aquella hora, s'hauria de saber si Rufián s'hi presenta. Segons La Vanguardia, Esquerra i Rufián continuen negociant i el partit és optimista que repetirà candidat i assegura que les converses van la bona línia. De moment, però, no hi ha res del cert. De fet, ahir a la nit, la Sexta assegurava que Rufián vol encapçalar la llista dels republicans, però en col·laboració amb Podem. Mentrestant, des dels comuns han continuat pressionant per treure Rufián cap al front d'esquerres. Ahir era Gerardo Pisarello qui llançava la mateixa oferta a cada Colau divendres i en lloava així les qualitats.
6: Si ell està pensant que té sentit, no?, formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
5: En totes aquestes hores Rufián no ha fet cap declaració, però s'ha limitat a repiular a les xarxes socials missatges que demanen que Esquerra faci pinya amb altres partits.
0: Haurem de veure-ho. Estem en contrarrellotge per la decisió de Gabriel Rufián i d'Esquerra Republicana i en general per tot aquest front ampli. Ahir, encara parlant de les esquerres, la direcció de la CUP també va prendre decisió sobre aquestes eleccions. No es presentaran al novembre. La decisió encara l'ha d'avalar la militància en una consulta telemàtica que està en marxa, però de fet el resultat es coneixerà exactament demà. Mentrestant, Pedro Sánchez i Albert Alberto Núñez Feijóo, que no volen perdre temps. Aquest cap de setmana ja han començat la precampanya de les eleccions amb dos grans mítics, mítings on fixen el rumb del que serà, doncs, aquests dies de campanya. Sánchez situant l'habitatge i la figura de Mari Carmen com a eix central i Feijóo esquivant aquesta qüestió i enfocant el discurs en una mena de canvi d'etapa.
1: Pedro Sánchez ja ha deixat ben clar que aquesta campanya serà la de l'habitatge i que s'ha d'anar molt més enllà dels dos decrets que ara són vigents. El líder del PSOE ho deia des de Dos Hermanes, a tocar de Sevilla, feu icònic del socialisme andalús.
7: Mari Carmen y todos aquellos que se están movilizando por la causa de la vivienda justa abrieron el camino y a nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y llegar tan lejos como nos permita la fuerza del voto de la gente.
1: En canvi, Feijóo no va dir ni piu de la crisi de l'habitatge i va centrar tot el discurs a remarcar que estem al final de l'etapa del sanchisme.
8: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
1: El president dels Populars ho va dir des de Madrid, envoltat de la plana major del PP, amb els expresidents Aznar i Rajoy a primera fila.
0: I en plana internacional, 7 i 9 minuts, Donald Trump carrega ara contra Volodymyr Zelensky i demana que hi hagi nou president a Ucraïna amb el qual negocia. La resposta del president nord-americà després que Zelensky l'ha acusat de donar-li ales a Rússia amb l'acord perquè Moscou vengui més gasoil al mercat internacional.
5: Zelensky denuncia que aquests diners serviran per finançar la guerra i Trump insisteix que el president ucraïnès no ha fet prou per frenar el conflicte.
9: I suggest I get a new leader who can make a deal.
10: Suggereixo tenir un nou líder capaç d'arribar a un acord, perquè s'haurien pogut tancar molts acords i per algun motiu mai no es fa. Si jo fos president, aquesta guerra no hauria existit mai. Va començar per incompetència, no hauria d'haver començat mai, no hauríeu perdut el 30% del vostre país i no hauríeu tingut més de 2 milions de morts entre els dos bàndols. Crec que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
9: And I think it's time for Ukraine to get a new president.
5: Tot plegat després que Kiev ataqués un punt clau del sector petroler rus de la zona del Donbass i Rússia respongués amb un atac on van morir 20 persones, entre les quals 3 nens, al sud-est d'Ucraïna.
0: I mentrestant, un atac contra l'aeroport internacional de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, deixa 12 persones mortes i més de 300 ferits. Un atemptat que ha paralitzat les instal·lacions i ha obligat a desviar tots els vols.
1: Cap grup ha reivindicat l'acció, però aquesta setmana els hutis del Iemen ja han reconegut dos atacs similars. Donald Trump avisa que prendran una decisió aviat sobre si intervenen, ja que l'Aràbia Saudita és un dels aliats principals dels Estats Units. De fet, la decisió de Trump marcarà si escala el conflicte perquè els hutis estan finançats per l'Iran.
0: I finalment, en plana cultural, aquesta nit el Festival de Cinema de Sitges ha homenatjat el director Peter Jackson.
5: L'autor de la saga del Senyor dels Anells ha tornat al certamen 34 anys després de presentar-hi Braindead, la comèdia de zombis que el va convertir en cineasta de culte dins el gènere. El neozelandès ha recollit el Premi d'Honor del Festival i l'ha agraït amb aquestes paraules.
11: This is, you know, really amazing, cause it's...
12: Això és realment increïble, perquè avui i aquí coincideixen dues coses. La meva pel·lícula preferida de tots els temps és King Kong i estic molt orgullós de tenir-lo ara mateix a les mans en forma de trofeu. I el meu festival de cinema preferit del món és el de Sitges. He passat 34 anys fantàstics des de l'última vegada que vaig ser aquí i espero que d'aquí a 34 anys puguem tornar per projectar Braindead una altra vegada.
11: We'll come back and we'll screen Braindead again.
5: Peter Jackson, a més, ha desfermat l'eufòria als carrers de Sitges quan, per sorpresa, ha donat el tret de sortida a la tradicional Zombie Walk.
0: I pel que fa als esports, com dèiem, el Barça es manté ferm al capdavant de la Lliga. Ahir va golejar 3-0 el Getafe, mentrestant el Real Madrid continua instal·lat en la pura crispació, tot i haver guanyat el seu partit 1-0 contra el Villarreal, Quim.
13: Amb un gol de Diomandé i un altre anul·lat a Vinícius, que va ser expulsat en vermella directa per haver estirat els cabells d'un rival a la mateixa jugada. Atenció que el brasiler s'exposa a una sanció de fins a 3 partits i es podria perdre el clàssic del Camp Nou. Els 3 punts no van calmar els ànims d'un Bernabéu crispat i José Mourinho va decidir no comparèixer a la roda de premsa postpartit. Sí que va parlar Real Madrid Televisión, Aurelien Tchouaméni, per criticar l'arbitratge.
14: Però al final no entiendo lo que pasa con los árbitros. Con esa tarjeta roja no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: Hem de dir, Quim, que la targeta groga no és discutible en absolut, o sigui, està fixat en el reglament, qualsevol jugador que estivi dels cabells un altre es considera una agressió i és vermella directa.
13: En tot cas, va haver d'intervenir al VAR, l'àrbitre sí, no sí. Ho havia vist, i, en fi, això va disparar la crispació no només del públic, sinó també de la banqueta madridista. El Barça, en canvi, continua instal·lat en un moment absolutament dolç i va ampliar ahir a 8 el ple de victòries amb gols de Gordon, Gabriel, Jesús i Koundé contra el Getafe. També va guanyar l'Atlètic de Madrid, que continua segon a 5 punts dels Blaugrana, 1-2 al camp de l'Alavés. I el murcià de 18 anys, Máximo Quiles, s'acaba de proclamar nou campió del món de Moto3, aconseguint a Indonèsia la desena victòria de la temporada. Ara un quart de 8 ha d'arrencar la cursa de Moto2 a Mandalika i a les 9 la de MotoGP, amb Marc Márquez quart a la graella i líder del Mundial, amb 4 punts de marge sobre Jorge Martín.
0: 2 minuts i arribarem a un quart de 8 del matí, i pel que fa al temps, a veure què és el que ens espera aquest diumenge i, si de cas, també aquest dilluns, que és festiu per la majoria de població.
15: Sí, doncs temps tranquil, però amb alguns petits canvis d'entrada. Ara el cel està bastant serè, tot i que van arribar núvols prims que aniran a més amb el pas de les hores. Això farà que els cel es vagin blanquinant i fins i tot a partir del migdia i la tarda un cel doncs, amb un aspecte més carregat de núvols més gruixuts, però que en cap cas deixaran pluja. El que sí que faran aquests núvols és que les temperatures puguin recular una mica, sobretot cap a la costa i al prelitoral de les comarques de Girona i Barcelona. De fet, a la tarda apareixeran alguns núvols més baixos, cel més gris en sectors de les comarques de Girona i també del nord de les de Barcelona, però insistim, sense deixar plujar la temperatura. Ara és freda o fresca a la costa, freda a l'interior del país, però tenim alguns graus més que no pas ahir. Tot i així, doncs això, abrigadets en sortir de casa, i de cara a demà hem d'esperar també un dia tranquil, però amb un cel variable. A la costa i al prelitoral es pot arribar a escapar alguna gota al litoral central, però bé, en general, doncs, temps tranquil. Per tant, acabarem aquest cap de setmana del Pilar doncs sense complicacions, i en espera que la setmana avanci també amb un temps que sembla que de moment, si més no, en general, serà força tranquil.
0: 30 segons i un quart de 8.
16: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
17: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure'l. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
18: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
19: Gaudeix la més enllà dels 5 quilòmetres amb Aromar Hotels i Restaurants i la seva experiència completa de benestar.
20: Hi trobareu una hospitalitat propera, gastronomia de proximitat i un ferm compromís amb l'entorn.
19: Diumenge 18, descobreix l'essència de la Costa Brava amb Aromar Hotels i Restaurants i la cursa de RAC1.
21: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
22: Dia lliure amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
23: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia i també aprofitem per felicitar persones que tenen noms que no són del santoral, per tant, habitualment no els felicitem, però que tenen una certa presència pública. Avui és diumenge, dia 11 d'octubre. A qui toca felicitar?
23: Avui se celebra Sant Germà.
0: Germà.
23: Concretament es recorda Sant Germà de Besançon, bisbe d'aquesta ciutat de França. Germà prové del llatí germanus i vol dir, literalment, aquells que tenen el mateix origen. En català és el que acaba substituint el terme antic frare, que ara s'ha reservat només per als religiosos.
0: Val, de germà, jo estic intentant pensar, de conegut germà Bel, ara sí. M'ha vingut al cap, no sé si n'hi ha gaires a Catalunya que siguin germans.
23: No gaires, no, n'hi ha 46.
0: 46 només,
23: Sí, és un nom que s'ha anat perdent força amb el temps, segons l'IDESCAT s'ha posat principalment des de la dècada dels 50 fins a la dels 90, però mai ha tingut gaire èxit, el pic és als 70 concretament, i llavors només es posa a 14 nadons, en la forma en castellà que podria ser Germán, n'hi ha gairebé 3.000.
0: Aquí sí. sí.
23: Aquí sí que anem.
0: Home, germans sí que anem moltíssim, si me'n venen al cap uns quants. Sí. Però de germà és veritat que no tants. Bé, en tot cas, tant els germans com el Germán, el saludem des d'aquí, els felicitem perquè és el seu sant. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
23: Avui, a suggerència de Víctor Vives, ens fixarem en el nom Zènia, escrit amb Zeta. Sí, un nom que prové del grec antic, concretament de la paraula Xenos, que es pot traduir com a estranger o persona d'un altre lloc. El nom per això s'associa amb l'hospitalitat i amb l'acollida dels estrangers.
0: Home, va haver-hi una època que es posava Xènia de forma molt majoritària, va ser un nom que va tenir molta popularitat, però Zènia no l'havia sentit mai. Hi ha dones que es diguin Zènia?
23: Sí, poquetes, però responent a en Víctor, n'hi ha ara mateix només 16. L'IDESCAT, a més, ens dona poca informació sobre elles, però sabem que de les 16 n'hi ha 6 nascudes durant els anys 70 i que n'hi ha 8, com a mínim, per tant, la meitat, que són del barcelonès.
0: Doncs bé, aquestes les saludem des d'aquí, les felicitem, les Zènies de Catalunya, i sempre donant idees també pels pares novells, i evidentment també els homes que es diuen Germà o els Germans, que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
23: Fins ara.
0: Anem amb els somnis i malsons de la gent del Via Lliure.
2: Somnis i malsons al Via Lliure. Envia una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure i explica'ns què has somiat avui. 606 25 64 39.
3: Hola, jo he tingut un somni molt xulo però molt surrealista alhora. Vaig somiar olor a nectarina. Sí, olor a nectarina. Superestrany. Jo no he somiat mai més cap tipus d'olor, mai. Però aquest el recordo supernítid i l'endemà quan em vaig despertar dic ostres, he somiat olor de nectarina. Estrany, però molt xulo.
2: Si voleu compartir el somni que heu tingut aquesta nit, envieu una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
0: Guaita, això sí que no ho havia sentit, eh? Somiar amb una olor directament. Doncs bé, si teniu somnis com aquest, o malsons, o somnis més surrealistes, o divertits, o bonics, ens els podeu fer arribar amb aquesta narració breu, amb una nota de veu, al 606 25 64 39, i en farem aquest minut de ràdio.
2: Els millors del món.
0: Vinga, hora de buscar els millors del món, els millors músics, els millors intèrprets al planeta, joves, veterans, gent d'aquí, gent de fora, un autèntic mapa mundi musical de l'excel·lència. Hola, Víctor Vives, bon dia.
4: Hola, bon dia, Bundó.
0: Avui qui toca?
4: Una estrella global del piano nascuda a la Xina.

0: Mare de Déu, senyor, quines mans. Qui és?
1: Yuja Wang, de 39 anys. Ella pertany a una generació de músics xinesos amb moltes ganes d'experimentar i expressar-se després que els seus pares visquessin la revolució cultural, un moviment que va restringir la música occidental i va provocar la destrucció d'instruments, entre els quals nombrosos pianos. Doncs bé, Yuja Wang va créixer amb un piano a casa, era un regal de noces dels seus pares, i ja de ben petita va començar a jugar-hi. Als 7 anys va entrar al Conservatori Central de Pequín, on de seguida va destacar per una velocitat prodigiosa, i als 14 se'n va anar ella tota sola a estudiar al Canadà i als Estats Units. Allà va tenir un xoc perquè els professors no li indicaven com havia de tocar, com li passava a la Xina, sinó que la feien reflexionar sobre les obres. Havia de buscar la seva pròpia versió, una lliçó que, segons explica, sempre des d'aleshores ha tingut molt present. El seu gran salt li va arribar amb tot just 20 anys, quan van cridar-la per substituir d'urgència Marta Argerich, la pianista argentina de cognom català de què vam parlar el primer dia. Doncs Yuja Wang va enlluernar el públic i en poc temps va veure com ja se li obrien les portes de les grans sales de concerts d'arreu del món.
0: Doncs aquesta és la pianista xinesa Yuja Wang, que segons els experts la defineixen com una de les millors del món. Per què?
1: Mira, més enllà d'una velocitat i una tècnica espectaculars que serien el seu tret distintiu, en destaquen l'espontaneïtat. De fet, Yuja Wang descriu la seva manera de tocar com una improvisació controlada. Diu que en cada ocasió respon a l'energia del públic i de l'orquestra, de manera que els seus concerts mai sonin igual.
0: Per qui tingui ganes de sentir in situ, en directe, a Yuja Wang, una de les millors pianistes del món, quan la podrem veure a Catalunya?
1: S'haurà de marcar el calendari el 8 de febrer de l'any que ve, un dilluns, al Palau de la Música. És l'única cita que té programada aquesta temporada, un recital ella sola, amb un programa ara mateix, encara per determinar.
0: Gràcies, Víctor.
1: Fins ara, bon dia.
0: Blai Morell, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 11 d'octubre. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 11 d'octubre?
2: Anirem fins l'11 d'octubre de 1971. Ara fa 55 anys.

0: Una de les cançons més populars de la història de la música, aquest Imagine de John Lennon, que avui fa 55 anys, el què?
1: De la publicació del single als Estats Units. Lennon va compondre la lletra de la cançó a partir de textos del llibre de Yoko Ono, Grapefruit, que era un conjunt de composicions poètiques. En un sol matí va compondre la melodia i l'estructura dels acords, així com la major part de la lletra de la cançó. Aquesta cançó és considerada un himne universal per la pau i una invitació a la unitat d'un món sense fronteres ni divisions. Ara bé, a l'estat espanyol, el règim de Franco va censurar-la i va prohibir la seva difusió radiofònica. En l'expedient, el censor va consignar que es tractava d'una cançó totalment negativa, ho suprimia tot, fins i tot la religió, amb l'esperança que acabin tots unint-se a la idea.

0: RAC 1.
1: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
2: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
3: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
4: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
4: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
4: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit que pot ser laboral, no?, de feina, però pot ser ociosa, no?, de gaudi, de plaer, de sortir de festa. Doncs tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva i que estan en aquest moment, doncs, intempestiu, en una hora intempestiva, toparan amb aquells que tot just s'estiguin llevant ara i pels quals la hora que estem vivint ara mateix és plàcida, no? Tota aquella gent que ara just obre un ull i diu, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. Doncs en aquest xoc de civilitzacions, entre els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir, és el moment exacte en què ens agrada agafar una drecera i anar-nos en un carreró molt petitó, molt estret, i que és, de fet, un cul de sac, que és dels últims de Catalunya que està empedrat. I ens agrada caminar-hi una mica per arribar, al final de tot, a un edifici que no té gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, al final de tot d'aquest carreró, que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Bundó? Com anem? Bon dia.
0: Com anà la setmana? Bé?
1: Bé, força bé. Ja ben arrencades les conferències. Hem tingut aquesta primera del Caixa Fòrum Tarragona, de la història de les bandes sonores, que vam fer ple, i escolta, les altres sessions ja també estan pràcticament totes les localitats exaurides, vull dir que molt contents, molt engrescats.
0: Bueno, escolta, anem a llegir cartes, què et sembla?
1: Sí, anem a llegir cartes, continuem el periple de les cartes estiuenques, dues que ens arriben, doncs mira, des del mes de juny. Una primera, que és una postal amb una vista fantàstica, ho pots veure, mira, de Calella, sí. Ai, perdó, de Calafell, amb aquestes barquetes, aquestes palmeres i tot això. Podem llegir

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: No us escrivim i qui ha iniciat la carta és l'Atenea, de 5 anys, que després d'escoltar l'àudio on llegiu la darrera missiva ha expressat el desig d'escriure la seva primera carta. Avui fem un homenatge als avis. L'Atenea, com molts infants, té la sort de tenir proper a ella i del seu germà Ares... Ostres!
7: Què dius ara?
6: Una família... la nena es diu Atenea i el nen es diu Ares, que és l'equivalent, diguem, si no recordo malament, és el déu de la guerra, eh?
7: Sí, sí.
6: És l'equivalent de Mart, eh? Caram, quina família més mitològica, tu. També té un besavi a qui anomenem Coco, perquè substitueix els petons per picades de cap. D'aquí el nom. Si tens molts avis, sovint has de cercar estratègies per identificar. L'avi del jardí no la va conèixer. El Covid se la va emportar. Però sí té el seu lloc de residència, la seva essència, i quan té convidats, els mostra el seu racó. No vull allargar més, només dir que els avis i les iaies són com el besar. Un pou de saviesa i experiència que s'ha de gaudir i compartir. Llarga vida al besar, l'Atenea, i deduïm la seva àvia, la Isabel Benseny, des de Vallromanes.
7: Doncs que bonic, eh? A Vallromanes, dos germans que són Atenea i Ares. Em sembla una meravella. Quina família, tu. Doncs des d'aquí, moltíssimes gràcies a tota aquesta família i a la gent de... a la Sara, creiem que és Sara de Calafell, també gràcies per enviar-nos la carta. I, evidentment, a tots la resta dels oients que ho seguiu fent i que ho podreu seguir fent, sobretot si intentem evitar que hi hagi una pluricocat, no? La queixa...
6: No, tenim encara moltes cartes. Bueno, tenim encara moltes cartes i tenim encara... Estem al juny, per tant, falta juliol, agost, setembre...
7: Val.
6: I, clar, mig d'octubre, gairebé.
7: Sí, sí. Ja, jo crec que encara hem anat rebent els últims dies cartes de... com de vacances. Imagina't, vull dir que la gent l'has allargat bastant.
6: Però ara palmarem, fixa't, perquè es pot produir el pervers cas que comencem a llegir les felicitacions de Nadal quan encara no hem acabat les estiu,
7: no.
6: I quan acabem les felicitacions de Nadal, que serà el febrer, encara recuperem les felicitacions i les cartes i les postals d'estiu.
7: Ara ja, ara ja arriba la castanyada. El que arriba és la castanyada, ja. O sigui que imagina't. Ja el tenim aquí. I després de la castanyada ja és Nadal, vull dir que...
6: Ai, mare.
7: És aquestes coses que tenim. Cada dia l'accelerador més ràpid. Però bueno, en tot cas, ja sabeu que podeu seguir-les enviant al correu habitual del Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. I deixeu-me dir que ara el que faré és buscar aquest Burlegui Express, a veure si està per aquí. Bé, en ordre tot. Veig que hi ha banderet... Deixa'm apropar-me, que no la veig gaire bé. Hòstia, m'estic fent gran, eh? A veure.
6: Apa, Xavi, què
7: dius? Sí, sí, no, és
6: però,
7: que no hi...
6: Però si és la primera volada, tu.
7: Perdona, encara. Si tu... O tu les estàs comprant cada cop més petites, o jo cada cop hi veig menys. A veure, bandera, home... Bandera tricolor, blau, blanc i vermell, per tant, a la France.
6: Ahà. Crec que hi vam estar fa un parell de setmanes, quan vam fer la F de flauta, però avui tornem. Anem concretament a París i a un dels seus centres culturals més destacats, que és la Fundació Louis Vuitton. Es troba al Bois de Boulogne, és a dir, la part més occidental del districte 16 de la ciutat, en una immensa extensió de terreny de 846 hectàrees. Fixa-t'hi, 846 hectàrees, eh?
7: Increïble.
6: Són com, doncs això, 846 camps de futbol, eh?
7: Sí, sí, sí,
6: I recordem, és el gran pulmó verd de la capital francesa. En aquest lloc idíl·lic, l'arquitecte Frank Gehry va dissenyar aquest edifici, que és una fundació que acull un important museu d'art modern i contemporani.
7: Passa que això de que sigui la Fundació Louis Vuitton, el que aboca és molt luxe, no sé si té a veure amb això o no, el que s'hi ha de fer o el que s'hi va fer allà o el què...
6: Home, hi ha luxe, hi ha sofisticació, hi ha molt d'elitisme, però no està referit, diguem-ne, als temes de la moda. La setmana que ve, el proper divendres, aquest lloc serà notícia perquè es presentarà una nova exposició anomenada Gustave Fayet, col·leccionista, dissenyador, icones d'art modern, i d'entre les obres exposades, un Van Gogh que porta 40 anys amagat al públic. Una obra que es diu Autoretrat amb orella embenada i pipa. Què et sembla?

0: Fantàstic.
1: Doncs res, anem a acostar-nos al Bois de Boulogne, a veure una mica la fundació de fora, perquè no podem entrar, evidentment.
0: Ah, això és el que t'anava a dir, no tenim, no tenim passi.
1: No, perquè està tancat encara, bàsicament, eh? Vull dir que... Què et sembla,
0: som-hi? Anem-hi, anem-hi, anem-hi.
1: Va,

0: Ja hi som.
1: Sí, ja
0: va. Em va fer. Hosti, noi. Està caient la de Cristo, eh? Per favor.
1: Sí, jo, mira, no ho he mirat, eh? Perquè
0: no, ja,
1: per
0: ja.
1: Altres coses, mira. Perquè el Google Weather aquest no serveix
0: sí,
1: per res.
0: Google vull Weather. Que... És que tu també no, anem al Google Weather per puestos.
1: O sigui, anem,
0: anem, sí, jo també tinc un paraigua. Sort que em porto un... No, clar, el teu és de mida gran. És que, clar,
1: home, clar,
0: tu vas a tot arreu amb aquest tros de paraigua i jo, mira quin tinc, un d'aquests plegables, que a més se'm trencarà per tot arreu.
1: Amb tots els respectes, eh? Però un paraigua ha de ser una cosa solemne.
0: Ara.
1: Sumptuosa. Ha de ser un paraigua d'aquells llargs, llargs,
0: com aquest,
1: negres,
0: tens,
1: evidentment, d'aquells que pots aixoplugar mitja població d'un poble, eh? Vull dir que...
0: En punta, i a més amb la... Sí. Ja veig que aquest és el dels clàssics, el que té el mànec així de fusta i combat, diguem-ne, no?
1: Sí.
0: Bueno, una corba. Fa una corba.
1: Té una pila d'anys, eh?
0: Sí?
1: Escolta, aquest paraigües està com el primer dia, però té una pila d'anys. Jo no sé d'on va sortir, va aparèixer un dia pel basar i no sé...
0: I quan...
1: No sé qui pertany. Hi ha unes inicials aquí, fixa't.
0: Oh! Eh? És veritat.
1: M-T. M-T. No sé qui va pertany a tu, sí, sí.
0: M-T.
1: Bueno,
0: ja ho parlarem.
1: M-T, sí, sí.
0: No, però, escolta, i no però... se't gira el paraigües aquest? O no es gira mai, no?
1: Home, Xavi, per favor. Ja, el dubte ofèn.
0: Ja,
1: o sigui,
0: ja.
1: Això de girar els paraigües només passa amb els plegables. D'aquests que compres al xino amb tots els respectes,
0: senyor,
1: eh? Vull dir que...
0: Bueno.
1: Va, anem pel tema, perquè si no, no acabarem. Va, recordes aquest quadre que et deia, eh? Bangkok,
0: sí.
1: Aquest quadre que porta per nom Autorretrat amb orella embenada i pipa. L'artista va pintar aquest autorretrat al gener de l'any 1889, unes 3 setmanes després de mutilar-se l'orella, un dels episodis més famosos de la seva vida. El quadre apareix amb un abric gruixut de color verd, el cap cobert i embenat mentre fuma, atenció, una pipa. I de fet té un quadre molt semblant a aquest, però sense aquesta pipa.
0: Però en tot cas, o sigui, si estem parlant d'un Van Gogh autèntic i un autorretrat, a més amb l'orella embenada, no sé si el valor és incalculable, però va gairebé, no?
1: Bueno, jo diria que el valor d'un quadre, jo diria que en general, com el de qualsevol obra d'art, o fins i tot qualsevol objecte, no es mesura només per la seva qualitat artística, sinó essencialment per als anys que té i també les vicissituds que ha passat. Van Gogh va morir l'any següent, el 1890, el quadre va passar per moltes mans, un artista, Emil Schaffenhacker, un col·leccionista, un tal Gustav Fayette, que és aquí dedica l'exposició a la Fundació Louis Vuitton la setmana que ve, un marxant, en Paul Rosenberg, i a la Segona Guerra Mundial, el quadre va formar part de la col·lecció de Hermann Göring.
0: Hosti, què dius?
1: A l'alt Gerard Canasi.
0: Home, però
1: després
0: això va ser
1: del conflicte.
0: Un robatori, sí, sí. Clar.
1: Bueno, és el que passa. Després del conflicte va passar per més mans fins que als anys 70 el va adquirir un magnat, Stavros Niarchos, per uns 3 milions de dòlars. Ara podria estar valorat, es calcula, entre 200 i 300 milions
0: Mare
1: de dòlars.
0: Senyor.
1: El quadre ha estat, doncs, en molts llocs privats i a partir del proper divendres, com dèiem, 9 d'octubre, es podrà veure per primer cop en 40 anys i només fins al 8 de març en què tornarà a mans de la família Niarchos. Aquesta exposició, però sobretot aquest quadre, ens dona l'excusa perfecta per dedicar un nou Basar de les Sorpreses, el que farà el 458, que dedicarem al que ens ha cridat més l'atenció d'aquesta pintura, el petit recipient, generalment cilíndric, de fusta, rabassa de bruc, guix o escuma de mar, que és un mineral, amb un tub prim que arrenca del fons acabat en una peça tubular de fusta, banya, bonita, ambre, usat per fumar, tabac i a vegades altres substàncies com l'opi.
0: Fots unes voltes, de veritat, Beurley, fots unes voltes per dir que és una pipa, que de veritat,
1: Bueno, és per definir el concepte,
0: ja,
1: Xavi,
0: ja,
1: encara
0: ja,
1: teníeu un dubte, eh? Vull dir que... Va, i sense que aquesta secció sigui cap apologia del tabac, avui dedicarem la lletra P a la pipa.

0: T'he de dir, Berlegui, que jo sempre he pensat que en l'hipotètic, he dit hipotètic, molt hipotètic fins i tot cas, o remot, cas que el Berlegui fumés, jo sempre he pensat que ho faria amb pipa, perquè evidentment no és el mateix que una cigarreta, que un cigar, aquest toc d'elegància, aquest toc de distinció, aquest pes dels anys i de les dècades, no? Aquest aire intel·lectualoide, no?, que porta la pipa, jo crec que no és comparable a res, eh?
1: Intel·lectualoide i excèntric. Jo diria que un punt excèntric, també. Vull dir, l'has encertat plenament, eh? Jo, si fumés, que no seria molt poc probable, evidentment, però si fumés, ho faria amb pipa, sí. Perquè tu ho has dit, no? A veure, jo no he fumat un sol cigaret en ma vida i, per tant, sense cap mena de coneixement de causa, jo em sembla que tots estarem d'acord i sense obviar, evidentment, que el risc que representa per la salut, però fumar amb pipa és una manera de fumar certament diferent. Ho associem, doncs, això que deies, a la intel·lectualitat. Einstein, se'l veu sempre fumant pipa, Freud, Joyce, l'escriptor irlandès, Mark Twain, el mateix Josep Maria Espinàs, sempre els hem vist fotografiats amb pipa, per només citar-ne 5 d'aquests grans intel·lectuals i escriptors i científics, però també és un instrument que convida a la reflexió, a la saviesa, amb un punt, com deia, excèntric. Curiosament, però, és una paraula polisèmica. La pipa també és la llavor del girassol.
0: Sí.
1: També és el que ara en diem xumet, que es posen els nadons a la boca. Jo tota la vida l'havia anomenat pipa, ara
0: sí,
1: es diu xumet.
0: Sí,
1: També és el nom d'un bolet.
0: Pipa?
1: Això que sí.
0: Ah.
1: I també el d'un instrument de corda pinçada. És el nom que rep el tècnic que viatja en un grup musical. Es diu el pipa.
0: El pipa.
1: I fins i tot, sí, i a un nivell col·loquial, més aviat vulgar, que tots coneixerem, la pipa defineix una pistola.
0: Sí, senyor, també.
1: Això sí. També les pipes són objecte d'una expressió ben popular. Passar-s'ho pipa. Però nosaltres ens centrarem només, evidentment, en les de fumar. I, òbviament, al darrere hi ha una llarga història.

0: no cal dir que a les nostres contrades el tabac no era... no hi era present abans de l'arribada... Oiga, el tabac ve d'Amèrica, no?
1: Deu sí, ser. Efectivament.
0: Per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Fins al segle XV, aquí no hi havia absolutament res, no? El que passa és que no sé si amb el mateix tabac arriba la pipa o no. I, en tot cas, la forma de fumar, d'inhalar tabac en algun lloc o en algun altre, deu haver tingut versions diferents d'una mateixa història, no? No ho sé.
1: Clar, perquè el tabac ara l'associem sobretot amb el tema del cigarret, però clar, la cigarreta és una cosa molt moderna.
0: Exacte.
1: En el sentit, diguem-ne, contemporani, històric del terme, no? La pipa és anterior, mastegar tabac era una ara. Cosa molt pròpia, diguem-ne, dels primers anys, de les primeres dècades de quan va venir el tabac aquí, i també tenim el tema del rapè. Vull dir que, en el fons, jo diria que hi ha diverses varietats, però que, en el fons, ha acabat prevalent el tema del cigar i del cigarret de l'avant, o sigui, del cigar, sí, i sí. També, evidentment, el tema la pipa, no? Però sí, tal com dius, ve d'Amèrica, s'atribueix el seu origen a la cultura olmeca, que va viure o va existir entre l'any 1200 i l'any 900 abans de Crist, i tenia una connotació, home, originàriament sagrada, utilitzada en rituals, cerimònies espirituals, aquella derivació tan popular que hem vist a les pel·lícules, no?, que ha acabat passant al col·loquialisme, no?, allò de fumar la pipa de la pau dels indis sioux, doncs ve d'aquí, no?
0: Sí, sí, clar, clar.
1: Al segle XVI, els mariners espanyols i portuguesos van portar el tabac al vell continent, on es va popularitzar ben aviat i se'n va arribar a fer una indústria. A Maçanet de Cabrenys, per exemple, a l'Alt Empordà, hi ha el Museu de la Pipa, on està documentat que des de finals del segle XVII era un lloc de fabricació de pipes i l'empresa Salvatella, que era un referent a nivell nacional, n'havia arribat a produir fins a 150.000 a l'any.
0: Mare meva.
1: Clar. A més, és un instrument, diguem-ne, artesanal, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb els anys, el material va millorar, es han fet dissenys variats i la pipa va entrar en el món de l'art. Johann Sebastian Bach té una peça sobre el tema.

0: No sabia que hi havia una peça de música clàssica dedicada a la pipa o a les pipes, no?
1: Doncs mira...
0: I Bach, que no i Bach ni més ni menys, no?
1: Sí, Johann Sebastian Bach, el de les cantates, el de tantes misses, tants oratoris, patapam. També té una petita peça, que és la que estem escoltant, eh? Que porta per nom Els pensaments edificants d'un fumador de tabac, que és una breu composició de l'any 1725, amb lletra poètica continguda en el famós quadern d'Anna Magdalena Bach, que era l'esposa del compositor, i que encara que l'autor de la lletra és anònim, el compositor Johann Sebastian Bach la va musicar i la va incloure en aquest recull familiar. Aquí, però, la pipa té un sens fi de metàfores. A l'àrea s'utilitza aquest instrument com una metàfora de la fragilitat de la vida. L'ésser humà és una pipa de terra cuita que es pot trencar en qualsevol moment caient a terra. El fum simbolitza com passa el temps i la celeritat amb què s'apropa la mort. I la cendra, que queda, recorda directament el destí que ens espera a tots, allò de... pols som i en pols ens convertirem.
0: Que bo.
1: Qui hauria de dir, eh? Tanta metàfora darrere d'una fumada de pipa, eh? La pipa també ha estat metàfora d'altres idees, com, per exemple, de les limitacions de la nostra percepció. I aquí entra en escena, senyores i senyors, René Magritte.
0: Un dels quadres més famosos de la història i una pipa en primer pla, no? Tot i que no era una pipa, ja ara ho comentarem, però... qui era... Recorda'ns una mica ràpidament qui era René Magritte.
1: Sí, ràpidament, pintor que viure entre 1898 i el 1967, un dels màxims exponents del surrealisme, amb això ja és una declaració de principis. La seva obra és fascinant i de ben segur que, encara que potser no ens soni massa el seu nom, hem vist els seus quadres, com la d'un home encorbatat i amb barret, amb una poma que li tapa la cara, o una parella besant-se tapada amb dos mocadors. El seu objectiu, el de Magritte, era alterar l'ordre lògic de la realitat combinant objectes quotidians de manera completament inusual per fer reflexionar a l'espectador sobre la percepció de les limitacions de la nostra ment, no? I una de les seves obres més famoses és precisament la que porta per nom La traïció de les imatges, més coneguda com Això no és una pipa, que va ser pintat l'any 1929, i en ella s'hi veu, doncs això, una pipa. Una pipa pintada, però amb aquesta declaració. Al peu de la pipa diu, això no és una pipa.
0: Aquella famosa frase de ceci n'est pas un pip, no?
1: Això mateix,
0: en francès.
1: No?
0: Això no és una pipa. Tu veus aquell quadre, veus una pipa i a sota diu, això no és una pipa. I dius,
1: ara què fem? Com pot ser que no sigui una pipa, no? Però és veritat.
0: O penses, mentiré, sí que és una pipa, clarament és una pipa.
1: I si ho penses, és això, és que no és una pipa, és la representació d'una pipa, no?
0: És la imatge d'una pipa. No és una pipa, no la pots agafar, no la pots fumar, aquell quadre, no?
1: Doncs és sembla això. Com el tiquis. Ui, sí, no és una pipa, sinó la representació d'una pipa. Però té el seu enginy, eh? No ens enganyem, eh? Concretament, es tracta d'una pipa billiard, que és, diguem-ne, la pipa més clàssica, eh? Va, ja que estem en classes de pipa, coneguem-ne tres de tres grans personatges de ficció.

0: Ai, senyor. Un dels personatges que millor fumen amb pipa i que... i que millor descobreixen, no? No estarem anant a Baker Street, no, Burley?
1: Elemental, estimat Bundó. Sí, efectivament. Comencem per el grandiós.
0: Ho va dir, això? Ho deia o no? Perquè ja,
1: no,
0: ja no sé si ha quedat... Elemental no ho deia, no?
1: No. Això
0: ha
1: és
0: quedat
1: una
0: en la memòria
1: cinema,
0: col·lectiva,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: no.
1: Sí, sí, sí. Però com a icona és extraordinari. És un dels personatges, diguem-ne, més portats a la pantalla i a la vegada que... Sí, d'acord que s'ha reduït, s'ha acabat banalitzant, s'ha acabat vulgaritzant, però com a personatge victorià jo el trobo magnífic. Jo és un dels meus herois d'adolescència i continua sent un referent,
0: Estem parlant de Sherlock Holmes, clar, que si no, no ho...
1: Clar, evidentment, Sherlock Holmes, el detectiu de ficció més famós del món, creat el 1887 per l'escriptor escocès Sir Arthur Conan Doyle, que amb el seu amic i cronista, el doctor Watson, viu en el 221B de Baker Street, que és a Londres. La imatge que tenim de la pipa de Sherlock Holmes és fruit, atenció, d'una distorsió també teatral i cinematogràfica que difereix dels llibres originals. Perquè quan penses en Sherlock Holmes, penses en aquella pipa corbada, amb aquella cassoleta blanca, sí,
0: senyor,
1: sí o no?
0: Sí, senyor.
1: Però en realitat, Holmes mai va fumar aquesta pipa.
0: Què dius?
1: Mai. El canvi es deu a un actor nord-americà que es deia William Gillette, que va interpretar el personatge al teatre a finals del segle XIX i que va triar aquesta pipa anomenada calabaix per dos motius. Perquè li permetia recolzar-la a la barbeta per recitar les seves línies sense haver de subjectar-la amb les mans i també perquè impedia que la cassoleta i el fum li tapessin la cara davant del públic.
0: Que fort.
1: O sigui, un element prosaic, molt útil, molt pràctic, però és el que impedeix que la imatge que tinguem de Sherlock Holmes no sigui de la pipa que ell fumava, sinó d'una altra varietat, que és la que va acabar imposant al teatre i posteriorment al cinema amb aquesta pipa calabaix.
0: Boníssim.
1: Ja veus. A l'any 1929 es rodava la primera pel·lícula sonora amb Sherlock Holmes i és just l'any en què apareix el nostre següent personatge amb pipa.

0: Popeye, Popeye, aquell sí. home que llavors era... Bueno, en el moment en què li venia tota la força, la pipa semblava gairebé un tren a vapor, no? Que feia... Doncs, efectivament.
1: Sí, sí.
0: Per cert, no sé si a casa van utilitzar Popeye. A mi crec que sí. Van arribar a utilitzar-lo com a element perquè mengessis espinaques o no?
2: Sí, però no massa, perquè nosaltres, diguem-ne, això de veure la televisió, doncs, si de cas no massa, i llavors això de l'espinacs, no coneixíem nosaltres qui era el Popeye, més allà dels TVOs que hi havia, però sí, sí, també va ser un argument, diguem-ne, que va ser utilitzat, eh? Mm. Clar, a més, recordem que va ser... Bueno, és un d'aquelles històries que quan la sent sembla que no pot ser, no? Recordem que aquesta idea dels espinacs va ser aprofitada per les autoritats sanitàries per promocionar aquesta verdura per al ferro que presumptament contenia. I més tard es va descobrir que el percentatge de ferro era molt menor al que representa que s'havia anunciat, perquè l'estudi, algun despistat, havia posat la coma on no tocava, i en lloc de ser, què sé jo, 0,5 de ferro, era com a 0,000005 de ferro, no? Mm-hmm. I, per tant, diguem-ne que la cosa no... Però sí, sí, estem parlant d'aquest personatge, de Popeye, creat per Elsie Chrysler-Segar, com a tira còmica, a l'any 29. Sembla que el personatge de còmic està basat en un conegut del seu creador, un personatge real, una persona real, que era un mariner anomenat Frank Rocky Figgle, que era un tio ja, bueno, gran, jubilat, de barbeta partida, que sempre fumava en pipa, que renegava com un carreter, que s'involucrava en baralles de taverna i que tenia també una força molt notable. Total, que llavors la pipa que fuma Popeye és una pipa de panotxa de blat de moro,
0: ah?
2: Coneguda en anglès com corn cob pipe, que estava feta amb el cor d'una panotxa de blat de moro buidada i seca com a cassoleta. Era una pipa molt lleugera, la tenim tots en ment, eh? Vull dir, quan pensem en el Popeye, la tenim molt en ment, eh? Era molt lleugera, molt econòmica, i per tant, també, clar, era molt popular entre els mariners, entre agricultors i entre treballadors. 25 anys més tard de la creació de Popeye, l'any 1954, J.R.R. Tolkien publica una novel·la de fantasia èpica amb un altre il·lustríssim personatge en pipa, el Senyor dels Anells.

0: I entenc que refereixes a aquell moment de Gandalf, el mag primer gris i després blanc, que fuma en pipa i que hi ha una escena preciosa, no?, després del, de l'aniversari, em sembla que és després de l'aniversari, de l'anomenat Bilbo Bolsón, a la comarca, que es posen a fumar tots dos, tranquil·lament, mirant al cel i, no?, i gaudint de la situació i les circumstàncies just abans de que entrem en guerra, diguem-ne, no? És l'últim gran moment de tranquil·litat que tenen.
1: És en Gandalf, un dels personatges més icònics i estimats de l'univers de la Terra Mitjana, ara sempre associat, evidentment, amb el gran, grandiós actor Ian McKellen,
0: sí,
1: i que coneixem genèricament, doncs, això, no?, com el Senyor dels Anells, no? En Gandalf és el prototipus perfecte de mag a la literatura de fantasia, reconegut universalment per la seva túnica, el seu barret punxegut, la seva llarga barba blanca i la seva inseparable pipa. Que és una pipa Charles Worden, també coneguda com pipa del lector.
0: No era una invenció de la pel·lícula,
1: ja
0: estava definida la Charles Worden, eh?
1: No. A Tolkien, en el fons, malgrat que El Senyor dels Anells és una obra, diguem-ne, original, però agafa moltíssims elements de moltes mitologies, no? I aquest, la pipa, evidentment, no podia quedar al marge. I és una pipa coneguda com la pipa del lector perquè es caracteritza per el seu tub allargat. El fum té més temps per refredar-se abans d'arribar a la boca i així ofereix una pipada, diguem-ne, més suau. Històricament s'anomenava això pipa de lector perquè la longitud del tub mantenia la cassoleta lluny de la cara i això evitava que el fum molestés en llegir llibres.
0: Ah, que bona aquesta.
1: Què et sembla? Aquests tres personatges que els hem vist hem conegut moltes adaptacions cinematogràfiques i ja que estem en cinema, doncs va, acabem amb un personatge original amb pipa.

0: Home, no és la primera vegada que sona aquesta música al Bazar de les Sorpreses i sospito que no serà l'última perquè tinc la impressió de que és una de les teves debilitats, però vaja, Monsieur Hulot, pel·lícula de Jacques Tati, que per moltes generacions ha estat oblidat completament, eh?
1: Sí, és una llàstima, perquè és un gran cineasta d'un cinema, diguem-ne, que ja has d'entrar, això és evident, però que un cop hi entres resulta absolutament deliciós. La última gran visita que va fer Jacques Tati, poc abans de morir, va ser precisament a Sabadell.
0: Què dius?
1: Va ser rebut, sí, va ser rebut amb honors per part del cineclub, per part de la gent que hi ve allà. Jo era molt nano, però me'n recordo quan va arribar Jacques Tati que va ser tot un esdeveniment a la ciutat.
0: Que fort. Sí, sí.
1: Aquí tenim la banda sonora del meu oncle, que és una de les grans produccions de i aparicions de Monsieur Hulot, que és la creació d'aquest cineasta, actor, guionista, mim francès Jacques Tati, que va crear aquest personatge fàcilment reconeixible per la seva gabardina, el barret de canya, els seus pantalons un pèl curts i la seva indispensable pipa. Les vacances de Monsieur Hulot, Playtime i Tràfic són les altres pel·lícules en què va sortir i que es troben a Filmin.
0: I que gairebé era un personatge com de còmic, no? O sigui,
1: sí,
0: un personatge molt prototípic, com es movia, no? Tenia la seva... Vaja, tenia una tendresa infinita,
1: Sí, sí. Tenia coses de Keaton, tenia coses de Chaplin, fins i tot de Mr. Bean, O sigui, té un punt que dius, mira, això recorda Mr. Bean, Jo no vull acabar sense recordar el que va passar un dels episodis més vergonyosos i escandalosos que va passar a França l'any 2009, quan la Cinemateca Francesa va organitzar un cicle dedicat a Tati i van haver de censurar els cartells, la pipa que portava, perquè incitava, segons les autoritats, l'ús del tabac.
0: Déu meu.
1: Com diria el pare de l'Indiana Jones, fill meu, som peregrins en una terra d'infidels.
0: Efectivament. Doncs mira, ara saps que m'has fet pensar que el 2009, el moment en què es produïa aquesta vergonya, no?, al voltant dels cartells de Tati, és l'any en què s'estrenava una pel·lícula en què hi apareixia una pipa gegant, que a mi és una escena que em fascina. Que, home, Malditos Bastardos. Tu recordes la seqüència en què Hans Landa, no?, és a dir, Christoph Waltz, va fer l'interrogatori amb aquell senyor...
1: Al principi, és l'escena inicial, si no recordo malament. Sí, sí.
0: Que, a més a més, una tensió
1: bestial... Quin patir, aquesta pel·lícula!
0: I treu aquella pipa que jo diria que és com la de Sherlock Holmes, o sigui, però amb dimensions gegantines. Com has dit que es deia? Carabaix?
1: Sí.
0: No? Una calabaix. I la treu allà al mig en el moment de la màxima tensió, fent aquesta mena de viatge, no?, entre un Sherlock Holmes malparit, no?, quan ja té la deducció feta, ja està fumant i tu saps que ell ja ho sap, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, és una execució d'escena meravellosa, Sí o no?
1: Sí. Jo diria que... patir, per favor.
0: Oh, una tensió bestial. Però vaja, com a pipa, aquella potser és la més gran que hem vist al cinema, sens dubte. Bé, Orlegui, una abraçada fortíssima.
1: Igualment, motor.
0: Adéu-siau. Fins diumenge.
1: Adéu-siau. Adéu.
2: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
7: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
6: Generalitat de Catalunya.
8: Viu un matí d'esport, ràdio i moda a la Costa Brava.
9: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
8: Vine a gaudir del running i després descobreix el millor estil a Marfranc. I trobaràs una gran selecció de marques premium i una experiència personalitzada i acollidora. Marfranc, un univers d'estil on la moda es transforma en relació.
9: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
10: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
4: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
11: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
4: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
12: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
4: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
13: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
4: I tu? Ets un d'ells?
14: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
15: RAC1 Podcast.
14: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
17: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
18: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
17: El portal de RAC1.
0: Bon dia a tothom, són les 8.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 11 d'octubre del 2026. Fa 10 minuts escassament que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a l'altra punta de Catalunya, fins a 7:45 del vespre, al Canà. De seguida la Bel Caral amb el temps, d'un dia plàcid, ara amb més núvols ja que no pas ahir, de fet aniran a més, però ara mateix temperatures que també han pujat una mica respecte a ahir dissabte. No hi ha pluja a l'horitzó, per tant, tranquils tant avui com demà. Va, arrenquem un diumenge que des del punt de vista polític tindrà interès perquè és cosa d'hores que es resolgui una mica l'escenari de les eleccions espanyoles, especialment de les esquerres. Avui amb Gabriel Rufián i Esquerra decidint si segueixen junts o separats, i la resta de formacions a l'esquerra del PSOE també mirant d'aclarir tant avui com els pròxims dies, si conflueixen o no. Evidentment en parlarem. També us parlarem del retorn de la Lliga, exactament on la vam deixar, amb un Barça bassegador, golejant el Getafe, i un Real Madrid guanyant, però amb una crispació altíssima al Bernabéu, i demanant l'hora. Una expulsió de Vinícius, ahir, amb acció del VAR, va despertar la cara més mourinyista de Mourinho, que va decidir ni tan sols sortir a la roda de premsa per, segons el seu entorn, no exposar-se a una sanció si deia el que pensava. També en parlarem. Però abans de res, el que hem de reconèixer és el que ens deixa el dia. La imatge i el so. La catarsi final aquesta nit passada d'Oques Grasses.

Se'l va veure emocionat ahir Josep Montero i la seva banda perquè el grup de referència dels últims anys al país, amb més seguidors i amb més èxit, va acabar ahir la seva història fent història, omplint per quart cop consecutiu l'Estadi Olímpic Lluís Companys un total de 220.000 espectadors, cosa que no havia aconseguit mai i difícilment ho repeteixi un grup de música en català. És la increïble història d'un grup que va arrencar a les festes majors d'Osona i que ha acabat coronant estadis amb aparença de grans estrelles internacionals. Un salt dificilíssim, imprevisible en certa manera, que deixa orfe de directe ja no només a una generació de joves i adolescents, sinó aquest fil d'enllaç amb els seus progenitors. Oques Grasses, de fet, ha sabut en pocs anys, i això és el que costa més, i això és el que explica el superèxit, és aquesta cosa dificilíssima que un grup l'escolti i el gaudeixi i el canti des dels nens petits d'una casa, als adolescents, als més joves, als pares i, en algun cas, als avis, sense que cap d'ells això els grinyoli. I, sobretot, fer-ho en català. La demostració d'aquesta setmana d'Oques Grasses és una autèntica bombona d'oxigen per l'autoestima del país, que no passa pel millor moment. Enmig de la situació més complexa que travessa Catalunya des de fa molt de temps, la llengua, també la pròpia concepció política, quan menys era esperable, un grup estrictament català i en català ha aconseguit el mateix que ni més ni menys que Coldplay, cosa que demostra que és possible, que el país, que la gent, que la cultura, que la llengua ni són mortes ni són camí d'alternatori. El catalitzador ha estat aquest antic electricista de Muntanyola anomenat Josep Montero, amb una capacitat impressionant de capturar a través del seu univers particular certs esperits que poblen pel país fins al punt de transportar les lletres que ell ha parit a un racó de casa seva del paper a la cançó i de la cançó a la pell de centenars de joves que se'l tatuen. Una capacitat que els ha dut fins i tot a crear una mena de nou boig per tu, que és aquest.

0: Josep Montero, que fa molt de temps que no dona entrevistes, però el van visitar fa uns quants anys, fa tres, a casa seva, a Muntanyola, quan estaven precisament a punt de petar-ho, omplint llavors un escenari més petit, però enorme, com és el Palau Sant Jordi. Les seves paraules llavors, en aquella conversa, són segur aplicables al que ha passat aquesta setmana.
1: El que sí que he pensat algun cop és que a la vida podré dir que he tocat aquí, però que he estat vivint de la música durant tots aquests anys, que escrivia les meves tonteries, les meves coses que em feien sentir i que la gent li van arribar i que també els van fer sentir, han passat moltes coses que són sorprenents i que si algun dia tinc fills els hi podré explicar orgullós.
0: Efectivament, i tant que ho podrà explicar. Josep Montero, com deia, electricista de professió, ens explicava ja llavors l'impacte d'aquestes dues vides, la normal i corrent i la que puja dalt dels escenaris multitudinaris.
1: En definitiva, és un ofici. La meva vida real és la que faig aquí a Muntanyola, amb els meus gossos i amb els amics i això. I després hi ha com una altra vida molt surrealista, que és aquesta de sortir de casa, pujar a una furgo, arribar a un lloc, que vingui l'alcalde de no sé què, no sé quantos, que hi hagin de mil persones allà que han pagat per veure-ho, que... Tot això penso que no és tant la realitat, però és una altra vida que m'ha tocat viure i estic content que sigui així.
0: Una altra vida que li ha tocat viure i que ara, de moment, abandona provisionalment amb la pregunta de avui i avui què? Avui què deu pensar Josep Montero? Doncs crec que també ho responia. La ressaca, que avui deu ser de dimensions monumentals, fins i tot amb una certa tristor.
1: El que sí, que hi ha una ressaca emocional sempre després de les gires, després dels concerts. Igual que quan portes molt temps a la vida, amb el temps superocupat, de cop tens dos mesos i no saps ni qui ets ni què ets a part de la feina, doncs hi ha com aquesta ressaca de l'endemà d'un concert fort com serà aquest, de sentir que no hi ha res que... O sigui, sentir com que és avorrit, que se't fa avorrit. Estàs aquí, hi ha arbres, gossos, no tens allà 15.000 persones, 17.000 persones aplaudint-te, dient-te que ets l'hòstia, i l'endemà tot et sembla poc. Però també és algo que amb els anys aprens. Jo al principi no ho entenia, pensava per què estic trist l'endemà. Estava com trist.
2: Tu et quedaves trist després d'un concert?
1: L'endemà, sí. Tenia estones com de bajón, no? I pensava, però què és això? Hauria d'estar content, era molt bé.
2: Va ser l'hòstia.
1: I gira aquesta, hòstia, estem creixent. I estava trist. Després vaig anar entenent que era aquest subidon i l'endemà tornar a la vida normal, que et quedaves una mica com amb la droga, no? Com suposo la penya que s'enganxa molt, que després estan ben ratllats quan no la tenen.
0: Josep Montero, electricista de la música del país, que ha fet connexió. I de quina manera, i ahir la va fer definitiva. Aquí deia 15.000 persones. En total, els últims 4 dies han estat 220.000. És l'adeu d'Oques Grasses, que evidentment queda a través de la seva música, però que explica una cosa molt important, que és que la música del país, i en català, evidentment, no només pot existir, sinó que pot triomfar d'aquesta manera. Industrialment, fins i tot, pot convertir-se en un emblema. Doncs en parlarem, evidentment. Ara de seguida repassarem com ha anat el concert, però és una de les grans notícies que ens deixa el dia, el comiat d'Oques Grasses. Vinga, va, que passen 7 minuts ja de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
3: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, l'Arnau Manya a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Arnau?
1: Pendents un dia més de Gabriel Rufián. Avui ha declarat si torna a ser candidat d'Esquerra a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Té fins les 6 de la tarda per decidir si fa el pas o si es decanta pel Front Ampli. Els republicans, de moment, eviten detallar públicament com estan les negociacions.
0: Això en el dia que Pedro Sánchez torna a protagonitzar un míting preelectoral del PSOE. Ho farà després que ahir centrés part del seu missatge en la defensa de l'habitatge i retraiés la posició del PP. Avui que també arrenquen les negociacions perquè el bloc d'esquerres vagi junt al Senat i també la consulta, on la militància de la CUP ha de confirmar que no es presentaran el 29 de novembre.
1: Pendents també de les conseqüències que tindrà l'atac d'ahir a l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita. En total, 12 persones mortes i més de 300 ferides després d'un atemptat que ha obligat a desviar-ne els vols. De moment, cap grup ho ha reivindicat, però Trump amenaça amb intervenir militarment l'Iran.
0: I aquesta nit, com deia, moltes gràcies, que s'ha acomiadat definitivament del seu públic. El quart i últim concert al Lluís Companys de Barcelona, un espectacle que posa punt final a una setmana on més de 200.000 persones han cantat els temes més coneguts de la banda d'Osona.
1: I avui Maria del Mar Bonet actua a l'Olímpia de París. La cantant mallorquina torna a l'escenari on fa 51 anys va reivindicar la llengua i la cultura catalana al festival Cançons en Llibertat. El concert arriba l'endemà que l'Orfeó Català hagi arrencat la seva gira europea a la capital francesa amb la Filarmònica de Nova York i el director Gustavo Dudamel.
2: Esports, el Barça es manté ferm al capdavant de la Lliga i va golejar 3-0 el Getafe al Camp Nou, i el Real Madrid continua instal·lat en la crispació, tot i guanyar també el seu partit 1-0 contra el Villarreal, amb gol anul·lat a Vinícius i expulsió del brasiler, que es podria perdre el clàssic del Camp Nou. El segon a la Lliga és l'Atlètic de Madrid, que continua a 5 punts del Barça després de guanyar 1-2 al camp de l'Alavés, i Máximo Quiles és el nou campió del món de Moto3.
3: I pel que fa al temps, temperatures a la mateixa en general entre els 7 i els 12 graus a l'interior del país, de 2 a 5, 6 al Pirineu, i entre els 14 i els 16 a la costa. Ambient una mica fred, que deixarà pas a suavitat a primeres hores de la tarda, quan ens mourem en conjunt entre els 20 i els 25 graus, tot i que a la costa i al litoral del centre i sud del país poden recular una mica respecte a ahir les temperatures, i a Escandinà arriben núvols que cada cop seran més gruixos, però que no deixaran pluja.
0: Ara són les 8 i 10 minuts. I com us dèiem, és la imatge del dia, aquesta catarsi col·lectiva a Montjuïc. Oques grasses ja són història de la música catalana.

potser és l'últim concert de la història del Casgrasses, però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba. Creiem que és la millor manera d'acabar les coses. No? Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?

Amb una dimensió inèdita per la música del país, aquesta nit Oques Grasses s'ha acomiadat definitivament dels seus fans amb el quart i últim concert, el de l'acomiad definitiu de la banda. 220.000 persones que han passat aquest cap de setmana, de fet, al llarg d'aquesta setmana per Montjuïc, un rècord, com dèiem, per la història de la música en català difícilment superable per qualsevol altra. Només una altra banda ha omplert quatre vegades l'Estadi Olímpic. Va ser el maig del 23, Coldplay, una de les formacions internacionals amb més èxit. I a més hem d'afegir, i haurem d'estar-ne pendents de veure si surten les audiències, perquè ahir va ser un concert transmès en directe per televisió simultàniament a la 2CAT i a TV3, i que vam estar, va estar absolutament marcat per l'emoció, amb un públic platòric formats per grups d'amics, de famílies, també amb nens. Tots van ballar i van vibrar sentint per última vegada en directe grans èxits com aquest Pataro o també Elefants.

Evidentment és una de les cançons més famoses també de la banda, però hi va haver-hi també llàgrimes i abraçades amb el tram final del concert, amb les cançons més emotives, com La gent que estimo...

0: o la que finalment haurà estat l'última cançó que Oques Grasses haurà interpretat dalt d'un escenari. Sort de tu. Un concert que, com dèiem, va estar carregat d'emoció i que, tot i que algunes especulacions, va acabar sense sorpreses ni canvi de guió, cap artista, cap col·laboració, només Oques Grasses dalt de l'escenari amb el repertori calcat al de la resta de concerts d'aquesta setmana. Entre els assistents hi havia l'Héctor Huguet.
1: Ara sí, els Oques Grasses ja són història de la música catalana. Ni els Aiguats ni la convocatòria d'eleccions generals faran ombra a la pàgina que ha escrit el grup usonenc aquesta setmana, almenys a Catalunya. Una setmana on hi han conviscut dues emocions oposades, la tristesa i l'eufòria. Emocions que han anat a més fins trobar ahir la seva màxima expressió. Tristesa en saber que mai més no gaudirem del seu directe, però eufòria també per poder formar part d'una cosa tan gran. El concert d'ahir, però, va ser exactament idèntic als tres anteriors. Mateixes cançons, mateix ordre, mateixos discursos. Tampoc van sorprendre amb cap col·laboració i aquesta ha estat segurament la gran pega del seu comiat. La principal diferència d'ahir, però, es trobava al públic. Era l'últim concert, l'últim dels últims. S'hi van veure encara més llàgrimes i més abraçades.
0: I, de fet, la gent que hi va anar-hi van ser els primers que es van interessar per el final d'Oques Grasses, perquè aquest és el primer concert que es va posar a la venda i que es va esgotar i es va exaurir més ràpidament. Avui, evidentment, parla tota la premsa d'aquesta fita històrica que representa l'adeu multitudinari d'Oques Grasses. A La Vanguardia, Francesc Bombí Vilaseca parla de ball de masses, d'èpica emocional a l'Estadi Olímpic, i diu que la comunió amb els 55.000 assistents va ser possible i no es va trobar a faltar la intimitat. Xavier Castillo, en El Punt Avui, remarca que Oques Grasses no ha fet només història per la música, sinó també per la cultura i la llengua del país. Jordi Bianchot, al periòdico, diu que es va percebre un plus d'atenció a l'ambient i la banda no va acusar el cansament per haver concentrat quatre concerts en quatre dies consecutius. I a la crònica del diari Ara, Xavier Cervantes parla d'un funeral satisfactori, destaca l'alegria compartida malgrat el pessic de melancolia dels espectadors. Espectadors entre els quals hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es declarava seguidor del grup. Ho deia així a la 2CAT.
2: M'agrada molt Oques Grasses, avui és un concert per no perdre. Quatre estadis Montjuïc plens per acomiadar un grup que ha marcat la música catalana de les dues darreres dècades. La gent que estimo és la meva cançó preferida.
0: Un concert amb molta emoció, molta alegria, melangia, dèiem, però també, i potser per sorpresa de certa gent, crits d'independència. En un parell o en tres d'ocasions al mig del concert, i en aquest sentit és interessant llegir la reflexió que fa avui el diari Ara, el Toni Soler, la contraportada, que destaca que aquest gran èxit mainstream en català no és, i no es pot llegir com una conseqüència d'una febrada nacional com la dels anys del procés sobiranista, sinó més aviat al contrari, i remarca que això no li resta cap tipus de substància a l'esdeveniment, i en canvi és una demostració que els músics i promotors catalans es poden guanyar bé la vida sense renunciar a la seva llengua. La història d'Oques Grasses, que s'acaba en el moment més àlgid i deixa tota aquesta generació sense aquest referent, però és que això de l'èxit no ha estat sempre fàcil de processar per al líder del grup, Josep Montero, que fa 3 anys en parlava així en aquest programa.
3: Tampoc crec que em representi el rotllo de ser el protagonista davant de tanta gent. El que passa que, com que ha estat tan gradual, al principi hi havia 10 persones que ballaven, després 10 persones que ballaven i cantaven una mica, després 50 persones que ballaven i cantaven. Com que no sóc una persona, penso, preparada per això, ni per la fama ni per liderar coses, però m'ha tocat.
0: En aquell moment, el grup estava a punt d'omplir el Palau Sant Jordi amb 18.000 persones, trencant el rècord d'assistència del moment, però res a veure amb aquests 220.000 3 anys després en el comiat, en aquests 4 concerts a l'Olímpic. Un estadi, Lluís Companys, on més d'un i més de dos segur que van poder comprovar també per altra banda, in situ o a través de la televisió, és que això és inevitable, fins i tot en aquest comiat d'Oques Grasses, que el Joan Torres, que fa de Josep Montero el versió RAC1, és clavat. Aquest és el Montero original del concert d'ahir.
4: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
5: Bueno, què passa? Aquesta no es la sabeu, o què? Com ho veieu? La tornem a posar, o què?
0: I aquest és el Muppet del versió.
6: Què passa, penya?
7: Home, Josep Montero!
8: Bueno, potser em pots fotre 3 més, tio. Però has dit que és l'última, saps? Però després ja diràs, en fotem un altre.
6: Fem un altre, o què? Fotem el concert aquí al Palau Esportiu, o què?
0: Si hi havia gent que no coneixia tant el Josep Montero, la seva música, i ahir va tenir l'ocasió de comparar, realment és un prodigi el que fa Joan Torres al versió RAC1 cada tarda. Bé, el concert d'Oques Grasses, que com dèiem, es va transmetre en directe per la televisió, TV3 i la 2CAT, d'aquí una estona en sabrem les audiències. Aquest és el comiat, per tant, d'Oques Grasses, amb tota l'èpica i la catarsi col·lectiva que va significar ahir. 8 i 18 minuts. Per cert, que parlant de l'èxit de la música catalana, avui compta que també és un dia marcat al calendari perquè Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París. És l'escenari on fa 51 anys va convertir les cançons en una reivindicació de la llengua i la cultura catalanes. Una tornada, per tant, especial per la cantant de Mallorca que coincideix amb l'aterratge també a París de l'Orfeó Català amb l'Orquestra Filarmònica de Nova York. La nostra corresponsal de RAC1 a París, la Marta Casagolda, ha parlat amb Maria del Mar Bonet. Marta, bon dia.
7: Bon dia. El 27 d'abril del 1975, la Sala Olímpia de París va ser l'escenari d'un festival titulat Cançons en Llibertat i va comptar amb l'actuació de la cantautora Maria del Mar Bonet. El recital que la cantant mallorquina va oferir en català es va convertir en una reivindicació de la llengua i la cultura que en aquell moment estaven sotmeses a la censura franquista a Espanya. 51 anys després d'aquell històric concert, Maria del Mar Bonet torna al mateix escenari que va marcar un abans i un després a la seva trajectòria. En declaracions a RAC1, Bonet explica què sent avui al tornar-hi.
9: Està bé, sobretot, tornar amb un teatre com aquest, tan emblemàtic i tan preciós per mi, que és com un temple. Però jo mateixa, que totes aquestes cançons que vaig gravar aquí, ja les canto d'una manera diferent, també, no? I per mi és una cosa nova.
7: D'aquell mític concert, el 1975, se'n va editar un disc, però sense la cançó Què volen aquesta gent, perquè va ser prohibida per la censura franquista. Ara el tema s'ha incorporat a l'àlbum que Bonet va reeditar l'any passat i tornarà a sonar al concert d'aquesta nit juntament amb d'altres temes del seu nou disc.
0: El retorn, per tant, de Maria del Mar Bonet a l'Olímpia, com dèiem, aquest aterratge de la Maria del Mar Bonet serà poques hores després que també una altra referència de la música del país, els cors de l'Orfeó Català, hagin arrencat la seva gira europea al costat de la Filarmònica de Nova York i el director Gustavo Dudamel. És només el primer dels 5 concerts que l'Orfeó farà per a Europa i que demà es farà també a Barcelona. L'obra principal del repertori és en la transmigració de les ànimes del nord-americà John Adams, peça guanyadora d'un premi Pulitzer de música que fa homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. Ho deia el director de l'Orfeó, Xavier Puig.
10: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: Després de Barcelona, per cert, la gira farà també parada a Madrid i Hamburg i acabarà el 22 d'octubre a la Musikverein de Viena, on l'Orfeó Català cantarà allà per primera vegada. I a tot això, i encara un punt més per la música del país, avui fa 130 anys que es va estrenar l'himne del Cant de la Senyera. I coincidint amb l'efemèride, s'ha estrenat una versió especial de la composició del poema de Joan Maragall.

0: Són l'Orfeó, eh? De fons, el que passa és que és l'Arnau Tordera d'Obeses afegint-li aquest repic, aquesta energia del rock, fins i tot del metal. Doncs aquesta és la nova versió del Cant de la Senyera, estrenada justament quan fa 130 anys que es va estrenar un dels grans himnes del país. 8:21. El que dèiem, 9 minuts i seran 8:45 del matí. Hola, Quim Salvador, bon dia.
1: Hola, Xavi Bundó, molt bon dia.
0: Perquè una altra de les imatges que han marcat les últimes hores i aquest dissabte, i per tant, avui que és diumenge ja ho recollim, és el retorn del futbol que esperava tantíssima gent i ho ha fet, en certa manera, de la mateixa manera amb què la vam deixar amb aquesta aturada de les seleccions, amb una victòria molt àmplia del Barça i amb crispació al Real Madrid.
2: Xavi, sí, ja està bé, home, ja està bé.
3: Victoria para Madrid, Jesús.
4: Con toda la épica, increíble hablar de épica en la jornada 8 en un 1-0 al Villarreal, pero esto es lo que consiguen los árbitros de la mugrienta Liga Negreira.
0: Així explicava Real Madrid Televisió al final del partit, ahir aquesta victòria contra el Villarreal, 1-0, amb una expulsió de Vinícius, amb polèmica i una crispació que acompanya des de fa temps el club blanc, fins i tot quan guanya. Tot el que fan els àrbitres està malament, tothom va en contra, tot és culpa de Negreira, un altre cop la referència al canal de la televisió oficial del club a los árbitros de la mugrienta Liga Negreira. Això sí, de futbol mínim, erràtic, feixuc de l'equip blanc, i d'això no en parlen excessivament a l'equip de Mourinho. D'aquesta victòria per la mínima i amb l'expulsió de Vinícius ho va seguir tot plegat des de Madrid, Damià López. Damià, bon dia.
5: Bon dia, una victòria marcada de nou per la bogeria i el deliri en què Mourinho ha convertit totes les actuacions del seu equip, un Madrid pobre, sense futbol, i que va passar-ho malament per derrotar el Villarreal. Va veure com el Bernabéu es posava nerviós a mida que avançava el partit i el gol no arribava. Avançada la segona part, en ple domini visitant, Diomandé feia l'1-0, que lluny de calmar els ànims va tensionar encara més Mourinho. Vinícius, que ahir va ser suplent, va marcar el 2-0 en un contraatac. Mourinho va córrer tota la banda per celebrar-ho amb tot l'equip, però acte seguit el gol va ser anul·lat perquè en l'acció prèvia Vinícius havia estirat dels cabells saliva. Vermella directa pel brasiler. A partir d'aquell moment, el Bernabéu va ser un infern de protestes, targetes i improperis. Mourinho va decidir no sortir a parlar a la sala de premsa perquè, segons fonts del Madrid, vol poder seure's a la banqueta als pròxims partits. L'acte arbitral podria complicar la presència de Vinícius al Clàssic d'aquí a 2 setmanes, en indicar que en l'acció de l'estirada de cabells la pilota no estava en disputa. L'acte també parla d'actitud agressiva en les protestes del davanter. Durant la setmana el comitè de competició decidirà. El Madrid rebrà el Sevilla diumenge que ve, abans jugarà dimecres en Champions al camp de la Roma.
0: Damià, gràcies. Haurem de veure què és el que passa amb Vinícius i amb aquest acte arbitral. Per una banda, amb un Vinícius que veurem si pot arribar al Camp Nou, perquè falten només 2 jornades, i aquest tipus de sancions per estirada de cabells solen anar de les 2 a les 3 setmanes. A més, van veure un Vinícius que es va enfrontar amb l'àrbitre, van haver d'aturar els seus companys, i per altra banda, el xou de Mourinho, que va decidir fins i tot no ser present a la roda de premsa. Hem de dir, Quim, que davant d'aquests debats sobre si l'àrbitre va estar bé o no, és que Vinícius va demanar disculpes de nit a través d'Instagram.
1: Sí, sí, sí, pels vols de la mitjanit el davanter brasilià ha publicat un missatge que diu: l'alegria sigue, punts suspensius, perdona a mi equipo y a la afición. No s'ha estat, però, també de republicar un missatge d'un altre compte amb tot d'imatges de jugades en què li fan falta i el missatge: y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinícius. Qué vergüenza.
0: Vinícius que, en fi, va ser expulsat, com dèiem, en la jugada que ell feia el segon gol, expulsat per estirar-li els cabells d'un rival en el contracop, però és que hem de dir que des d'aquest punt de vista no hi ha massa debat. Una estirada de cabells en el futbol és vermella directa.
1: Ho especifica explícitament la norma número 12 de la International Football Association Board. L'acte de l'àrbitre Díaz de Mera també ho recull, diu textualment: por tirar del pelo a un adversario con el balón en juego sin estar el balón en disputa entre ellos. Això sí, com explicava també en Damià la crònica, el que no recull Díaz de Mera l'acte són els insults del davanter brasilià al protestar. Diu textualment: siguió protestando mi decisión a voz de grito dirigiéndose a la zona donde me encontraba con voz agresiva teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo sin poder apreciar ninguna expresión concreta.
0: No va entendre res l'àrbitre del que li deia.
1: Això li pot estalviar a Vinícius algun partit extra de sanció, perquè si hi hagués algun insult textual, probablement la sanció seria més gran. Per cert, el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol, el que cometeixen tots com a comitè de competició, però ara es diu Comitè de Disciplina, s'ha de reunir dimarts, dia 13.
0: Doncs déu-n'hi-do el show a Madrid, i que va amplificar-lo també la no presència de Mourinho, que va decidir no anar a la roda de premsa, però sí que van parlar dos jugadors, en aquest cas només per Real Madrid Televisió.
1: Sí, només pel canal oficial de televisió del club, en ser Ian Diomandé, que es va centrar en analitzar el seu primer gol com a madridista, i Aurélien Tchouaméni, que no es va estar de criticar l'arbitratge.
6: Però al final no entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
1: En absència de més veus i sobretot de l'entrenador José Mourinho, aquesta nit al Tu Diràs ho han valorat dos periodistes que segueixen el dia a dia del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz de la COPE.
7: Que Mourinho no iba a ofrecer la prensa por el partido, y según hemos podido saber, lo que nos transmite el club es que lo hace para evitar una sanción que le impida sentarse en el banquillo los próximos partidos. Se supone que Mourinho está caliente después de todo lo que ha pasado, que prefiere evitar su presencia delante de los micrófonos para él considerar no equivocarse y no provocar una sanción.
1: Y Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca.
8: Es que yo creo que esto de Mourinho está un poco ya amortizado, ¿no? Que no tiene ese impacto, ¿no? Ayer pidió al público del Bernabéu que no hay que pitar a Mbappé ni a Vinicius, que es culpa de la prensa, y hoy la gente, pues no sé si alguien habrá cambiado de opinión, pero la gente ha pitado. Entonces veo que le falta ese punch que tenía hace 15 años, que hacía algo y se montaba un revuelo de 3 semanas.
1: Qui sí que va parlar normalment en roda de premsa va ser l'entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, que va dir que tota aquesta crispació que envoltava el partit estava premeditada.
9: La alta tensión en un partido como el que hemos vivido, con dos equipos que quieren imponerse al otro sin ningún reparo, es normal. Resultado corto, el tiempo apremia, defiendes tu resultado en tu casa, nosotros queremos ganar. No me sorprende lo que ha sucedido, es fruto del fútbol y bueno, creo que hay que darle cierta naturalidad, más allá de que hay gente que se encarga de ordenar este tipo de tensión.
0: Avui que la premsa en parla de tot plegat, i de fet veiem alguns jocs de paraules als titulars dels diaris.
1: Sí, Mundo Deportivo titula Triunfo por los pelos y roja a Vinicius.
0: Por los pelos, eh?
1: Sí, l'Esport, un triunfo gris con ridículo y roja a Vinicius. El Marca, por los pelos.
0: També, eh?
1: Sota del marcador 1-0 i amb el subtítol El Madrid suma 3 puntos de oro en un polémico partido. Atenció a la columna d'opinió d'Alfredo Relaño titulada El Madrid no juega, pero agita. I l'As titula en portada Providencial Diomandé, en aquest cas fixant-se més en l'únic gol vàlid del partit, però també destaca és roja clara a Vinicius en el recull de l'anàlisi arbitral de l'exàrbitre Iturralde González a la cadena SER.
0: Doncs aquest és l'escenari que deixa el partit del Real Madrid. Ara de seguida repassarem el del Barça, però haurem d'estar pendents, evidentment, també del que pugui dir el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola després d'aquesta expulsió de Vinicius, perquè efectivament pot afectar el clàssic d'aquí 2 setmanes. Doncs bé, aquesta crispació en què viu instal·lat el Real Madrid contrasta absolutament amb la felicitat i tranquil·litat, diria, que respira el Camp Nou, que ahir va veure com l'equip de Hansi Flick manté aquest grandíssim estat de forma que ja mostrava abans de l'aturada.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
3: Amb 8 victòries, el millor inici de la història de la Lliga de la temporada 13-14 amb el Tata Martino. La tarda va ser rodona, abans de mirar ja cap a la Champions.
4: Gràcies, Marta. Malgrat tot plegat, el que resta és que la classificació tot queda absolutament igual. El Barça manté l'avantatge de 6 punts sobre el Real Madrid, unes xifres històriques de 8 victòries en 8 partits, però la distància és la mateixa, 6 punts amb el Real Madrid i 5 amb l'Atlètic de Madrid.
5: Sí, que és el segon de la classificació. Els matalassers van suar ahir per guanyar el camp de l'Alavés 1-2 amb gols de Grimaldo i Romero. També continuarà 5 al Betis si guanya a casa l'Osasuna aquesta tarda. El partit és a 6:45.
4: Un minut per damunt de 9:15. Gràcies, Quim.
5: Fins ara.
4: I més enllà de totes aquestes qüestions, en plana política continua la incertesa al voltant del futur immediat de Gabriel Rufián i Esquerra Republicana, que manté fins ara la consigna de fer mutxar la gàbia fins que aquesta tarda el partit aclareixi de forma definitiva quins candidats han presentat els avals per anar a les eleccions espanyoles. Els republicans expliquen a RAC1 que sortiran a explicar-se avui, al llarg del dia, després d'haver-se trobat al mig de l'ull de l'huracà amb la campanya de pressió perquè Rufián faci el pas i encapçali la candidatura de l'Esquerra Espanyola més enllà del PSOE. L'últim que es va sumar a aquesta pressió va ser el líder ahir dels comuns, Gerardo Pisarello, que donava suport a l'oferta de Colau perquè sigui Rufián qui encapçali el autodeterminat front ampli a les esquerres del PSOE. Pisarello diu que Rufián és un nom molt ben valorat a tot Espanya i l'anima a sumar-s'hi.
6: Si ell està pensant que té sentit, no, formar part d'un front ampli amb forces d'àmbit estatal, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi, i tenint en compte, ja dic, que per moltíssima gent de la resta de l'Estat és un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
4: Rufián, però, que continua sense posicionar-se, només s'ha limitat a repiular en les últimes hores missatges a Twitter que demanen que Esquerra faci pinya amb els comuns, Podem i també la resta d'esquerres alternatives estatals per aglutinar el vot. En aquest sentit, la Sexta deia aquesta nit passada que Rufián el que voldria és encapçalar la candidatura per Barcelona d'Esquerra en col·laboració amb Podem. Cap font dels republicans ni de l'entorn de Rufián ha confirmat aquesta informació de la Sexta. Des d'Esquerra, però, donen per fet que serà Rufián el candidat del partit i, en paral·lel, avançaven les candidatures d'altres noms com el del diputat Jordi Albert o Raül Romeva, per si Rufián acaba deixant-los penjats. Quan haurem de sortir de dubtes? Doncs bé, l'hora límit són en principi les 6 de la tarda d'avui, que és quan els republicans tanquen el termini per presentar avals de cara a liderar les candidatures de les circumscripcions catalanes pel 29 de novembre. No es descarta, però, que els republicans trenquin l'hermetisme i el silenci abans d'aquesta hora. L'única veu que hem pogut sentir en les últimes hores dels republicans és Esther Capella, portaveu al Parlament, que ahir valorava d'aquesta manera Gabriel Rufián des de Ràdio 4.
7: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
4: Unes declaracions que tampoc no acaben de dibuixar ben bé com queda la situació. Mentre es manté la incògnita Esquerra, qui ha desvetllat la seva és la CUP, que ha optat per, de fet, xutar la pilota endavant. Ahir la Mesa Nacional, que és el màxim òrgan de direcció del partit, va inclinar-se al no, a no presentar-se a les eleccions espanyoles, però la decisió encara no és definitiva perquè han decidit sotmetre-la a tota la militància. A aquesta hora, de fet, els simpatitzants de la CUP ja poden votar telemàticament sobre si ratifiquen o no aquesta proposta de no presentar-se a les eleccions espanyoles, uns resultats que se sabran definitivament demà. Tot això pel que fa als moviments a Catalunya, però és que encara queda per veure com es dibuixen a tot l'Estat les aliances a l'esquerra del PSOE, i s'han de resoldre aviat perquè divendres que ve és l'últim dia per presentar coalicions. Lola García avui escriu a La Vanguardia que si res es torça, tot apunta que hi haurà una llista única al front ampli que es formarà al voltant de les figures, diu Lola García, d'Ada Colau i Irene Montero, sigui quin sigui l'ordre. I en aquest sentit és interessant avui que també els diaris fan càbales, per exemple El País, de com quedaria el repartiment d'escons en funció de si hi ha més partits aglutinats a l'esquerra o menys.

0: L'escenari més catastròfic amb les enquestes actuals seria que tots els partits d'esquerres anessin separats. Això els deixaria amb 137 escons, si sumem PSOE, Sumar, Izquierda Unida, Podem, Esquerra, Bildu i el BNG. Mentre PP i Vox en tindrien 200. 137 en aquest escenari de tothom separat. En canvi, l'escenari més favorable, segons El País, seria que l'esquerra protagonitzés una retallada com la de l'any 2023 i anessin tots junts. Això els donaria una suma, diu, de 160 escons. És lluny encara de la majoria absoluta, són 176, i encara quedarien per sota de les dretes, que en tenen 179. Per tant, segons els números del País, ni tan sols aquesta aliança de les esquerres i una gran remuntada com la que es va viure el 2023 seria suficient per aturar PP i Vox. Doncs bé, precisament per mirar de frenar aquesta auge de la dreta, en aquest cas al Senat, avui sí que han de començar les negociacions conjuntes de PSOE i tota aquesta amalgama per mirar de tots junts, aquí sí, tota l'esquerra, PSOE i tota la seva esquerra, junts al Senat. Avui faran les negociacions. Qui no hi serà en aquesta suma són Esquerra i Bildu. Els dos ja van confirmar ahir que aniran plegats a les eleccions del Senat, com ja van fer a les últimes espanyoles. I més enllà d'aquest embolic a l'entorn de les esquerres espanyoles, amb un escenari molt més definit, PSOE i PP, el que sí que hem fet ja des d'ahir és donar el tret de sortida a la precampanya, amb Pedro Sánchez aprofitant aquest primer cap de setmana per centrar el missatge i intentar que el debat de l'habitatge marqui l'agenda. De fet, el president espanyol deia que s'ha d'anar molt més enllà dels dos decrets vigents fins ara.
1: Mari Carmen y todos aquellos que se están movilizando por la causa de la vivienda justa abrieron el camino y a nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y llegar tan lejos como nos permita la fuerza del voto de la gente.
0: Això ho deia Sánchez a Sevilla en un míting a Dos Hermanes, que és un dels grans feus socialistes. Alberto Núñez Feijóo, en canvi, va esquivar aquest debat de l'habitatge i ho fia tot a la idea del canvi. Madrid, Jordi Armenteras, bon dia.
2: Bon dia. Són dos discursos antagònics, amb Sánchez prioritzant l'habitatge, les pensions i els serveis públics, Feijóo insistint una i altra vegada en la corrupció, en la necessitat d'un canvi, de fer fora la màfia del poder, deia, y presumint ell que és l'únic que diu veritats.
3: Convoco a todos los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, però contundent.
2: Les enquestes diuen el que diuen i Sánchez s'agafava a la por del PP per difondre falsedats com els dubtes al vot per correu. El president espanyol tancava així.
1: Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos.
2: Un Sánchez que intenta capgirar els insults de la dreta portant-los al seu terreny, es reivindica com a gos sense amo i, a més, s'utilitza un dels clams del carrer, el Pedro Sánchez, hijo de puta, en vídeos per retreure els insults de PP i Vox cap al socialisme.
0: Déu-n'hi-do, i queden 7 setmanes encara, del camí de les eleccions. Qui sí que va parlar d'habitatge va ser Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, defensant, Jordi, l'empresa propietària del pis on vivia Mari Carmen, i va titllar ahir en el seu míting de terroristes els acampats a Puerta del Sol.
2: Sí, terroristes pro-palestins. Ho feia, que semblava que dubtava, però l'acusació era clara.
4: A la delegación de gobierno solo le quiero dejar un recado. Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas pro-palestinos gestionando esa acampada, porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda. Que lo sepa, que vamos a estar aquí.
2: Ahir mateix la Comunitat de Madrid va tornar a fer un requeriment al govern espanyol per tal que desallotgi sol, alertant de possibles terroristes, de posar en risc la seguretat i la possibilitat de problemes en cas d'evacuació forçosa de la plaça o de l'estació de metro, que és el subsol, i que té 3 línies de metro i 2 de rodalies. Cada dia hi baixen o pugen més de 200.000 persones.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Armenteras. I mentrestant, Vox, que continua planant el terreny per entendre's amb el PP després de les eleccions, avui Santiago Abascal, entrevista a l'ABC, treu pit dels governs autonòmics on els dos partits ja s'entenen.
5: Yo voy a hacer todo hasta el día 29 de noviembre porque Sánchez no consiga sumar y lo que puedo decir a los españoles es que Vox ha sido capaz de entenderse en 4 regiones defendiendo una parte de nuestro programa, que esos gobiernos están funcionando de manera razonable, pero sí puedo dar la garantía de que nosotros tenemos una voluntad de entendimiento, incluso una voluntad de entendimiento mayor.
0: Insistim, es farà llarg, 7 setmanes encara per les eleccions. Avui sabrem el què al voltant de Rufián i Esquerra Republicana, i abans del cap de setmana que ve haurem de saber també la composició de les esquerres per aquestes eleccions. Més coses. En plana internacional, un atac amb míssil contra l'aeroport internacional de Riyadh a l'Aràbia Saudita deixa almenys 12 morts i 300 ferits. És el tercer atac contra aquest aeroport d'aquesta setmana, però ha estat de llarg el més greu. De fet, és el més mortífer que hi ha hagut al país en una dècada. Les autoritats saudites n'han acusat els rebels hutis del Iemen, que ja havien reivindicat els dos atacs anteriors. Aquest últim, però, de moment no se l'atribueix ningú. Entre els morts hi ha un ciutadà nord-americà, ho ha confirmat el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, i aquesta matinada Donald Trump tornava a deixar oberta la possibilitat d'una altra intervenció militar nord-americana, en aquest cas al Iemen.
6: Ens acabem d'assabentar de l'últim atac, així que prendrem una decisió. Actuem molt ràpidament.
0: No és la primera vegada que Trump ho planteja. De fet, fa setmanes que l'Aràbia Saudita li demana que s'assumi als bombardejos, però fins ara el president nord-americà no ha fet el pas. Trump, que continua marcant l'actualitat internacional perquè s'han enrarit encara més les relacions entre el seu govern i el d'Ucraïna, després de l'acord anunciat a bombo i platereta de Donald Trump per aixecar parcialment el veto al gasoil de Rússia. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, acusava la Casa Blanca de donar així aire econòmic a Putin i ajudar-lo a finançar la guerra contra el seu país, a la qual cosa Trump replicava que Ucraïna el que necessita és un canvi de president. I suggest I get a
6: new leader who can make a deal. Suggereixo tenir un nou líder capaç d'arribar a un acord, perquè s'haurien pogut tancar molts acords i per algun motiu mai no es fa. Si jo fos president, aquesta guerra no hauria existit mai. Va començar per incompetència, no hauria d'haver començat mai, no hauríeu perdut el 30% del vostre país i no hauríeu tingut més de 2 milions de morts entre els dos bàndols. Crec que és hora que Ucraïna tingui un nou president. And I think it's time for
0: Ukraine to get a new president. Veurem. Trump, que per cert, cada cop amplia més la llista de punts del mapa mundi que vol rebatejar per glòria personal o del seu país. Després d'anomenar que s'ha de convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica, de fer el mateix amb el llac d'Ontario, de dir que l'estret d'Hormuz s'hauria de dir estret Trump, ara té la mirada posada una mica més gran ja, directament als oceans. We need an ocean, so I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean, or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river. Necessitem un oceà, diu. No sé si el Pacífic, l'Atlàntic, li podem posar l'oceà Trump o l'oceà de les Amèriques, en fi. Ho ha deixat anar aquesta matinada Donald Trump en un míting a Tennessee. I, per cert, als Estats Units encara ja ha deixat 4 morts, gairebé 700.000 persones sense llum i moltes zones inundades al rastre de l'huracà Isaías, al seu pas per Florida i Alabama. Isaías, que va tocar terra la matinada d'ahir, de divendres a dissabte, com a huracà de categoria 2 sobre 5 i amb ràfegues de vent de 160 per hora. De les 4 víctimes confirmades, 3 han mort esclafades per arbres que els han caigut al damunt de la casa i la quarta intoxicada per un generador elèctric. Tot i que la costa el més greu ja ha passat, avui l'amenaça es mou cap a l'interior, on es manté l'alerta màxima per tornados i inundacions sobtades. La Guàrdia Nacional nord-americana, que continua treballant a contrarrellotge per retirar la runa de les carreteres i rescatar veïns atrapats dins de cotxes inundats. I mentrestant, al Panamà, el terratrèmol de magnitud 7.7, que va sacsejar també la matinada d'ahir, ha deixat una trentena de ferits i 400 edificis malmesos. El darrer balanç continua no indicant que hi hagi morts, però el sisme ha provocat, sí, alguns esfondraments i ha fet que molts veïns passessin la nit al carrer. Els sismòlegs han registrat 150 rèpliques, algunes de magnitud altíssima, fins de 6.6. És realment un miracle que no hagi passat més coses a Panamà. El terratrèmol també ha obligat a tancar temporalment l'aeroport internacional del país i ha paralitzat dues línies de metro de la capital. També els talls elèctrics han interromput el funcionament de diverses plantes de tractament d'aigua. De punts més en plana internacional i dels Estats Units. A Pensilvània, un home ha matat 8 persones en un tiroteig, entre elles dos nens petits i una dona embarassada. Va passar divendres. Després de disparar contra dues dones al mig del carrer, l'home s'hauria trinxerat en una casa. Quan la policia hi va entrar, va trobar 6 víctimes més i el cos del tirador, que s'havia suïcidat. I també allà, als Estats Units, recordeu la història d'aquesta condemnada a mort que va sobreviure dues dosis d'injecció letal. Doncs bé, ja ha sortit de l'hospital, ho han confirmat els seus advocats, expliquen que Krista Pike ha tornat a la presó, tot i que encara necessita atenció mèdica per les seqüeles que li ha deixat l'intent fallit d'execució pública. El cas ha portat a Tennessee a suspendre totes les execucions fins a finals d'any, mentre s'investiga què va fallar perquè no s'acabés produint aquesta execució. Tres quarts de nou del matí, avui diumenge, que fa just una setmana, recordareu que ens llevàvem amb els estralls de tots aquells temporals del que es va anomenar fins i tot mini-huracà pel pas de Catalunya, i evidentment després d'una setmana de tots aquells aiguats, la llista d'espera per resoldre les incidències que va deixar s'enfila encara molt, fins a 3-4 setmanes. Les empreses d'instal·lacions alerten que no donen l'abast per solucionar les avaries. Les zones que acumulen més retard són les més afectades per totes les pluges del cap de setmana passat, com el Vallès Oriental i el Maresme, Joan Capel.
7: Els lampistes fan mans i mànigues per arribar a totes les incidències, però no poden fer-ne més. Antoni Borreguero, tercera generació d'una empresa familiar de lampisteria a Granollers, ho ha dit a RAC1.
8: Estem col·lapsats, no arribem a tot, i a més, pensa que l'aigua i la llum no són gens amics, i ha entrat aigua a moltes cases que no han clientat mai, molts patis de llums inundats, i llavors hi ha un pam de fang, i treure això tot una nau de 6.000 metres costarà uns quarts dies encara.
7: A més, les afectacions que provoca l'aigua afecten bona part de les instal·lacions dels edificis i requereixen temps. Ho ha explicat a RAC1 el president de la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, Raül Rodríguez.
9: El nivell d'aigua té moltes conseqüències sobre totes les instal·lacions, ja no només a nivell estructural, sinó també sobre el que nosaltres anomenem el teixit nerviós de l'edifici, no? Instal·lacions elèctriques, instal·lacions de climatització i, a més, també el que seria la part de la xarxa que alimenta totes aquestes instal·lacions interiors.
7: Les infraestructures crítiques, com hospitals i col·legis, són les que es prioritzen. La limitació principal, però, és la manca de mà d'obra, que impedeix accelerar les reparacions.
0: Doncs aquestes reparacions que continuen en marxa i que continuen en llista d'espera, i mentrestant els experts que van avisant que els aiguats com els de la setmana passada seran més habituals es repetiran. Atenció a això, més de la meitat de municipis obligats a tenir plans d'emergència per inundacions no els tenen vigents. Més de la meitat, segons dades de Protecció Civil, a les quals ha tingut accés RAC1, hi ha fins a 120 pobles i ciutats que no estan, que estan obligats per llei a tenir plans d'emergència, no n'han presentat mai cap. Al llistat hi ha, entre altres, ciutats com Badalona, Rubí, Ripollet o Montcada Reixac. A banda, n'hi ha 221 més que tenen el pla caducat. I a tot això cal sumar-hi que el govern va ampliar al març el nombre de municipis que han de tenir aquest pla inuncat. Això afecta 330 pobles i ciutats que fins ara no els calia. Josep Moragas.
10: Més de 850.000 persones viuen en municipis que estan legalment obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions i no n'han presentat mai cap. Al març de 2026 el govern va obligar 134 municipis nous a tenir aquest pla. Ara 4 de cada 10 encara no han presentat res de res. D'altres fa anys que ho han de fer i no s'hi han posat, com el cas de Badalona o Rubí. Ara bé, sí que és cert que 6 de cada 10 tenen un nou pla i per això el cap del Servei de Plans de Protecció Civil, Álvaro González Amorric, diu que l'evolució és positiva.
11: L'objectiu és que tots aquests municipis, sobretot els obligats, perquè tenen més risc, disposin d'aquest pla d'actuació municipal. Però veiem una evolució positiva en les darreres comissions de protecció civil, que és l'òrgan que homologa aquests plans, doncs s'ha anat incrementant.
10: Alguns ajuntaments consultats per RAC1, com el de Vallirana, defensen que ja tenen un pla d'actuació amb la Diputació de Barcelona i que ara treballen per adaptar-lo amb el de protecció civil.
0: 3 minuts per damunt de 3 quarts de 9 del matí, en un dia que també, com recordàvem, fa una setmana de tot el que va passar d'aquestes pluges a Catalunya, que van afectar de forma molt directa, com sabeu també, a la xarxa de Rodalies, que ha vingut afectada tota la setmana, i que van portar els maquinistes fins i tot a negar-se a circular per, deien, falta de seguretat. Això va fer posar el crit al cel al govern, vam sentir el president Salvador Illa amenaçant fins i tot d'emprendre accions legals contra el sindicat CEMAF, ho deia d'aquesta manera des del Parlament.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: Doncs bé, avui li ha respost el secretari general d'aquest sindicat, de CEMAF, Diego Martín, en una entrevista al País, on diu a Illa que no volen assumir responsabilitats que corresponen a DIRREFA i als polítics. Apunta, de fet, que estan cansats d'assumir qüestions que no els pertoquen i que el Departament de Territori el que hauria d'haver fet és suspendre el trànsit ferroviari en l'escenari que hi havia aquesta setmana. Els experts, mentrestant, que recomanen que per evitar que l'increment dels episodis de pluges torrencials tinguin efectes tan forts a les infraestructures, doncs bé, s'inverteixi en mesures preventives. Ho deia aquí al Via Lliure el professor de la UPC, expert en infraestructura, Xavier Álvarez.
13: El mínim, la capacitat de drenatge de totes les zones que ja se sap que quan plogui molt, que plourà tots els anys, s'anegaran, no? Això seria el primer. I després sensors en els talusos, en les vies de comunicació, tant carreteres com ferrocarrils.
0: Més enllà d'això, ha estat també un nou cap de setmana d'incidències, en aquest cas per una altra qüestió, ja no per les pluges o per la infraestructura, sinó pels robatoris de coure. Aquest cop els ha tocat el rebre els usuaris de la R2 Nord, R8 i R11, que han estat tallades durant més dies aquesta última setmana pels estralls del temporal. Doncs bé, un robatori ahir de matinada va obligar a circular tot el matí per una sola via els combois d'aquestes línies entre Mollet, Sant Fost i Montmeló, cosa que va fer-los sumar encara més retards. 10 minuts i a les 9 del matí, en àmbit de successos, han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, per anar en moto begut, Aurora Rodríguez.
14: Els Mossos el van aturar en un control rutinari a la C32 a finals d'agost. Després de comprovar que superava el límit d'alcoholèmia, li van immobilitzar la moto. Ara l'alcalde, Josep Xifré, assumeix la responsabilitat i afegeix que aquests controls són perfectes i necessaris.
0: I del Baix Empordà cap a les Terres de Lleida investiguen si una mestra de Mollerussa va tancar amb clau un alumne de primària diagnosticat amb hiperactivitat i autisme.
14: Ho ha denunciat la mare, que també ho ha publicat a les xarxes socials. Assegura que la professora va agafar el nen pels braços i el va deixar tancat al pati. També sosté que li va negar la medicació prescrita per situacions de crisi. De moment, Educació no ha entrat a valorar el cas.
0: I al Baix Camp, de fet, a la urbanització Mas Pujols, han estat detinguts dos homes després d'un narcoassalt.
14: Tots dos es van enfrontar i un va quedar ferit lleu per un impacte de perdigó. Els Mossos, alertats pels veïns, els van enxampar poc després. A la casa, la policia va trobar-hi una plantació de marihuana.
0: 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. De seguida farem la resta d'informacions culturals i també els esports. La resta dels esports, vaja, després d'haver parlat del Madrid i del Barça. Però una de les notícies a nivell internacional impactants del dia és la mort d'un home per l'atac d'un tigre en un zoo del nord d'Anglaterra. Va passar ahir al migdia al Yorkshire Wildlife Park, a la ciutat de Doncaster, a 250 quilòmetres de Londres. Hi ha imatges que són espantoses. Segons la policia, l'home s'hauria colat al recinte dels tigres d'aquest zoo a voluntat pròpia quan un dels animals se li va tirar al damunt i el va mossegar. Al moment que el personal del parc va arribar a la zona, ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Ara s'està investigant què és el que feia, quina era la intenció de l'home. Alguns dels visitants van gravar l'escena i aquestes imatges han circulat molt ràpidament a les xarxes. Això tot i que la policia havia, evidentment, demanat que no es difonguessin. 8 minuts i arribarem a les 9. De seguida, com dèiem, la informació cultural i la resta dels esports.
15: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
16: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques, com Lacoste, Under Armour i Zadig & Voltaire, per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
19: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
20: Ai, que ràpid passen les coses bones.
21: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
20: O els 10 dies Nissan.
21: Com?
20: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: 6 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans de passar aquesta resta de la informació cultural i els esports, us hem d'explicar que el PP vol portar a la Fiscalia l'esvoranc del barri del Puiget a Barcelona. El president del grup municipal, Daniel Cirera, ha demanat que s'investigui si l'Ajuntament, Mireia Garolera, va actuar amb negligència.
1: Recorda que mesos abans els veïns ja havien avisat de les esquerdes que provocava la tuneladora de la línia 9 del metro. Fa unes setmanes els mateixos afectats van presentar una demanda col·lectiva contra l'Ajuntament i la Generalitat. Hi ha 18 famílies que no han pogut tornar a casa 3 mesos després de l'incident i s'hauran d'esperar pel cap baix fins l'any que ve.
0: I encara parlant de Barcelona i del PP, de fet, PP i Vox carreguen contra l'Ajuntament per haver demanat als agents de la Guàrdia Urbana que parlin en català. Els dos partits reaccionen així a una nota interna de la prefectura del cos que demanava fer servir la llengua de comunicació oficial de l'Ajuntament tant com sigui possible en interaccions al carrer i en converses laborals entre els agents.
14: La nota es fa ressò d'un document per al conjunt de l'Ajuntament de Barcelona que porta per títol Fem-ho clar i català i que fa referència a treballar per la normalització lingüística. Doncs bé, el líder de la Vox a la capital ha acusat Jaume Collboni d'imposar la llengua per sectarisme ideològic i des del PP han dit que el que necessita la policia no són lliçons de català sinó més càmeres i pistoles Taser per combatre la delinqüència.
0: I en l'àmbit polític ha mort Joan Piqué Vidal, un dels referents de l'advocacia catalana de les dècades dels 70 i dels 80, defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana. Tenia 93 anys, Joan Piqué, penalista, professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, una carrera que va quedar esquitxada per un dels escàndols judicials més sonats dels 90, quan el van condemnar a 7 anys de presó per haver participat en una trama que extorquia empresaris. Piqué Vidal, que va morir dimecres, però no es va saber fins ahir. I abans que parlem de pluges, atenció que tenen, vaja, una conseqüència positiva per molta gent. Poden capgirar una temporada de bolets que no havia començat gens bé. Els experts esperen que revifi la producció a partir de la segona quinzena del mes perquè els boscos, evidentment, estan humits i la temperatura finalment sembla que anirà a la baixa. Tampoc s'espera que freni el turisme rural els caps de setmana. Al Berguedà, per exemple, fregaran el 80% d'ocupació, Jordi Claret.
3: La temporada de bolets ha costat d'arrencar per la falta de pluges al setembre i uns termòmetres disparats. Per això l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal i expert en micologia, Juan Martínez de Aragón, explica a RAC1 que amb els aiguats d'ara els boletaires podran fer collita, però no ompliran tant com altres anys.
4: En zones del Pirineo vamos aproximadamente un mes y medio tarde. Ha llovido muy tarde, entonces ya habrá producción, pero no esperemos que es un año muy bueno.
3: Tot i que la temporada hagi arribat tard, el sector turístic és optimista. Són la Sílvia Colell, d'Hostaleria i Turisme, i l'Oriol Baños d'Agroturisme, tots dos del Berguedà.
23: Aquest any, de moment, comença tard, però esperem que en 5-8 dies tornem a tenir els boscos com ens agraden a nosaltres.
24: No ho hem notat, perquè la gent ja es guarda molt la tardor, perquè saben que a poc o molt hi haurà bolets, i hi hagi bolets o no, la gent acaba venint igual.
3: El turisme en aquestes èpoques acostuma a ser local i familiar.
25: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
26: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
27: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
26: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
28: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
29: RAC1, emissora oficial.
30: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
31: Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
30: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
31: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
32: Ai, que ràpid passen les coses bones.
21: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
32: Els 10 dies Nissan.
21: Com?
32: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
5: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
2: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
6: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
2: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
7: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
2: I tu? Ets un d'ells?
31: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
8: RAC1 Podcast.
31: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Les 9 en punt del matí, de seguida la resta de la informació cultural i de seguida, la resta de la informació esportiva, i també arrencarem temps de tertúlia avui ben acompanyats en el dia que, malgrat la ressaca del concurs de Castells de fa una setmana, la temporada encara no s'atura i avui torna a haver-hi Diada al Vendrell, en aquest cas. És l'actuació de Santa Teresa, que avui a partir de la 1 reuneix la colla jove de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els nens del Vendrell. Els de Castells de RAC1 també hi seran. A partir de 2:15, Benet Iñigo al capdavant per explicar-vos el que hi passi, Joel Penya.
9: Els nens del Vendrell farà 100 anys que van actuar per primera vegada el 15 d'octubre. És la data al voltant de la qual cada any a la capital del Baix Penedès s'organitza la Fira de Santa Teresa des de fa gairebé 200 anys. Tot plegat, són dècades i dècades de tradició que fan que el Vendrell s'hi vissin els castells d'una manera especial. Avui, cap de les tres colles que hi actua té cap rival a prop, però la història que té la plaça Vella farà que ho donin tot. La jove de Tarragona ve de carregar per primera vegada el 4 de 10 amb forra i manilles i afronta la Diada com una de les dues últimes oportunitats per fer games extra i rubricar la millor temporada de la seva història amb castells com el 3 de 10, el 5 de 9 o el 2 de 9 amb cartera. Els Minyons de Terrassa, en canvi, tot just encara en l'esprint final amb el castell de 10 com a gran objectiu, i per aplanar-li el camí avui aniran a màxims amb el 2 de 9 i el 5 de 9 com a castells bandera. Pel que fa als nens del Vendrell, fa una setmana van recuperar els castells de 8 pisos i mig i avui buscaran repetir-los. Fins i tot, tampoc es pot descartar que busquin assaltar els 9 pisos.
0: I encara en plana cultural, en aquest cas audiovisual, anem al Festival de Sitges, que s'ha rendit aquesta nit a Peter Jackson, el director del Senyor dels Anells, que ha tornat al certamen 34 anys després de presentar-hi una pel·lícula, que era una comèdia negríssima de sèrie B, que es deia Brain Dead, amb zombis, que el va convertir en un cineasta de culte dins el gènere. El director de Nova Zelanda, que ha recollit el Premi d'Honor del Festival, que és un guardó que ell mateix definia amb aquestes paraules.
10: Això és realment increïble, perquè avui i aquí coincideixen dues coses. La meva pel·lícula preferida de tots els temps és King Kong, i estic molt orgullós de tenir-lo ara mateix a les mans en forma de trofeu. I el meu festival de cinema preferit del món és el de Sitges. He passat 34 anys fantàstics des de l'última vegada que vaig ser aquí, i espero que d'aquí a 34 anys puguem tornar per projectar Brain Dead una altra vegada.
11: We'll come back and we'll screen Brain Dead again.
0: Peter Jackson, que el coneixeu efectivament per Senyor dels Anells, proveu Brain Dead, perquè realment és una autèntica bogeria. Peter Jackson, que ha desfermat també l'eufòria als carrers de Sitges, per sorpresa de tothom, també donava el tret de sortida a la tradicional Zombie Walk, que va omplir, com sempre, el carrer de la ciutat de morts vivents. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
12: Bon dia. La Zombie Walk ha arribat a la seva majoria d'edat amb una aparició estel·lar que ningú imaginava. Centenars de persones s'han convertit en morts vivents per una nit, cadascú a la seva manera.
13: Aquest any ha tocat del papa amb la seva monja.
15: De múmia.
16: De dentista.
17: Si iba andando, ha venido una persona corriendo, me ha metido un bocado en el cuerpo y así me he quedado.
33: El quinto año. Desde Roma.
12: Però aquesta vegada la gran sorpresa no s'amagava darrere de cap disfressa. Just abans de començar la rua, el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, s'ha posat al capdavant de la multitud i ha fet embogir els assistents amb un simple compte enrere. Jackson feia la seva aparició estel·lar al centre de Sitges al costat de Rick Baker, guanyador de 7 Oscars i responsable del maquillatge de criatures tan famoses com els zombis de Thriller de Michael Jackson o els extraterrestres de Men in Black.
0: Gràcies, Adrià. Peter Jackson, per tant, a Catalunya, compartint el Premi d'Honor de Sitges amb dues cares conegudes també de Hollywood, com Kevin Bacon i la seva dona, Kira Sedgwick. Tots dos van presentar la seva nova pel·lícula, que es diu Family Movie, que ells consideren que és una carta d'amor al cinema. De fet, des de RAC1, Kevin Bacon va reivindicar les sales de cinema com un antídot contra l'addicció dels mòbils.
34: Amb l'arribada de les plataformes hi havia la sensació que ara sí, que el cinema havia mort. Jo adoro l'experiència d'anar a una sala de cinema i crec que és una cosa que hem de preservar. No només per donar suport al cinema, sinó també per mantenir aquest sentiment de comunitat, de compartir experiències amb altres persones en lloc de passar-nos el dia mirant el mòbil.
0: I per cert que Sitges va d'homenatge en homenatge, coincidint amb els 30 anys de la pel·lícula Tesis, avui el festival entregarà Alejandro Amenábar el Premi Màquina del Temps.

0: Les 9 i 5 minuts, de seguida arrencarem temps de tertúlia. Com us dèiem, ja hem parlat del Barça, d'aquesta victòria ahir 3-0 contra el Getafe. Hola, Quim Salvador, bon dia de nou.
1: Hola, Xavi, molt bon dia.
0: També hem sentit i hem parlat del Real Madrid i d'aquesta, en fi, aquesta crispació ambiental després de l'expulsió ahir de Vinícius. Però pel que fa a la resta dels esports, tenim en marxa aquesta hora la cursa del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, amb especial atenció per Marc Márquez, perquè ahir explicaves que s'havia posat capdavanter al Mundial de MotoGP.
1: Sí, ahir va guanyar l'esprint i ara és líder del Mundial amb 4 punts més que Jorge Martín. Completades dues voltes de les 27 que han de fer els pilots al circuit de Mandalika en aquest Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, lidera des de la pole el madrileny Raúl Fernández, perseguit per Marco Bezzecchi. Marc Márquez és tercer, just davant del seu rival en la lluita pel títol, Jorge Martín. De moment, a la classificació general, el cerverí té 4 punts més, com deia, més el líder, que el madrileny d'Aprilia. També en cursa, setena posició provisional d'Àlex Márquez, 14a d'Àlex Rins, 20a de Maverick Viñales. Abans s'ha disputat ja la cursa de Moto3, en què s'ha proclamat campió del món el jove murcià de només 18 anys, Máximo Quiles, i ho ha fet de la millor manera, guanyant, escapat i sumant la desena victòria d'un curs que ha dominat absolutament amb mà de ferro. El sentim, Máximo Quiles, nou campió de Moto3 a Dazón.
2: Suena gigante, brutal, no, la verdad es que es un, el objetivo grande, ya se puede decir, ya soy campeón del mundo, así que, wow, increíble, increíble, sin palabras, y súper agradecido de toda la gente que m'ha ayudado por el camino.
1: I Zanguevara ha guanyat la cursa de Moto2 per davant de Manu González, que es manté líder ara amb només 5 punts i mig de marge sobre el mallorquí. D'altra banda, el gironí Albert Arenas es va proclamar ahir Estoril campió del món de supersport, la segona categoria del Mundial de Superbike. I atenció, perquè l'atac d'aquesta nit a l'aeroport de Riad fa que el Rally Dakar, programat per l'Aràbia Saudita el mes de gener, pengi d'un fil. De fet, pengi encara més d'un fil, perquè ja estava en dubte. L'organització treballa amb un pla B per fer-lo al Marroc.
0: Haurem de veure. En tot cas, ja, abans de la de MotoGP s'han disputat ja les categories menors d'aquest Gran Premi, ja ho hem explicat, i a partir d'avui tenim també la Fórmula 1, a les dues Gran Premi de Singapur.
1: Sí, amb Max Verstappen encapçalant la graella al volant del seu Red Bull a la pole, per davant dels dos pilots de Ferrari, Lewis Hamilton segon i Charles Leclerc tercer, i del líder del Mundial, Kimi Antonelli quart. És exactament el mateix ordre de la classificació de l'esprint d'ahir, que va guanyar Verstappen. El campió Lando Norris arrencarà cinquè amb McLaren, al costat de George Russell, que ahir va estavellar el Mercedes just quan liderava l'esprint. Els espanyols endarrerits, Carlos Sainz en Williams arrencarà 14è i Fernando Alonso amb Aston Martin 17è.
0: I tornant al futbol, una de les imatges del cap de setmana és aquest Rayo Atlètic de Bilbao de primera divisió, que ahir es va haver de suspendre.
1: Per llançament d'objectes al camp, sobretot avions de paper i pilotes de plàstic, també algun entrepà. El partit començava a les dues, pràcticament hora de dinar, tot plegat per una protesta organitzada d'un sector bastant important de l'afició del Rayo contra la gestió del president Raúl Martín Presa. El partit es va aturar, l'àrbitre va intentar reprendre el joc, va continuar el llançament d'objectes i finalment el va cancel·lar de moment sense nova data. De fet, l'Atleti de Bilbao ja ha tornat cap al País Basc. A través d'un comunicat, el Rayo va condemnar els fets. Avui, a més del Betis Osasuna, que ja hem comentat, que arrencarà 6:45 i que ens interessa perquè si el Betis guanya es mantindrà 5 punts del Barça tercer i per davant del Madrid, també jugaran a primera el Celta a les 2, Real Societat Deportiva a 4:45 i Racing València a les 9, amb el debut de Javier Aguirre a la banqueta valencianista. La 8a jornada de primera es tancarà demà dilluns amb el partit Llevant-Sevilla, també a les 9.
0: I a segona divisió, el Sabadell, que va aconseguir ahir la primera victòria fora de casa de la temporada, guanyant 1-2 a Ceuta.
1: Sí, amb doblet de Baena, el segon gol al minut 80, després que Edgar hagués vist la segona groga i deixés el Sabadell amb 10 jugadors ja a la segona porta. Tot i això, els arlequinats van saber patir i van acabar, com dèiem, aconseguint aquesta primera victòria de l'any lluny de la nova Creu Alta. El tècnic Ferran Costa parlava de triomf coral.
3: Portem 9 jornades, pràcticament tots els jugadors ja han participat d'inici, tots estan tenint participació i, com he dit moltes vegades, doncs la nostra força és el col·lectiu, i veure com tothom avui empenyia perquè acabés passant el que ha passat, doncs ens genera un orgull molt gran.
1: El Sabadell ha dormit quart amb 16 punts en zona de promoció. El Girona jugarà demà dilluns a les 9 al camp del Tenerife sense Justin i Estuani, que són baixa. En plana internacional, el partidàs d'avui és a la Premier, a 6:45, Liverpool-Manchester City. La imatge, ahir, la pífia monumental de Manuel Neuer, que li va costar al Bayern el gol més matiner de la història de la Bundesliga alemanya. Als 8 segons va fer un mal control i va regalar la pilota al davanter de l'Augsburg, que van aconseguir empatadors al camp del Bayern al derbi bavarès. I la Federació Portuguesa ha obert expedient i ha suspès de moment provisionalment Cristiano Ronaldo per l'espantada que el davanter va protagonitzar en aquesta darrera aturada de seleccions. Això sí, no li tanquen les portes a Ronaldo a tornar a jugar amb l'equip nacional.
0: Va, i acabarem amb bàsquet, Quim.
1: A la Lliga ACB, derrota contundent ahir del Girona a la pista del Breogán, 115-92. Aquest diumenge juguen els altres quatre equips catalans. A les 12, Obradoiro Lleida i Real Madrid Manresa. A la tarda, a les 5, Baskonia Joventut. I a les 7, Barça València Bàsquet. Per cert, tornem a MotoGP. Jorge Martín avançat, Marc Márquez ara mateix. El madrileny d'Aprilia és tercer, el català de Ducati quart. El líder continua sent Raúl Fernández.
0: Gràcies, Quim. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 9:10.

0: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes.
1: És un nom molt ben valorat, pues nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
2: Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas pro-palestinos gestionando esa acampada.
3: Isidro, te recomiendo una revisión.
4: Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
5: Y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
6: Avui és l'últim concert de la història de Casgrasses, però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba.

0: 3 minuts i arribarem a un quart de 10 del matí amb la música d'Oques Grasses de fons després de la consecució d'aquesta nit passada. El quart concert, vaja, és història de la música d'aquest país i en català, perquè a més a més, bueno, és que no ho havíem fet mai ningú, òbviament, i és... fa difícil pensar que pugui tornar a passar. La conjunció d'astres ha estat absoluta. I com recorda Toni Soler avui al diari Ara, també, és estrany perquè, clar, no es pot atribuir l'èxit d'Oques Grasses a un moment d'una efervescència nacional gaire especial, si no més aviat al contrari, no? Es produeix en aquesta circumstància. Avui en parlarem de tot plegat. La que hi ha anat, em sembla, que aquesta nit passada, i fa careta, no, es veu bé, descansada. Hola, sí. Sara González.
1: Molt bon dia.
0: Què tal ahir?
1: Molt bé.
0: Molt bé, eh?
1: Sí, molt, molt bonic a nivell musical, no? Ells sempre aconsegueixen que, malgrat ser un acte multitudinari, tu sentis que formes part d'una festa major, no? Aconsegueixen aquesta proximitat i, a més, molta, molta emotivitat, crec.
0: Ara en parlem, de tot això. Alejandro López Fonta, bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: No hi eres, no, tu, a Montjuïc?
2: No, no, però a mi ja em sobta que algú tingui la capacitat d'omplir un estadi com l'Olímpic,
0: sí,
2: 4 dies seguits, em sembla al·lucinant.
0: Al·lucinant, sí, sí, sí. Una gran notícia, diríem, des del punt de vista cultural.
2: No, i després que passa això, una es pregunta i per què no estaves? O sigui, per què no has ido a gaudir d'això?
0: Mm-hmm. Ah, això és el FOMO, que se't
2: no,
0: diu.
2: No, el FOMO no. És, no per FOMO, no, has de dir per què no, sinó personalment...
0: Per què no hi he participat d'això,
2: sí,
0: eh?
2: No, mm-hmm. Per què no heu volgut... Mm-hmm. Enterar-me que aquest
0: sí, sí.
2: Fenomen
0: estava succeint,
2: doncs
0: no?
2: Bueno, ets, ho tens al costat.
1: Ets un outsider.
2: Sí, sí. Sí, la veritat és que quan vaig en cotxe abans em poso un podcast o la ràdio que música.
0: Que música, eh? I llavors
3: sí, sí, això fa, sí. Jo també. Sí.
0: Antonio Baños, bon dia.
4: Hola.
0: Eh?
4: Jo he aconseguit...
0: Espera, que tinc el Bordeus també. Hola, Bordeus.
5: Bon
4: dia. He aconseguit canviar d'opinió sobre aquests nanos sense haver escoltat res d'ells. Si al principi deia, buf, no? Buf. Però després, clar, he anat veient els concerts i tal, i la cosa aquesta de portar els fills, els pares, que és una cosa molt... que sempre ens hem burlat als indis i tal, no? De Macedònia, el Super 3 i tal, i al final resulta que la cultura és exactament allò que es transmet de manera espontània de pares a fills i tal, no?
0: Jo entenc,
4: si
0: Antonio...
4: Si algo cultural, és això.
0: Entenc que hi hagi una part de la crítica, i em sembla molt normal que passi, que pugui dir, clar, aquesta música que aconsegueix omplir estadis, al final és una música així, aixà, no, el que vulguis, eh? Però és que, culturalment, per un país, tenir exacte la capacitat gairebé impossible de connectar els nanos que tenen 4 o 5 anys i comencen a cantar cançons fins als avis, i que tots els hi sembli bé, que això és una cosa sí que podria passar, que els joves, que són els primers que van als concerts, de cop quan ho escolten els seus pares, diguin, mira, ja no m'interessa això.
4: Però saps que això, no? els intel·lectualillos, sempre hem sigut molt fotetes sobre aquesta cosa,
0: sí,
4: no?
0: Sí, clar.
4: Quan, al final, per fer cues per Springsteen o per un Live Nation d'aquests que et cobren 400.000 euros de Coldplay i tal, doncs, escolta, està molt bé que un país tan petit tingui sense indústria musical potent. I a més, ho puc dir amb alegria, perquè com no els he escoltat mai, ja no tinc cap prejudici sobre la seva música. I no els penso escoltar tampoc, vull dir, és una cosa...
0: Bordeus.
5: Hem de fer crítica cultural?
0: Sí.
5: O...
0: Fes el que vulguis.
5: Sí, no, sí, ah, no.
0: Hi ha crítico... Jo crec que hi ha dues crítiques al voltant, eh? Són la crítica cultural i la sociopolítico-lingüística, fins i tot, eh?
5: No, a veure, jo és veritat que soc del mateix món del Baños, tindria tots els ingredients per ser un hater, i no ho soc. Vull dir, és aquesta cosa que deies tu del punt mig, com arribar al punt mig, perquè al final ells surten en aquell moment en què els que són dels meus, és a dir, els Manel, Mishima, aquesta cosa intel·lectual, urbanita, irònica, tal, sí, i els altres, que són l'oioioi, la trompeta, charango i tot, ells agafen el punt mig i jo només això els agraeixo, perquè això, aquests estadis els haurien pogut omplir charango, llavors jo estic content que els ompli Oques Grasses en comptes de charango. Només aquest servei és un servei nacional. Però, bueno, això del centre, jo pensava, és que aquest espai que ara s'acaba, no?, perquè no hi ha res que ho continuï, i pensava, mira, segur, perquè la cançó catalaneta de l'estiu ha estat la d'en Dic Xavier.
0: Sí,
5: i què ha fet la Ludwig? La Ludwig s'ha ocasgracitzat amb l'últim disc. Clarament, vull dir que aquest espai, s'ha fet més festiva. La Ludwig, que tenia aquestes lletres com més poètiques, més... De fet, han produït amb el Montero, quan venien de produir amb el Guillem Gisbert, no? Aquí hi ha una línia clara. Vull dir que aquest centre...
0: És bona, aquesta, eh?
5: Sí, sí.
0: Simbòlicament és boníssim, això.
5: Vull dir que aquest espai... és un espai que existeix, el de fer la cosa entremig de la trompeta i la lletra de Dylan. I clarament jo penso que, mira, ho deixem als Oques Grasses, però em dic Xavier, és una cançó que podria ser de
0: Oques Grasses. Podria ser perfectament d'estadi, sense problemes.
4: I el canto a Osona, perquè si,
0: sempre.
4: Si fem des de Quimi Portet fins ara...
0: No, Osona sempre és un centre. Bueno, mira, estic veient a la televisió les imatges, perquè aquesta és una altra. Una cosa que no, aviat suposo que ho tindrem, d'aquí a mitja hora, tres quarts, imagino que és quan surten les audiències. Ahir va passar una cosa que no passa sovint, que és que s'aturin els canals televisius del país per fer un concert en directe, no? Que va ser el d'Oques Grasses, van aturar a TV3, van canviar l'horari del Telenotícies per fer-ho, la 2CAT ho va emetre també, amb una programació especial que a més celebrava el seu aniversari, i per tant la conjunció astral, a veure, és veritat que conjunció astral quan vas a pel guanyador és relativament fàcil, diguem-ne, no? Si has omplert quatre estadis és que deu voler dir que la gent li interessa, no? Però tinc ganes de veure també el resultat d'audiència del que es va veure ahir. Però deia que veia les imatges i, evidentment, això només m'ho podrà dir la Sara, que és qui hi era. El nivell d'emoció i d'emotivitat final veig que era altíssim, no?
1: Altíssim, altíssim. De fet, jo vaig gaudir, i sobretot la recta final, però em vaig dedicar molt a mirar la gent. I en el moment de cantar La gent que estimo i La meva sort, veia literalment famílies abraçades, grups d'amics abraçats, i és que són cançons que han passat a formar part, no?, de l'imaginari popular, d'aquelles cançons que aconsegueixen que cadascú de nosaltres cregui que aquella cançó ha estat escrita per una part de la seva història, no? I jo crec que aquest és l'èxit de cançons com aquestes dues.
0: Després ho parlaré cap a les 11, amb més gent també, però d'aquest fenomen Oques Grasses, del que ha passat i com deixa aquests concerts i quina transcendència, diguem-ne, des del punt de vista musical o cultural, etc., deixa el país. Però hi ha una cosa que en vam parlar amb el Josep Montero fa 3 anys. De fet, ara em permetreu que sentim un petit fragment d'una entrevista que li van fer fa 3 anys quan Oques Grasses tocava el que creien que era el seu cim, que era tocar el Sant Jordi, que ja ho era, perquè tocar el Sant Jordi 20.000 persones, un grup en català, en aquell moment gairebé era inèdit, no? I li recordàvem aquesta cosa de com ha passat un grup de festa major, perquè era un grup de festa major, un grup de festa i alegria i disbauxa, de cop a omplir un estadi, com en aquest cas un Palau Sant Jordi. I en aquesta transició hi ha hagut una cosa, que és que en les lletres és primordial, han aconseguit també en aquest punt mig, que hi va des d'una poètica, una cosa una miqueta...
5: un sentimentalisme.
0: Sentimentalista, exacte, una mica fàcil alguna vegada, que implica que determinat grup de la població, sobretot a determinada edat, s'ho tatuen. O sigui, trobes una pila de nanos amb 15, 16, 17 anys amb lletres d'Oques Grasses tatuades.
5: Probablement amb lletra lligada i sense majúscules.
4: És
5: aquest titular. Sí, sí, és el tatuatge d'aquesta generació.
0: Sí, sí,
5: que ara
0: sí.
5: Estan procedint a ser esborrats.
4: Bueno, el tatuatge serà una calcomania, perquè si són menors d'edat no es poden tatuar.
0: Bueno, ja de tot, banyos.
4: Mira, com a persona no tatuada...
0: Com a minoria oprimida.
4: Estem invisibilitzats i estigmatitzats.
5: Sí, no, però és que una cançó com això, La gent que estimo, també cal dir que té una cosa, una inspiració, vull dir, és una cançó que a més també té el punt mig, perquè està en col·laboració amb la Rita Payés, que representa aquest món més intel·lectual. Vull dir, és que hi ha idea al darrere, però bueno, és que en cada timne.
0: La tenim, la del concert, Ferrus, tenim la del concert de La gent que estimo, a veure si podríem escoltar-la. La d'ahir, o sigui, és de fet la penúltima cançó que toquen, em sembla, en el concert, o pràcticament
1: sí,
0: la penúltima, on estan acabant. A veure si podem sentir-la, aquesta és La gent que estimarà, la recuperarem de seguida. I després m'agradarà, insisteixo, recuperar, i ha agafat molt de temps que no sentim el Josep Montero fent entrevistes. Mira, és aquesta.

0: Aquesta cançó que ha aconseguit entrar en el podi, diguem-ne, dels Boig per tu. És una, que és una cosa gairebé reservada a 2-3 cançons a la història de la música en català. O 4 o 5, podries dir.
1: Sí, és el que deia, no? Acabes creient que és una banda sonora de la teva pròpia vida. Mm. És la gran virtut d'aquesta cançó. Tothom té gent, per sort, o espero, no?, que estima o que l'estima, no? O almenys és una aspiració. I, per tant, ahir es produïa aquella sensació, no?, de la música que t'entra dins, no?, et vibra a dins, i mires al teu costat gent que no coneixes, que està cantant les mateixes lletres que tu i que saps que en aquell moment hi ha un vincle en comú, no?, que és l'amor, no? I aquesta frase de queda amor en aquest món, vivim en els temps que vivim, doncs dius molt amb molt poques paraules, no?
0: Bueno, i aquesta frase, no?, de sempre porto un tros d'ahir, que és una frase que està molt ben construïda, en realitat, sí, no? I que, de fet, ahir en el concert, he de dir que jo no havia vist clar, que no hi he anat aquesta setmana, no havia vist com es confeccionava el concert. I vas trobar que hi havia una fórmula molt interessant, després ho parlem, insisteixo, que sembla que estigui dedicat a això, però... Josep Munté comença el concert sol, amb una guitarreta, al mig d'un petit escenari amb una gespa. Que és...
2: Com el Bad Bunny?
0: No, però una gespa artificial.
1: Això, no? Era la casita, no?
0: Però era una cosa petitona, sí. I llavors la següent cançó és un escenari amb 300 músics ballant, etc etc. És com el salt del xaval d'Osona que no sap per què estava cantant enmig dels camps i de cop es troba en un escenari de 50.000 persones, no? I acaba fent el mateix viatge de tornada, acaba tornant a la gespa verda final, no? Sobre això, deixeu-me dir que crec que una de les claus, algunes de les claus, de qui és aquest Josep Montero, antic electricista, que acaba convertint les seves lletres en himnes al país, el vam desxifrar una mica un dia que vam anar a casa seva, a Muntanyola, a Osona, una casa que viu sol, allà acompanyats dels seus gossos i les seves plantes, i que defineix una mica això. I vam tenir una conversa que crec que avui, l'endemà del comiat d'Oques Grasses, explica una mica per què Oques Grasses s'han convertit en el que són i Josep Montero en el que és. Mira.

0: Era un tio que, sobretot, que no s'esperava per res que tot això pogués passar. La qual cosa em mola d'aquest Josep Montero del passat, el fet de pensar que he viscut alguns anys de la vida sense tot això i que els he sobreviscut bé. Estava content, el que passa que sí que me n'adonava de que la feina que tenia no m'omplia gens. A les 8 del matí passant fred i pensava, hosti, aquesta manguera a mi m'importa poquíssima que arribi a puesto i que faci funcionar aquest motor. I sabia que volia fer una altra cosa relacionada amb la música i d'entrada em vaig preparar per professor i de cop va fer trompet tot això i aquí està. Atar-ho per mi és fer el que t'agrada i viure'n. Tant si és cantant, com si és fent forats a terra, com si és posant pedres o regant plantes. El que sí que he pensat algun cop és que la vida podré dir que he tocat aquí, però igual que també puc dir moltes altres coses, no? Te'n puc dir que he estat vivint de la música durant tots aquests anys, que escrivia les meves tonteries, les meves coses que em feien sentir i que la gent li van arribar i que també els van fer sentir. Tampoc crec que em representi el rotllo de ser el protagonista davant de tanta gent. El que passa que com que ha estat tan gradual, al principi hi havia 10 persones que ballaven, després 10 persones que ballaven i cantaven una mica, després 50 persones que ballaven i cantaven. Ha anat sent gradual, però jo sempre...
1: És que vas veure que hi havia algú que es tatuava una lletra que havies escrit,
0: sí,
1: un vespre.
0: Que bé, doncs ja ha passat. No?
1: Se m'ha escapat de les mans, no?
0: No sóc una persona, penso, preparada per això. Ni per la fama, ni per liderar coses. El que sí que hi ha una ressaca emocional sempre després de les gires, després dels concerts. Igual que quan portes molt temps a la vida amb el temps superocupat, de cop tens 2 mesos i no saps ni qui ets ni què ets a part de la feina. Sentir com que és avorrit, que se't fa avorrit. Estàs aquí, hi ha arbres, gossos, no tens allà 15.000 persones, 17.000 persones aplaudint-te, dient-te que ets l'hòstia i l'endemà tot et sembla poc. Al principi no ho entenia, pensava per què estic trist l'endemà. Tenia estones com de bajón. Després vaig anar entenent que era aquest subidón i l'endemà tornar a la vida normal.
2: Comença un dia nou sobre les taulades, veient com balla la foscor amb la matinada.
0: Al principi fèiem 80-90 bolos l'any, després 60, després 50, després 30, aquest últim any vam fer 15. Cada vegada voldré fer menys per fer-los més bé, amb més ganes, per tenir temps també per tenir una mica de vida, a part del que és el projecte, i per tenir les energies i això, les ganes de viatjar, d'anar-te'n a no sé on, i per tenir també el marge artístic de que fer que cada concert sigui especial i poder aportar coses noves a la gent. Jo sento que ens anem encaminant molt cap aquí i sí que arribarà un moment que estarem tocant molt poc, segur, però deixar de tocar no ho veig. Perquè és maco i, mira, la vida ens ha brindat aquesta possibilitat, ja que la tenim, som-hi.
2: La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot.
1: Deixar de tocar no ho veig, deia, fa 3 anys. Bueno, qui sap, de moment sí, de moment sí. Jo crec que és un dibuix molt interessant de la figura d'un nano que era electricista i que deia això de passava mangueres en una càrnica a les 8 del matí passant fred i pensava, hosti, és que això, aquesta manguera m'importa 3 nassos, no? I de cop es troba escrivint cançons i que li acaben cantant en un estadi com el d'ahir. I sentia ara això que deia de la ressaca emocional que pot tenir avui Josep Montero i tota la banda, deu ser increïble. Aterrar a Muntanyola amb els seus 2 o 3 gossos i veure que està sol allà després d'estar davant de 50.000 persones i pensar, i ara què fem? Tela, eh?
3: Sí, jo crec que... Bueno, ahir es va veure, visiblement emocionat en el tram final del concert, però d'alguna manera suposo que ell és conscient de què és el que ha triat, no? I no hi ha res més important a la vida que triar els teus principis i els teus finals. Ell ha tingut aquesta oportunitat, vaja, jo el veig tornant a la música d'alguna manera o una altra, en un altre format, seguríssim.
1: Vol ser productor, no? També ho ha dit moltes vegades.
4: I, bueno, voldria recordar la Catalunya Sudista, que ha traspassat el Gitano de Balaguer aquesta setmana també. Vull dir que també és una altra via de música outsider que també... És a dir, que el panorama català, ara que veiem, és capaç del nano aquest entomar uns Sant Jordis, però si no ho haguessin aconseguit, haguessin continuat exactament igual, sense cap ambició de poder... O sigui, aquesta cultura de talent show, no?, de que tu t'has de preparar quasi atlèticament per arribar a triomfar, és tot el contrari de lo que transmeten aquí i de lo que transmet molta gent que fa música en català, no?
5: I també el que dèiem políticament, que abans ha dit el Bundó, que has dit, no coincideix potser amb un moment d'efervescència política, però paradoxalment, igualment, representa la normalització d'aquesta nova generació, o sigui, la normalització de que es puguin omplir aquests estadis, amb fer aquest tipus de música completament despolititzat. Paradoxalment, que hi hagi música despolititzada és el cènit de la normalització d'una forma de fer música.
4: Ens va cridar l'atenció en Manel, també, que cantaven coses com de l'Eixample, sí. I deien, però no estan reivindicant res, no?
1: Pues no, perquè la música en català no té per què reivindicar, no?
4: Ara!
1: Té per què ara ser una reivindicació
4: ara
1: en si
4: entenem.
1: Mateixa, no?
4: Diguem, sí.
1: El fet de cantar-ho ja és prou revolucionari, diguem-ne, no? Bé, 2 minuts o un, i arribarem a 2:15 del matí,
4: pues ja està,
1: després
4: adeu.
1: En parlarem, I ara, d'aquí uns instants, perdona,
5: Després en parlarem.
1: A les 11, ja en parlarem una miqueta més.
6: Canvia el programa, que no tens res a dir després.
1: No, però deixa'm dir una cosa, que també parlarem de política i de les eleccions i tot això, que sé que en teniu ganes. Però també d'aquí uns instants de futbol, perquè, bueno, miro el Fonta perquè és el més futbolero dels quatre de la taula, no? Ja sé que no
6: el tenia. Vinícius i companyia.
1: Bueno, has vist la jugada o no?
6: No l'he vist.
1: No l'has vist, la jugada. No. L'estirada de cabells de Vinícius no l'has vist.
3: Mira que jo no soc de futbol, però l'estirada de cabells l'he vist,
6: no? Que és una expulsió claríssima. Pues ja
1: sí,
6: està.
1: Dos partits queden per al Barça-Madrid. I
6: si li posen dos...
1: Aquí està la cosa. Bueno, Abel Caral, que no t'he saludat, bon dia.
7: Bon dia. No, que parlaves de la conjunció astral.
1: Sí.
7: Doncs mira, deixa'm dir que hi havia una conjunció astral ahir que era el Sol i la Lluna. Estaven en conjunció, la qual cosa vol dir que hi havia Lluna Nova.
1: Ah, sí?
7: Lluna Nova a balança. Per tant, sí que hi havia aquesta conjunció, com a mínim.
1: Lluna Nova a balança.
4: Ui, i aquest...
1: O sigui... No, aquesta part no la sabíeu, és igual, no passa res.
7: Ja vaig fer...
4: Tu que havies treballat abans...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
4: RAC1, emissora oficial.
5: Sí, sí que és festiu, demà és festa.
6: Patrona d'Espanya.
5: Sí.
7: Doncs molt bé.
5: Doncs això, bueno, que hi haurà...
7: Doncs que serà com cap de setmana, 3 dies. Sí, que avui no hi fa el sol d'ahir, però tranquil·la, que és un cap de setmana estable, ja ho dèiem ahir, res a veure amb l'anterior. I aquests croissants que veig que...
5: Mira, ara us ho anava a explicar, que avui a l'esmorzar...
7: Ve de Déu de croissants.
5: Ens l'ha portat el Gremi de Pastisseria a Barcelona, com cada diumenge. Avui ens porten croissants de la pastisseria Morreig.
7: Morreig?
5: Aquest dimarts s'han proclamat guanyadors de la 19a edició del prestigiós concurs millor croissant artesà de mantega d'Espanya.
7: Ah, són aquests.
5: Aquests, la pastisseria Morreig. Carrer Verdi, a Barcelona, va guanyar el premi competint entre una seixantena de professionals de tot Espanya, reunits dimarts a l'Escola de Pastisseria del Gremi. Doncs millor croissant de mantega d'Espanya el teniu aquí sobre
7: la taula. Els provarem i ens morrejarem.
8: Que els heu tallat, no, els heu tallat per la meitat, com, sí, com induint-nos a que,
5: no
8: ho aconseguireu.
9: He vist la jugada.
5: Has vist ja la jugada?
8: Sí.
5: Aguanta un moment. Vale. La jugada de Vinícius.
7: Aguanta-me-lo. Aguanta.
2: RAC1.
10: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
11: Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
12: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
11: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
12: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
2: L'AFACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven. Dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell,
2: al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa,
13: al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans
2: i a l'Atlàntida de Vic. Entrades ja a la venda.
14: RAC1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC1 amb Xavi Puig. Viurem el Liverpool-Manchester City de la Premier League. Serem a Can Dragó a l'Europa Algeciras de Primera Federació. Serem a Fontajau a l'Espart Girona Jairis de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serem al Palau Blaugrana al Barça-València de la Lliga ACB. A més, l'Ultrasports, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Farem balanç de la temporada ciclista. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
15: RAC1. Tots som un milió. RAC1.cat és un portal de notícies.
16: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
15: RAC1.cat és fàcil.
16: Notícies.
15: Actualitzada.
16: Ràdio en directe.
15: Tot RAC1 és
16: a RAC1.cat.
15: Via lliure. Amb Xavi Bundó.
5: Bueno. 9 i 34 minuts, s'ha sentit un bueno de,
6: sí,
5: de Antonio Baños. Llevamos 500 años haciendo radio.
6: 500 años, sí. Antonio Baños.
5: Sí. Antonio Baños, Joan Burdeos, Alejandro López Fonta i Sara
6: el
5: González.
6: Dia de la Raza.
5: Sí, el dia de la Raza.
6: Bueno, 500 años, no? No va ser fàcil.
5: No, que això, que, però a veure, Baños, que no sabem l'històric de la ràdio.
6: Sí, que quan hi ha una llumeta allà perduda entre, sí, això, monitors, creu...
5: Això d'entrada, no, no entre monitors no es veu. Llevamos 500 años es la frase de José María García, quan hi havia, sí, algun error. Sí. A veure, llevamos 500 años haciendo radio.
6: Sí, sí, sí.
5: I tal. Bueno, 9 i 35. De seguida, tema Rufián. Tema eleccions espanyoles, que sembla que ja la cosa està bastant decantada, a veure si finalment Rufián should I stay or should I go? Però...
6: El mercato.
5: Sembla que el mercato crec que està resolt. O s'està resolent. Bueno, és que s'ha de resoldre abans d'aquesta tarda, vull dir que no hi ha... Però vaja... El lío que s'ha muntat amb això, considerable. Bé, ara en parlem. Però abans, ja has vist la imatge o no, Fonta, de Vinícius?
8: Sí, sí, sí.
5: A veure, primera cosa que hem de dir, primera cosa. Ahir tornava a la Lliga, va tornar a dir...

0: divendres, de fet, amb l'empat de l'Espanyol, en certa manera, la mateixa situació en què estàvem abans de l'aturada, que és l'Espanyol jugant bé, però que li falta aquesta miqueta.
1: La segona part de l'Espanyol és lamentable.
0: Està bé. En el cas del Barça, partit impecable una altra vegada, un rival sempre difícil, amb rotacions, acabar 3-0, dominant sense problemes, tothom feliç, tothom content, i a Madrid les dificultats de sempre. La pressió, la crispació, un 1-0 amb una expulsió de Vinícius, les crítiques als àrbitres, guanyant però demanant l'hora, bueno, amb dificultats. Què ha passat en les últimes hores? Per qui no ho hagi vist, jo us recomano que aneu a veure la imatge. El Madrid va guanyant 1-0, gol de Diomandé, per cert, el primer del gran fitxatge, l'estrella del Real Madrid, el fitxatge estrella d'aquest estiu, i en una jugada de la segona part, Vinícius al contraatac, marca gol, fa el segon gol. Ho revisa el VAR i veuen que en la mateixa jugada, en el contracop, el que fa Vinícius és agafar-li dels cabells a un rival del Villarreal, no el tomba, però vaja, el decanta una mica i aconsegueix amb l'esprint fer el gol. Decideix l'àrbitre anul·lar el gol i treure-li targeta vermella. Vinícius embogit, l'han d'agafar entre uns quants companys, no sabem ben bé què li diu a l'àrbitre, però en tot cas l'expulsa. Mourinho decideix no sortir en roda de premsa, segons fons del club, perquè vol seguir-se seguint a les banquetes, o sigui, venint a dir, si surto la lio, no? I silenci per part de tothom. Només crec que l'únic que ha parlat aquesta nit passada ha estat Tchouaméni, a la televisió del Real Madrid. Bé, al final del partit, a Real Madrid Televisió, que és com la referència, diguem-ne, perquè és el que pensa el club blanc, és això.
2: Se acabó. Gana el Real Madrid, esta liga negreira, lamentable, 1-0, a pesar de todo. Pues, victoria para Madrid, Jesús.
3: Con toda la épica, increíble hablar de épica en la jornada 8, en un 1-0 al Villarreal, pero esto es lo que consiguen los árbitros de la mugrienta liga negreira.
0: La mugrienta Liga Negreira, que ja li diuen així habitualment ara ja al Real Madrid Televisió. Hi ha el VAR del moment de l'expulsió per veure què és el que diu l'àrbitre, que diuen els jutges del VAR.
4: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
5: Ya estoy en la pantalla.
6: Según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
5: Perfecto, ya lo he
6: visto. Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
5: Perfecto, tome una amplia y quiero terminar a Pepe. Perfecto, Alex Puli, para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
6: Recibido.
4: Recibido, gracias.
0: Recibido, gracias. No. Això del VAR és fantàstic, els sons aquests.
7: Sí, però és com Tribunal Supremo, mig Guàrdia Urbana de Elda...
0: L'únic jugador del Real Madrid que ha parlat ha estat Tchouaméni a Real Madrid Televisió. No les, no... Però bé, no banyos, home, perquè no estàs al dia. Mira què dius.
8: Però al final no entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
0: No entiendo qué pasa con los árbitros, diu Tchouaméni. El que passa és que té un petit problema, Tchouaméni, en aquest escenari, que és que al voltant de la mitjanit Vinícius publica un Instagram on diu que demana, diu, l'alegria sigue perdón a mi equipo y a l'afición. Que clar, llavors et pots preguntar per què demana disculpes. Jo crec que demana, bueno, interpretable, però demana disculpes perquè l'han expulsat i que entén que l'han expulsat correctament, és a dir, ha comès alguna errada que l'ha portat a l'expulsió. Ara, l'embolic que hi ha fenomenal un altre cop amb el tema dels arbitratges a Madrid és sensacional. I ara a l'espera, tot plegat, de saber si Vinícius pot jugar contra el Barça, perquè pot ser un, dos, tres partits de sanció, depenent del que li hagi dit a l'àrbitre, de si es considera agressió o no, i el partit del Barça-Madrid és d'aquí dos partits. Per tant, pot caure. Què anaves a dir, Fonta? Estàs somrient.
9: Jo tinc els meus dubtes, eh?
0: Per què tens dubtes?
9: Sí, sí, sí.
7: Molt bé, molt bé.
1: De quan l'estiu...
7: Deixant que la gent pensi lliurement.
0: Què és el que... No, no. Què és el que tens dubtes?
9: Perquè ja... no és conducta violenta. O sigui, si en comptes d'agafar el cabell, l'agafa de l'espatlla per guanyar la posició, que és el que fa...
0: Més falta, sí.
9: I clar, el que arriba és... El que primer que arriba és el cabell, no és una... Agafo el cabell i el tiro al terra.
10: Ja, però és que no l'ha d'agafar d'enlloc, no? En teoria.
9: No, és falta, no, és falta. Però no és...
0: Agafada...
9: Expulsió, vermella directa... Tinc els meus dubtes.
0: Ara hauria de mirar el reglament, però crec que diu textualment que tirones del pelo son roja y explosión.
9: No.
0: No, eh? Bueno,
9: tirón deliberado del pelo señores.
0: Pues tirón de liberar el pelo, ¿qué ha passat?
1: Sin estar... és Vinícius que ha passat a liberar? És una pregunta filosòfica.
9: No, és una
10: encara dirà que s'anava a caure sí, i que s'havia d'agafar el lloc.
9: Sí. Està dintre de la jugada. Ell fa el passe, vol guanyar la posició. A veure... és interpretació de l'àrbitre.
0: El que és clar és que
9: això és interpretació de l'àrbitre. L'àrbitre ha interpretat que era una conducta deliberada agressiva.
0: Home, a veure, no pots agafar els cabells sense ser deliberat, no?
9: Vull dir,
0: no et trobes amb els cabells a la mà, diguem-ne, no?
9: Home, sí, en aquest cas sí, perquè aquest senyor té uns cabells així.
0: Ah, disculpa del...
9: No, no, ara en sèrio. Jo tinc els meus dubtes d'aquesta jugada.
0: Però creus que és la mugrienta Liga Negreira? No,
1: dic que el que és clar és que hi ha una continuïtat cultural...
9: És lamentable lo de los... Perdona, eh?
1: No, entre aquesta atac als àrbitres i l'atac que hem vist d'Ayuso a la cosa del vot per correu i tot plegat, o sigui, hi ha una continuïtat cultural amb aquesta mena de odi a qualsevol institució neutral, que és una mica ridícula, no? Vull dir, perquè s'assemblen pràcticament que circulin el mateix argumentari. Jo sento un Negreira, sento el vot per correu, i és la mateixa cosa aquesta de... És el mateix, és una mateixa forma, perquè, clar, en absència de cosa institucional guanya el més fort. Aquesta és la idea.
10: No, estem en l'època, fins i tot, de la reinterpretació de fets factuals. Perquè, clar, al final, agafar algú pels cabells no ho fas per error o per accident, per molt que el Fonta estigui pensant que Vinícius estigui al Barça-Madrid.
0: Ha arribat a dir que els cabells eren massa llargs.
10: Exacte.
9: És falta, segur. O sigui, el gol està ben anul·lat. Jo dic vermella directa. Tinc els meus dubtes.
0: Escolta, tinc el Damián López, que crec que és el tren estivant-se ells dels cabells. Hola, Dami, bon dia.
11: Molt bon dia, Xavi.
0: Bon dia. Com ho portes?
11: Doncs jo ara mateix estic tornant a Barcelona i ja tinc ganes de tornar a Madrid la setmana que ve per anar a fer el Madrid-Sevilla perquè està la cosa divertidíssima.
0: Clar,
11: divertidíssima.
0: Tu hi eres, no?, allí en el Bernabéu i vas veure tota aquesta crispació que ja hi era prèviament al partit perquè es debatia sobre si potser el Bernabéu xiularia Mbappé, potser hi hauria xiulades a Vinícius. No es va produir això, però clar, el moment crític aquest amb l'aparició, a més a més, de Mourinho, etcètera, va anar increixent. Entre el... O sigui, va haver-hi tot un debat sobre si sortia o no sortia Mourinho, que va anar escalfant encara una miqueta més l'ambient, no?, després del partit.
11: Clar, tu ara ho acabes de dir, no?, en el moment en què has fet la crònica i has resumit una miqueta tot el que va passar ahir al Bernabéu, jo crec que tot s'està en l'acció de Vinícius, de l'estirada de cabells, però tot el que va passar ahir a Xavi, al Bernabéu, va ser una situació d'histèria col·lectiva, de deliri total. Jo crec, sincerament, que el Villarreal no va empatar el partit perquè no es va assabentar que estava un mes. O sigui, jo crec que els jugadors del Villarreal estaven al·lucinant de tot el clima, de debò, d'histèria i de bogeria que semblava un manicomi al Bernabéu ahir. O sigui, entre la megafonia a l'inici del partit, 200 decibels per evitar els xiulets a Vinícius i sobretot a Mbappé, perquè la gent a Madrid està amb Mbappé absolutament mosquejada i empipadíssima amb tot el que ha passat aquests dies amb les seleccions. També veníem del tema de Valverde, que recordem que el Madrid s'havia inventat, perquè és que s'havia inventat literalment un skins de grau 3, que tots els que hem tingut algun skins seriós sabem que això triga mesos a recuperar-se, doncs miraculosament anuncien un skins de grau 3 i es recupera pel partit d'ahir. Doncs bé, a partir d'aquí, un Madrid pobre, la gent que ja no sabia... vaja, com entendre o com interpretar el partit que estava fent el seu equip, de cop i volta arriba el gol, l'esprint de Mourinho, que és una cosa absolutament surrealista, ja t'hauries ja, Xavi, que Mourinho va anar a dir-li alguna cosa a Vinícius perquè havia vist l'estirada de cabells i va anar per dir-li, escolta, no li diguis segons què o justifica't a l'àrbitre per evitar alguna sanció. Clar, també té el seu punt de lògica, que Mourinho hagués vist l'estirada i hagués anat a Mourinho, a Vinícius per dir-li alguna cosa. I, efectivament, doncs, quan s'acaba el partit, doncs, ja va començar a córrer que Mourinho no volia sortir. Un delegat de la Lliga va venir a la situació zona mixta on érem els mitjans de comunicació i ens va dir textualment això, que segons fonts del club, doncs, Mourinho volia seure's als partits contra el Sevilla i contra el Barça. Previsiblement, doncs, Mourinho... dimarts, en la prèvia del partit contra la Roma, dirà tot el que no va dir ahir. Una performance més, un deliri, una histèria col·lectiva i moltes ganes ja de ser-hi en el pròxim partit contra el Sevilla, perquè aquest context del que va passar ahir, jo sincerament crec que el pots arribar a entendre, tenint en compte com és Mourinho, en un final de temporada apretat contra el Barça, no? Buscant també el cos a cos contra el Barça, aquest pot ser el pròxim escenari, etc. Però a més d'octubre, jo crec que això és insostenible i estem a una derrota més en porta dos al Madrid de que tot això esclati. I ara que estem en període electoral, jo no descarto que la temporada acabi en unes noves eleccions al Madrid o que directament s'hi fiqui Enrique Riquelme, perquè ara ja les mirades van cap a Mourinho, però sí, però jo crec que això anirà cap a... Jo és que aquest clima que hi ha de tanta crispació, ahir era un manicomi al Bernabéu. Jo crec que això acabarà amb Florentino per davant.
0: T'he de dir que, Dami, que el... A veure, no sabem com acabarà, però que en tot cas el que sí que sabem és que ens hem passat 3 setmanes, que són les que no hi havia futbol de primera, parlant d'àrbitres. O sigui, com si la temporada la definissin els àrbitres ara mateix. Porta, amb la d'ahir són 8 jornades. És que queden 30 partits, hi ha 6 punts de diferència. O sigui, el nivell d'embogiment, ja no a Madrid, sinó també alguns mitjans dient que efectivament és una bogeria el que està passant. Avui m'ha interessat el Santiago Segurola, a La Vanguardia, que diu aquesta cosa de que ahir van veure tornar a Mourinho, no? El Mourinho de tota la vida. Diu, cito textualment, va tornar en plafera, ingovernable, accentuant el tret en cada jugada de fricció. Totes li servien per convertir el partit en un conflicte lleig, de conseqüències desagradables, i va apel·lar als seus vells costums. Cada jugada un Vietnam, protestes, increpacions i la vena inflada. I finalment, doncs, dient que no surt a fer declaracions. Això ho pot fer, per cert? O hi ha sancions? Perquè, clar, això és un acord, no?, amb totes les parts?
11: No, hi ha sanció, evidentment. Hi ha una norma de la Lliga, però com tantes altres normes, no? Que els futbolistes, per exemple, han de sortir a fer declaracions a les televisions en mitjans, i si et fixes, tu quan acabes...
0: Ai, que se'ns ha tallat ara. Això del tren, de veritat, eh?
11: Per cert... El partit, i el Madrid no treu... Sí, arribo, de moment, sí. De moment aguanta. Doncs el Madrid no treu ningú i paga una multa religiosament. Doncs ahir Mourinho no surt. Hem de recordar, però, que en els temps de la primera època de Mourinho sortia Caranca, i ahir doncs, ens preguntàvem si sortiria Joao Trallao, que és el segon entrenador de Mourinho, que ja el va portar al Benfica, i no va sortir Joao Trallao. Evidentment, el Madrid pagarà una multa i ho farà cada vegada doncs, que Mourinho decideixi no sortir. En tot cas, Xavi, t'he de dir, aquesta nova versió de la que parla Segurola, a Madrid no se la creu ningú, és una versió marca blanca de Mourinho. Això els que recorden aquella època. Els que al·lucinen ara són els més joves. O sigui, els més joves, els que, posa-li, època 2009, 2010, 2011, posa-li, eren petits, no? Tenien 5, 6, 7, 8 anys, o eren adolescents. O sigui, que no van arribar a conèixer la versió aquella enèrgica de Mourinho, i ara es troben aquest home, diuen, aquest home que ve del passat, clar, no, realment no han viscut l'època genuïna de Mourinho, i es troben un home que marca Vinícius i comença a córrer a la banda, doncs realment no... Vaja, no. Estan realment al·lucinant amb aquesta versió de Mourinho que no es correspon... Vaja, que és una marca Zendado, per dir-ho així, no? De la versió original.
0: Hem de dir que ja vam tenir la primera mostra amb les fotocopiadores, no? Amb l'impressora, quan va treure després de l'Atlètic de Madrid la imatge allà en la roda de premsa, que és una jugada molt Mourinho de fa temps, dient que això, les expulsions, que hauria d'haver passat, etc. En un partit que, per cert, tenia raó en aquell cas, no tot el que va dir, però sí que és veritat que el Madrid va sortir perjudicat arbitralment, en aquell partit en particular, i ahir directament ja diu que no surt perquè hi fa saber, diguem-ne, el seu entorn, que no surt per por, perquè si diu el que pensa, diguem-ne que el sancionaran. Bé, en tot cas, el xou Mourinho, que com dius, hi ha gent, generacions que no sabien de què anava, i que de cop s'ho han trobat. Hem de dir que hi havia una... No sé si compartiràs amb mi, Dami, però entre el barcelonisme, quan es va anunciar que Mourinho seria l'entrenador del Real Madrid, va haver-hi una eufòria, perquè més enllà de que hi hagi gent que creu que és un gran entrenador, perquè de fet ho ha demostrat en altres llocs, es considera que és la repetició molts anys després d'una jugada que no va acabar de sortir bé ja en el seu dia i que va aconseguir certes coses, certament, però no va aconseguir el que es pretenia, que era aturar el millor Barça de la història en aquell moment, que era el de Guardiola. Llavors, es va considerar que, ostres, repetir la mateixa jugada era garantia de que no sortís bé, i de moment no està sortint bé. Clar que és veritat que estem al principi de la temporada.
11: Sí, sí, perquè et preguntaves, després de Xavi Alonso i de... Veló al Madrid, que li queda? Qui voldrà anar al Madrid, no? Quin entrenador, diguem, que estigui al mercat i que sigui dels considerats de primeríssima línia voldrà anar al Madrid? Doncs a Florentino només ja li quedava la carta del passat, no? Un ésser vingut del passat, com és Mourinho, i estic d'acord que entre el barcelonisme, doncs, bàsicament, la corrent majoritària era l'eufòria i també una mica la incertesa, crec jo, de saber quina era la versió. I jo crec que molts Mourinho ens ha enganyat una miqueta, si vols una miqueta, per aquesta versió zen de les dues, tres primeres jornades en què se'l veia molt calmat, no? Semblava que li haguessin injectat doncs, alguna cosa estranya, però sabíem que tard o d'hora acabaria apareixent. Ell ha aconseguit que no es parli de futbol, de moment ho ha aconseguit, ahir el Madrid va fer un altre partit calamitós i no se'n va parlar, i de fet quan el Villarreal estava doncs, tenint més la pilota i començava a haver-hi aquell rum-rum al Bernabéu, en què, insisteixo, estem a un partit que no t'esclati. Si ahir el Bernabéu et fa el 0-1, perquè fins ara han estat dues derrotes fora de casa, el Metropolità no pots perdre i ja es dona més o menys per fet que el Bernabéu arriba a 6 al Camp Nou i mira, si guanya es posa a 3 i tot pot canviar una mica la dinàmica. I que doncs, si perd seran 9 punts i lliga perduda. Però clar, si a sobre dels 6 punts que ha perdut se'n deixa algun ahir contra el Villarreal o contra el Sevilla, ahir, insisteixo, perquè a més es notava, hi havia com una mena de treva, de calma durant el partit, però si el Villarreal marcava, ahir ja hi havia mocadors i les mirades cap a dalt. Doncs bé, quan el Villarreal tenia el domini, quan va entrar Gerard Moreno, quan va entrar Mikel Arteta, quan el partit estava així, arriba l'1-0. No? I aleshores Mourinho ha aconseguit que no es parli de futbol i que no es parli del partit desastrós que va fer el seu equip. Amb tot això s'està parlant de tot menys de futbol, però clar, això no ho podrà aguantar d'aquí fins al juny, és impossible.
0: Última cosa, Dami, del tema Vinícius, que ara sembla que sigui l'últim, però quan sabrem si està sancionat? Perquè clar, el Barça-Madrid és d'aquí dues setmanes i una expulsió amb agressió i amb insults, no sé si es van produir insults, no sabem què li va dir Vinícius a l'àrbitre i l'àrbitre, de fet, a la seva acta tampoc no ho recull, diu que no vaig arribar a entendre què és el que deia. Que això, no sé, doncs, llavors el comitè de competició haurà de llegir els llavis, no ho sé. Però quan sabrem quina és la sanció per Vinícius?
11: Doncs, home, en principi el comitè de competició es reuneix els dimarts, aquí s'hauria de prendre una determinació i després hi ha el comitè d'apel·lació al qual el Madrid hauria de recórrer i recorrerà, però jo crec que això aquesta setmana ja s'hauria de saber. Mm. I el meu pronòstic, Xavi, sí? Una mica de recollint el que estàveu comentant abans, jo crec que si això fos un Getafe-Elx, per exemple, un partit qualsevol de la Lliga i Vinícius fos un jugador de l'Elx, jo crec sincerament que no jugaria el clàssic, perquè ahir recullen un parell de coses a l'acte, i no ho dic perquè Vinícius sigui jugar al Madrid, ho dic honestament, amb tota objectivitat, hi ha dues situacions, una en què parla que la pilota no està en joc, quan es parla que la pilota no està en disputa és un atenuant important per augmentar la sanció.
0: I agreujant, veritat, sí.
11: Sí, és un, perdó, un agreujant. I és veritat que l'àrbitre no recull insults concrets perquè no els va escoltar, no? El creiem, però és veritat que parla també d'actitud agressiva de Vinícius a l'hora d'insultar-lo, a l'hora de dirigir-se cap a ell. Per tant, doncs el jutge de competició, el jutge únic, doncs pot ser que tingui aquestes consideracions en compte i que li posi més d'un partit. Ara, a partir d'aquí, doncs, imagina que li posen dos partits entre el comitè d'apel·lació i fins i tot entre el TAT. Són dues instàncies a les que pot tenir el Madrid doncs, accés per intentar reduir aquesta sanció. Contra el Sevilla serà baixa segur. Aquí el problema seria que pel Madrid, que Vinícius li posessin tres partits. Aleshores, si n'hi aconsegués reduir un, igualment no arribaria al clàssic. Jo crec que serà entre 2 i 3, i a partir d'aquí veurem quina és la reducció que aconsegueix fixar el Madrid.
0: A tot això, i acabo només amb això, un Barça-Madrid pot acabar literalment de qualsevol manera. És a dir, amb Vinícius i sense Vinícius. El Barça pot perdre contra el Madrid sense cap problema. Aquests partits són una altra dimensió. Dit això, evidentment, les perspectives pel Barça i pel Madrid ara mateix són contradictòries. Però bé, veurem el que passa al llarg d'aquesta setmana. Dami, moltes gràcies, com sempre. Una abraçada.
11: A tu, Xavi, igualment.
0: A veure si sembla que estem millorant l'AVE ara. Que, mira, ha aguantat bastant bé la cosa.
10: Almenys circula.
0: Sí, exacte. Bueno, perdona, ens han enviat un missatge que s'havia aturat,
10: sí.
0: Però crec que ara ja s'està recuperant la...
7: És per omplir de carbó la locomotora. Ho fan així.
0: Escolta, que tinc el Quim Salvador, ara decidirà si voleu comentar alguna cosa. Però...
7: Hola, Quim. L'Arús tenia... Joao Trallao?
0: Joao Trallao.
7: Què és això?
0: És el segon...
7: Que és Nuñito de la Calzada i tot aquell món?
12: El Caracòvia torna, en teoria. Joao Trallao, que el vagin preparant.
0: Perdona, tens tota la raó que és el millor moment dels últims anys perquè torni Cracòvia. Perquè és que el dibuix és entre el Barça amb les seves figures. Joao Trallao, Mourinho, Vinícius...
7: Però, Bundó, jo ja vaig flipar amb un raquític, imagina't.
12: Però, Bundó, acabes de dir el Barça pot perdre. Avui. El teu tribunerisme no entén res d'aquest canvi generacional. O sigui, el Barça pot perdre davant del Real Madrid.
0: No, el que vull dir és que
12: un tribunerisme. D'aquest canvi generacional.
7: Torna al tribunerisme.
0: A veure, un Barça-Madrid tots sabem que és literalment obert. O sigui, ja està, no passa res.
10: Esteu enfonsant a l'Alejandro, eh?
0: No. Però si no és del Madrid, ell és igual. Ha vingut el Quim Salvador perquè crec que té notícia de MotoGP. GP.
13: Doncs sí, fa 24 hores explicàvem que Marc Márquez s'havia posat líder de MotoGP, doncs ara ja no, ha perdut el líder. lideratge, ah, es posava líder ahir guanyant l'esprint del Gran Premi d'Indonèsia, ha perdut el lideratge a la cursa, en què ha acabat sisè, ha guanyat Marco Bezzecchi, Rolf Fernández segon i Jorge Martín tercer, torna a avançar Marc Márquez de la General, ara el madrilenc d'Aprilia és el líder, amb dos puntets més només que el cerverí de Ducati, i Bezzecchi que ha guanyat és tercer a 49, lluny, però no tant com per descartar-lo encara de la lluita pel títol.
0: Setmana que ve cursa o no?
13: No, setmana que ve no hi ha MotoGP, d'aquí a dues, Gran Premi d'Austràlia, en hores intempestives.
0: Gràcies, Quim.
13: Fins ara.
0: D'aquí a 4 minuts arribarem a les 10 del matí. Voleu afegir alguna cosa més d'aquest tot aquest embolic a Madrid i tot això? Veig que el Baños fa que no. Tu només volies dir-ho del Joao Trallau, no?
7: Sí, volia fer la brometa tonta. Sí, sí,
0: és veritat, exacte, és veritat. No.
9: Jo vaig veure, he vist el documental de Mourinho,
0: sí,
9: i no m'esperava aquest Mourinho.
0: Et pensaves un zen, com deia el Damià.
9: Sí, jo pensava que havia madurat. O sigui, vull dir que sí que és veritat que veient el documental entens coses que ha fet i el seu comportament, que és per agafar el focus de l'atenció quan les coses no funcionen, que és el que està fent. No hi ha futbol, jo me lo llevo todo para mí. Ara, no sé, no el segueixo tan de prop com per... Però es veu que ahir va perdre una mica els papers, no? Llavors, bueno, pues m'ha sobtat. A veure, jo fa 20 anys era un anti-Mourinho, no m'agradava...
0: Tu eres anti-Mourinho.
9: No m'agradava, ni el Mourinho, ni el Pepe, ni el... Esto, no m'agradava aquest tipus de jugador o d'entrenador, no m'agraden. No m'agraden. Però després de veure el documental i de veure com parlaven els jugadors del equips, com el Chelsea, com l'Inter, com... Que,
0: Eto, no, per exemple. No?
9: Una meravella d'entrenador, mm-hmm, d'entrenador. Digo, bueno, pues bueno, li dono el meu punt a favor. Ara, pensava que aquest fitxatge del Madrid... Jo pensava que era bo perquè el vestidor del Madrid és nefasto, és un dels motius per què el Rodri està en el Barça, perquè juga a futbol amb els seus amics i ficar-se en el vestidor del Madrid és no sabes a dónde vas, ple de divos. I pensava que el Mourinho era una persona, tal com jo he vist en el documental, que podia fer d'aquest vestidor alguna cosa més de futbol. Però veu que no.
1: Jo per això no estic d'acord amb el que hem dit, que Mourinho és del passat. Jo que excavo xarxes socials i arribo als jocs més foscos, Mourinho justament té una ètica que imbrica molt amb aquesta nova generació desacomplexada que fa declaracions. O sigui, de la minya mal dient que jo guanyaré la pilota d'or...
0: O jo em mereixo guanyar la pilota.
1: Aquest registre, de fet, que jo em mereixo guanyar la... Aquest registre és molt contemporani. No hi ha, o sigui, els èdits visuals que tu trobes a les xarxes, no en trobes mai un de Guardiola, que no interessa per res, sinó que Mourinho és una estrella d'aquesta nova forma de parlar. En cert sentit, prefigurava com ara es comuniquen els joves davant del futbol. El problema és que no hi ha futbol. Però jo crec que aquest seu control mediàtic, que era prèvi a aquest moment de xarxes socials, és com ara la gent es comunica i encaixa molt. I el problema és que no té equip perquè no s'ha fet entrenador. Però sort, perquè si no, navegaria, un Mourinho guanyador navegaria perfectament amb aquesta cultura del futbol de més fatxenda, més
14: fatxenda,
1: de...
14: Sí, sí.
1: I llavors, en aquest sentit, no el veig del passat, el veig anticipant el que s'ha convertit avui. Però clar, si no hi ha equip, no hi ha equip.
9: Ell diu que quan està en el passadís i entra en el camp, és una altra persona.
0: Mm-hmm.
9: O sigui, no és el Mourinho d'abans. És una altra persona.
0: La idea del teatre.
7: Teatre del Bueno.
9: I es transforma. Bueno, transforma i ho diu jo.
0: No, això ho va dir Mourinho, Teatre del Bueno.
7: Ah, sí, és veritat.
0: Sí, sí. Quan va jugar contra el Barça, crec que era amb el Chelsea, va dir allò de...
7: No, això se va dir, no hace falta decir nada más.
0: Amb el Chelsea, crec que és en aquella eliminatòria, diria, o amb l'Inter, no recordo. Mourinho, entrenador, va dir això de que no sé quina jugada era teatro en Barcelona, i muy buen teatro, que jo lo sé.
1: Clar, però és la teatralitat. Ell té un tall que el posa molt a xarxes en anglès, que diu "If I speak, I am big trouble". Sí. Allò que si parlo estic en problemes, que és una concepció completament mediàtica i de ser percebut que ara els jugadors tenen. O sigui, ja no parla de futbol, i a les rodes de premsa és un geni de com el missatge afecta la cosa.
7: Però des del moment que el jugador no forma part d'un equip, sinó que el jugador en si mateix és un equip, una marca, diguéssim, els jugadors competeixen per l'atenció, llavors has de colar declaracions o comportaments excèntrics o alguna cosa per continuar el mercat. Sí, és bastant lleig. Jo vaig anar a Setúbal a fer una enquesta d'aquestes per la tele. És on va néixer Mourinho, ara m'ha vingut al cap, que em van enviar a Setúbal.
0: A Setúbal et van enviar?
7: És allà, i jo anava amb un micro...
0: Amb allà, et vas trobar,
7: i jo anava amb un micro preguntant què penseu de Mourinho, què penseu de Mourinho. Ai, senyor.
0: En fi, bueno, això ja ho anirem veient. Suposo que al llarg d'aquesta setmana sabrem la sanció de Vinícius i sentirem a Mourinho en un altre moment, perquè no el vam sentir, doncs el veurem més endavant. Bé, a les 10 del matí. Deixeu-me fer una pausa i ara sí parlem de política.
7: No, ja, per el que queda ja
12: no. Que et fa les eleccions.
7: El que queda ja...
14: Dia lliure amb Xavi Bundó.
15: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
16: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
17: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
16: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
18: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
19: Concentrats i forts, i llens amunt!
18: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
20: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
18: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
21: Carregat!
18: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
23: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
22: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
23: Apa.
22: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
24: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i 2 copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
18: RAC 5, 4,
19: 3, 2, 1...
18: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'11a edició de la cursa de RAC 1.
26: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
7: Mora la Déu.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
27: Un autèntic bochorno.
26: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som 1 milió.
26: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure amb Xavi Bundó.
0: 10 i 4 minuts amb l'Antonio Baños, amb el Joan Bordeus, amb la Sara González i amb l'Alejandro López Fonta. Que no, ara
7: fas amb mala fe, tu.
0: Però si no fas res,
10: jo
0: has d'estar escoltant l'antena i veure que s'està acabant la publicitat.
7: Arbit.
0: I ja està. I prou. Bueno, escolta, primera cosa, primera reflexió. Es farà molt llarg, això, eh? Són 7 setmanes, però es farà llarg.
10: Sí.
0: D'anar... Bueno, bueno.
10: Sí. Podria començar la campanya.
7: Mira, tot allà,
12: això perquè... es farà llarg En tema de comunicació que parlava el Joan, todos son Mourinho.
7: Molt
10: bo. Sí. Molt bo.
12: Tots són
10: molt bo.
12: No, és que és així. Sí,
10: però, Alejandro, no tots són tan bons.
12: Bueno, no. The Special One. The Special One només diu
10: un. Sobreestimant.
7: No, es farà etern, eh? Serà moment, jo el treballar.
12: A nivell de comunicació, sí, és una mica... Es farà llarg.
0: No, ho dic perquè és que 7 setmanes són moltes, és veritat que igual llavors comencen a passar ràpid, però la tensió és important i després que cada 2 per 3 sembla que s'acabi el món. Ara estem en un cap de setmana que, ui, les esquerres que no acaben de saber ben bé quin és el candidat. Avui que s'ha de definir el tema de Rufián i Esquerra Republicana, que el nivell de tensió que això ha generat en totes les esquerres a tot Espanya és brutal. O sigui, hem sentit a parlar tothom de Rufián. De cop convertit en l'emblema de l'esquerra espanyola.
12: És que el propi eslògan del PP, que és per fi, ja és un eslògan d'esgotament. O sigui, el grau d'esgotament al qual havia... I quan van convocar, estaven esgotats de la polarització d'ells mateixos. Sí, sí, llavors, no sé si s'ho han pensat bé, això del per fi.
10: Fixeu-vos quants dies fa que tenim eleccions convocades. És que hem viscut una setmana especialment intensa. Es van convocar dilluns. Després, al cap de 48 hores, la mort de Mari Carmen. Les protestes que van a més. Ara estem amb el colabrot dels candidats de l'esquerra. Però el nivell d'intensitat és tan gran que és veritat que durant aquestes 7 setmanes els partits hauran de saber dosificar els nivells de tensió, perquè si no arribarem tots esgotats.
7: Jo li vaig preguntar la cosa aquesta, el xat petitet aquest, de quan durava les crisis de l'última legislatura de Sánchez, l'antivirus, el Ceuta, no sé què. Clar, la mitjana és de màxim 8 i mínim 5 dies. Sobre 8 dies són crisi, que a més és el dia tal morirem tots. Llavors arriba aquell dia i una altra crisi. Clar, divideix 7 setmanes entre 8 dies, vol dir pot haver una de crisi, una de crisis de tota mena pel mig.
0: Això...
7: crisis, diguéssim, públic,
0: política...
7: provocades.
0: Però podem parlar-ne després també del tema de Ceuta, per exemple, perquè és la primera que et ve més immediata. Dimarts hi van els reis, o sigui, el rei Felip VI i la reina Letícia van allà, que no hi ha dormit monarca, diguem-ne, o un cap d'estat des del franquisme. Doncs, bueno, a veure què passa. Però, per resoldre una mica el tema de les esquerres, deixa'm saludar el Cesc Giró, que està seguint Esquerra Republicana. Hola, Cesc, bon dia. A veure, hola, Cesc.
2: Hola, Xavi, bon dia.
0: Ara, hola, hola. Sí? Ara sí.
2: Ara sí.
0: Ara sí. La Sara somriu. És com si la Sara sapigués alguna
12: cosa. Lo sabe, lo
7: home,
12: sabe.
7: Segur que sí que sap.
0: Cesc, continua la cosa molt tancada dins d'Esquerra Republicana per veure què és el que acaba passant amb Rufián, o no?
2: Molt, molt. Estan hermètics, molt hermètics. Els missatges són telegràfics. Calma, va bé... paciència. L'únic que t'asseguren és que no hi haurà una roda de premsa quan això s'hagi resolt, que ho faran via comunicat, però més enllà d'això ens podem agafar a pocs elements des de dintre el partit ara mateix per dir què acabarà passant. Sí que és veritat que l'entorn de Rufián està difonent força aquesta informació que hi publicava la Sexta, on bàsicament el que es donava per fet, no, des d'Esquerra, és que Rufián serà el candidat amb una possible col·laboració amb Podemos. Tampoc especifiquen en quina forma, com es traduirà, com es podria traduir aquesta col·laboració amb Podemos i quines conseqüències podria tenir això. Sí que és veritat que hi ha perplexitat per part dels crítics d'Esquerra, dels crítics que ja es van articular, diguéssim, contra Oriol Junqueras en el seu moment, perplexitat apareixi aquesta opció sobre la taula. De moment aquesta opció l'està difonent força tot l'entorn de Rufián, però la direcció no en diu ni asa ni bèstia. Segueix amb un hermetisme considerable. Queden molt poques hores, aquesta tarda s'ha de decidir alguna cosa, a les 6 de la tarda, i intenten mantenir aquest missatge que vam explicar ahir, que hem anat dient de tranquil·litat, de confiança en que les negociacions surtin bé. Converses que estan sent llargues, han durat també aquesta... A la nit també, com ahir va passar, doncs s'estan intentant arribar a certs consensos amb Rufián, però que, de moment, no s'acaben traduint en cap acord que puguem explicar ara mateix. Simplement aquest hermetisme i esperar com a molt tard, a les 6 de la tarda, perquè ens diguin alguna cosa.
0: Abans que la Sara m'expliqui què és el que creu que té... Bueno, ella té informació. Em sembla que té informació. Està somrient. Però he de dir... he de dir que, acabi com acabi, jo tinc la sensació que això genera un... Bueno, té unes certes conseqüències. Perquè Gabriel Rufián, en aquest cas, ha decidit tibar bastant la corda, no públicament, sinó internament, que és com s'han de fer les coses, ja entenc, per mirar de veure si Esquerra Republicana podria fer un pas cap a aquesta mena de conjunció de les esquerres espanyoles en aquest dibuix, que per cert, avui el diari El País apunta que si anessin totes juntes tampoc guanyarien el partit, ni en el millor dels dibuixos. Això ho diu el diari El País. Però aquest tibar la corda, ostres, a veure com deixa el partit, perquè no diríem, diguem-ne, que la direcció actual té una energia fenomenal dins el partit. Ha passat per una crisi important de lideratge, unes eleccions internes que tampoc no van ser allò a la búlgara, no? Unes dificultats. Llavors això pot deixar, acabi com acabi, amb Rufián dintre, amb Rufián fora. Conseqüències, diguem-ne. I ara dit això, Sara, tu què creus que acaba passant?
10: No, el que jo cregui és anecdòtic.
9: Notària de l'actualitat.
0: No volia preguntar directament. Què saps que està passant?
10: Sí, amb totes les precaucions del món, perquè al final estem parlant d'una decisió que depèn d'una sola persona i que, a més, està guardant un especial hermetisme. Però amb totes les precaucions, el que trasllada la direcció d'Esquerra Republicana és que no passarà res que no sigui el que sempre ha dit Esquerra Republicana, i és que Rufián serà el seu cap de llista i que es presentarà per Catalunya, no en lloc més, ni amb cap coalició amb Podem. Això és el que està traslladant en les últimes hores la direcció d'Esquerra Republicana, que no donen marge a que passi alguna cosa diferent. Ara, aquí hem de tenir en compte que estem en una situació en què tothom amb qui puguis parlar té els seus propis interessos i vol imposar també el seu marc. Ara, el que sí que és cert, que deies tu, Xavi, és que d'alguna manera, mira, si m'agafo a una frase d'una cançó d'Oques Grasses, Rufián té un cel i un infern a dins. Per què? Perquè en aquests moments és el candidat més aclamat a tot l'espai de l'esquerra del PSOE. Hi ha molta gent esperant que prengui la decisió de marxar d'Esquerra Republicana i faci de candidat a nivell estatal, i per tant, prengui la decisió que prengui, hi haurà gent decebuda. Si ell decidís en l'últim moment no complir amb les expectatives de la direcció d'Esquerra i marxar d'Esquerra Republicana, segurament el propi partit seria el més decebut, no? Perquè al final Rufián és qui és, per les sigles d'Esquerra Republicana. I no hem d'oblidar, malgrat tots aquests dubtes que s'hagin expressat sobre ell, que és un dirigent que sent les sigles d'Esquerra Republicana com a seves, amb el seu propi accent, sabent que probablement el seu accent no és el majoritari d'Esquerra Republicana, però ell s'estima les sigles. I també la decisió que prengui s'ha de tenir en compte aquest marc. Però quedar-se Esquerra Republicana també suposarà que hi hagi molta gent decebuda, perquè ell és veritat que durant tots aquests mesos ha alimentat un front d'esquerres que probablement era una ficció. Era una ficció perquè Esquerra Republicana no estava disposada a participar-hi, això per una banda, i era una ficció perquè també tots els partits, i s'està quedant demostrat, a l'esquerra del PSOE, que volen representar Frente Amplio, no estan sent capaços de reconstruir la seva pròpia unitat. I aquí obro una derivada. Com que en aquests moments Sumar, Izquierda Unida, Comuns i Podem i Mas Madrid no són capaços de posar-se d'acord, necessiten un element extern que els hi resolgui el que ells mateixos, els vetos creuats, que ells mateixos no són capaços de superar. Vull dir que també això pesa, pot pesar en la decisió de Gabriel Rufián. És a dir, si tota aquesta amalgama ara està en els mateixos problemes del 2023, en els mateixos problemes del 2019, que és utilitzar tot el capital polític que tenen per autodestruir-se, perquè al final mai havia conegut, en sèrio ho dic, des de que va néixer Podem, era un partit amb un capital polític immens. I mai havia vist una força política que utilitzés tot aquest capital per acabar-se autodestruint, a banda de totes les adversitats externes que ja hi havia contra aquesta formació política.
9: Ciutadans.
10: Però al final també és la reflexió de... Ha de Rufián anar a salvar el que els altres no poden resoldre per ells mateixos? Vull dir que són incògnites que també han de pesar sobre Gabriel Rufián a l'hora de prendre la decisió. Però insisteixo, té un cel i té un infern a dins, perquè en aquests moments hi ha molta gent de l'esquerra espanyola que està desitjant que ell sigui el seu candidat i poder-lo votar des d'Andalusia, des de Galícia o des de Múrcia.
0: No sé si compararia el capital polític de Ciutadans amb el de Podem, perquè, evidentment, en quotes electorals va ser increïble, a Catalunya i a Espanya, però la idea dels líders i dels quadres que tenia Podem i la, diguem-ne, la penetració en unes certes capes, no sé si Ciutadans la va tenir mai o d'alguna manera el que va és rendibilitzar molt bé una situació política molt concreta, no?, en un determinat moment polític.
9: Però...
0: Vaja, tampoc, igual.
9: No, ara... però Podem va fer... Tenia aquest capital i aquest polític, sí, i aquest arrelament al territori perquè era una confluència de partits, que és aquest, per mi, va ser el gran error. El gran error és, aquí m'associo amb els comuns, allà amb el compromís, allà amb l'esquerra de Galega, i això és el que el va debilitar. O sigui, la marca Podemos i el Pablo Iglesias, jo penso que es van equivocar estratègicament, perquè Podemos, a qualsevol lloc d'Espanya, hagués pogut tenir el seu propi partit, i el que havia de fer és no traspassar el poder als locals, sinó que els locals s'incorporessin a la seva marca.
0: Però que Espanya té aquesta particularitat, diguem-ne, que a Catalunya és molt important,
9: que sí.
0: Que
9: no, sí, que
0: la País Valencià és important...
9: I que tenia els propis líders, però penso que va ser el gran error. I Ciutadans, pues, que va fer això, el que no tenia era realment el territori.
10: Bé, ni Podem ni Ciutadans, eh? Podem tampoc. O sigui, es va convertir en una maquinària... Es va convertir en una maquinària electoral.
9: Sí, 70 i 80 diputats.
10: Ciutadans i Podem van néixer en un moment de legislatures de molt curta durada. O sigui, es van haver de preparar per convertir-se en partits merament maquinàries electorals. Llavors, és veritat que van deixar de banda la qüestió de l'arrelament territorial, que és el que al final et dona resiliència. Perquè al final, a les municipals, tu cimentes les bases del que després serà la teva representació catalana, la teva representació estatal. I van començar, diguem-ne, al revés, no? Amb una representació estatal molt forta, però que després va durar molt, molt poc en el temps, precisament per això, no? Per la volatilitat de quadres, per la falta d'arrelament territorial i després també per les disputes internes.
12: També és... No, sobre això, em feia pensar, és una cosa també molt de moment cultural, que per mi explica moltes coses. Està molt de moda un concepte en la teoria política que es diu que estem en un moment hiperpolític, que és, si vols explico en 5 segons, és molt fàcil. Diu que, o sigui, hi ha hagut 3 fases històriques, no? La fase de política de masses, on hi havia organització i politització, és a dir, hi havia gent que formava part de sindicats, de partits, on el compromís polític tenia una durada i, a més, hi havia coses en joc. Després seria la fase dels grans partits, no? Aquí seria Convergència, per entendre's, el PSOE i tal. Després va venir la fase postpolítica, que almenys no hi havia ni organització ni politització, allò que deia al final de la història, no?
3: Els
12: diners, o sigui, ara que hi ha Hereu, Joan Clos, aquesta mena de... No hi havia política ni organització, i no importava perquè semblava que s'havia acabat el conflicte polític, i ara diuen que estem en una fase hiperpolítica, que és que hi ha molta politització però no hi ha organització. Clar, Podem, Ciutadans, aquests, també Mélenchon, seria aquesta gent, aquesta mena de partits en els quals no hi ha militància, no hi ha organització sindical perquè estem en unes taxes d'afiliació sindical, no hi ha associacionisme cívic, hi ha xarxes, és a dir, hi ha molta... Ha tornat la fúria, però no hi ha la capacitat d'institucionalitzar-la i de sostenir-la en el temps, que és una cosa cultural, saps? Vull dir, abans hi ha gent que havia militat en aquests espais i que el sosté més enllà dels cicles electorals. També és el que veiem cada cop que el PSOE és capaç de fer aquesta cosa de PSOEitzar, perquè per mi ha estat la legislatura aquesta de... La paraula, el concepte ha estat PSOEitzar, ha estat el concepte que ha definit aquests últims anys, que és la capacitat de... arramblar qualsevol mobilització i tenir la sensació que la cooptarà. Com s'impedia abans? Doncs perquè hi havia organitzacions cíviques, civils, a fora, o sigui, hi havia gent amb capacitat de pressió organitzada fora dels partits. Clar, Ciutadans, el Podem, eren moments d'aquesta fase hiperpolítica que no s'acaba de morir, perquè ara estem tots molt enfadats, però no tenim ni idea de com reconstruir la cultura de l'organització que hi havia hagut en el passat.
0: M'has fet recordar aquella... Ja sé que cadascú té certes referències, eh? Tu recordes aquell anunci dels 90 de Pirelli, que era Potencia sin control?
3: Sí, Potencia sin control.
0: O sigui, hi havia aquella energia... Sí. Ja, que és això, no? Sí, sí, sí. Hi ha una energia brutal, no la capacitat gaire estable de canalitzar-la.
12: Per mi, per això és molt significatiu el tema dels sindicats. Els sindicats... Els sindicats d'habitatge, el que tenen de contracultural és rehabilitar la paraula sindicat. Sí, que havia estat denostada durant aquest temps de la postpolítica. Ara, també, per què ens fan patir? Perquè no tenim la sensació que tinguin el múscul, perquè no el tenen. Perquè, de fet, tu mires les xifres d'afiliació als sindicats d'habitatge, que el normal seria que cada llogater estigués sindicat, però no hi ha aquesta normalitat cultural de formar part. I una cosa genial de Pedro Sánchez és anticipar-se abans que tinguin massa múscul. I estar en aquest intermig de seran capaç alguna organització de fer pressió als partits, o els partits tornaran en aquest moment de només emocional que després va enlloc?
0: Jo, el que era, va ser la PA, no?, que tenia aquest arrelament i aquesta capacitat universitat, era, i es va reconvertir en un partit polític.
12: Ah,
0: no era la,
7: jo,
0: no va ser
7: jo crec
0: així,
7: que la clau...
0: Enteneu-me, que els lideratges sí. es van reconvertir en partit
7: la
0: polític.
7: La clau és una mica el que ha dit l'Alejandro, no? de Gramsci a Mourinho. No? És a dir, la idea de que... I el que deia abans de les crisis polítiques induïdes, que vivim amb l'escroll infinit i tot això, en moments d'alta intensitat, que ven substituïts per altres moments d'alta intensitat que no poden donen cap mena d'espai a una organització, diguéssim, sòlida, la que tu, el teu pare, era del pitxí, i no, i anava... Aquestes coses ja no. Llavors, clar, qui prospera? I aquí és el del tema territorial. Clar, és que al final Espanya, si no es parla de territorial, no es parla de res, perquè...
0: No, és clau.
7: És clau. Què passa? Que apareix de manera mourinyista Pablo Iglesias... Però, clar, Pablo Iglesias és Madrid, i per dir Madrid seria Malasaña, per dir-te alguna cosa, no? Llavors, clar, va a fer aliances amb totes les perifèries, i les perifèries tenen una agenda que no té res a veure amb l'agenda de Madrid. Bueno, jo entenc que també...
0: Bueno, ara... rehabilita una mica la idea dels pueblos d'Espanya, no?
7: Sí, però...
0: Intenta
7: però,
0: captar-ho per...
7: Però els pueblos d'Espanya...
0: Però quan... topa.
7: Però, bueno,
0: que
7: no...
0: Me'n recorda aquell míting a la Vall d'Hebron que va...
7: Calla.
0: Que la gent vinguda d'Andalusia s'arrés les dents, no?
7: Bueno, en fi...
0: No, aquesta cosa, sí.
7: Sí. No, però vull dir que al final...
0: Perquè estava provant...
7: Totes les marques, totes les marques confluents es van, vull dir, van deixar de donar suport perquè és una agenda estrictament, no dic espanyola, estrictament, diguéssim, de plató. I llavors, jo crec que també és molt interessant veure lo de la cosa territorial que, en certa manera, s'exigeix que Rufián faci un rito de paso, deixi de ser oficialment indepe, deixi de ser oficialment català perquè pugui ser un candidat hàbil per a les Espanyes. Mm-hmm. És a dir, tu primer has de renunciar a algú catalufo per poder ser viable, no? Mira, Roca, per dir-ho d'alguna manera, no? I això forma part de que centro i perifèria són a l'eix polític. Bueno, centro i perifèria. Madrid i la resta, no?
12: Bueno, és que la legislatura plurinacional ha acabat amb l'esquerra espanyola dient que tot això és culpa de la dreta catalana. Si tenien 4 anys per fer pedagogia de la plurinacionalitat, ha acabat exactament amb aquest...
0: Aquí anava una cosa...
7: Puigdemont mató per el Carmen.
12: Exacte, i era capaç per caminar per Barcelona.
0: Anava amb aquesta cosa de l'enfrontament de les agendes, perquè una de les coses que s'ha dit és que Rufián, especialment, tenia... Bueno, això m'ho diràs tu, Cesc, però tenia aquesta certa comparatració amb l'entorn de Podem, de Comuns, que havia estat molt dura fa anys al Congrés dels Diputats, s'havien dit de tot, i que cada cop hi havia més proximitat, no? Però, clar, les agendes topen, en alguns casos, les d'Esquerra amb la de Podem o de Comuns.
2: Exemples clars de la complexitat que tindria vestir aquest acord o aquesta entesa en Podem, per exemple, és competències en immigració.
0: Ara? Sí. Va ser, és veritat. Va ser les competències migratòries.
7: Va ser un català són fatxes, evidentment.
2: I Esquerra hi va votar a favor. Per tant, en la complexitat d'aquesta entesa hi haurien aquestes qüestions que fan que sigui difícil creure que aquesta opció sigui possible. Però hi ha altres qüestions, com per exemple que fer aquest moviment de Rufián absorbint, diguéssim, o entenent-se en Podem, deixa tocat una mica també el front ampli amb Ada Colau al capdavant, que reclama precisament sumar Podem dintre tot aquest espai. Per tant, és a dir, aquesta via, la via Esquerra més Podem, genera un terrabastall bastant, bastant més gran i difícil de gestionar en aquest poc temps. Queden... menys de 24 hores, queden molt poques hores perquè s'hagi de resoldre això a dintre Esquerra i, per tant...
0: I 6 dies perquè es presentin coalicions.
2: Exactament.
0: Sobre això, digues, perdona, Cesc, acaba.
2: No, deia que comentaven, no?, de quina repercussió podria tenir això dintre Esquerra Republicana, passi el que passi, jo crec, com deia la Sara, que hi haurà seqüeles, és a dir, després d'aquest estirer de ronça que hi ha hagut intern, no m'imagino tampoc una campanya molt plàcida, passi el que passi, sigui Gabriel Rufián el candidat, com si no, i si ho és especialment, caldrà estar molt atents amb quina és la relació amb Oriol Junqueras en els escenaris durant aquesta campanya, si finalment acaba sent el candidat d'Esquerra.
0: Per cert, ens van enviant missatges alguns oients sobre aves que no funcionen, eh? Vull dir, ara ho mirarem, això, perquè no ho acabem de tenir clar, perquè hi ha oients que ens diuen que sí que funciona ara un que estava aturat a no sé on, i ara un altre. Hi ha hagut alguns problemes amb la tensió, pel que ens han dit... La tensió elèctrica, s'entén.
7: Sí, sí, sí.
0: No em rieu.
7: Jo el trallau.
0: Diu, s'ha restablert, ens deien, s'ha restablert la tensió entre Girona i Figueres. Sembla que ara no hi havia tensió entre Vilobí i Girona. Hi ha un AVE que no pot circular, a DIF ja està treballant. I això és el que ens han dit. De moment, la circulació entre Girona i Barcelona està aturada. No, des de Renfe ens diuen que no estan traient trens. Val, això perquè la gent que ens estigui escoltant i que es mou Barcelona-Girona ara mateix no funciona. Ara li passo la pilota a la Sara, però vull llegir, per exemple, sobre això del front d'esquerres, a la Lola García dient que ella creu que és bastant probable que hi hagi aquesta entesa de Colau Irene Montero. És a dir, que Podem i Comuns i d'alguna manera s'acabin trobant la fórmula perquè siguin les dues cares visibles.
10: És que en aquests moments el problema és el veto creuat Mònica García i Irene Montero. Sí, el TAP en aquests Imagina't. Moments l'està fent especialment Mas Madrid. Mas Madrid va filtrar aquesta setmana una llista...
0: Per això demanaven Rufián.
10: Colau, com a decisió salomònica, és... D'acord, doncs, si agafem un element extern que es diu Gabriel Rufián i ens posem tots darrere, és més fàcil superar aquesta croada. Al final, aquesta croada ens hem de remuntar al passat, no? On es va desenvolupar la batalla més cruenta entre Pablo Iglesias i Errejón? A Madrid. I tot això encara pesa, no? I són reminiscències del passat que no són capaços de resoldre. Deia, la llista que va filtrar Mas Madrid és que, clar, no deixava lloc a Izquierda Unida, per exemple. On la col·loques, Izquierda Unida, en un lloc de sortida? Es van enfadar moltíssim, com es van enfadar moltíssim els comuns, al final, perquè s'havien conjurat tots per imposar la llei del silenci, que, a més, en teoria, porten més de 9 mesos negociant, i ara, quan han convocat les eleccions, ens n'adonem que és que no han prosperat en absolutament res.
0: No havien arribat
10: no?
0: a acord.
10: Si Ada Colau fa el pas, és perquè veu que ella pot ser un desllorigador perquè, al final, Podem entri en l'equació. Però el problema és que Mònica García, en aquests moments, no vol renunciar a ser la número 1 de Madrid, que és exactament el mateix càrrec que vol Irene Montero. Llavors, Podem reivindica que sí o sí o sí s'ha de fer primàries. I per què ho reivindica? Perquè creuen que Irene Montero serà la més votada en unes primàries. També és veritat que unes primàries obertes, que a priori sona com un mecanisme molt, molt democràtic, té uns riscos. Perquè com impedeixes tu que un Foro Coches, per dir alguna cosa, et trolegi aquesta votació online? No? És diferent a l'experiència d'unes primàries obertes en persona, és a dir, presencialment, que tu vas, t'identifiques, pagues 1 euro de forma simbòlica, com s'ha fet en altres experiències que ja en valoraríem si han funcionat bé o no, eh? Però realment no els hi queda cap altre, si no volen fer el ridícul, ho dic seriosament, d'anar junts almenys les mateixes forces polítiques que el 2023 van anar plegades. Tot
7: veig,
10: el que no sigui això és un fracàs.
7: Veig un problema que és l'àrea aquesta famosa, no?, la casta diva. Jo crec que estem tractant amb divas de la casta. Perquè si els problemes és tu me dijiste esto, que te tengo vista, que no sé què, que tu no sé què... El que és sorprenent, jo em vaig quedar bastant sorprès quan després del procés i tot això, els mateixos líders es van tornar a presentar amb agendes, diguéssim, autonòmiques o demanant el català a Europa o demanant coses raríssimes. I vaig pensar, hosti, quin país més raro nosaltres. I ara veig que no, que a Espanya també es presenten els mateixos. O sigui, un que ha governat amb 100.000 desnonaments surt dient al carrer me voy a parar desnonaments i resulta que tots els problemes essencials no són el bono francès, ni la guerra a Iran, ni el futur econòmic, ni el mercat laboral. Són que tu me dijiste, que jo m'acuerdo que tu primo me dijo... És a dir, són coses de divas de la casta, perquè a més són càrrecs, que és exactament el que fa dècades van sortir tota aquesta generació a dir que no es perpetuaria ni no sé què. Llavors, és raro. Sembla estar català. Vull dir, veure els mateixos caretos que absolutament aferrats a parcel·les de poder, algunes excèntriques, altres ridícules. Aviam què, no? I la Yolanda, que surt... Ai, que mobilizarse contra el gobierno, que és una de les coses de pic i pont. És com lo de Figueres, estic fins als collons de tots nosaltres. És una frase històrica. Ai, que mobilizarse contra el gobierno. Vull dir, bueno, hem arribat a aquest punt en què són unes divas que estan imbricades en el 78, que era una cosa que havien de tirar a terra, i jo ja no... O sigui, estem parlant de mercato, realment. Perquè si Rufián gusta... Quin programa electoral pot venir a fer Rufián a Esquerra Republicana? Un programa independentista? O només parlar de Mari Carmen a Hospitalet? Perquè això no tira més, no tiba més.
9: Jo, després de l'anàlisi de la Sara, tinc claríssim que el Rufián es queda Esquerra Republicana. O sigui, no pot marxar.
0: Se queda.
9: Se queda.
0: Se queda.
9: El Piqué, però després va marxar, eh? Rufián se queda. Però després va marxar el Neymar, eh? A veure...
0: No, no, després no, en aquell moment.
9: Sí, sí,
0: el se queda va ser el prolegomen d'un...
9: Sí, ja estava. Ja estava fora. A veure, el Rufián avui, a l'espai que té el Congrés i el protagonisme de portaveu d'Esquerra Republicana, no el tindrà el mateix dintre d'una esquerra nacional...
0: Potser creu que sí,
9: No, perquè, primer, perquè la Monte... Si van amb Podemos... És que si no fan la unió amb Podemos, és més de lo mismo. O sigui, és la mateixa del 2023. O sigui, tindran els mateixos resultats.
0: No, però pot ser que el que hagi pactat, o sigui, acaba anant amb Esquerra Republicana, és una certa unitat d'acció, un cert pacte, però clar, això per Esquerra també et posa en una circumstància...
9: Estres, no, però és igual, si al final... Bueno, al final aquí, això perquè...
3: I on fiques a Junqueras, perdona.
9: Això és perquè els teus vots es tradueixin en diputats.
10: També, sí, sí. També et diré una cosa.
9: No hi ha més.
10: També et diré una cosa.
9: I,
10: sí.
9: i, jo,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
3: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
2: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
4: De decisions sobre quines són les aliances que convenen i quines no a tota l'esquerra.
5: Però tots aquests no estan dintre d'aquest pacte.
4: No.
5: No, de l'entrada...
4: És que no ho necessiten, tenen un programa.
6: No, tenen, és com Esquerra, clar, però és que...
7: Jo sobre això, o sigui, se'm fa molt estrany perquè per mi no és una cosa de personalisme, sinó de lògica. Al final, el que ha passat en Gabriel Rufián en aquests 4 anys és que tenia 2 opcions. O introduir el tema nacional i com... Introduir el tema nacional al tema d'esquerres i ser un abanderat d'això i... O, al revés, diluir el tema nacional en el tema d'esquerra-dreta espanyola. I és que no li puc recordar un sol missatge, una sola idea de proposta de partit que hagi tingut a veure amb la idea de que l'eix nacional ha de ser compatible amb l'eix d'esquerra-dreta. El que ha fet és diluir-lo completament. Llavors se'm fa molt estrany imaginar, o sigui, tota la lògica de la seva proposta política el porta a sortir d'Esquerra Republicana, l'hauria de portar, i si no, l'hauria de portar això, i que no passi, és això, jo no veig cap... O sigui, crec que és contraintuïtiu el que veurem en el punt de que si ha de fer unes eleccions contra el Front Ampli que ell mateix ha promogut, potser la seva popularitat... l'haurà transferit a aquest sector. Però sí que m'interessa sobre el tema de la impossibilitat de l'esquerra, aquest desori que veiem. Estic molt d'acord amb el que deia l'Antonio, o sigui, que té un paral·lelisme amb el tema sobiranista, és que és l'únic lloc on hem vist que uns partits polítics que han fracassat amb el que s'han proposat estructuralment a la ideologia, han aconseguit posar els delfins dels que havien fracassat en vés d'un corrent intern que amb matxeta en mà els hagin decapitat. I clar, si veiem a tot arreu el que està passant, primer que a tot arreu del món, els governs duren molt poc, o sigui, sempre el qui té l'aura d'anar a la contra és qui té una mica de vibració. Però les úniques esquerres que funcionen, què està dient Alexandra Ocasio-Cortez a Estats Units? Diu, allò que vam fer Walk One va ser un desastre. Què va fer Mandani? Mandani no va polaritzar contra Trump, va polaritzar contra l'establishment del Partit Demòcrata. Llavors, aquesta idea de... És que, ho siguis o ho semblis, tenim un cas excepcional d'una esquerra que no és capaç de matar el pare, que no és capaç de polaritzar contra l'establishment del qual ve. I és una cosa que no té cap mena de sentit, perquè és que fins i tot... O sigui, ja és d'estratègia, ni tan sols... És molt estrany.
5: Això connecta, per exemple, i permeteu que anar a la publicitat i tancar la tertúlia, però connecta amb Itàlia, que li ha sortit una persona més a la dreta de Meloni. Sempre hi haurà algú que pugui matar l'anterior. 10 i 34, un momentet. De seguida ho rematem.
8: Dia lliure, amb Xavi Bundó. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
2: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
8: Generalitat de Catalunya.
9: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Viu un matí d'esport, ràdio i moda a la Costa Brava.
12: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
11: Vine a gaudir del running i després descobreix el millor estil a Marfranc i trobaràs una gran selecció de marques premium i una experiència personalitzada i acollidora. Marfranc, un univers d'estil on la moda es transforma en relació.
12: Us esperem a la cursa de RAC 1, festa d'esport i ràdio.
13: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
14: Perfecte, aquí el tens.
13: Ja?
14: Ja.
13: Sí?
14: És així?
13: De debò?
14: I tant, de debò.
15: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre.

0: Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
1: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
2: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
1: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
3: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
1: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
4: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
1: I tu? Ets un d'ells?
5: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
6: RAC1 Podcast.
5: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7: 10 i 37 minuts. Per cert, abans que acabem, tinc un parell de dades que expliquen de nou el fenomen Oques Grasses. Ahir, a TV3, el concert va tenir un 23,2% d'audiència. 23,2%. 364.000 espectadors. I a la 2CAT se li suma un 2,9%. 43.000 espectadors, que és molt per un dia, un dissabte, diguem-ne.
8: I per la 2CAT,
7: exacte. Això se'n va, sumades les dues coses, se'n va més de 400.000 espectadors ahir, veient el concert d'Oques Grasses.
9: Fortíssim.
7: Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, tancarem ja tertúlia. Vols afegir alguna cosa de les eleccions, Fonta? Perquè, clar, només hem parlat de les esquerres i les dretes.
10: Sí, només, que només parleu de coses raríssimes.
11: És veritat, és veritat.
12: No et direm que parlem d'ordre.
9: A les dretes no hi ha dubte dels candidats, no?
10: Bueno, jo penso que es farà llarg. Això es farà llarg i és el que dèiem abans, no? O sigui, el tu Mas i el tu... No, propostes, jo vull propostes, ja sé que això no ven, que és la hiperpolítica i la no sé què. Propostes, o sigui, no... Els desnonaments, sí, però quantes vivendes fareu?
7: Quantes? Per això fa tant de temps...
10: Quant terreny alliberareu i quants mesos reduireu les llicències per construir.
9: Això s'ha de preguntar també a la dreta.
10: Si no, per això. Si no,
9: si això...
7: Perdona una cosa, té tota la raó del món al fons, però quants anys fa que això està de modé completament?
10: De modé, eh?
7: O sigui, clar, és que ara la cosa... T'anava a dir que la cosa ara són, a veure, els debats, que seran importants, sí, també. Els debats. Que ara hi ha la nova fase aquesta...
9: La negociació dels debats i de les cara-cares.
7: El nou gir, que és l'entrada del món digital en tot això.
9: També.
7: Si heu vist l'anunci que va fer aquest influencer molt conegut a tot Espanya, que és català, per cert, Jordi Wild. Que va convidar, que té centenars de milers de seguidors, o milions de seguidors, i va convidar els quatre candidats, diu siguin els que siguin, perquè clar, no els tenim definits encara, que té raó, a una entrevista cadascun va dir dura. I de moment ha saltat ja que vol anar-hi Feijóo i Abascal.
13: Alejandro, tu deies de l'habitatge, molt bé. Aquí venia. Que fa un mes i mig, estàvem encesos de que 1,5 milió de persones estaven regularitzades i de que venien al mercat laboral. La migració era el tema. Ara ja no és la migració, ara és l'habitatge. Home, no, és que una cosa va lligada amb l'altra, i el salari va lligada amb no sé què. Bueno, si no fas una política adulta de dir, un moment, és el món que està allà tot imbricat, bueno, doncs passem a aquestes coses tan ridícules de que aquesta setmana toca habitatge, fa dues setmanes tocava Ceuta, vull dir, no es pot fer política de xiquiparc.
10: Però no només aquestes setmanes habitatge, sinó a veure que, si la dic més grossa, per culpar a uns i als altres de lo que ha passat.
12: Però amb això que dius del programa, el que obliga la EDA hiperpolítica és que hi ha tensió, però que no hi ha organització. Per què? Perquè l'organització... Això ho estem veient molt amb els sindicats. Què deien els sindicats d'habitatge? Deien, compta amb el decret farsa. Si avui un partit no compleix el seu programa... Si és un altre partit el que l'ha de fiscalitzar, no importa el programa. L'únic que pot fer que importi el programa és que hi hagin associacions cíviques, organització cívica. Qui pot, o sigui, si ara guanya Pedro Sánchez i no hi ha ningú o guanya la dreta i no hi ha ningú al carrer, o sigui, l'única capacitat que tindria Pedro Sánchez de que el treguin d'aquest marc emocional és que hi hagi algo fora de la política. Llavors, és només la capacitat d'una associació cívica de treure gent al carrer, de posar aquesta idea que està sortint de vaga, de fiscalitzar fiscalitzar els programes electorals.
13: M'estàs dient que l'anarcosindicalisme era la solució, com ja sabíem des dels anys...
12: No, o sigui, l'organització... Bueno, la socialdemocràcia, que sapiguem, no, només ha funcionat quan hi havia organització.
13: Quan hi havia comunistes, no? Clar, quan hi havia llavors, països comunistes.
12: El que té d'interès això és que no pot haver-hi programa si no hi ha gent al carrer per reivindicar el programa. No serà l'altre partit polític el que dirà que perquè no es complert el programa. És només les organitzacions independents. I per mi el més rellevant culturalment és que estem veient que aquesta paraula que està completament denostada torna a circular d'alguna manera. I és la paraula, és això que dius, no, ningú li importarà el programa, més no serà un altre partit el que et fiscalitzarà perquè no és incomplert el programa, ha de ser el carrer. Clar, estem molt lluny, o sigui, el carrer...
7: Molt.
12: Bueno, molt lluny.
13: Mira França,
7: tres minuts.
10: Sí, però tot el dia al carrer.
12: Bueno,
10: sí, a veure, ja en reivindiques...
12: Venim de molt de temps de no.
10: Que sí. Bueno, perquè hem estat amb 8 anys de partits d'esquerres i els sindicats s'han quedat una mica aturats.
13: Alejandro, per què Fomento no diu res?
10: Si com guanyi, per què Fomento no diu... guanyi la dreta, a
13: escolta,
10: veure què
13: passa. Escolta, per què els teus amics, els empresaris, per què no han dit res sobre que 3 dies un país europeu s'ha quedat sense trens? Hores laborals per allà... Això no els interessa.
7: No, però un moment, ara no m'ho
13: ara què és això?
10: No, a veure...
13: No, m'ha vingut al cap, perdona, sí, ja sé que no és el moment.
12: Però és el que deia el Bundó, és el que deia el Bundó, la PA va ser cooptada pels polítics. Ara, seran aquests sindicats capaços de ser cooptats o no? És la pregunta que farà la diferència.
13: Amén.
7: 3 minuts i 3 quarts. Tindrem temps, Fonta, vale, tranquil. Vale. Si ja ho hem dit, que es farà llarg, això. 3 minuts i 3 quarts d'11 del matí, ara sí que ho deixarem aquí. Gràcies, Aaron González, gràcies, a Alejandro López Fonta, Antonio Baños i Joan Bordeus. Gràcies.
9: Adéu, bon dia. Adéu.
7: Va, hora d'actualitzar la informació amb els serveis informatius i els del Villallop. Bueno, escolta, però que acabem la tertúlia no vol dir que parleu al micro xelo loco, Baños, per favor. 500 anys haciendo ràdio. Bueno, i per cert, abans que me n'oblidi, d'aquí uns instants torna Manel Delgado amb les preguntes dels últims salvatges, preguntes infantils de nens, d'aquests preguntons, que sempre tenen preguntes i no sabeu respondre als adults, doncs traslladeu-li al Delgado amb notes de veu infantils de nens que facin preguntes al 606-25-64-39. 606-25-64-39. Però actualitzem la informació. Del que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Hola, Judit Vila, bon dia.
14: Bon dia.
7: Mireia Carolera, bon dia.
14: Bon dia.
7: En aquest compte enrere que explicàvem a Esquerra Republicana per desllorigar qui serà el candidat a les eleccions del 29 de novembre, totes les mirades en el nom propi del dia, Gabriel Rufián. A les 6 de la tarda s'acaba el termini per presentar-se com a candidat a Esquerra i, tot i que fonts dels republicans consultades per RAC1 es mostren certament optimistes, encara no està del tot clar si efectivament es presenta amb el partit o si es deixa seduir per la proposta de les esquerres espanyoles. Segiró.
15: Sí, últimes hores d'una negociació que avança amb absolut hermetisme, intents de les dues parts d'anar marcant el relat, l'entorn de Rufián, posant ara sobre la taula una entesa en Podem i la direcció insistint de forma telegràfica que no hi ha marge per res més que no sigui mantenir l'aposta de Rufián com a candidat d'Esquerra. El veredicte arribarà aproximadament a partir de les 6 de la tarda amb un comunicat on el partit farà públics quins perfils d'Esquerra han aconseguit prou avals per presentar-se.
7: Gràcies, Cesc. I més enllà d'això, a aquesta hora, el PSC també té en marxa el Consell Nacional que ha de ratificar el seu candidat, que és Jordi Hereu, per les eleccions del 29 de novembre. Mentrestant, PSOE i Front Ampli es reuneixen avui per decidir si fan coalició per anar junts al Senat.
14: Sí, amb aquest moviment l'esquerra busca sumar més vots plegats que el PP per esgarrapar-los la majoria absoluta que tenen al Senat. Ahir vam saber també que Esquerra anirà en coalició amb Bildu a la Cambra Alta. De fet, un element més encara sobre la campanya, Merche Aizpurua no anirà a les llistes de Bildu al Congrés. És una notícia que ha publicat aquest matí la Televisió Pública Basca, que ha confirmat també RAC1. Aizpurua, que ha estat diputada les darreres 3 legislatures amb la formació Abertzale, deixarà el Congrés. Les llistes del Partit Basc se sabran a finals de la setmana que ve.
7: Una campanya que estarà marcada, sens dubte, o que pot condicionar la campanya, la qüestió a banda de l'habitatge és Ceuta, i especialment la setmana que ve. Precisament sobre aquesta qüestió, la policia espanyola i l'exèrcit han desallotjat aquest matí el darrer dels campaments de migrants que hi havia a la ciutat autònoma, 2 dies abans que els reis Felip i Letícia facin el viatge oficial.
16: S'ha desallotjat el campament del Guano, on hi havia unes 150 persones, eren els últims que no estaven als espais que ha habilitat el govern espanyol i el govern de Ceuta. Els reis aterraran a Ceuta dimarts, ho faran en un viatge oficial on també visitaran Melilla. És el primer viatge que fa la monarquia dels últims gairebé 20 anys i serà la primera vegada des del franquisme que els reis es quedaran a dormir a la ciutat autònoma.
7: I un darrer apunt pel que fa a la mobilitat, s'ha restablert ja el els trens d'alta velocitat que no podien circular fa una estona entre Barcelona i Girona.
14: Sí, cap a les 9 del matí no hi havia tensió a la línia en el tram Girona i Figueres. Aquesta part ja s'havia restablert fa una estona. Després havia fallat entre Vilobí i Girona, on hi havia un AVE que no podia circular per problemes. I com dius, la notícia aquesta hora és que efectivament s'han resolt aquests problemes de tensió de la línia i ja s'ha reestablert la circulació.
7: Doncs fins aquí, un minut per damunt de 3:15. Gràcies, Judit Vila, gràcies, Mireia Garolera. Fins ara.
14: Fins ara.
7: De seguida, els últims salvatges amb Manuel Delgado. Preguntes infantils al 606-2564-39.
17: RAC 1. Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
18: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
19: I tant que hi vinc, ho diràs meus pares.
20: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
21: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
22: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
21: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
22: Més informació a visitalagarriga.cat.
21: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
23: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
25: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15enes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
26: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ena diada de l'arcejat.
25: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
26: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
25: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
27: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
28: Gaudeix la més enllà dels 5 quilòmetres a Maromar Hotels i Restaurants i la seva experiència completa de benestar.
29: Hi trobareu una hospitalitat propera, gastronomia de proximitat i un ferm compromís amb l'entorn.
28: Diumenge 18, descobreix l'essència de la Costa Brava a Maromar Hotels i Restaurants i la cursa de RAC 1.
30: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
31: A RAC 1. Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
7: 10 minuts i les 11 del matí.
31: Els últims salvatges.

0: Delgado, com estàs? Bon dia.
1: Pues aquí.
0: Tots volem ser com tu, ja ho saps. Manuel Delgado, que com sabeu és catedràtic ara emèrit de... No? No ho dic malament.
1: Des del dia 1.
0: D'antropologia, en aquest cas religiosa, és el seu terreny de joc, i exerceix, vaja, de punching ball, que en diuen ara, no? D'aquestes sacs de boxa per les criatures, pels nens, perquè venen aquí, foten un parell de plantofades i a veure com te'n surts. Bàsicament, ja sabeu que des de principi de temporada el que estem demanant és que tots aquells nens que pregunten tot el dia, que són la gran majoria, i que els adults no sabeu ben bé, o a vegades feu una mica com l'Eugenio, de he dicho culo, no? De prou, ja n'hem de preguntar, doncs teniu una zona de canalització. Els hi graveu la pregunta, l'envieu al 606-25-64-39 i aquí el professor Delgado a respondre-la. Perquè, mira, ara entrant m'has dit, però hi ha preguntes... Perquè ja m'has corregit, que jo he dit just abans de la publicitat. Preguntes infantils. I tu m'has dit, però hi ha preguntes adultes?
1: Sí, sí, a veure, la pregunta sempre implica reconèixer una ignorància que se suposa que s'atribueix a la gent que no sap, i els nens teòricament no saben. Saben preguntar. En definitiva, què és allò que ens dediquem, allò que diuen la ciència? La ciència té moltes més preguntes que respostes. Mm. Una pregunta sempre ha de ser infantil.
0: No volia entrar en política, però t'anava a fer la única pregunta que volia fer jo a tu avui, és, vols dir alguna cosa de tot el tema aquest de les esquerres i d'anar a les eleccions i les conjuncions astrals aquestes que s'estan produint?
1: Mira, jo m'estava fent una pregunta que aquí és, diguem, transcendents. És, tu creus que de Colau se sap la Internacional? És una pregunta,
0: Sí, no? Bueno, depèn de l'idioma.
1: Jo estic segur,
0: Mira, perquè, clar, jo crec que me la sé en català, però...
1: No la sé, Cuidao.
0: No us podeu imaginar la cara que m'ha fet el Delgado.
1: Sí, un tema.
0: Amb un als Pàries de la Terra, amb un als qui...
1: Ja està,
0: però en català la saps o no? Tu saps en castellà?
1: Jo sé, per raons biogràfiques i clar. Tal. Però no, no és una pregunta retòrica. És que l'altre dia pensava en Manchón, per exemple,
0: sí.
1: Quan va guanyar les eleccions, perquè les va guanyar, ja, perquè de la merda que li ha servit és el de sempre, que sort, per què et serveix guanyar les eleccions? Mai et deixaran governar, tonto. Bueno...
0: No, jo m'adono que no me la sé sencera. No.
1: Però... Hòstia, a la plaça de la República... Jo no imagino a la banda dia cantar l'Internacional.
0: Però tu sí que te la saps sencera, no?
1: Jo crec que podria cantar-la al revés. Però... Sí, jo crec que me la sé. Però el tema és aquest. O sigui, jo què sé, diguem-ne, tot està molt malament.
0: Tot està molt malament, podria ser el nom de la secció, també. Però no, és els últims salvatges, que són les criatures que ens acompanyen. Escolta, vols que anem a sentir preguntes?
1: Cago la leche, venga, hombre.
0: Vinga,
1: xavalotes.
0: A 7 minuts per les 11 del matí.
1: Les respostes que faig és important.
0: Què?
1: Són les respostes que li donaria als meus nets, al meu net i la meva neta. No espero erudicions, perquè sempre diria, home, no, però diria que no estic segur, ja hauria de mirar, hauria de pensar... Però jo sé que els diria als meus nets...
0: Perquè són preguntons, els teus nets, no?
1: Home, si no em posen preguntes, ja li dic, va, pregunta'm això, va, ràpidament.
0: I els hi dius tu la pregunta?
1: Clar que sí, perquè... No, els hi dic, pregunta tu.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Però tu també els hi preguntes amb ells.
1: Jo els hi pregunto...
0: Perquè tu ets el tio més preguntón que he conegut jo.
1: Perquè és que la clau no és donar respostes.
0: Això
1: és una cançó d'en Raymond. Qui pregunta ja respon, que respon també preguntes.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè aquí no puc dir-li el que li dic, per exemple, al meu nen...
0: No diguis paraulotes, ja ho veig venir, ni faltades. No, perquè són criatures petites, tu.
1: A Pablo Escobar se le respeta.
0: Això li dius als teus nens?
1: Sí.
0: A Pablo Escobar se le respeta. Referint-te a tu mateix, no? Bueno, missatges amb notes de veu al 606-25-64-39. Nota de veu de... Em diuen la Lia, de 7 anys. A veure què diu la Lia.
2: Em dic Lia, vinc a Barcelona, tinc 7 anys i pregunto per què els nens i nenes són tan parats amb el futbol.
0: Bueno, jo la reflexió que faria és si només els nens i nenes són pesats amb el futbol. Perquè jo diria que més pesats que els nens són els adults.
1: Home, si tingués...
0: I m'incloc,
1: Si l'Ia tingués 21 anys, 22, si estigués a classe, li diria perquè el futbol, a marxa de ser un entreteniment, és un sistema de representació que està en condicions d'oferir una congruència que permet percebre una parcel·la de la realitat com ordenada. Però... aquesta no és la línia, en soc conscient.
0: Sí? La parcel·la ordenada de la realitat,
1: clar,
0: sí.
1: Perquè sí.
0: Perquè hi ha unes normes i un...
1: Unes normes, no? Clar, clar. El món del futbol, com el món de Hollywood, jo què sé, o el món de la literatura...
0: Com si definissis un espai.
1: Està perfectament ordenat.
0: Sí.
1: Tu agafes l'esport o el món deportiu i tal, i veus un sistema en què cadascú ocupa el lloc que d'una forma o altra li pertoca, com la relació amb l'impantà. En quan deixes de sobte aquesta parcel·la, el món esdevé completament insensat. Per tant, pues, escolta'm, Lía, mira, perquè el futbol s'entén i la vida no. O sigui, la vida és un puto cachondeo per parlar en termes acadèmics, però el futbol, inclús quan es desobeixen les regles, té un sentit. A més, una cosa, Lía, escolta'm...
0: Ara segueixes amb la Lía, però quina meravella de frase. Ens agrada el futbol perquè s'entén i la vida no. Hòstia, és boníssim.
1: Esclar que sí.
0: Ja està, és veritat, tens tota la...
1: El futbol...
0: Estàs més segur amb el futbol que amb la vida.
1: Però no parlo únicament de les regles del partit.
0: Sí.
1: Parlo bàsicament de tot l'univers.
0: Tota l'estructura.
1: L'entrenador, pim-pam...
0: No l'entrenador, Manuel, perquè és que ara podria entrar en la segona part d'això, que hem fet aquesta reflexió moltes vegades, que són els paral·lelismes entre la religió i el futbol, no? Aquestes estructures de pensament que són identitats, bàsicament,
1: clar,
0: no?
1: Clar que sí. I amb el futbol és claríssim. Mira, Lía, el futbol, la Lliga, per exemple, ens adverteix una cosa de la que no sempre som conscients, que estem en guerra.
0: Ah?
1: Home, a veure, si hi ha... Lía, escolta, a veure, si hi ha partits amistosos, voldrà dir que els que no són amistosos són inamistosos. I és veritat, el futbol, com tots els esports d'enfrontament, inclús el ping-pong, bàsicament representen una guerra.
0: Un duel, sí.
1: O sigui, és un duel. I mira, Lía, si tu t'hi fixes, tot el rotllo, diguem-ne, si sents una retransmissió d'un partit de futbol, tot funciona bàsicament en termes militars.
0: Moltes vegades.
1: Tens atac, diguem-ne, atac, defensa...
0: L'atac, la defensa,
1: o sigui,
0: sí.
1: És bàsicament...
0: Estocada.
1: Ja està. Mm-hmm. És dir, escolta'm, estem en guerra, però trobem un espai on fem una guerra i no ens fem mal.
0: Mira, en català en diem xut, però en castellà li diuen tiro.
1: Clar. És que és una guerra, però atenció, no és... Mira, hi ha un diputat que crec que ara no és, en Joan Salvador Duc, que va fer la seva tesi justament sobre el futbol com simulacre bèl·lic. Tots els esports, jo sé, el rugby, per exemple, jo què sé, són sempre un enfrontament simulat. Què vol dir? Acceptem que estem en guerra, però no ens fem mal.
0: Mm-hmm.
1: Tot i que, si cal... podem passar, diguem-ne, a les mans. Però bueno, bàsicament, és a dir, estem enfrontats, i tots contra tots, ja està.
0: Uh-huh.
1: I d'altra banda, el futbol permet, bàsicament, per exemple, que els periodistes radiofònics, quan parlen de futbol, puguin d'una forma o altra demostrar que són realment el que diuen que no són, que és res neutrals. Per exemple, tu, Miralia, tu sents una tertúlia i tots fan com si, tens, com va aquí fa una estona, com si tots fossin, diguem-ne, analistes polítics. No tenen ni ideologia, home, se'ls escapa i tal. Però quan de sobte apareix el futbol, poden permetre's el luxe de dir, jo soc del Barça, jo soc de l'Espanyol, jo soc del Madrid, del que sigui, tal, i aleshores poden viure el moment intens de ser sincers i dir que cada cop que diuen que són neutrals i objectius és mentida.
0: Quina meravella. Escolta, saps que m'està recordant l'Oriol de Balanzó? Que, clar, és que jo també, a vegades, noi, curt de mires, que hem dit que en castellà li diuen tiro, el xut, però és que xut no és una paraula catalana, és una paraula que és un anglicisme, que ve de xut, i xut és un tret.
1: No estàs...
0: No, un xut és un disparo, sí, en anglès, no?
1: És veritat.
0: Doncs ja està, xut és un tret, també.
1: I han derrotat, però sí, hi han victoriosos. És un simulacre.
0: Bueno, però ja no per parlar de quan més enllà dels clubs, que ja tenen aquesta part d'identitat gairebé patriòtica, entrem en les seleccions, que allò literalment és una guerra entre països.
1: Perdona, hi ha un grapat de guerres que van començar amb un partit del futbol. Per exemple, la guerra de Iugoslàvia. Per exemple, la guerra del futbol, crec que va ser, perdoneu-me, Panamà o Honduras. Moltes vegades les guerres comencen amb un partit de futbol, diguem, amb un final més o menys...
0: Que es complica.
1: que es complica. I clar, com si la guerra fos una continuació del partit, o com si el partit fos sempre una mena de preàmbul d'una guerra imminent.
0: 606-25-64-39. Mira, si altres oients que em recorden, veus, és que no ho havia vist venir. Ho sento, allò del tema del xut, perdoneu. És veritat, teniu raó. No és una paraula, diguem-ne, originària catalana, xut. Que encara que s'escrigui X-U-T, ve del shoot, S-H-O-O-T, britànic o anglès. Bé, 606-25-64-39, preguntes dels últims salvatges, dels nens i nenes de Catalunya, dels més preguntons. Em diuen que ens n'ha enviat un, ara fa una estona, la Ivet, que té 9 anys, em deuen. A veure.
3: Hola, em dic Ivet i tinc 9 anys, i la meva pregunta és per què valoren més els homes que les dones?
0: Per què valoren més els homes que les dones? Clar, a mi em falta el subjecte. Qui valora més els homes que les dones? Tots, no?
1: Jo crec que socialment...
0: És un subjecte...
1: O sigui, es dona per descomptat en tantíssimes coses. Quan parlem de gènere, ho diem bàsicament per veure com és la mateixa gramàtica que ens serveix per organitzar les paraules i el pensament, la que estableix aquesta jerarquia, que dona prioritat sempre al masculí sobre el femení. Clar, claríssim. Però...
0: La Ivet,
1: escolta'm, a veure, la societat democràtica amb la que vivim està feta d'éssers humans que són lliures i iguals. Aquesta és la premissa, vale? Bueno, és mentida, absolutament mentida, sempre ha sigut mentida i crec que sempre ho serà. La societat està jerarquitzada, és a dir, està... com si fossis muntada en vertical, d'igual forma que hi ha uns, mai millor dit, que dominen, i altres...
0: Que són dominats.
1: I això val no només per la relació home-dona, val per la relació entre cometes races, no és un terme exacte, però per entendre'ns, val per edat, entens? Sí, ja ho sé, que ser dona val menys que ser... ja puc dir de primera mà que ser vell val gairebé menys que tot.
0: Però això és la interseccionalitat, també diuen, eh? No riguis, Manuel. Però la idea de que les opressions a vegades són sumades, no?
1: El Escolta, fet que,
0: de ser...
1: Mira, això és una moguda postmoderna que a mi em fot dels nervis.
0: Sí? Mira, no estàs d'acord amb això?
1: No.
0: Val.
1: Radicalment no.
0: Una dona està més oprimida si a més de dona no és blanca?
1: Però a veure...
0: I a més és mira, gran d'edat?
1: En primer lloc, primera lliçó, abans que se m'oblidi. A veure, les relacions asimètriques es fonamenten en que una part domina i l'altra és dominada. Però cuidado, important. Aquesta relació es trenca quan el dominat o la dominada... decideix que s'ha acabat. Així hauria de ser. Per tant, no t'oblidis una cosa. Aquesta relació, sempre perquè funcioni, ha de comptar amb una certa complicitat.
0: Però ara li estàs posant el pes al l'oprimit, cuidado.
1: En què creus que consisteix això que anomenen participació? La participació consisteix amb la manera com el dominat contribueix a la seva dominació.
0: La participació ciutadana,
1: Un moment. A veure, això és Max Weber. És la diferència entre poder i dominació. Vale, Ivet? A veure, escolta'm, busca-ho a Wikipedia.
0: No, que no té edat per buscar
1: res. Sí.
0: Entre poder i dominació, ajuda'm tu. Home, quina diferència entre poder
1: diferència
0: i dominació?
1: El poder és la capacitat que jo tinc de, d'una forma o altra, ordenar alguna cosa a una altra persona.
0: D'acord.
1: La dominació implica, bàsicament, diguem-ne, la manera com aquesta persona que rep l'ordre m'obeeix.
0: No és canviar el focus.
1: Un ordre, és a dir, jo puc donar les ordres que et donin la gana.
0: D'acord.
1: Si jo, per exemple, li dic als estudiants tal dia examen, pim-pam, i m'obeeixen, jo estic fent un exercici de poder que no és de dominació, més que quan els estudiants em fan cas i fan l'examen quan jo els hi dic. Però aquesta dominació requereix d'una forma indispensable una certa contribució, és a dir, el dominat o la dominada han d'entendre la dominació.
0: T'has trobat amb la situació com a professor durant tantes dècades d'una subversió estudiantil? A la teva classe, que dient-te no penso fer el que m'estàs dient, que faci?
1: Doncs sí, i mira que els dic, escolta'm, a veure, jo us animo a la rebel·lia i a la insurrecció, però, hòstia, no em compliqueu la vida, que amb aquell jo estic guanyant aquí els, diguem, les garrofes i tal.
0: Però no us passeu, no?
1: No, no, però clar que sí. I si em diuen que no, i estan d'acord, a mi què, que volen fer una bona altra...
0: Però és molt fort, perquè clar, si els estàs dient això, si els estàs convidant a la subversió, en realitat també t'ho baixen, Delgado.
1: Evidentment, això,
0: clar, molt... això és un problema.
1: No, no és un problema.
0: No els deixes ser lliures.
1: Escolta'm, a veure, sempre obeïm.
0: Sí.
1: A veure, desobeir, rebel·lar-te,
0: sí,
1: no és un acte de llibertat. És el més sagrat dels deures, tu. És una obligació. Per tant, evidentment que sempre ho veïn, inclús quan creus que tant tu que ets, que és a la teva consciència. No, no, tu sempre, d'una forma o altra, estàs obeint ordres. Inclús quan algú et diu, venga, vamos a desobedecer. Venga, todo el mundo contento, alegre. La festa és això.
0: Sí.
1: Venga, todo... Ara, escolta, en què deia l'Ivet al principi, que se m'ha anat del cap ja?
0: La pregunta era, per què valoren... Ho he fet en tercera persona, per això, per ser exacte amb la pregunta, eh? Per què valoren més els homes que les dones?
1: Ah, no.
0: Clar, no hi ha una dominació, és un valor, eh?
1: No, no.
0: Una... Compte que ha girat el...
1: Clar que sí, perquè hi ha una jerarquia. Mm-hmm. Però això val... Bueno, evidentment, val per les classes socials. Evidentment, hi ha una jerarquia. O sigui, això és una cosa vertical. Hi ha uns que estan sobre i altres que d'una forma o altra estan sota. El que dic, bàsicament, és que, atenció, aquesta relació és reversible en el moment en què els de sota diuen...
0: Fins aquí hem
1: arribat. Ja està, tu. Per tant... però tenia que veure amb el que tu m'has dit a propòsit de què era de...
0: Què he dit? Del poder i la dominació?
1: No, s'ha anat del cap.
0: Ara no sé què he dit jo.
1: No, era el tema...
0: És que em compliques la vida, Delgado. Llavors arriba un moment que tan complicat que ja no sé tornar enrere.
1: Ja em vindrà al cap.
0: Bueno, però ja, quan et vingui ja m'ho diràs.
1: No, però tenia que veure, bàsicament, una consideració...
0: Què? Ja ho has trobat?
1: El tema de Eureka? La interseccionalitat.
0: Ah, sí.
1: Què passa?
0: Que t'has enfadat molt amb això, sí.
1: Clar que sí, per què? Clar, perquè per mi, diguem-ne, des del punt de vista d'un...
0: Home blanc cisetero.
1: Ara va dir puto viejo, però no ho diré, perquè això és una cosa que va dir una persona que aprecio molt, però no és correcta. Però no m'ofento, mira. Saps què passa? Mm-hmm. Que posés el que soc i ja està, punto. Bueno, no. Que la qüestió està que des del punt meu, del meu punt de vista,
0: sí,
1: Les divisions, les diferències, les jerarquies són sempre directe o indirectament de classe. Defineix classe, que tampoc té per què ser classe amb el sentit i amb la de classe obrera. Mm. És a dir, el que diríem, el que Gramsci, aquí. Jo vull, ara, quan els oients escoltin Gramsci, tenen que posar cara de dir, hombre, ja ha salit.
0: Ha sortit Gramsci.
1: Ha de sortir.
0: Ha citat Weber i Gramsci, ja.
1: Molt bé, escolta'm. Mira, escolta'm, a veure, oients, no és complicat. És a dir, a la meva època, i espero que encara alguns ho mantinguin, tot formava part d'aquesta relació entre dominants i dominants. Com es va posar de moda amb el tema de la postmodernitat i la mare que la va parir, el tema aquest justament de les identitats i de la segmentació, ara finalment, diguem-ne, que si el gènere, que si la classe, que si tant... Escolta'm, i ara ho hem separat tot tant que ara a veure com ho fem per tornar a rejuntar-lo. Mm. I ara això, li diuen, la internacionalitat amb aquesta mena d'intenció de tornar a juntar a costa, a tranques i barranques, allò que havien separat d'una forma injustificada i idiota. Per tant, jo estic, bàsicament, jo el que vaig és senyalar que això de la internacionalitat és una presa de pèl que funciona molt al món acadèmic, perquè al món acadèmic tots són modes, no? Però no. Jo crec, bàsicament, que la relació sempre és entre dominadors i dominats o dominades.
0: Va, última pregunta, però em podeu seguir enviant, eh? Què? Però és que fa 20 minuts que estem aquí, Delgado, que vols que estem aquí quan destonem d'estar més?
1: Jo no tinc res més a fer.
0: No, ja, bueno, però... 11 i 10 minuts. Fem una darrera pregunta, 606-25-64-39, que les guardarem també per la setmana que ve, que em diuen que n'estan arribant. 606-25-64-39. La última... és la que ens pregunta el Quim. A veure, el Quim, què diu el Quim?
4: Bon dia, professor. Per què la por fa por? I
0: know you belong. Oh, molt bé, Quim. M'ha agradat molt. A veure, atenció, Delgado, eh? Per què la por fa por?
1: Clar que sí. Perquè tu, d'una forma o altra, et preveus davant de la possibilitat de que certa circumstància a la que t'has d'enfrontar et faci por. Mm-hmm. O sigui, per tant, no és una redundància. Per exemple, et conviden a tirar-te en paracaigudes. A la por no és tirar-te per caigudes. La por que tens és bàsicament quan puges a l'avió i tens i pots preveure que el moment clau de tirar-te et faci prou por com per immobilitzar-te.
0: Clar,
1: evidentment, és evidentment, clar, és lògic que ens faci por la por. De fet, el nostre pitjor enemic no és la por, és bàsicament la por que s'anomena prudència.
0: Que és un enemic, tu diries.
1: Perquè la prudència et converteix en covard. Això és, és una cosa que va dir algú l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi. Que la prudència no es faci covards.
0: Que la prudència no es faci covards.
1: Mm. Clar, però la por és la prudència.
0: És molt interessant la por, eh?
1: A veure...
0: És molt interessant la por, perquè és lògic que existeixi la por, no? Vull dir, la por és un mecanisme d'autodefensa. Fins i tot, si entréssim en termes científics, jo crec que això, vaja, jo no sé, però que ens ho podria explicar un expert, quan tu tens por, tu mira't una pel·lícula de por, ves al túnel del terror, passen coses allà, el teu cos canvia.
1: I per què t'hi fiques?
0: És
1: que és absurd.
0: No, per experimentar-ho. Jo a mi no m'agrada, a mi, això, Delgado. Jo ho passo malament. Aquests dies estan a Sitges, allà amb la Zombie Walk. Jo no hi aniria perquè se'm fa por. És que jo tinc por en una pel·lícula de por. Ja està, no passa res per dir-ho. Jo ho passo malament. Llavors, què passa quan tu tens por en una pel·lícula o no sé què? És que els teus sentits aguditzen. O sigui, et tornes en una màquina de prevenció màxima. Si et toca algú, la sensibilitat de la pell es multiplica. Sí. Veus millor. Les oïdes de cop les tens disparadíssimes a qualsevol mínim soroll. Et converteixen en un superheroi de cop. O sigui, tots els teus sentits van multiplicats. Per què?
1: Home, algú diria perquè hi ha instints que de forma altra es posen en guàrdia davant de cert tipus de circumstàncies.
0: El risc. El perill.
1: Clar,
0: però és una forma d'autoprotecció.
1: Sí, però implica una pregunta. Sí. Com és possible que sent la por a l'amor, per exemple, consustancial al regne animal, els éssers humans, com abans esmentava, es tinguin emparecaigudes?
0: Per què et poses en risc voluntàriament?
1: Perquè la por està regulada culturalment. Pots tenir por a coses que no mereixen tenir por perquè tenen un factor social, polític i tal, i que poden ser induïdes, vèncer la por justament, bàsicament per fer-te l'heroi o inclús per plaer. Per tant, la por és un sentiment natural que respon a circumstàncies naturals, però que estan modulades per la cultura. Aquest xaval, com es deia? Que mai...
0: Tinc a apuntar-me. Quim. Ja, per això no portes papers enlloc, Delgado. Ni papers, ni bolis, no portes mai res. Què et digui?
1: Perquè és l'única
0: forma una mica,
1: de recordar-me de les coses, que és bàsicament oblidar-les de tant en tant. Escolta'm, Quim, aquesta és la clau. Vos entès o no? És a dir, la por és la prudència. És bàsicament pensar-te les coses. No te les pensis perquè no les faràs. I pel que fa al tema aquest de la por, l'ésser humà té por naturals, consustancials, a la seva condició d'animal, però és tan astut, tan intel·ligent o tan idiota de ser capaç de gestionar aquesta mena de base natural, tenint por a l'amor i tot i això, doncs, dedicar-te a anar al primer al camp de batalla que dius, t'he aparcat, compliques la vida. De què vas? Som així, tu. De fet, constantment ens posem en perill, perquè sabem que no hi ha res que meregui la pena que no impliqui un perill.
0: Perquè guanyar alguna cosa sense perill no té valor. Ah,
1: evidentment.
0: Llavors hem de passar per la por, sí o sí.
1: I vèncer-la, clar.
0: I vèncer-la. Delgado, la setmana que ve més, eh? Preguntes, ja he de retirar el terme infantil. Preguntes de nens per al professor Delgado.
1: Escolta, però
0: infantil... 606 25 64 39, notes de veu, ara mateix.
1: Però està bé. El que dic, bàsicament, és que quan algú pregunta d'alguna manera s'infantilitza en el millor sentit de la paraula.
0: Ah, està bé.
1: I aquest espai, bàsicament, és una crida perquè tots ens infantilitzem.
0: Mira... Ara m'he recordat d'una cosa que vaig veure d'un vídeo d'aquesta setmana de la guanyadora del Premi Nobel. Ai, el Premi Nobel, com es diu? Carson? Ai, no ho sé ara. És que ara quedaré malament, eh? De veritat, el primer Nobel de literatura.
1: Bueno, el primer Nobel es diu Nobel.
0: Anne Carson, sí, ho he dit bé. Val, és una escriptora que, sobretot, està especialitzada en literatura antiga, d'acord? I vaig veure una conferència que va dir una cosa que té a veure amb això de fer-se preguntes. Què és? Aquesta famosa cita de Cogito Ergo Sum, no? Penso, per tant, existeixo, diu... potser hi ha gent que no ha anat a mirar la frase original, però no diu això. Diu, dubio, ergo cogito, ergo sum. Dubto, per tant, penso, per tant, existeixo. Al principi que hi ha un dubte, hi ha una pregunta. No pots pensar sense la pregunta.
1: Vale. És això? Sí, però al final és tan malament.
0: Per què?
1: Descartes s'equivocava. No és penso, per tant existeixo. Si existeixo no és perquè penso, és perquè em pensen. En sèrio?
0: Em pensen.
1: Sí. Jo existeixo perquè em mires. Sóc el que es veu reflectir-se als teus ulls. Si no, no existiria. Sí, és com aquella pel·lícula, saps? Ellos no lo saben. Si algú ha vist el sexto sentido, bàsicament sí, sí. Va d'això. Si el Bruce Willis d'una forma o altra pren consciència que està mort, és perquè ningú li parla.
0: Quina
1: ningú ho pensa.
0: Quina meravella. Delgado, gràcies,
1: Aquí estem.
0: 606-2564-39, 606-2564-39. Notes de veu dels vostres fills, dels vostres nets, dels vostres nebots, preguntes que no sabeu respondre, o que sí que en sabeu però no voleu, les envieu al Delgado, que ho farem la setmana que ve. Bueno, no, la setmana que ve no, que tenim cursa, Delgado. Anem a Platja d'Aro a córrer.
1: Jo no.
0: No, tu no, per tant, ja d'aquí 15 dies, d'acord?
1: Gràcies per comptar amb mi.
0: Però ens podeu seguir enviant, notes de veu, això sí. Gràcies, Delgado. Un minut per damunt d'un quart de 12 del matí. Ara tornem.

0: RAC1.
1: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
2: Per què ens cal avui desencadenar el present?
1: Atura't, pregunta't i reflexiona.
2: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
1: Ajuntament de Barcelona.
3: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
5: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
6: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
7: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb páramos de Legaris, parajes de Callejo de Bodegas i viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Via Lliure, cada cap de setmana al programa Líder de Catalunya.
9: La, la, la, la, la. 11 i 18 minuts. Tinc un cel i un infern a dins. Sí o què? Milers de nits que es fan mentir. A veure, tot això és culpa del Joan Torres, hem de dir. Hola, Eva Jou, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
9: I també tinc l'Arnau Manya per aquí. Què tal, Arnau?
11: Hola, bon
9: Portem
11: dia.
9: Portem uns dies, no tota manera. La setmana, que, per culpa del Joan Torres, que hi ha gent que ha descobert oques gràcies al Versió. I el Joan Torres anà dient, sí o què? I no sé què, fem un altre concert o què? I veus aquest to.
11: Diria que divendres un oient va venir expressament a la ràdio per conèixer Joan Torres, que és la persona que imita Josep Montero al Versió RAC1.
10: Sí o què?
9: Portem tot el cap de setmana. Hola, Jordi Garrigós, bon dia.
12: Hola, bon dia.
9: És que portem, de veritat t'ho dic, s'està fent difícil venir aquí a la ràdio perquè portem tot el cap de setmana que entre el Joan Ferrus, el tècnic, la resta de l'equip, que van sentint crits de sí o què i no sé què.
10: Farem oques eternes.
9: Així. Casa eterna, efectivament. Però bé, és una de les imatges de la setmana, sens dubte. Ha passat aquesta nit, s'ha repetit per quarta vegada, de fet, aquesta setmana, amb aquests milers de persones omplint l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, aquests concerts d'Oques Grasses. Si fem números, més de 220.000 persones en aquests shows que han servit per acomiadar-los, en principi, definitivament. Així acabava, no? 4 shows, 2 hores cadascun, 24 cançons, sempre les mateixes, amb aquest escenari imponent presidint l'estadi i amb aquesta producció que feia goig. I un any d'espera, perquè recordeu que tota la gent que es va apuntar per comprar entrades ha estat esperant molt de temps, i aquesta bogeria col·lectiva que es va generar, que jo crec que no s'esperava ningú, sí que van apuntar a un estadi olímpic, i això ja és moltíssim, però que de cop s'esgotessin tan ràpidament, no sabem mai si és una barreja de FOMO, de capacitat de connexió amb tants públics diferents, no, amb joves, amb gent gran, amb els pares i els fills, i en alguns casos els nets i els avis, doncs hagi sigut capaç de capturar tanta gent i en fi, que hagi portat tantes entrades a la venda, no? Evidentment, no és flor d'un dia, o que es gràcies ja va arrossegant una trajectòria de creixement. Ara escoltàvem aquest matí les declaracions que ens feia fa 3 anys el Josep Montero, no? Que deia, ha estat molt lent, en realitat, perquè, bueno, són 15-16 anys de trajectòria, però al principi venien 10 persones, on venia cap, alguns ballaven, després alguns van començar a fer-ho, van venir 50, i després, de cop, van anar accelerant-se, no? Però són 6 discos, amb molt èxit, centenars de concerts, i milers de fans que fins i tot es tatuen les lletres. A veure, Jordi Carragós, ja sabeu que ell és periodista cultural, és col·laborador del 9C de la Vallhonesta i expert en música. Aquests dies no has anat a l'estadi, oi que no?
0: No, no he anat.
9: Val. Deixa'm preguntar-te si aquí la Jou va anar-hi quin dia?
10: Jo el dijous, que era el que s'havia de fer dilluns.
9: El que s'havia de fer dilluns
10: havia
9: i es va ajornar per la pluja.
10: Havia de ser el primer i va ser el segon,
9: val.
10: Sí.
9: I el Mañé va anar-hi...
11: Ahir a la nit, l'últim.
9: Val. Com va anar, Mañé?
11: Emocionant. Crec que, a diferència del que potser explicarà la Jou, que va viure el segon dia, crec que allà sí que hi va crear-se una cosa de... És l'últim. I això també deu influir, ara potser en parlem amb el Jordi, però aquesta cosa del és l'últim, crec que es va notar molt ahir a l'Estadi Olímpic, que realment la gent sabia que allò tenia data de caducitat i que fins i tot dalt de l'escenari potser es notava més que en altres moments.
9: I Eva, tu no tant, eh?
10: No tant, era tot una mica més descafeïnat, tinc la sensació. O potser el fenomen fan estava més dispersat, perquè després sí que he vist algun tall a xarxes, que clar, sí que hi ha moments concrets on hi ha gent molt emocionada, pel que sigui, per històries personals, perquè eren un grup d'amics que potser tots ja estaven molt implicats, però no hi havia una sensació de comunitat tan evident com potser l'últim dia.
11: De fet, va passar al concert d'ahir a la nit que una de les més celebrades, com a mínim a l'entorn on jo estava, no era dels últims discos, sinó les poques que feien dels primers dos discos.
9: Quin era?
11: En aquest cas era...
10: Cavall Estable.
11: Sí. Sí, i en aquell moment vas dir, ah, vale, que aquí al voltant hi ha gent que potser sí que els segueix des de fa molt de temps, que potser en aquests estadis que es van anar obrint mica en mica, el segon, el tercer, quart estadi fins i tot, no hi havia aquesta fervor o aquesta cosa tan intensa per aconseguir entrades.
9: Vull dir una cosa també sobre el tema de les entrades, Jordi, perquè me'n recordo que es va dir molt. Aquí hi ha hagut un procés de gent que vol revendre entrades, no? I es va dir, ostres, la gent ha anat a comprar amb bots i això. Jo crec que vam fer aquest anàlisi també nosaltres, de dir, com ha passat això? Perquè no havia passat mai i de cop són quatre, no? La realitat és que al final aquests quatre dies s'ha omplert. No és que s'hagin quedat gent entrades buides i no sé què, que no els he pogut col·locar,
10: no,
9: volia fer negoci...
10: És que
9: estava
10: entrava
9: ple.
10: Un amic, n'agafava totes les que podia, sí, però és que tenia amics per repartir-les, que l'acompanyarien al concert.
9: Tu com el llegeixes, el fenomen, Garrigós? Perquè realment és... A veure, impressiona. Fet quatre concerts a l'Estadi Olímpic, es fa per TV3. Ahir les audiències són de partit de Champions. O sigui, TV3 clava 23 i pico d'audiències, li sumes els 3 de la 2CAT, se'n va... que un 27% de la població que veia la tele ahir estava veient oques grasses.
0: Mm-hmm. Jo crec que hi ha... O sigui, és evident que estem vivint un context que jo crec que va començar després de la pandèmia. Quan comencem a conèixer tots aquests conceptes com el FOMO, tot això, un context que fa que estar en aquest tipus d'esdeveniments sigui pràcticament una cita quasi obligatòria, una cita... que has d'anar-hi, has d'ensenyar-ho, has de demostrar una mica que hi ets. Això a banda que hi ha... O que és un grup que agrada molt. Jo crec que, sobretot, és l'exemple d'una tendència que una mica ens normalitza com a llengua i com a país, que és començar a tenir una cultura de masses en català que mou centenars de milers de persones i que té unes bandes enormes, en aquest cas té una banda enorme, i té el seu propi star system. Ho pensava avui veient totes les personalitats que van anar a concert, no? De fet, doncs hi havia ja en Piqué, hi havia ja en Coercí, l'Aitana... tota aquesta gent, a quants concerts de música en català havien vist fins ara, no? Llavors s'està creant com aquest star system que és més nou del camp... O sigui, ha passat durant molt temps, però en català, jo crec que en bandes en català fins ara no ho havien fet. Òbviament hi ha molta gent que li agrada Oques Grasses, hi ha gent que no li agrada Oques Grasses. És el que té la música de masses, la música mainstream. Llavors, a mi em sembla molt positiu. Més enllà de les xifres, que són molt espectaculars i que al final no deixa de ser en relació a la música una mica, i em perdó per l'expressió, qui la té més llarga, però sí que em sembla molt significatiu la creació d'aquest espai d'això, d'aquest espai mainstream en català, que crec que fins ara no teníem.
9: Hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció i podeu corroborar-ho vosaltres que hi éreu, que és el tipus de públic, no? Perquè, clar, Oques Grasses apareixen fa... quan hem dit? Que...
10: 2012.
11: Sí, oficialment 2010, comencen a fer concerts el 2010, el primer disc és 2012.
9: Podríem dir, sense equivocar-nos gaire, Jordi, que era un grup de festa major?
0: Jo crec que van començar sent-ho, òbviament, sí.
9: O sigui, un grup de festa.
10: Sí.
9: O sigui, gairebé diria trompetero, una mica,
0: sí,
9: no?
0: Absolutament.
9: De festa, d'una de la matinada, i venga, i alegria, no?
10: Coexistíem, xarango... Sí, era en aquest ambient.
9: Quina és la, creus, la transició que fan per acabar que les lletres del Montero acabin tatuades en braços adolescents i que els pares d'aquests nanos hi vagin contents. És que jo tinc la sensació que ahir el que passava és que podria haver anat un nen de 5 anys, un avi de 70, el pare que en té 50 i la filla adolescent de 20 o de 15... I tots estan contents d'anar-hi. Que a vegades no passa això. El pare acompanyant a no sé qui, que no tinc cap ganes d'anar allà. No, no, aquí tothom hi va com content.
0: Mira, ara pensava l'altre dia parlava aquí a la ràdio del concert del Sant Jordi, i es veu que una imatge, jo era molt petit, però una imatge...
9: Del 90...
0: El Sant Jordi, perdó, del 91...
9: Aquell històric, no?
0: Aquell històric, no, perdó, si ets de posar context. Una de les imatges d'aquell concert, que va reflectir la Vanguardia, Era una imatge dels pares esperant els adolescents a la porta. Avui va ser una de les fotos que il·lustrava l'article. Això a moltes vegades no passa perquè entren tots. Mm. Això és molt guai. Jo crec que és un fenomen, el de la transversalitat generacional en la música en català, que va començar i els hi han donat els seus mèrits a Manel. Jo crec que Manel és el primer que comença a unir adolescents, joves... A la gent gran li encantava Manel, el primer disc de Manel. Sí, escoltava tothom. I crec que el gran èxit de Toques Grasses... Vull dir, per què ens ha estat diferents el que diu la Mica Leva, no? Que ells compartien amb xarango, tot això. Què els ha fet diferents a tots aquests grups? Què els ha fet diferents a tota aquesta escena de festa major, de música trompetera, aquest mestissatge tan nostrat, que no sé si es falta Jocs del Món, però nosaltres el sabem fer molt bé, perquè sona tot el dia. Crec que ells han tingut una ambició per fer una cosa una mica més enllà, per fer unes produccions molt més cuidades, molt més modernes, s'han apropat molt a la música urbana, sense perdre aquest esperit de fer música de masses, sense perdre aquest esperit de fer la cançó que li darà absolutament a tothom. Vull dir, ells han mantingut, al final, aquestes estructures de la música que parlàvem, de Festa Major, aquestes tornades èpiques, que a vegades poden ser una mica, que enfadaguen una mica... Les lletres, deies, aquestes lletres tatuables, són unes lletres una mica naïf, al final...
9: Bueno, clar, clar, perquè acabin tatuades, clar. no pot ser, diguem-ne...
0: No pot ser un poema complicadíssim. Sí, no. Llavors, jo crec que ho han fet molt bé, vull dir, han agafat l'onada correcta per triomfar en aquest país, que és la música de Festa Major, però han anat una mica més enllà, bueno, artísticament.
9: El Bordeus deia una cosa, que no sé si la resta també esteu d'acord, i el Garrigós també, aquest matí, quan deia que han trobat el punt mig... que va de Manel a Charango, no?
0: Absolutament.
9: O sigui, absolutament. És, captures una part... Bueno, algú amb el nas una miqueta així arrufat de tot del públic aquest, una mica més, no?, que li agrada la música, alta música, i el que més trompetero.
0: Però, per exemple...
9: I no has fet fugir cap dels dos, diguem-ne.
0: És complicat, encara dia d'avui, el Xavi Cervantes a l'Ara els ha deixat molt bé, aquestes, però és complicat trobar bones crítiques de discos d'Oques Grasses a revistes especialitzades, en Rock Deluxe i tal. Crec que estan més a prop de Charango que de Manel. Mm-hmm. Crec que també, vull dir, els Manel al final van acabar fent una cosa com molt sofisticada i s'anaven a Nova York a gravar, no sé què. Crec que els Oques Grasses de moment encara no estan més, una mica més a prop de Charango, però sí, sí que estan, em sembla molt bona aquesta comparació. Mm-hmm.
9: Del concert d'aquesta setmana, què destacaríeu, Eva i Arnau? Perquè, bueno, Eva, hi ha una cosa que tu has vingut tota la setmana, com si una part dels fans que van al concert els decebés una mica.
10: Sí, he tingut aquesta sensació per converses que he tingut al llarg d'aquests dies, que una mica... Hi ha gent que pensa que han faltat cançons antigues, perquè, vulguis o no, si fas un concert de comiat, potser s'espera la cosa aquesta de tancament, no? De no estàs promocionant un disc en concret, ni estàs de venta potser als últims fans, que al final també, gràcies a qui estàs fent 4 estadis olímpics, i potser, en canvi, fer més una revisió general o un record més dels orígens i de les teves arrels. He sentit això i també falta de col·laboracions, que això no té per què ser negatiu, però crec que quan vas a un concert de comiat jugues una mica amb l'efecte sorpresa i potser aquí hi ha hagut un tema d'expectatives de cadascú, que potser tothom esperava sortir amb alguna cosa que no s'esperés.
9: Ja.
10: I clar, això no ha passat, per exemple. Això... Que no té per què ser dolent,
9: clar,
10: perquè...
9: Jo no sé com ho veus tu, Jordi, però un concert de comiat d'una banda, que s'hi afegeixi altra gent, igual tampoc també
0: clar,
9: és contraproduent.
0: Clar, jo això hi pensava, perquè sí que és veritat que s'ha parlat a xarxes i tal... Entenc que esperava, no sé l'Eva, però igual que la gent tenia ganes de veure l'Aitana o tenia ganes de veure els Figaflaues. Però és que potser ells els hi hagués vingut més de gust que vingués l'Ernest Cruzats de la iaia, que apareixia el primer disc.
10: Sí, no parlo tant de col·laboracions macro, eh?
0: En un últim concert... A part, el que els fas venir 4 dies a cantar?
10: No, cada dia un de diferent, un diferent, com el confessionari, no? De la Rosalía.
0: Això podria ser, però igual jo hagués preferit el dia a l'Aitana, clarament.
10: No, no, clar, clar.
9: Clar, clar, clar.
10: No, jo ho dic més amb l'efecte sorpresa.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
3: De categoria, a més a televisió hi havia moments una mica desmanegats, de festa major. O sigui, que hi va haver
4: de
3: un moment...
4: De la seva essència totalment.
3: Sí, que se'n va el Montero i comença a cantar el trompeta i, bueno, potser no ho farà tan bé, igual, i tira quatre confetis, tampoc no era aquell confeti que veus en un estadi dels Estats Units, diguem-ne. Una miqueta més... d'estar per casa, si vols dir-ho així, però reivindicant-ho, no?
5: El que passa és, la pregunta seria, què és més Oques Grasses?
3: Clar.
5: Aquest d'estar per casa, aquest de festa major, si m'apures, o el d'un gran estadi amb 50.000 persones al davant, castell de focs i això, pirotècnia i papers o paperets, o grans ballarins, o una gran producció amb audiovisual. Què és més Oques Grasses? Aquí hauríem de ho podríem debatre. El cas és, com jugues una gran producció com aquesta davant d'un estadi olímpic, sento Oques Grasses o sento un format molt més diferent del que t'obliga també un estadi Lluís Companys.
3: Que tampoc no pots fer veure ser qui no has estat mai, no?
5: Clar.
6: Sí, però igual jo què sé, veient la seva trajectòria, no, que tenen com... Podríem dir, tenen diverses etapes, però tenen dues etapes molt diferenciades, que és a partir de Fills del Sol, no? Igual, tornar a aquelles cançons així, aquelles guitarres sincopades del Ri, dels primers discos, però és igual, deien, és igual. No ho sé, no tinc ni idea.
5: Sí que passava ahir, o com a mínim ahir, tenia la sensació, a diferència també del que deia del que deia l'Eva, és que no sé si va passar als altres concerts, però que tu veies que allò era un grup d'amics que se'ls havia anat de les mans la cosa. Que fa 10 anys o 15 anys eren un grup d'amics que va anar creixent, va petar el fenomen Oques Grasses, i s'havien trobat, enteneu-me, s'havien trobat d'un moment per l'altre al mig d'un estadi olímpic Lluís Companys, 4 concretament, i allò que potser, no dic que els quedés gran, sinó que potser no era el que ells havien plantejat d'Oques Grasses inicialment. Llavors, hi ha una paraula i un concepte que repeteix molt també la discografia dels Oques Grasses, que és aquesta cosa senzill o senzilla, es repeteix en diferents cançons, que per mi és una de les essències d'Oques Grasses, no? aquesta senzillesa que és impossible tenir en un format com el que és l'estadi Lluís Companys. Llavors, això és una de les dificultats que suposo que es devien trobar a l'hora de parir un espectacle com aquest.
4: A mi això també em connecta una mica amb el que deies tu ara, Jordi, de si realment ells voldrien seguir fent el que feien quan van començar, que és que, clar, sí que tinc la sensació que, veient que la seva essència és aquesta, però que el que els va fer eixamplar la base, per dir-ho d'alguna manera, va ser Fans del Sol, sí que penso que, d'alguna manera, s'han hagut d'adaptar a un nou estil més massiu. Però que, clar, que és molt difícil enganyar qui són, o sigui, enganyar-se ells mateixos.
3: Però aquesta mateixa In the Night, la pots posar des del principi? Jo crec que clarament és una cançó de les trompeteres de festa major. O sigui, si la podem posar des del principi, potser falta... A veure, ara la buscarem, eh? Però In the Night em sembla una cançó que et diria d'embalat. O sigui, mira, no sé, la trompeta aquesta. Bueno, potser, Jordi, no sé què diries tu, eh? Però vaja...
6: Sí, és molt de festa major, però precisament aquest disc després ja està guai, que comença molt a anir a baix al·lucinant,
3: sí.
6: Que podria ser una cançó d'headbanger de la música electrònica francesa de l'època de punk, justice, això. Vull dir que és lo guai, que és lo guai d'Oques Grasses, que poden fer aquesta cançó, que sí que és molt barbanera, tot i que els vents entren una mica més lluny, però després et poden fer una cosa una miqueta més sofisticada.
3: Deixa'm fer una darrera pregunta per anar acabant. Jordi, què és? Aquest matí fèiem la reflexió. Ostres, quatre... Això d'aquí la té més llarga, el que vulguis, però són quatre estadis, no? Tu creus que és repetible, reproduïble per una altra banda, no actual, en el futur, a Catalunya? És a dir, s'ha obert la possibilitat, ells han mostrat que això és possible? L'altra pregunta és si tindria sentit, però creus que es pot repetir alguna altra vegada?
6: Mira, és casualitat que estiguem parlant avui, perquè

0: Fa molt pocs dies vaig parlar amb un membre del grup Revelació 2008. I, que és Manel. I em deia que ells es veien ni de conya fent això.
1: Clar.
0: I jo li deia, home, vols dir d'aquí 5 o 6 anys em col·loqueu 4 cadires buides enmig de l'estadi olímpic i anuncieu un concert? I em deien, nosaltres pagant hem fet concerts de 5.000 persones, Max. És que aquesta és una cosa important, el tema de pagar. Perquè igual Manel sí que havien tocat a la Bugatti i davant de milers. Però pagant... ells no es veien fent una cosa així. També per mentalitat dels Manel, tampoc els veig molt fent una cosa així. Llavors, això sí que imaginava com ho preguntaria i ho reflexionava. Pensava... Charango van vendre 200.000 entrades d'una gira que mai es va fer. És veritat que era una gira itinerant, que havia de passar per moltes ciutats, però van vendre 200.000 entrades fa 5 anys del Gran Circ. Potser Charango, si tornessin...
1: El
0: grup actual... No, impossible.
2: Sí,
1: eh? Sí, jo dic,
0: un estadi olímpic... 70.000.
2: No, d'aquí uns anys,
1: no, no ho sabem, en el futur.
0: No ho sabem. Jo penso en el que s'ha fet fins ara. Pensava això, un retorn de Charango, obrint pas, era un grup que portava moltíssima gent, això, un retorn dels Manel... Però... I pensava, i si un dia juntessin la Muixca amb els Tiets... Vull, la Muixca i els Tiets, és que el màxim que han fet és un Sant Jordi Club. No un Palau Sant Jordi.
1: És que és molt bèstia.
0: És que és molt bèstia. És que és un Sant Jordi Club. La Ludwig van... És que jo diria que el màxim que han fet pagant és un Razzmatazz. Un Apolo. Jo no han fet ni Sant Jordi Club, diria, potser m'equivoco, eh? Em corregiu si no. Però clar, és que estem parlant de les Razzmatazz, estem parlant de 3.000 persones. Establim
2: no, sí,
0: són
2: sí,
0: 55.000.
2: Pràcticament ficció.
0: Jo ara mateix no veig ningú, a no ser això, que de cop s'ajuntessin un All Stars de la música catalana o un retorn... Jo, Charango, si tornessin i s'ho proposessin, no ho descartaria, eh? Un estadi olímpic. Però més enllà d'això, no.
3: Això, per tant, dona encara molt més valor als quatre concerts d'Oques Grasses aquesta setmana, també.
1: Clar. I tu t'ho expliques, que hagi passat això que ha passat?
0: Bueno, bé, jo he acabat una mica també, i això es va parlar molt quan el que deia abans, no, de la venda d'entrades, que relaciona molt amb el context que vivim ara, que això, que els concerts... Ha passat una etapa també oasis, no? Que els concerts, en què s'han convertit exactament... És veritat que aquest tenia l'afegit de que no els veurem mai més i de l'afegit de que estàs realment vivint un moment especial. Però jo tinc la sensació que aquest context general, no, d'anem a veure una cosa històrica, una cosa que ens fa una mica diferents als altres, perquè estem en el lloc, estem ahir on hi havia el cobert, on estava el Cobercí, on estava el Piqué, on estava la guitarra. Arnau, Eva, no ho dic per posar, sí que sou molt fans d'Oques Grasses.
2: No t'ho tenim en compte.
0: Però estic segur que hi ha una mica d'això, no? D'efecte d'anar arrossegant, ostres, és que s'ha d'estar aquell dia ja. No, amo, així s'ha passat una mica, això. Per tant, sí, no sé. No sé si és un... O sigui, sí que és un fenomen molt guai i deixa segur una xifra històrica i una dates històriques per la música en català, molt importants, com ho va ser el concert del Llach el 85 al Camp Nou, com ho va ser el concert del Rock Català el 91 al Palau Sant Jordi, està en aquesta lliga, sí. Ara, sí, és molt sorprenent, però també està dins aquest context una mica del FOMO, per dir-ho d'alguna manera.
1: 5 minuts i seran 3:15. Escolta, Garrigós, t'ho agraeixo que hagis vingut avui, i evidentment a la Jou i a l'Arnau. Mira, diria l'Arnau especialment, perquè... A veure, no va acabar tan tard, tampoc.
3: No, mira, un dia també abordarem el tema de l'estadi olímpic i la mobilitat que hi ha al voltant.
1: Va ser complicada?
3: Ja m'ho va dir l'Eva en el seu moment, dimecres i dijous.
2: Vaig advertir.
3: Però és que és una cosa
0: això
3: que...
0: Això a mi em va estranyar molt, perquè he fet moltes cròniques de concert a l'estadi olímpic i no ha passat mai. A mi no m'ha passat mai.
3: Doncs un caos de mobilitat i un embut per baixar cap a Plaça Espanya. Bé,
1: en un altre moment, ja.
3: Un altre moment ja obrirem el debat de si Barcelona...
2: En un moment de gro.
3: És igual, no, ja obrim el debat.
0: Bueno, pues imagineu si es fan a Spotify Camp Nou, que pot passar.
1: Ui!
3: Sí.
1: Bueno, ja veurem els veïns, també, que ja tenim el precedent del Bernabéu. 4 minuts i 3:15. Gràcies, Jordi.
0: Adéu.
1: Va, fem pausa i de seguida les incunables.
4: Via Lliure amb Xavi Bundó.
5: Ai, que ràpid passen les coses bones.
6: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
5: O els 10 dies Nissan.
6: Com?
5: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
7: 3 vertical, caminada per la natura.
8: Trekking?
7: Accés horitzontal fan que unes vacances siguin imprescindibles.
8: Excursions gratis amb Costa.
7: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
9: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
10: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
12: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
13: Concentrats i forts, i gens amunt.
12: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
14: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
12: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
15: Carregat!
12: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Un minut i seran 3:15.

0: Les incunables.
1: Hola, Llucia Ramis, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs, Irene Cordón? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ja sabeu que aquesta temporada estem fent les incurables, per tant, ens preguntem si tot el que ens succeeix, que a vegades és notícia, a vegades no, a vegades ens marca l'actualitat d'una manera, sembla, inèdita, és en realitat una repetició, un cicle que es torna a reproduir de coses que ja han passat en el passat, no? Relaments antics. Si us ve de gust que tractem un d'aquests temes, que a vegades us pregunteu, això ja passava al món antic, ja passava a l'antiga Grècia, a l'antiga Roma, a Mesopotàmia, a l'imperi persa, doncs bé, ens fem aquestes preguntes, ens ho podeu enviar a través de les xarxes socials o el correu electrònic vialliure@rac1.net. Avui quin és el tema, Llucia i Irene?
2: Mira, com a incunables que som, i ens agrada analitzar l'actualitat històrica i fent periodisme arqueològic.
1: Com ens agrada el concepte de periodisme arqueològic, eh?
2: Sí. Ara tothom parla d'un tema, que són els problemes de l'habitatge.
1: Sí.
2: Els polítics fan veure que no sabien que hi havia un problema, i explicarem que això no ve de fa dos dies, ni de fa 15 anys, quan hi va haver la crisi de les hipoteques, ni del temps del decreto Boyer, que va posar fi als lloguers indefinits l'any 1985, ni ve de la gran migració cap a les ciutats que hi va haver durant el franquisme, del barranquisme, que això va provocar, i la conseqüent construcció de blocs de pisos a les perifèries vora les fàbriques, no ve del turisme de masses, que també va començar aleshores, ni de la societat de propietaris que es va crear perquè havíem de ser un país de propietarios, sinó de proletarios, que va dir el ministre franquista Arrese.
1: És veritat.
2: Sí. Tenemos que ser un país de propietarios y no de proletarios.
1: És espectacular.
2: Ni tampoc ve d'uns anuncis d'aquella època que deien compre ahora que puede escoger y asegúrese de que puede obtener una generosa plusvalía en un futuro próximo.
1: Carai.
2: O sigui, ja començaven no només la societat de propietaris, sinó també la d'inversors.
1: Ja miraven al futur.
2: Sí,
1: ja
2: sí.
1: Era així.
2: El problema de l'habitatge tampoc ve de la gran migració a Barcelona per preparar l'Exposició Universal del 1929 i del fet que molta gent després es va quedar sense feina i llavors va haver un pollastre monumental i una vaga de lloguers el 1931, ni tampoc ve del fet que la ciutat vella de Barcelona es va quedar petita al segle XIX i es va d'eixamplar, o més ben dit, sí que ve de tot això, però també ve de molt abans.
1: Com d'abans, Irene?
3: Doncs imagineu-vos una gran ciutat.
1: Sí.
3: Hi arriba gent constantment perquè està buscant feina, però que l'espai és limitat, els lloguers són cars i com que tothom vol viure a prop del centre, els propietaris aprofiten doncs, cada metre quadrat. Els pisos es van fent més petitons, els edificis creixen en altura i els que tenen menys diners, doncs, evidentment, acaben vivint en els pisos més petitons, calorosos, poc segurs.
1: No estic parlant
3: de Barcelona, no, sinó de la Roma de fa 2.000 anys.
1: Què dius?
3: És a dir,
1: ja passava això, eh?
3: Doncs què passava? Que evidentment, i com molt bé diu la Llucia, doncs els segles és igual que passin, perquè el problema de l'habitatge constantment el tenim.
1: Va, anem a mirar l'etimologia abans de centrar-nos en aquesta mirada cap enrere, si els problemes de l'habitatge ja existien a l'antiga Roma, però anem a parlar de l'etimologia. Habitatge.
2: L'habitatge és una edificació o part d'una construcció fixa destinada a servir de residència o de domicili de les persones. Ve del llatí habitare, que vol dir poblar, residir, viure, i d'aquí també tenim habitació, habitacle i hàbitat, per exemple. No? I què passa? Que tot això ve d'habere, que és un verb que vol dir tenir.
1: Ah.
2: El seu freqüentatiu, habitare, va passar a significar tenir de manera continuada o tenir per costum estar en un mateix lloc.
1: O sigui, perdona, habitatge és tenir.
2: Clar.
1: És una possessió.
2: Ve d'aquí, clar, ve de les possessions.
1: Ostres.
2: Per tant, ja el concepte mateix ens porta a interpretar que tenir una casa equival a ser propietari d'aquesta casa.
1: És bona, aquesta.
2: Llavors, Francesc Pujol, escriptor i filòsof, tenia una cita que és aquesta. Qui diu que no té el sentit de la propietat, menteix o s'enganya a si mateix, perquè aquest sentit tothom el té. Allò que molts no tenen és la propietat, i aquí rau el mal.
1: És boníssim, perquè, efectivament, clar, tu tens el teu pis, la teva casa, la teva llar, és teva, per molt que sigui de lloguer, però hi ha la idea original, l'etimologia, ja ens marca que això era, vaja...
2: Com a mínim hi ha una confusió.
1: Un espai és tenir-lo, és ser-ne propietari. Va, dèiem que si aquests problemes que estem enfrontant i que, en fi, que han estat tan d'actualitat, o continuen estant d'actualitat, i fins i tot han provocat unes eleccions, o l'avançament d'unes eleccions, doncs si cap enrere, mirant enrere, podem trobar situacions similars. Anem cap a la Roma imperial. Com com aquella cançó dels Manel, no? Si jo...
3: Que és nascut a Roma. Boníssima.
1: Sí,
3: oh, m'encanta.
1: Si hagués nascut a Roma,
3: sí,
1: fa més de 2.000 anys, on viuria, Irene? O sigui, una persona normal i corrent,
3: va,
1: a la Roma,
3: exacte,
1: imperial, on vivia?
3: Clar, el més probable és que visquessis de lloguer en una ínsula.
1: Ínsula?
3: Ínsula és una mena de bloc de pisos que, a més, tenia com un aspecte molt massís i que estava formada per molts elevats pisos.
1: Ah, o sigui, les ínsules serien les illes d'avui, diguem-ne, no? Illes de casa. Sí, bueno, no sé.
2: Sí, sí, fixa't que la paraula manzana en castellà...
1: Sí, les illes de cases.
2: Les illes de cases, no? En realitat podria ser una paraula catalana, perquè quan Ildefons Cerdà va dissenyar l'Eixample, parlava de mansanes i estava inspirat en el concepte medieval dels mansos, o sigui, dels masos, que eren aquelles unitats de terra o explotacions familiars de l'època feudal, i ell s'inspirà en la manera que estaven disposades les cases dels serfs i del senyor quan va dissenyar aquestes cases de l'Eixample, no? I a més, mans ve de mansió, de mansionis, que en llatí volia dir casa o habitació, i en lingüista... Això és la teoria que diu que la mansana ve de... O sigui, la mansana ve de mansana, d'Ildefons Cerdà. Però després hi ha el lingüista Juan Ramon Lodares Marrodán, que diu que manzana ve del francès maçon, que volia dir picapedrer, paleta, o de maison, que vol dir casa.
1: Hi ha debat entre els lingüistes,
2: sí,
1: sobre l'origen
2: de la
1: mansana.
2: Però en tot cas, ínsula, illa,
1: ínsula,
2: és evident.
1: Illa,
2: no?
1: És aquesta, sí, la illa de cases.
3: Sí, sí,
1: no?
3: A més és molt bonic.
1: Com eren aquestes ínsules?
3: Clar,
1: no?
3: Com eren, no? Mira, el primer que hem de fer és que quan parlem de Roma antiga, tots ens ve el cap la Domus.
1: Sí.
3: I això què és, la Domus? És la casa dels rics.
1: Clar.
3: Per tant, oblideu-vos d'aquest tema, però que les pel·lícules constantment sembla que la gent estigui vivint d'aquesta manera.
1: Un pati interior i unes
3: patis,
1: coses.
3: Patis, els atris, mosaics, unes habitacions meravelloses. Doncs el
1: seran
3: tema...
1: tres o quatre, no?
3: Sí, exacte.
1: La resta no.
3: Llavors, dins d'una ínsula, evidentment, doncs, també hi ha diferències socials, com també avui en dia, sí, depenent de cadascú, doncs hi ha habitatges i habitatges. Els millors habitatges eren sempre les plantes més baixes, perquè es tracta d'espais molt més grans, més accessibles, també més segurs, per tant, els materials constructius també són molt més bons el que seran els països més baixos. Per tant, a mesura que la família ja és més modesta, comença a pujar de pisos i ens n'adonem que són espais molt reduïts. Quan dic molt reduïts, són entre 30 i 50 metres quadrats, per fer-nos
1: sí?
3: una miqueta la idea.
1: A
3: sí.
1: Roma ja tenien aquestes
2: minipisos.
1: Minipisos, eh?
3: Clar, sí, les
1: això.
3: Plantes baixes són entre 70 i 100 metres quadrats. Estic parlant dels que es poden permetre un habitatge, un pis... prou ampliós.
2: Gros.
3: I, en canvi, a mesura que vas pujant, la cosa va quedant reduïda, amb una o poques habitacions, molt poc mobiliari, evidentment, perquè si no, no hi caben, i sovint, sense cuina, perquè, evidentment, si tu encens foc dins d'aquells edificis,
1: clar,
3: era perillosíssim, perquè, i evidentment, no tenien aigua corrent, i això vol dir que ni lavabo privat, res. No pots obrir l'aixeta, res. Llavors, això què passa? Doncs que fa que bona part de la vida quotidiana es fes fora de casa. Aquesta és una altra cosa que hem de canviar, perquè sempre ens imaginem que a l'antiguitat tothom viu a casa com fem a dia d'avui, però això no és cert. Per tant, tothom fa la vida a casa, a fora de casa, vas a buscar l'aigua a les fonts públiques, Roma ja es va encarregar, és la imatge de Roma, no? Aquells aqueductes per poder proveir aigua a tot el poble, que te'ls trobes, doncs, a tot arreu, eh? Menjaven en tavernes, si heu anat a Pompeia, sabreu que n'hi ha moltíssimes, per tant, la gent no cuina a casa, i anaves a rentar les termes i utilitzaves les latrines públiques.
1: És boníssim, això, o sigui, la idea de casolà que tenim en l'actualitat no és la que es vivia a Roma.
3: Zero, zero.
1: La vida es feia fora.
3: Sí, sí, correcte, o sigui, podríem dir que la casa era sobretot el lloc on dormir,
1: clar,
3: perquè la vida
1: refugi.
3: Sempre, exacte, passa al carrer. Llavors, això ens ajuda també a entendre una miqueta per què Roma era una ciutat tan sorollosa, tan bulliciosa, perquè la gent, precisament, clar, necessita l'espai públic, perquè casa, senzillament, té molt poc espai. Un hi va dormir, punt i final. Per tant, i com dèiem, com més amunt anaves pujant en aquestes ínsules, més petites, més modestos eren aquests espais, més pobres els seus habitants, i per tant, a Roma, això de tenir un àtic, us asseguro que no era cap luxe.
1: Però és que això ens ha arribat gairebé a temps moderns,
3: clar,
1: no? La idea de que els pisos dels rics eren els de baix.
2: Clar, això... fins que no arriba l'ascensor.
1: Exacte.
2: És aquest el problema. No? És a dir,
1: el
2: les
1: canvi
2: cases...
1: és l'ascensor.
2: Sí, sí, sí, les cases senyorials eren les de baix, eren els principals, amb
1: ara.
2: Els sostres alts, amb els balcons fastuosos, estaven reservats en els propietaris de tota la finca, no? I a dalt de tot l'edifici, sota el Colomai, vivien els porters, no? O a l'entresol, entre els baixos i el principal, que tenen un sostre més baix perquè s'emprava normalment com a despatx o com a zona de serveis o per l'habitatge dels botiguers, porters o administradors de la finca, no? De fet, les finques de Barcelona, si tenen baixos, entresol, principal, és perquè era la manera que tenien els constructors, que havien trobat els constructors constructors per sortejar les limitacions del nombre de plantes que marcaven les ordenances municipals.
1: Ah.
2: Clar, perquè la Teoria General d'Urbanització d'Ildefons Cerdà, que és del 1867, ell tenia com a objectiu higienitzar Barcelona i fer una ciutat més igualitari, i per tal d'això, els edificis no havien de superar les 3 plantes d'alçària, no? I dins dels patis interiors...
1: Però, perdona, això és una trampa com un piano.
2: Clar.
1: O sigui, són 3 plantes, sí, sí, 3 plantes, però a més, hi ha un entresol. Clar. Hi ha un baix i un principal.
2: Clar.
1: Si són 6 plantes.
2: Clar, no? Aquesta era la idea que tenien els constructors per poder fer més plantes. Sí, sí. I, de fet, una altra cosa que tenia pensat Ildefons Cerdà, que no se va arribar a fer mai, era que els patis interiors, els patis d'illa, havien de ser jardins.
1: Va, seguim amb Roma. Perquè hi ha molta gent que es pot preguntar. Val, aquí el problema, més enllà de que els pisos siguin petits, grans, el que sigui, és el preu, no? Com de car ens hem d'imaginar que era viure a Roma, no? Hi havia queixes també dels romans pel preu dels lloguers? Hi havia especulació immobiliària també a Roma o no?
3: A veure, viure a Roma era caríssim, sobretot si volies viure al centre.
1: Oita,
3: estem parlant,
1: fort.
3: Clar, a més d'una ciutat enorme i densa, heu de tenir present que en l'època imperial fins a 1 milió d'habitants vivia a Roma. Això era enorme. La segona ciutat més poblada era Cartago, amb 500.000 d'habitants. Per tant, i Barcelona, 4.000 habitants.
1: Mare
3: perquè
1: Déu,
3: veieu,
1: senyor.
3: La història,
1: mare
3: com
1: Déu.
3: Va. Per tant, a Roma, moltíssima població, una demanda constant d'aquest habitatge, i per tant, sí que podem parlar de negoci d'especulació immobiliària, perquè hi havia grans propietaris que acumulaven edificis sencers i vivien de les rendes dels lloguers. Tenim un personatge que és Marc Cras, que passarà a ser un triumvir, que és un dels homes més rics de Roma. I Plutarc ens explica que va fer part de la seva fortuna precisament aprofitant els incendis, que eren freqüentíssims. Abans us ho deia, no?, que era una cosa molt, molt comuna, i per tant, quan un edifici es cremava, o n'hi havia un altre que veies que era altament inflamable, venia Marc Cras, comprava la propietat a un preu evident molt baix i després el reconstruïa evidentment amb els equips d'esclaus que tenia especialitzats, i llavors el que feia era o tornar-lo a vendre, tota la ínsula, o la llogava. Per tant...
1: Però, perdona, era el fons voltor de l'època.
3: Absolutament. O sigui, estem dient que ara fa 2.000 anys hi havia gent que ja sabia veure una oportunitat de negoci ara, en una desgràcia. Però és que a més no li costava absolutament res, perquè tota aquesta legió d'esclaus que té, que són especialitzats, eren els que feien aquesta tasca. I els hi pagava només, doncs, el menjar.
1: I perdona, final. Això que deies dels incendis, que eren habituals per accident, diguem-ne?
3: I una miqueta de tot, perquè les fonts ens parlen d'incendis provocats
1: també
3: per companyies privades de bombers, perquè així cobraven preus desorbitats.
1: Hi havia bombers, ja.
3: Sí, clar, hi havia bombers, hi havia entorns de
2: bombers
3: nit i tot.
2: Especuladors.
3: Sí, llavors, aquests, sí, evidentment, doncs, per poder apagar aquest edifici, per extingir-lo, doncs cobraven els llogaters...
1: O sigui, la figura del bomber piròman ja existia,
3: sí,
1: també.
3: Sí, absolutament. Som humans ara i sempre.
1: Mare meva.
3: I a banda dels incendis, hi havia un altre problema a Roma, que era els esfondraments. Perquè es construïa molt, es construïa amb alçada, no sempre en qualitat. Tenim un Juvenal, que és un poeta satíric romà del segle I, que fins i tot ens fa una miqueta de broma, perquè ens presenta Roma com una ciutat on gairebé has d'anar a dormir preguntant-te si a l'endemà l'edifici encara es mantindrà dempeus. Per tant, la cosa, sí.
1: Però fixa't una cosa que és molt interessant, que és que al final tu tens Roma com una gran ciutat on molts edificis han aguantat segles, i en canvi era habitual que caiguessin edificis. O sigui, era qüestió del material, l'esforç, la voluntat de què construeixes, què vols que perduri. Uns habitatges, doncs mira, construem de qualsevol manera, ja ben ràpid, fem negoci i seguim. Però les coses que volies que perduressin han perdurat.
3: Les domus, clar, per exemple, o tots els edificis públics.
2: Tot això em fa pensar molt en les remuntes, no? Perquè primer les de la postguerra, perquè des de la dictadura de Primo de Rivera el 1923, les successives ordenances municipals havien autoritzat la construcció de noves plantes damunt dels edificis ja existents. I en la postguerra més dura, als anys 40, quan hi havia escassetat d'habitatge i de materials de construcció, aquestes remuntes van ser eficaces per calmar els propietaris dels edificis que pressionaven perquè havien hagut de posar, havien de congelar els lloguers en els inquilins, i això era la manera de poder construir més i poder tenir nous inquilins, no? I després, a l'època de Porcioles, l'alcalde de Barcelona durant el desenvolupisme franquista, les remuntes es varen disparar, i entre 1958, 1960, 1970, llavors es varen construir sisens pisos, setens, vuitens, àtics, sobre àtics, no? Però també soterranis i semisoterranis, no? Llavors es va ocupar l'interior de les illes, no? Es varen construir habitatges enterrats, en voladissos, i hi havia habitatge a tot arreu, perquè era molt necessari en aquell moment. I el 1973, quan Porcioles deixa de ser alcalde, tenia la desena fortuna d'Espanya, amb 2.000 milions de pessetes, però ell sempre, sempre va negar haver-se enriquit amb el seu càrrec.
1: És brutal. És brutal. Tornant a l'antiga Roma, ara deies, els preus de l'habitatge eren cars.
2: Molt cars.
1: La construcció no era la millor, les condicions... No... Això generava conflictes, hi havia l'aparició de l'autoritat, de l'emperador, de qui sigui, de fos el càrrec per dir, mira, això s'ha de regular així o això?
3: Sí, sí, sí, això claríssim. O sigui, el problema va ser ja tan seriós que els emperadors van haver d'intervenir. Per exemple, August, que és el primer emperador de Roma, sabem que ell va promulgar una llei que va impedir que les ínsules superessin precisament els 20 metres d'alçada, que això equivalia a uns 7 pisos, perquè també a mesura que vas pujant, el sostre va baixant.
1: Però fixa't que jo no m'hagués... És d'aquestes coses que s'aprenen. Jo no m'he imaginat la Roma imperial com un lloc on hi
2: haguessin... Gratacels.
3: No. L'invent dels pisos ve de Roma.
1: És
3: que ve de Roma. I no només això, sinó que després del gran incendi de Roma l'any 64, Neró, que va fer aquella reforma urbanística, ells van posar noves normes urbanístiques precisament de construir carrers molt més amplis, limitar construccions, ús de material més resistents al foc. És quan apareixerà realment la imatge d'aquesta Roma de marbre que comentàvem. Hi ha altres emperadors, Trajà, de nou, haurà de limitar l'alçada per sota de la d'August, per tant, comptes de 20 metres a 18 metres, això vol dir un pis menys, perquè tot i així veuen que encara segueixen havent molts problemes. Per tant, a veure, no podem dir que Roma, aquesta Roma imperial tingués una crisi de l'habitatge com la nostra, perquè jo dic que és una cosa anacrònica, però lloguers cars, grans propietaris, especulació, habitatges precaris i dificultats per viure al centre d'una gran ciutat, tot això us asseguro que als romans els hauria resultat més que familiar.
1: I deixa'm preguntar-te una cosa, Irene, sobre una cosa que ha passat en els últims dies, bueno, que continua passant, encara que hi fixem més l'ull, no? Menys l'ull. Aquí s'ha parlat molt dels desnonaments, no?
2: Sí.
1: I del què passa quan en un acord entre dues parts una decideix que no pot pagar-ho, no? Què passa si tu a l'antiga Roma no podies pagar el lloguer de la casa on vivies?
3: Que tenies un problema i molt seriós, perquè si deixaves de pagar, el propietari podia reclamar el deute i t'acabava fent fora de l'habitatge.
1: Igual que ara.
3: Sí, és a dir, o sigui, els arrendataris no tenien escrúpols, feien tapiar la porta i au, cap al carrer. A més, és, abans que parlàveu de les porteries, a Roma també tenen porters, perquè evidentment el propietari de la ínsula no viu a la ínsula, viu a la seva domus. Llavors té un porter que normalment, o quasi sempre eren antics militars llicenciats, que els posaven allà i que havien d'anar a cobrar els lloguers. Per tant, ja et trobaves un home, si tu no pagaves, que t'estava reclamant aquell lloguer, i si no el podies pagar, doncs tranquil·lament això ho comunicava al propietari i et tapia la porta.
2: Però d'un dia per l'altre o donaven 15 dies de marge?
3: Aquí no donaven res de marge i encara us diré més. No només això, perquè a més els teus béns servien com a garantia del pagament de lloguer. Per tant, és a dir, mobles i aquells objectes que hi havien introduïts a dins l'habitatge podien quedar vinculats al deute. Per tant, et fan fora i no et preocupis que jo amb tot el que hi ha dintre a veure què puc fer. Perdre la casa, què podia significar? Doncs perdre no només allà on aniràs a dormir, sinó perdre el poc que tenies. En una ciutat, a més, tan cara com Roma, trobar un altre lloc on viure no devia de ser gens fàcil.
1: I escolta, i la gent que quedaven, els desnonats, diguem-ne, on anaven? Vull dir, dormien al carrer o hi havia algunes alternatives?
3: Hi ha alternatives. O sigui, dins de la pobresa també podem jerarquitzats, hi ha unes escales, no? Llavors, evidentment, si tens famílies i una xarxa de coneguts, doncs pots intentar que t'acollissin.
2: Com ara.
3: Exacte, però els més pobres, és a dir, l'opció dels pobres i que no tenen aquesta facilitat, doncs havien de buscar altres formes d'allotjament. Llavors, les fonts ens parlen de les cenàcules, que eren uns habitatges o unes estances que estaven situats sobretot amb aquests pisos més superiors d'aquests edificis tan modestos i que podien, per tant, aprofitar, és com un forat, allà dalt. Després hi havia també les pèrgoles. Les pèrgoles vindrien a ser també uns espais que es trobarien sobretot a les botigues i els tallers que estan als pisos més baixos i que serien com altells o un sostre mort. O sigui, un altell, Doncs allà aprofites, t'hi poses i dorms.
1: Però una pèrgola no té res a veure el concepte, no? La idea d'aquesta mena de petita construcció...
3: Ui, la veus moníssima, la pèrgola, ja veus les plantes i tot, no per allà. I finalment...
1: La eura que puja per la pèrgola.
2: No, però aquests altells, el temps de les criades...
3: Que no pots posar d'empeus, perquè no, és que no mesuren que un metre. No,
2: res.
3: I fins i tot hi havia els tuguris. És a dir, els tuguriums, literalment, que són barraques o cabanes.
1: No,
3: això és tremendo, que és l'allotjament extremament precari. I encara afegiria molt.
1: Tuguriums?
3: Sí.
1: Que
3: els tuguris, quan dius vaig
1: un
3: tuguri...
1: Hem anat a un bar, que és un tuguri.
3: Exacte, doncs, o un antro, no? Diem un antro o un tuguri. És el tuguri, és això. Però us diré encara més. Si no podies ni permetre la barraca, perquè també hi havia, evidentment, doncs, podia venir l'estat i dir-te aquesta barraca aquí em fa nosa. O tot aquest barri de barraques, us sona, no?
2: Sí.
3: El podem alçar i fora. I on anava la gent? Als cementiris. O sigui, al llarg de la història de la humanitat, quan algú ha pogut, l'últim habitatge és agafar els mausoleus. Això, actualment, a la ciutat del Caire, hi ha el barri, un barri amb 1 milió d'habitants vivint a la ciutat dels morts, que és utilitzant els mausoleus.
1: Què dius?
2: O sigui, els primers ocupes.
3: Els primers ocupes, però mausoleus. I, a més, és perillosíssim entrar en aquests cementiris i no estan censats, però es calcula que hi ha 1 milió d'habitants allà.
2: Ara mateix, eh?
3: Ara mateix, en una ciutat que té uns 30 milions d'habitants, 1 milió dels quals està vivint, perquè és l'únic lloc on poden viure, en els cementiris. I això ja ho feien també els romans, no? Si nosaltres sabem, ja sabeu que els cementiris estan extramurs, llavors el que feien, doncs, era aprofitar aquests mausoleus dels rics, de nou, per fer-ho. Per tant, hi ha una mena d'escala, no? Ara dèiem, de precarietat, i perdre el pis, doncs, no significa necessàriament acabar al carrer, però sí que podies anar baixant esglaons, i que una habitació més petita, després un altell, una barraca, i finalment, doncs, aquest cementiri, no? I que feia pràcticament que no s'hi pogués viure.

0: Fareu un parell de punts més de l'antiga Roma. Imaginem que vivim, tenim l'ocasió d'agafar una màquina del temps i desplaçar-nos a la Roma imperial i vivim una setmana, no?, en un pis d'aquests de la Roma imperial. Com ens hem d'imaginar què és el que ens sorprendria d'aquests pisos?
1: A veure, les ínsules no eren cap lloc, cap tipus de comoditat per ningú, eh? Val. O sigui, això ho tenim molt clar, perquè estàvem dient que no hi ha ni calefaccions, no hi ha ni aigua corrent, per tant, trobaries a faltar la
0: aixetes
1: intimitat. No hi ha aixetes. Per tant, totes aquelles comoditats, no?, que avui considerem imprescindibles, res de res. Per tant, no et pots dutxar a casa, no tens un lavabi propi, i has de buscar, doncs, l'aigua de font, rentar-te les termes, i en molts casos, doncs, utilitzar aquelles latrines públiques que comentàvem. Però també ens sorprendria molt el soroll, o sigui, tot el tema de la contaminació acústica. No
0: veïns,
1: en som conscients.
0: Els veïns penjant cartells a fora dient deixeu-nos dormir.
2: Clar, no hi havia finestres, no?
1: No hi ha finestres.
0: Clar,
1: i si hi ha finestres, no hi ha vidres.
2: Clar.
1: Llavors, aquest és el tema, no? Llavors, Roma, a més, és una ciutat tremendament sorollosa, perquè per allà hi passaven carros, animals, els tallers, els venedors ambulants, i fa un moment ho estàvem comentant, la gent feia la vida al carrer.
0: Clar, clar.
1: Per tant, finestres sense vidres, sense aïllament, que era completament inexistent. O sigui, la cosa hauria de ser realment molt difícil poder viure-hi. Per tant, què descobrim en aquesta Roma? Doncs que casa teva era quelcom molt menys important que per nosaltres, no? I que si eres una persona modesta, doncs hi anaves a dormir poca cosa més, perquè la vida, insisteixo, es fa als carrers, a les termes.
0: M'encantaria la imatge d'un cartell d'aquests de, si us plau, respecteu el descans dels veïns a les parets de
2: Roma. Però és vera que un dia podem parlar de la intimitat i de la privacitat, no? De les primeres habitacions privades, perquè crec que els romans tenien els cubiculum, que és una habitació petita destinada a jeure, no? Sí. Bé, de covares,
1: Això a les domus.
2: Sí.
0: A les domus.
2: Veus? Que era un lloc on descansaves i podies també tenir relacions íntimes, pot ser, o no?
1: Sí, és.
0: El cubiculum,
1: cubiculum.
2: Sí.
1: I després el tugurium.
0: Sí.
2: I després es veurà que el concepte de modern de privacitat no arriba fins a la revolució industrial.
1: Correcte. És que això és clau. Sí, ja quan tens això...
0: Per tant, en tot cas, i parlant, quan sentim a parlar de lloguers cars, de pisos petits, de propietaris grans, gent que no es pot permetre viure al centre de les grans ciutats, realment tampoc no han canviat tant en la cosa conceptual de fa 2.000 anys.
1: A veure, a moltes coses sí, però alguns problemes d'aquestes grans ciutats ens resulten molt familiars, perquè Roma atreia milers de persones, perquè allà és on hi havia la feina, els negocis, el poder, les oportunitats, però l'espai era molt limitat i, per tant, la demanda d'habitatge era enorme i això convertia que viure a la ciutat en un negoci. Sí. Roma no té la mateixa crisi de l'habitatge que nosaltres. Abans dèiem, no?, que és quelcom anacrònic, però quan trobem lloguers cars, pisos petits, aquests grans propietaris, l'especulació i aquestes persones obligades a viure cada vegada més lluny del que seria el centre de la ciutat, doncs això costa no reconèixer alguna cosa, no?
2: Ressona molt,
1: és que no ha canviat absolutament res. I per tant, què t'està dient? Doncs que tenir un sostre podia acabar sent un autèntic privilegi, i això els romans, doncs, ho tenien claríssim ja fa 2.000 anys.
0: Thank you.

0: Va, per tancar aquestes incurables d'avui, anem a fer recomanacions culturals de la qüestió de l'habitatge, no?
1: Bé, darrerament han sortit moltíssims llibres sobre el tema de l'habitatge, també pel·lícules, sèries com Revelejar, L'Arquitecte, i com que no acabaríem mai, hi ha com a mínim dues propostes a Barcelona que ho concentren tot aquests dies. Una són les jornades organitzades pel Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, que inclouen cinefòrum i debat sobre l'habitatge, fins al... crec que no, el 30, o sigui, fins al 30 de novembre, cada dilluns, sí. I aquest dimecres, perquè demà és festa. Això serà l'Espai Texas, està centrat en la problemàtica de l'habitatge i el dret de la ciutat i l'espai públic, amb pel·lícules com La Furgo, Històries de la Vallbona, i participants com Manuel Delgado, Carme Trilla o Geni Roca, entre d'altres. I una altra proposta és a la llibreria La Central del Raval, el cicle Poder Digne a Casa, d'Andrea B. Dols, que tractarà la qüestió de l'habitatge a partir de tres novel·les i un assaig, amb un club de lectura, tots els dimecres, fins al 12 de desembre. Però, si nau a qualsevol llibreria, a qualsevol biblioteca, ara mateix hi ha zones dedicades al tema de l'habitatge, especials, i si entrau a qualsevol plataforma com Filmin, segur que també hi ha col·leccions centrades en aquest tema, perquè és un gènere que no és nou, però que torna a estar d'actualitat.
0: I les que tornaran seran la setmana que ve la Llucia Ramis i la Irene Cordón, un dia més amb les Incunables. Ha estat un gust, com sempre. Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, a Ferrara.
2: Que vagi bé.
0: Tots i 9 minuts, hora d'actualitzar la informació. Mireia Garolera, bon dia.
3: Bon dia.
0: Hola, Quim Salvador, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I ho fem amb notícia d'última hora. De fet, és la notícia que hem estat esperant tot el cap de setmana, que té a veure amb la política. Atenció, Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián encapçalarà la seva llista al Congrés a les eleccions generals.
3: Exacte, ho acaba de confirmar el partit amb un comunicat. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional d'Esquerra Republicana. Al llarg dels propers dies es concretaran els detalls de la candidatura amb la celebració de diferents congressos regionals i serà el 20 d'octubre quan es formalitzarà aquesta candidatura del tot. Més detalls, Cesc Giró.
5: Sí, com deieu, és un breu comunicat enviat fa molts pocs minuts que resol la principal incògnita de les últimes hores a Esquerra. Qui es presentarà pels republicans a les eleccions espanyoles? Doncs bé, el comunicat ho deixa clar. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, serà el número 1 de la candidatura d'Esquerra de cara a les pròximes eleccions del 29 de novembre. Una decisió que es formalitzarà avui en una reunió executiva nacional del partit i al llarg dels propers dies es aniran concretant els detalls d'aquesta candidatura amb la celebració de diferents congressos regionals. El 20 d'octubre, per tant, està prevista que la celebració d'aquests diferents òrgans interns del partit que aprovaran també les candidatures tant del Senat com del Congrés. Un comunicat escuet que resol aquesta gran incògnita, però en deixa d'altres d'obertes, que és l'entorn de Rufián no descarta encara que hi hagi un tipus d'aliança amb Podem. Per tant, caldrà veure, més enllà de qui és el candidat d'aquestes candidatures d'Esquerra Republicana a les eleccions espanyoles, com es concreta la forma en què s'hi presenta i si fa algun tipus d'aliança amb Podem.
3: Però la maquinària electoral no para. El PSC acaba de proclamar també a Jordi Hereu com a candidat del partit a les eleccions del 29 de novembre. La plana major dels socialistes catalans ho acaba de formalitzar en aquest Consell Nacional que s'està fent en aquest matí i on el president i líder del partit, Salvador Illa, ha carregat amb duresa contra Junts per Catalunya per haver fet descarrilar la legislatura espanyola votant en contra dels dos decrets d'habitatge.
6: Per què serveixen? On et poses? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes? Quina utilitat tens, no? Nosaltres no enviem a Madrid observadors, envia a Madrid polítics.
3: Illa també ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha avisat que Catalunya es farà respectar. Per cert, segons informa Adif, pel que fa a la mobilitat ja s'ha restablert la circulació dels trens AVEs entre Barcelona i Girona. Aquest matí hi ha hagut una avaria a la catenària entre Vilobí i Girona i s'ha hagut d'aturar el servei. A més, un tren ha quedat aturat sense poder moure's. Ara ja s'ha solucionat el problema i es va restablint la circulació. I el Festival de Sitges homenatge. Aquesta hora Alejandro Amenábar amb el Premi Méliès a la trajectòria, un reconeixement que coincideix amb els 30 anys de Tesis, la pel·lícula que el va donar a conèixer. Anem cap a Sitges, Adrià García.
7: Tres dècades després de Tesis, Amenábar s'ha retrobat a Sitges amb el protagonista de la pel·lícula, Eduardo Noriega. Han recordat l'inici de les seves carreres i s'han imaginat com seria tornar a rodar plegats. De fet, deien a RAC1 que és un desig compartit.
8: Seria interessante con la experiencia acumulada y los...
2: y los trucos aprendidos, tanto de uno y de otro, ver qué sinergia hay. Pero sí, tendremos que hacer algo juntos.
4: Lo ha dicho él, que era grabado.
7: Precisament, Amenábar ha aprofitat el seu pas per Sitges per revelar que treballa en una nova pel·lícula de terror psicològic. A més, s'ha desfet en elogis cap a la pel·lícula La bola negra. Dona per fet que la cinta dels Javis arribarà als Oscars i marxarà de la gala amb més d'una estatueta.
8: Esports, en joc a aquesta hora a la Lliga ACB de bàsquet, Real Madrid 20, Manresa 9 i també el primer quart, Obradoiro 11, Lleida 2. Aquesta tarda, Baskonia Joventut a les 5 i Barça-València a les 7. Marc Márquez ha perdut el liderat de MotoGP després d'acabar 6è la cursa del Gran Premi d'Indonèsia que ha guanyat Marco Bezzecchi. El cerverí té ara 2 punts menys que Jorge Martín, que ha estat tercer i és el nou líder. Máximo Quiles, murcià de 18 anys, s'ha proclamat campió de Moto3 amb la desena victòria de l'any i Ethan Guevara ha guanyat la cursa de Moto2 i s'acosta a 5 punts i mig del líder Manu González, que ha estat segon. En futbol, el Barça es manté ferm al capdavant de la Lliga i va golejar 3-0 el Getafe i el Real Madrid continua a 6 punts i instal·lat a la crispació, tot i guanyar també el seu partit 1-0 contra el Villarreal, amb gol anul·lat a Vinícius i expulsió del brasiler, que es podria perdre el clàssic del Camp Nou. El segon és l'Atlètic de Madrid, que va guanyar 1-2 a l'Alavés i és a 5 punts del Barça.
3: I el temps, el que queda de dia, aniran passant a núvols que a estones deixaran el cel força emblanquinat i que en molts casos estan fent que els termòmetres es quedin una mica més frenats que ahir. Tot i així, les properes hores, a la majoria de casos, ens acabarem movent entre els 20 i 25 graus.
0: Pràcticament un quart d'una del migdia. Gràcies, Mireia. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Gràcies, Quim.
8: Fins ara.
0: Ai, mossèn Nin, que se'ns ha posat el diumenge així...
9: No, m'han balat en coses.
0: Sí,
9: ja m'agrada, sempre. Què tenim avui? Castells, Rufián...
0: Rufián, Torrons Vicenç...
9: El Torrons Vicenç, la Liguan...
0: Sí.
9: També.
0: No, a veure, aquest matí semblava... Ja ha vingut la Sara González dient, ja un se queda.
9: Home...
0: I finalment se queda.
9: Arroba, si em permets, no se podia saber,
0: bueno,
9: eh?
0: No, no se podia saber. Jo no sé res.
9: Tu, Xavi, si et fessin escollir, entra... Mira, sortirem aquesta nit, i aquesta nit sortirem amb el Toni Clapés, amb el Jordi Basté...
0: Cuidado amb la pregunta.
9: No, amb l'Òscar Nin, anirem a sopar, farem una mica de gresca i xerenola...
0: No
9: I l'altra opció...
0: No em facis respondre.
9: És... Bueno, doncs sortirem
0: amb
9: uns arreplegats que ens hem trobat pel carrer.
0: Un quart d'hora del migdia, escolta'm. De seguida arrencarem l'embalat. Avui dedicat als 90s, una mica, no?
9: Sí, perquè la setmana vinent tenim aquí un... Anem d'esdeveniments. Ja ha estat tot venut des de fa mesos. I love 90s.
0: Ah, sí.
9: El fòrum, que d'un esdeveniment que es feia al Palau Sant Jordi, hem passat de fer un festival amb 3 escenaris,
0: No té cap sentit, ja. Hem arribat a un punt de locura. Bueno, tot això, i a més he de recordar que d'aquí a una setmana...
9: Home.
0: Aquesta hora?
9: Sí.
0: Segurament, si tot va bé i no hi ha hagut problemes de cap tipus... Bueno, és que, clar, quan et desplaces... Després de la cursa hi haurà un embalat en directe des de Platja d'Aro.
9: Home, i tant.
0: D'aquí una setmana serem a Platja d'Aro, efectivament, per fer la cursa de RAC1, aquesta 11a edició, festa d'esport i de ràdio, el 18 d'octubre. 5 quilòmetres, només 5, que es poden recórrer caminant, corrent, amb el cotxet, amb els nens, amb el gos, amb el que sigui, pel centre de la ciutat. Vistes fantàstiques al passeig marítim. I, evidentment, com sempre, el Via Lliure des d'allà, amb algunes de les veus estimades de RAC1, amb el Basté, amb el Clapés, amb la Valloresta, amb el Pou, amb els Taloners, amb el Pericé, amb tots els Muppets del Versió. També farem l'embalat amb mossèn Nin.
9: I tant.
0: Que, clar, és que pensa que allò de Platja d'Aro...
9: Sí.
0: Hi ha material per fer...
9: Hi ha molt material, ja he vist
0: història.
9: Que...
0: Història.
9: Sí, a més, farem missa de campanya en directe i tindrem escolanets de luxe.
0: Sí?
9: Home, i tant, ja us aviso que vinc amb el trajo de campanya, que em vas comprar, que l'he posat uns parxes de cortato i de... Però bé, ja ho veurem, ja ho veureu.
0: Jo crec que és gairebé de bisbe, aquell.
9: Sí, sí, és de bisbe. Bueno, pràcticament, us en recordeu que vam anar al Port Olímpic i hi havia turistes parant-se i dient... Aquest senyor que està fumant i soltant i tal.
0: És... No, molt gros, molt gros.
9: Sí.
0: Gent de Platja d'Aro, si arriba un mossèn de cap a peus, però amb bambes, aquest és mossèn.
9: I deixa'm citar totes les amigues del recinte final de Platja d'Aro. No.
0: Vas més aviat amb, com es diuen aquelles, amb punta de ferro.
9: Bueno, tampoc ara cal... Tranquil, jo... Has donat una imatge ara mateix de l'església?
0: No, de l'església no.
9: D'esquinheads,
0: de la teva església.
9: De la meva església.
0: Això sí que és una mica així.
9: Venga.
0: Bueno, també ens visitaran de convidats el Pep Plaza, que ha passat la majoria dels seus estius de la seva vida allà a Platja d'Aro, i tindrem l'actuació musical de Mazzoni.
9: Home!
0: Un dels grans de casa nostra,
9: joder,
0: sí senyor.
9: Joder, i tant, una... Pablo, que me gusta. Molt bé, endavant amb el Sony, cony.
0: Ja queda molt pocs dies. Bueno, que jo no sé si hem tancat ja les inscripcions. A la cursa de RAC1.cat ho podeu comprovar allà. No les hem tancat encara, però vaja, queda res. La cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I, per cert, ara que dèiem que Masoni ens acompanya de diumenge que ve la cursa de RAC1, us hem de dir també que dimarts 27, sí, el Club 3C, que és el Club de Cultura, celebra 20 anys amb una festa musical que té precisament de protagonista Masoni, dimarts 27 a la Sala Paral·lel 62. I he deixat que entri amb força, que inundi la casa. Acompanyat de Quim Carandell, Masoni, Quim Carandell de la Ludwig Band, i la pluja es va secar. I Roger Mas, però també... A vegades em veig... Anna Andreu, però també... Meritxell Nederman, però també... El petit de Calaril. Atenció, això, eh? Sí. I d'altres artistes. Ara mateix, de fet, sortegem un pack de 4 entrades per anar a aquest concert de celebració dels 20 anys del Club 3C i veure en directe tots aquests artistes. Què heu de fer per aconseguir-ho? Doncs ser els primers a trucar al 902-47700, 902-47700, per anar en aquest concertàs del dimarts 27 d'octubre al 3C amb el Quim Carandell, amb Masoni, amb Roger Mas, amb en Andreu, Meritxell, en Nederman o el petit de Calaril. 902-47700. Si no sou dels afortunats i voleu anar igualment, 3C.cat. Ai, senyor, 10 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Fem pausa o no, mossèn?
9: Pensava que sortia Rufián i no, és un premi al Festival de Sitges.
0: No, és Peter Jackson.
9: Sí, sí. No, però bueno, havia pensat que era Rufián amb un premi, ja dient, amigues, ja me presento i tal. No?
0: De seguida l'embalat, però abans els consells del supermercat Consum.
10: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
11: El pernil és un dels productes més emblemàtics de la nostra gastronomia i també un dels més apreciats, tant aquí com arreu. Però sabríem diferenciar un pernil ibèric d'un pernil serrà? Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum, descobrirem els diferents tipus de pernil i les seves principals propietats. Quina és la diferència principal entre un pernil ibèric i un pernil serrà?
12: La diferència principal és la raça del porc. El pernil ibèric prové del porc ibèric, una raça autòctona de la península ibèrica, mentre que el serrà s'elabora a partir de porcs de raça blanca. En el cas de l'ibèric, trobem diferents categories segons l'alimentació del porc i de la quantitat de glans que consumeix. Ibèric d'engreix, d'engreix de camp, d'encavall i de gla. El d'engreix, per exemple, prové de porcs alimentats amb pinsos, mentre que el de gla, considerat de màxima qualitat, durant la pastura de glans s'alimenta exclusivament de glans i pastures, sense cap suplement.
11: I què hi trobem de diferent quan tallem el pernil?
12: El pernil ibèric presenta una carn de color rosat fins a vermell porpra, poc fibrosa i amb el greix infiltrat entre la carn. Aquest greix li dona una textura més untuosa i un sabor i aroma més intensos. El serrà també té un color que varia de rosat a tons porpra, però té un sabor més suau, és menys salat, amb una textura homogènia i menys intensa que la de l'ibèric.
11: Com podem escollir un bon pernil?
12: Aquí podem utilitzar els 4 sentits. Amb el tacte podem valorar el punt de curació i la qualitat del greix exterior. Amb la vista observem la proporció de greix, el seu color i els senyals de curació, així com les arrugues que apareixen a la peça. Amb l'olfacte podem fer servir la cala, una tècnica amb la qual s'introdueix un punxó a l'interior del pernil per comprovar-ne l'aroma i el punt de sal. I finalment el gust és la millor manera de saber si el pernil es troba en el seu punt òptim.
11: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana vinent amb més consells de la cooperativa.
10: Consum. Junts és cooperativa.
13: A RAC 1... Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Dia Lliure, territori cap de setmana.
0: 8 minuts i seran 2:15 que posem el rombos o no?
9: A passar que no vas dir, posem una altra copa al concert del Casgrà?
0: No, no,
9: ja m'aixeco i me'n vaig, eh?
0: No, no.
9: M'aixeco i me'n vaig.
0: 8 minuts, bueno, 7 i seran 2:15, va.
9: Vamos.
14: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.

0: l'embalat. Visca l'embalat.
1: Mossèn Escarrín, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amiga.
1: Bravo!
2: Com esteu
1: Bravo!
2: Totes? Bravo. Com esteu, Gabriel Rufián? Com està Vinícius? Com està en Mbappé? Bueno, Mbappé ara mateix estarà un after, que és on vinc jo, precisament. Com esteu totes?
1: Molt bé, molt bé. Sí. Ara de seguida parlarem d'això, de tot això, però tinc unes coses que he de fer abans.
2: A veure, què tenim?
1: Em permets? És que ara no sé qui tinc connectat, perdoneu-me, si ho podeu dir.
2: No, que sigui sorpresa.
1: Val. Mira, començarem amb una cosa. Queda anar un momentet, mossèn, una cosa que a vostè li agrada moltíssim, sí. Que jo ho sé.
2: Home.
1: Aquest cap de setmana... amb la seva benedicció, sí. Si m'ho permet.
2: Endavant.
1: He d'anar a una altra parròquia, que està a les Terres de Lleida. Concretament està a Agramunt.
2: Endavant.
1: Perquè s'hi està fent la fira del torró i la xocolata.
2: Endavant! Vinga, Agramunt, joder!
3: Bravo!
1: I tenim en línia el propietari de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco. Com estàs, Àngel?
4: Molt bon dia.
2: Bravo! Don Ángel! Don Ángel! ¿Qué le decimos a los chavales? Don Ángel!
1: Santo súbito!
4: Que vinguin cap a Agramunt.
2: Cap a Agramunt, cony! Vamos!
1: Escolta, Àngel, com està? Com ho porteu tota la fira? Perquè,
4: pues
1: clar, ja ha arrencat això, la temporada torronaire ja és a tope.
4: Va arrencar-hi ahir, la veritat que amb bon clima, que no fa calor, que portàvem uns anys que fotia una calor aquí que no es podia aguantar, i vendre que torrons en calor costa més.
1: Sí.
4: I la veritat és que aquesta temperatura ens ajuda més a tindre una bona fira i a gaudir, fa un dia de sol esplèndid, i fa una temperatura meravellosa.
1: I allargueu, no?, com que és festa dilluns, ja feu dissabte, diumenge i dilluns.
4: Un dia més, tres dies, sí. Un dia més de treball, un dia menys per descansar, però bueno, és el que toca.
1: Això sí, per cert, ahir va haver el campionat, no?, el campionat nacional de torró creatiu.
4: Ahir va haver-hi el campionat, va guanyar una noia d'una pastisseria de Sabadell.
1: Què dius ara?
4: Sí.
1: De quina pastisseria de Sabadell? No saps,
4: ara no la recordo, no me'n recordo el nom. Recordo el nom de la noia,
1: val.
4: Però no era la propietària. I de fet, la noia era de Bielorússia. O sigui que...
1: Què dius ara?
4: Sí. Però la veritat és que hi havia molt nivell, hi havia pastisseries de les millors pastisseries de Catalunya i hi havia un molt nivell. Vam tindre el jurat de Masterchef amb nosaltres fent de jurat, amb el Jordi Cruz, amb la Marta i el Pepe, o sigui que va ser un molt bon campionat.
1: Escolta, i aquest torró que va guanyar, el produïu vosaltres o no?
4: Aquest torró el produirem l'any que ve. Aquest any estem produint el que va guanyar l'any passat, que és l'Eric Ortuño, de la pastisseria Atelier de Barcelona.
1: Home.
4: Sí. No, l'any passat. I des d'ahir està a la venda, a les nostres botigues, el torró de l'Eric, que va guanyar l'any passat. O sigui, sempre el que guanya aquest any, l'any que ve, el fem, i a part del premi que guanyen econòmic, fem el reconeixement a les nostres botigues.
1: El que, evidentment, a les botigues de Torrons Vicenç, que ja hi ha tots els de la temporada, no?, i en les col·laboracions amb els grans xefs, amb el Jordi Roca, el Quique da Costa, l'Albert Adrià, l'Àngel León, no?, aquesta línia sinergia, que suposo que ja ens sorprendrà alguna cosa o altra, no?, perquè sempre teniu idees increïbles.
4: Sí, bueno, aquest any cada xef treu una o dues varietats noves. L'Albert Adrià amb els torrons de l'aire, que és la tècnica aquella que van inventar. Sí, bueno, ara si esteu veient la sèrie que estan donant aquests dies,
1: sí.
4: Surt quan comencen a fer el bulli... Exacte, Gènesis. Surt quan van començar el bulli a fer incorporar l'aire amb els sifons aquests.
1: Amb els sifons,
2: sí.
4: Exacte, doncs això és el que he portat.
1: L'esferificació, no?
4: No, l'esferificació és una altra cosa.
1: Torró esferificat, és veritat que ja ho veurem un altre any, potser.
4: Això ho podem veure algun dia, seria genial, de veritat. Seria una explosió.
1: Sí. Escolta, i llavors...
4: I després... No, perdona,
1: digues.
4: No. I la setmana passada vam presentar a Barcelona, la meu barcelonès, una col·laboració que ens fa molta il·lusió i que l'hem portat aquí a Agramunt també, que és una col·laboració que hem fet amb el Ferran Adrià i el Gaston Acurio.
1: Home!
4: Que és, Gaston Acurio és el sí, jo dic que si avui mengem ceviches a tota hora, gairebé, és gràcies al Gaston, no?, que així com el Ferran va posar la cuina del nostre país a l'avantguarda del món, el Gaston va fer el mateix en Perú. I tindre tots dos col·laborant fent un torró amb productes del Mediterrani i un altre amb productes del Perú i un altre fusionant, que és quinoa i neules, que és un dels torrons que es troba. Sí, la veritat és que estem supercontents. És una col·laboració que ens ha portat 2 anys de feina, de desenvolupament, però que estem supercontents de la feina feta i del resultat.
1: Acabo amb una cosa que és... vaja, aquí tenim una obsessió, el mossèn també, des de fa temps, que és el torró de nocilla...
2: Home.
1: Que hi ha varietats dins el torró de nocilla.
2: Sí, explica això bé, Àngel, per l'amor de Déu.
4: Perquè en nocilla sempre hi havia el que era de la nocilla de negra i el de nocilla dos colors.
1: Sí, ara.
4: Aquest any hem fet el de nocilla dos colors.
2: Oh!
4: Hem fet el torró amb la nocilla dos colors.
2: Mare meva, Àngel, per l'amor de Déu.
4: I després hem fet un altre, que és el cookies and cream, que, sí? O sigui, hi haurà tres torrons de nocilla, l'original, el de dos colors i el de cookies and cream. Hi haurà tres torrons de nocilla que agrada a tanta gent i porta tants records a tothom.
1: No? Ai, senyor, quines ganes. I, evidentment, els torrons de RAC1 que...
4: I els torrons de RAC1, com sempre, que com no poden faltar mai.
1: Els solidaris.
4: Per donar a l'Hospital de Sant Joan de Déu perquè puguin fer beques i investigació per les malalties minoritàries.
1: Escolta, Àngel, que acabi d'anar molt bé. Una abraçada fortíssima.
4: Que tingueu un molt bon diumenge.
1: Adéu-siau.
2: Endavant amb els torrons!
1: Oh!
2: Bueno, fotríem 4 o 5 taules de nocilla, eh?
1: El de nocilla duo,
2: Que ai, amb una coca-coleta freda, que... tan amigues!
1: Escolta, abans que... És que se m'estan acumulant coses,
2: què va amb l'hora?
1: Una, tinc el Cesc Giró en línia, per el tema de Rufián, perquè no m'ha quedat clar una cosa.
2: Sí.
1: A veure, Cesc...
3: Hola, què tal?
1: L'embalat en coses. Un moment, ara de seguida posem música.
2: No,
1: que
2: no, endavant.
1: És un espai per posar música.
2: Què decimos a los chavales? Venga,
1: a veure.
2: Sex.
1: Sí, no, sex no, Cesc. Cesc, prou! Hi ha comunicat d'Esquerra Republicana dient que Rufián és el candidat, sí?
3: Sí, és una mica, és una sèrie amb fascicles, això, eh? Anem al llarg del matí.
1: Rufián ha dit comunicat. Alguna cosa o això apareixerà o algú sortirà a dir alguna cosa o no?
3: Públicament ningú ha dit res. Sí que és veritat doncs, que hi ha fonts dels entorns que van parlant i van explicant coses amb compte, gotes i amb el mateix, pràcticament, hermetisme que fa una estona. Eh? Sí que és veritat que tenim aquest comunicat que diu que Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra, però aquí encara hi ha molts dubtes de com es configurarà això. Primer de tot, si Rufián ha aconseguit presentar els avals o si és la direcció que l'avalarà, això per una banda, i per l'altra banda, com queda aquest front ampli que volia construir Rufián. És a dir, si d'alguna manera hi haurà alguna mena d'entesa en Podem. Aquí fonts properes a Rufián ens diuen que això és més a prop que mai. És a dir, per tant, que Rufián no descarta alguna entesa amb Podem. I veurem com s'articula això, perquè això no ens ho expliquen encara. Ens diuen que encara és massa d'hora per parlar-ne.
1: Això ho diu l'entorn de Rufián o d'Esquerra?
3: L'entorn de Rufián. L'entorn de Rufián ens diuen que ells no tanquen la porta, de fet que està més a prop que mai, una mena d'acord amb Podem per, d'alguna manera, entendre's. Veurem si això es concreta amb una entesa postelectoral.
1: Però no anar junts a llistes, per entendre.
3: No concreten res. No concreten res.
1: Senyor.
3: Per això et deia que haurem de veure, haurem d'estar molt pendents de com es va concretant això les pròximes setmanes. Jo el que
1: de veritat,
3: interpreto d'aquest moment...
1: S'està complicant una miqueta, eh? O sigui, si Rufián es presenta amb Esquerra o hi ha col·laboració directa amb Podem o no hi és.
3: Bueno, ja ens ho diran. El que interpreto d'aquest moment és deixar clar que Rufián serà el candidat d'Esquerra i xutar la pilota endavant i veure les pròximes setmanes, que amb això sí que hi ha més marge, com s'articula aquesta col·laboració que Rufián insisteix que vol mantenir amb Podem. De moment,
1: però una cosa, Cesc, això no és el que s'ha estat dient les últimes setmanes. Vull dir, el debat era si Rufián encapçalava una llista de les esquerres espanyoles. Això, en principi, ja és descartat, però ara el que estem parlant és que l'entorn de Rufián diu que hi haurà col·laboració. Però, clar, ja no encapçalarà aquestes llistes, s'entén, no?
3: Clar, ell encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana i a partir d'aquí...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
4: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
3: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
4: Entrades a osvallès.com.
5: Sí. Una cosa, mossèn, ha vist que ha entrat el vaticanista.
6: Home, hola,
5: acaba d'entrar el subdirector del Via Lliure, que és el vaticanista de RAC1.
7: Donant el mallet.
6: Controlant el mossèn.
5: No, una cosa, perquè quan arriba aquest senyor tenim notícies del Vaticà.
8: No, segur que s'ha mort el zobispo.
5: No, s'ha mort ningú. No, però hi ha notícia, em sembla, Arnau.
6: Hi ha notícia, i és que el Papa Lleó XIV acabem de saber que s'haurà d'operar d'un nòdul al pulmó. En els propers dies hauran de veure... En principi és en fase inicial, que per tant no corre risc la salut del Papa Lleó
5: XIV. Acaben de fer un comunicat des del Vaticà.
6: Això afecta, entre d'altres, el viatge que ha de fer el Papa d'aquí a unes setmanes, a principis de novembre, a l'Argentina, al Perú i Uruguai. D'aquí unes setmanes ha de marxar.
5: Que és important perquè, clar, tornava a un entorn que l'ha acollit durant molt de temps.
6: Tornava a casa seva, que era el Perú, clar. I tornava al país d'origen del Papa Francesc, clar, que el seu professor no havia anat mai al seu país d'origen. A Milei i companyia,
8: per allà també voltant. Estava programat amb els fastos de l'homenatge de retirada de Messi, que també anava el Papa allà, les Nike Air Max i tot allò que porta.
6: Aquesta és la notícia, el Papa Lleó 14, que s'haurà d'operar d'un nòdul al pulmó. Veurem què implica això exactament, també per la salut del Papa.
5: D'acord. Bueno, haurem de veure què és aquest nòdul, també.
6: Sí.
5: Que no expliquen pas que sigui més que això.
6: No expliquen que tingui cap relació, per exemple, amb un punt cancerigen, que podria ser, però que insisteixen en una fase inicial que s'haurà de tractar els propers dies.
5: Doncs l'operaran, el Papa, d'un nòdul al pulmó. Gràcies, Arnau.
6: Fins ara.
5: Notícies vaticanes, fresques i regalades.
8: Què més tenim ara?
5: Ja està. Ja podem començar o no?
8: I el xaval del castell, què?
5: Comencem o què?
8: Comencem a què? Mira el cabron. Comencem a què?
5: Mira, és que ahir jo crec que hi va haver una pila de gent que mirant la tele o a l'estadi, de cop va dir, hòstia, que la imitació del Joan Torres, el versió del Montero,
8: dir una cosa.
5: És impecable.
8: Deixa'm dir una cosa. Dins del món d'aquestes imitacions d'artistes, per mi, és en els darrers 10 anys la millor que he sentit. És espectacular.
5: És
8: i com parla ell i tal, endavant. Tant de bo, pues tot el que guanyi el que fa les imitacions ho doni a casa,
9: Queda què passa, penya? Home,
8: és això, què passa, penya?
10: Bueno, potser em pots fotre tres més, tio, però has dit que és l'última, saps? Però després ja diràs, en fotem una altra.
5: És el millor, és el millor.
8: És el millor.
5: A veure si demà torna a sonar o no. Bueno, jo no ho sé, està descansant. El Joan Torres, fantàstic.
8: Joan Torres, sempre. Molt bé, Joan Torres.
5: Demà és festa, és veritat, que bueno, ja veurem.
8: Demà és festa. Joan, ja, si m'estàs escoltant o que t'ho diguin després i tal, tens tres mitjanes pagades aquí
5: no.
8: Al bar de sota casa.
5: No, no pagui res. Va, 12 i 36, què? Ens posem a fer...
8: Posem
5: Santa Maria del Mar o no?
8: Posem Santa Maria del Mar, que farem un debater.
5: Què?
8: Ara farem un petit debater. Home, sí, farem un petit debater.
5: Sí, per cert, que va anar al col·lapse.
8: Sí, ja la segona setmana que vaig
5: allà. Però què passa, que ara té una... L'han fitxat a col·lapse?
8: Va trucar un dia al...
5: Ha parlat d'Ocas Gràcies, per cert.
8: Va trucar un dia al Jordi i em va dir... T'han tancat la compte de Twitter, no? I vaig dir, sí, m'han tancat la compte de Twitter. Van castellar 15 dies i tal. I em diu, mira, m'ha trucat ta mare i perquè estiguis pel carrer robant cotxes, millor que te vinguis pel col·lapse. I allà ha acollit. No, em va convidar a parlar de Shakira i d'Ocas Gràcies. I allà vaig coincidir amb la Su.
5: Sí,
8: amb la Su.
5: Estupenda la Su.
8: I també, ho hem passat bé. No em van deixar fer allò de Jordi, al final.
5: No vas poder.
8: No em van deixar, però...
5: No els hi va semblar bona idea.
8: Però ara que dius això, mira, jo crec que... Crec que no, si amb el teu permís, Xavi, que portarem a la Su, fem un embalat.
5: Sí, home, ens encanta la Su.
8: Quan no tinguem coses, quan no tinguem
5: Gabriel Rufé entre Martín
8: Turros de Nocilla, quan no tinguem castells, quan no tinguem la cursa del Corte Inglés...
5: Això serà, calculo, cap al mes de maig, juny.
8: Juny, juliol, juny. Su, que ja ens estàs escoltant, doncs ja pren nota cap al juliol. I per Sant Fermines portarem a la Su, Perquè crec, Xavi, que no és que ens hagin...

0: amb lo superficial, però sí amb lo més evident i obvi. Ara diré una cosa, una mica així de les meves. Quan rasques, quan parles amb ella, amb la Su, ja veus que estàs davant d'un artista que se li ha de donar de menjar part, i per això ho farem. Jo crec que la Su té ara 26 anys i està en aquell moment de la seva carrera de fer...
1: Perdona, encara té 26 anys,
0: sí?
1: És que és una cosa, tremenda,
0: no,
1: perquè
0: és
1: clar,
0: que...
1: la porta temps que la veiem i clar. Encara té 26 anys.
0: Home, si em va ajudar a aixecar-me i tot el sofà ja del col·lapse i tal, perquè clar, jo
1: sí, ja la imatge, ja, la imatge era curiosa.
0: Quants anys tens i tal? 26.
1: 26,
0: no,
1: eh?
0: No pot ser, madre. Increïbles. Però està en aquell moment de fer un Kate Bush, la de Running Up That Hill, de fer coses aquestes, i l'art va molt més enllà d'omplir 4 o 15 nits al Palau Sant Jordi o un estadi olímpic. Ho parlarem amb ella un diumenge que vingui. I sí, sempre que acabem al col·lapse, sempre sortim fent la conga amb Pilar Eire, fins a la parada del trampàs. Dit això, deixa'm felicitar-te, Xavi, per la presentació de la temporada de la 2, que et van veure molt net. Va, amb la camisa blanca, jaqueta blava i pantaló xino color crema, entre consejero delegado de la banca Mare Nostrum, però també una mica de apoderado del litri,
1: Va,
0: aquell
1: home.
0: Look, una mica de... No, ens congratulem tots,
1: per favor.
0: Mira...
1: Molta gent hi havia aquell dia.
0: Sí. Mira, l'altre dia, amb això, per rematar ja allò d'Ocas Grasses, l'altre dia feia en broma col·lació d'Ocas Grasses, però també es pot aplicar a moltes bandes, Allò... que guai, ens veurem d'aquí 6 anys, no? Vull recordar una cosa, jo tinc 51 anys, des del 1992, des de les Olimpiades de Barcelona, que vinc escoltant, que és la darrera gira dels Rolling Stones.
1: Ah.
0: Estem a 2026 i el senyor Mick Jagger i el senyor Keith Richards ens han passat la tita per la cara durant 30 anys amb això de me voy o no me voy, Mira, la nostàlgia, en el cas de la música, ja és una indústria en si, ja ho hem dit, destinada a gent que més o menys encara s'ho pot pagar, Com en el cas que ens ocupa avui, que està tot esgotat des de fa mesos, Xavi. Un cas d'èxit que va començar, com dèiem abans, uns anys en recintes mitjans, per després passar a recintes com el Palau Sant Jordi. Jo vaig anar a una edició d'aquestes. Estem parlant d'I Love 90... No, I Love 90s, I Love 90s, però jo vaig anar amb un I Love 80s i encara tinc un record tan brutal, va ser espectacular. I ara, ojo, ja és un festival de 3 escenaris al Parc del Fòrum de Barcelona. Insisteixo, fa mesos que està tot venut. Anem a fer un recorregut per alguns dels artistes que més ens criden l'atenció i que agraden aquí a l'embalat, Ojo, que hi ha l'escenari principal... Ara el Blai m'ajudarà, amb gent com Corona, Paco Pil, Snap, amigues. I sí, i el que m'he quedat flipant és que ja fotem això a una amiga, no és amiga meva, però la conec i tal, Ultranater. Ui, ara en parlarem d'ella.
2: Sí, Ultranater. Perquè la cançó et sonarà, segur.
0: Et sonarà la cançó Free, que és la que coneix tothom i tal, però ara en parlarem.
1: Per cert, m'ho sents que m'estan dient que tenim un... Ens ha arribat un missatge.
0: Què ha passat?
1: És ell, sí?
0: És Ramon Lamiel.
1: És el Josep Montero?
0: Ah, sí?
1: A veure, podem escoltar, el missatge, a veure què em pregunto.
3: A veure, tio, Bundó i el mossèn aquest, tio. Vull dir, ara estava dient això de que a veure si torno i tal. Vull dir, jo ja dic que he plegat, saps? Vull dir, a mi no em toqueu més la polla, saps? Si voleu tocar-me més la polla, veniu a Muntanyola, tio. Veniu a Muntanyola, què, tio?
0: Claro, claro. Que sí? Bravo! Amigues, pots... Mira, aquest escenari que ve l'amiga Ultranater també estarà a l'Esperadicio i el presenta el meu estimat i admirat Fernandisco. Ja en parlarem, L'altre escenari és pop amb gent com... Ojo, És que tens tot això de Snap, I Got the Power i tal, i a l'altre escenari estan Celtas Cortos, Amistades Peligroses, Viceversa, No me pises que llevo chanclas, amigues, ara en parlarem, I després està, atenció, perquè jo crec que això l'any vinent ja demanarem fer... directament al lliure cap de setmana, aquest festival.
1: Bueno,
0: perquè
1: veure.
0: Està, després de tot...
1: A mi no
0: tot,
1: em facis anar amb Carricotge,
0: El tercer escenari, que és a l'escenari Maquineros, amb gent amb Javi Bosch, Ricardo Fractal, Fran Drax, Marian Tacal, la de la cançó del Pont Aeri, I escolta, Xavi, no, ja em portaran. Allà em porten,
1: no,
0: i tant,
1: no,
0: bajo palio, com a Franco.
1: Home, re.
0: Amigues, comencem per l'escenari pop i comencem amb una banda que a mi m'agrada molt. Anem cap a Castelló, sí, cap a Castelló, l'any 88, on es forma aquesta fantàstica banda, on canta la Patricia Fernández Escoin, que són una barreja entre els Blondie i els Transvision Bam de l'època. Us en recordeu, els Transvision Bam?
1: Sí.
0: Doncs ara, quan recuperem aquests, encara ens en recordareu més. Guitarres contundents i pop de xiclet. Excel·lent incursió de les guitarres indies del moment del 88, no d'ara, en el mainstream de la Radio Fórmula Espanya. Molt meritori. Som-hi per a totes les amigues que encara porten aquella, alguna encara ja, Xavi, mitja de ratxilla. De ratxilla, Les Martins i aquell puntet de marrana. Vamos con los Romeos . I aquest festival. Això és història del pop en castellà. Mi vida rosa del 90.

0: Aquesta és una de les bandes que seran en aquest festival.
1: Sí.
0: Això quin dia és? La setmana que ve?
1: És ja, la setmana que ve. El dia 17. Estàvem parlant, és que són tres escenaris. Ara parlo de memòria, eh? No sé quants escenaris té el Cruïlla. No sé quants escenaris té, per exemple, a Love Sonar, que el fan allà també, no? Però escolta, previsió de gent, pues no sé, pues quanta gent hi cap amb tres escenaris, un festival al Sonar. 50.000 persones, 30, 40, és igual, és molt meritori fer aquesta reunió.
2: I gent totalment entregada.
1: No, i a més, amb aquest matxembrat, que jo vaig a veure els disjocis del Pont Aeri, però ma mare va a veure no me pises, que llevo xancles, i el Blai va a veure Snap.
0: Mira, ara estic mirant a veure de l'últim Cruïlla quanta gent hi havia, sí, i quants escenaris. És un, dos, tres, quatre, cinc... 6,
1: bueno, són més.
0: 7.
1: Són 7.
0: Però de mides diferents, també.
1: Sí.
0: 7.
1: Són 7. Però bueno, que, escolta, com a poc, segur que més de 25.000 persones estaran el dia 17 allà al fòrum. Va, anem cap a un poble a prop de Sevilla, concretament l'any 86 del segle passat, amigues. Sorgeix aquesta banda que fa un pop-rock humorístic que al cap dels anys seria titllat despectivament com a rock o pop tuno. No sé si en recordeu que
0: algú... Per la tuna.
1: Sí, perquè és la figura aquesta de la tuna que fan gracieta, sí, però que toquen amb les guitarres i tal. Era una etiqueta despectiva que també en el seu origen es va otorgar a sabeu qui? A Sinistro Total. Per què? Perquè conjuntaven rock, pop i sentit de l'humor. Totes les lletres del principi de Sinistro Total, Ayatola no me toques la pirola, per exemple, vale, Nocilla vale, que merendilla, etc, coses així. Era humorístic, no? Feien cançons com Los Toreros Muertos, que ara no tindrien cabuda, no només en la radiofórmula, sinó que serien censurades per la pròpia societat. Escoltem aquests èxits, ara posarem un pall del Déu, però al seu dia, els 40 principals, això va ser número 1, eh? I aquest tema parlen obertament de haxís. Això avui en dia no ho trobem a puestos que no siguin les derivades, Xavi, del rap underground, que evidentment no escolta l'oient mitjà d'Oques Grasses o l'oient mitjà de la radiofórmula. Escoltem aquest grup de Sevilla que va fer fortuna als anys 80, No me pises que llevo chanclas, amb Bolillón. Uau.

0: És tremendo, eh? És tremendo, eh? Se li caia una piedra, eh?
1: Així.
2: Imagineu-vos, 5 anys seguits, totes les festes major d'Espanya, un grup de Sevilla cantant davant de les autoritats, bolillón, bolillón.
0: Bueno, perquè els contractaves i ja sabies a què anaves, eh?
2: És que, clar, però era sentit de l'humor i tal, però era també... Mira, i ara posarem un altre exemple. Estem escoltant Bolillón, que és del 89, d'un disco que es diu, atenció, Agropop, que també jugàvem una miqueta amb això de Somos de Sevilla, rural, Somos del campo, i ara anem a fer una miqueta de rock and roll. On vam veure això anys després? Amb el senyor de... amb els senyors de...
1: Sevilla, no? Els Mojinos Escocíos.
2: Els Mojinos Escocíos, però amb aquell senyor que li falta... El Koala.
0: Ah, el Koala. El Koala. El Corral.
2: És la translació més moderna de No me pises que llevo chanclas. És que els crítics, que som una mica cabrons...
0: Sí, què passa?
2: Que no dic que odiem, però que aquesta música no ens agrada, i tampoc ens agrada Héroes del Silencio, vam passar als finals dels 90 dient No me pises que llevo héroes. Amb aquest sentit, però ja dic, gent com el David Brock i jo, que portem ulleres de pasta i ens agafem la tita en paper de forró. Escoltem l'àlbum del 91, que també va fer molta fortuna, escoltem, o sigui, 10 anys facturant, No me pises que llevo chanclas. Ara escoltarem un exemple d'aquest Rock Tuno, del que parlàvem abans, no?, que va ser un cas raro, perquè això és una mica... És un rock bastant potent i accelerat per l'època, i la lletra és absolutament genial. Amigues, escoltem El Amoto de No me pises, que llevo chanclas.

0: Sí que han dit Mojinos Escocios, sí. I aquí hi ha una línia de comunicació claríssima.
1: Claríssima.
0: Amb el nom no me pises que llevo chancos.
1: I tant, és claríssima. Estem parlant d'un àlbum del 91 que es deia Estamos Muy Contentos i és aquesta barreja de rock and roll, sentit de l'humor i tal. Home, la cançó comença, hombre, por los reyes man echado una moto. Sí, sí. I ja tot l'altre és una mica també inhumano. Bom, bom, bom. És aquell de festa major a Espanya, el que allà diuen un catxi, és a dir, una gibrella de beguda amb els col·legues agafats pels ombros i cantant, doncs això, bom, bom, bom, bom, bom. No hi ha més, escolta. Però eren guais a l'època. Anem amb un altre exemple d'aquests de... Mira, anem amb un tipus de granada, amb el mític... No, la gent no el reconeixerà pel nom, però és el Manuel España, el capdavant d'aquesta banda, que van aconseguir que l'Espanya de l'època, atenció, els compressin 400.000 còpies d'aquesta cançó, tio. És molt meritori. Estem parlant de l'any 88, la banda té una història curiosa. En principi, atenció, es deia La Guàrdia del Cardenal Richelieu. Però al final, i tocaven en caixes de ritmes, però al final van abandonar les caixes de ritmes al Cardenal Richelieu i van fer aquesta joia del pop rock espanyols dels 80 amb aquella estètica rockabilly i una mica com els Clash, sabeu? Aquell una mica de tupé, però xupa de cuir una miqueta heavy i tal. Van fer aquesta cançó que a l'època ho va rebentar i són La Guàrdia en Mil Calles Llevan Hacia Ti.
0: Home,

0: flor.
1: Va ser un exitàs, això.
2: Un exitàs.
1: Eh? Mil calles
2: que van fer. Quanta gent, també hem de dir, ara, això és de l'any 88, quanta gent va tocar pèl, borrissol i de tot. Home, i tant, i tant. I ara ja anem...
1: És aquesta cosa urbana, no, realment? És algú que... Bueno, la recerca d'un amor enmig d'una ciutat.
2: Sí.
1: O mil calles lleven hacia ti.
2: Correcte.
1: No sé qual és, si és una mena de laberint urbà.
2: I sempre diem, oh, és que emmirallem amb les cançons d'amor que ens canta la Beyoncé, o gent de Barbados, o gent de no sé on, no? Pues mira, un tio de Granada ho va rebentar, i tot Espanya. Els concerts d'aquella època eren places de toros senceres de gent.
1: Imagina't.
2: I molt públic femení de l'època, la conya que jo sempre dic jo, les meves amigues amb la carpeta forrada amb fotos del Superpop i tot allò, a rebentar. A rebentar. Va, ara ja anem cap al que ens agrada ja una miqueta. Ja em trec la camisa, Xavi.
1: Ja vas caminar.
2: No creu que estaríem tu i jo més còmodes si et treu. I tant que sí, amigues. Aquella gent alta, fornida, molt de pèl al pit, que ens saludem apretant-nos molt fora els mugrons. Amb en Romanyé, correcte. Anem amb el company. Atenció, perquè això igual molta gent no ho sap. Amb el company Néstor Alejandro, de Trinidad i Tobago, però també amb passaport alemany. No em pregunteu per què té pressupost alemany a gent de Trinidad i Tobago. Ho va rebentar literalment el 93 amb aquest tema, que va ser número 1 a Espanya, però també a 15 països més a l'època. Anem a moure ja una mica el bullate, totalment desinhibides, amigues, amb aquell temarral de Hathaway que es diu What is Love. What is love? Yeah! Baby, don't
1: hurt me. Això és early 90s, no? Una mica inicis dels 90.
2: Això és 93 i, amiga, ja m'estoy guardando el anillo.
3: Que ha sortit 24.000 pel·lícules i sèries.
2: Bé, Mireia Garrolera, Malibú Pinya...
1: Home, això és 100%...
3: Està ballant a la redacció, em diuen,
1: això és 100% Mireia Garrolera.
2: Ja s'esteu guardant l'aliança a la butxaca.
1: No,
2: i tant quan feu, sempre quan aneu al Ludegas, la gent d'aquesta casa, que jo l'he visto con mis ojitos, sube me chiquitín el What is Love... Em puxen una mica fort.
1: Es treuen l'anell.
2: Sí, home, i se'l posen a la butxaqueta petita.
1: Del texant.
2: Del texant, que li ha comprat la dona a la Roca del Vallès.
1: Però el problema és que se l'acabi trobant.
2: Clar, perquè veus, entres un dia a l'Udegas i tu ja saps i dius, però este senyor que tiene 66 años, ¿cómo lleva unos tejanos Pepe Jeans? Perquè han anat a la Roca del Vallès i l'han uniformat allà. Amigues, estàs una enjada, güey. Que no falte de nada ni pa' mi ni pa' los míos. Mira, parlàvem abans de Paradiso. Anem cap a Bèlgica, però amb una cantant espanyola, la Maria Isabel García. Per cert, no és ma mare, que sempre m'ho pregunta la gent de la indústria. No, amics, no és ma mare. Maria Isabel García dels Paradiso no és la dona... Ai, perdó, no és la mare del mossèn Nin. Un altre número 1 amb
1: però
2: un...
1: Però per què hem de dir que és la mare? No entenc.
2: Perquè ma mare es diu així i la gent del sector dels discos... Hombre, tu madre és la del Paradiso i tal. Jo por lo menos la conozco. I aquí ja s'acaba la broma.
1: Home.
2: Quan fas aquest comentari ja s'acaba la broma.
1: És que és molt lleig el comentari.
2: Amigues, mira, va ser número 1 amb fotimer de països europeus de l'època. Recordem sempre que els meravellosos i únics Astrut, recordeu de la banda Astrut, van fer una versió d'aquest tema que el passarem a ballar ara mateix al centre de l'embalat. Amigues, anem amb Bailando de Paradiso.
1: Mare del senyor.

0: Tenim alguns noranteros, rondant per les xarxes.
1: Sí.
0: El Raül, per exemple, diu, els Nome Pisces han fet gira durant uns anys amb Toreros Muertos.
1: Sí, es van juntar els dos.
0: Una mena d'amics de bandes.
1: I hi ha un documental, fins i tot, que el teniu a Movistar, que ho podeu veure com expliquen, com el rebombori que van causar a l'època, i ara pràcticament, pues, que no, van fer aquesta gira conjunta per rememorar allò del rock tuno i aquest sentit de l'humor, Sí, sí.
0: I hi ha després el Marc que diu que recorda de, que abans que has citat la Transmission Camp citava...
1: Bump.
0: Què he dit jo?
1: Camp.
0: Ah, no, Bump.
1: No ha passat res.
0: Diu que guapa la cantant de Transmission Bump després de la Patsy Kensin de Eight Wonder, la mà guapa del lugar.
1: Jo es deia Wendy James? O la Wendy James era dels Plasmàtics. Jo vaig estar enamorat de la senyora de les dues, de los Romeos, de la Transmission Bump,
0: i
1: pràcticament totes les que passaven per sota casa, als 90.
0: Wendy James, no?
1: I Wendy James, correcte. Sí. Molt guapa. Encara toquen aquesta gent,
0: Sí,
1: a Transmission Bump encara és la... Però ja, des del meu punt de vista, ja a mi ja em fan una mica...
0: Home, queda més lluny ja,
1: com l'altre dia que va vindre el guitarra dels Ronwood a Barcelona a tocar i tal. Hòstia, és molt guapa.
2: Crec que a més van estar fa unes setmanes a Barcelona, a Transmission.
1: Sí, també. Sí.
2: Tocar,
1: però bueno, escolta, que cadascú faci amb la seva vida el que vulgui, només faltaria. Anem cap als Estats Units, en aquest cas, cap a Filadèlfia, amb una dona que m'estimo moltíssim, Xavi. Ella va ser corista de molts dels discos que jo que de vegades us he parlat, que és el Philly Sound.
0: Sí, senyor.
1: Que és música de ball que va derivar en el house, però amb arreglos, orquestants de violins i senyores cantant sobre una base disco. Amb aquest hit mundial, molts varen conèixer a la senyora Chris Crystal Waters amb aquest Gypsy Woman. Que si quiero que si tengo.
0: Sí. Vamos. A veure la butxaqueta del costat.
1: Claro.
0: Si porta la aliança.
1: Crystal Waters que... Ara...

0: Dale, Cristal. Home.
1: Veieu aquesta base de fons? El... Això és house. Això és el house normatiu. Està sonant Gypsy Woman, She's Homeless, del 91. Aquest àlbum, el Surprise, el 91, va ser un dels de responsables de que les radiofórmules als 90 ja comencessin a obrir-se a la música electrònica de ball i normalitzar-la per damunt o equiparar-la ja al pop-rock amb guitarres.
0: I aquesta ve aquí?
1: Home, i tant.
0: Sí, sí, favor.
1: No, no, i que ho he mirat i tal, perquè de vegades veus...
0: 64 anys.
1: Sí, sí, però no, no, encara va jugar, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I ara,
0: sí.
1: Ara veurem, i hòstia, i aquests encara més. Ara anem cap a Frankfurt, a Alemanya, amb un grup parit al laboratori. Allò que sempre diem boy bands o tal, sí, bueno, sí, doncs sí, aquest sí. És un grup
0: ja
1: parit al laboratori, perquè això és un producte dels productors, el Michael Munzing i el Luca Ancelotti. Sempre hi ha d'haver-hi un italià facturat a la música de ball. Sempre ho dic, eh? Si no és Marco Carola, és mi primo, el de la moto, o s'han posat una pizzeria al lado, eh? Aquesta, que ballarem ara, i The Power, van ser número 1 a tota Europa i porta d'entrada per al públic generalista, també mainstream, de la radiofórmula a l'electrònica de ball. Vosaltres us en recordeu als 90 quan va sortir, estem parlant dels Snap, a la tele... fotien el vídeo cada dia.
0: Ai,
1: un,
0: no
1: dos, tres cops. A la 2, sí. a TV3 de l'època, al Canal 33, a Sputnik. Era una passada, perquè això ho va rebentar. Jo crec que va ser la radiofórmula. Si Crystal Waters era la porta d'entrada, això ja és que ja es van menjar les guitarres electròniques de ball i el primer house comercial dels 90. Amigues, ja totalment desatades, ja, com sempre és norma de la casa, bralers.
0: No!
1: I tant!
0: Deixi estar, bralers.
1: Còmodes i bralers sota el pijama de dues peces Massana.
0: Sempre.
1: Amigues, Rimmer i Sadancer de Snap. Madre mía, madre mía, cómo se mueve todo.
0: Mira, ¿sí? Estic anant a buscar el vídeo perquè jo no el tinc al cap, el vídeo.
1: Sí.
0: Ui, quina gent més rara.
1: No, un xic que també diu... ¿Dónde están los patinetes?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, clar. Ara bé.
0: Però perdona, que és... Ui, mira-la.
1: No, cuidao esta, eh. Cuidao, eh.
0: Ara, ara. Molta licra veig aquí al vídeo, eh.
1: Molta licra. Si no, la senyora la vestia com iba a la Sarre. Us en recordeu que iba a la Sarre dalt d'allò? Marcant tot el Whopper.
0: No,
1: I molta cosa de l'Ubirama, molt fluorescent, molta cosa. I a més, com era, són negres i tal, se'ls veia, mare de Déu, no. Senyor, deia mon àvia, se'ls veu des d'Igualada.
0: Sembla com sembla com una mena de, com es diu allò, de llançament de coets, allà
1: Cabo Canyamaral.
0: Una mica, sí. Sembla.
1: Els coets, jo crec que se'ls han fotut sempre.
0: Prou!
1: Amics, hi ha una altra d'aquelles bandes o productes parits per productors a laboratoris, en aquest cas d'Itàlia. El senyor Francesco Bontempi, que sembla una conya de la competència, però no, hi ha un senyor que es diu Bontempi, està al darrere d'aquest tema ral, on canta una senyora, ojo, també el vaig
0: parlar,
1: senyora brasilera.
0: No vull equivocar-me, però no hi ha un senyor del... que parla del canvi climàtic, es diu Bontempo.
1: Ahí està.
0: El Carlo Bontempo, l'hem entrevistat
1: Bontempo,
0: alguna vegada.
1: Pues
0: el climatòleg.
1: El seu cosí de Sicília, que es diu Bontempi, que també tenia uns avis molt bonics, i va conèixer a una senyora... no direm on la va conèixer, a Olga de Sousa, que també és model, sabeu de quina agència era model aquesta senyora? De Elite Models,
0: home.
1: On estava fotut un dels pares dels Strokes.
0: Hombre.
1: Doncs segurament un dels himnes més importants en els consells de moltes persones que ens escolten ara mateix. A los Osarta, aquesta jo l'associo a nits d'estiu, joventut, cancaneo i cardamenta sota d'un cotxe. Perdó, home, sota no, sota, darrere.
0: No. Bueno,
1: després us ensenyaré una foto, perquè jo també he estat sota un cotxe,
0: no
1: amb ella, insisteixo, no amb ella, però pregunteu un dia a Noemí Poix, què feia el pàrquing de xocolata?
0: No.
1: La gent sota els cotxes.
0: No.
1: Amigues, endavant amb els Corona.

0: Rhythm of
1: molta
0: the night.
1: Gent ballant això, eh?
0: Molta.
1: Del Rhythm of the
0: molta,
1: Night.
0: Mira, aquest dia que és la festa major de Sant Feliu de Llobregat, sí, de la meva ciutat.
1: Però això no ja fa 15 dies que esteu de festa major o alguna
0: cosa? Bueno, és que ja sempre dic
1: favor,
0: que...
2: La... Això ho va dir el Toni, no? Sí. A les patates, ahir, no?
1: Correcte, ah, sí, és veritat, és veritat.
0: Però sabeu el que passa? Que la Sant Feliu pràcticament... No, jo no ho dic...
2: Esteu de festa sempre.
0: És com a Pamplona, ja. És una setmana... Jo he jugat la meva casa. Jo he estat tota la setmana fora i m'he anat a un Ibis. Amigues, una cosa.
1: Ja no em queden.
0: D'allò que parlàvem dels oques grasses i tal, escolta, aquestes gires dels 90s, dels 80s i tal, també és molt meritori. És una cosa que s'ha aparegut aquí, a l'estat espanyol, i que gira per tot l'estat i tal, això. Sí que ho fan a Rússia, que sempre dic que un cop a l'any porten a tots els magnates del gas, que hi ha un senyor que té una senyora que és malalta d'aquesta música, i cada any el porten a un recinte que és com tres Palau Sant Jordi, allà amb una foto de Stalin, Marta Sánchez, diu, tot allò, i és espectacular. I rematem amb una cosa que a mi em va sorprendre.
1: Marta Sánchez i Stalin és una combinació
0: tal,
1: que no acabo de...
0: Marta Sánchez, Stalin, bueno, i fin. Tal. Si algun dia em deixessin a mi comissionar un festival, un petit festival d'un dia, com aquí, tres escenaris...
1: No s'ha de deixar.
0: Pues seria espectacular. I mira, una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que Fernandisco és molt lamentament d'aquesta senyora, és una senyora que vaig a oportunitat de saludar i que em firmés aquest single que és històric en la història del house. En l'actualitat encara fa alguna que altra actuació, però en els darrers anys ha exercit molt de DJ als Estats Units. Ella és una llegenda del house, una d'aquelles divas que encara ens queden vives. De Maryland, per tancar avui l'embalat, jo no sé si la coneixeu o no, però aquest és un himne
1: la diu que sí, o no,
0: de la història del house contemporani del 97, que es diu Free amb Ultra Nate.

0: Ara sí, home. Ara sí. Ara quan ha tornat, sonat la tornada i tant. Ultranaté, es diuen.
1: Ultranaté. I és una senyora de Maryland molt... Les que m'agraden a mi. És com l'Eva Jou, me deixo 23.
0: Va, ara. L'Eva Jou no me deixo 23, ara. Home, per favor.
1: És, no, no, és com l'Eva, és d'aquelles aguerrides, eh? Com li donguis dos passes per darrere para que coja carrerilla, te tumba, eh? Ojo amb Ultranaté, ojo amb Ultranaté pels postos. Gaudiu, perquè aquest matxembrat de... no hem tractat gaire pues, els maquineros, la senyora maquineros, però el pop i tal, i aquest dents del d'allò és meravellós. I ara diem un altre cop lo de sempre. Hòstia, tot això és molt nostàlgic i tal. I tant, això no va per gent que tenga 14 anys i no, escolti, clar, de tiets. No. Això va per la gent que té 40, sí. 50 i vol pues, dir una tarda, ara... Ojo a que és 40-50, que no siguin 55.000 també, com a l'altre puesto. Cada vegada ens pensem, el mèrit d'Oques Grasses és això, és pensant, aquest tio s'omplirà, però si això el fa gilipolles del Chris Martin. Pues toma, el José Montero se l'ha tret i ha dit, mira, soy criador de canarios i este es mi campeón. I endavant! I clar que sí!
0: Per cert, mossèn, ara... Va, tanquem, tanquem.
1: Sí, tanquem. Sí.
0: No, queda dir-li que abans ha fet la referència als pijames Massana,
1: sí.
0: Perquè ja s'ha notat això,
1: home,
0: eh? Si portem
1: ja...
0: 3 dies
1: ja
0: que a casa ja tot va màniga llarga ja, eh?
1: Des del dilluns que a casa meva, la senyora ha anat amb la pistola de silicona, el balcó ja no s'obre, la finestra està en poc.
0: Fins al juny.
1: Un règim de terror de... Jo l'altre dia vaig tindre que trucar als Mossos perquè hi havia tantes mantetes pesetoneres al sofà que no la trobava ella. No la trobava, molta manta ja, les mitxetes del Sant Andreu.
0: La calefacció arrencada ja,
1: bueno,
0: en marxa.
1: Punt, no, i sobretot, la calefacció encara no, però... L'altre dia que em vaig a dutxar,
0: sí.
1: No vaig sortir d'allà
0: sí?
1: Com Freddy Krueger.
0: Home, això sí.
1: No, no, amb cremades de tercer grau...
0: Això, no. Mossèn, ha de tenir-ho clar. Mai després de l'altra persona.
1: No, mai.
0: Perquè pot morir.
1: Mai. Bueno, i després ja parlarem un altre dia, que després allò és el Mato Grosso, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, tots els palacos allà...
0: No, home, no, per
1: i
0: favor.
1: I després tu deixes una goteta no. A la tapa i criden a Núria Parlom, eh? Que voy a llamar a Núria Parlom, que te van a llevar por delante, i allà hi ha el Mato Grosso, joder, en la dutxa.
0: Bueno, home, va, tanquem amb el repàs dels 90 en format pop, rock i dance, aprofitant que la setmana que ve es fa aquest festival a Barcelona, que tenen molt èxit a convocatòria, amb tot venut des de fa mesos. Mossèn,
1: sí.
0: Setmana que ve, apuntis-ho.
1: Sí.
0: Cada canviada de residència, cada sí. Moure's de la seva d'allò, sí. Ha d'anar a Platja d'Aro, que farem
1: anirem allà,
0: la cursa de recull des d'allà, sí. Un embalat de campanya sí. En directe, amb el trajo de Cardenal Richelieu, que sí. Ja saps que el tinc a punt,
1: clar
0: el paquet
1: sí.
0: De Winston i un Alcatel One Touch Easy.
1: El meu telèfon de referència, clar que
0: tindrem
1: sí.
0: Tindrem com a escolanets ajudants de la missa de campanya, a veure si queden, l'Edu Mutant i l'Oriol
1: sí.
0: Cruz.
1: Tindrem sí, alguna que... sorpreseta amb aquest gardaixos.
0: Eh? Mare Déu,
1: però
0: senyor.
1: Vam a rir, no, eh?
0: Que Déu ens agafi confessats,
1: sí,
0: mossèn.
1: Sí, sí.
0: Fins diumenge que ve.
1: Fins diumenge, amigues, amigues totes de Platja d'Aro. Allà us esperem amb les malles, els calentadors d'Evan Asarre i tota l'alegria dels vostres cossos bruns i ferms.
0: Home,
1: amigues, com sempre, com que ha guanyat el Barça, visca el pa, visca el vi i visca la mare que va parir a Hansi Flick, amigues.
0: Sí, senyor.
1: Yeah-ha! Yeah-ha! Yeah-ha! Platja d'Aro!
0: 1:09. Va, hora d'actualitzar la informació. Mireia Garolera, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, Quim Salvador, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ho hem sabut fa una estona. El papa s'haurà d'operar d'un nòdul al pulmó els pròxims dies.
2: Lleó XIV ho ha anunciat ell mateix, després de l'Àngelus, assegurant que els metges diuen que està en una fase molt inicial i està molt localitzat aquest nòdul del pulmó, però que s'ha d'extirpar.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
2: Lleó XIV, doncs, que acaba de fer, per cert, 71 anys, el passat 14 de setembre, i va ser escollit el maig del 2025. Per tant, porta encara no un any i mig fent de papa. És la notícia també política important del matí. Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra al Congrés a les eleccions generals després de dies de dubtes on no es descartava que acabés formant part de la candidatura del Front Ampli. Finalment, aquest matí ho ha confirmat, doncs, el partit Esquerra amb un comunicat. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional dels republicans i serà el 20 d'octubre quan es formalitzarà del tot aquesta candidatura de Rufián. Mentrestant, Pedro Sánchez continua fent mítings de precampanya. Ara és a Ponferrada, a Galícia, on continua aixecant la bandera de l'habitatge.
5: Yo le recuerdo al Partido Popular que es oposición en el Parlamento, pero también es gobierno en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas que tienen competencias para impulsar políticas de vivienda y que presumen de no hacer nada. Ni en el Parlamento, ni en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. pues yo voy a hacer todo para garantizar vivienda digna a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro país.
2: I aquest matí el PSC també ha nomenat a Jordi Reu com a candidat a les eleccions del 29 de novembre. Per altra banda, han mort dos motoristes aquestes últimes 24 hores, l'última aquest matí a la C-260 Castelló d'Empúries, després de xocar dues motos, i l'altra va ser ahir a Girona a la C-65, després que el motorista xoqués amb un cotxe. Amb aquestes dues víctimes mortals ja són 98 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. I a punt de començar la Diada Castellera de Santa Teresa al Vendrell, actuaran la Colla Jove de Tarragona, els Minyons de Terrassa i els Nens del Vendrell. Anem cap allà, Esteve Giral.
3: Doncs justament són els Nens del Vendrell, la colla que juga a casa, que actua aquí a casa a la plaça de la Vila, qui obre aquesta diada de la Fira de Santa Teresa, una diada encara amb la ressaca del concurs de Castells de Tarragona d'ara fa una setmana, i on Minyons de Terrassa i també la Jove de Tarragona s'espera que portin castells de gamma extra, com el 2 de 9 en Folre i Manilles, el 5 de 9 en Folre o el Pilar de 8 en Folre i Manilles. Obre ara la diada, els Nens del Vendrell, segurament amb un 3 de 8.
6: Esports, en joc aquesta hora la Lliga ACB de bàsquet, Obradoiro 56, Lleida 48, perd de 8 l'equip del Segrià, i Real Madrid 74, Manresa 47, està perdent de 27 l'equip del Bages. Aquesta tarda, Baskonia Joventut a les 5 i Barça-València a les 7. Marc Márquez ha perdut el liderat de MotoGP després d'acabar sisè a la cursa del Gran Premi d'Indonèsia, que ha guanyat Marco Bezzecchi. El cerverí té ara 2 punts menys que Jorge Martín, que ha acabat tercer i és el nou líder. Máximo Quiles, pilot murcià de 18 anys, és el nou campió del món de Moto3. A les dues arrencarà el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, amb Max Verstappen a la pole, Lewis Hamilton segon a la graella, Charles Leclerc tercer i el líder Kimi Antonelli quart. I també a les dues, el Celta, a la primera divisió masculina de futbol. El Barça continua líder de la Lliga després de guanyar 3-0 el Getafe al Camp Nou, amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, i ampliar a 8 el ple de victòries a la competició.
2: I el temps... I el temps ha anat sortint el sol en comarques on les últimes hores els núvols eren abundants, però al llarg de la tarda n'arribaran més, de manera que tindrem un cel variable. Això sí, parlem de núvols que no deixaran pluja, però que sí que faran que les temperatures es quedin una mica més frenades, tot i que en general acabarem passant dels 20 graus, malgrat que hores d'ara, en molts casos, es manté l'ambient una mica fresc.
0: Gràcies, Mireia, gràcies, Quim. Fins ara.
2: Fins ara.
0: D'aquí una mica més d'un minut arribarem a un quart de dues del migdia. Va, que de seguida fem la màquina del temps i després tancarem amb cuina.
7: Dia lliure amb Xavi Bundó.
8: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
9: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
10: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
10: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
10: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
10: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
10: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
12: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
13: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
7: Via Lliure. Cada cap de setmana el programa líder de Catalunya amb Xavi Bundó.
0: Un quart de dues del migdia. Màquina del temps preparada, Sotillo, o no? Vai. Oi, Pere, ara m'he pensat que era el Montero.
14: La màquina preparada.
0: La màquina preparada o què? Va, però abans d'anar amb la màquina del temps, fer-se gran és adonar-se que el cos canvia, assumir responsabilitats, buscar reptes, i també és evolucionar com Ato, que des de l'any 70 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
14: RAC 1.
15: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. A casa, cada dia gaudim del pa de fleca artesana.
18: Fem pa amb els cinc sentits, gremi de flequers de la província de Barcelona.
19: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
20: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro, emocionat amb la poesia de Jorge Drexler.
19: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
20: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
19: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
21: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
22: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
21: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
22: Entrades a osvallès.com.
23: Una pràctica una mica estranya, que hi ha gent que l'agrada que l'emboliquin com si fossis un paquet d'Amazon, tot plastificat. Mentre estàs embolicat et van fotent com tu amb un paquet que l'apartaries a patades. Va, pum.
24: Laura Fa. Escolteu-la al versió RAC 1 o recupereu-la a RAC 1 Podcast i a l'app i al web de RAC 1. A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 3 minuts per damunt d'un quart de dues del migdia.
25: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
26: Ja te pego el puto!
27: President, posi les urnes!
28: Peres, és Roma? És Roma, boy!
29: We will make America great again.
0: Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
30: Bon dia.
0: Ja tenim la màquina del temps engegada. Avui anem fins on?
30: Doncs, Xavi, ens hem fet molt pesats aquesta setmana, sí. Moltes gràcies.
0: Sí, senyor.
30: I espera't, exacte. Començaré reculant 30 anys, precisament amb un altre concert que hi va quasi haver a Barcelona.
0: Que quasi va haver-hi a Barcelona.
30: Exacte, no es va arribar a fer.
0: Oh, els altres. En aquesta segona setmana del mes d'octubre, de fa 30 anys, havia d'haver-hi Oasis a Barcelona.
30: El dilluns 7 d'octubre del 96, Oasis havia d'actuar a Barcelona. Era el seu moment, podríem dir, de màxima popularitat, però també un moment en què la relació entre els dos germans era molt complicada.
0: Sí, sí.
30: Aquell agost, Liam havia deixat plantat el seu germà en el famós concert de l'MTV Unplugged, que es va seure a la graderia i va passar-se tot el concert insultant-lo i cridant-lo.
0: Increïble.
30: Després tampoc va començar l'inici de la gira americana, van tornar, van fer uns concerts més, però el setembre va ser Noel qui va plegar. Durant uns dies aquelles setmanes va semblar que fins i tot s'acabava Oasis, però al final es van reconciliar. Aquella crisi, però, es van dur per endavant els concerts que havien planejat per Espanya, que hi havia un a Madrid i un a Barcelona. Per tant, aquesta setmana fa 30 anys del concert d'Oasis que no va arribar a ser.
0: Que mai va arribar-se a fer a la ciutat de Barcelona. Aquesta setmana fa 30 anys. Seguim donant voltes al temps. Què més?
30: Doncs ja que aquests dies també tenim en marxa Sitges, fa 20 anys el festival començava amb aquesta pel·lícula.
31: Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú?
32: Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Soy un fauno.
0: Oh, oh.
30: Maravillós. meravellosa.
0: Quina pel·lícula, eh? Quina pel·lícula.
30: Any 2006.
0: Això passava a Sitges, eh?
30: Això passava a Sitges. Clar,
0: pel·li de Guillermo del Toro.
30: El Laberinto del Fauno, inaugurava aquesta setmana, fa 20 anys, al Festival de Cinema de Sitges.
0: Mira quina banda sonora, mira, mira.
30: És espectacular.
0: Fantàstica pel·lícula.
30: De pell de gallina. Havia inaugurat, abans de passar per Sitges, Canes, on havia rebut una ovació de 22 minuts, bueno, que és el rècord històric.
0: Clar, però és que Canes tot el dia estan amb els minuts que fan que aplaudeixen. 22 minuts no és viable, ja està.
30: Els Javis, per exemple, aquest any s'han quedat amb 20, no han arribat al Laberinto del
0: Fauno. Però si tothom va dir que
30: havien
0: fet un rècord, doncs no,
30: S'hi van quedar a prop, però no el van superar. I jo el que he fet, Xavi, és anar a buscar què va dir el nostre crític de confiança al Via Lliure. Una veu...
0: Quin d'ells?
30: A veure si el reconeixes per la veu, perquè li ha canviat una mica.
1: Et va agradar, tu?
2: A mi sí.
1: Sí.
2: A mi sí. Jo no considero que sigui potser la millor pel·lícula del Guillermo del Toro, eh? Però sí que és veritat que és una pel·lícula excel·lent, on barreja una miqueta, doncs, el fantàstic amb la història real.
30: Blai Morell.
0: Veu afiladeta, eh?
30: De fa 20 anys.
0: Clar, clar, el Via Lliure.
30: 30 i pico d'anys.
0: El Via Lliure de la Cailà, increïble.
30: Ell ja era el pantallero de la Marta Cailà.
0: Encara no es deia així, però sí, sí.
30: El que no feia en Blai en aquell moment, però, era posar estrelles.
0: No en posava?
30: No, llavors jo l'he demanat i m'ha dit que seria de 4 o 4 i mig.
0: Bueno, tot i que la crítica fixa que ja hi he posat un pare, no és la millor de Guillermo del Toro. Bueno, ja hi som. Seguim viatjant pel temps amb aquesta primera setmana d'octubre. De quin any?
30: Doncs de l'any 1981. Avui, fa exactament 45 anys, una altra estrena. Diumenge, a les 4 i 5 minuts de la tarda, Televisió Espanyola emet per primera vegada aquesta sintonia.
0: Ai. Quina atenció. Representa que l'he de conèixer?
30: Sí.

0: I però Verano Azul, a l'octubre...
1: 45 anys, Verano Azul, l'octubre, o sigui, primer matina, capítol.
0: Jo em pensava que la matina a l'estiu, no? La primera a la tardor.
1: No. O sigui, segur que es va emetre a l'estiu, però...
0: Sí, això segur.
1: Va començar a emetre's ara a l'octubre i va acabar el febrer del 82.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Va ser molt curtet i va ser a l'hivern, és veritat. No havia pensat que Verano Azul es va emetre...
0: Bueno, tardor-hivern.
1: Tardor-hivern, exacte. Doncs avui fa exactament 45 anys d'aquest primer capítol de Verano Azul, que, Xavi, tu saps quants capítols tenia Verano Azul?
0: No, però crec que molt poc. O sigui, ens passa moltes d'aquestes sèries que ens hem pensat que duren tant, perquè bàsicament l'han reproduït, però no són tantes...
1: És efecte Mr. Bean.
0: Sí, sí.
1: Són 19 capítols només.
0: Només, eh?
1: Només 19 capítols.
0: I vas tenir temps del barco chanquete, que és l'altre...
1: I va començar amb una audiència molt i molt discreta, però es va anar fent famosíssima, i va arribar a superar els 9 milions d'espectadors, que és una bogeria.
0: Entre la tardor del 81, ara fa 45 anys, i el gener... Has dit gener?
1: Febrer
0: de l'any 82. Més estrenes.
1: Exacte, acabo amb una altra estrena. Aquesta setmana també ha fet 40 anys que arribava al West End de Londres, un dels musicals més famosos de la història.
0: Oh!
1: Aquest sí que l'has endevinat des del primer segon.
0: La primera nota. El Fantasma de l'Òpera, 40 anys que s'estrenava.
1: 40 anys que s'estrenava el Fantasma de l'Òpera d'Andrew Lloyd Webber el 9 d'octubre del 86. I aquesta cançó que sentim és l'original, diguéssim. Mm-hmm. Aquesta... Ah, no me'n recordo com es deia, la protagonista.
0: La de...
1: La Christine,
0: sí.
1: Aquesta és la Sarah Brightman.
0: Sí.
1: Que era la dona d'Andrew Lloyd Webber i que va ser la primera Christine, i el primer fantasma de l'òpera va ser el Michael Crawford. Per tant, els protagonistes del primer fantasma de l'òpera del West End de Londres.
0: El repartiment original, per tant, del fantasma de l'òpera aquesta setmana fa 40 anys. Seguim agafant la màquina del temps en aquesta primera setmana del... segona setmana ja del mes d'octubre. I anem fins on, ara?
1: Doncs ens aturem un moment al 2001, perquè aquesta mateixa setmana, de fa 25 anys, ara que parlàvem d'un musical molt famós, s'estrenava a Espanya aquesta pel·lícula.
2: Love is a many. Splendid thing, love. Lift us up where we belong. All you need is love.
3: Please don't start that again.
2: All you need is love.
3: A girl has got to eat.
2: All you need is love.
3: She'll end up on the street.
2: All you need is love.
3: Love is just a game.
0: Home, l'escena de l'elefant de Moulin Rouge.
1: Elephant Love Medley,
0: sí,
1: de Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, amb Nicole Kidman i Ewan McGregor. Aquesta història, finals del segle XIX a París, però amb una banda sonora d'èxits del segle XX.
0: Sí, home, aquest medley era, vaja, hi eren tots, una mica.
1: En 4 minuts, una desena de cançons, els Beatles, Paul McCartney, U2, David Bowie, Dolly Parton... Es veu que el Baz Luhrmann va estar 2 anys negociant els drets per tenir totes les cançons amb els drets de les llicències. I una de les que li va portar més mal de cap d'aquesta pel·lícula, Xavi, va ser aquesta. Se sent molt poquet.
0: No, és que no ho
1: reconec. No sé si has reconegut.
0: Això és la pel·lícula?
1: Això és la pel·lícula. Això és una escena
0: no
1: de la pel·lícula.
0: Gens,
1: és Smells Like Teen Spirit, de
0: la
1: Nirvana.
0: La cançó de Nirvana?
1: Sí.
0: Surt aquí
1: allà on... Entertainment, se sentia una mica per sota d'aquest can-can.
0: Sí, en el can-can aquell. Sí. És veritat.
1: Sona 8 segons de cançó de Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, però va ser un horror poder-la incloure, perquè en aquell moment els drets o part dels drets de Nirvana els tenia Kornilov, per tant, Baz Luhrmann la havia demanat al vistiplau,
0: la vídua
1: de Kurt Cobain,
0: sí.
1: I es va arribar a publicar que Love el que volia era fer el paper de Nicole Kidman, de Satin.
0: Volia participar a la pel·lícula.
1: Volia participar a la pel·lícula.
0: Jo us dono els drets si em deixeu estar-hi dintre.
1: Exacte. Llavors, finalment, ni va ser Satin, però sí que va aconseguir Baz Luhrmann convèncer-la amb condicions, això sí, la cançó. Els 8 segons de cançó podien sortir a la pel·lícula, però no als tràilers, ni tampoc a la banda sonora. Si aneu a buscar la banda sonora de Moulin Rouge a Spotify, la banda sonora de la pel·lícula, no trobareu aquesta part de Smells Like Teen Spirit, perquè no van aconseguir els drets. I li va costar una bona morterada. $125,000 publiquen les cròniques de l'època per posar 8 segons només d'una cançó. Em quedo el 2001 una estona més, perquè 4 dies abans que Moulin Rouge arribés als cinemes, el 7 d'octubre a les 7 de la tarda, la Carol Saliner obria el butlletí de RAC1 amb aquesta notícia.
4: Són les 7, us parla RAC1. El Pentàgon ha confirmat fa pocs minuts l'inici dels atacs aeris nord-americans sobre Kabul. El president dels Estats Units, George Bush, ha de comparèixer en breu per donar més detalls de l'abast d'aquesta primera acció militar contra l'Afganistan. Fonts d'aquest país han confirmat tres fortes explosions.
1: I al cap de poca estona...
0: Que fort, la Carol Salín, fent un butlletí de RAC1.
1: A les 7, i que encara dèiem, us informa RAC1.
0: Sí, sí, sí, i parant-ho molt, RAC1. Per separar-ho del RAC de l'altre, diguem-ne.
1: Al cap de poquíssima estona, compareixia George Bush.
5: Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime.
0: No, però això, tot això era la conseqüència dels atemptats, no?
1: De l'11S, feia 26 dies de l'11S, el començament, per tant, de la guerra de l'Afganistan, i l'endemà La Vanguardia obria la portada amb una sola paraula, ben gran, que era ataque.
0: Ah, és la guerra del terror, que es va anomenar, i que va començar, dius, 4 dies abans de l'estrena de Moulin Rouge.
1: 4 dies abans de l'estrena de Moulin Rouge aquí a Espanya. I no marxo encara del 2001, per què? Això, 4 dies abans d'aquest discurs Moulin Rouge, 2 dies després, el 9 d'octubre, als Estats Units, surt finalment a la venda aquest disc.
0: Grandiosos.
1: El debut dels Strokes, amb aquest Last Night del disc Is This It. I dic finalment perquè als Estats Units aquest disc s'havia de publicar el 25 de setembre, però evidentment després dels atemptats de l'11S es va ajornar. I resulta que hi havia una cançó que... Perquè ja s'havia publicat a Europa, o sigui, es va publicar primer a Europa, llavors s'havia de publicar el 25 de setembre als Estats Units, s'ajorna, i quan acaba sortint hi ha una cançó que els fans europeus han pogut escoltar el disc i els nord-americans no, és aquesta.
0: Molt coneguda, el New York City Cops, els policies de Nova York.
1: Exacte.
0: Ah, no van poder...
1: No, perquè la censurar, tornada, diguem-ne, deia, d'aquests New York City Cops, they ain't too smart. No són gaire espavilats.
0: Ah, no són espavilats.
1: Llavors, clar, això, publicar-ho abans de l'11S era una cançó política amb una crítica a la brutalitat policial d'un cas que hi havia hagut a l'any 99 a Nova York, però, clar, publicar-ho post-11S era un suïcidi comercial, quasi bé, perquè no, era impossible, eren els herois, no? Tots els serveis d'emergència de l'11S. Què van fer? Doncs la van treure del disc americà, es va mantenir, evidentment, el disc europeu, i en van haver de gravar una de correcuita per substituir-la.
0: Seguim donant voltes en aquesta segona setmana del mes d'octubre. Un viatge en el temps ara fa quan?
1: Doncs fa 60 anys, perquè aquesta setmana de fa 60 anys, el 1966, hi van haver unes coincidències curioses. La primera és aquesta.
0: Home, el Good Vibrations dels Beach Boys.
1: Es publica el 10 d'octubre del 66, una de les cançons més revolucionàries, podríem dir, del pop dels anys 60, també de les més cares, perquè va costar molt de construir, i aquella mateixa setmana, mentre sortia Good Vibrations dels de Beach Boys, aquella mateixa setmana del 66, bastant lluny de Califòrnia, el primatòleg català Jordi Sabater Pi coneixia per primera vegada Floquet de Neu.
6: Oh, Floquet de Neu, en realitat, jo no el vaig trobar, me'l van portar. Era un animal que va ser caçat per uns indígenes de la regió d'Encó, de la tribu Fang, i me'l van dur amb unes condicions pèssimes, de pau parat, ple de ferides, ple de paràsits intestinals.
0: El nadó, no? El petit Floquet de Neu...
1: Exacte, que se l'havien trobat uns agricultors que havien matat la mare.
0: Correcte.
1: Perquè entrava als seus conreus, i quan van acostar-se a la goril·la morta li van trobar aquesta cria albina que acabaria sent Floquet de Neu.
0: El que llavors era la Guinea Espanyola, per entendre'ns, no? I que per tant hi havia molta presència d'investigadors de l'Estat.
1: Aquest era Sabater Pi explicant-ho a Televisió Espanyola uns anys després, i ha dit que va acabar comprant aquesta cria per unes 15.000 pessetes de l'època. Mm. Clar, això avui, si ho traduïm tal qual, serien 90 euros, però clar, hem de pensar que a l'època eren equivalents a uns 3.000 euros, gairebé.
0: Però en tot cas era l'inici d'una gran estrella per la ciutat de Barcelona, com va ser el Floquet de Neu. Va, i en aquesta mateixa setmana del 66, per tant, Good Vibrations i l'arribada o el descobriment del Floquet de Neu a Barcelona. Va, i tancarem amb un parell de punts, un de musical, em sembla, i un de polític.
1: Exacte, una altra coincidència. La mateixa setmana, una cançó i una efemèride política. Ara, el 76, 1976, fa 50 anys, a Suècia es publicava un disc que incluïa aquesta cançó.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
3: Un partit que acabaria sent després, anys més tard, el Partit Popular. Doncs aquest és el viatge en el temps, amb la màquina del temps de la Sotillo, d'aquesta segona setmana del mes d'octubre. Gràcies, Sotillo.
4: Adéu-siau.
5: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
9: Què farem avui?
10: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
9: Que bé! Arriba el Tatano!
11: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
12: Ai, que ràpid passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
12: O els 10 dies Nissan...
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SXH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
16: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
17: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
16: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
18: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
16: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
19: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
16: I tu? Ets un d'ells?
5: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
20: RAC1 Podcast.
5: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3: Dos quarts i mig de dues del migdia. De seguida encararem aquesta recta final amb la Mireia Carbó i, evidentment, amb la cuina i amb el Pere Puigverd. Avui em sembla que parlem de mongetes, mongeta seca. Per tant, si ja voleu pensar en receptes, les podeu enviar a través del Twitter per guanyar premis. Però abans... Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show, on podreu gaudir d'una experiència immersiva 360 per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. A més, l'experiència és gratuïta per tots els particulars. Veniu a Cornellà del Terri, a Girona, per conèixer les rajoles, xocolatines, cremes, xocolates desfetes i productes exclusius que no trobareu als supermercats. Reserveu la vostra plaça a xocolatestorres.com/visita'ns. Una i 38 minuts, insisteixo, de seguida arrenquem el temps de la cuina, però abans crec que tenim alguna última hora del voltant de la qüestió política, perquè hem dit a les 12 del matí que la notícia que estàvem esperant al voltant d'Esquerra Republicana i Gabriel Rufián s'havia resolt. Rufián es presentarà amb Esquerra Republicana i, per tant, no lideraria aquest front ampli, però hem tingut informacions diverses. Ens ho ha explicat el Cesc Giró. Hola, Cesc, bon dia de nou.
21: Hola, bon dia, Xavi.
3: Ens ha explicat el Cesc que hi havia informacions de l'entrada.

0: torn de Rufián, que deien que això portava cap a un acord imminent d'Esquerra amb Podem. Bé, no sé si has pogut parlar amb algú d'Esquerra Republicana.
1: S'està treballant. És a dir,
0: el que podem... Espera, que estàs molt lluny ara. No sé amb quin micròfon t'estem sentint, però vaja.
1: M'esteu sentint bé ara?
0: Sí, ara, millor.
1: Perfecte, no. El que comentava és això, s'està treballant, bàsicament hi ha aquest designat Rufián com a candidat d'Esquerra Republicana i a partir d'aquí Esquerra, Rufián i Podem estan veient com articulen aquesta mena de col·laboració conjunta que s'haurà de veure en les properes hores. Recordem que aquesta tarda Esquerra Republicana té una executiva nacional per valorar tot aquest escenari i serà a partir d'aquí que s'aniran desgranant tots aquests detalls, veurem com s'acaba concretant.
0: D'acord.
1: I sobretot com acaben de tancar aquesta lletra petita que generarà doncs, aquest acord. Veurem doncs, si Gabriel Rufián va fer campanya a Madrid, una mica com s'articula la lletra petita, és el que sabrem en les properes hores. El que tenim confirmat és això, que Gabriel Rufián serà candidat i que hi ha converses amb Podem.
0: Gràcies, Cesc. Fins ara.
1: Fins ara, Xavier.
0: 5 minuts i 3 quarts de 2 del migdia. Va, anem a fer cuina.
2: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
0: Mireia Carbó, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, Blai Morell?
4: Bon dia, Xavi.
0: Bon dia. I tinc el Pere Puigverd, també. Hola, Pere.
5: Hola, Xavi.
0: Hola. Val. Bon dia, Pere. Abans de tancar aquesta edició del Via Lliure, ja sabeu que farem ara una mica de cuina. He dit abans mongeta seca.
4: Sí, no seca, seca.
0: Blai, perquè ja els coneixeu, la Mireia Carbó.
4: La setmana passada, Xavi, te'n recordes que no vam tenir temps i avui volen parlar.
0: Clar, avui una miqueta més de marge, home.
4: Clar.
0: La Mireia Carbó, ja sabeu que és la propietària de l'escola de cuina Mireia Carbó del barri de Gràcia de Barcelona. MireiaCarbó.com, allà trobareu totes les...
3: Per gent amateur.
0: Sí, per gent amateur, molt important. Tots els cursos que hi feu i evidentment, què dir del nostre emperador de fruites i de verdures, que és el Pere Puigverd, allà a l'Alt Empordà, amb l'empresa Fruites Núria, on podreu comprar totes les fruites i verdures i, a més, la majoria d'elles de producció pròpia. fruitesnuria.com. Va, anem a fer una mica... Hi ha sorteig i, evidentment, receptes. Perquè tenim el pack de productes Carmencita, que serà per un dels oients del Via Lliure, que ens recomani alguna recepta vinculada al producte d'avui, que són les mongetes seques. Què hi ha en aquest pack? Doncs bé, com sempre, tot tipus d'espècies, molinets, fulles de llorer, sals, pimentó, infusions, de tot. Per participar i envieu notes... Ai, notes, sabeu. Missatges, que ja no sé ni què hem de demanar. Si Instagram, a Twitter, al WhatsApp, no. A través de Twitter... enviar què és el que feu vosaltres amb aquest producte, que és la mongeta seca, a través del missatge que ja hem publicat a les xarxes, i el guanyador o guanyadora s'endurà aquest lot fantàstic de productes Carmencita. Sou de seques o no, Blai?
4: Sí.
0: Sí, no? Bueno, és que la setmana passada ja vam apuntar aquesta cosa...
3: Ens vam quedar així, si te les cuies a casa, si no...
0: Ara... Sí. No, i que hi havia aquesta cosa tan catalana de fer-les seques, no? Perquè en altres llocs és molt una mica de...
3: Amb cullera.
0: Ara, una cullerada, una mica de sopa, una mica, com es diu, no em surto, no. Un cofido, una...
4: Favades
0: i tal. I aquí som més tranquil·lets.
3: Sí, senyor. Un potatge, es diu en català.
0: Potatge?
3: Potatge, es diu potatge. Ja sona molt fatal, però ho sé perquè... Sí.
0: Molt important les mongetes. Igual que... O sigui, els llegums en general, que tinc la sensació que a vegades... desapareixen amb facilitat, tant a vegades en menús de restaurant que no hi ha mongeta, no hi ha tal, com a casa, quan és la cosa més tonta del món.
3: Totalment.
0: No?
3: El que passa és que si te les vols coure tu, hi ha una previsió...
0: No, vull dir que...
5: Porta molta proteïna,
0: No,
5: ja t'entenc.
0: No vull dir que no siguin
5: moda,
0: sanes.
5: Però...
0: Sí.
3: Sí, però...
5: Ara.
3: Hi ha aquesta previsió, Xavi, que s'ha deixat de anem al tot el moment, ara. Aleshores, clar, coure llegums a casa doncs, és una de les coses que s'està perdent. Primerament, perquè també n'hi han de molt bones i en trobeu d'un euro i de 4 euros.
0: Totalment.
3: Aleshores, cobreixen molt aquest ventall i, sobretot, doncs això, no pensar en demà faré llegums.
0: Tu quines són les que t'agraden, Pere?
5: Home, jo, si em deixeu triar... La del ganxet és la que m'agrada més. Però també m'agrada la mongeta petita de Santa Pau. Però escolta, sóc capaç de menjar qualsevol mongeta que sigui bona. Inclús aquelles...
3: I sense estovar, Pere.
5: Diuen poig. potxes.
3: Ah, que bones.
5: No, faig, jo vaig de pot, Mireia, jo vaig de pot.
3: No passa
5: com
3: res.
5: Com tu, eh?
3: Hi ha de tot, de bona, sí,
5: de bona qualitat.
3: Sí.
5: De bona qualitat i de pot, de veritat.
0: Però una cosa, Pere, és que sembla que sigui, sembla que sigui de segona divisió menjar-se mongetes de pot. És que és estupendo, no?
3: Totalment, Xavi. El que passa és que avui en dia hi ha molt... Per exemple, bueno, és que això passa molt.
0: Què?
3: No, és que hi ha molt... Jo me les cuino a casa perquè jo soc xef.
0: No, però està bé també que te les cuinin a casa.
3: No, doncs no, jo em dedico a la cuina fa 30 anys i el dia que puc, que és pocs, penso, i els dies que no, tot depèn de la vida que portis. De, saps també què vull dir? Aleshores, jo valoro un pot de qualitat, saps? Un llegum del mercat, o no sé, hi ha mil bones.
0: Ah,
3: però també depèn de per què, eh? Per exemple, si jo vull fer un hummus, doncs no em compraré uns cigrons de 4 euros al pot.
0: Correcte.
3: Me'ls compro, doncs, baratets, perquè els trinxaré i els destrossaré. En canvi, si vull fer uns cigrons amb gambes, que us els he ensenyat a fer, em compro un cigró
0: bo.
3: Bon. I que me tinc temps i penso i tinc una previsió, doncs me'l remullo que jo,
4: gent,
3: que no, m'ho compro
4: fet. Jo crec que no se'n recorda que hi ha parades del mercat que estan dedicades a això.
3: Sí, i tant, i tant.
4: I som boníssims.
3: Sí, som boníssims, és així. El que passa és que aquí també has de tornar a pensar en... o has de tenir el temps per anar al mercat. Llavors...
4: Me recordo quan era petit que veia ma mare que portava aquelles bossetes de plàstic.
3: Sí. Doncs jo compro pots, perquè no hi vaig. O hi vaig un dia quan puc.
0: Després hi ha aquesta cosa que a vegades la gent no sap com fer-ho. Llavors obre el pot i amb l'aigüeta què fem?
3: Això és bo,
0: què
3: també.
0: Fem?
3: Parlem-ne.
0: Què?
3: Hi ha molta gent, depèn de la recepta que vulguis fer, també, però hi ha molta gent que li fa mania perquè et diuen, és que quan ho rento surt una bromera.
0: Sí, aquesta bromera, com si fos sabó, no?
3: Sí,
0: i no ho és.
3: Però saps per què passa, no?
0: No.
3: Què fa l'aigua de la mar quan arriba a la vora de la mar?
0: Sí,
3: bromera.
0: Per
3: què?
4: Perquè té sal.
3: Perquè té sal, molt bé. I la força fa que faci aquesta bromera, la força de l'aigua, no? Per tant, si tu sota el raig de l'aixeta fas rentar uns llegums, doncs sortirà aquesta bromera. Vull dir que no és res dolent. Si llegiu els ingredients, posarà aigua, sal i àcid ascòrbic, que és un saps? És un àcid, és una vitamina...
5: Un conservant natural.
3: Què dius, Pere, perdona?
5: Un conservant natural.
0: Un conservant
5: natural.
3: Sí.
5: Un conservant natural.
3: Aleshores, llegiu i ho veureu. També et dic que rentar-ho perquè et fa mania aquest líquid és absurd, perquè és una conserva. Per tant, el que hi hagi en aquell pot ja ho té a la mèdula espinal el llegum.
0: No el netejaràs posant-ho per sota l'aigua.
3: Per això et dic, ha de ser més que tu diguis aquesta recepta, no vull que em quedi aquesta gelatina o aquesta... Saps? Doncs ho rento, si no, doncs ho aprofito.
0: Pere, una pregunta que t'anava a fer abans. Clar, hi ha molta gent, i, bueno, i també va per la Mireia, però a vegades la gent pensa, no, és com a guarnició, saps? La mongeta és una guarnició. No, hi ha molts que menys com a plat principal.
5: Sí. Com t'ho explicava, segurament no ho heu pogut sentir, a casa mengem mongetes, però com si fos tall.
0: Ara,
5: clar. Els meus nets mengen un plat de mongeta i jo estic content perquè em menjava la seva proteïna. Mm. Per tant, no. Molta gent, bon plat de mongetes. Abans no teníem res més. Pensa que pagès menjàvem carn una o dues vegades al dia. Els meus avis sempre m'ho deien.
3: Al dia no, Pere.
5: No podies menjar carn cada dia. No, és que cap peix ni pensar-ho. Un cop, com venia el peixet al poble, menjàvem llegums i estaven forts, la gent.
0: Sí.
5: Aixecaven sacs de que no podíem aixecar nosaltres.
3: Ara anem al crossfit.
5: De 80 quilos de blat, i ara jo no puc aixecar ni de 50 i prou feina de 25.
0: Totalment.
5: I és així, la mongeta és una font d'aliment inqüestionable.
4: Un primer plat de mongetes, allò que les passa una mica per la pella.
0: Vinga,
4: una miqueta de cansalada.
0: Ara, ja hi som, passant per la cansaladeta.
3: Sí.
0: Oh. Escolta, tinc una pila de missatges de gent que vol explicar la seva recepta.
3: Què fan, Xavi?
0: I de seguida ens fa la... Hosti, tinc una pila. L'Abel diu mongeta del ganxet amb sípia. El Miguel diu faig una espècie d'anko, marmelada. Ah, l'anko és la marmelada aquesta com de mongeta vermella,
3: sí,
0: japonesa, que és la que es posa els dorayakis,
3: sí,
0: no? Fet espurem amb sucre moreno i canyella, ideal per...
3: I s'ho fa ell, molt bé.
0: Sí, amb les creps, dorayakis, etc. La Cèlia diu simple i meravellosa, saltejades amb cansalada.
3: Ja està. Mira, Blai.
0: Diu bullides incorporades a un bon suquet de barca, deliciós, amb qualsevol peix fresc de Llotja. Sí. Bullides o saltejades amb llonganissa, també guisades. Un altre dient que diu guanciale i mongeta blanca.
3: Tot amb guanciale.
0: Passat per la paella i res més. Sí. Amanida fresqueta, cogombra, ceba de Figueres, pebrot vermell, tomàquet, ou dur a tonyina i venga, les mongetes.
3: Sí,
0: truita de fesols. Oh, mal tendre, molt bé. mongetes del Ganxet amb botifarra, tradicionals. Jo, diuen, almejas cluïsses amb el seu suquet i les d'això, boníssimes.
3: Ja està, és que no necessiten res més.
0: Fantàstiques, fantàstiques.
3: És així.
0: Fem recepta o no?
3: Vinga, va, fem una.
0: Quina ens has portat?
3: Mira, us he portat dues. Us he portat una crema de seques i carbassa, que està boníssima.
0: En format crema?
3: I, sí, perquè ajuda a la gent que no li agrada, ni ajuda també al triturar-ho, doncs que et sentin millor, perquè sovint és la pell el que no em senta bé. Val. I després unes mongetes amb carxofes, que ja comencen a haver-ne, i cluïsses. Aleshores, la crema aquesta de seques. Necessiteu 400 grams de mongeta blanca ja cuita, o us la coeu vosaltres, que podem parlar-ne després, mig quilo de carbassa,
0: sí,
3: mig quilo de brou de verdures o aigua, dues cebes petites, dues branquetes d'api també petites, o aquella part més blanqueta, més, saps?, més tendra, comí en pols, que normalment us dic, bé, si no en teniu, doncs no passa res.
0: Aquí, sí.
3: Aquí li queda molt bé i t'ajuda a fer la a pair-les, oli d'oliva, pebre i sal.
0: Carmencita.
3: Molt bé. Dins d'una olla escalfes un raig d'oli d'oliva i aquí daurareu la ceba petita, talladeta petitona, la daureu així. No cal que us mateu a tallar-la bé perquè no ho veurà ningú. Quan la ceba estigui cuita, incorporeu la carabassa pelada i tallada a daus. Tic-tic, així, com, també com us doni la gana. Ai, que llenço tot per terra. Això és per la meva gesticulació de mans. I l'api també tallat a daus petits. Aleshores, quan les verdures estiguin una miqueta tendres, que no cal que us mateu, no cal que quedin allò desfetes, incorpores les mongetes, un pessic de comí, i ho cobreixes tot amb el brou. I aleshores ho deixes coure amb una mica de sal, una mica de pebre, i ho deixes coure durant uns 15-20 minuts amb la cassola així mig tapada, no destapada del tot, perquè si no fareu puré en comptes de crema, i això ho punxeu, i quan veieu que tot està tendre, ho tritures
0: Turmix.
3: A consciència, sí, amb el Turmix, i la tastes, la rectifiques de sal, de pebre, del que faci falta, i és una xurrada i està boníssima.
0: Bravo.
4: Molt bé.
0: Per cert, tinc preguntes, dels oients.
3: Què preguntes?
0: Mira, l'Enric diu, com puc fer...
3: Sí?
0: Que en fregir mongetes no em quedi una pasta. Sempre vull que em quedin així suelt, diguem-ne, separades, i no hi ha manera.
3: Les ha de rentar abans de tirar-les a la paella.
0: O sigui, si són d'aquestes de pot, ben netes.
3: Sí, ben netes, perquè si no, el líquid aquest de govern és el que fa que saps?
0: Que s'enganxa amb les altres.
3: Sí, oli, posa-li oli. Val? Aleshores, jo el que faria és posar oli, no diré generós que estiguin banyadíssimes, però que n'hi hagi. Posaria un all, amb l'oli fred, que això us he explicat molts cops, a partir de l'oli fred, doncs poseu l'all, l'oli i ho portaria al foc, i quan l'oli intenti començar quan l'all intenti agafar color, tiraria aquestes mongetes ben seques del i les saltaria, però pensa que ja està fet, o sigui, el llegum ja està cuit, tampoc cal estar allà 3.000 hores, perquè també les pots arribar a desfer.
0: Sí.
3: Llavors et lligaria també el seu propi interior. Per tant, una coseta ràpida i ja està.
0: La manera de fer-ho ben neta, sobretot, important. Pere, anem a fer una pregunta abans que passem a l'última recepta, que és, oi que les mongeteres creixen ràpid? No sé si són aquestes d'aquest tipus o no.
5: Creixen relativament ràpid, com tots els hortalisses d'estiu. Els sembren a inici d'estiu i ara aquest temps ja es cullen seques. Ara, tendres sí, tendres en un mes i mig ja els tens tendres.
0: Ah, clar, això sí.
5: Però clar, ara estem parlant de deixar-los assecar.
0: Sí.
5: La setmana passada us explicava això d'escovellar, que hi ha un punt intermig de la mongeta tendra a seca, que és quan la tavella està groga, una mica tendreta, llavors tu treus aquesta mongeta i això fas el mateix que tots els plats que pot fer la Mireia, però amb una qualitat i un sabor extraordinari. Mm. Clar, això no és a l'abast de tothom, perquè malauradament molta gent el que fa, ai, no em vinguis amb punyetes, jo deixo que s'assequin, ja els vendré seques. Però hi ha gent que sí que encara té l'oportunitat, perquè se'ls ha fet el seu oro, perquè algun pagès indon, de donar aquesta tavella, que és una passada. Mm-hmm. Si alguna vegada podeu provar-ho, ho veureu. Creix bastant ràpid, la mongeta,
0: sí,
5: perquè
0: sí,
5: no
0: sí,
5: és
0: sí.
5: Una cosa...
0: Carbó, clar, un minutet ja no arribem, oi, a fer la de cloïsses?
3: No, però la pengem.
0: Val, perfecte.
3: Pengem la
0: de carxofes i cloïsses.
3: Sí, deixa'm dir que al meu Insta, al Carbó Mireia, teniu com es pela una carxofa, que ho vam fer en directe a l'estudi a dalt, recordes?
0: Sí, i tant.
3: Ho dic perquè és una recepta que si no peleu bé la carxofa...
0: Malament.
5: Us haureu de descopir,
3: I és lleig, això, a mi em fa angonieta, quan la gent em fa angonieta. Llavors, saber pelar una carxofa com Déu mana és important.
0: Mira, que bona
5: corazón.
0: Corazón.
3: Exacte.
0: L'empedrat. ens diu sí, la Jennifer. Sí, clar, sí, l'empedrat. Remenat per mandrosos, diu, safata de carn adobada com la dels pinxitos, afegeixo pot de cigrons cuits, patates fregides a daus.
3: Toma.
0: I pebrot vermell a daus. I quan està la carn, a menjar. Doncs avall, escolta, és la manera
3: és de fer. És que un pot de llegums l'heu de
0: tenir. Una pila de missatges, no els podré llegir tots.
3: Oh,
0: en fi, ho deixarem aquí.
3: Wow.
0: Escolta, mongetes a tope.
3: A tope.
0: La veritat és de les coses més sanes que hi ha. Fem el favor de menjar mongetes.
3: Boníssimes i de qualsevol manera.
0: Pere, una abraçada forta.
6: Una abraçada a tots.
0: Gràcies, Mireia Carbó. Va, gràcies, Blai. 6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Fem pausa i rematem tot plegat.
2: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
7: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida. Dia lliure amb Xavi Bundó.
8: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
11: Els 10 dies Nissan...
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mola de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Va, 3 minuts i seran les 2 del migdia. Aprofito, perquè m'he oblidat de dir-vos-ho, que aquesta qüestió. Si sou dels que us enganxeu a les sèries de judicis, apunteu-vos aquesta, El pes de la justícia sueca. Va de dos amics que porten un dels bufets d'advocats més potents d'Estocolm, fins que a cadascun li cau un cas complicat, o un cas de violació on s'implica personalment, i l'altre un crim organitzat. I aquí comencen els problemes, amb la feina, amb l'amistat i amb la vida. 8 capítols en total, El pes de la justícia, ja disponible a Filmin.
7: RAC 1.
20: Terminator 2, el judici final en concert.
21: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
20: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
21: Entrades a gransimfònic.com.
22: Hasta la vista, baby.
23: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara. Casa. Cada dia gaudim del pa de flec artesana.
24: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
1: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
4: Els amors?
1: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
5: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Iscla, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
1: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
17: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
24: Més immediat que mai.
17: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.

0: i arribarem a les dues en punt del migdia. I aquesta estona només per agrair-vos que ens hagueu acompanyat al llarg d'aquestes 14 hores de ràdio aquest cap de setmana, les 7 d'ahir i les 7 d'avui. I desitjar-vos, evidentment, un bon diumenge, el que queda de diumenge. Tota la gent que encara teniu dilluns per descansar, doncs mira, encara millor. I recordar-vos que la setmana que ve és especial per nosaltres, no només perquè, evidentment, farem programa com és habitual, sinó que diumenge serem a Platja d'Aro, per allà. Per tant, allà us esperem. Si voleu fer la cursa de RAC1, si voleu senzillament venir a veure'ns, o en tot cas passar el cap de setmana per la zona, allà hi serem, amb tota la colla Passigolla, amb la gent de la ràdio, amb un espectacle de ràdio i esport. Gràcies per ser-hi i ens veiem el cap de setmana que ve, dissabte, puntuals a les 7 del matí, i diumenge des de Platja d'Aro. Adéu-siau, bon diumenge.
1: A veure, tio, Bundó i el mossèn aquest, tio. Vull dir, jo ja dic que plegat, saps?
2: Bon dia, són les dues. Gabriel Rufián es queda a Esquerra i tanca la porta a formar part del Front Ampli a l'esquerra del PSOE. Els republicans han confirmat aquest matí que repetiran candidat a les eleccions espanyoles, mentre que l'entorn de Rufián assegura que col·laborarà amb els partits d'esquerres espanyols per maximitzar resultats.
3: Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
2: Pendents, doncs, de com van quedant les llistes de cara a les eleccions del 29 de novembre. Avui el PSC ha proclamat Jordi Hereu com a candidat. Mentrestant, Pedro Sánchez ha demanat al Tribunal Suprem que freni l'intent d'atropellament, diu, del dret a vot de PP o Vox i que permeti votar als descendents dels exiliats. En un míting de precampanya a Ponferrada, el president espanyol ha avisat que la dreta intenta desmobilitzar el vot, deixant en suspens aquesta llei de nets i llançant mentides sobre el vot per correu. Tot plegat en un dia de ressaca per als fans d'Oques Grasses, que hi van viure l'últim concert del grup, que ha tancat la seva història amb un rècord de 4 concerts consecutius omplint l'Estadi Olímpic. També passarem pel Festival de Cinema de Sitges, que avui celebra els 30 anys de la primera pel·lícula d'Alejandro Amenábar, Tesis, i pel Vendrell, on s'hi fa la Diada Castellera de Santa Teresa. Albert Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
2: El Barça tindrà dissabte vinent l'oportunitat de signar el millor inici de Lliga de la seva història.
4: Els de Hansi Flick han guanyat els 8 primers partits de la competició domèstica i poden fer història al camp del Betis. Abans, però, jugaran partit de Champions dimarts al camp del Galatasaray, encara sense Rafinha. Mentrestant, Vinícius té molts números de perdre's al clàssic de finals de mes per l'expulsió d'ahir contra el Villarreal. Els precedents per estirar els cabells apunten que el brasiler serà sancionat com a mínim amb 2 partits. Per tant, es perdria la cita del Camp Nou. A banda del futbol, aquest diumenge Jorge Martín ha recuperat el lideratge del Mundial de MotoGP. Marc Márquez queda segon a 2 punts i a punt de començar ara mateix el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: I l'últim titular pel temps, perquè les properes hores tindrem ambient suau després del fred d'aquest matí. Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia, sí, malgrat que en molts casos la nit ha sigut menys freda que l'anterior, hem tingut núvols a moltes comarques que ha fet que costés que recuperes la temperatura. Núvols que en molts casos ja han anat marxant i de mica en mica doncs sí que els termòmetres s'han anat recuperant. Les properes hores, en general, entre els 20 i els 25 graus, ambient suau, en espera que de nou pondre's el sol, doncs evidentment torni a refrescar.
2: Són les dues, gairebé 3 minuts, comencem.
3: 14-15.
2: Dèiem en portada, finalment, Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra Republicanes a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, després de dies de dubtes on no es descartava que acabés formant part del Front Ampli que articula l'esquerra espanyola. Els republicans han confirmat en un comunicat que Rufián continuarà sent el seu cap de llista. Ara bé, encara queden incògnites per resoldre. L'entorn del líder republicà a Madrid veu a prop un acord de col·laboració amb Podem per maximitzar, diu, els resultats electorals. A l'espera de saber-ne la lletra petita, aquesta tarda Esquerra reunirà l'executiva nacional per formalitzar la candidatura de Rufián i estudiar l'escenari. Més detalls, Sergi Giró.
6: Sí, és el desenllaç per fascicles de la negociació entre Gabriel Rufián i la direcció d'Esquerra Republicana després de dies d'estires i arronses. De moment, una primera certesa confirmada sobre la taula. Rufián tornarà a ser el cap de llista d'Esquerra Madrid. A partir d'aquí apareixen les incògnites que es podrien resoldre les pròximes hores. La més significativa és com es concretarà el front d'esquerres que Rufián proposava com a condició del partit per mantenir la candidatura. El seu entorn assegura que hi ha converses avançades amb Podem per col·laborar durant la campanya electoral. De moment, però, no se'n saben els detalls i hi ha força hermetisme sobre aquesta qüestió perquè les negociacions encara estan en marxa. Aquesta tarda, l'executiva nacional d'Esquerra farà un primer pas per formalitzar la candidatura i en els pròxims dies se'n concretaran més detalls, que es proclamarà la candidatura oficialment el 20 d'octubre.
2: Doncs bé, això pel que fa a Esquerra. Els comuns que havien ofert a Rufián fer tàndem amb Ada Colau per encapçalar el front ampli de les esquerres ja s'han pronunciat. Diuen que respecten la decisió de Gabriel Rufián de seguir sota les sigles d'Esquerra, però lamenten que no hagi volgut sumar-se al projecte. Subratllen que els comuns continuen compromesos, diuen, amb l'articulació d'aquest front ampli d'àmbit estatal per barrar el pas a la dreta i a l'extrema dreta. I on no hi ha cap mena de sorpreses, aquí encapçalar la llista del PSC a aquestes eleccions del 29 de novembre. Serà Jordi Hereu, que avui ha estat proclamat pel partit com a candidat en un Consell Nacional dels PSC, que ha estat marcat per les dures crítiques de Salvador Illa a Junts. Després de les declaracions avui de Míriam Nogueres en una entrevista al Nacional, en què la candidata dels juntaires assegura que no donaran suport a un govern que inclogui extrema dreta o extrema esquerra, Salvador Illa ha dit que són els Junts una gran decepció.
7: Per què serveixen? On et poses? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes? Quina utilitat tens, no? Nosaltres no enviem a Madrid servidors, envia a Madrid polítics.
2: Illa també ha criticat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que diu que no mereix el suport de Catalunya. I Pedro Sánchez continua embalat fent actes de precampanya. Avui ha fet un míting a Ponferrada, a Castella i Lleó, on ha continuat centrant el seu discurs en prioritzar les polítiques d'habitatge i, en concret, fent bandera de l'ara ja icònica figura de Mari Carmen, la dona desnonada a finals de setembre i que va morir aquesta setmana a l'hospital. Tot i així, avui també ha volgut enviar Pedro Sánchez un missatge directe al Tribunal Suprem per demanar-li que impedeixi que els descendents dels exiliats espanyols es puguin quedar sense votar en aquestes eleccions. Mireia Garolera.
8: Sánchez demana al Tribunal que permeti que les 400.000 persones que es troben en aquesta situació i que s'emparen amb l'anomenada Llei de Nets ho puguin fer.
9: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar? ¿Y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza.
8: Recordem que el Suprem ha decidit suspendre aquest dret acceptant de manera cautelar la denúncia de PP i Vox que exigeixen que es tombi aquesta llei.
2: Si Sánchez posa tota la carn a la graella fent mítings dissabte i diumenge, tot el cap de setmana, Feijóo s'ho agafa amb més calma i sí que va donar el tret de sortida a la precampanya electoral amb un gran acte a Madrid, al costat de Rajoy, Aznar i Ayuso. Avui ha deixat en mans de la portaveu al Congrés el missatge del partit que no passa precisament per defensar polítiques d'habitatge.
8: Esther Muñoz ha insistit que cal un canvi d'etapa per enterrar d'una vegada per totes el sanchisme i també tota la corrupció que diu que va implícita amb el govern espanyol.
10: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante. Esa es la decisión que tenemos los votantes y los españoles el próximo 29 de noviembre.
8: Demà Sánchez i Feijóo es trobaran als actes del 12 d'octubre que es faran a Madrid, al matí a la desfilada militar de la Hispanitat i al migdia a la tradicional recepció que organitzen els Reis al Palau Reial.
2: Un dels debats dels últims mesos i que pot condicionar la campanya electoral és la situació a Ceuta. Doncs bé, avui la policia espanyola i l'exèrcit han desallotjat l'últim campament de migrants que hi havia a la ciutat autònoma. Era el campament de la fàbrica del Guano, on hi havia unes 500 persones que encara no estaven en espais habilitats pel govern espanyol. El moviment s'ha fet dos dies abans que els Reis espanyols, Felip i Letícia, facin el canvi oficial, el viatge oficial que començarà demà. Els Reis de Tarragona aniran a Ceuta dimarts i també visitaran Melilla. És el primer viatge que fa la monarquia espanyola en els últims 20 anys a les ciutats autònomes.
3: 14-15.
2: I el Papa Lleó XIV s'operarà la setmana que ve d'un nòdul al pulmó, ho ha anunciat el mateix pontífex aquest migdia, després de l'Àngelus. Mariona Martínez.
11: Segons ha explicat el mateix Lleó XIV, els metges han localitzat el nòdul en una fase molt inicial, però opinen que cal operar-lo, ho ha dit el pontífex des del Vaticà.
12: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
11: L'operaran a principis de la setmana que ve a l'Hospital Policlínic Gemelli, a Roma. Després de l'operació hi haurà d'estar ingressat una setmana. El pontífex va fer 71 anys tot just el mes passat, el 14 de setembre, i fa tan sols un any i mig que exerceix com a papa. El van escollir el maig del 2025.
2: I a l'Orient Mitjà, els hutis del Iemen amenacen amb més atacs a l'Aràbia Saudita després del bombardeig d'ahir a l'aeroport de Riad, que ha deixat almenys 12 morts i més de 300 ferits.
11: El portaveu dels hutis ha assegurat que faran bombardejos més contundents, diuen, si l'Aràbia Saudita no frena els atacs al Iemen. És el primer comunicat públic després de l'atac amb míssil contra l'aeroport internacional de Riad. És el tercer atac en una setmana i el més mortífer de la dècada al país. De moment, ja hi ha quatre aerolínies que han cancel·lat tots els seus vols a Riad. Són Etihad, Fly Dubai, Air Arabia i Kuwait Airways.
3: 14-15.
2: Una setmana després dels aiguats del passat cap de setmana, les empreses d'instal·lacions i manteniment no donen l'abast per la feinada que tenen a reparar les diferents destrosses. A les zones més afectades, com el Vallès Oriental o el Maresme, la llista d'espera s'enfila fins a les 3 o 4 setmanes, Joan Capel.
13: Els lampistes mouen cel i terra per resoldre totes les incidències, però no poden fer-ne més. Ho ha dit a RAC1 Antoni Borreguero, tercera generació d'una empresa familiar de lampisteria a Granollers.
14: Estem col·lapsats, no arribem a tot, i a més, pensa que l'aigua i la llum no són gens amics, i ha entrat aigua a moltes cases que no utilitzen mai, molts patis de llums inundats, moltes empreses inundades.
13: A més, les afectacions que provoca l'aigua són molt diverses i afecten a bona part de les instal·lacions dels edificis. Ho ha explicat a RAC1 el president de la Federació de Gremis Instal·ladors de Catalunya, Raül Rodríguez.
15: El nivell d'aigua té moltes conseqüències sobre totes les instal·lacions, ja no només a nivell estructural, sinó també sobre el que nosaltres anomenem el teixit nerviós de l'edifici, no? Instal·lacions elèctriques, instal·lacions de climatització i, a més, no només la part interior de l'edifici, sinó també el que seria la part de la xarxa que alimenta totes aquestes instal·lacions interiors.
13: La prioritat són les infraestructures claus, com hospitals i col·legis. La principal limitació, però, és la manca de mà d'obra que impedeix accelerar les reparacions.
2: Són les conseqüències d'unes pluges molt fortes, episodis que els experts remarquen que cada vegada seran més freqüents. Doncs bé, atenció a aquesta dada, perquè més de la meitat dels municipis obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions com les que hem viscut aquests dies no el tenen vigent. Segons dades de Protecció Civil a què ha tingut accés RAC1, hi ha 120 poblacions que, tot i que la llei els hi obliga, no tenen pla d'emergència, i d'altres, unes 220, el tenen caducat. Tot i així, ara hi ha més municipis que mai en pla inundat, després que recentment s'hi han incorporat 330 pobles i ciutats. Josep Moragues.
16: Al març del 2026, el govern va obligar a 134 municipis nous a tenir un pla d'inundacions. Doncs bé, ara 4 de cada 10 encara no han presentat res de res des que van rebre l'obligació, i d'altres fa anys que no s'hi han posat, com és el cas de Badalona o Rubí. En total, més de 850.000 persones viuen en municipis que estan legalment obligats a tenir un pla d'emergències, però que no han presentat mai cap. Ara bé, sí que és cert que 6 de cada 10 tenen un nou pla, i per això el cap de Servei de Plans i Recursos Locals de Protecció Civil, Álvaro González Amorric, diu que l'evolució és bona.
17: L'objectiu és que tots aquests municipis, sobretot els obligats, perquè tenen més risc, disposin d'aquest pla d'actuació municipal. Però veiem una evolució positiva en les darreres comissions de Protecció Civil, que és l'òrgan que homologa aquests plans, doncs s'ha anat incrementant.
16: Alguns ajuntaments consultats per RAC1, com el de Vallirana, defensen que ja tenen un pla d'actuació amb la Diputació de Barcelona i que ara treballen per adaptar-lo amb el de Protecció Civil.
2: I una cosa positiva d'aquestes pluges és que serviran per capgirar la temporada de bolets que havia començat amb mal peu. Segons els experts, cal esperar una bona revifada i a partir de la setmana que ve ja es podrà començar a omplir el cistell. Helena Martín.
18: Fins ara ha costat trobar bolets per la falta de pluges i les altes temperatures. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal i experta en micologia, Joan Martínez d'Aragón, creu que hi haurà bolets, tot i que no serà la millor temporada, n'ha parlat a RAC1.
19: En zones del Pirineo vamos aproximadamente un mes y medio tarde. Ha llovido muy tarde, entonces, y habrá producción, pero no esperemos que sea un año muy bueno.
18: I el sector turístic de moment no pateix. El Berguedà, terra de bolets, són optimistes. Ho expliquen Sílvia Colell a l'Hostaleria de Turisme i Oriol Baños d'Agroturisme.
20: Aquest any, de moment, comença tard, però esperem que en res, en 5-8 dies, tornem a tenir els boscos com ens agraden a nosaltres.
21: No ho hem notat, perquè la gent ja es guarda molt la tardor, perquè saben que a poc o molt hi haurà bolets, i hi hagi bolets o no, la gent acaba venint igual.
18: Durant la campanya boletaire es preveu una ocupació del 80% durant el cap de setmana.
2: I a Barcelona els Mossos han detingut dos homes per robar i intentar vendre més de 130 quilos de coure en una deixalleria de la Sagrera, al districte de Sant Andreu.
11: Va passar el 5 d'octubre quan dos agents de paisà van detectar dues persones de 41 i 17 anys que venien el material valorat en més de 1.200 euros. Els Mossos havien rebut l'avís d'un testimoni que assegurava haver vist dues persones encaputxades saltant la tanca i guardant el coure en bosses. Els agents es van dirigir a una deixalleria a prop de l'estació de la Sagrera i els van enxampar mentre esperaven cobrar-ne els diners. L'actuació forma part del Pla Via, una estratègia per reforçar la vigilància i evitar els robatoris de coure.
2: I dos motoristes han mort en les últimes hores en dos accidents a Girona i a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Un primer ha estat en un xoc amb un cotxe a la C-65 a l'altura de Girona.
11: Per causes que encara s'investiguen, ahir a la tarda un motorista de 50 anys va morir després de xocar amb un cotxe. Els quatre ocupants del vehicle han quedat il·lesos. Fins allà s'hi van desplaçar 6 patrulles dels Mossos, 2 dotacions de bombers i 4 helicòpters medicalitzats del SEM. La víctima és un veí de la població de Salt, el gironès.
2: I l'altre accident ha estat entre dues motos a la C-260 a l'altura de Castelló d'Empúries.
11: Aquest matí dues motos han xocat i un dels conductors ha mort. A causa de l'accident s'hi han desplaçat 5 patrulles dels Mossos que encara investiguen les causes de l'accident. Des de principis d'any, 98 persones han mort a les carreteres, de les quals 38 motoristes.
3: 14-15.
2: I dia de castellera de la Fira de Santa Teresa, gairebé perfecte al Vendrell. Hi ha castells de gamma extra dels Minyons i de la Jove de Tarragona i una gran actuació dels Nens del Vendrell que celebren el centenari. Anem cap al Vendrell. Esteve Giral, bon dia.
22: Bon dia, doncs sí, ja ho podem dir. Fins ara, diada castellera perfecta, amb 4 castells, 4 de gamma extra, amb el 2 de 9 en Forro i Manilles, que han aconseguit descarregar tant els Minyons de Terrassa com la Jove de Tarragona, i amb el 5 de 9, també per duplicat, de la Jove i dels Minyons. Tots 4 castells defensats al límit, sobretot en les descarregades. També gran diada, grandíssima diada pels Nens del Vendrell, que intenten ara, d'aquí que sentiu sonar les gralles, el 7 de 8 per arrodonir una diada de la Fira de Santa Teresa, per ells també perfecta, amb el 3 de 8 i el 5 de 8 descarregats, a molt pocs dies de complir-se els 100 anys del primer castell de la primera diada dels Nens del Vendrell.
2: Avui el Festival de Sitges recorda l'exitosa òpera prima d'Alejandro Amenábar. Aquest cap de setmana el Festival de Cinema de Sitges va d'homenatge en homenatge. Després de premiar ahir el director Peter Jackson i l'actor Kevin Bacon, avui és el torn del director madrileny, que ha rebut el Premi Méliès a tota la seva trajectòria, coincidint amb els 30 anys de Tesis, la pel·lícula que el va donar a conèixer. A Sitges, Amenábar s'ha retrobat amb el protagonista d'aquesta pel·lícula, Eduardo Noriega, per recordar l'inici de les seves carreres, imaginar-se com seria tornar a treballar plegats. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
23: Bon dia. Abans de triomfar amb Tesis, Amenábar i Noriega rodaven curtmetratges en un bosc amb 4 amics, entrepans casolans i moltes ganes de fer cinema. 30 anys després s'han retrobat a Sitges i han confessat a RAC1 que encara tenen una assignatura pendent.
24: Sería interesante con la experiencia acumulada y los trucos aprendidos, tanto de uno y de otro, ver qué sinergia hay. Pero sí, tendremos que hacer algo juntos.
25: Lo ha dicho él, que era grabado.
23: I és que Tesis ha envellit sorprenentment bé. La pel·lícula denunciava com els mitjans de comunicació feien espectacle de la violència i ara, amb les xarxes socials, asseguren que tot plegat encara és pitjor.
25: Respecto al uso de la violencia en medios de comunicación está completamente vigente. Yo creo que las redes lo acentúan más.
24: Sobre todo con el tema redes y tal, me espanta que hay gente que está dispuesta a explotar o a disfrutar con ese tipo de sensaciones.
23: Amenábar també ha aprofitat el seu pas per Sitges per revelar que precisament treballa en una nova pel·lícula de terror psicològic, un retorn en tota regla als seus inicis.
2: Ioques Grases, ja és història. Aquesta cançó, Sort de tu, va ser l'última que el grup va tocar dalt d'un escenari. Els de Josep Montero han dit adeu aconseguint una fita inèdita per a un grup català omplir durant 4 nits consecutives l'Estadi Olímpic. Això vol dir que 220.000 persones han presenciat en directe el comiat del grup usonenc, un rècord que abans d'Oques només havia aconseguit a casa nostra el grup britànic Coldplay, al maig del 2023. El públic, format per grups d'amics i famílies, van tornar a vibrar i emocionar-se amb els èxits del grup i amb una barreja d'alegria i melangia van dir adéu a les cançons que han marcat una època. Aquest últim concert el va seguir Lèctor Huguet. Bon dia.
0: Bon dia. El concert d'ahir va tenir un guió idèntic als tres anteriors. Mateixes cançons, mateix ordre i mateixos discursos. Tampoc hi va haver cap col·laboració. La principal diferència no es trobava damunt l'escenari, sinó a les 55.000 cares que van viure ahir el comiat més gran mai vist d'un grup català a la seva història. S'hi van veure moltes més llàgrimes i abraçades que els concerts anteriors, i els seients de les graderies feien, en general, més nosa que cap altra cosa. I pels que es puguin preguntar per què, per què deixar-ho al moment més àlgid, Josep Montero tornava a repetir que per la mateixa raó que per la qual van començar, per amor.
1: Avui és l'últim concert de la història del Casgrasses, però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba. Creiem que és la millor manera d'acabar les coses, no? Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
0: I davant el dubte de quina seria l'última cançó que cantarien els Oques Grasses en directe, no hi va haver sorpreses. Va tornar a ser Sort de tu, una de les moltes cançons que potser des d'ahir ja passen a ser himnes.
2: I avui també és un dia marcat al calendari per a Maria del Mar Bonet, que torna a actuar a l'Olímpia de París.
4: Taigo, vos demanam, ai.
2: Maria del Mar Bonet torna a l'escenari on fa 51 anys va convertir les seves cançons en tota una reivindicació de la llengua i la cultura catalanes, que en aquell moment estaven sotmeses a la censura franquista. Bonet ha explicat en declaracions a RAC1 com se sent de tornar-hi.
5: Està bé, sobretot, tornar amb un teatre com aquest, tan emblemàtic i tan preciós per mi, és com un temple. Però jo mateixa, que totes aquestes cançons que vaig gravar aquí, ja les canto d'una manera diferent, també, no? I per mi és una cosa nova.
2: El concert del 1975 es va editar en un disc que no va incloure la mítica Què volen aquesta gent, perquè ho va prohibir la censura. I a l'agenda de concerts, però a la de casa nostra, destaquem un parell de concerts a Barcelona amb el Rock d'Arrel de Susan Santos. La cantant i guitarrista presenta avui a la sala Rasmatàs el seu nou disc Camino Diablo, que publicarà la setmana que ve. I del rock clàssic al pop d'Irina Reins. Una de les principals estrelles del pop a Romania i ara està de gira per Europa i actuarà també a la sala Rasmatàs. Ja anem pel temps. Avui que tenim núvols que van i venen, però que no deixaran pluja, Abel.
16: Sí, de fet, hem tingut un matí amb força núvols en algunes comarques, un bon sol en d'altres, però han anat passant núvols, que en molts casos ja han anat marxant, i això és el que anirà passant les properes hores. Ara fa sol a molts llocs, però també tenim núvols que emblanquinen el cel en força comarques. Aquests núvols aniran marxant i n'arribaran d'altres. Un cel variable, amb aquests núvols alts, mitjans, que no han de deixar plujar en cap cas, i amb temperatures les properes hores en general entre els 20 i els 25 graus, en molts casos més aviat 20, 22, 23, que no pas 25. Demà, temperatures semblants a les d'avui, tant de bon matí com al centre del dia, com al vespre, i amb núvols baixos al matí entre el sud de la Costa Brava, nord del Camp de Tarragona, costa i prelitoral central i Catalunya central.
3: 14-15.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: A la Fundació Adecco volem acomiadar tots els enemics. Busquem aliances per començar a canviar vides. Uneix-t'hi a despediratodos.com.
26: A l'Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
27: Totes les marques, millors ofertes.
26: Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, t'esperem.
3: RAC1.
28: A IKEA obrim el 12 d'octubre i aquesta vegada tenim un pla preparat per tu. Amb descomptes exclusius només a la botiga, avantatges únics per ser IKEA Family i una visita al nostre restaurant per recarregar les piles. Consulta el nostre horari a IKEA.es/CA. T'hi esperem.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
28: A IKEA obrim el 12 d'octubre i aquesta vegada tenim un pla preparat per tu. Amb descomptes exclusius només a la botiga, avantatges únics per ser d'IKEA Family i una visita al nostre restaurant per recarregar les piles. Consulta el nostre horari a ikea.es/ca. I esperem.
10: RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Liverpool-Manchester City de la Premier League. Serem a Can Dragó a l'Europa Algeciras de Primera Federació. Serem a Fontajau a l'Espar Girona Jairis de la Lliga Femenina de Bàsquet. Serem al Palau Blaugrana al Barça-València de la Lliga ACB. A més, l'Ultrasports, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Farem balanç de la temporada ciclista. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
12: RAC1. Tots som un milió. 14-15. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
2: I després d'una nova victòria contundent contra el Getafe, el Barça ja només pensa en el partit de Champions de dimarts al camp del Galatasaray.
13: Primer tram de temporada excel·lent del Barça de Hansi Flick, que ja ha igualat el millor inici de Lliga de la seva història. 8 partits, 8 victòries, i ara vol allargar aquest gran moment també a la Lliga de Campions. Dimarts a Turquia, sense Rafinha, tot i que ahir el brasiler pràcticament no el vam trobar a faltar. A Can Barça tot és alegria, somriures i optimisme. En canvi, el Madrid amb Mourinho a tornar a la crispació, com es va demostrar ahir al Bernabéu. Pendents dels propers dies de la possible sanció, de la sanció a Vinícius, que ahir va veure la vermella per estirar dels cabells a un rival i que, si no hi ha una sorpresa majúscula, es perdrà el clàssic de finals de mes. De seguida sabrem l'última hora de Madrid i Barça després dels partits d'ahir i mirant ja el retorn a la Champions. Però abans repassem els resultats d'aquest matí migdia amb molta activitat esportiva, començant pel partit de primera que ha arrencat a les dues, Jaume Molló.
14: Sí, el partit que juga el Martínez Valero, el 23 de la primera part, sense gols, el 0 Celta 0, l'Elx 5 punts, 18è, van penúltim, el Celta 15è, de fet tots dos venen de guanyar abans de l'aturada el primer partit de Lliga. De moment, partit prou igualat, el 0 Celta 0.
13: A aquesta hora també juga l'Andorra a segona divisió contra un dels equips de la part alta, un dels equips revelació, que és el Castelló.
14: Sí, que va començar la jornada com a líder i que està perdent. Andorra 1, Castelló 0 al minut 26 de la primera part. El Castelló, que és avantpenúltim amb 7 punts, i el Castelló, que de fet, si guanya, se situarà líder en solitari de segona, perquè és ara mateix segona, un punt de l'Eibar.
13: Doncs el Castelló, que vol seguir a la part alta, i l'Andorra sortir de la part baixa. S'ha acabat ja el partit de la sèrie italiana, que era un dels partits de la jornada, el Como-Roma?
14: Encara no, som al temps afegit de la segona part, el 93, anirem fins al 97, Como 0, Roma 0. La Roma està jugant amb 10 per l'expulsió de Malen, una entrada molt dura, vermella clara, al minut 8 de la segona part. Recordo que el Como té 10 punts i la Roma 13. De fet, la Roma és un dels tres líders a Itàlia, juntament amb l'Inter, que ahir ja va guanyar, i la Lazio, que jugarà aquesta tarda. La Roma, per cert, pròxim rival del Madrid. Como 0, Roma 0.
13: A la Lliga CB de bàsquet s'han acabat ja els partits dels dos catalans que jugaven aquest migdia, el Quinzenas Manresa i l'Ilerna Lleida, i tots dos han perdut, Dani Aguilar.
15: De moment no ha guanyat cap català aquesta jornada, ha perdut de manera contundent el Manresa, 120 a 83, 120 punts ha queixat a Madrid, a la pista del Reial Madrid, ha superat clarament l'equip de Pedro Martínez contra el seu ex-equip. En canvi, el Lleida ha perdut de tan sols 2 punts i amb una última acció en què podria haver empatat el partit de Darius Magui a Santiago de Compostela, a la pista de l'Obradoiro, 91 a 89, partit molt ajustat que final s'han acabat enduent els gallecs.
13: A veure si aquesta tarda la penya i el Barça poden trencar aquesta mala ratxa que dura ja una jornada i mitja. També aquest migdia ha jugat el Barça d'handbol i Molló ha guanyat el Barça.
14: Sí, ha guanyat a la pista del Villa d'Aranda, 33 a 40. El Barça que suma 4 victòries en 4 jornades, un partit pendent, això sí, pels Blaugrana, però compte que, sorprenentment, tot i aquest partit pendent, que és un asterisc important, s'ha de dir que Bidasso i Valladolid també han començat aquesta Lliga Sobal guanyant els primers 5 partits del campionat.
13: I per tant, de moment hi ha igualtat al que sí. La part alta de la classificació, evidentment, amb el pas de les jornades, el Barça que agafarà distància. Què ha fet el CatGas Energia Santa Coloma a la Lliga de Futbol Sala? Jugava a la pista del Valdepeñas.
14: Ha perdut per la mínima 1-1 al descans, però el gol al minut 5 de la segona part ha estat definitiu. Valdepeñas 2, CatGas Energia Santa Coloma 1. Recordo que el CatGas encara no ha guanyat, 2 empats i 3 derrotes de moment en 5 jornades.
13: En un diumenge que ha arrencat amb el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, el titular Quim Salvador és que Marc Márquez ha perdut el liderat del Mundial.
11: Sí, ha acabat 6è la cursa i ara és 2 punts per darrere de Jorge Martín a la classificació del campionat. Martinator ha estat tercer i recupera el liderat Marco Bezzecchi, que ha guanyat, s'acosta a 46 punts del seu company d'equip, i Raúl Fernández segon. I a Yogura, quart, han certificat un històric pòquer d'Aprilia a les 4 primeres posicions d'aquest Gran Premi d'Indonèsia. Pedro Acosta ha estat 5è, Àlex Márquez 7è, Àlex Rins 15è i Maverick Viñales 17è. Aleix Espargaró no ha sortit a cursa per indisposició física.
13: Màxima igualtat al Mundial, 5 curses per endavant o 5 grans premis per endavant i només 2 punts de diferència entre els dos primers classificats, Marc Márquez lluitant pel títol. I des de les dues tenim en marxa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
11: 17a volta de 62 ara mateix al circuit urbà de Singapur, no hi ha hagut encara cap parada al pit lane. De moment lidera des de la pole Max Verstappen, perseguit a 3 segons per Charles Leclerc. El tercer és Lewis Hamilton, el quart el líder Kimi Antonelli, 5è Lando Norris, 6è Oscar Piastri. Qui no està lluint és George Russell, 12è, el segon del campionat, que ahir ja va perdre un bon grapat de punts a l'estavellar Mercedes quan liderava l'esprint. Ara mateix també fora dels punts Russell a la 12a posició, rodant just davant del Williams de Carlos Sainz, que és 13è. Fernando Alonso, que ha sortit des de pit lane després d'haver canviat el turbo del seu Aston Martin, roda a la 19a posició.
13: Tampoc avui arriba la 33. No. Passen 40 segons de 2:15. Afanyeu-vos i inscriviu-vos a l'11a edició de la cursa a Platja d'Aro, la cursa de RAC1. Diumenge, 18 d'octubre, veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Falta només una setmana per la cursa de RAC1. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1. Jordi Basté, Toni Clapés, Anna Ballonesta, Joan Maria Pou, els Taloners, Aleix Pariser, Jaume Molló, evidentment, serem. Els Muppets i molts més. Últims dies d'inscripcions a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiega Assegurances i Torrons Vicenç amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: A RAC1. 14:15.
18: Xiula el senyor Gil Manzano al final del partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 3, Getafe 0. El primer l'ha fet Gordon, el segon Gabriel Jesús i el tercer Koundé. Victòria indiscutible, inapel·lable, contundent del Barça, que continua sent el líder indiscutible de la Lliga.
13: El d'ahir va ser segurament el partit més còmode del Barça contra el Getafe de Bordalàs. Evidentment, va ajudar el gol de Gordon al primer minut, però el Barça hi va tornar a exhibir sensacions d'equip imparable. 8 partits de Lliga, 8 victòries, igualant el millor inici de la història del club, a inici de Lliga, amb el Tata Martino. Per tant, dissabte vinent podrà fer història, tindrà l'oportunitat de fer història al camp del Betis. Abans, però, cita de Champions, segona jornada al camp del Galatasaray. Clara Rodergues, l'equip s'ha entrenat aquest matí.
19: Sí, perquè el calendari d'aquest mes d'octubre no dona treva al Barça i sense temps d'assaborir una victòria de rècord a la Lliga, l'equip de Flick ja ha tornat a la gespa per preparar el partit a Turquia. Ha estat una sessió de recuperació pels jugadors que hi van ser titulars contra el Getafe, mentre que els suplents i Frenkie de Jong, que pot tornar contra el Betis, Cities han treballat amb normalitat. En aquest entrenament, Hansi Flick, acompanyat del cos tècnic, també ha rebut el premi a millor entrenador de la Lliga del passat mes de setembre. Tot plegat, com deies, l'endemà d'assumar una nova victòria per mantenir-se invicta i líder, com 1-3-0 contra el Getafe, encarregat amb el primer gol d'Anthony Gordon. L'anglès venia de marcar amb la selecció i ahir, per fi, ho va poder fer amb el Barça, l'extrem va dir a Dazón, que sabia que marcaria el primer a l'Spotify Camp Nou, i va destacar que l'equip sempre és prioritari.
0: Like I said, the team is always first.
1: L'equip sempre és el més important. Si jugo bé i l'equip guanya, dormo molt bé. Si marqués gols però ni jugués bé ni guanyés,

0: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
1: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por. I tu, ets un d'ells?
2: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
3: RAC1 Podcast.
2: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
4: Setmanes, molts jugadors han jugat amb les seleccions molts minuts, així que ho hem hagut de gestionar. Estic content amb el resultat, els 3 punts, i també per l'actuació de l'equip.
5: Demà al matí, 5 minuts abans de 3 quarts de 10, sortida cap a Istanbul, arribada al migdia i a 3 quarts de 6 hora local, roda de premsa de Pau Cubarsí i Hansi Flick en acabar entrenament a l'escenari del partit. L'Ali Samillén al migdia parlaran Lucas Torreira i Okan Buruk, jugador i entrenador de l'equip turc. Per cert, tenim ja àrbitre pel partit de dimarts, serà l'italià Marco Guida. Ja ha xiulat 2 cops al Barça, derrota a camp de l'Anvers la temporada 23-24 i empat als vuitens de la passada Champions a camp del Newcastle 1-1. Al VAR hi haurà Marco Di Bello.
6: L'Ali Samillén, que era un dels camps més calents dels anys 80-90 i que el Barça torna a visitar entre setmana, sens dubte és un dels camps que, vaja, és intens, la gent és molt a sobre i, per tant, serà una prova exigent per aquest Barça de Flick, que va estrenar-se a la Champions amb un 5-1 a casa contra el Feyenoord i que vol seguir sumant victòries també a la competició europea.

0: els culers que gaudeixen del seu equip i agafen les crispetes per veure el Real Madrid, que ahir va salvar els mobles en un partit crispat al Santiago Bernabéu amb alguns xiulets, expulsió de Vinícius i show de Mourinho. El tècnic portuguès està agafant la bandera del victimisme perquè no és capaç de justificar el pobre futbol del seu equip. Madrid, Damià López, bon dia.
1: Bon dia, Albert. Sí, una victòria que més enllà dels 3 punts en si ha deixat de nou crispacions, renou i fronts extraesportius. Més caldo de cultiu, el que se sent ja una temporada insuportable al Madrid, a la que encara li queden molts mesos. Vinícius expulsat en vermella directa, no està clar que pugui jugar al Clàssic, i Mourinho no apareixent a la sala de premsa, l'agrada xiulant l'equip, en especial un Mbappé erràtic. El Bernabéu ahir era un deliri col·lectiu, només va faltar un resultat advers perquè tot esclatés. Com et deia, al final Mourinho no va aparèixer persona de premsa, la versió és que vol asseure's a la banqueta als pròxims partits. Sí que va parlar a Real Madrid Televisió en Tchouaméni, que deia que no entenia l'expulsió de Vinícius.
2: Pero al final no entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja, no entiendo, pero lo más importante es la victoria.
1: Vinícius, en tot cas, es va disculpar per xarxes a l'afició després del partit. Reglamentàriament, l'expulsió no admet discussió. El brasiler va enganxar pels cabells saliva per poder-se'n desempallegar a l'inici del gol que en principi suposava el 2-0 i que instants després va ser anul·lat. L'acte de Díaz de Mera reflectia que la pilota no estava en disputa en el moment de l'acció i que Vinícius es va dirigir a l'àrbitre de forma agressiva. Això pot complicar la presència de Vinícius al Clàssic. Sobre la tensió que es va viure ahir al Bernabéu, el tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez, deia que són situacions provocades.
3: La alta tensión en un partido como el que hemos vivido, con dos equipos que quieren imponerse al otro sin ningún reparo, es normal. Resultado corto, el tiempo apremia, defiendes tu resultado en tu casa, nosotros queremos ganar. No me sorprende lo que ha sucedido, es fruto del fútbol y bueno, creo que hay que darle cierta naturalidad, más allá de que hay gente que se encarga de ordenar este tipo de tensión.
1: Pendents de la resolució del comitè de competició sobre Vinícius, al Madrid li queda rebre el Sevilla en Lliga abans de jugar el Clàssic al Camp Nou i abans aquest dimecres jugaran Champions al Camp de la Roma.
0: Aquesta setmana s'hauria de confirmar que Vinícius no podrà jugar al Clàssic. Els precedents apunten que com a mínim s'hauria de perdre 2 partits per l'estirada dels cabells i un més per l'actitud agressiva contra l'àrbitre, que el col·legiat va reflectir a l'acte. Per tant, el més lògic seria una sanció de 3 partits i no podria jugar contra el Sevilla, el Barça i el Racing de Santander. Podria reaparèixer al camp del València. Això és la teoria. Veurem què acaba decidint el comitè. I ahir Mourinho, com explicava el Dami, no va sortir a la sala de premsa. Suposem que donarà explicació

0: dimarts en la prèvia de la Lliga de Campions. El Barça, el Madrid, volem dir, és tercer a la Lliga, a l'espera, això sí, del que faci avui el Betis, i continua segon l'Atlètic de Madrid, que ha reprès la Lliga amb una victòria per 1-2 al camp de l'Alavés, Joel Font.
1: El Cuti Romero va salvar els de Simeone amb un gol al minut 86. A la primera part els matalasses es van avançar amb un gol de Grimaldo, però Lucas Boyer va empatar des del punt de penal abans del descans. Al segon temps, el jugador de l'Alavés, Ángel Rodríguez, va ser expulsat al minut 61 per una entrada amb força excessiva sobre Juliano. Amb superioritat numèrica, l'Atlètic de Madrid va aprofitar per buscar el gol de la victòria, que va arribar a 4 minuts del final. Àlex Baena va posar una centrada amb l'exterior del peu i el Cuti Romero, completament sol dins de l'àrea petita, va rematar de cap al fons de la xarxa. Després del partit, el Cholo Simeone es va mostrar satisfet amb la victòria.
2: Porque todos fueron en búsqueda de lo que queríamos. Planteamos un partido para jugarlo como se jugó y fuimos detrás de esa idea. La verdad que salió bien porque encontramos el gol, pero si hubiésemos empatado no habría cambiado mucho el discurso que les estoy contando, más allá que ganando tiene más valor que cuando empatas.
1: El pròxim duel de l'Atlètic de Madrid serà la Champions, dimarts, quan rebrà el Manchester United al Metropolitano. I dissabte, la següent jornada de Lliga, els de Simeone visitaran l'RCD Stadium a les 2 del migdia.
0: Bon partit aquest de l'Espanyol Atlètic de Madrid, dissabte vinent a les 2 del migdia. Això vol dir que dissabte vinent no hi haurà 14-15. Abans la Champions, Molló, que sí, ja teníem ganes que tornés, la Lliga i sobretot la Champions.
3: Sí, dimarts, més enllà del partit del Barça, d'aquest Galatasaray-Barça, tindrem un Atlètic de Madrid-Manchester United i un Villarreal-Nàpols, pel que fa als equips de la Lliga Espanyola, i també destaca l'Arsenal Lilla i el Viking Bayern de Múnich. I dimecres el plat fort és aquest Roma-Madrid, la Roma que per cert ha acabat empatant a 0 al camp del Como, i a més, com a plat fort també tenim el City-Paris Saint-Germain, també un Betis-Porto o el Como de Cesc Fàbregas, que jugaran el torn de tarda al camp del Feyenoord.
0: Dimarts i dimecres a RAC1. Repassada la jornada d'ahir a primera divisió, avui es disputen 4 partits d'aquesta màxima categoria del futbol estatal. En joc aquest Elx-Celta, de moment sense gols, Molló.
3: Sí, ara mateix amb l'oportunitat més clara del partit l'ha tingut l'Elx, que està tenint molta més pilota que no pas el Celta. El 39 de la primera, el 0-0, no ha aconseguit rematar el jugador del conjunt alacantí, que s'havia quedat pràcticament amb la pilota controlada a l'interior de l'àrea. Però, de moment, cap ocasió clara per part dels dos equips més enllà d'aquesta acció.
0: A 1:45, Real Societat Deportivo. A 6:45, Betis Osasuna, els andalusos que volen mantenir-se a la part alta de la classificació. I a 9:00, Racing València, amb el debut de Javier Aguirre a la banqueta Che. Compte que el València saltarà la gespa com a cuer de primera. A segona tenim en joc el partit de l'Andorra. Continua guanyant?
3: Continua guanyant l'Andorra. De fet, ara acaba de tenir una oportunitat per fer el segon. El partit és distret, perquè el Castelló també té arribades a l'àrea del conjunt que presideix Gerard Piqué. 41 de la primera part, Andorra 1, Castelló 0.
0: Mentrestant, el Sabadell va aconseguir la primera victòria de la temporada a domicili, que l'ha situat, Pau Bonastre, al top 5 de la Lliga.
4: Sí, recorrent a l'èpica, podríem dir, el Sabadell va endur-se els 3 punts de Ceuta. Victòria 1-2 amb doblet d'Àngel Baena. El segon gol va arribar al 80 amb l'empat al marcador, i quan el Sabadell feia gairebé mitja hora que jugava amb 10 per l'expulsió per doble groga d'Edgar González. El tècnic Ferran Costa va acabar satisfet amb el seu equip, capaç de fer un exercici de resistència en inferioritat, però va ser molt crític amb l'arbitratge d'Olats Rivera Olmedo i del VAR, on hi havia Álvaro Moreno Aragón, d'una banda pel penal inicialment assenyalat, favorable al Sabadell, però que Olats Rivera va anul·lar en veure-ho a la pantalla, instàncies del VAR, i considera que el punt d'impacte del braç no era punible, i tampoc va agradar gens la segona groga a Edgar per guanyar la posició en un duel impactant amb el braç a un rival. Això en deia el tècnic del Sabadell.
5: Para mí es un penalti claro, creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido, y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde con lo que se ha dado.
4: Al marge d'això, com dèiem, el tècnic va quedar molt satisfet amb el joc del seu equip superior al Ceuta ahir, i especialment per com l'equip va anar afrontant cada moment del duel.
5: Estic molt content per la mentalitat un cop més de l'equip, perquè hem jugat molts partits dins d'un mateix partit, hem tingut la capacitat d'adaptar-nos. Valoro positivament que l'equip, fent la primera part que ha fet i rebent el cop al minut que l'ha rebut, doncs hagi fet la digestió ràpidament i haguem, des de l'inici de la segona, començat a jugar aquest nou partit que comportava l'empat.
4: El Sabadell torna avui cap a casa després de passar per Algeciras i fer-hi una sessió de recuperació. Acabarà així un viatge de 4 dies perquè els arlequinats van sortir dijous al matí de la nova Creu Alta, ara ja preparar el segon desplaçament consecutiu diumenge que ve a Burgos.
0: Un recent ascendit, però Pau, hi ha il·lusió a Sabadell.
4: Sí, és veritat que aquest inici de temporada està sent molt bo per l'equip de Ferran Costa. El tècnic insisteix a demanar calma, però és veritat que l'única cosa que faltava, que era guanyar fora de casa, i es va aconseguir, i més amb aquesta inferioritat, més de mitja hora. L'equip va saber patir, va tenir alguna oportunitat clara al Ceuta, amb molt bona intervenció de Diego Foli, i després va saber esperar el seu moment amb el gol d'Àngel Baena, i doblet, ja suma 3 gols al colomenc.
0: Com diu Ferran Costa, objectiu 50 punts, i després ja, si arriba ràpid, doncs a somiar. I demà el Girona tanca la jornada al camp del Tenerife, els gironins que volen avui cap a les Canàries.
4: Sense Justin i Estuani, a priori les úniques baixes de l'expedició gironina, per visitar demà l'Eliodoro Rodríguez López de Tenerife, l'equip que marxa amb un Quique Álvarez content amb com està creixent la plantilla.
6: Veig molt millor molts jugadors, no? Que igual van arribar, no és com l'Unai, però que van arribar o que van tenir alguna lesió o que van arribar a última hora, no? Jo crec que en aquest sentit és el que parlava abans, està havent una competència ja real, interna, que a mi em fa pensar, i és el que vull, no? Que jo arribi a casa i digui, hòstia, aquí poso a un o a l'altre, no?
4: El partit del Girona demà a les 9 del vespre en directe a RAC1 abans, i més enllà d'aquest Andorra-Castelló, avui hi ha 3 partits més a la segona divisió. D'una banda l'Almeria-Leganés en 4:15, després Mallorca-Les Palmes a 6:45, i l'últim partit del dia serà el Cádiz Sporting a les 9 del vespre.
0: Mentrestant, a la primera federació, avui juga l'Europa a casa, 6:45 contra l'Algeciras. Necessita la victòria per sortir de la part baixa de la taula. És penúltim a 3 punts de la salvació que precisament marca l'Algeciras. Demà serà el torn del Sant Andreu, jugarà al camp de l'Hèrcules. Ahir Torremolinos 2, Nàstic de Tarragona 2, en un final de bogeria. Els grana van fer l'1-2 a l'afegit, però en la jugada posterior els andalusos van empatar. Per tant, el Nàstic només pot sumar un punt i se situa o continua a la zona mitjana baixa de la classificació. Avui pot ser un dia històric pel Prat, que a les 4 rep el Sant Rafel en la prèvia de la Copa del Rei i en principi ha de certificar l'accés a la competició. Va guanyar l'anada 1-5, per tant, amb 4 gols d'avantatge, avui el Prat ha de certificar que jugarà contra un primera divisió en la primera eliminatòria de la Copa del Rei. En futbol internacional, aquesta tarda a 6:45, partidàs Liverpool-Manchester City, 7è contra primer. És el primer partit dels Citizens des de la decisió de la comissió independent de declarar culpable al club anglès. Per tant, també haurem d'estar pendents de si hi ha alguna reacció des de la graderia, des d'Anfield, quan rebin el Manchester City. A Alemanya, la classificació continua igual després de l'empat del líder, el Dortmund, i de l'empat del segon classificat, el Bayern. 2-2 al camp de l'Augsburg, amb una errada garrafal de Neuer als primers segons de partit. Dortmund 13 punts, Bayern 11, avui el Friburg podria atrapar el Dortmund si guanya a casa contra el Schalke a 6:45. A Itàlia s'ha acabat el Como Roma, Molló?
3: S'ha acabat sense gols. La Roma, que ha jugat amb 10 l'última mitja hora per expulsió clara de Malen, però no ha pogut acabar guanyant el conjunt de Cesc Fàbregas. Como 0, Roma 0. Per tant, la Roma queda descavalcada d'aquest trident de líders que hi havia a Itàlia. De moment, ho és l'Inter. Si la Lazio guanya aquesta tarda, a partir de les 3, també tindrà 16 punts, igual que l'Inter.
0: En principi, hi hauria un partit asseguible. Lazio Monza, com diu el Molló, arrenca d'aquí a 12 minuts. A França va guanyar el PSG 3, Le Mans 1, i va empatar el líder, Mònaco 2, Toulouse 2. Això vol dir que, malgrat que el PSG feia setmanes que era lluny, lluny dels primers classificats, ara ja només a 3 punts. Mònaco líder, el PSG ha pujat fins a la 5a posició, a 3 punts de l'equip del Principat. I recordem que aquest cap de setmana no hi ha Lliga Femenina pels compromisos de seleccions. Ahir, amistós, Estats Units-Espanya, amb victòria del combinat espanyol 0-2, amb un gol de Patri Guijarro, amb expulsió, per cert, de Tenia del Castillo per, precisament, agafar pels cabells a una rival. This is Moscow. This is Moscow Goal. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Bàsquet, quan falten 10 minuts per les 3 de la tarda, l'ACB han perdut aquest migdia amb Manresa i Lleida, que se n'ha dit a la sala de premsa, Dani.
7: Primer escoltem Diego Campo a la sala de premsa del Movistar Arena. 120-83 ha perdut davant el Real Madrid. Li han preguntat si era una qüestió actitudinal, alguna qüestió de caràcter.
8: No creo que sea para nada esa actitud. Es de un nivel más complejo, ¿no? Fuese actitud, ojalá, porque pones a los 5 que tienen actitud y ya está. Es un nivel mucho más complejo que tenemos que mejorar. És una evidència.
7: Davant un superequip ofensivament com és el Real Madrid de Pedro Martínez, a la sala de premsa Gerard encuentra del pavelló de Santiago Compostela a Obradoiro després de perdre 91-89. Li han preguntat, Albert, per als àrbitres, per la influència arbitral amb algunes decisions polèmiques o com a mínim protestades per l'equip lleidatà.
9: Quan tu no estàs al teu 100% d'energia, de lluita, de concentració, jo no m'atreveixo a parlar dels àrbitres, no? Pues segurament hi hagin decisions pues dubtoses, no? Que jo durant el partit pues els hauré mostrat en el meu desacord en certes accions, però m'imagino que seran pels dos costats. Per parlar dels àrbitres tu has d'estar brillant, especialment a nivell d'energia, no?
0: Doncs déu-n'hi-do amb la ratxa dels catalans, que fa una setmana van perdre els 4 que van jugar i ara en portem 3 de derrotes, perquè ahir el FIEC Girona, Dani, va perdre i va tornar a perdre de forma contundent, va rebre més de 110 punts.
7: Sí, 115-92, davant això sí l'equip revelació de la temporada de moment, el Breogán, un conjunt que ha estat capaç d'anotar més de 100 punts en els 3 partits que ha jugat, però compte perquè els gironins segueixen encaixant moltíssim, havien rebut 46 punts a 6 minuts per al descans en què perdien ja de 20, només la millora al davant de McClung, 20 punts, va ser de les poques notes positives d'un equip de Moncho Fernández que va reconèixer, malgrat que el gallec mai ho posa com a excusa, que la preparació, a més, en setmana a europea del debut europeu y las complicaciones a todo plegat no habían ayudado.
10: Yo creo que estamos al principio también de la competición europea y yo creo que arrastramos, ya lo he dicho más veces, una pretemporada lamentable en muchos aspectos, lamentable porque no hemos tenido el tiempo de preparación que nos hubiera gustado, ¿no?
7: Això ahir, per avui, com deies, Penya i Barça intentaran tallar una ratxa de resultats negatius dels catalans a l'ACB que s'estira des de fa 2 setmanes, des de fa 2 diumenges, precisament en la victòria del Girona contra l'UCAM. La Penya visita el Baskonia a les 5, els vitorians venen de perdre a casa Eurolliga contra el Beşiktaş, i a les 7, Albert, partides al Palau Blaugrana, el viurem al Superesports, Barça-València. Els de Sekulić van caure fa un parell de dies a Eurolliga davant els Alguiris, avui buscaran guanyar el segon dels 4 partits seguits jugats a casa contra un invicte a l'Eurolliga com el València, això sí, tots dos equips, una victòria i una derrota a l'ACB.
0: I ja ve la victòria al Barça, que ve de derrota a Europa, amb el Dani i el Colo. Seguirem aquest partit al Superesports. Tot això a l'ACB. A la Lliga Femenina tenim també doble cita catalana, sobretot molta atenció a Fontajau.
7: Sí, amb l'Espar Girona que rep el Jairis, recordo 4 derrotes en els 4 primers partits oficials de l'equip gironí, evidentment és una situació complicada, i ahir Roberto Íñiguez va protagonitzar una roda de premsa, si se li pot dir així, marca de la casa. Una sola resposta, 13 minuts, i compta com va definir el que, suposadament, segons el tècnic, com va definir la gent que ha difós la idea que o vol marxar o bé vol provocar que el facin fora. Escolta.
11: Quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, quien factura esa mierda y quien vive en esa mierda, que tengan muy claro lo que pienso de ellos, que siempre lo he dicho. El que vive en la mierda es un mierda. Y que sepan que para mí son una mierda, pinchada en un palo.
7: Espero que t'hagi quedat clar. A les 6...
0: És un bon document.
7: Sí.
0: Bon document. Ens ha quedat bastant clar sí. què volia transmetre.
7: Sí, sí, sí. Jo crec que la idea queda clara i meridiana. A les 6, aquest és per Girona Jairis. També el veurem al Superesports. També a les 6, el Cadí, la seva visita... El recent ascendit que ja jo crec que es pot erigir com un dels candidats, de fet ha guanyat ja València i Espar Girona, l'Azul Marino de Mallorca.
0: Doncs déu-n'hi-do, els catalans, tots molt necessitats de victòries, a veure si avui vivim una bona tarda al Superesport. Fins ara, Dani.
7: Fins ara.

0: En motor, arribem a l'equador del Gran Premi de Singapur amb incidència, Quim.
1: Sí, 31a volta de 62, s'atura l'Alpine de Franco Colapinto en una de les escapatòries del circuit, bandera groga, i veurem si ha de sortir cotxe de seguretat ni que sigui virtual. De moment, però, continua manant amb mà de ferro Max Verstappen amb el Red Bull, 19 segons de marge sobre Lando Norris, 22 sobre Oscar Piastri. El neerlandès i els dos McLarens de moment no s'han aturat encara canviant pneumàtics. Sí que ho han fet els Ferrari. Charles Leclerc és quart a 28 segons. Lewis Hamilton cinquè a 30 del cap de cursa. També líder del Mundial, Kimi Antonelli, que roda amb el seu Mercedes a la sisena posició. Tampoc s'ha aturat Carlos Sainz, que és 11è, el Williams, rascant la zona dels punts, ni Fernando Alonso, que ara mateix roda 15è amb l'Aston Martin.
0: Tampoc està sent un gran premi de gaire avançaments.
1: No, vaja, no? Era de preveure, circuit urbà, no està plovent, que Singapur sempre pot ser un dels elements que animi una mica la cursa, i clar, és realment delicat aquí intentar buscar lloc per passar sense provocar un desastre. El risc de col·lisió és tan gran que és molt difícil que els pilots s'arrisquin. Per tant, gran premi de fila a Índia, això sí, amb l'estratègia d'aturades. Veiem que Ferrari va molt diferent de Verstappen o dels dos McLaren, doncs pot haver-hi una mica de sacsejada a la classificació.
0: De moment, Verstappen, que era el poleman, és qui domina la cursa. Sentim protagonistes, Quim, del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
1: Començant per Marc Márquez, que ha acabat sisè i que ha cedit el liderat. Torna a estar dos punts per darrere de Jorge Martín, però el cerverí dona per bo el cap de setmana a Mandalí, que són declaracions a DAZN.
2: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento.
1: El nou líder és Jorge Martín, que ha estat tercer a la cursa darrere Marco Bezzecchi i Raúl Fernández.
3: Exacto, misma distancia y una carrera menos. Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, el liderato hoy viene. Lo importante yo creo que es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos, días en los que pierdes, pero lo importante es no hacer errores, sacar el máximo. Hoy seguramente el máximo era un tercero, porque no tenía más. Ayer creo que tenía algo más, podría haber ganado seguramente, pero bueno, estas son las carreras, de eso se trata, ¿no? De un día ganar y otro aprender, así que me voy contento de este finde. Tengo ganas ya de descansar un poco de estos días, porque quedan cinco carreras muy importantes, y bueno, vamos a ir a tomar por ellas.
1: I Marco Bezzecchi, amb la victòria d'avui, s'acosta a 46 punts del lideratge de Martín i a 44 de la segona posició de Márquez. Bezzecchi, que és el tercer a la general de MotoGP, per cert, a Yogur ha estat quart, completant un pòquer històric d'Aprilia amb les quatre primeres posicions per la marca de Noale.
0: I a les altres categories, el gran protagonista és Máximo Quiles, flamant nou campió de Moto3.
1: Murcià, de 18 anys, ha sentenciat el títol amb la desena victòria de la temporada. El sentim tot just baixar del podi, també a DAZN.
4: Suena gigante, brutal, ¿no? La verdad es que es el objetivo grande, ya se puede decir. Ya soy campeón del mundo, así que increíble, sin palabras, y súper agradecido de toda la gente que me ha ayudado por el camino.
1: Darrere d'Aquiles, que ha guanyat escapat, el podi de Moto3 l'han completat David Almansa segon i Brian Uriarte tercer. Els catalans no han brillat. Joel Esteban ha acabat novè, Valentín Perrone 13 i Marco Morelli 18è. I a Moto2, la victòria d'Izan Guevara la costa només 5 punts i mig del liderat de Manu González, que ha estat segon. El podi l'ha completat en tercera posició Dani Olgado.
0: Hem arribat, Molló, al descans, al partit de primera.
5: Sí, ho ha merescut més l'Elx que no pas el Celta, però de moment no hi ha gols. Elx 0, Celta 0.
0: També descansa a segona.
5: Amb victòria local, Andorra 1, Castelló 0, però és un partit que fa la sensació que el marcador es mourà la segona part i que té un desenllaç més incert.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina amb 7 catalanes s'ha proclamat campiona del món aquesta matinada, després de superar l'Argentina a la final per 3-1. És el novè títol mundial del conjunt espanyol. La propera setmana arrencarà el Mundial masculí. En categoria masculina es disputarà a partir de la propera setmana. A la Lliga de Futbol Sala, la golejada al Barça, 8-0 contra el Xota, que manté el Barça a la part alta. És segon a 2 punts del líder, el Palma, que ho ha guanyat absolutament tot. Bones notícies aquest cap de setmana a les competicions europees de waterpolo. Per exemple, els 3 catalans que han disputat la prèvia de la Champions femenina s'han classificat per la fase de grups: Sabadell, Terrassa i Catalunya. També a l'Eurocup masculina, els dos representants catalans han passat ronda, el Barcelona i el Terrassa. Pendents avui del pàdel, Molló, la parella catalana.
5: Sí, exacte, la reusenca Ari Sánchez i la barcelonina Andrea Ustero jugant la final del torneig P2, el de menor categoria a Düsseldorf, a Alemanya, del circuit Premier Padel, i de moment la final que estan jugant contra les joves Calvo i Fernández l'estan perdent. La parella catalana ha perdut el primer set 6-3 i també en el segon perden 1-0 i de fet els hi han trencat ja el servei només començar aquest segon parcial. Val a dir, però, que ben arribat a la final aconsegueixen situar-se com la segona millor parella de l'any, fins ara en la tercera, per tant, un bon balanç. Després es jugarà la final masculina Tapia Coelho contra Stupa Sanz.
0: I com deixem aquest gran premi de Singapur de Fórmula 1?
1: Doncs ja ha passat per pit lane Max Verstappen, que tot i l'aturada continua liderant la cursa, ara amb 4 segons de marge sobre Charles Leclerc i 6 sobre Lewis Hamilton, que tenen posició provisional de podi. Ja s'han aturat, per tant, també els McLaren. Oscar Piastri és quart, Kimi Antonelli 5è i Lando Norris 6è.
0: D'acabar-se així, el líder del Mundial, Antonelli, continuaria tenint un avantatge molt còmode al capdavant de la classificació.
6: Les 3, recuperem titulars perquè aquesta tarda l'executiva d'Esquerra es reunirà per formalitzar la candidatura de Gabriel Rufián per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Després de molts dies d'especulació sobre la possibilitat que el líder dels republicans a Madrid s'incorporés a la llista unitària de Front Ampli, finalment avui s'ha confirmat que Rufián repetirà com a candidat d'Esquerra. El que està encara per aclarir és la possibilitat d'un acord de col·laboració amb Podem, que no es presentaria a Catalunya. Els comuns, que havien insistit públicament a Rufián perquè fos una de les cares visibles de Front Ampli, lamenten que hagi descartat finalment aquesta opció. Tot i això, asseguren que continuaran treballant per articular aquesta llista que plegui els partits a l'esquerra del PSOE. I a aquesta hora ja està pràcticament enllestida la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell, amb l'actuació dels Minyons i Jove de Tarragona i els Nens del Vendrell. Anem cap allà, Esteve Giral.
7: Doncs sí, a punt de tancar aquesta Diada Castellera, veurem si els Minyons de Terrassa són capaços o no de descarregar el pilar de 8, però és que hem vist 5 castells de gamma extra, amb el 2 de 9 en Forro i Manilles, amb el 5 de 9, tots dos castells descarregats pels Minyons i també per la Jove de Tarragona, i amb una Diada a la Fira de Santa Teresa també perfecta, molt bona pels Nens del Vendrell que celebren el seu centenari. A punt d'enllestir una Diada que aquí el Vendrell es recordarà per molt de temps.
6: I el Barça tindrà dissabte vinent l'oportunitat de signar el millor inici de Lliga de la seva història.
0: Els de Hansi Flick han guanyat els 8 primers partits de Lliga i poden fer història al camp del Betis. Abans, però, tenen partit de Champions dimarts al camp del Galatasaray, encara sense Rafinha. Mentrestant, Vinícius té molts números de perdre's al Clàssic per l'expulsió d'ahir contra el Villarreal. Els precedents per estirar els cabells apunten que el brasiler serà sancionat com a mínim amb 2 partits i, per tant, es perdrà la cita del Camp Nou. El Madrid, amb la victòria ahir patida contra el Villarreal, continua a 6 punts del Barça. A banda del futbol, aquest diumenge Jorge Martín ha recuperat el lideratge del Mundial de MotoGP. Marc Márquez és segon a només 2 punts i en marxa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. De moment, domina Max Verstappen.
6: I acabem amb el temps perquè tindrem una tarda tranquil·la i en molts casos amb més sol que al matí, Abel Caral.
8: De núvols aniran passant, però sí que és cert que hi ha hagut llocs al matí on han sigut força abundants i han deixat el cel ben emblanquinat. En aquestes zones hi ha sortit el sol, però bé, després tornarà a arribar més núvols en aquests llocs, marxaran d'altres. Són núvols que van i venen, però bé, núvols alts, núvols mitjans, que estones poden emblanquinar el cel, però que no deixen pluja. I de cara a demà sí que tindrem núvols baixos al matí en àrees de la Catalunya central, costa i prelitoral de les comarques de Barcelona i entre el sud de la Costa Brava i el nord del Camp de Tarragona.
6: Les 3, pràcticament i 3 minuts, tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb la Marina Cabrera al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
0: A les 4 al Superesports, a les 11 al Tu Diràs.
6: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el Reconcentrat. Bona tarda.
9: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: Hola, bona tarda, com esteu? Benvingudes i benvinguts al Reconcentrat. Aquí comença una hora, fins a les 4, amb el bo i millor de RAC1 dels últims dies, tu! I hem començat amb aquesta cançó, que és una mica... Són com 4 o 5 cançons en una. És el mític Live and Let Die dels Wings, la banda que Paul McCartney va fundar, va crear, un any després de separar-se dels Beatles, amb la Linda, amb la seva dona, llavors, i amb Denny Lane, exmembre dels Moody Blues. Aquest tema és Live and Let Die, que és la banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom de James Bond. Viu i deixa morir. Vinga, i arrencarem. En aquesta hora, abans que arribi el Superesports a les 4, arrencarem amb el món a RAC1 que aquesta setmana ha repassat, de la va i de la veu d'en Jaume Ripoll, les millors pel·lícules de por del segle XX. Per tant, comencem forts. Comencem passant por. Jaume Ripoll, el món a RAC1, al Reconcentrat.
1: Que li agradi el terror, la por o s'angoixi, no és aquest el seu programa ara. Aviam, hem entrat ja de ple en el mes que es considera més terrorífic de l'any, no només per Halloween i aquestes coses el dia 31 d'octubre, sinó bàsicament perquè aquest cap de setmana hi ha el Festival de Cinema, el Festival Internacional de Cinema de Sitges, i per això l'hem demanat amb el Jaume Ripoll, el cofundador de Filmin i col·laborador del món RAC1, que ens faci el seu particular rànquing de les millors pel·lícules de terror del segle XX. A veure, Jaume, què ens has preparat avui?
2: Haig de dir que poques han guanyat el Festival de Sitges, que el Festival de Sitges ha premiat molt tipus de cinema fantàstic, però poc de terror per se. Així que ens anem al segle XX, serà una llista polèmica, ja ho dic, segur que...
1: Per què polèmica?
2: Perquè tota llista és polèmica i tota llista és una selecció, és com qui fa l'11 d'un equip de futbol, no? Sempre hi ha algú que posaria un altre. Doncs el mateix aquí, que cada un escolleixi les pel·lícules que potser falten i que les posaria. Et diré una que no he posat i que jo crec que posaria, ara que parlàvem del tema que el terror pot tenir moltes cares, que seria la pel·lícula número 16, per tant no està aquí a la llista per se, que és Saló, els 120 dies de Sodoma. La pel·lícula Pasolini, que és una pel·lícula de terror, que parla dels
1: comportaments
2: terrorífics del ser humà. En aquest cas recordem que parla de la República de Saló, quan Mussolini va fugir d'Itàlia, acaben refugiats a la República de Saló, i de les bogeries i atrocitats que fan a un grup de soldats joves. És una pel·lícula terrorífica, de fet va estar prohibida a molts països del món, i que val la pena recuperar perquè és una obra molt, molt actual.
1: I molt bèstia. Bueno, anem de la quinzena a l'1, eh?
2: Vinga, comencem pel final, que és una pel·lícula que aquí ha aparegut molts cops en aquest programa. I algú ja podria dir, 15, tan al final està. Jo crec que sí, Tauró, estem parlant de Tauró, la pel·lícula de Steven Spielberg, 1975, es va celebrar el 50è aniversari l'any passat, es va reestrenar en cinema, va tenir molt èxit. Tauró és una pel·lícula clau pel que fa, no pel que ensenya, ja sabem que el Tauró mecànic no funcionava i per tant el que van fer era suggerir la por suggerida, això és un èxit de Spielberg. És una pel·lícula que també val la pena recuperar l'anterior, que és el Diablo sobre ruedes, sí, que també en certa manera anticipa part de les coses que fa que funcioni tan bé Tauró. I t'haig de dir que el meu cosí va veure la pel·lícula al cine del meu pare a l'Aro fa, quan tenia 6 o 7 anys, i va estar 3 estius sense anar a nedar a Mallorca. Per tant, Tauró funcionava molt bé.
1: Això ens va passar moltes generacions, que l'anava a veure al cinema Borràs, on hi el teatre a la plaça Urquinaona, i que recordo la pel·lícula com una... La vaig anar a veure al juny, em sembla, i no volia fotre els peus a l'aigua. O sigui,
2: jo crec que Tauró té una cosa meravellosa, no només és la part de terror, sinó és la part de relació al vaixell entre Roy Schneider i Richard Dreyfuss, que és extraordinari, gairebé recorda les novel·les de Herman Melville, aquests moments de calma, de diàleg filosòfic de Moby Dick, i que crec que això el que fa que elevi Tauró per sobre d'altres companyes de generació.
1: Ja dic, jo no sé la llista que has fet, jo vaig escoltant i em vas dient, eh? Aviam, 14.
2: La pel·lícula més antiga de la secció, de la selecció, és Nosferatu, del Murnau. No, 1922, és correcte. Una pel·lícula... Te recordem que Nosferatu en teoria és una adaptació de Dràcula, sense tenir els permisos per adaptar Dràcula. La vídua de Bram Stoker es va enterar que s'estava fent una pel·lícula sobre novel·la del seu difunt marit i va posar totes les denúncies possibles perquè no s'estrenés, però la pel·lícula ja s'havia estrenat a Alemanya, per tant no va poder parar. No es diu Dràcula, es diu El Conde Orlac. És una d'aquestes obres claus, capitals, que entenen, i de fet, avui en dia el cinema terror no s'entén sense aquest Nosferatu. El Dràcula de Coppola no s'entén sense aquest Nosferatu, i de fet es va estrenar una nova versió de Nosferatu dirigida per Robert Eggers fa poc. Del Murnau és, hi ha coses curioses, la història de la seva mort, que és, bueno, sense més lluny, única la història del cinema. Va morir fent-li una fel·lació al seu xòfer a Los Angeles, i el cap del Murnau el van treure de la seva tomba fa 10 anys i encara no ha aparegut. Això és un fet real, és una història. El Kenneth Anger contava al seu llibre Hollywood Babilonia, bàsicament, Murnau mort d'un accident de tràfic, el xòfer, que era un actor filipí que sortia una de les seves pel·lícules, crec que menor d'edat, doncs l'actor va sobreviure i va quedar el cap disseccionat del Murnau a l'entrecuixa del conductor, i bueno, aquest cap es va enterrar i el van treure de la seva tomba
3: i
2: no se sap molt bé on està el cap del Murnau, que també això donaria per una altra pel·lícula.
3: Ara. Anem a la 13. The night of the senior prom. The
2: Bates High School gym is alive with excitement. La imatge del Festival de Sitges d'aquest any, estem parlant de Carrie, la pel·lícula del Brian De Palma. Estava avui, abans de venir a la ràdio, escoltava un poc la gènesi de Carrie. Carrie és la primera adaptació de Stephen King al cinema. Després es diu Carrie, no Carrie, però bé, aquí sempre li hem dit Carrie.
3: Sí.
2: La pel·lícula amb C.C. Spacek, amb Amy Irving, William Catt i John Travolta. I no sé si sabies que l'Amy Irving i el William Catt, que la gent recordarà per El gran heroi americà, quan van fer Carrie, havien fet el càsting per una altra pel·lícula. Quina era? Star Wars. El William Catt havia de fer de Luke Skywalker i l'Amy Irving havia de fer de Princesa Leia. Van perdre el paper pel Mark Hamill i la Carrie Fisher. En el cas de Carrie, crec que és molt important la feina que fa Brian De Palma, com analitza el bullying a les escoles. Estem parlant de l'any 76, per tant celebra el 50è aniversari de Carrie, i que és una pel·lícula que quan Stephen King escriu la novel·la, comença a escriure-la i l'esborrany, el borrador, el tira a la brossa de casa seva perquè creu que ell no entén l'univers femení, i la seva dona recull l'esborrany, el llegeix i diu: no, has de seguir, jo vull saber com acaba aquesta novel·la. Acaba escrivint King la novel·la és un fracàs al principi, i quan es publica en paper, diguem, en el, diguem, la versió barata de la novel·la, és un èxit, ven un milió d'exemplars, està 40 setmanes en les més venudes de New York Times, i acaba sent l'adaptació del Brian De Palma, que és una obra increïble on hi ha, per destacar, la banda sonora de Pino Donaggio, que és un dels músics italians més meravellosos que hi ha. Recomano a la gent que recuperi la banda sonora de Carrie, també al final. I, per cert, ara s'ha adaptat una sèrie de televisió creada pel Mike Flanagan, que estrena a Amazon, i que té una pinta espantosa.
3: Yeah. Es pot veure aquesta pel·lícula, es pot veure Prime Video en aquests moments, Carrie, i que, bueno, té una, la imatge aquella de la festa de la Carrie...
2: Amb la sang de porc.
3: Sí, sang de porc. I al final, que és, jo crec que eleva la pel·lícula al final, ja està.
2: No contem el final, sí, no. Diré que és diferent del final del llibre.
3: D'acord. Anem al número 12. Quina por!
2: Una de les coses que succeeix molt al cinema de terror són els remakes. Hem parlat ara que de Carrie s'han fet un remake en sèrie, també s'han fet diferents remakes en el passat. Això és un remake, La Cosa, és la pel·lícula de John Carpenter.
3: Quina por!
2: El remake de L'enigma d'un altre món, que va dirigir Howard Hawks en els anys 40. Això és una obra mestra i va ser un dels grans fracassos de la història del cinema de John Carpenter. Quan es va estrenar, ningú la va entendre, la crítica la va destrossar, el públic li va donar l'esquena. Estem parlant d'una obra que parla d'un alien, d'una persona que té un alien al seu interior, no saps molt bé qui és, què està passant, on acaba aquest alien. És una pel·lícula que parla de la paranoia de la Guerra Freda, també als anys 80, com ho era als anys 40 post-Segona Guerra Mundial, i és una de les obres capitals del cinema de terror dels 80, protagonitzada per Kurt Russell.
3: Es pot veure a Sky Showtime, aquesta pel·lícula. Número 11.
4: Home, carai, és que com una banda sonora...
2: Recordem que això és Psicosi, per si encara algú no l'ha vist. Si algú no l'ha vist, farem un pot d'espoiler, per tant, que pari la ràdio durant 30 segons, que explicarem, que, bueno, explicarem el que li, el que feia el Hitchcock. Hitchcock prohibia que la gent entrés al cinema un cop havia començat la pel·lícula, perquè ningú contés el que estava succeint. Estem parlant d'una pel·lícula on la protagonista mor al final del primer acte, on la protagonista és, era una de les grans estrelles del cinema d'aquell moment, Janet Leigh, i és una pel·lícula que té un retrat psicològic del, del seu coprotagonista, del, del dolent, de Norman Bates, protagonitzat per Anthony Perkins, que és capital. En aquest cas, recordem també que l'ús de la música és puntual, només en algun moment, Bernard Herrmann, en aquest moment de la dutxa que hem, hem escoltat fins ara, que la pel·lícula es va rodar en blanc i negre. Hitchcock venia de rodar con la muerte de los talones, per tant, rodava en vista color, amb un color espectacular, per la sang. Recordem que al cinema li va costar molt representar la sang de forma fidedigna, i en el cas de Psicosi, que ha, de sang n'hi ha molta, van decidir rodar-la en blanc i negre. Recomanaria també recuperar la segona i la tercera part de Psicosi, que són molt millors del que la història del cinema recorda. Sí, sí. En aquest cas, pensem que Anthony Perkins, com altres personatges que han interpretat cinema de terror, van estar, acabat, van estar atrapats en el seu personatge, li va costar molt sortir d'allà. Anthony Perkins, la carrera, era millor actor que el que la seva carrera pot donar, donar a entendre, i es va quedar obsessionat en aquest personatge atormentat del Norman Bates. I també recomano a la gent escoltar els dos discos que va gravar com a cantant Anthony Perkins, que són meravellosos, i que pels dies de tardor són fantàstics. Us acompanyarà els caps de setmana a casa Anthony Perkins cantant.
3: Ni idea. Per cert, que Psicosi es pot trobar de lloguer o de compra a Apple TV.
2: Sí, a Filmi la recuperarem al Nadal amb tot el Hitchcock, i això és tot l'anto en 4K, remasteritzades amb ultra...
3: Quants Hitchcock?
2: El, tot el Vértigo, La finestra indiscreta, La soga, Però qui va matar Harry, Crimen perfecto, totes amb ultra alta definició.
3: Hosti!
2: El color es veurà meravellós, en el cas de Psicosi es veurà blanc i negre, molt ben contrastat.
3: Repeteixo, això serà, mira...
2: Regal de Nadal, 20 de desembre.
3: Val. Top 10.
4: Hello. Sorry to disturb you. I'm staying next door.
3: Molt angoixant.
2: Aquesta és la pel·lícula que cap de setmana no vaig poder tornar a acabar de veure. Estem
3: aquesta.
2: Parlant de Funny Games.
3: Uah.
2: Michael Haneke, 1997. L'obra que explica la, la perversió del cinema contemporani de terror. És una pel·lícula de... el que s'anomena Home Invasion, bàsicament un matrimoni burgués arriba a la seva segona vivenda, segona residència, i entren dos nois, que semblen, són dos nois blancs, també de classe mitja-alta alemanya, i comencen a fer destrossos amb ells, amb la família i en la casa. És una de les pel·lícules més pertorbadores de la història del cinema, com ho era Saló. És una pel·lícula que juga amb l'espectador, amb les expectatives de que aquella pel·lícula pugui acabar bé. De fet, hi ha un moment amb una cinta de VHS, amb una que canvia el concepte de narració, que entra al cinema de terror a la postmodernitat, i això ho fa Haneke, com a, que, com a cosa anecdòtica...
3: Estàs parlant no de la versió americana, eh?
2: No, hi ha una versió americana que es va rodar més tard en Naomi Watts i Michael Pitt, una versió també dirigida per Haneke, que possiblement sigui la pitjor pel·lícula de Haneke, i l'exemple de que hi ha històries que no cal tocar de nou, no cal fer un remake. Mm. En el cas de Funny Games, com a anècdota, dir que el matrimoni protagonista, protagonitzat per Ulrich Mühe i Susana Lothar, era matrimoni a la vida real, i van morir els dos molt joves, van morir molt poc després de Funny Games, i també un dels dolents, dels dos nois protagonistes, va morir poc després de rodar aquest Funny Games, que per cert, per tant, és una pel·lícula un poc maleïda, que sens dubte animo la gent a veure si no l'ha vista, perquè entendrà el cinema de terror rodat els darrers 26 anys.
3: Movistar Plus, qui la vulgui veure. Entrem, anem al nou.
5: Welcome to a night of total terror.
3: Això és clàssic, això, eh?
2: George Romero, una pel·lícula rodada amb el que costen 3 ampolles d'aigua avui en dia al Raval. Bàsicament, és una pel·lícula molt baix pressupost. És un altre dels exemples del cinema de terror, en aquest final dels 60, principi dels 70, que amb pocs recursos crea, té grans idees. De nou, que torna a la modernitat al cinema. Els zombis comencen, no comencen realment amb aquesta pel·lícula. Bela Lugosi havia fet de zombi als anys 30 i 40 per l'Universal, però sí que el que entenem nosaltres per morts vivents, la mitologia dels morts vivents, la comença a parir, a construir Romero amb aquesta pel·lícula. Sense aquesta no tindríem The Last of Us i no tindríem totes les pel·lis de zombis que coneixem avui en dia. Haig de dir que he posat aquesta, però la meva preferida és la segona part, Amanecer de los Muertos, on hi ha una crítica al capitalisme ferotge per part de Romero, i que penso és superior a La nit dels malvivents, però sens dubte, sense La nit dels malvivents, no hi hauria segona part.
3: Val, t'he de dir que la podeu veure a Filmin. Aquesta, La nit dels malvivents està a Filmin, també a Prime i a Movistar.
2: Hi ha una cosa curiosa amb aquesta pel·lícula, que van perdre el copyright, els creadors, i es va quedar en domini públic durant 50 anys. Per tant, el Romero no va veure ni un euro de l'èxit que va tenir aquesta pel·lícula.
3: Anem a la número 8. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Una nit al Festival de Sitges, Robert Englund, sí, interpretant a Freddy Krueger. S'han fet 9 pel·lícules de Malson on Elm Street. Malson on Elm Street és molt important per molts motius. Un és la pel·lícula que parla del terror en els somnis, una de les primeres que ens fa. La
3: dels pebrots.
2: Una pel·lícula que parla del metacinema. Recordem que hi va haver fins i tot Wes Craven, que és el director, el creador de la pel·lícula, apareix com a personatge a la cinquena de la saga. I sense Malson on Elm Street no existiria Scream, per exemple, o tants slashers que hem vist posteriorment. A més, recordem que també va ser l'inici de la carrera d'un actor que ha fet poc terror després, que era Johnny Depp.
3: Efectivament, espera't, Malson on Elm Street està de lloguer també a Movistar Plus. Anem a la número 7. The most bizarre and brutal series of crimes in America.
2: Ara. La matança de Texas, recordem, als Estats Units, anys 70, l'època fèrtil del cinema de terror, on es canvia tot el gènere. Una pel·lícula que deien, que es deia inspirada en fets reals, recordem que en aquella, als Estats Units, és inspirada, per suposant, no hi ha un fet real tal per se, però venim d'una època on Ed Gein, Ted Bundy, eren assassins que van commocionar el país. Una de les coses que la gent no espera quan veu La matança de Texas per primera vegada és que hi ha molta menys sang del que es creu. És una pel·lícula violenta, com és Tiburón, pel que s'intueix, però no pel que es veu. En aquest cas, Leatherface té una aparició esporàdica al darrer acte, duríssima, però és una obra descomunal. I hem de recordar també que la carrera de Top Hooper, com la de Romero, diguem que no va confirmar l'èxit inicial. Top Hooper va fer Poltergeist, és una pel·lícula també on es va barallar bastant amb Steven Spielberg, i crec que la carrera de Hopper després de Poltergeist va ser, diguem, poc, bastant decebedora.
3: Anem al número 6.
2: Ja està, no segueixis, ja és l'exorcista. La gent potser la posaria més amunt, per mi és, la 6 està bé. L'exorcista, la pel·lícula, l'adaptació de la novel·la de Peter Blatty, dirigida per William Friedkin, protagonitzada, entre altres, per el Max von Sydow. Aquest estiu vaig recuperar una pel·lícula, recordaràs el moment de l'exorcista, que és aquest moment on ella es posa de quatre potes d'esquena.
3: Sí, i comença a baixar les escales.
2: Doncs bé, la primera vegada que va aparèixer la història del cinema no és l'exorcista, sinó una pel·lícula italiana que em va entusiasmar aquest estiu, que es titula El demonio, dirigida per un senyor que es diu Brunello Rondi, que segur que no coneixes,
3: no.
2: I que és el responsable de l'escena de la Dolce Vita de la Fontana di Trevi, perquè era el guionista del Fellini. Doncs bé, El demonio està protagonitzada per una dona que la gent al poble no sap si està, si té el dimoni dins, o si és una persona, diguem, que li agrada estar amb molts homes. D'això parla El demonio, i ella era ballarina i va ser capaç de fer aquest moviment sense efectes especials.
3: Ah?
2: Sí, que si algú pot recuperar El demonio...
3: Crec que no, el problema és que no està enlloc,
2: no està enlloc.
3: Ara no està enlloc, però, és l'any 64.
2: Tant de bo la podem estrenar a Filme. En qualsevol cas, això dic que anticipa l'exorcista. L'exorcista, en qualsevol cas, és una pel·lícula icònica a molts nivells i que va ser un fenomen. També la segona part, dirigida per John Boorman, és una pel·lícula maleïda, va ser un dels grans fracassos de la història del cinema, i s'ha fet un documental explicant com Boorman va intentar allunyar-se de la mitologia de la primera i va fracassar estrepitosament.
3: Anem al 5. Què és això?
2: Una obra mestra absoluta, inqüestionable. La possessió d'Andrei Sulawski. Una pel·lícula ambientada a Alemanya, als anys 80, protagonitzada per Sam Neill, sí, el de Parc Juràssic, i Isabel Adjani. Una pel·lícula sense la qual La substància, per exemple, no existiria. És una pel·lícula que parla d'un matrimoni en crisi. El matrimoni, la crisi matrimonial és el punt de partida de moltíssimes pel·lícules de terror, ara en veurem alguna altra. I La possessió és una d'aquestes d'un exemple de terror perquè no saps on et porta la pel·lícula. Aquí no he posat cap títol de David Cronenberg. David Cronenberg veu, sens dubte, de La possessió. És una obra on Isabel Adjani acaba de transformar-se en un monstre inoblidable i que recomano a la gent que la vegi.
3: No es pot trobar enlloc. Ens queden 5 minuts. Número 4.
2: Això és Alien. La possessió es pot veure a Filmin. Alien, estem parlant d'Alien.
3: Ah, sí, es pot veure la posició en Spielberg?
2: L'hem recuperada ara per, en tribut a la mort de Sam Neill.
3: Ah, coi, val, aquí no hi és, val, per fer.
2: Alien, aquí parlem d'Alien, la primera, de Ridley Scott. Recordem que al final la segona és una pel·lícula d'aventures i acció, però la primera és realment
3: fa molta
2: bona
3: por.
2: I fa moltíssima por al personatge de John Hart. I algun dia hem de parlar en aquest programa d'una actitud i activitat cinematogràfica que detesto, que és la de ressuscitar els morts mitjançant els efectes especials. Un Alien, el del rei Alien, es va recuperar a John Hart en defecte especial, com si estigués viu, i és una cosa que em sembla abominable.
3: Està a Disney Plus, aquesta. Anem a... Atenció, que entrem al podi. Número 3. Això ja pronostica
2: la nana diabòlica de Christoph Komeda, el músic, estem parlant de Roman Polanski, any 67, Mia Farrow, John Cassavetes.
3: El que va traduir el títol s'hi va lluir, eh?
2: És el que hem dit sempre, no? Diguem-ho, el nen de Rosemary queda millor que la traducció al castellà, que és La semilla del diablo, un títol que directament et fa spoiler, o interpreta la pel·lícula a un nivell, parla de crisi de parella com parlarà la pel·lícula número 2.
3: Un moment que vull dir alguna cosa de Català 3, eh? Puc dir una cosa?
2: A que vulguis, és el teu programa.
3: Recomano molt a la gent, els que som els profans en la matèria, que no sé qui em va explicar fa molts anys que aquesta pel·lícula l'havia de veure primer que està rodada a l'edifici...
2: Al
3: Dakota de Nova York. Està rodada en un dels pisos aquests que ja són terrorífics. Però que la càmera són els ulls de la Mia Farrow.
2: Exactament.
3: I que tu veus el que veu ella, i que és això el que la fa encara més terrorífica.
2: I que hi ha moments de planificació on hi ha un moment que ella està parlant per telèfon i tu no la veus ella realment. Només veus un part del cos. I com a espectador, contava sempre el Polanski, que els espectadors a la sala de cinema feien, movien el cap com si creiessin que si jo fos tres dimensions i poguessin veure què estava succeint en aquell moment.
3: Està filmint, aviso, està filmint. Qui la vulgui veure fa... És molt angoixant, fa molta por.
2: Jo crec que és la pel·lícula que realment, si algú no ha vist, aquests dies de pluja i de tardor...
3: És gran pel·lícula, gran pel·lícula. Número 2.
2: Què és això? Per mi és la millor, una de les millors pel·lícules de la història del cinema, que he posat la número 2 perquè la primera és inqüestionable. És Amenaza en la sombra, Don't Look Now. De nou, una parella en crisi, en aquest cas protagonitzada per Julie Christie i Donald Sutherland. Es mor la seva filla i marxen a Venècia, diguem, a superar el dol. Venècia no ha estat mai tan terrorífica com en aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que a nivell de muntatge i de realització no ha superat ningú a la història del cinema. Hi ha un moment, és icònic, que és una escena de sexe que durant molt temps va dir si era real o no entre Donald Sutherland i Julie Christie. Et dic aquí que sí, era real, que va rodar Nicolas Roeg, que és el director de la pel·lícula, i que també té una banda sonora extraordinària de Pino Donaggio, era el compositor de Kerry. És una pel·lícula que et sorprèn constantment, que t'estàs angoixant, que no saps qui és l'assassí, si està veient el futur o no. Si no l'has vista, el millor que pots fer avui és deixar-ho tot, anar a casa, tancar-te i veure Amenaza en la sombra.
3: Està filmint, per cert. Amenaza en la sombra.
2: Don't Look Now. Si vas, quan la veguis, no tornes a anar a Venècia de la mateixa manera. Et farà molta més por la Venècia que de turistes.
3: I aquesta que ara acabo de veure, que és la número 1, tu creus realment que és la millor pel·lícula del segle XX de terror? Per tu?
2: Per mi seria Amenaza en la sombra, però crec que a nivell popular, a nivell d'impacte de llegat històric, sens dubte és la millor pel·lícula. El tricicle, l'habitació 237, la sang sortit de l'ascensor, el laberint, les bessones, el Jack Nicholson amb la destral, Shirley Duval cridant...
3: Pitjor doblatge de la història del cinema.
2: Un doblatge que va estar supervisat pel Kubrick i el Vicente Molina Foix.
3: En sèrio?
2: Sí.
3: El doblatge, bàsicament, d'ella, de la Shirley Duval, que la va fer la Verónica Forquer. Si la veieu doblada, gairebé és obligada a veure-la per lo mal doblada que està.
2: Doncs ara, el 20 d'octubre, Criterion, l'editorial del segell de DVD i Blu-ray als Estats Units, recuperarà la versió europea, una versió d'un muntatge europeu que jo no he vist mai, on canvien algunes de les escenes de la pel·lícula.
3: Per què?
2: Bueno, es recupera la versió original, també la versió remasteritzada, la versió clàssica, i es va remuntar per, sobretot, bàsicament, excés de durada. Hem de dir també, recordem que El resplendor és una pel·lícula que Stephen King odiava, Kerry, la pel·lícula Brian De Palma, li encantava Stephen King, la segona va ser El resplendor, i és una pel·lícula que va odiar, i que, per cert, Mike Flanagan, que és que ha adaptat en sèrie de televisió, que arriba a fer El Doctor Sueño, que era la continuació del Resplandor, una seqüela absolutament innecessària, protagonitzada per Ewan McGregor, com el fill de Jack Nicholson, que millor que no veiem. I que recordem que del Resplandor es va fer una sèrie de televisió que sí li agradava a Stephen King i que és un absolut desastre.
3: Ah, sí?
2: I recuperarem una pel·lícula, és una sèrie, per tant, no l'hem posat en aquest top 10, top 15, però per mi tan terrorífica com El Resplandor, que en aquesta casa agrada molt, que és El Misteri de Salem's Lot, que és una obra absolutament icònica i que ha intentat estrenar Filmin aquest Nadal i no podem estrenar perquè tenen un problema amb els drets de les músiques.
3: En sèrio?
2: Tal qual t'ho dic.
3: Bueno. Escolta, la pròxima vegada que vinguis saps que hem de parlar i que la gent ens escrigui pel·lícules que no troba. I tu fas una llista, veient si pots portar-les a Filmin.
2: Mira, ara aquest divendres recuperem dues pel·lícules que no es trobaven i que al finalment, després de 7 anys, hem aconseguit.
3: Aviam.
2: Delitos y Faltas i Celic. Dues de les millors pel·lícules de Woody Allen.
3: Ah, molt bé, tu. Per cert, no has dit una que a mi em té el cor robat, perquè de petit vaig passar molta por. El Resplandor està en Movistar Plus, per cert, que és una que es deia A Mia Farrow, Terror Ciego.
2: Fantàstica pel·lícula.
3: Que és Mia Farrow, cega, i la que ho vol matar.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
8: Totes les marques, millors ofertes.
7: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
9: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
11: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
9: Notícies.
11: Podcast.
10: Contingut exclusiu.
9: Escolta.
11: Navega.
9: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
9: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
9: I renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia. RAC 5, 4,
7: 3, 2,
10: 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: RAC Concentrat. Amb Edu de Batlle.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.

0: Us heu de situar l'any 1977 a Chicago, que és quan van fer aquesta cançó els Styx, la banda de la ciutat d'Illinois, com Sail Away, que és un dels seus grans temes, que ens portarà al pròxim tram de Reconcentrat. Després de degustar l'elecció de les millors pel·lícules de por del segle XX a càrrec d'en Jaume Ripoll al món a RAC1, toca una mica de vostè primer, més cultura. Ara llibres, ara un llibre en concret, els que en recomana sempre cada dijous, el vostè primer, la Sílvia Soler. Avui amb un llibre que es diu El Retiro. Gaudiu-la. Val la pena la ressenya. Jo sempre que la Sílvia Soler, sempre paper i llapis per apuntar. Va, que estem acabant el Reconcentrat, eh? Som-hi, som-hi, som-hi! Sílvia Soler, el vostè primer.
1: Sílvia Soler, brava.
2: Què tal? Bon dia. Doncs escolta, en aquests moments de tant de soroll, de tant de cansament, no?
1: Cansament.
2: Ambiental, és una cosa que... he trobat un llibre que... Saps quan t'arriba un llibre gràcies a l'editorial Asteroide que me'l va enviar? T'arriba i dius... Ha arribat en el moment oportú, el vaig començar a llegir, no el vaig deixar fins que vaig acabar. No li treu mèrit al llibre, però vull dir que a vegades també l'oportunitat també hi fa que una novel·la t'arribi més o t'arribi menys.
1: Totalment, totalment.
2: Aquest llibre, no diríeu mai, es diu El Retiro.
1: Ai, carai.
2: Que no parlem del Parc de Madrid, sinó que parlem de la, de les ganes que jo tindria de retirar-me, no de retirar-me de la vida, sinó d'anar-me'n dos
3: també,
2: mesos un
3: retir,
2: allà, un retir. Sí, un retir, sí, exacte. El Retiro. Charlotte Wood. L'ha publicat Asteroide i l'ha traduït José Gabriel Rodríguez Pazos. Aquesta autora és australiana.
1: Mira.
2: I aquesta novel·la, que és un llibre molt petit, que es llegeix en un cap de setmana, pràcticament, pot ser una mica més, va quedar finalista al Premi Booker. Llavors ja dius, ja és garantia, ja dius, ja m'hi vaig posar bé. Però és que a mi m'ha encantat, ja et dic, perquè m'ha arribat en un moment de la vida que només em feia que provocar-me enveja.
1: Estàs neguitosa, no? Estàs en un moment de vista, estàs neguitosa.
2: Aclaparada, seria la paraula. Seria la paraula. M'ha resultat molt fàcil empatitzar amb la protagonista, que és una dona de la qual tenim poca informació quan comença la novel·la. Només sabem que està cansada de la seva feina,
1: Anna, mira,
2: no? De treballar, que passa per una crisi matrimonial i que passa per una crisi existencial.
3: Em sona raro
1: tot.
2: Aleshores, decideixo una cosa que tots, jo crec que molta gent hem somiat en un moment de la nostra vida.
3: I té fills?
2: No.
3: Pues encara.
2: Em recordo que no.
3: Encara.
2: Fa una cosa que tots hem pensat alguna vegada, ho faré, i després acabem no fent-ho, que és retirar-se uns dies, pensa ella, en una petita comunitat religiosa en una zona rural d'Austràlia. Quan diem zona rural d'Austràlia, us podeu imaginar que allà hi ha extensions i extensions de paisatge i aquesta petita comunitat.
3: Jo penso en Brokeback Mountain, que és als Estats Units, ja ho sé, però m'imagino alguna cosa així.
1: Bueno, mira, cadascú. Clar.
2: Exacte.
1: Cadascú.
2: És la zona, casualment, o no casualment, on ella va néixer i créixer, però que fa molts anys que se'n va anar. I llavors...
1: Espera un moment. Esther, Ernest, busca'ns l'himne d'Austràlia, que és el més maco que hi ha al planeta Terra.
3: No és el haka? Allò que fan?
1: Com és, perdona?
3: Fan això, els d'Austràlia.
1: Ah, sí?
3: Que te juro que és el haka.
1: Bueno, jo demano disculpes a l'audiència, sent avui 1 d'octubre la gent

0: Això, ara aquest tipus de sons, la gent s'haurà espantat a casa seva, no? Vull dir, els catalans, no?
1: M'encanta. Dia... Jo em poso hackers a Instagram.
2: No, busca'ns... Nova Zelanda, és. No, hackers no, busca... Nova Zelanda.
0: Vale, però està a prop, no? O què?
3: Sí, ja està. Mai tant.
0: No passa, aquí diu Australia i Nova Zelanda. Això no és l'himne d'Austràlia, t'ho dic jo.
1: És que parla en francès, no?
0: Austràlia, eh?
1: No, que dic que estan parlant francès aquí.
0: Jo crec, Laura, que avui hauries de sortir un moment, reflexionar sobre la teva existència en general i tornar a entrar a l'estudi.
1: Sí que espessa, sí.
0: No,
1: que...
0: no, estàs, no espessa
1: perquè
0: no.
1: Perquè estic sortint...
0: El problema, a la millor, és que no estàs prou espessa. I... No,
1: és que estic sortint de la meva...
0: Però Austràlia, Austràlia, tu trobes que parlen en francès.
1: És que he estat a Nova Zelanda.
3: No, que... Al revés, sembla... que la música que m'ha
1: de ser tan francesa, no? Francès...
0: Això és Austràlia? Jo diria que no és l'himne d'Austràlia. Escolta, hi ha alguna Austràlia, per favor, que ens pugui?
2: En què quedem? Està una mica...
4: No, és la mateixa, en realitat. Ah. Sí que deu ser-ho.
0: Bueno, pues no m'agrada l'himne d'Austràlia, em va saber una altra cosa. Ara estic equivocat, vaya merda, dimne, o sigui, el trobo...
1: Absurd. El hacker era millor del... Ja sé que era millor el hacker. Però és com si parles de...
0: Sí, bueno, ho sento, perdoni, no sé. Aquesta interrupció. Després diuen que interrompem a la... Sí, sí, sí. Amb tots vostès, Sílvia Soler.
3: Ai, per favor, bravo. Que ningú se'n recorda ja del que estava dient.
1: Sí, la Retiro.
3: Reconnectem. Molt bé, Esther, gràcies. Mira, et miraré tu, perquè sé que tu m'escoltes.
1: Que no, que nosaltres també, eh? Estic atenta.
4: Sí, a veure.
3: Aquesta dona, que teníem amb crisi existencial, no és creient, ah, sí. no és religiosa, però no és gaire espiritual.
1: Religiós.
3: No, però el que busca és la calma.
1: Ah, val.
3: I amb molt
0: I
3: bon criteri...
0: I es pensa que la trobarà...
3: Troba que amb una petita comunitat religiosa, que hi ha unes monges, unes germanes que viuen allà,
0: sí.
3: I ells, i la gent de fora hi pot anar i passar-hi uns dies, no, això no, passa molt
0: bé. Exacte,
3: molt bé. Però això és una comunitat molt petita i la persona que va de fora s'ha d'integrar realment en la vida que fan les religioses.
0: Clar, clar,
3: llavors, sí, allà, aquesta dona, que ja et dic que no en sabem gaires coses quan comença la novel·la, però que intuïm que tenia una feina molt estressant, molt intel·lectual, doncs ella comença a agafar el gust a les feines manuals, senzilles, clar, repetitives, clar. La neteja, la cuina, l'hort... I decideix anar allargant l'estada. Molt.
1: Que bé.
3: Molt. Ja no direm com s'acaba perquè no vull dir-ho, però molt. Aleshores, què passa?
0: S'acaba fent l'abadessa.
1: Toma!
3: A mesura que va adquirint...
1: Se l'acaba fent, no, vols dir?
3: Com?
1: Ah, no. Ah, no hem dit el mateix. No. Ah.
0: Jo he dit s'acaba fent l'abadessa. Tu?
1: Que s'acaba fent a l'abadesa, entès?
3: Seria abadesa.
1: Seria abadesa.
3: Ah, val. No. A mesura que ella va adquirint tranquil·litat i calma, això l'ajuda a reflexionar i, per tant, a recuperar episodis del seu passat que no són especialment traumàtics, però sí dolorosos, tothom en té quan arriba a una determinada edat.
0: I
3: aleshores va avançar la novel·la i tu vas coneixent a la dona, que em va agradar aquesta originalitat de no presentar-te el personatge al començament per saber qui està parlant i després saber què li passa, sinó a l'inrevés, saber en quin moment la trobem i després anar sabent coses d'ella. Llavors passa una cosa que no us explicaré perquè vull que llegeixi la novel·la, i per unes circumstàncies arriba al monestir una dona amb qui ella havia anat a l'escola quan era petita. I havia hagut, no, més, havia del contrari, hi havia hagut com com un bullying. Assetjament bullying. I bullying i tot això.
4: I a venjança.
3: Aquest retrobament desperta en la protagonista reflexions molt profundes sobre el perdó i, i el dolor i la reconciliació. I mentre passa tot això, que a mi és el que més m'ha agradat de la novel·la, resulta que en aquella zona d'Austràlia hi ha una plaga de ratolins. Una plaga... espectacular, jo no allò de quatre ratolins.
0: Llavors,
3: el paral·lelisme, que tampoc no és nou en la literatura, però bueno, està molt ben escrit, el paral·lelisme entre com la plaga els va arribant i els va envaint i els hi va fer impossible la vida.
0: I l'odi.
4: És un castig
0: i la venjança.
3: I els seus conflictes mentals estan molt ben explicats.
0: Les seves calòries. És a dir, que aquesta senyora arriba per calmar-se i surt disparada, eh?
3: Però fa tot un procés, fa tot un arc narratiu que
0: també
3: està molt bé.
0: També dic jo que si tu no estàs acostumada a la calma, i et poses a fregar, a fer la cara bé...
1: Dona ansietat.
0: Un hort, al final...
1: No.
3: Sí, sí.
0: Bum!
1: Sí, perquè hiperventiles. A mi m'ha passat.
0: Home,
1: ho he intentat meditar.
0: És, bueno,
1: sí.
4: Meditar no, però fer coses amb les mans... Prova-ho, ja veuràs que
0: casa. Sí, ja ho hem provat, ja. No?
1: A mi em va passar amb aquestes coses. A mi em va passar amb la baixa maternal.
0: Sí.
1: Em vaig apuntar a piscina d'embarassada, perquè el cinc, i a pintar. I tinc tres quadros que vaig fer ja.
0: Ai, per tant, els tens, no? Per favor.
1: Que te'ls escrigui la Virginie el primer dia que va venir a casa meva.
0: De la Virginie demà? No, ve la setmana vinent.
1: Que estic allà penjat i et diu, no, és que li vaig pintar un dia
0: ai,
1: tres quadros.
0: Ai, el té la Virginie penjat?
1: No, tinc jo penjat a casa meva.
0: Per favor,
1: meva.
0: Laura, de la setmana vinent porta les fotos d'aquests quadres.
1: No.
0: Sí, i tant.
1: Perquè faig apropiació de segur algú, en
0: aquells quals...
3: Jo us pintant. Dic que la idea del retir us farà enveja, almenys al començament. Aquella idea de... Sí, sí, de veritat, en aquest moment bueno. Que estem vivint de tant de soroll i tant d'estrès, al començament us farà enveja.
0: Jo t'entenc.
3: Però, de veritat, és un llibre... Sí, Marc, sí, fins i tot a tu.
1: Hi ha alguns que et treuen el mòbil en aquests retirs, eh?
3: Home, escolta, Laura, no n'hi ha alguns, no? Sí, la idea de retir amb la idea de mòbil és totalment...
1: No, no, que una amiga meva, el Pollo, la Núria va fer un que no podia parlar.
0: I el Pollo què és?
1: Li diem el Pollo.
0: Aquí, la Núria li diu el Pollo.
1: Núria, el Pollo. Perquè ella sempre feia...
0: Vosaltres teniu una amiga que li diu el Pollo?
1: Sí, però no és per... La gent es pensa que és per droga i no, eh? O sigui...
4: Com?
0: Per droga?
1: Com? Sí, d'un pollo, saps?
0: No, jo no, perdona, que jo no soc kinky, eh? O sigui, no tinc ni idea. Jo no sé què...
3: Explica,
1: avui haig de parlar del Liceu, per favor, no?
0: Però què és el Pollo?
1: Oi, és com un gram, crec, de...
0: Sí? Laura, tu què et tens més?
1: Oi?
0: A mi mira la Laura Macalla, com si la Laura Macalla...
1: Allà hi ha un nano que em diu que sí, és un gram de cocaïna, un pollo.
0: A veure, posa-li per favor ara. Per favor, no,
1: no
0: us drogueu,
1: feina,
0: no us drogueu.
1: No,
0: a veure, que
1: però ella
0: passa...
1: li diem el Pollo perquè ella sempre feia hola, poll, i se li va tornar i ara li diem Pollo. No sé, coses que no sabem explicar-ho més.
0: Déu, és que, a veure, com et dius, perdona?
5: Ivan.
0: Ivan, què tal?
5: Bé.
0: Què és un pollo?
5: És un gran de droga, de cocaïna, que és una bosseta i te la venen així i ja està.
1: Ja es diu Pollo.
5: No l'he fet, eh? No l'he provat, eh?
3: Tu has vist. Per descomptat, ja t'he explicat.
0: I tant, i tant. Però quan, de què t'adiques tu?
5: Jo treballo en un magatzem de menjar i tot això, ja
1: de
5: està.
1: De pollos.
5: No, de pollos no.
0: Diu, treballo a duanes.
5: No, de la Danone.
0: Vale, vale. Escolta'm una cosa. I això com ho saps tu, dius?
5: Pels meus amics.
1: Sí.
5: Quan sortíem i ja està.
0: Però jo aquests no... amics, vaja, vés amb compte, eh? Si el teu amic et digués que et tires per un barranc, et tiraries per un barranc.
5: Quan era jove, eh? Ara ja estic casat i tinc fills, ara ja està, eh?
0: Val, val.
5: Per ja no favor, faig això.
0: No us drogueu perquè és horrible.
1: No, fatal. No. Així sona. Recomsa.

Això s'acaba, eh? Això s'acaba. El reconcentrat està arribant al final amb Alex Crichton, aquest noi que és canadenc i que ho està fent bé, ho està tenint bastant d'èxit a les xarxes, això d'aquests nous mons del TikTok i tot això. Aquest tema es diu What If I Call? Què passa si truco? Què passa? Aviam, què passa si truco?

0: Va, que ho rematarem amb el Justo. Qui millor per tancar el reconcentrat d'avui? El Justo de la competència, parlant d'habitatge. Bé, imperdible. Ja, és que no cal que us avanci res perquè ja sabeu de què va el tema. Va, 5 minutets del Justo de la competència i tanquem la barraca.
1: Ui, sí. 100 persones?
2: Sí.
1: No una. No dues.
3: Sí, no.
4: S'acaba el programa, eh?
1: 100 persones sí. Per pressionar el govern a fer alguna cosa per acabar amb l'habitatge?
3: Una pregunta. La puc fer? Jo sóc aquí. Hem quedat que jo era aquí dins.
1: Sí, ets aquí. Bueno, ja no sé on eres.
3: Bueno,
1: si fora
3: jo sóc a tot arreu. Una pregunta. Aquesta gent que es manifesta per l'habitatge a Plaça Catalunya, on eren quan el Tribunal Constitucional Espanyol va anul·lar parcialment la llei catalana sobre l'habitatge el 2022? On eren quan la justícia espanyola va declarar inconstitucionals alguns dels articles d'aquesta llei, que entre d'altres coses obligaven els grans tenidors a oferir lloguer social a les famílies vulnerables abans de poder interposar determinades demandes judicials? Gràcies i bon dia.
1: Molt bé. Crec que era una pregunta sense opcions, eh? Sí.
3: No ho sé. Lo nuestro.
5: Avui en directe des de Can Sant. Moltes gràcies.
1: Bon dia, Justo.
5: Bon dia. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has vist que l'única cosa que tens més inflada que les bosses dels ulls és la bossa escrotal?
1: Bueno, en cas de ser mascle, sí.
5: No has pogut dormir perquè el teu veí, que no té ofici ni benefici, s'ha comprat les entrades de Waze per fer una story d'Instagram i ara s'ha d'aprendre les cançons que no has cortat ni una vegada en su vida? Com creus que fa diners el teu veí que no treballa i per què sempre a partir de les 2 de la matinada hi ha cua de gent sense dents davant de casa seva?
6: Yo vengo a jugar al bingo, vamos a jugar al bingo. Yo quiero jugar al bingo, vamos a jugar al bingo.
5: No enganya ningú, vols jugar bingo. No et preocupis, estimadíssima Paqui, que ens truca des de Sant Llobregat, de Llobregat, un poble que m'acabo d'inventar per dir Llobregat moltes vegades. Yeah. Com t'estimo, Llobregat, en riu nascut a Castellar de Nuc. Llobregat.
1: De Nuc. No de Nuc.
5: De Nuc.
1: Castellà de Nuc.
5: Llobregat és el Danubi de la gent que guarda les paelles en el forn perquè no tiene espai en la cuina. Vamos allá. Però no et preocupis. Sempre podries estar una mica pitjor, sí. Perquè si tens el son més prim que una actriu de Hollywood, no pateixis, podria estar dormint en una tenda a la Plaça de Catalunya. I per decisió pròpia. Així que, endavant, Paqui, vamos allá.
6: Mariquita, qui és bueno i decente, cristiano i creyente, qui és ese mariquita, respeta la gente.
5: El mariquita completo. L'única solució possible a la crisi de l'habitatge és el que s'ha fet tota la vida. Autoconstrucció.
1: Autoconstrucció, què vols dir?
5: Omplir els C600 de totxos, anar a la muntanya com Portland, on no hi hagi gaire policia, ni veïns, ni guàrdia urbana, i pico i pala. Els dissabtes són per aixecar parets. Així ho han fet els pares de família tota la vida. Calafell, Cubella, Reginà, Cabrís... Fet totxo a totxo i després consolidat. Ha sortit una urbanització.
1: Però si no hi ha papers, no hi ha...
5: Ja se faran los papers.
1: Los papers ja se faran.
5: El paper pa fumar. Ja. I recorda que la casa s'ha de començar per garatge perquè lo més important és que el Seat 600 con la ITV del 97 antes de Cristo dormi bajo techo i de 6 a 12 del matí aixecar parets con el teu pare i després barbacoa. Així va ser la meva infantesa i així serà la vostra senectut. Espera un moment, què senten les meves orelles?
1: El què?
5: He sentit que els teus inquilins no volen pagar del lloguer?
1: Però quins inquilins? Jo no tinc...
5: Doncs està de sort, Oscar Derman, perquè arriba una empresa que t'assegurarà que tothom pagui els seus deutes a final de mes. Truca ara a l'empresa líder en cobrament de morosos.
1: Com es diu?
5: Manolo Escobrat. Hem passat de defensar la hipoteca a defensar lloguer. En 2 dies estem defensant dormint al carrer. Vamos allá. A Manolo Escobrar, l'empresa, no hi haurà peseta que quedi sense pagar. I et preguntaràs, i això és legal?
1: No m'ho preguntava, però ara de sobte m'ho pregunto. Sí, perquè...
5: No et facis tantes preguntes. I tu contracta el servei de Manolo Escobrar. A Manolo Escobrar tothom pagarà. I si no, Bueno, pues ya se farán unas cosas que se fan y
1: se
5: que no
1: se faran unas cosas, ¿qué vol dir? Se farán unas cosas.
5: No es poden dir per la ràdio.
1: ¿Per qué? Exerciran violència.
5: No, se pondrán unos baffles molt gordos amb els millors hits de Manolo Escobar 24 hores, amb els altaveus a 120 de volumen.
1: Bueno, no, perdona, això sí que és tortura, eh?
5: I tindré un hit célebre de Manolo Escobar com mi carro me lo ocuparon, per exemple.
1: Me lo robaron.
5: Però antes lo ocuparon. Però
1: seriosament, això és legal o no?
5: Això és arte. Lo nuestro. Pepi, que truca des de Santa Coloma de Cervelló, que té el millor dels dos mons, és de Santa Coloma i estar Baix Llobregat. Viva lo nuestro i recorda, si els teus inquilins són morosos, Manolo Escobar. Recorda el seu eslògan, si tu no cobres, cobraran ells.
1: Cobra, eh? Però això fa pinta d'il·legal, no?
5: No, si no ho veu la policia.
2: Això és reconcentrar-nos.

Estem acabant. Bé, de fet, ja acabem. Amb els The Who, Pinball Wizard, aquest tema de 1969, que forma part del disc Tommy i que va versionar uns anys després Elton John. De fet, hi ha molta gent que es pensa que aquesta cançó és original d'Elton John. No, no, és dels The Who. El que passa és que 6 anys més tard, al 75, Elton John la va versionar i, la veritat, la versió d'Elton John ha fet fortuna. Ha fet fortuna una mica més que aquest reconcentrat, que us ha acompanyat humilment, us ha fet companyia, almenys ho ha intentat, des de les 3 de la tarda i que us deixa ara amb els superesports, en mans dels millors. En Xavi Puig, en Jaume Molló i companyia, amb una mica d'esports, una miqueta només, res, unes hores, fins a la 1 de la matinada, entre els superesports i el Tu diràs. Més reconcentrat d'aquí uns dies, d'aquí unes hores, demà, clar, que dilluns és festa, demà dilluns és festa. Per tant, a les 6 del matí hi haurà reconcentrat, 2 hores, de 6 a 8, abans del món a RAC1. I després, al migdia i al vespre, una estoneta més. A 2:15 del migdia i a les 8 del vespre, també unes petites píndoles de reconcentrat. Ens escoltem d'aquí unes hores. Que vagi molt bé el diumenge. Adéu-siau, sigueu feliços.

0: A RAC1 t'acompanyem. T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC1 per un problema amb la teva veïna.
1: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
0: A RAC1 t'informem.
2: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
3: El departament ha destituït la secretaria general.
0: A RAC1 t'entretenim.
4: M'encanta baixar amb la corrió, és que m'encanta.
5: Perdó. No res, és que al final cauré rodolant.
4: Bueno, pues haver baixat amb ascensor.
0: A RAC1 juguem.
6: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
0: A RAC1 et fem riure.
7: Avi, sisplau.
8: Us veure una porra sensible?
7: Va, avi, va.
0: I et fem escoltar.
9: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra cosa.
10: Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
0: I tot ho fem per tu. RAC1, tots som u.
11: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé.
0: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
12: Accessible, pràctica, fàcil.
0: Ràdio en directe.
12: Contingut a la carta.
0: Podcast.
12: El que vols, quan ho vols.
0: A l'aplicació de RAC1. CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
6: Bona tarda, són les 4. Benvinguts als Superesports. Yeah!

Amb el Dani Manzanera, la Laia Viurrón, el control tècnic, diumenge 11 d'octubre del 2026. Venim d'unes hores de diumenge amb victòria de Marco Bezzecchi, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Marc Márquez ha acabat sisè. El Mundial, Jorge Martín és ara líder, amb 2 punts més que Marc Márquez. Queden 5 grans premis perquè s'acabi aquest campionat del món. A Moto2, triomf per Guevara i segona posició per Manuel González, que continua sent el líder del Mundial, ara però amb només 5.5 punts d'avantatge sobre Guevara. I a Moto3 ja tenim campió del món, és el murcià Máximo Quiles, s'ha assegurat el títol amb la victòria avui a Mandalika. I venim també d'unes hores de diumenge amb triomf per Max Verstappen, el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, per davant de Leclerc i del líder del Mundial, Antonelli, que ha estat tercer. Russell ha estat novè, Sainz 14 i Alonso 16, per tant, Antonelli, que fa una passa més, no definitiva, però gairebé, cap al títol de campió del món. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road.

0: snow.
1: A primera divisió s'ha jugat ja un partit d'aquest diumenge. Comença animada la tarda, sense gol del Martínez Valero. Elx 0, Celta 0. Ara, un quart de 5, començarà a Anoeta el Reial Societat Deportivo de la Corunya. Jaume Molló, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi. A partit en què la notícia als 11 és que no juga Oyarzabal a la Reial Societat. Avui els homes més avançats són Guedes i Susic, a més de Barrenechea, l'equip de Matarazzo. Mentre que el Deportivo de la Corunya, Jeremai, avui és titular juntament amb Ensongo, tenint en compte la baixa, recordem, d'Aubameyang.
1: A dos quarts de set, Betis Osasuna a la Cartuja, proper rival del Barça, el Betis a la Lliga, i a les 9 debuta Javier Aguirre, la banqueta del València. N'estarem pendents també al camp del Racing de Santander. A segona divisió, qui ja ha jugat i ha guanyat és l'Andorra. S'ha carregat el líder, Andorra 1, Castelló 0. Ara un quart de 5 Almeria-Leganés, a dos quarts de 7 Mallorca-Les Palmes i a les 9 Cádiz-Sporting. Demà el torn del Girona a les 9 al camp del Tenerife. Des de mitja hora abans ho viurem a la sintonia de RAC1. A primera federació, un quart de 7, serem a Can Dragó amb el Pau Bonastre i també amb l'Arnau Vila per viure l'Europa al Jazeres. Demà juga el Sant Andreu al camp de l'Hèrcules. I a la segona federació acaba de començar duel de filial, Girona B-Espanyol B, d'Obera amb empat a 0 al marcador. A les 6, un altre duel català, Olot-Terrassa, i a la mateixa hora tindrem un Tudelano-Reus. I a aquesta hora, qui ha d'estar jugant és ja el partit de Copa del Rei, partit de tornada, eliminatòria prèvia al Prat, a casa contra el Sant Rafel d'Eivissa, a l'anada 1-5 pels catalans, per tant, tot de cara per aconseguir la classificació. El Sagnier a Prat, i tenim el Sergi Serena. Hola, Sergi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, Xavi, el Prat, que es juga a passar les rondes finals de la Copa del Rei en un partit, recordem, que es va posposar degut al temporal que va afectar tant a Catalunya com a les Illes Balears, cosa que va fer que l'equip d'Eivissa no pogués viatjar fins a Barcelona. El Prat, com bé has dit, ho té molt encarrilat gràcies a l'1-5 aconseguit el partit d'anada. Si acaba certificant la seva classificació, ja sap que es veurà les cares amb l'Atlètic Club. Això significaria el primer partit de la història del Prat contra un equip de primera divisió, i què millor que fer-ho contra un gegant del futbol espanyol com és el conjunt basc. Pel que fa a l'11 inicial, Cristian Gómez ha realitzat 6 canvis respecte al partit d'anada. Ho muntem en un 4-3-3, on portaria Lázaro, defensa de 4, Javi López, lateral dret, parella centrals, Carlos García i Jordi Buireu, per l'esquerra, Carlos Barrios, pivot, Oriol González, doble interior, Hugo Santana, Marc Font, per l'esquerra, Alejandro Arcs, per la dreta, Adri Ribas, i en referència, Cono. I dir que, minut 2, el Sant Rafel ja ha tingut una ocasió clara, però la defensa del Prat ha estat llesta i ràpida per enviar la córner.
1: El 0-0, de moment el marcador és ple, el Sagnier, Sergi?
3: Mira, jo pensava que estaria més ple, eh? Jo conto una mitja entrada, no sé si ara acabarà arribar gent, però potser m'esperava una miqueta més d'ambient pel partit que és.
1: Doncs a veure si ho certifica, que esperem que sí, una 5 al partit d'anada, molt sí, malament haurien d'anar les coses perquè no certifiqués aquesta classificació per jugar contra l'Atlètic Club en aquesta ronda ja amb els primeres de Copa del Rei que jugarà l'última setmana d'octubre. En futbol internacional, avui tenim partidars a la Premier, que viurem al Superesports a dos quarts de 6, Liverpool-Manchester City. Primer partit després de la sentència contra el City per irregularitats financeres, pendents del recurs i també de la sanció, que encara no s'ha fet pública. A la Premier, ara el viurem amb la Clara Rodergas i amb el Pol Ballús, aquest partit entre Liverpool i el City. A la Premier ara tenim dos partits en joc, Molló.
2: Dos partits que són en temps de descans, un amb tres gols, força mogut, Crystal Palace 2, Nottingham Forest 1, i l'altre més avorridot, Hull City 0, Everton 0.
1: Això pel que fa a Anglaterra. A la Itàlia, a dos partits en joc a la Sèrie A. Aquest matí s'ha jugat ja el Como 0, Roma 0. La Roma ara dos punts del líder, l'Inter. El Como de Cesc Fàbregas queda a 5 punts de l'Inter de Milà. I com diem, a la Sèrie A, dos partits en marxa.
2: I destaquem el de la Lazio, que si guanya, empatarà amb l'Inter de Milà al capdavant d'aquesta sèrie italiana. De moment està guanyant l'equip romà, Lazio 2, Monza 1. El Monza amb 10, però just ara acaba d'escurçar diferències. Per tant, encara el partit no està tancat. Som al minut 2 de la segona part. L'altre encara en temps de descans, Lecce 0, Bologna 1.
1: A les 6 juga el Milan al camp del Sassuolo i a 3 quarts de 9 el Cagliari, que ha signat un gran inici de Lliga, rep la Juventus. A la Bundesliga alemanya, un partit en joc a aquesta hora.
2: Partit que també tenim en temps de... No, minut 35, perdó, de la primera part aquest, Colònia 1, Borussia Mönchengladbach 0.
1: A 2 quarts de 6 juga el Friburg a casa contra el Schalke, el Friburg que en cas de victòria se situa líder d'aquesta Lliga alemanya. I a França, un partit en joc.
2: Acaba d'arrencar la segona part del Nice 1, Estrasburg 1.
1: A 1 quart de 6, Rennes a Auxerre i a 3 quarts de 9, Olímpic de Marsella. A la Lliga dels Països Baixos ha jugat ja l'Utrecht, ha guanyat 3-1 contra el Willem II. A 3 quarts de 5 juga el Groningen al camp de l'Excelsior.

0: A la Lliga CB de bàsquet aquest migdia, derrota clara del Quinteras Manresa a la pista del Madrid, 120-83. Els manresans encara no han guanyat en aquestes tres primeres jornades de la Lliga ACB. I també derrota de dos punts en aquest cas de l'Ilerna Lleida a la pista de l'Obradoiro, 91-89. Una victòria, dues derrotes pels lleidatans en aquest inici de Lliga. També aquest matí, derrota de l'UCAM Múrcia a casa contra el Tenerife per 77-90. Juga a les 6 a Joventut, a les 5 a la pista del Bascònia i a les 7 el Barça rep el València, al Palau Blaugrana. Allà hi serem amb el Dani Aguilar i el Jordi Colomer. A les 6 també es jugarà en aquesta jornada a l'ACB un Bilbao Bàsquet Burgos. D'aquí una estona xerrarem amb un dels 5 entrenadors catalans que tenim a la Lliga ACB aquesta temporada, l'entrenador del Corunya, Carles Marco. I encara en bàsquet, a la Lliga Femenina, partits de la tercera jornada pels catalans. A les 6 el Cadí la Seu visita la pista del Mallorca Palma i l'Espart Girona, que encara no ha guanyat en aquesta Lliga, juga a casa contra el Jairis. I serem a Fontejau amb l'Albert Ferran. A la Lliga Sobal d'handbol, el Barça ha guanyat 33-40 aquest migdia a la pista del Villa de Aranda. En hoquei patins, aquesta matinada la selecció espanyola femenina ha guanyat el Mundial després de derrotar l'Argentina per 3-1 a la final. Una selecció espanyola amb 7 jugadores catalanes, amb el també català Sergi Macià com a entrenador. En parlarem d'aquí una estona amb la Victòria Porta, amb una de les catalanes que s'ha penjat avui la medalla d'or. Demà arrenca el Mundial masculí. La selecció espanyola, amb 9 catalans i seleccionador català, Pere Vàries, debutarà demà a 8:45 contra Itàlia. Aquest migdia s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins amb victòria del Bigas i Riells per 7-3 contra el Cerdanyola. Hem tingut competicions europees de waterpolo, l'Eurocup masculina, el Barcelona i el Terrassa han passat a la següent fase, han tancat avui la primera amb victòria del Barcelona contra el Dinamo de Bucarest i derrota del Terrassa contra el Manna, i a la Champions femenina també èxits catalans. El Catalunya s'ha classificat per la fase de grups amb una golejada a l'última jornada contra el Nancy, i Sabadell i Terrassa, que ja estaven classificats, avui s'han vist les cares a l'última jornada amb victòria del Sabadell per 17-10. Ha arrencat també la Lliga Femenina de Rugby amb derrota clara del Sant Cugat, 52-5 al camp del Guecho. Una Lliga Femenina, en parlàvem la setmana passada amb el Francesc Gómez, que tindrà finalment el Buc Barcelona entre els seus representants. Serà Lliga de 9 equips, per tant n'hi haurà un que descansarà cada jornada, s'amplia 9 equips, i el Buc Barcelona serà també juntament amb el Sant Cugat els representants catalans en aquesta divisió d'honor femenina de rugby. Ahir a la Lliga Masculina la Sant Boiana va empatar a 25 a casa contra el Liceo Francès. En hoquei herba, el Polo, que hi ha eliminat ahir a la primera fase de l'Eurolliga, no accedeix, per tant, al top 12 pel que fa a la Lliga. A la masculina aquest matí, Sardinero 2, Club Deportiu Terrassa 4 i Sanse Complutense 3, Atlètic Terrassa 1. I a la Lliga femenina, Polo 0, Club de Campo 0 i Atlètic Terrassa 1, Tenis 0. I es vol el marcador, ja el Sagnier marca el Prat, Sergi.
1: Doncs sí, gol del Prat, les coses no podrien començar millor. Sí que és cert que hi ha hagut un ensurt a Sant Rafel al minut 2, però Adri Ribas adelanta el Prat. Sembla que el partit contra l'Atlètic Club cada vegada és més a prop.
0: 1-0, s'avança ben d'hora el Prat en el marcador en aquest partit que juga com a local després de l'1-5 del partit d'anada. En tenis, Molló, que destaquem del Mastersville de Xangai?
2: Doncs que encara està la jornada en marxa, i això que és força tard ara mateix a Xangai. Està jugant Alejandro Davidovic, el malagueny, contra Tiafou. Primer set per Davidovic, 7-6. En el segon, empat a 2 jocs. Li ha costat, però ha passat ronda també Alexander Zverev en 3 sets contra Alice, el francès, i també han passat ronda de Minyaur, i Hurkacz. S'ha jugat la final femenina a Pequín. Zeng, la xinesa, ha guanyat 2-0 a Andreeva.
0: I diumenge de finals, en aquest cas en el món del pàdel, en el torneig que s'està disputant a Düsseldorf, a Alemanya.
2: I amb derrota de la parella catalana a la final femenina, la reusenc Cari Sánchez i la barcelonina Andrea Austero han perdut 2-16-0, de fet 6-3 i 6-0, ha estat una derrota clara, contra la parella formada per la madrilenya Clàudia Fernández, 20 anys, i la navarresa Martina Calvo, de 18. Atenció a aquesta parella jove que s'ha format a mitja temporada i que està fent molt mal. De fet, cap de les dues primeres parelles del rànquing i caps de sèrie han arribat a la final. I amb la victòria d'ahir i plantant-se a la final, això sí, hem de destacar que l'Ari i l'Andrea són ja la segona millor parella de l'any 2026, la qual cosa també és interessant de cara als quadres dels pròxims tornejos. I ara començarà la final masculina entre Tapia i Coello, la parella 1 contra Stupa i Sanz.
3: Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC 1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: 2:05 de la tarda, Superesports RAC 1 fins a les 11 i a partir de les 11 el tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada. Mariona Martínez, bona tarda.
4: Bona tarda, Xavi.
0: Anem actualitzant al llarg de la tarda, nit amb la Mariona, de les coses que passen al món, per on vols començar?
4: Doncs per l'enclau electoral, perquè el PSOE i el PP continuen amb els actes de precampanya. Pedro Sánchez continua centrant el discurs en les polítiques d'habitatge. En canvi, des del PP, la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, ha tornat a insistir en la necessitat d'un canvi de govern.
5: Yo le recuerdo al Partido Popular que es oposición en el Parlamento, pero también es gobierno en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas que tienen competencias para impulsar políticas de vivienda y que presumen de no hacer nada.
6: La izquierda de este país pide sacrificios, exprime impuestos y luego se gasta el dinero en mordidas de contratos, en contratar amantes para ministros y en contratar a clanes de delincuentes para eliminar a jueces. La gente no quiere ese tipo de sacrificios, no quieren que viva de su esfuerzo.
4: Socialistes i populars que també mantenen posicions enfrontades amb la decisió del Tribunal Suprem d'impedir votar els descendents dels exiliats a les properes eleccions. Sánchez demana a l'alt tribunal que permeti que les 400.000 persones que es troben en aquesta situació i que s'emparen amb l'anomenada llei de nets ho puguin fer. També en clau electoral a Catalunya, aquesta tarda l'executiva d'Esquerra Republicana es reuneix per formalitzar la candidatura de Gabriel Rufián pel 29 de novembre. Després de molts dies d'especulació sobre la possibilitat que el líder dels republicans a Madrid s'incorporés a la possible llista del Front Ampli, finalment aquest matí Esquerra ha confirmat que Rufián repetirà com a candidat. El que està encara per decidir és la possibilitat d'un acord de col·laboració amb Podem que no es presentaria a Catalunya. I el PP a Catalunya reclama a Salvador Illa que desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya per poder fer-hi els actes del 12 d'octubre a Barcelona. El president del partit a l'Ajuntament, Daniel Cirera, s'ha queixat en un comunicat de la posició, diu, permissiva del govern. Cirera considera inacceptable que es permeti l'acampada, diu, per temor a conseqüències electorals, i troba inadmissible que els barcelonins no puguin celebrar els actes del 12 d'octubre a la plaça.
0: Gràcies, Mariona. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Ha arribat ja la tardor, temps de bolets, d'escapades, de carretera. Aneu a Roma Coruma, que us farà venir ganes de conduir de nou a Mataró, a Sabadell. Teniu molt més a prop el nou Mazda CX-5, un SUV que entra pels ulls amb un disseny espectacular, molt d'espai i tota l'actitud Mazda perquè cada escapada sigui una experiència. Ves a descobrir-lo a Roma Coruma, Mataró, Sabadell i recorda Mazda CX-5 només a Roma Coruma. 4:05 clavats de la tarda, a punt de començar el partit de primera, encara amb actes d'homenatge a previs en aquest inici entre la Real Societat i el Deportivo a Anoeta. Pausa i timbals.
3: Superesports amb Xavi Puig. Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
7: Big Mat, precios especiales octubre. Ahora el suelo vinílico SPC Roble a 14,95 euros el metro cuadrado.
3: Consulta el folleto en redes sociales. Big Mat, más por ti.
8: Si es básquet, es DAZN. Liga Endesa, Copa del Rey, Supercopa Endesa i el millor de la NBA. Porta't el pla bàsquet ara per només 5,99 euros al mes durant 12 mesos. Subscriu-te ja.
9: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
10: Totes les marques, millors ofertes.
9: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
11: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1.
13: Preparats, llestos, ja!
14: I les popcorn de Fritz Ravik no faltaran a la cita. Creu a la meta i comparteix el moment amb un snack cruixent, sorprenent i amb un sabor únic. Vine i deixa't sorprendre amb les popcorn de Fritz Ravik.
12: Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
16: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GEECO de Catalunya.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
17: O els 10 dies Nissan.
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament. Aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
21: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
20: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
21: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
20: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
22: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
20: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
15: A RAC1 Podcast, La Píndola de Salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
13: RAC1 Podcast.
15: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
23: Superesports, amb Xavi Puig.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 5 de la tarda, és un festival, el partit del Prat en aquesta tornada de la Copa del Rei contra el Sant Rafel, el Sagnier. Sergi, quants gols més han caigut ja?
1: Doncs dos més ara mateix, 3-0 en el marcador, minut 18. No sé tu, Xavi, però jo ja m'estic imaginant a Nico Williams aquí, corrent per la banda del Sagnier. El segon gol que ha arribat a la sortida d'un córner rematat per Jordi Buireu, i el tercer, tan sols dos minuts després, Cono, després d'una bona jugada d'Adri Ribas, ha fet el 3-0. Un festival, la gent s'ho està passant molt bé, i sí que renoto una mica més de públic a les graderies del Sagnier.
0: Doncs un parcial de 8-1 ja, vaja, un global de 8-1 a l'eliminatòria, amb una 5 de l'anada, i ara amb aquest 3-0 ja de la tornada, com bé diu el Sergi, ja podeu anar reservant entrada per aquest Prat Atlètic de Bilbao, que jugarà d'aquí a 20 dies, mal comptats, encara una mica menys, al Sagnier en aquesta primera eliminatòria en primeres de la Copa del Rei. 4:20, sens dubte, la millor hora perquè sonin els timbals.

0: entrem al món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Avui parlem d'un duel a 8.000 metres. L'any 2017, els alpinistes catalans Ferran Latorre i Òscar Cadià, que arriben empatats a 13 dels 14 8.000 del planeta. A la Torre li falta l'Everest i a Cadià que el Broad Peak. Duel a 8.000 metres reconstrueix la història de tots dos per ser el primer català a completar els 14 cims més alts de la Terra.
1: Sí, és un documental que ens explica i ens fa recordar les expedicions que van portar tots dos esportistes a completar el repte l'any 2017. És un documental que podreu veure a partir de demà dilluns, dia 12 d'octubre, a producció de NSS, direcció del Raül Llimós i l'Álvaro Sanz. I el Ferran Latorre va ser el primer a assolir la gesta al maig d'aquell any, d'aquell 2017, en coronar l'Everest a 8.848 metres, fent servir oxigen addicional en el tram superior. I per la seva banda, Òscar Cadià va aconseguir la fita el 27 de juliol del 2017, al Broad Peak, a 8.047 metres, en aquest cas sense oxigen artificial, i després de tres intents anteriors. Com us dèiem, aquest documental val molt la pena, ara en parlarem, es podrà veure a partir de demà a les 10 de la nit a la xarxa de les televisions locals, i fa una setmana que es presentava als cinemes Cinesa Diagonal amb molt bona acollida.
0: El Raül Llimós i l'Álvaro Santa NSN Media han codirigit aquesta producció. Hola, Raül, bona tarda.
2: Hola, Xavi. Hola, Gemma, bona tarda.
1: Hola, hola.
0: Aquesta història que l'havia seguit de ben a prop, Raül, i no sé què et va portar a germanar aquests dos homes, aquests dos grans alpinistes del país.
2: Sí, vosaltres ho sabeu molt bé, i en aquest programa, en l'Ultrasports, també, perquè les històries del Ferran i de l'Òscar les vam seguir durant molt de temps, vam estar pendents d'aquest duel que mantenien en aquells anys, i anys després, doncs, com que ara treballo en una productora audiovisual, sempre estem buscant històries, caçant històries, i mira, vam presentar la idea a un concurs que des de fa alguns anys fan la xarxa Televisió Espanyola Catalunya i TV3 i 3CAT, i vam guanyar el concurs, i ens ha permès això en l'últim any, doncs, fer aquest documental basada en aquesta història que ara comentàveu, i que jo crec que és una història que mereix ser recordada, que mereix ser explicada, que mereix que posem en valor la feina, l'esforç que van fer, el sacrifici, tant el Ferran com l'Òscar, i en general posar en valor l'alpinisme català, no? Que té a dos alpinistes de primer nivell, d'elit, que han aconseguit trepitjar els 14 cims més alts de 8.000 metres del planeta. I d'això va el documental, i aquesta és la història de per què ho hem portat a la pantalla. Aviam, no és una superproducció de Hollywood, el pressupost era el que era, però crec que les imatges són espectaculars perquè ens hem nodrit molt dels arxius personals tant del Ferran com de l'Òscar, i vam fer un rodatge amb ells dos conjuntament a la Vall d'Aran, al Parc Nacional d'Aigües Tortes, a l'hivern, i jo crec que les imatges són molt xules, i ens ha quedat un documental, jo crec que prou interessant. Sí, sí, sí.
0: No és una superproducció potser, però té dos bons actors, com el Ferran i l'Òscar, sí, que potser van camí de l'Òscar precisament. L'Òscar, que el tenim lluny, el tenim al Nepal.
1: Sí, sí.
0: Ferran sí que el tenim per aquí. Hola, Ferran, bona tarda.
3: Hola, què tal, com esteu?
0: T'ha agradat o no?
1: No tan bé com tu.
0: T'ha agradat quan t'has vist a la pantalla o no, Ferran? Ha quedat una cosa... De què diries que va el documental? Més enllà d'aquest duel a 8.000 metres, de què diries que va?
3: Jo diria que va d'una cosa molt òbvia, no? Que és el recorregut esportiu de l'Òscar i meva, si és aquest recorregut en paral·lel, no? Tot i que l'Òscar evidentment va començar molt, molt abans, però jo crec que al final també va, doncs, com va d'una conciliació, no? Entre que són dos suposats rivals que acaben una cosa, i hi ha una conciliació que sobretot es produeix perquè hi ha la comprensió, no? Hi ha la complicitat de les persones que s'han dedicat al mateix, i aquesta complicitat que hi ha quan dues persones saben el que ha costat arribar fins allà, no? I els perills que han hagut de patir, les vicissituds personals, etc. I per tant, hi ha, al final hi ha una mutua admiració i un mutu reconeixement, i per tant un mutu respecte també.
1: I teniu moltes veus en aquest documental, amics teus, Ferran,
3: sí,
1: i protagonistes també de les muntanyes, que potser eren espectadors d'aquest duel entre l'Òscar i tu, i que anaven fent la seva, Juanito Yarzábal, l'Araceli Sagarra, l'Edurne Passavant, la Núria Piques, el Carles Vallès, el Conrad Blanc, que potser no són tan mediàtics, però que són indispensables en la història de l'alpinisme, no?, a Catalunya i a Espanya. I aporten la seva visió també alguns periodistes, no?, la Rosa Maria Bosch, companya de La Vanguardia, el Josep Sunyer, del Pont de Mahoma, de Tarragona Ràdio, Sebastián Álvaro, del Filo de l'Impossible. No hi falta ningú aquí, no, Raül?
2: Aviam, si no m'he descomptat, més enllà de l'Òscar i del Ferran, que evidentment també els vam entrevistar, i a més un parell de vegades, hem fet 18 entrevistes. És a dir, que hi ha 18 protagonistes secundaris que ens ajuden, doncs, a explicar el relat, no? I sí, sí, a més, amb una alineació, com deies, doncs...
1: De Champions,
2: de luxe,
1: sí, completament. Doncs amb algunes veus comença aquest documental i continua així.
4: Jo quan em plantejo doncs, fer els 14, el 2009, evidentment penso en ser el primer català.
5: Quan baixava de les muntanyes i es parlava amb els mitjans, començava a introduir en una cursa.
4: De veure qui seria el primer català que escalaria els 14.
5: I llavors, si ho mesurem d'aquesta manera, doncs estava dins d'una cursa.
4: Molt que la gent critiqui del voltant o digui el que digui, al final els que ens jugàvem amb el tipus érem l'Òscar i jo.
1: Aquest frec a frec,
0: sí, aquesta competència, que no sé com casa l'alpinisme, diríem, amb aquesta competència per ser el primer català a aconseguir-ho. Ferran, com casa això?
3: A veure, si jo tinc que dir la veritat, l'alpinisme sempre hi ha hagut competició, des que va néixer l'alpinisme. Evidentment, hi ha tantes persones com visions diferents hi ha de l'alpinisme i maneres diferents de viure'l. Però hi ha hagut competències històriques, no? Per ser, a veure, qui era el primer en pujar al Cerví? La guerra entre Edward Winter i Carrel, no? Per ser el primer en pujar a l'Everest, no? Entre les expedicions britàniques, suïsses... Sempre hi ha hagut una... I fins i tot més a nivell local, no? A Itàlia hi ha històries molt divertides sobre quin poc era el primer a pujar l'agulla, si el d'aquest costat o el de l'altre. Per tant, sempre hi ha hagut, si hem de ser sincer, sempre hi ha hagut una certa competitivitat per ser el primer en fer alguna cosa o per fer-ho més ràpid, que és a dir, millorar el que van fer les generacions anteriors, no? Ser el primer en fer-ho en un dia, ser el primer en fer-ho en menys de 3 hores, etc. Sempre hi ha hagut una certa competició, això és cert, no? Jo vull entendre que és sana, no? Que això és el que hem d'intentar els seres humans, però això passa al futbol i passa a tot arreu, i en competidors que són sants i tots en tenim al cap, no?, molts d'ells, i n'hi ha que no ho són tant, no? I per tant, jo crec que és normal que hi hagi una certa competitivitat, la de situar on l'ha de situar, com tota la vida, trobar-hi la mesura exacta, les coses, no?
0: Però quina relació teníeu, Ferran, en aquell moment on els dos estàveu lluitant per ser el primer català a aconseguir els 14-8.000, la relació teva amb l'Òscar, quina era?
3: A veure, clar, jo, sincerament, l'Òscar i jo som gent de generacions molt diferents, eh? I jo no puc dir que ens veiéssim cada dia al bar a fer una cervesa,
1: perquè,
3: a més, ell vivia a Tarragona, jo vivia a Osona, generacions molt diferents, no?, amb trajectòries diferents, i no quedàvem per veure'ns, eh? No érem amics íntims, òbviament. Però, vaja, jo crec que hi havia, sobretot per part meva, crec que no puc parlar per part d'ell, no?, però per meu hi havia una... Per mi era una figura, doncs, era un heroi de joventut, no?, d'adolescència. L'Òscar va ser el primer que va pujar a l'Everest, a mi aquella ascensió em va marcar molt, i per tant jo d'alguna manera el que tenia era una, sobretot una relació de respecte, no?, per ell, bàsicament.
1: Bueno, molta gent que surt d'aquest documental parlen de l'Òscar com el mestre, el mirall, el referent, no? Bueno, sí, per la teva generació, sí. per més joves i fins i tot per la seva mateixa, no?
3: Sí, correcte. Clar, va haver-hi la primera 8.000 català, que va ser una generació anterior, la d'Anglada, Pons, no?, que és una generació anterior a l'Òscar, i la gran eclosió de l'himalaïsme a Catalunya es va produir als anys 80, protagonitzada, entre d'altres, per gent com l'Òscar, sobretot l'Òscar. Va haver-hi més gent, evidentment, va haver-hi més protagonistes, no? Però sí que l'Òscar va ser un denominador comú en moltes d'elles i després un continuador, perquè molta gent d'aquella generació va fer 1, 2, 8.000, 3, el cas del Carles Vallès em sembla que en va fer 5, i allà es va acabar la història. L'únic, entre cometes, que va continuar fent expedicions i tornant a l'Himalaya i fent 8.000 És a dir, que va donar continuïtat a aquell principi va ser l'Òscar Cadillac, i per tant l'Òscar al final s'ha convertit com el referent segurament més important de l'himalaisme a casa nostra.
1: Escoltem un altre fragment.
6: Tothom parlava de que qui serà el primer, qui serà el primer.
7: És una competició que, sincerament, viene de fuera, no de dentro, no de nosotros.
6: Sí, em vaig encomanar una mica d'aquesta competició, no? De la resta de mitjans de comunicació.
8: La paraula duel, que és una paraula que crida, però és injusta, perquè el duel potser no existeix.
9: No és una cursa, no? Tot i que sempre n'hi ha... En la cursa sempre hi ha un primer, un segon i un tercer, no?
5: Començaves a introduir-me una cursa, però no perquè jo desitgés fer una cursa, no?
10: Una rivalitat, però, hòstia, entre dos companys, no? Que dius, bueno, va, a veure aquí d'allò, no? Vull pensar això.
1: Companys alpinistes, parlant d'aquesta rivalitat, perquè a tu, Ferran, ser el primer català en pujar els 8.000 sostres del planeta et defineix? O sigui, més enllà de la Viquipèdia, a tu et defineix aquest títol?
3: Home, jo crec que una mica sí, eh? És a dir, seria molt poc de dir que no. Sí que em defineix, és una etiqueta, si tu vols. També és una cosa que m'ha fet il·lusió haver-ho fet, sincerament. Haver-los acabat primer, i bueno, pues ser el primer català també, home, pues és bonic. Però jo sempre he dit que, independentment de si era el primer o el segon, jo volia fer-ho. I la demostració una mica de que volia fer-ho és que ho tenia molt malament, el primer. O sigui, si realment el meu objectiu hagués sigut només i únicament ser el primer... Hòstia, hauria d'haver desistit des del principi, pràcticament, no? I sobretot quan a l'Òscar li faltava un, que a mi me'n quedaven molts. Per sí. Tant, jo volia fer el meu camí, que era acabar els 14, però bueno, sí que d'alguna manera, vulguis o no, sí que t'etiqueta, òbviament, i també et fa il·lusió, no ho negaré. Però dintre d'això, pues, el que dic sempre, no? Al final tot és una qüestió de mesura, la vida. Això tampoc ha de ser una obsessió, ni s'ha de situar on no s'ha de situar. És simplement una etiqueta que em fa il·lusió portar-la a sobre i ja està. I si no la tingués, pues, també estaria molt content d'haver fet els 14-8.000.
0: Una cursa amb el risc que comporta, evidentment, Raül, un esport com l'alpinisme, amb aquella pregunta que es fa molta gent, no? De per què ho fan, no? Per què pugen muntanyes, i que també una mica, no?, el documental intenta respondre el per què d'aquesta qüestió.
2: Sí, ens fem aquesta pregunta també, ja que teníem al davant a dos dels millors alpinistes del nostre país, doncs ens fem aquesta pregunta que sovint, no sé, no té resposta o no té una resposta definitiva, perquè cadascú té el seu motor interior que el porta a fer coses aparentment inexplicables o inútils, no? Com deia el Lionel Terray, no? Són els conqueridors de l'inútil, els alpinistes, no? Perquè, en el fons, també ho diu l'Òscar en el documental, no? Al final, doncs és una massa de roca i de gel que no serveix per res, però són maques. I jo crec que, al final, jo no crec que conquereixin l'inútil, sinó que conquereixen la bellesa, no? I d'això n'hem parlat molt amb el Ferran. L'ésser humà sovint va darrere de la bellesa, de conquerir aquesta bellesa, i al final, per molta gent, i jo m'incloc, la muntanya és un àmbit, un espai on et sents bé, i amb això n'hi ha prou. És que, al final, la vida va d'això també, no? D'intentar estar el màxim de temps possible sentint-te bé. I si et sents bé a la muntanya, doncs per què no anar-hi, no? Encara, i per què no intentar... a fer coses o ser a llocs on no han pogut arribar els altres, no? Sí, hi ha reflexions sobre això, també.
1: I en aquesta cerca per la bellesa, doncs, ens hem trobat aquesta cursa que, Raül, en el documental intenteu explicar, perquè, clar, Ferran, tu i l'Òscar no anàveu de la maneta fent 8.000, sí, clar, com deia, sou generacions diferents. Ell, el 85, fa l'Everest, que és el seu primer 8.000, i tu comences més tard, però no aneu fent un i un cadascú, perquè teniu trajectòries molt diferents, no? L'Òscar s'ha dilatat molt més en el temps, no? El seu 8.000-isme, diguéssim, durant molts anys ho deixa com adormit, a més no tenia la idea inicial de, a partir de l'any 85, ara faré els 14 o 8.000 del món.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Jo vaig fer públic l'any 2009, però és cert que ho vaig publicar en algun mitjà, que volia acabar els 14-8.000, i això va ser el 2009, després de fer el Kanchenjunga, però és cert que aquesta cursa no la vaig començar fins al 2012, perquè no m'hi vaig poder posar fins al 2012, ja que jo treballava al programa El Filo i hi havia altres projectes pel mig. Jo ho podria situar cap al 2012, poder, perquè és el moment en què jo sí que em vaig començar a posar i m'imagino que l'Òscar recordo que també.
5: Sí, és quan ell fa la Napurna, diria.
4: Sí, efectivament, sí.
6: Mm-hmm. Acabes tu a l'Everest, l'últim 8.000, amb aquells últims metres utilitzant oxigen, que no sé si és una cosa que dius, per què poc que no ho vaig poder acabar tot sense oxigen, o tu a la muntanya, cada situació s'ha de viure en aquell moment i decidir en aquell moment el que es fa.
4: No, sí, home, sí que d'alguna manera et queda una mica l'espina clavada, òbviament, però en la meva trajectòria esportiva no només tinc aquesta, malauradament en tinc moltes altres més, no? De coses que vaig intentar i que no vaig aconseguir, i de fet me'n quedaria... Si me'n pogués apuntar, m'apuntaria altres abans que celebré sense oblidar, Jo què sé, com el Pilau és el Macalo, que em vaig quedar a prop de fer-ho però no ho vaig fer, el Brot Pic a l'hivern, és a dir, hi ha hagut altres espines clavades, òbviament, I sí, òbviament, dius, home, podria haver sigut millor, però al final ja d'alguna manera tinc la benedicció del que va ser el meu heroi, el Peter Haveler, que com sabeu el vaig conèixer i el tracto, que em va dir, no, vas fer molt bé, l'important és aconseguir-ho i vas a viu, cap problema, per tant, si ell em va perdonar d'alguna manera, doncs imagina't, com per quedar-se tranquil, no? I jo mateix, no? Al final, escolta'm, jo penso que un ha d'acceptar com ha pogut fer les coses i sobretot ser honest i explicar el que hi ha hagut, no?, que ha sigut això.
6: Dels 14-8.000, quin és el més rodó? Aquell que dius, hòstia, aquesta expedició va anar que ni guionitzada no podia anar millor.
4: Va, n'hi ha hagut diverses. Jo et diré que fins i tot, mira, la primera de l'any 92, que no vam pujar a un cim principal, que va ser la cara sud de Sapagma, que la vam fer en estil alpí i va anar tot molt bé, la veritat és que va tot sortir tot molt rodó. Era, sobretot aquesta sorpresa, que érem molt joves, teníem 21 anys, 22 tots, vull dir, molt jovenets, i érem bons alpinistes, però amb cap experiència de l'Himalaya, i la veritat que va sortir molt rodó. Però bueno, com aquesta... Amb l'Araceli Sagarra, efectivament. Però d'aquestes n'hi ha hagut d'altres que han sortit rodones, no? Com el Nanga Parbat, que també va ser una història molt, molt xula. El Choyu també va sortir molt ràpid i molt fàcil. És l'únic 8.000 que he fet sense parades, no? A l'Ulium Jornet, per dir-te alguna cosa. Pujar i baixar des del camp base. Bueno, n'hi ha hagut algunes que han costat molt i unes que han sortit molt rodones. Però com... I després també el primer 8.000 principal, et diria, que va ser molt rodó perquè... Va ser la primera vegada que gravàvem amb el Filo de l'Impossible, va ser la Napurna, i la veritat que va ser una sensació molt xula i un documental molt xulo al mateix temps.
5: Jo no vull desvelar tampoc coses que no haguem... Demà, a partir de demà, podreu veure el documental, però, Raül, jo et felicito perquè està molt documentat. Ho hem parlat moltes vegades, que els últims anys, gràcies a la tecnologia, es poden gravar imatges. L'any 85 no era fàcil fer-ho, tenim alguna fotografia i alguna cosa més, però déu-n'hi-do tot el que heu recopilat, fins i tot et diria que algun dibuix de quan el Ferran era petit, i no dic res més, no ho explico res més, però déu-n'hi-do el treball de documentació que heu fet.
7: Sí. Ha estat la meva primera experiència com a director d'un documental. Ja sabeu que fa algun temps que estic aquí en el business, en el negoci audiovisual, i m'he atrevit a dirigir aquest documental perquè la idea... va ser meva, la vam fer créixer amb l'Oriol Bosch, amb el meu company, i al final fer un documental, doncs com fer un programa de ràdio, és una feina d'equip, segurament amb més gent, intervé més gent i més especialistes que en un programa de ràdio, però al final és una feina col·lectiva, no? I sí, una de les tasques

0: principals d'aquest projecte era revisar tot l'arxiu del Ferran i de l'Òscar. El Ferran el tenia més o menys endreçat, o bastant endreçat. L'Òscar no. L'Òscar era...
1: M'ho crec, m'ho crec, que... sí.
0: I, per exemple, els primers 8.000 no estem molt ben documentats, no té clar, també era una altra època, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No podies gravar amb un mòbil, no? Però, en fi, posar una mica d'ordre a l'arxiu de l'Òscar, també amb l'ajuda del Josep Sunyer, el periodista de Tarragona Ràdio, i ordenar una mica, triar les imatges de l'Òscar i del Ferran que volíem fer servir, ha estat una de les feines més dures, no? Evidentment, també el muntatge, la part del muntatge d'un documental és fonamental, no? Tot és fonamental, la part del guió també, les entrevistes, però la part del muntatge que l'hem fet amb el muntador, amb el meu company, l'Aitor Fuster, que ha fet una feina fantàstica, també és clau, no? I t'has de tancar amb ell allà una setmana sencera i vinga, i vinga, i vinga, i provar, i provar, i provar, fins que trobes una mica el clic. No ha estat senzill, però... també agrair la feina de l'Álvaro Sanz, que ha estat el realitzador, director de fotografia i codirector al final del documental, i, en fi, de tota la gent que ha participat. Però és una feina que jo crec que al final aprens, com en totes les professions, no? Amb la pràctica i fent-ho, no? I jo, si algun dia faig un segon documental, crec que ja tindré aquest petit màster que he fet ara amb aquest documental per fer-ho d'una altra manera, no? I fer-ho diferent i fer-ho millor, segurament.
2: Ferran, tens algun repte? Vaja, segur, perquè tu reptes al cap. Si alguna cosa tens al cap són reptes i projectes de futur. Per on passa el següent, Ferran?
3: A veure, jo ara estic treballant molt de guia de muntanya i vaig a una conferència d'empresa i ara el meu repte és bàsicament ser millor guia i millor conferenciant. Aquest és el meu repte principal que tinc ara mateix, que no és poca cosa. És a dir, que està il·lusió sempre per fer coses noves i millorar amb el que estic fent, bàsicament.
2: Doncs duel als 8.000 metres, a partir de demà a la xarxa, la trobareu, demà l'estrena a la nit, a les 10 de la nit, i després ja a la plataforma, evidentment, que trobareu aquest documental.
0: Sí, Xavi.
2: Digues, Raül.
0: No, deixa'm dir, perquè és important, demà s'estrena a la xarxa, com dius, a la xarxa de televisions locals. Després s'estrenarà a la 2CAT, encara sense data, però s'estrenarà a la 2CAT, i després el tercer round a 3CAT, a TV3, el Sense Ficció, també emetrà aquest documental. De fet, va venir a veure el documental, l'estrena, la directora del Sense Ficció, la Montse Armengou, que a més és molt aficionada a la muntanya i ens va felicitar, i per tant es veurà també a TV3. I un cop, això ha de passar en un període màxim de 3 mesos, i un cop s'estreni a les 3 televisions en línia, s'estrenarà, o sigui, es pujarà a les plataformes, tant de la xarxa Plus, a RTV Play i també a 3CAT. Per
2: Perfecte.
0: Tant, hi haurà moltes opcions de poder veure el
1: quadre de
2: metres. Perfecte, doncs sí. Primer les estrenes a la xarxa, a la 2CAT i al 3CAT, i després ja planjat a les diferents plataformes aquest documental d'NSN Media que ha dirigit el Raül Llimós amb l'Àlvaro Sant. Raül, enhorabona, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Salut i muntanyes.
2: Ferran, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: Doncs tenim feina ja amb aquest documental per veure amb aquest repte dels 8.000 metres de ser el primer català en assolir els 8.000 metres del planeta. Ara continuem amb altres històries de l'ultrasports. Això va passar però pel Sagnier, com tenim el Prat Sant Rafel de la Copa del Rei. Sergi.
4: Doncs a 2 minuts arriba a la mitja part, seguim amb el 3-0, un Prat molt superior al Sant Rafel sense capacitat de reacció i... He vist un Prat molt, molt madur, adormint molt el partit amb la pilota, sense que passi res. Al final és un 8-1, està quasi assegurat el partit contra l'Atlètic Club. I deixa'm dir una cosa, que hi ha un precedent de l'Atlètic Club de Bilbao contra un equip de Lliga Elite, i és a la temporada 23-24 contra el Rubí. Un partit que, per cert, va acabar 1-2, competit. Però bueno, esperem que aquest any, si passa el Prat, doncs, pugui aconseguir una victòria històrica.
2: De fet, aquella copa acaba amb la victòria de l'Atlètic Club, que arrenca la seva trajectòria a Rubí i va patir de valent per passar aquella primera ronda contra el Rubí. A veure si el Prat és capaç d'eliminar, per què no, l'Atlètic Club de Bilbao d'aquí a uns dies al Sagnier. De moment, avui va per feina i està a punt de certificar aquesta classificació. Victòria caniana avui a la Marató de Chicago i amb molt bona marca de Mos Kipruto, 2 hores, 1 minut i 7 segons. Ha durat el crono per imposar-se en aquesta Marató de Chicago, on havia acabat segon el 2025 i tercer el 2024. I atenció, parlant de maratons, si encara dubteu si participar o no a la Zurich Marató de Barcelona, el 2027 es batrà un nou rècord de participació. Gemma, queden pocs dorsals ja, uns 4.000 per aquesta marató.
1: Va un ritme espectacular perquè pensa que falten encara 5 mesos perquè es disputi la cursa, la Zurich Marató de Barcelona, que serà el 14 de març del 2027. I ja s'han superat els 32.000 dorsals venuts, una miqueta més ja, avui diumenge. Per tant, és un rècord històric de participació. Ja, encara que ens quedéssim aquí, ja seria un rècord, no? Però l'organització, l'empresa RPM i també l'Ajuntament de Barcelona, doncs esperen esgotar durant els pròxims dies. Veurem si el mes d'octubre o fins i tot ens allarguem una mica al novembre, doncs aquests 37.000 dorsals en una edició doncs, que sembla ser que batrà tots els registres, perquè recordem que l'any 2016 es va arribar als 20.000 corredors i corredores. Aleshores semblava una fita insuperable, però ha anat creixent a poc a poc, salvant la pandèmia pel mig, òbviament, perquè a banda dels confinaments i les restriccions, la gent va trigar una miqueta més a confiar en aquests events massius, no? Primer corríem amb mascareta, amb calaixos, amb distància, i ja això ja està plenament superat, i des del 2025 doncs, s'ha tornat més fort que mai a córrer, també a la Zurich Marató de Barcelona. Fa dos anys es van superar els 27.000 dorsals per primera vegada i l'any passat aquesta xifra es va augmentar amb 5.000 més, amb 32.000. Un registre que, per tant, continua pujant i veurem si encara us ho esteu pensant, no trigueu a comprar el vostre dorsal per aquesta Zurich Marató de Barcelona, recordem el 14 de març del 2027.
2: I abans la cursa de RAC1, recordeu, diumenge que ve, a Platja d'Aro, 18 d'octubre, inscripcions encara obertes per aquesta 11a edició de la cursa a Platja d'Aro, la cursa de RAC1.cat, entreu allà i encara tens de fer la inscripció, 5 quilòmetres, una cosa assequible per tothom, si no voleu fer caminant, allò a bon ritme, si no voleu córrer.
5: Molt planer.
2: Dia d'esport, ràdio, sí, molt planer.
5: Sí, sí, sí.
2: I moltes sorpreses, com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure, amb el Xavi Bundó, amb les cares conegudes i no conegudes de RAC1, totes hi seran, el Basté, el Clapés, la Ballonesta, el Pou, els Taloners, en Pariser, Molló també estarà allà, els Muppets, també, vaja, tothom, a Platja d'Aro, la cursa de RAC1.cat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, DipSalut, CaixaBank, Aena, FIA, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tenim gol a primera, Molló.
6: Gol de la Reial Societat. Córner en curs, entrada al segon pal i totalment sol el central donostiarra. Joan Martín fa el primer del partit per la Reial Societat. Reial Societat 1, Deportiva de la Corunya 0, minut 31. El partit tenia fins a aquest moment la possessió equilibrada i no hi havia hagut ocasions clares ni a una ni a altra banda, però de moment la pilota aturada dona aquesta victòria per la mínima a la Reial Societat.
2: I arribem al descans, al Sagnien, al Prat Sant Rafel de la Copa del Rei. Sergi.
4: Sí, jugadors a vestuaris amb el 3-0 al marcador, com he dit abans, un Prat molt, molt superior i a 45 minuts de viure un partit històric contra l'Atlètic de Bilbao que serà el dijous 29 d'octubre.
2: Doncs ara tornem quan arrenqui la segona part des del Sagnier i Gemma, la setmana que ve més ultrasports.
1: Adeu-siau, fins la setmana que ve amb una cita obligada el pròxim cap de setmana al Puto Trail del Bisaure.
2: Home, doncs un clàssic, ja en tenim ganes de parlar-ne la setmana que ve a l'Ultrasports. 11 i les 5, una pausa i motos.
7: RAC 1. Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
8: Escupi.
7: Avui en fem servir moltes més.
8: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
7: Nova Honda SH 125, l'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Superesports amb Xavi Puig.

0: per partir al Supersports el que ha passat en el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Ara tu, ara jo, ara tu, ara jo. Es van canviant el lideratge Marc Márquez i Jorge Martín. Avui Marc Márquez ha perdut el lideratge que guanyava ahir i ara ho torna a ser Jorge Martín. Hola, Quim Salvador, bona tarda.
1: Hola, Xavi, molt bona tarda.
0: Home, divertit i entretingut i apassionant ho està sent aquest mundial.
1: Sí, perquè la cosa ve així des del Gran Premi de San Marino a Misano, on Marc Márquez recuperava el lideratge empatat a punts amb Martín. A Àustria el recuperava Martín, el va mantenir al Japó. Ahir Márquez el tornava a recuperar a l'esprint d'Indonèsia i avui a la cursa doncs l'ha recuperat Jorge Martín. La cursa que ha estat, per cert, un autèntic festival d'Aprilia. Victòria de Marco Bezzecchi, segon Raúl Fernández, tercer Jorge Martín i quart Ayogura, pòquer de la marca de Noale, que té quatre motos a la graella de MotoGP i avui les ha situat al capdavant de primer a quart.
0: Ha vingut el desastre d'ahir, ha passat, entre cometes, del desastre d'Aprilia d'ahir al gran èxit d'avui diumenge.
1: Sí, sobretot perquè el que era inesperat era la situació a l'esprint d'ahir amb Marc Márquez guanyant i les Aprilia, home, es van eliminar junts caient plegats Bezzecchi i Fernández, que eren primer i segon a la graella, i a sobre amb mala maró entre tots dos. I Jorge Martín tenia bon ritme, però va cometre aquella errada intentant remuntar després del problema de la pressió dels pneumàtics. En fi, que segurament la foto que més reprodueix d'una manera més fidel al que era la relació de forces a Mandalika és la d'avui, amb aquest domini absolut d'Aprilia. Ara, pel que fa a Marc Márquez, sí, el titular del dia diu que ha perdut el liderat, però el balanç general d'aquest Gran Premi d'Indonèsia diu que és molt bo, el sentim a de son.
2: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento.
1: I és que Marc Márquez mai havia pogut acabar fins avui una cursa de Gran Premi a Mandalika. 4 participacions, 4 retirades i 2 amb lesió greu. Diplopia quan encara corria amb Honda i la fractura a l'espatlla l'any passat, que sort que va arribar quan ja s'havia proclamat campió la setmana anterior al Japó amb Ducati. Ja es veia venir que aquest cap de setmana seria més favorable a les Aprilia que a les Ducati, i és que, de fet, acabant sisè, Marc Márquez, i superat també per la KTM de Pedro Acosta, que ha arribat quart, deia Marc Márquez, ha estat el millor pilot de Ducati a la cursa d'avui.
2: Sabíamos que aquí las Aprilias irían rápidos, pero bueno, hasta que no pasa, tú tienes que ir convencido con lo tuyo. Lo he hecho todo el fin de semana, he ido convencido, lo he hecho la carrera, he gestionado riesgos, beneficio, y he visto que no podía más, no daba para más hoy, y bueno, he intentado sacar el máximo. Mantener a Ogura y a Costa ha sido muy complicado, pero bueno, me he intentado aguantar ahí a ver si había algo, a ver si se adelantaban de malas maneras, pero bueno, no ha habido esa oportunidad.
0: Com dèiem, Marc Márquez que ha perdut el lideratge, això vol dir que l'ha guanyat Jorge Martín, que això sí, la victòria, ho comentàvem ara fa una setmana, se li continua resistint només una victòria en tot el que portem de Mundial.
1: Sí, i ja fa temps, va ser a Le Mans el mes d'abril, no, el mes d'abril o maig, ara no me'n recordo, és igual, que fa moltíssim. Tercer avui Jorge Martín remuntant després d'una mala arrencada, perquè tenia la cinquena posició a la segona fila i s'ha vist superat a la sortida per Fermín Aldeguer, que per cert després ha acabat caient. Sentim Martín Eitor, també a de son.
3: Va haciendo un buen ritmo, sí que es verdad que he salido muy muy mal y luego he tenido que recuperar rápido posiciones, pero bueno, cuando ya me he puesto en esa tercera posición, que era un poco mi objetivo, he seguido tirando para intentar coger a los pilotos delante, pero he visto que tenían algo más, como todo el finde. Raúl y Marco iban mucho más rápido que yo, y luego intentar aumentar esa distancia con los de atrás. He visto que tenía a Marc, luego a Pedro, luego a Marc otra vez, tampoco entendía mucho, pero veía que mi distancia crecía, así que bueno, estaba tranquilo, intentaba ser constante, no hacer errores y no iba muy cómodo, però no ha sigut un bon podi.
1: Va ser al maig la victòria de Jorge Martín al Gran Premi de França. Arribava a Indonèsia amb 2 punts de marge sobre Marc Márquez, ahir en quedava 4 després de l'esprint, i amb el resultat d'avui torna a quedar ben bé com estava, 2 punts per davant del Cerverí.
3: Exacto, misma distancia y una carrera menos. Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, el liderato hoy viene. Lo importante yo creo que es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos, días en los que pierdes, pero lo importante es no hacer errores, sacar el máximo. Hoy seguramente el máximo era un tercero, porque no tenía más. Ayer creo que tenía algo más, podría haber ganado seguramente, pero bueno, estas son las carreras, de eso se trata, ¿no? De un día ganar y otro aprender, así que me voy contento de este finde. Tengo ganas ya de descansar un poco de estos días, porque quedan 5 carreras muy importantes, y bueno, vamos a ir a tope por ellas.
0: 5 grans premis que queden perquè s'acabi el Mundial. Ara una setmana de descans per tornar després a Austràlia. La victòria per Marco Bezzecchi, que està allà tercer esperant, a veure si s'equivoca algun d'aquests i fa un 0, doncs em fico per aquí al mig a la lluita pel Mundial. Encara lluny, però no del tot, encara no despenjat, ni molt menys.
1: Quim? Sí, també feia temps que no guanyava Bezzecchi, des del Gran Premi d'Itàlia Mugello també el mes de maig. Avui s'ha retrobat amb la victòria en cursa gran, en cursa de Gran Premi, i és a 46 punts de Martín i 44 de Marc Márquez, quedant encara 5 grans premis, o 4, perquè això de Qatar, després de l'última temporada d'Aràbia Saudita, no ho sé, l'organització diu que es manté. En tot cas, a 37 punts de màxim per Gran Premi, 46 i 44 tampoc és tant. Sentim el guanyador, Marco Bezzecchi.
4: For sure, can help.
5: Segur que hi pot ajudar. Venir aquí aquest cap de setmana sabent que podria ser ràpid i que si treballava bé podria recuperar punts. Ahir vaig tenir un incident de cursa, pot passar. I què hi pots fer? Posar-te a plorar i no sortir avui o intentar donar el màxim? Doncs al final és el que he fet i tot i que hem perdut més que guanyat, encara hi som, una mica.
6: A little bit there.
1: I també val la pena sentir el segon classificat avui, Raúl Fernández, que ha liderat el primer tram de cursa. Ahir explicava, després de l'esprint, que no sabia ni si podria córrer. Doncs potser perquè tenia la pol, l'home ho ha intentat i gairebé li surt rodó. Ha acabat segon, tenint en compte que pilotava avui amb una fractura a la mà dreta, producte de la caiguda d'ahir a l'esprint.
7: La verdad, esta mañana me he levantado pensando que no corría. No sé muy bien, no tengo palabras. La verdad que la carrera, hablar de la carrera, creo que es lo menos importante. Realmente siento que he corrido con todo lo que tenía. Creo que ha sido la carrera más dura de mi vida. Como he dicho, he tenido que cambiar la forma de frenar esta mañana. De frenar con un dedo a frenar con el corazón y así es como he corrido. Realmente el problema de todo esto es que tengo el dedo roto. Al final no estaba frenando como tocaba. Me estaba yendo siempre un poquito largo y me consumió la goma trasera.
0: Quan diu el corazón, vol dir amb el dit corazón o vol dir amb el cor de mal cor?
1: Em sembla que una mica totes dues coses, Xavi. Encara a MotoGP, Àlex Márquez ha acabat setè, Àlex Rins 15è, rescat l'últim puntet en joc, Maverick Viñales ha acabat 17è i últim, Aleix Espargaró, que ha anat a Indonèsia a substituir Joan Mir amb l'equip oficial Honda, avui no ha sortit a cursa, estava molt fatigat de la jornada d'ahir.
0: Ara que veies això del calendari, estaria bé que l'organització diguis si es fa el Gran Premi de Qatar o no. Ja no dic a Qatar,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Igualment vull dir que si no és a Qatar, que amb la denominació de Qatar hi hagi una alternativa en un altre circuit, perquè, clar, vull dir, estem parlant que s'estan jugant al Mundial, no? I els pilots han de saber quina planificació hi ha, ara que només en queden 5 perquè s'acabi.
1: De moment, la informació oficial és que es manté el calendari del Gran Premi de Qatar. No crec que hi hagi marge ara per buscar una alternativa. Recordem que els tres pròxims venen seguits, Cap de setmana vinent no n'hi ha, l'altre a Austràlia, el següent Malàisia, i el 1 de novembre Qatar, per cert, prohibit lesionar-se, els que s'estan jugant al títol, perquè amb aquestes tres curses seguides, si te'n perds una, tururut violes, però de moment mantenen la intenció i el pla d'anar a Qatar, com també la Fórmula 1, que fins i tot han d'anar a l'Aràbia Saudita, i és clar, l'atemptat a l'aeroport de Riad ha fet saltar les alarmes, i aquí som, Xavi. El Dakar em sembla que sí que s'hi penjava d'un fil l'atemptat de Riad. No és oficial, ho dic d'opinió, però vaja, jo crec que cobra tota la força del món al pla B del Marroc. Una altra cosa és que em sembla que Aràbia Saudita té per contracte l'exclusiva del nom Rally Dakar. Fixa't tu quina paradoxa si el rally torna a l'Àfrica i s'haurà de canviar de nom i no es podrà dir Dakar, que és el nom precisament d'una capital africana que no marroquina. En fi, coses dels temps moderns.
0: Exacte, coses de qui paga mana,
1: sí.
0: És clarament això. Qui ha fet la feina ja
1: i
0: aquest ja no li preocupa tant les proves que queden perquè s'acabi el Mundial és Máximo Quiles, que ja és campió de Moto3.
1: Sí, que per cert, avui mirant de zona he descobert que es diu Máximo Martínez Quiles. Això d'anar directament al cognom matern és com se'l coneix públicament, però ell es diu Máximo Martínez Quiles, ja el coneixeu, morxà de 18 anys, batejat amb aquest nou, amb aquest nom, això també ho he descobert avui, perquè a la seva mare, Begoña, li va fascinar la pel·lícula Gladiator.
0: Home.
1: Al pare li devia agradar prou també al José David per estar d'acord a posar-li Máximo a la criatura, i ha sentenciat el títol de la millor manera, que és guanyant, i a sobre ho ha fet escapat. De fet, ha estat tan superior aquest any que la d'avui és la desena victòria en 17 curses, i espera't que potser encara en guanyarà algun a més. El sentim, Máximo Quiles, campió del món de Moto3, en declaracions a DAZN, tot just baixar del podi.
8: Suena gigante.
6: brutal, ¿no? La verdad es que es el objetivo grande, ya se puede decir, ya soy campeón del mundo, así que wow, increíble, increíble, sin palabras y súper agradecido de toda la gente que me ha ayudado por el camino.
1: Això de frutal, Xavi, no sé si és un homenatge a l'agricultura de Múrcia, que n'hi ha molta, o ha estat un lapsus, però en tot cas m'ha semblat simpàtic, i escolta, que digui el que vulgui després de guanyar el Mundial. Ja sabeu també que Aquiles està representat i apadrinat pels germans Márquez, per tant, primer títol com a mànagers, podríem dir així, dels cerverins. Marc Márquez n'ha parlat així també de son.
2: Marcando estilo, marcando maneras. Te podría decir, sí, lo hemos ayudado esto. Al final, cuando uno tiene talento, lo hace solo. Luego tienes que tener las ganas de escuchar para que los problemas los puedas interpretar un poquito antes o te los puedas evitar. Pero es un piloto con mucho carácter, un piloto que dará que hablar y un piloto de estos que pueden marcar unos años.
0: Diu que dará que hablar, ho diu Marc Márquez, és a dir, que anava a preguntar quin, però clar, si ho diu Marc Márquez, doncs ja pugem de peus, que es veu un pilot diferent, sí, un pilot sí, d'aquests sí. Que arribarà a dalt i que està cridat a lluitar per títol de MotoGP.
1: Absolutament. Em recorda la irrupció de Pedro Acosta a Moto3. És un pilot que té un talent superior a la resta. Ja ve amb un palmarès sensacional de les categories inferiors. I hem de recordar que ell no és rookie, no és debutant aquest any a la categoria, però sí que és el primer any que fa el Mundial sencer. Perquè per qüestió d'edat, l'any passat, ara parlo de memòria, però em sembla que no va participar a les 5 primeres curses, o es va perdre un bon grapat de curses. Sí, sí, és un autèntic fora de sèrie. I a sobre, si ve apadrinat pels germans Márquez, que de consells ni donen i s'entrenen plegats, quins millors mestres, i a més a Moto3 ha estat amb l'equip Spark, que també és un molt bon entorn per brillar, i l'any que ve correrà Moto2 també amb Spark, per tant, ho té tot per continuar brillant i arribar no massa tard a MotoGP amb les millors credencials.
0: El podi de Moto3, qui l'ha completat?
1: David Almansa segon i Brian Uriarte tercer, els catalans no han brillat massa, Joel Esteban ha estat nou, Valentín Perrone 13 i fora dels punts Marco Morelli 18.
0: I el Moto2 al Mundial està gairebé tan ajustat com el de MotoGP.
1: Sí, perquè Izan Guevara ha guanyat la cursa i s'ha situat a 5 punts i mig de Manu González, que encara sortia de Zell, ha pogut remuntar fins a la segona posició per salvar el liderat i continuar per així al capdavant del Mundial. Dani Olgado ha estat tercer, ha completat el podi. Mala sort per Àlex Escrich, que se l'ha espatllat la moto quan liderava i buscava la primera victòria a Moto2. Pròxima cita, ho dèiem fa moment, Gran Premi d'Austràlia d'aquí dues setmanes serà l'última visita a Xavi a Phillip Island.
0: Oh!
1: Perquè el Mundial se'n va l'any que ve a Adelaida.
0: Home,
1: a
0: un que ens circuit... agrada Phillip Island.
1: Sí, sí, és un circuit fantàstic, un escenari fantàstic, amb l'asterisc, quan fa bon temps, perquè quan plou o fa fred, la cosa no té massa gràcia, i també s'ha de dir que Phillip Island és preciós, però ha quedat molt obsolet a nivell d'infraestructures, a nivell d'instal·lacions, a tots els nivells, i el projecte d'Adelaida té molt bona pinta, i a més per la vessant negoci que interessa MotoGP, Media Group, no, Entertainment, m'he perdut amb el nom oficial, és igual, el nom comercial de l'organitzadora del Mundial, és un circuit que li diuen circuit urbà perquè està dins de la ciutat, però que és una mica com l'Albert Park de Fórmula 1, que estarà instal·lat en una zona que és un parc i, evidentment, tindrà les escapatòries necessàries per córrer amb moto, que ningú s'esperi un Monte Carlo o un Madrid Ring amb moto o un Madrid Ring amb motos, perquè no es podria fer.
0: Bon circuit per Márquez, Phillip Island?
1: Sí, sí que és bon circuit per Márquez, però també les Aprilia han anat molt bé. Raúl Fernández hi guanyava l'any passat, jo crec que estarà la cosa força igualada, però sí que és d'aquests circuits on Marc Márquez acostuma a treure aquell punt de geni que a vegades el fan a millor del que seria lògic amb la mecànica que té.
0: Torcarà a matinar una altra vegada d'aquí 15 dies amb aquest Gran Premi d'Austràlia. Gràcies, Quim.
1: Bona tarda.
8: Superesports amb Xavi Puig. Si és bàsquet, és Dazón.
9: Fa de 3!
8: Liga Endesa, Copa del Rei, Supercopa Endesa i el millor de la NBA. Porta't el pla bàsquet ara per només 5,99 euros al mes durant 12 mesos. Subscriu-te ja.
10: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
11: Transport directe a l'obra amb lliuraments a partir de 2 hores per estalviar temps i, per descomptat, amb assessorament tècnic de professional a professional.
10: Big Mac, la plataforma. Més per tu.
12: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
13: Totes les marques, millors ofertes.
12: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
9: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
15: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
16: O els 10 dies Nissan.
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
13: Totes les marques, millors ofertes.
12: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
19: RAC 5, 4,
12: 3, 2, 1.
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
20: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
21: Mira, ja ve, recta final.
22: Mola
19: de
22: Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
23: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
24: Un autèntic bochorno.
20: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
20: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Passen 8 minuts a les 5 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11, amb el Prat a punt de classificar-se per la següent ronda de la Copa del Rei i jugar contra l'Atlètic de Bilbao. Arrencant la segona part, Sergi, amb un altre gol del Sagnia del Prat.
2: Doncs sí, amb molt bones notícies la segona part. Alejandro Arx fa el 4-0 a 3 minuts a la segona part i també destacar que l'entrenador del Prat, Cristian Gómez, ha mogut fitxa fent entrar Àlex Plaza i Albert Morral i Albert Morral al lloc d'Uri González i Adri Ribas, aquest últim autor del primer gol. Així que segona part que hauria de ser un tràmit, i si hi havia algú del Prat que no estava del tot segur que passarien amb el 8-1, doncs amb el 9-1 espero que ja estiguin més tranquils.
1: Esperem que sí, que no, no seria bastant, bastant històric, eh? Que ara hi hagués una remuntada del Sant Rafel en aquesta segona part, el Sagnier, que no passarà, i per tant el Prat es classificarà per la següent ronda, jugarà contra l'Atlètic Club el 29 d'octubre, Sant Narcís, 29 d'octubre al Sagnier, aquest Prat Atlètic de Bilbao. I a primera, descans amb victòria clara de la Reial Molló.
3: Sí, que ha fet el segon amb un xut des de fora de l'àrea de Zakarian amb l'esquerra, superant Leo Román, que se l'esperava a l'altre pal. Per tant, Reial Societat 2, Deportivo de la Coruña 0.
1: Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Xavi Puig.
1: A les 7, el Dani, que serà al Palau Blaugrana, ens explicarà amb el Colo el que passi en aquest Barça-València de la Lliga ACB. Ara de seguida escoltem també protagonista de l'Ilerna Lleida i del Quintanars Manresa, que han jugat aquest migdia. Tots dos han perdut, molt clar el Manresa Madrid, més ajustat al Lleida a la pista de l'Obradoiro. Tenim jugant, de fet, la penya des de les 5 a la pista del Baskonia.
4: A Equador del primer quart, mana de 5 l'equip basconista, amb cistella de Demian Bauch, de moment 15-10 amb 7 punts de Chidam per part de la penya, de moment el millor ale pivot dels verdinegres.
1: Tenim 5 entrenadors catalans, en guanya la Lliga ACB, dos d'ells equips catalans, el Gerard Encuentra a Lleida i el Dani Miret al Joventut, i tres fora de Catalunya, el Jaume Pons Arnau a Bilbao, el Pedro Martínez del Madrid i el Carles Marco a la banqueta del Coruña, després de l'ascens agònic aconseguit l'estiu passat, arrencant la Lliga amb una victòria i dues derrotes. Ahir derrota a casa contra el Saragossa, 71-92, amb un parcial d'11-29 al segon quart, que va fer molt mal. Volem saber com li van les coses al Carles Marco en la seva primera experiència com a primer entrenador a la Lliga ACB. Hola, Carles, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Com estàs? Et menges molt al tarro l'endemà després d'un partit amb derrota o passa
5: bueno,
1: ràpid, això?
5: Avui no era el millor dia, no, la veritat. Són coses que passen. Me'n podíeu haver trucat la setmana anterior, que sí que estava més content.
1: Sí, t'agraïm que no hagis cancel·lat la cita després del que va passar ahir. Has tornat a veure el partit?
5: Problema,
1: com ho fas, això, Carles? Ja avui repasses tot el que va passar ahir a la pista o com t'organitzes?
5: Sí, he tornat a veure el partit aquest matí. M'ha apuntat coses i demà, doncs, amb l'estaf ens reunirem, ho esquematitzarem una miqueta i podrem compartir-ho amb els jugadors, les coses que creiem que vam fer malament, que en vam fer moltes i que podem millorar.
1: Vista ahir a la pista i vista avui en el vídeo, on atribueixes les causes de la derrota ahir?
5: Bueno, vam fer moltes coses malament a nivell tàctic, però bueno, sobretot va ser una qüestió una miqueta d'anar un segon tard a tot arreu, la nostra energia no va ser la mateixa que l'anterior setmana o que el dia del Barça, i bueno, nosaltres per competir i per jugar al ritme i amb la identitat que volem no podem jugar una miqueta, no, com ara intercanvio cistelles, sinó que hem d'estar agressius en defensa, hem de córrer, i ahir no ho vam fer, no vam estar agressius en defensa, i després cada vegada que ens ficaven una cistella trigava molt a tornar a l'atac, a atacar, i aquest canvi una mica de rol de defensa-atac el vam fer molt malament, i quan ens vam donar compte, doncs, aquí la Lliga CB et castiguen, i Saragossa va jugar un molt bon partit, va estar molt encertat, i al descans ens portaven un avantatge que sí que és cert que el tercer quart vam estar millor, però ja totalment ja superats i dolguts per la derrota, però amb moltes coses que millorar, i com que és el principi, l'important és que sabem què hem de fer bé per poder guanyar partits o com a mínim competir-los.
1: Per un equip com el vostre, com el Coruña, quina importància tenen els partits a casa, que jugueu com a local, que jugueu al vostre pavelló?
5: Moltíssima. I ahir per això me'n vaig anar, no?, amb aquest mal cos, perquè bueno, nosaltres, cada partit per nosaltres és important, contra qualsevol. Jo crec que el que hem de fer és disfrutar-los i anar a top i gaudir-los i jugar al 200%. I ahir ens vam equivocar, perquè no va ser així, més a casa, amb 7.000 persones. Vam jugar una miqueta de tu a tu i jugant a intercanviar cistelles amb un equip que és més talentós que el nostre, però que segurament té altres coses pitjors, i nosaltres les nostres coses bones no les vam fer bé, no vam saber, i bueno, i te passa amb aquest regust, perquè a casa no podem, com a mínim, no podem tindre aquesta imatge, sobretot els primers 20 minuts, i sí que doncs m'agradaria que competíssim sempre. A vegades es guanya, a vegades es perd, perdrem pocs partits, però sí, competim, i ahir els primers 20 minuts no van ser així, i més a casa, que, bueno, toca.
1: Hem mantingut la meitat de la plantilla de la temporada passada. Això vol dir una part de la feina feta per l'staff, és a dir, el nivell de coneixement de sistemes, de filosofia de joc, de fins i tot de rutines del dia a dia, facilita la feina, haver mantingut 6 de 12?
5: Sí, sens dubte, però m'ajuda, a més, a crear aquesta identitat i a que els seus companys, els nous, pues, bueno, ho agafin ràpid, no? Perquè bueno, estem parlant d'un exercici en l'entrenament i ells ja el saben i ja ho apliquen, i després nosaltres doncs ja ho veuen i és tot més fàcil, no? Sí, perquè a més, bueno, l'any passat, l'any de l'ascens, eren tots nous i ens va costar un palet més, però aquest any, amb l'ajuda d'aquests sis, l'estaf també és el mateix, bueno, ja hem creat, no?, sinergies i aquesta identitat que fa que, bueno, que els nous, tot i que és difícil, perquè no arriben en un lloc on pues, a jugar un pèl diferent al que estaven acostumats a anys anteriors, perquè cada equip té la seva filosofia, però sí que ajuda que tinguem gent ja de l'any passat.
1: Però la Llioli va lligant, diríem, Carles, tu que quan entres al vestidor i ensumes allò que es diu de la química, veus que aneu per bon camí.
5: Sí, bueno, ahir ja me'n vaig anar una miqueta més preocupat.
1: Va ser, ahir que es talla la Llioli, vas dir, no? Ahir es talla una mica la Llioli.
5: Exacte, ahir es va tallar i hem de tornar un altre cop a remenar-lo bé per veure si torna a quallar, no? Però ahir ens en vam anar una mica més preocupats. Però bueno, són coses que passen i bueno, hi ha moments dins de la temporada. També ens hem de quedar amb les coses positives, que la setmana passada estàvem competint i guanyant a Bilbao Bàsquet, del Jaume, que juguen molt, molt bé, que tenen un superequip, i vam competir i vam tindre opcions de guanyar i vam guanyar. Doncs pues aquesta setmana no hem fet el mateix, no? El que hem d'intentar és demà, quan arribem a l'entrenament, doncs vinga, som-hi. Què hem fet malament, què podem fer millor, què sabem que hem de fer bé per poder competir tots els partits i se'n tornem-hi, no? Però estic content amb la química dels jugadors, són bona gent, entrenen bé, tenen bona mentalitat i bueno, o sigui, va ser un revés el d'ahir, però en línies generals espero que ho acabem fent bé.
1: La setmana, ara comentes la setmana passada amb el Dani Aguilar, rèiem, vaja, rèiem en el bon sentit quan et veiem posar-te les mans al cap amb aquell tir lliure que havia d'anar a fallar i que el va fotre dins, i al final amb el triple de Iliar, no?, es va acabar forçant la pròrroga al Bilbao Bàsquet, et desesperaves allà a la banda de dir, home, no, aquest no me'l fotis, que aquest havia d'anar fora de tir lliure, no?
5: Sí, la veritat és que va ser una mica caòtic, però jo crec que ens vam entendre, perquè a més és que el Jaume va demanar, o jo, perdona, jo vaig demanar una falta disruptiva i vam tindre temps a dir-li, Pol, si fiques el primer, és igual, si fiques el segon no el falles, però si falles el primer, falla el segon, eh? I el primer el tira fatal i el segon el tira perfecte. No m'ho puc creure. I després doncs, passen aquestes coses, és molt xulo el bàsquet. Estava veient avui al matí a l'Obradoiro Lleida i semblava que el Lleida tenia el partit perdut en 89-84 i s'han posat 89-89, no? En res, en 30 segons, al final han perdut, però bueno, doncs aquestes coses passen, ens va passar lo bo, no? I ara ho podem dir així, és que no se'ns va quedar cara de tonto i a la pròrroga, tot i que no ens ho pensàvem, perquè després de que ens haguessin empatat com ens van empatar, pues bueno, ho podem dir amb un somriure perquè tenim una victòria.
1: Veniu de primera FEB, és la teva primera experiència com a primer entrenador a la Lliga ACB. El canvi més gros d'un partit de primera FEB a un partit de ACB, quin diries que és, Carles?
5: Bueno, n'hi ha uns quants. Sí que és cert que ara ja a primera FEB doncs passa al Gran Canària Arena, no? I molts equips que han jugat a la Lliga, però bueno, els pavellons... Tot el que envolta, no?, una miqueta la Lliga, i després, bueno, talent dels jugadors, està una mica per sobre, el físic està una mica per sobre, tot és una miqueta més, no? I bueno, tot el que fas malament ho veus tu clarament, que t'ho castigaran i que et passarà per sobre, no? Tàcticament, doncs, bueno, hi ha molt bons entrenadors, a primera FEB també, molt, molt bons entrenadors. Hi ha similituds, però sí que doncs, en quant a talent, a velocitat d'execució i d'espais, més el físic, doncs canvia.
1: Anem a un ritme anotador altíssim aquesta temporada a la Lliga ACB. Com diria Bordalàs, esto es el nuevo bàsquet, papà, o què ens està passant, Carles?
5: Bueno, hi ha més possessions, es juga més ràpid, i també hi ha més eficiència. Els jugadors tenen més habilitats, no? Hi ha millors percentatges. Tot ajuda una miqueta. Però sí que és cert que es tira més a 3, hi ha més possessions, la gent juga més ràpid, va al rebot ofensiu, i tot fa una miqueta, no?, que la notació sigui més alta i que el ritme sigui més viu i més dinàmic. Això també crec que és divertit per l'espectador i per nosaltres. A mi sempre m'ha agradat. Jo quan jugava també, si tenia que tirar-me un triple, no? Els 3 segons me'l tirava. Doncs això és el que estem veient ara.
1: És molt pitjor la vida de primer que d'assistent entre partits per un entrenador?
5: Bueno, és diferent. Jo, amb totes les vivències que he tingut, el que he intentat, o estic intentant, quan he sigut primer, doncs, he estat 8 anys de primera FEB, i ara aquest any, és que no hi hagi molta diferència entre jo i el meu staff, que siguem un equip, que és del que es tracta al final. És cert que, bueno, la diferència més important és que al final les decisions les prens tu, siguin les que comporta doncs, els viatges, les expedicions, les hores d'entrenament, com entrenem, però després som un equip, no? I les decisions, evidentment, amb dècimes de segon o amb qui canvies, amb qui juga o qui no, aquestes decisions les prens tu i això canvia una miqueta, però sí que intento, no, que el meu staff estigui molt involucrat perquè jo he sigut ajudant i jo he intentat ajudar amb tot el que he pogut i més en els entrenadors que he tingut com a primers, no?
1: Tu has estat a staffs de clubs grossos com Barça, com París, com Estrella Roja. L'estructura d'un staff entre un equip com el Barça, com el París, amb el de Corunya és molt diferent? És a dir, hi ha molta menys gent a Corunya que al Barça?
5: Sí. Sí, principalment perquè juguem un partit per setmana. I amb un partit de setmana, doncs jo avui he fet el postpartit, com es faig sempre, no? I possiblement, no, segur, que el Roger, quan estava amb el Barça, algun en feia, però tenia 4 partits, tenia que estar pensant amb els altres, amb els següents, i el Thiago, doncs, ens deia, talleu això i l'altre, jo avui m'ho he mirat millor, i després només tinc 2 ajudants, perquè, bueno, entre ells dos ja fan, no?, el visionatge i m'esquematitzen una miqueta tot el que és l'escouting del rival. Quan jugàvem amb els estats del Barça, pues jugant cada divendres, diumenge, pues, hi havia 2 que estaven preparant el de divendres, però els altres 2 tenien que estar preparant el de diumenge. Si no, és una bogeria. Jo ho he fet a Belgrat i els 3 primers mesos no vaig viure. No vaig viure fins que vaig acabar adaptant-me a això, no? I entonces, llavors, crec que és una alegria que hi hagi més gent, que hi hagi més entrenadors, que els entrenadors estan més preparats i que, a més, que hi ha molta més riquesa, no? Pues veient un més ulls, tot plegat, però és que, per començar, és que el nivell de partits i de feina és molt diferent al que pugui tindre jo aquí a Corunya o al meu estat.
1: Hi ha una cosa bona, evidentment, a banda que puges de categoria, del canvi de primera FEP a la Lliga ACB, és que tens 5 visites a Catalunya aquest any, Carles.
5: Sí, sí. 5 més Andorra, 6.
1: 6 més Andorra, 5 més Andorra, exacte, sí, sí, sí.
5: Sí, sí. Ja n'he fet una, aquest cap de setmana que ve vinc a Girona, que me les aniré polint, però sí, sí, és fantàstic, perquè anem passant, no vaig aparèixer amb tot l'any per Badalona, perquè a primera FEP no hi havia cap equip a Catalunya.
1: Clar.
5: I aquest any, doncs és una alegria veure, doncs, bueno, fer escalt d'una Girona, o anar a Badalona, o anar al Camp del Barça, Girona, estic encantat. Estic encantat, i la meva família també, i la meva dona també.
1: Ah, clar, la gent propera ho té més fàcil, diríem, per veure't en els partits que vinguis cap aquí, cap a prop de casa, i com dius, la setmana que ve, en aquesta visita a Fontajau, amb aquest bàsquet Girona, que no ha acabat d'arrencar de moment en aquesta temporada. Carles, ens alegrem que et vagin bé les coses per Corunya. Sort en aquest primer tram de temporada. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada molt forta.
1: El Carles Marco, l'entrenador del Leima Corunya, amb aquesta derrota ahir, amb aquesta victòria, dues derrotes de moment de balanç en aquestes tres primeres jornades. A la penya, com li van les coses de moment a Vitòria, Dani?
4: Minut i 10 per al final del primer quart, perd de 5, 23 a 18. No estava content Dani Miret amb l'arbitratge, més 5 per al Baskonia, 23, Kostner Baskonia, 18 a 6 a Joventut.
1: Com dèiem, el Manresa, Quintanàs Manresa, perdut i molt clarament, de gairebé 40 aquest matí a la pista del Madrid.
4: 128 a 33. Li han preguntat a Diego Campo, després d'aquesta patacada contundent, si podia ser alguna qüestió actitudinal, i ell ho ha tingut clar.
6: No creo que sea para nada esa actitud. Es de un nivel más complejo, ¿no? Fuese actitud, ojalá, porque pones a los cinco que tienen actitud y ya está. Es un nivel mucho más complejo que tenemos que mejorar, es una evidencia.
4: I passem al tall de Gerard Encuentra, passem a l'entrenador d'Hilern a Lleida. Li han preguntat, després de perdre 91-89 a Santiago contra l'Obradoiro, per l'arbitratge. Jo crec que fa una reflexió molt interessant. Sí que és veritat que hi ha hagut algunes accions polèmiques que podrien ser susceptibles de ser protestades per l'equip lleidatà, però la reflexió d'en Gerard jo crec que és interessant.
7: Quan tu no estàs al teu 100% d'energia, de lluita, de concentració, jo no m'atreveixo a parlar dels àrbitres, no? Pues segurament hi hagin decisions pues, dubtoses, no? Que jo durant el partit pues, els hauré mostrat en el meu desacord en certes accions, però m'imagino que seran pels dos costats. Per parlar dels àrbitres tu has d'estar brillant, especialment a nivell d'energia, no?
4: Doncs això és el que explica Gerard Encuentra, que, insisteixo, trobo molt adequat. Si un no fa la feina, suposo que és difícil, o no acaba de fer la feina, suposo que és difícil centrar-se en l'arbitratge. I passem a l'altra derrota catalana, Xavi, a veure si el Barça o el Joventut s'arregla a la tarda, perquè, noi, quins caps de setmana que portem, o la Lliga Femenina, també. Breogán, 115, Fiat Girona, 92, dos partits consecutius, encaixant més de 110 punts en ACB a l'equip de Moncho, per bé que juga davant l'autèntica revelació de moment aquesta temporada, que és el Breogán. I explicava Moncho Fernández que hi ha una circumstància que és clara, que un i l'equip s'ha d'adaptar a estar en competició europea.
8: Para jugar la doble competición tenemos que estar, yo creo que mejor, desde el punto de vista físico. No creo que hoy haya sido la clave, ¿eh? De todas formas. Tenemos que estar mejor porque creo que hay muchísimo, muchísimo mérito en la victoria local. Pero sí que es cierto que tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Y espero que el tiempo y la propia competición nos ayude a entender, ¿no?
4: Ha dit això Moncho, recordant de nou, posant èmfasi en la mala pretemporada que ha fet l'equip en termes de disponibilitat de totes les peces.
1: Doncs a veure si ho arreglen la penya i el Barça. La penya de moment perdent de 6 a la pista del Baskonia, el Barça a les 7 contra el València. La Lliga Femenina, recordem, a les 6 juga a Palma, al Cadí la Seu, i a dos quarts de set, a Fontajau, l'Espar Girona, contra el Jairis de Bernat Canut. Ens sentim des del Palau, Dani.
4: Perfecte, fins ara.
1: 3 minuts i dos quarts de 6. Esteu pensant a canviar de cotxe? Pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. Segona part en marxa, primera, a Noeta, d'aquest Real Societat Depor. Molló.
3: Sí, amb un clar avantatge local, Real Societat 2, Depor de la Corunya 0, minut 7 de la segona part.
1: I a segona està guanyant l'Almeria de García Pimienta.
3: Sí, ha marcat en l'inici de la segona part, Almeria 1, Leganés 0.
1: Com tenim el Prat Sant Rafel de Copa del Rei, Sergi?
2: Doncs igual que l'última connexió, 4-0, 22 minuts per arribar als 90 i tenim dada oficial d'espectadors. 885 han comparegut avui a l'estadi en una capacitat de 2.041, així que una mica menys de la meitat.
1: Segurament n'hi haurà més el dia de l'Atlètic de Bilbao per aquest Prat Atlètic Club de Bilbao. Ara tornem cap al Prat, cap al Sagnier. Una pausa i partidàs a la Premier, un Liverpool City a Anfield.
9: RAC 1. Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
12: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
13: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
14: Superesports amb Xavi Puig.

0: Dos quarts de sis de la tarda, partides a punt de començar amb fila la Premier en aquesta sisena jornada, on Liverpool-Manchester City, el City que és líder, havent-ho guanyat tot, 15 de 15 de moment per l'equip de Maresca, el Liverpool setè amb 9 punts, l'últim partit ja fa un temps va ser un 0-1 al camp del Bournemouth, del Liverpool, l'últim partit del City va ser un 5-3 contra el Sunderland. La temporada passada va guanyar el City 1-2 a Anfield amb gols de Bernardo Silva i de Haaland. Un ja no hi és, l'altre sí que continua sent-hi i continua marcant, marcant gols. Clara Rodergues, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi.
0: És el primer partit després de la sentència per les irregularitats financeres del Manchester City, pendents de recursos ara, de que es faci pública també la sanció que li acabarà caient o no al Manchester City. Per tant, avui també, evidentment, la graderia d'Anfield que parla sobre aquesta sentència.
1: És un partit molt mental, també, a veure com ho afronta al City. De fet, ara a la Rotllana es veia un Rubén Díaz potser més enèrgic, no? Potser dient un missatge diferent dels que es diu habitualment, sent conscients que avui la rebuda és la que és. Hem vist ja uns globus amb el número 1 i 5, 115, fent el 115 dels 115 càrrecs. El bus del City ha fet un altre camí per arribar a Anfield per evitar la rebuda i la cridòria i els insults per part de l'afició de Liverpool, que ja els escoltem com xiula. I hem vist també els jugadors del City anant a la zona dels aficionats de la seva afició del City a fer una salutació abans del partit, que potser en altres circumstàncies no seria tan evident, perquè hi havia també, evidentment, suport per part de la seva afició i imagino que hi ha pancartes també reclamant, no?, aquesta innocència de l'equip anglès després d'aquesta acusació de 115 càrrecs per infringir les normes financeres.
0: Hem de cantar 11, el Liverpool condicionat, amb baixes importants en atac. Quin 11 treu finalment l'equip d'Anfield?
1: En atac, perquè Gakpo i Isak es van lesionar amb les seves seleccions, però és que a més d'última hora també Szoboszlai, que va disputar 347 dels 360 minuts possibles amb la seva selecció, amb la selecció d'Hongria, té un problema als isquiotibials i es baixa d'última hora. L'11 d'avui del Liverpool, a Madison a la porteria, Romelu Araújo lateral dret, Jacket i Van Dijk parella de centrals, Kerkes lateral esquerra, amb Gravenberg i McAllister el doble pivot, per la dreta Barcolà, per l'esquerra Víctor Muñoz, mitja punta per Florian Wirtz i avui en punta d'atac Luis Cumas, que és un futbolista de Gales, que avui és el punta davant les baixes que té Iraola.
0: I quin 11 treu el City? Compte, espera,
1: sí,
0: aquest atac del Liverpool.
1: Sí, que el Liverpool amb Gravenberg a la frontal, l'aguanta, obre la dreta amb Víctor Muñoz. Víctor Muñoz l'amaga amb la centrada, Alex Osasuna no ho veu clar, retrocedeix uns metres, encara Víctor Muñoz enganxat a la línia dreta, avança cap a la frontal, és dins l'àrea, contra Víctor Muñoz, l'acció individual, la que va traient la defensa del City, se l'endurà Semenyo i evitarà el córner per ben poquet. Servei de banda pel City, que avui surt amb Donnarumma a la porteria, Núñez al lateral dret, Rubén Díaz i Gueye parella de centrals amb O'Reilly a lateral esquerra, Enzo i Anderson al doble pivot, Ndiaye per la dreta, Semenyo per l'esquerra, Cherki en mitja punta i al davant el Pichichi, Haaland.
0: Xiula algun dels clàssics de la Premier?
1: Chris Kavanagh i el bar Nick Hopton.
0: Doncs tots situats ja, els protagonistes. Hola, Pol Ballús, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Veieix a la festa del Pol, per aquest partidà sempre ho és a la Premier i a més marcat per aquesta prèvia no esportiva, diríem més de números i de sancions, que evidentment marcarà la temporada del City des d'ara fins al final, Pol.
2: Totalment, per una banda pel que deies, per la sanció que els pugui caure o no, que evidentment encara queda temps, però també per com afecta moralment en aquests jugadors. Hem vist avui, com comentava aquí la Clara, com els jugadors del City anaven a saludar a l'afició visitant abans del partit, que és un gest més simbòlic que el que fan en cada partit, no s'acostuma a fer, tothom entén com la singularitat que té aquest partit, i m'ha com agradat veure que l'afició del City portava molts plàtans. No sé si heu vist que portava molts...
1: Com sí,
2: molts,
1: no sabia qui era, he vist un groc.
2: Sí, que és com un símbol de l'afició del Manchester City dels anys 80, quan estaven a Main Road, era un dels, com de les decoracions que solien portar, i jo crec com que d'alguna manera han fet aquest gest com...
0: Bueno, som la part antiga del
2: City.
0: No?
2: Sí, som la part antiga del City, quan els diners no eren un problema, anàvem així, i ara que els diners són un problema, tornem amb els plàtans aquí, perquè veieu que el City mai deixarà ser el City.
0: No, és perquè veiem Daniel, Pol Ballús, avui a la transició, sí, perquè tu veus un plàtan aquí, no, i vas a imaginar-te coses estranyes, Molló,
3: no,
0: que
3: ja et veies... No, un globus groc.
0: Sí, ja et miraves així amb cara de dir, ai, i mira, ja tenim el perquè del plàtan, d'aquest significat dels plàtans a l'afició del City, avui present a Anfield. Mira el Prat, que fa el cinquè ja. Epa, en aquest Prat Sant Rafael. Sergi.
4: Doncs sí, a 16 minuts d'acabar el partit, posa el 5-0 David Adán en una bona jugada per la banda dreta. i ja són 10 gols al global. Jo no sé si alguna vegada haurà passat, però 10 gols del Prat just abans de classificar per les rondes finals de Copa del Rei.
0: Doncs espera ja l'Atlètic Club en aquesta següent ronda.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
3: Boníssima de Remiro, porter de la Real Societat. De moment, Real Societat 3, Depor 1, 16 de la segona.
4: El d'avui, per cert, és el primer Liverpool City en molts anys en què ja no hi és... Ja no Klopp, que no hi era l'any passat, sinó tampoc Guardiola. Ha estat aquesta rivalitat dels últims anys, Liverpool City, Guardiola, Klopp. Klopp ja va marxar i la temporada passada ja va ser amb Arne Slot. I ara també ja Pep Guardiola, que ja no dirigeix el City. Ara, recordem, ho fa Enzo Maresca. I de moment, és cert que ho ha guanyat tot en aquest inici de temporada, no només a la Premier, també a la Champions, en el debut contra el Porto. Aquesta setmana té, Jaume, un partit més complicat, eh?
3: Dimecres a les 9 rep el campió d'Europa, el bicampió d'Europa, el PSG.
5: En un partit en el que hi haurà Pep Guardiola. Va a Manchester, perfecte de presència una mica, sobretot en el primer partit a casa que jugarà el Manchester City després de tot aquest procés, de la potencial sanció i de tot plegat.
4: Compte, que hi va precisament el City Anderson. La passada no és bona, intentava Enzo trobar Haaland a la punta de l'atac, la manté, però el City, que avui té la baixa de Foden, encara sancionat després d'aquella acció en el partit contra el United.
6: De fet, això és una nova rivalitat, aquest City-Liverpool, no, Pol? És una mica com el Sant Andreu a Europa, que de cop s'ha generat aquí una gran rivalitat al futbol català, i això, fruit dels bons resultats, s'ha acabat generant també aquest City-Liverpool com un dels grans partits de la Premier.
5: Correcte, i dels últims 10 anys jo et diria que esportivament és la més gran, eh? Perquè s'han enfrontat, com deies, en molts moments a la Premier, però també partits de Champions, eliminatoris de Champions, que quan et jugues tantes coses, al final és quan es creen aquestes rivalitats, i el tenir Pep Klopp, tants bons equips en els dos cantons, una mica doncs s'ha forjat això, i també hi ha el punt aquest de la rivalitat Manchester-Liverpool, que les dues ciutats, sembla que no, i que a vegades és més City United o Liverpool-Everton, però entre les dues ciutats hi ha una mica per demostrar qui és el més important del nord, no? I jo crec que hi ha un punt doncs d'aversió també entre les dues ciutats del nord d'Anglaterra.
6: Quina diràs que és més maca de les dues?
5: A veure, depèn de... Jo aquí estic condicionat perquè vaig viure 7 anys a Manchester, eh? Però Manchester és un punt més ciutat i jo crec que Liverpool és una història més tranquil·la. Història més tranquil·la, més petit, ho pots controlar bé, a la nit no està tan tranquil·la, però bueno, cadascuna té les seves coses. Sí que turísticament pot semblar que no tinguin molt, però jo recomanaria que les dues ciutats són dues ciutats amb ànima, eh? I que un cap de setmana malament crec que no t'ho passaràs.
6: Bona recomanació d'un home que ha viscut 7 anys a Manchester, però que també ha visitat Liverpool en diverses ocasions. I compte que tindrà una falta perillosa al Liverpool a banda dreta.
4: Sí, hi ha hagut... Groga, no sé si es pararà Ujo per protestar, perquè la imatge s'ha vist just quan ja l'amagava l'àrbitre, però hi ha hagut alguna targeta groga pel cul, perquè semblava que xiulava falta en atac de Koemans, però diria que assenyalaven les mans al jugador del City quan ha caigut a la gespa, finalment, i és falta. Però el Liverpool, pràcticament com un córner, des de la dreta la picarà Birch, i jo diria que hi ha hagut una targeta, ara que us ho confirmaré, perquè de moment tampoc el grafisme ens ha ensenyat res, però m'ha semblat veure el gest de l'àrbitre. A veure, la falta que picarà Florian Birch amb la cama dreta cap al punt de penal, intentava arribar Kerkes, la treu la defensa del City i tornarà a començar el Liverpool des de casa seva amb Alisson jugant per la banda esquerra, avui per colar la sotaneta davant en Ndiaye, l'ex del City, trobant per dins a Van Dijk, que encara no ha tornat a la seva posició i estava com un mitja punta més pràcticament, compte la pressió que intentava fer Betza, la defensa del City se la treu de sobre Donnarumma, posa el cap Van Dijk, també ho fa Rubén Díaz, qui la baixarà, la pilota que sobrevola, mira, confirmat, la roguera per Araujo, per protestar.
7: Doncs mira, és el primer City-Liverpool que juga Araujo, i jo el veig molt revolucionat, i compte que ja sabem els seus precedents.
4: I tant, a veure, Barcola, la centrada, rebota les cames d'un rival, serà córner, a més jo crec que intueixo que l'ha vist per protestar pensant que havia assenyalat falta. No, de falta en contra del seu equip, falta de Koemans, i al final l'àrbitre ha assenyalat que era pilota pel Liverpool, per tant una groga que es podria haver estalviat Araujo de sang calenta, l'uruguaià, que per això també feia aquella cara, jo crec, lamentant-se per haver-se ja condicionat abans del minut 10 de partit amb una groga.

0: No, que mira, fet Van Dijk, que ara també li diu alguna cosa. Crec que el veig una mica capficat, eh? Ara Araujo.
1: Al seu favor, Jaume, dir que avui barcolava el seu equip.
2: Ja.
0: Sí. No? Avui té Semenyo a la seva banda.
2: Sí, sí.
0: Sí, perquè a més va ser
3: descans
0: Barcola...
3: Descans per ell, segurament. Sí.
0: Va ser Barcola precisament el d'aquella acció amb el PSG. També deu pensar en el del Chelsea, que va ser també la gota que feia vessar el got quan va aturar-se la temporada passada.
1: Sí, però ha començat bé, eh?
0: Vull dir, aquí.
1: I tota la recepció que té la gent a Liverpool està content amb ell. Veig complicat que entri a jugada central, perquè hi ha dos jugadors que estan molt, molt... Bueno, un és Virgil van Dijk, que evidentment és com l'emblema d'aquest Liverpool, i l'altre és Jeremy Jacket, que és una de les revelacions, sense dubte, de l'inici de temporada. Però aquí al lateral dret tenen un forat i ara ho costa, doncs, entrar amb aquí.
0: Pica el corner bits des de l'esquerra, el primer pal... Posa al cap la defensa del City, la lluita entre Ndiaye i Bits acaba fent falta a l'alemany. Serà, per tant, possessió pel Manchester City.
2: No, i els fan temibles amb la pilota aturada, perquè entre Jacket de Van Dijk i Araujo són tres animals.
1: Sí, sí, sí, són tres animals, sens dubte. Sí, sí. A més, la pilota aturada, mira quin pla aquí de la Premier, que enfoca directament el que és la junta directiva del Manchester City, no? Amb Hugo Viana, Ferran Soriano, una mica... Ferran Soriano, sobretot, una de les persones que s'ha ficat més a la diana, a la premsa anglesa, al ser el CEO d'aquest club, i bé, molt del focus posats amb ell, també.
0: Sí. A veure, Haaland posant el cos en aquest duel amb Van Dijk, també un dels grans duels.
3: Partit de voleibol, ara mateix,
0: no
3: queia la pilota a terra.
0: Sí, sí, de moment, Déu-n'hi-do. Mira, ja, ara una mica de picabaralla. Espera, Kerkes, McAllister, ha de posar pau aquí algú, perquè l'hàbit s'ho mira, això és una cosa dels hàbits que em fa molta gràcia, com s'ho miren de lluny, però hi ha hagut enganxada aquí entre els jugadors, minut 12, i Déu-n'hi-do, ja.
1: Mira els Kerkes,
0: De... Sí, sí, sí.
1: És de mitja curta.
0: Van Dijk li diu que vagi cap allà.
2: I com ara... és Déu-n'hi-do, també, com s'hi ha posat.
0: Sí, sí, sí, porta també l'inici de partit de Déu-n'hi-do, aquest futbolista de 21 anyets, que la temporada passada va jugar al Birmingham i al Hull City. I ara veiem...
1: Fill de futbolista, el seu pare havia jugat al Wigan Athletic, si no m'equivoco, un jugador d'aquests de la Premier que havia jugat 10 anys. I que havia de marxar cedit, però va fer un partit de Copa de Carabao contra el Chelsea molt, molt bo, va ser el millor jugador del partit, i Daula va dir, saps què? Crec que me'l quedo. I aquí està, jugant aquí contra el Manchester City, de titular. Ara que veiem aquí la pica baralla, amb Milos Kerkes agafant la pilota...
3: Sembla que Sis Nacions, això, més que com a dit de la Premier.
0: Estem veient tots els esports, més el futbol.
1: Aquí, amb el Milos Kerkes, volia destacar una cosa que em va fer gràcia abans de començar aquesta temporada, que li preguntava una mica, clar, el Liverpool va pagar molts diners per ell, és un lateral esquerre, i que la temporada passada no va acabar de rendir com molta gent esperava. I en una entrevista abans de començar la temporada li van preguntar, ostres, tens un punt de pressió una mica per rendir com has de rendir? I va dir, jo, pressió, sincerament, jo quan tenia 10 anys al meu país conduïa un camió. I jo aquí de pressió i de pors en tinc poques. Vull dir que una mica per entendre el nivell de personatge que és.
2: Atenció, Noeta, que queda amb 10 la Reial Societat per expulsió de Pablo Marín amb doble groga en una acció de penal que transforma el Depor, que per tant se situa ara mateix a un gol, i la Real amb 10, Real Societat 3, Depor 2, el 23 de la segona part. Comptes d'Antoni Hidalgo, que encara no han dit l'última paraula.
0: A veure, Liverpool, la bona acció de Gravenberg, la centrada, el primer pal, acabarà sent un córner o què? L'evitarà que surti O'Reilly, la lluita encara amb ell en aquella zona. Florian Wirtz, serà. Doncs mira, finalment córner. Per tant, que això de Kerkes, clar, s'ha trobat amb l'entrenador amb qui va triomfar més, que és
1: Correcte.
0: La Mirahola, el Bournemouth, per tant, això també potser l'ajuda a recuperar la seva millor versió.
1: Sí, sí. Bona jugada aquí de Ryan Gravenberg, un dels puntals de Xavi, ara, a la selecció holandesa, que va jugar molt en aquesta aturada de seleccions, i que veurem si pot recuperar el seu millor nivell.
0: No, córner, saber de banda, que penjaran directament a l'àrea.
1: L'Stoke City, això,
0: De fet, és Araujo, diria, qui la penja, cap al primer pal, Haaland en defensa, posant el cap per treure la de l'àrea. És Víctor Muñoz, obrint de nou amb Araujo. L'uruguaya, que no vol problemes, no veu clar per jugar cap endavant, doncs cap a casa. Despassament en llarg cap a l'esquerra, cap a ningú, directament a fora. Serà servei de banda pel City. 15 minuts de partit a Anfield, de moment sense gols i sense ocasions.
3: A punt de fer l'empat al Depor, Molló.
2: A punt de fer el 3-3, Adama en una contra de la Real Societat. Haguéssim hagut de veure si no hi havia una falta prèvia d'Adama, que s'ha tret de sobre un central d'un hostiarra, però així sí que es acaba xiular la falta. Doncs no valia. Ramiro en tot cas l'havia tret. Continua el 3-2, la Real Societat amb 10.
0: I amb futbolista de Liverpool a la gespa, queixant-se d'un cop, però el City ataca per l'esquerra Semenyo, davant Araujo. Mira, compte, el supera a la centrada, es passeja per l'àrea petita, no hi havia ningú per rematar, es queixa Semenyo, es lamenta Haaland. La pilota arriba a l'altre costat per Kerkes, però aquí no és Barcola, però Semenyo a la primera...
1: Ho ha fet bé, perquè ja l'has bordat aquí a Ronald Araujo. Jo crec que l'error aquí és més de Haaland o d'Indiaye, els que havien de rematar, perquè la centrada és allà on fa mal, entre el porter i els centrals, i qui hagués arribat una mica amb un punt més de visió, això podria haver sigut un colp al City.
2: Sí, i amb una groga patirà Araujo.
1: Patirà Araujo, sí, correcte.
0: Sí. Se'l nota condicionat.
2: Ha d'anar en compte.
0: Xiulets d'Anfield pel City. Rubén Díaz amb Enzo al mig del camp. Aquest amb Anderson jugant cap a la dreta per Núñez. Just davant l'àrea tècnica d'Iraola rep Ndiaye. Al mig estava sol Enzo, ara ja arribava per darrere Comas per tapar una mica aquesta línia de passada. Ara sí que rep el futbolista argentí. Aquesta setmana ha plorat molt Enzo, en el discurs de Messi. Se'l va veure molt tocat, un dels més emocionats. I avui aquí el tenim titular amb aquest mig del camp que ha costat tants milions al City aquesta temporada. Encara Enzo, obertura a la dreta per Ndiaye, rep sol, s'acosta cap a ell ja Kerkes, Ndiaye, bicicleta cap a dins, un altre cop Enzo, a l'altra banda la demana desesperadament i ja rep Semenyo, la baixa amb la cama dreta, però hi havia fora de joc
1: de Semenyo. Que el control, poder?
0: Ah, pot ser, no sé, pot ser, no? Perquè, a veure, ens ofereixen una altra repetició de l'acció d'aquesta centrada, aquesta bona acció de Semenyo, realment la centrada era molt perillosa.
3: Sí, ningú no se l'ha acabat de creure, no? Ningú ha acabat d'atacar la pilota amb aquesta centrada des de l'esquerra.
2: Alemanya compta que Friburg ja guanya, eh? Ara mateix seria el líder empatat a punts amb el Dortmund. Friburg 1, Schalke 0, ha marcat Eggestein. Som al primer quart d'hora de partit.
3: Abans d'aquest Liverpool City, els altres dos de la Premier, com han acabat, Molló?
2: Doncs el Crystal Palace ha guanyat el seu partit. Ara t'ho diré, concretament 3-1 contra el Nottingham Forest i ha acabat amb empat el Hull City 2, Everton 2.
3: I continua sent Arbelo entrenador del Fulham, de moment?
2: De moment que jo hagi vist, sí.
1: I ara té dos partits que li venen fàcils. Crec que juga contra el Coventry i contra un altre equip, no sé si Crystal Palace, un equip de la seva lliga, una mica. Jo no crec que el facin fora encara, però amb aquests dos partits, compte, perquè si no guanyes allà ja, vull dir, una mica és per pensar-se una mica.
3: No, quedem dos punts en els primers sis partits de moment d'Arbeloa com a entrenador del Fulham.
1: Sí, sí. A més, el tema d'ahir és que al minut 87 anava guanyant, Minut 87 anava guanyant i els van remuntar. Bueno.
3: Et va saber greu.
1: Molt, sí, sí.
0: No ha dormit aquesta nit, sí, tampoc. Sí. Donnarumma. Distribució cap a l'esquerra per Semenyo, s'anticipa bé Araujo, compte la pelota que cau a la frontal, ningú del City s'ha anticipat, se la queda Gravenberg, cobertura a la dreta per Barcola, que no pot controlar de primeres, però evitarà que surti. A veure què fa Barcola, té al davant Matheus Núñez. Toca en cura amb Kerkes, aquest més enrere per Virgil van Dijk, que ho ha jugat tot en Països Baixos en aquesta aturada, tots els minuts. Que m'ho estava mirant, de fet, i que ahir amb el Barça comentàvem que hi ha hagut bon repartiment de minuts. Déu-n'hi-do, el Liverpool i el City tenen uns quants jugadors amb força càrrega de minuts que han jugat pràcticament tot amb les seves seleccions en aquesta aturada. I va el City, Cherki, creu a la divisòria, no poden anar amb ell, el persegueixen Gravenberg i Araujo. Obertura per Enzo, que intentava tornar-li de primeres. Ho ha llegit bé Jacket, l'envia a córner, serà el primer pel City des de l'esquerra.
1: Com condueix la pilota Cherki, que la porta enganxada, sí. D'aquests de... El jugador aquest bo, el mitja punta bo, que se li veu que la porta amb cola al peu, amb una qualitat d'un altre nivell, i aquí molt bé Jaquet també, que ha fet gala aquí del físic que té, allargant la cama per aturar una passada que podia haver fet de gol tranquil·lament.
3: Com plorava Enzo l'altre dia, en el comiat de Messi, mare meva. Taperes, ha portat un pot amb llàgrimes d'Enzo, aquí a la redacció.
0: Precisament Enzo picarà aquest córner des de l'esquerra de l'atac. Les càmeres que buscaven a Haaland. El llançament, doncs mira, va cap a la zona de Haaland, que intentava rematar. Ha caigut un jugador del Liverpool, precisament era Jaquet, molt bé aquí en aquesta acció amb Haaland, perquè no és difícil defensar precisament el noruec, amb la seva potència, i ho ha fet molt bé un altre cop el central francès. I ara el Liverpool que intenta sortir amb Víctor Muñoz. El retall no és bo, se l'acabaran portant una mica de sort, però el Liverpool l'acaba perdent, doncs no. Araujo tocant amb McAllister. Canvi de joc per Barcola. L'avantatge en principi és per la defensa del City, però se l'acaba quedant el futbolista francès amb Kerkes. Li torna Barcola dins l'àrea. Com de Barcola, a punt de jugar-se-la i molt. Mateus Nunes llançant-se a terra, l'envia a córner, com ho celebra amb Rubén Díaz, però se l'ha jugat molt aquí el portuguès, que podria haver-li fet penal a Barcola.
1: Sí, sí, ha anat amb tot, eh? Una mica la de Pau Navarro amb Mbappé, eh? Allò que pilota i vidi es tira amb tot. Aquí ha tocat pilota, clarament, Mateus Nunes, però si no és un penal com una catedral. Partit una mica menys futbol i més d'una banda a l'altra, eh? Menys control, dos equips bastant verticals en molts moments, però bueno, crec que va bastant això, pilota parada i arribades per dos cantons.
0: Un altre cop al córner que picarà Birds. Cap a la zona de Donnarumma, que a punt ha estat d'escapar-se-li la pilota. De fet, l'ha hagut de controlar en dos temps. Però que Donnarumma a vegades en aquestes accions... Sí. Genera dubtes, això havia xocat també mica amb Haaland.
3: Sí. Els corners de la Premier, realment.
1: No, no, és...
3: la pila del
1: no.
3: Greix, això, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Una gentada allà a l'àrea petita.
1: És un ring de lluita lliure, una mica, eh? Fiques allà i s'hi val una mica tot, a vegades. Eh?
4: Per mi permeten massa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Que s'han passat pel Prat, que s'ha acabat ja el Sagnier, el Prat de Sant Rafel. Sergi...
5: Doncs sí, final del partit, el Prat que guanya 5-0 fent una maneta i deixant un global, atenció, de 10-1, superioritat absoluta, i es classifica per a les rondes finals de la Copa del Rei. El que semblava un somni ara és una realitat, la visita de l'Atlètic Club de Bilbao al Sagnier. El primer partit del conjunt català contra un primera divisió. Es disputarà el pròxim dijous 29 d'octubre en el que es preveu una festa total al Camp del Prat. Un d'aquests dies que quedarà a la memòria del club.
3: Gràcies, Sergi. Fins ara.
5: Gràcies.
3: Com diu, el dijous 29 de novembre, 9 de la nit, aquest Prat Atlètic de Bilbao. L'altre dia que van sortir ja tots els horaris, tots els catalans. En tenim uns quants, eh?
0: Home, farem, un carrusel, no? De copa.
3: Dimarts tenim el Girona, l'Espanyol, l'Europa i el Sant Andreu. Dimarts, sí. Manresa-Sant Andreu, de fet, duel català. Dimarts 27 d'octubre. El 28, el Sabadell, al camp de l'Utebo, i el Reus Redis a casa amb el Baracaldo. I el dijous, Prat Atlètic de Bilbao.
1: No, sí, sí.
3: Un bon carrusel.
1: Ah, sí, no? I tant. Ah.
4: Sí, sí.
3: No poses en dubte?
4: No, però és que no sé per què em mireu a mi com si jo ho decidís.
0: Perquè em sembla que l'has conduït tots els últims anys, no? Em sona aquesta temporada. L'any passat jo estava a Reus amb tu, me'n recordo parlant amb tu.
3: No hi ha Champions aquella setmana.
0: No, és neta, és neta.
3: Hi ha Copa, hi haurà Euroliga, segurament, afegirem aquí bàsquets.
0: Sí.
3: Farem un bon sarau.
4: Bon poti-poti.
3: I tot a RAC1, no?
4: O a RAC més 1, vés a saber.
3: Ara ho negociarem.
0: I tant.
3: Bé, ara no, ara no trobaríem a ningú, tampoc, d'aquí una estona. Ataca el City per banda esquerra.
0: L'assetador Rilli, l'avantatge és per Van Dijk, però la pilota li cau als peus de Semenyo. Semenyo davant Araujo, no ho veu clar, Semenyo, li fan, de fet, que hi ha un 3 contra 1. La rep Anderson, tocant amb Marc Gay, aquest amb Rubén Díaz, que canvia el joc cap a l'altre costat, per Ndiaye. En Diaye, en l'1 contra 1 amb Barcola, doncs el guanya Barcola, que envia la pilota fora, servei de banda. I va Mateus Nunes, 23 de partit, 0-0 a Anfield. Entre el Liverpool i el City. Nunes cau davant Barcola, ui, topa amb Kerkes, va encara Nunes, acaba perdent la pilota i surt el Liverpool des del darrere, McAllister fent córrer a l'altre costat a Víctor Muñoz. I aquest és ràpid, eh? Aquest és molt ràpid. I, de fet, ha tornat a guanyar el duel amb Orrilli. És la segona, que baixet, i li treu un cap, Orrilli, però...
1: Físicament també dur, per guanyar això.
3: I és descarat, perquè la terra és a Anfield i algú altre s'ho pensaria dues vegades, i és atrevit, ha caigut de peu aquí.
1: A més, ha marcat ja, i és aquests jugadors que jo crec que amb una grada com Anfield agraden, perquè és el que dius, que s'atreveix, que ho intenta, que val-ho contra un, i que el que a vegades no et pot sortir per tècnica, per esforç ho compensa.
0: Sí, sí. Va provocar també un penal un dia, me'n recordo, que també ho van celebrar molt, perquè crec que va ser decisiu per poder guanyar un partit o per sumar punts, no recordo. I de moment dues curses a Morrilli i les dues has acabat guanyant ell per velocitat. Després potser ha acabat perdent la pilota o el que sigui, però tu és molt ràpid.
4: No ha estat un destí habitual de jugadors de l'estat espanyol, però ara recordo així de memòria Luis García, sí. L'ex del Barça. Torres, no?
1: Sí. Torres, Fernando Torres, Arbeloa.
4: Sí.
0: Xavi Alonso.
1: Xavi Alonso.
4: Xavi Alonso, però els que han anat... Ostres, han ho han fet bastant bé.
1: No us ha anat bé, n'hi ha hagut de no tan bons, com Iago Aspas, que no ens recordem, però va jugar allà.
4: Sí,
1: però...
4: és que ja no me'n sé.
1: Sí.
4: Qui havia jugat.
1: Sí.
0: En l'època que era l'Spanish Liverpool, que era Benítez, sí, l'entrenador...
1: Sí, correcte. Albert Riera.
0: Home, és veritat.
4: Sí.
0: Hi ha algun més que segur que trobaríem, però ara no ens ve el cap. Vull dir que els hem repassat bastant
1: Álvaro
0: bé,
1: Núñez, eh? Núñez, recordo, un que era canterano de, sí, al Madrid.
3: Sí, algun porter, no? L'Adrián, no?
1: Adrián San Miguel, molt bé, sí, sí. És cert, és veritat.
3: Un destí habitual, diríem, de futbolista espanyol cap allà. Suposo que Benítez hi va
1: posar molt.
3: Sí. Va posar molt, va obrir via allà.
0: Barcola, per la banda esquerra. És dins l'Aleixà Barcola. Fem ballar amb Matheus Núñez. Barcola, movent per aquí, movent per allà. No pot, eh, Núñez?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Molt bé ho està fent Núñez amb Barcola en aquest duel, de moment, avui a Anfield.
1: Déu-n'hi-do, perquè si m'haguessis dit abans del partit et deia que aquest era un punt flac del City que potser Liverpool podria aquí explotar, però de moment 2-1 contra 1 i... Matheus Núñez, un dels millors jugadors, et diria, del City de temporada passada, que va millorar molt, sobretot en conceptes defensius, perquè va acceptar que havia de jugar de lateral per jugar al City. Doncs està confirmant aquesta millora.
0: Mira, Pablo Ayuso, protestant.
1: Aquí estem. Bueno, això ho faig habitualment, sí.
4: Pepe Reina, un altre porter que va jugar al Liverpool. Clar. Els tinc tots, ara, eh?
0: Vinga,
4: el primer va ser Miquel San José.
1: Miquel San José,
4: que aquest jo tampoc el...
1: Sí, a la cantera.
4: El recordava. Morientes.
0: Home.
1: Sí.
4: Josemi,
1: Pedro Chirivella, un altre gran.
4: Antonio Barragán.
0: Chechaño.
4: Sí. Dani Pacheco, José Enrique, Suso.
1: Suso.
4: Luis Alberto, Suso, aquell ex del Barça Atlètic. Ostres, aquest sí. Manquillo. Alberto Moreno, aquest sí.
0: Estava pensant també, sí.
4: Rafa Páez. I aquest, Thiago Alcántara.
0: Home, clar.
4: Que va jugar poc per lesions. I aquest, clar, jo no l'hagués comptat, però és de l'estat espanyol, Vicetich.
1: Vicetich, correcte.
0: Ah, és veritat. Sí.
1: Està el Celta bé ara que no juga, eh?
0: Increïble, eh?
3: Et va sonar fort pel Barça,
1: sí,
3: en un mercat.
1: Va recomanar Thiago, sí. En fet, aquest era bo.
0: Quan va debutar...
1: Bo. I recordo l'any del Covid jugar titular a Champions contra el Madrid. Però per lesions s'ha anat apagant una mica, però sí.
3: Doncs déu-n'hi-do, n'hi ha uns quants.
1: Sí.
3: I ara Víctor Muñoz i Iraola a la banqueta.
0: Sí. La passada Cherki per Ndiaye acabarà sent porteria pel Liverpool perquè en el duel amb Kerkes ha posat bé el cos al lateral hongarès.
3: Compte la Reial.
2: Compte i estava el fora! Ha perdonat el 4-2, era la sentència. Un 1 contra 1 amb Leo Román i ha enviat la pilota fora. Continua el Real Societat 3-2, la Real Societat amb 10,
3: tocar,
2: a 7 minuts pel final, sí. I veig que és córner, sí.
1: Sí.
2: Per tant...
1: Quan juga amb Espanya li diuen Oyar Haaland, avui Oyar Haaland no, eh? Perquè aquesta Haaland jo crec que la fica dins.
2: Ui, sí que la treu amb el peu. Quin aturadot de Leo Román.
3: 3-2, la Real, encara patint, 7 minuts més l'afegit per lligar aquesta victòria contra el Deport. Tenim el descans... El partit de la Penya, la pista del Baskonia, ho vam perdent de 6. L'equip de Dani Miret, 45-39. Ara a les 6 arrenca el partit del Cadí la Seu, a la pista del Mallorca-Palma, a la Lliga Femenina. Hi ha Anfield sense gols, 28 ja pràcticament de la primera, Liverpool 0, City 0.
0: I sense ocasions. De fet, ara el Jaume li diré que em miri quan pugui, sense pressa. No, sense pressa, que és de feina. Hi ha alguna rematada quan xuts... en aquests primers 28 minuts de partit a Anfield. Sortint al City, pilotada de Donnarumma buscant a Haaland, l'avantatge però és de Jaquet. La pilota divida al mig del camp, se la queda el Liverpool, està a la banda demanant-la ja Víctor Muñoz, la passada però és filtrada, l'avantatge és per O'Reilly aquí. Clar,
1: mal perfilat, sí. Mal perfilat i no ha vist per on li entrava el passe, sí. I ha tingut sort una mica que el Donnarumma estava prou avançat com per compensar aquest error.
0: I espera, que ara hi va Semenyo, a l'altre costat. Es frena Semenyo, davant Araujo. Rep l'ajuda de Cherki. La controla i la manté el futbolista francès, tocant a Menzo. Aquest un altre cop amb Semenyo. De nou Cherki, que va fer tota una bona aturada en França, va marcar algun golet. Possessió del City, com es nota amb aquests xiulets d'Anfield. La passada, compte, és boníssima per Enzo, el control dins l'àrea, se li escapa una mica, no hi ha fora de joc, sí que hi havia fora de joc d'Enzo. La passada d'Anderson de mig centre, amb Enzo incorporant-se a l'atac, però hi havia fora de joc, clar, del futbolista argentí.
4: I de moment de rematades, dues del Liverpool, cap del City. I una de les dues rematades ha anat a porta, que ha estat la de Jaquet, al minut 21.
0: Gràcies, Jaume.
4: A disposar, sempre.
0: L'altre no tenia el City. Intentant tenir més la pilota, potser ara l'equip de Maresca, en aquest partit que, com deia el Pol, és vist d'anades i vingudes. Protegeix la pilota en Diallo davant banda i troba la frontera del Xer, que està sol a l'altre costat. Semenyo, la passada, potser no havia de ser així, no havia de ser picadeta, havia de ser més per baix. Es lamentava també Haaland, que corria per allà. Semenyo, la centrada, el segon pal, posa el cap Kerkes, salta en Diallo, apareix Barcola també, no l'acaba de treure la defensa del Liverpool. Qui se l'acaba emportant amb qualitat és Florian Wirtz, que troba de meravella a Gravenberg al mig del camp. De nou a l'esquerra, ara corrent al Liverpool amb Barcola.
1: D'un cantó a l'altre, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Però estaria esgotada ja. Barcola al mig amb Gravenberg. Obertura ara a la dreta per Víctor Muñoz. El City que ja s'ha replegat, ja se situa. Wirtz, la paret és bona. Víctor Muñoz dins l'àrea, el remat toca. No sé si ha tocat en algú, diria que sí. I impacte lateral de la xarxa, serà córner.
3: És la principal via de perill, sí, sí, eh? Víctor Muñoz.
1: Sí, sí, està fent molt més Víctor Muñoz que Barcola per l'altra banda. Aquí veiem com li guanya l'esquena un altre cop a Nico O'Reilly, centrada d'aquelles, que és una passada de la mort, però sí, sí, la toca Nico O'Reilly, pot anar tranquil·líssimament a dins, però té la sort de que acaba la part lateral de la xarxa, però Donnarumma estava ja pràcticament venut.
0: Un altre córner pel Liverpool, el tercer. Des de la dreta hi va Florian Wirtz. A veure, les torres del Liverpool si poden rematar el llançament al primer pal, saltava McAllister, que no és la torre, precisament. Torna a ser córner, tot i que els jugadors del City demanaven que era porteria.
4: No trobeu que l'ambient d'Anfield està molt tranquil?
1: Sí. Això et diré que és una tendència dels últims anys, una mica, eh? Una mica tots aquests camps de la Premier que són grans marques, una mica, hi ha el factor aquest, que el Camp Nou també l'hem vist durant els últims anys, ja, que el turisme s'apropia molt de moltes entrades perquè produeix més benefici.
0: Compte que Donnarumma està al terra i finalment ensenya la falta, però podria haver rematat algun jugador del Liverpool, però l'àrbitre ha assenyalat infracció sobre el porter italià, deies.
1: No, que hi han hagut moltes declaracions, fins i tot de jugadors. Ara recordo llegir a Tom Kearney l'altre dia en una entrevista al capità del Fulham, que deia, fa uns anys et havies dit que Anfield era el millor ambient de la Premier, ara no t'ho dic de cap manera. Vull dir que hi ha una mica això, i el propi Liverpool és un sentiment que és present entre el fan, que hi ha un punt de frustració fins i tot de que no es cuida l'aficionat de tota la vida. A més, Liverpool és una ciutat d'Anglaterra que per entendre'ns no hi ha el nivell per càpita més alt del país, és una ciutat més de tendència doncs, de classe obrera. I clar, aquestes pujades de preus deixa enrere aquest tipus de fan.
0: Mira, un altre cop Víctor Muñoz, ara amb un xut des de la frontal amb la cama esquerra que li ha sortit tubet i fàcil per Donnarumma, que ha bloquejat sense problemes, molt, molt centrat també. Però un altre cop, Víctor Muñoz, dient-hi la seva.
1: Sí, tampoc tens la sensació que Anfield hagi intimidat el City. Com hi ha hagut partits que tu veies que Anfield agafava el City i que no podien fer res, no tens aquesta impressió. Sí que és un partit que segurament el Liverpool és, vaja, sens dubte, és el que ha tingut més arribades, però no tinc la sensació que el City no pugui respirar.
3: Sí, no. A més, jo m'imaginava diferent, i venim d'on venim, és a dir, d'aquesta sanció, que realment avui l'ambient seria molt més hostil cap al City, que la primera possessió hi ha hagut escridassada i això, però que seria una cosa més contínua de fer-los veure, que és el que jo crec que pensen la resta de clubs de la Premier, que no es mereixen estar aquí, i com a mínim com a líders i lluitant per aquesta lliga.
1: Sí, sí. Era el que esperava una mica tothom, i l'expectació, gran expectació que hi havia. Veurem quina és la reacció i el que passa després del partit i el que diu la gent, però sí que sembla un punt més fred una mica del que podíem esperar.
0: Ara aplaudiments per Araujo per aquesta acció amb Semenya. Demanava falta l'uruguaià, no l'ha assenyalat Kavanagh. Aquest és Cherki. Obrim per Rubén Díaz. Més a la dreta amb Ndiaye. Davant Kerkes, Ndiaye amb el dorsal 7. No ho veu clar. Cap a dins no, doncs cap a fora. Ha fet aquí una finta per treure's de sobre el seu defensor. Encara Ndiaye a la centrada i un altre cop no hi ha ningú a la zona de rematada. Haaland estava al punt de penal. La centrada ha anat més que entre el punt de penal i l'àrea petita. No ha acabat d'anar ni ningú. La manté però el City, amb servei de banda, Núñez.
3: Què passa, Noeta, Molló?
2: Que han expulsat a Matucci, vermella directa, sí, sí. L'agafa, és una, per mi és falta, Oyarzabal, i és una ocasió manifesta de gol, s'anava sol contra el porter. Algú potser pensarà que la busca Oyarzabal, però...
0: Compte Enzo, bloca... Alisson sense el clar.
3: Buscar-la la busca.
1: Sí, buscar-la la busca, però ben buscada.
2: És indiscutible que sí, sí. L'agafa... a Matucci. Per tant, en 10 els dos equips, Real Societat 3, Depor 2, i ara sabrem l'afegit, que són de 6 minuts. Som al 90.
0: Primera rematada del City. Aquest xut d'Enzo des de la frontal, té un bon cacau l'argentí, però aquí no ha pogut agafar tampoc gaire carrera, ha hagut de fer-ho pràcticament a preu plantat i no li ha donat gaire potència, blocat sense problemes. Alisson, 35 ja de partit, queden 10 més l'afegit en aquesta primera part, 0-0. Donnarumma, dins l'àrea, ningú ve a pressionar-lo, doncs esperem, ve a buscar-la Anderson, tocant amb Rubén Díaz, compte que es pot fer un petit embolic perquè el control no ha estat del tot bo i ja arribava per allà algun jugador de Liverpool per pressionar. Bona recuperació al mig del camp, hi ha una entrada ara d'Endiaye i falta del futbolista del City, li diu Chris Kavanagh que marxi d'aquella zona, la falta sobre Van Dijk.
3: Jo no tinc clar, em sembla que el tocava pilota, potser ho toca una mica tot, eh? Però em sembla que anava bé el tall.
1: Jo crec que toca sobretot pilota, sí. Però això és queixa tant, eh?
0: Sí.
2: És una falta poc Premier.
1: Sí, poc Premier, correcte.
0: Totalment, sí. Van Dijk, a més...
3: Els galons de Van Dijk.
1: Sí, correcte. Sí.
3: Que abans deies que Van Dijk és intocable, no? Ho ha de fer molt malament, Van Dijk, per saltar del centre de la defensa.
1: Sí. És un any també, si no m'equivoco, és el seu últim any de contracte, llavors a veure si acaba, si no, probablement, crec que la intenció del Liverpool, i parlant una mica amb companys d'allà, si es quedarien a Araujo, si no, perquè ha començat bé... compten que el canvi de cicle arribarà a Van Dijk. Els dos centrals que veuen pel futur, un és aquest, el que està jugant avui, i l'altre és Leoni, un italià que van fitxar l'estiu passat per 15 quilos, es va trencar els creuats del genoll i no va poder jugar, però el veuen encara com un talent d'aquest nivell. I Araujo, clar, no entrava dins aquest pla, però tal com ho està fent una mica, tampoc es veu descabelladíssim que puguin pagar aquesta clàusula de 55 quilos que hi ha ara mateix. Veurem com va la temporada, perquè això és molt llarg, evidentment, però la posició de defensa central a Liverpool és una cosa que s'haurà de mirar a les properes finestres.
2: Sí, i que les entenen a la Premier, ja ho sabem.
1: Sí.
3: Què els semblarà barat, 55 quilos per Araujo, segons com.
1: Si els hi rendeix bé... amb 55 quilos d'euros, que són 40 llargs de lliures per un jugador que ja té experiència i que ha demostrat que rendeix, jo crec que els deixarà més que barat. El tema serà el sou, també, però bueno, veurem com ho compensen, això.
2: I ara cap al Barça, també, no?
1: Sí,
0: i tant. I tant.
1: Sí, ara mateix.
2: Com va acabar?
1: Sí.
3: I 45 i tot, el Barça, jo crec que...
0: Total. I va el City, Cherki, ja les dobla en Diaye, intentava però una centrada buscant a Haaland, no li ha sortit bé. Recuperació d'Anderson, i el jugador del Liverpool que es queixa és Florian Wirtz, la centrada de Cherki, que va ser, no sé, un xut, una centrada, una cosa molt estranya, que va de servei de banda, diria, no?
1: Sí, s'ha quedat a mig camí, eh? No ha fet ni això ni allò, i la pilota dividida a la que ha anat
3: així
1: com un lleó assedegat Elliot Anderson, que si no toca la pilota i toca el peu de Wirtz, potser no juga en uns quants mesos, eh? Però sí.
0: Aquí veiem la repetició.
1: Uf.
0: I després Cherki és estrany, eh? Que...
1: Sí, es queda mig camí. Queda mig camí.
0: Sí.
3: Com ha arrencat el bàsquet a la Lliga Femenina del Cadí la Seu, Mollom?
2: Doncs de moment està doblant en el marcador el Palma Mallorca, el Cadí la Seu, 14-7, 5 minuts pel final del primer quart.
3: I ha arrencat el tercer quart de la penya, ho vam perdent de 7 a la pista del Baskonia, 48-41.
0: Hi havia una petita enganxada entre McAllister i Anderson, ha posat Pau Kavanagh després d'una falta favorable a l'equip de Manchester. La falta la sobre Endiaye. Com els agrada aquest joc.
1: A més, entre un anglès i un argentí, és fàcil que surtin d'aquestes
0: xispes. Sí. Juga el City. Semenyo. En el duel amb Araujo. Semenyo, el xut, apa, directament a fora, molt, molt desviat. Alt. molt cap a la dreta, res.
2: Cortés bastant tranquil, sí, en aquesta primera meitat.
0: Mira, Isoboslai, ben tranquil, bé, eh? Mira, sí, mira com riu, amb la seva correta, xerrant. Va ser important també, evidentment, per Liverpool. I ara, mira, ara Gakpo, més tranquil, amb el seu fill, entenem. També abans hem vist Isaac, Gakpo, ara de fet ens l'ensenyen.
1: Gakpo, que havia d'anar al City aquest estiu. Estava pràcticament acordat entre els clubs i al final va ser el Liverpool l'última hora, que al veure que se li complicava Barcola, no sabien si sortiria, van dir, mira, saps què, crec que parem de moment, i el City va acabar anant per Ndiaye. Però Gakpo havia dit que sí al City i estaven mirant ja fins i tot per moure la família de ciutat i ho plegat.
0: Es posava les mans al cap Araujo perquè considerava que li havien fet falta. El que passaria és que ha perdut la pilota i se li ha acabat el camp i ha estat servei de banda pel City, que la té a camp propi, de fet, àrea pròpia amb Donnarumma, combinant amb Rubén Díaz, el persegueix Florian Wirtz. Díaz, que se l'haurà de treure de sobre, buscant, com sempre, a Haaland, que aconsegueix guanyar el duel, però ho fan falta. Falta de Haaland, ho celebra Van Dijk, ho celebra l'afició de Liverpool, i es queixa, renega, Erling Haaland.
2: S'acaba segon el partit de l'Almeria amb golejada, Molló.
4: Almeria 3, Leganés 0. I els nervis estan en màxima tensió a Anoeta, perquè l'àrbit està afegint més dels 6 minuts que ha donat. Entenc que per l'expulsió, que ha estat ja al llindar del 90. Els dos amb 10, Real Societat 3, Depor 2, i tothom, vaja, els de la Real demanant l'hora i els del Depor desesperats intentant buscar l'empat.
2: L'Almeria segon, ara amb 21 punts, empatat amb l'Eibar, que encara ha de jugar, superant el Castelló, que ha perdut avui al camp de l'Andorra 1-0 i suma 20 punts. El Sabadell, de moment, quart en aquesta classificació amb 16 punts, i ara sí, final a primera, i no està content Antoni Hidalgo.
4: Sí, no està content, diria que amb l'àrbitre, perquè volia més temps per intentar l'empat. Però s'ha acabat. El Real Societat 3, Deportivo de la Coruña 2, ha caigut el Depor, però ha plantat cara.
2: La Reial 13 punts, 6è ara mateix, el Depor 8è, amb 10 punts a la classificació després d'aquesta derrota a Noeta.
0: Donnarumma fent de les seves, que ha sortit bé.
2: Catacoll, eh?
0: Ha sortit bé, sí, sí. Amb un retall passant-se de la pilota de la cama dreta per darrere com a la cama esquerra, davant la pressió de Víctor Muñoz, i li ha sortit cara, en aquest cas. Ja sabem que Donnarumma a vegades no li surt sempre cara, eh? Semenyo. A la frontal a Menzo, la centrada de l'etapa McAllister, el seu company de selecció, i torna però al City. Anderson, zona de 3 quarts. Tot el City instal·lat a camp contrari. Enzo, al vèrtex, amb Semenyo, apareix Anderson, la centrada, la treu Alisson, que no ha blocat, sembla que potser podia quedar-se-la al porter brasiler, però l'ha acabat rebutjant de forma una mica estranya. I finalment la defensa del Liverpool la treu de l'àrea, perquè torni a començar el City des de casa, però aquí ve una incorporació d'Anderson.
1: Sí, sí. Jo crec que el City, una gran via de perill que estan trobant són aquestes incursions per les bandes, buscant superioritats amb els extrems, amb Semenyo, ara aquí Anderson ajudant en aquest flanc, i aquestes entrades que així enrere no han acabat de connectar amb els davanters, o bé perquè no les han llegit, o bé en aquest cas perquè Alisson s'ha com anticipat. Però d'alguna manera és la via que el Manchester City, i aprofitant pels seus extrems i els laterals del Liverpool, està intentant per fer mal als Anfield.
0: Per cert, si el City guanya, que seria per tant 6 de 6, seria el quart tècnic Maresca que ho aconsegueix juntament amb Ancelotti, amb el Chelsea, Solskjaer amb el United i, evidentment, el seu predecessor, Pep Guardiola. Però avui no ho tindrà fàcil contra el Liverpool, que hi torna. A l'esquerra ara és qui rep Florian Wirtz, no Barcola, que ara ocupa més zona de mitjos. De fet, aquí rep a la frontal Barcola, censura una mica de sort, però al final, entre tantes samarretes de color blau cel, l'acaba perdent i torna a atacar el City. Ndiaye per la dreta, avança Ndiaye. Ja surt a tapar Luquerque, és Ndiaye, la centrada, tocant el futbolista hongarès del Liverpool, serà córner. Des de la dreta, minut i mig més l'ha afegit, i aquesta primera part que s'acabarà de moment sense gols i sense ocasions allò clares.
2: I d'ha afegit poquet, Molló,
4: sí.
2: O
4: sí,
2: res,
4: sí.
2: No?
4: Potser un minut, però vaja, màxim, eh? No ha passat cap incidència destacada. Li empaten a Alemanya al Friburg, Friburg un, Schalke un, ja no seria líder a punt d'arribar al descans, i ha arrencat a Itàlia el Sassuolo 0, Milan 0, 13 de la primera.
0: I va Cherki amb la cama esquerra, en curt. Semenyo li torna la pelota al francès, a la frontal Anderson. Jo aquí no sé si és que no ha tingut clar si xutar, a trencar, si passar-li a algú, i al final ha acabat deixant morta. La jugada ha acabat en res.
3: Aquesta se la sabia quedarà... el Liverpool, no?
0: Sí,
1: sí, sí, sí,
3: sembla que la pissarra aquí ha treballat la defensiva.
4: És curiós perquè jo tinc la sensació que hi ha hagut arribades a l'àrea, vull dir que ha fallat com l'última passada, no?
1: Sí, sí, sí,
0: sí.
4: Però no ha estat el típic partit avorridot de la,
1: entre grans
4: de la Premier.
1: No, jo crec que ha estat un partit distret per això, per falta de mig del camp. És que crec que no han anat molt d'un cantó a l'altre. Però són dos equips, jo penso sobretot el Liverpool, que no és un projecte que li falta encara, acabar d'ajuntar peces, trobar gent que tingui aquest punt final, Barcola acaba d'arribar, Víctor Muñoz també, i el City una mica, bueno, doncs juguen a fora de casa al final i amb la pressió de tot el que hi ha hagut i de tot el soroll que tenen al voltant, i jo crec que en aquest sentit han començat amb un punt més de precaució.
0: I mira, podia tenir l'última al City, mira, un minut afegit, però no s'han entès aquí Semenyo i els altres jugadors d'atac. I el Liverpool, per tant, que té l'oportunitat en aquest minut afegit d'atacar, però la centrada de Kerkes és dolenta perquè no hi havia absolutament ningú per rematar-la. Se la queda Donnarumma, 40 segons, i marxarem al descans. 0-0 entre el City i el Liverpool, veurem si hi ha temps perquè un dels dos equips ataqui. Doncs compte, que el City la perd en la sortida de la pilota. Gravenberg, se la queda Birds a la frontal, pot xutar Birds, no xuta Birds, ara sí, massa tard, potser el tapa bé Mark Gay i se la quedarà el City. S'ho ha pensat massa aquí Birds, crec.
1: Un jugador molt discutit a Liverpool, sí. Sobretot per al que van pagar. Les últimes dues setmanes vaig veure Jamie Carragher sent contundent amb ell una mica, que no havia arribat a les expectatives que s'havien generat i que no aportava prou.
3: Té moderat Carragher, no?
1: Sí,
3: no,
1: sí,
0: sí.
1: Opinions suaus. Sí. Però bé, té una mica aquesta llosa, no?, dels 150 sí. quilos que va pagar el Liverpool per ell.
0: Descans a Anfield, Xula, que es caven al canvi de vestidors. 0-0 de moment entre el Liverpool i el líder de la Premier, el City, que ho ha guanyat tot fins ara. Avui, de moment, primera part sense gols, sense tampoc portar molt perill a la porteria de Liverpool, tot i que sé que potser anem millorant una mica en els instants finals del City, provant algun xut des de lluny. Esperem que la segona part arribi algun gol que també ens animi una mica a la tarda.
3: A veure si ens anima amb algun gol la tarda, aquesta segona part. De moment es deixaria els primers dos punts al City en aquesta visita a Anfield. Pareu l'orella perquè torna l'Expo Reus, del 9
1: boníssim.
3: Al 12 d'octubre, és a dir, fins demà. Prepareu-vos perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expo Reus, a vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant a canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat. Fins al 12 d'octubre, Expo Reus, allà... que t'hi esperen. 12 i dos quarts de set, acaba d'arrencar a Can Dragó l'Europa Algeciras de la Primera Federació. Allà hi tenim el Pau Bonastre, setena jornada. Hola, Pau, bona tarda.
6: Hola, Xavi, bona tarda.
3: De moment sense gols, acaba tot just de començar.
6: Sí, malgrat que l'Europa ha tingut una oportunitat claríssima, una rematada a boca de canó de Víctor Morales, just davant del porter de l'àrea petita, que ha aturat el porter Ivan Moreno de l'Algeciras, i ara hi ha un corna favorable a l'equip andalús, a la dreta del seu atac, després d'una arribada pel carril de la banda dreta, la penjarà a l'Algeciras en el 2.5 de partit, encara amb l'empat a 0 al marcador. Era aquest corna, tot l'Europa defensant a l'àrea pròpia, han jugat en curt els andalusos per la dreta, posaran finalment la centrada que ha rebutjant l'Europa, de nou a corna, un altre servei de cantonada per l'Algeciras.
3: I doncs ha tret l'Europa per jugar avui aquest partit de la setena jornada, Pau.
6: L'Europa que surt amb Nil Ruiz de la porteria, defensa de 3 al darrere, més Gro, Cano i Campeny, a la banda esquerra Flavio, a la dreta en el Coto, mig del camp per Víctor Morales i Gori, i al davant té Tomàs Caró i Càlid.
3: Hola, Arnau Vila, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Venim d'una victòria agònica de l'Europa a casa amb un gol a última hora. Veus avui també triomf escapolat o no?
7: I signo que sigui de la mateixa forma, agònic i a última hora. Sí, sí, sí. D'entrada, bona notícia primer, que hem vist una gran ocasió de gol a la primera jugada del partit. Esperem que això els animi a, doncs, a buscar aquesta porteria, que falta ens fa començar a veure porteria amb facilitat.
6: Compte al gol de l'Algeciras.
3: Ostres, ostres.
6: La pífia en defensa de l'Europa... Un corna servit de nou en curt, l'han penjat al primer pal, semblava que tenia tot l'avantatge del món. Nil Ruiz, ja m'ajudareu, però em sembla que se li escapa, queda la pilota morta. A l'interior de la petita apareix un futbolista de l'Algeciras. Quina manera d'arrencar, noi. Al 4 de la primera s'avança l'Algeciras a Can Dragó, Europa 0, Algeciras 1.
7: Sí, deixa'm dir, venim de perdre el camp de l'Osca amb dues errades clamoroses de Nil Ruiz també, sota pals i amb la pilota. Per tant, molt mala notícia per la confiança del porter, començar a minut 4 pràcticament regalant un gol.
8: Sí, dorsal 6, és qui marca de l'Algeciras, el primer gol.
6: Oscar Castro.
8: I encara no em veig repetició, però sí, sí, fa pinta que intenta blocar-la i se li acaba escapant i està atent Oscar Castro per marcar el primer gol de l'equip visitant.
6: Encara, ara, que ho tenia tota cara, per blocar-la.
2: Sí, sí.
8: Sí, sí, se li escapa i està ràpid aquí Òscar Castro, més que la defensa de l'Europa, per aprofitar aquesta balada del porter.
6: Reclamen falta els jugadors de l'Europa. De fet, Nil Ruiz ha sortit directe a buscar l'àrbitre, a reclamar alguna falta, i estan dialogant entre els jugadors de camp i la banqueta de si cal demanar o no la revisió. Jo crec que Àlex Cano li està dient a Luis Blanco que reclami aquesta primera revisió del partit.
7: Sí, però l'àrbitre ha assenyalat el mig del camp.
6: Clar, ja, clar, com si el gol l'ha mirat. És a dir, el quart àrbitre...
8: Clar, el quart àrbitre l'ha revisat, com tots els gols.
7: Per tant, ara estàs gastant. És a dir, hi ha minut 5 i gastes un dels teus challenge,
8: sí,
7: eh?
8: Sí, sí. A mi no em sembla que hi hagi un contacte com per xiular faltes. El dorsal 7, en tot cas, de l'Algeciras, qui està allà i que pot haver molestat una mica el porter de l'Europa, però...
2: Ell demana que, quan té la pilota agafada, com si algú li toqués. La veritat és que jo no ho he vist en l'única repetició que ens han ensenyat.
8: Va, deixem la revisió. De moment a Can Dragó, ara tornem, a veure si acaba pujant o no el gol de l'Algeciras. Minut 5 de la primera part, perdria l'Europa si acaben validant aquest gol. Ens posem al dia amb la Mariona Martínez. De la Mariona, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Què ens expliques?
9: Gabriel Rufián farà campanya per Podem a l'Estat per les eleccions del 29 de novembre. Aquest matí Esquerra Republicana ha aclarit el dubte sobre la posició de Rufián després de dies d'especulacions sobre si podria formar part de la llista del Front Ampli. Finalment serà el número 1 d'Esquerra per Barcelona. Ara bé, fonts de l'entorn de Rufián diuen que han arribat a una entesa amb Podem. El partit no es presentaria a Catalunya i demanaria el vot per Esquerra. I de la mateixa manera, Rufián farà campanya fora de Catalunya amb l'organització d'Irene Montero. Aquesta tarda els republicans també han anunciat que Francesc Marc Álvaro serà el seu cap de llista al Senat. El periodista de Vilanova i la Geltrú ha estat diputat al Congrés aquesta darrera legislatura i era el número 3 de la llista. Ara serà el número 1 per la Cambra Alta. Un moviment que arriba després de la confirmació de Rufián. Com dèiem, la seva relació amb Francesc Malcalvaro era tensa i la seva retirada de la llista al Congrés dona a Rufián via lliure en l'elaboració de les llistes. I el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, ha reconegut que li encantaria dirigir o escriure algun capítol de Doctor Who, una de les sèries de ciència-ficció més emblemàtiques de la televisió. Ho ha explicat en una xerrada al Festival de Sitges, on ahir va recollir el Gran Premi Honorífic. Des de Sitges, Adrià García.
10: Jackson està immers en la creació de la nova pel·lícula de Tintín, però té una espina clavada, Doctor Who. La mítica sèrie britànica s'ha quedat sense responsable creatiu i el director reconegut que li faria il·lusió agafar les regnes del TARDIS. De fet, ha revelat que fa uns anys ja va estar a punt de participar-hi.
11: Sí, és clar. Vull dir, a mi m'agradaria. Una vegada ja vaig estar treballant amb un dels guionistes de la primera pel·lícula de Tintín, que també estava vinculat a Doctor Who. Vam començar a parlar d'algunes idees per a un episodi de la sèrie i durant un temps el projecte va anar avançant, però al final no es va arribar a fer realitat. Simplement es va anar diluint fins a quedar en no res.
10: El dia en què Sitges ha homenatjat Alejandro Amenábar pels 30 anys de Tesis, la seva òpera prima, aquesta nit serà el torn de l'actriu Bàrbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu per la seva trajectòria en el cinema fantàstic.
8: Perfecte, gràcies Mariona. Fins ara.
9: Fins ara.
8: T'agradaria molt guanyar el Premi Nosferatu algun cop al llarg de la teva carrera o no?
2: No ho sé.
8: Hi ha hagut gol o no a Can Dragó, finalment, Pau?
6: No, l'àrbitre principal ha confirmat...
8: Hi ha hagut gol, llavors, sí que hi ha hagut gol, no?
6: És a dir, no hi ha hagut canvi de decisió, disculpeu. Hi ha hagut gol, efectivament, ha pujat al marcador aquest 0-1 d'Òscar Castro. El que volia dir és que l'àrbitre principal ha confirmat la decisió del quart àrbitre, que ja havia vist prèviament la revisió. Jo que he vist uns quants partits a Primera Federació, no he vist que primer l'àrbitre l'assistent miri una cosa a la pantalla i després l'àrbitre principal canvi la decisió. Avui tampoc ha passat. Aquí ha estat jo crec que els jugadors han posat en compromís a l'entrenador, Luis Blanco, especialment a Àlex Cano, que li ha dit demana la revisió, i ell fa l'efecte que s'ha vist obligat a demanar aquest challenge. El primer que gasta el 8,5 perdent l'Europa a Can Dragó 0-1.
8: Doncs potser sí que signem una victòria agònica a l'últim minut com l'última
7: ja t'ho deia, Xavi.
8: Vam explicar Can Dragó ara fa 15 dies. 8 de la primera, tot just acaba de començar el partit. Pausa i tornem al descans. Recordem a la Premier, empat a 0 entre el Liverpool i el City. Ara sí, ja som també a Fontejau, a punt d'arrencar partit de la Lliga Femenina entre l'Espar Girona i el Jairis. I a les 7, Barça-València al Palau.
12: Superesports amb Xavi Puig.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Vilafranca, esteu preparats?
15: Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
16: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
17: Totes les marques, millors ofertes.
16: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
18: Ocasión Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
20: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
21: Gaudeix la més enllà dels 5 quilòmetres a Maromar Hotels i Restaurants i la seva experiència completa de benestar.
22: Hi trobareu una hospitalitat propera, gastronomia de proximitat i un ferm compromís amb l'entorn.
21: Diumenge 18, descobreix l'essència de la Costa Brava a Maromar Hotels i Restaurants i la cursa de RAC1.
23: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
24: Ai, que ràpid passen les coses bones.
25: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
24: O els 10 dies Nissan.
25: Com?
24: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: RAC1 Podcast.
28: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
29: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
30: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
28: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: RAC1. RAC1.
28: Aquest dilluns el Girona juga a RAC1. A les 9, des de l'estadi Heliodoro Rodríguez López, Tenerife-Girona. L'equip de Quique Álvarez vol seguir la seva bona dinàmica a domicili.
32: Doni, mitja volta, gol! Aixeca'n la samarreta, Doni!
28: Viu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona de segona. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
31: RAC1. Tots som un milió.
33: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
34: Escolta, navega, descarrega, informa.
33: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Dos quarts de set de la tarda, en punt. Si busqueu un SUV híbrid amb potència, tecnologia i etiqueta Eco, la resposta és a Omoda Jaeco Autovivo a Sant Boi. Ja arriba el nou Omoda 5 híbrid, 224 cavalls, tecnologia híbrida SHS i tota l'energia que necessites per gaudir de cada trajecte. I el millor, que ara el temps és de només 23.230 euros. I encara més, els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova-li, fes el canvi, el trobaràs a Omoda Jaeco Autovivo a Sant Boi i Autovivo.es. Continuem amb el 0-1 a Can Dragón, aquest Europa Al Jazeera's, Pau.
2: Sí, a punt d'arribar al primer quart d'hora del partit. Hi ha hagut una primera targeta groga per un futbolista escapulat. Per Teto, també l'ha vist Tomàs, de l'Al Jazeera's. Compte que ara ataca l'Europa per l'esquerra i anava justament a Teto a la passada a l'espai. Ha acabat perdent-la, ara pressionant, mirada de recuperar-la, lluny al perill el conjunt andalús. La recuperació de l'Europa al carril de la banda esquerra. Pilota al carril central, faran el canvi d'orientació. A la dreta, incorporant-se a l'atac, Àlex Cano. Jugant al mig del camp, l'Europa, que vol refer-se d'aquest gol que ha encaixat només a arrencar el partit. Ha marcat Òscar Castro amb aquesta errada que m'ha explicat Daniel Ruiz.
1: Hi ha una reacció, no, Arnau?
3: Sí, és el que comentàvem durant la...
2: Mira la centrada, Cali! Gol!
1: Mira, gol! I tant que n'hi ha hagut.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! La centrada tensa de Nol Coto des de la dreta, pràcticament a l'altura del banderí de corna, a la frontal de la petita, l'esperava Càlid, que posa el cap a la perfecció. S'ha estirat Ivan Moreno, semblava que l'aturava, però ha acabat introduint-se aquesta pilota al fons de la xarxa. Empata l'Europa, superat el primer quart d'hora de partit a Can Dragó. Europa 1, Al Jazeera's 1.
3: Doncs mira, exactament és el que anàvem a comentar, no? Que sembla que a vegades això del futbol t'hagis de veure amb l'aigua al coll per reaccionar, i des del gol encaixat l'Europa, que estava mirant porteria, hi ha hagut corners, hi ha hagut jugades d'atac, i esperem que aquest empat no ara faci que l'equip no reculi, que segueixi intentant, perquè certament des del gol de l'Al Jazeera's l'Europa estava sent millor. I això ha de continuar així, perquè l'Europa necessita guanyar, gol important, segon gol de Calit aquesta temporada, que és el davanter centre titular, i esperem que aquest gol ajudi a seguir atacant com ho estava fent des del gol encaixat.
1: Sí, bueno, rematada la planxa, ja que el porter sí. No fa la seva millor intervenció i ajuda, però tampoc ha estat el de l'Europa especialment encertat en el primer gol. Per tant, Europa 1, Al Jazeera's 1, el 16 de la primera part. En bàsquet, la penya perdent de 12 de moment a la pista del Baskonia, 68-56, el Cadí la Seu perdent de 5 a pal a la Lliga Femenina, i ha començat a Fontejau l'Espar Girona Jairis d'aquesta tercera jornada en aquesta Lliga Femenina, de moment amb dues derrotes de les gironines en les dues primeres jornades. Avui rebent l'equip de Bernat Canut amb una victòria i una derrota per les murcianes en els dos primers partits. I a Fontejau l'Albert Ferrano. L'Albert, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Com ha començat això, Albert?
4: Doncs malament. 0-6 d'inici pel Jairis, amb de moment tres llançaments fallats per Girona, que torna a perdre la pilota. Compte que és un 2-1 i anotarà Jairis. 0-8 i demana temps mort Roberto Íñiguez, perquè evidentment l'Espar Girona afrontava el partit amb molta necessitat. No ha guanyat cap dels quatre partits de competició oficial en aquest inici de temporada i comença amb un 0-8. Haurà de remar. No és fàcil tampoc la visita avui del Jairis, que la temporada passada ja va guanyar a Fontejau. És un dels equips de la part mitjana alta de la classificació, per tant, compta avui, perquè l'Uni Girona, l'Espar Girona, cita sí o sí la victòria per poder fer fugir els fantasmes d'aquest inici horrorós de temporada amb quatre derrotes.
1: Es punt de connexió. Fontejau amb l'Albert Ferran. A primera ha començat ja la Cartuja, el Betis Osasuna, Molló.
5: Sí, amb notícia destacada al Betis, que és la suplència d'Antoni. Avui, Riquelme, Isco, Abde i Cucho Hernández, a la part atacant del Betis de Pellegrini. I Osasuna, amb el 4-4-2 de Ramis habitual, amb Budimir i Raúl García com a doble atacant. Primer minut de partit, Betis 0, Osasuna 0. A segona, per cert, ha arrencat un altre bon partit, eh? Mallorca 0, Les Palmes 0.
1: I també segona part en marxa a Anfield, de Liverpool 0, City 0. Ha mogut banqueta Maresca o Iraola,
6: no,
1: Clara?
6: No, de moment no, i de moment targeta groga, que és el que tenim. Només comença aquesta segona part per una entrada de Gravenberg sobre Anderson, una trepitjada al mig del camp, segona amonestació, per tant, pel Liverpool. Araújo, recordem, la primera part. I era Gravenberg, el neerlandès.
5: Molt clara, la groga.
6: De fet, encara no s'ha recuperat Anderson. Està estès a la gespa d'Anfield. Ara sí que l'ajuden a aixecar-se els companys. Es prova amb aquest peu dret. Veurem si pot continuar. El migcampista del Manchester City, que va un pèl coix ara mateix. De moment diu que calma, intenta córrer i sembla que ja està. Mira, ja està bé. Serveix la falta al mig del camp en Kurt Enzo amb Rubén Díaz.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Imperdonable.
5: Sí, sí, la para amb la cara, fins i tot, eh? Sí, sí, la para amb el puny amb la cara, no sé, però bueno.
4: I després, bona reacció també, perquè Koeman tapava una mica el camp de visió i ara veiem la de McAllister, que jo diria que no la toca, però 3 xuts seguits del Liverpool en un minut més o menys i torna, eh? Compte que ara això sí que és una caldera. La passada per Birch, se li escapa el control a Florian Birch. Ara sí que queda Anfield.
6: Que molt s'han animat amb aquest inici de la segona part del seu equip.
4: I ara hi va el City, res. La passada de Cherki a les mans d'Alisson.
5: No, és en un món ideal, això és el que s'ha de convertir el Liverpool i el que vol la gent d'Anfield. Un equip que pressioni molt bé i que qualsevol pèrdua en sortida del rival doncs la castigui com l'estan castigant. Aquí n'han robat 3 i 3 ocasions del Liverpool que una mica intenta posar la por al cos.
4: I ha recuperat ara pres el City, Semenyo dins l'àrea, al darrere davant Araujo a la centrada! No arriba per ben poquet. El segon pal, en Ndiaye, providencial, Van Dijk per treure-la pràcticament sobre la línia, perquè era gol del City, pràcticament, eh?
5: Araujo està patint, amb sí. Semenyo. Aquesta targeta groga crec que li pot fer mal, perquè aquí Semenyo li ha tornat a fer una mica un descosit a la banda esquerra.
4: I ara córner favorable al City. Ens agrada com ha començat la segona part, eh? A mi m'encanta. Ocasions, sí, sí. Més ritme, més ambient... Falta el gol, només. I aquí...
5: Ha anat ben just.
4: Era Kerkes, era Kerkes qui l'ha tret, sí, perquè... Si no...
5: Sí, sí, però la treu perquè no hi arriba en diària, perquè s'anticipa una mica, però no hi arriba.
4: El córner que picarà Enzo, marca la jugada amb els dos braços ben alçats. El córner des de l'esquerra, la penja l'argentí, el segon pal molt passada, no pot arribar-hi Haaland, surt directament a fora, porteria pel Liverpool. 51 de partit a Anfield. En aquesta segona part, les ocasions més clares, totes 3 del Liverpool. Sortim per l'esquerra, Kerkes, el protagonista d'aquesta última acció atacant del City.
5: I ara sí que se sentien crits, eh? Sí. De Anfield contra el City i un punt agressius.
4: Es pot dir que han dit o no es pot dir en antena?
5: La cançó era You Know What You Are, que sabeu el que sou. Sí. Aviam com ho dic. Maleïts tramposos, una mica. El diari una mica maleïts tramposos.
4: Dit suaument?
5: Sí, dit una mica suaument. Sí,
4: I va al City, espera, i van els tramposos, com diuen ells.
6: Maleïts.
5: Sí.
6: Maleïts galifardeus.
5: Sí, correcte. Una mica insults d'envejeta a Ola de Drac.
7: Sí.
4: Torna a ser córner pel City, que també hi diu la seva, ha volgut contestar, respondre aquestes accions de Liverpool amb arribades també a l'àrea. Enzo, en curt. Amb Anderson, i torna la pilota al seu company al mig del camp, la centrada d'Enzo, molt dolenta, directament a fora. Servirà la porteria Alisson. Ho fan curt. Kerk, que és passada en llarg cap a ningú, l'avantatge és per la defensa del City. Se la torna a quedar Anderson, demana calma Rubén Díaz, li fa cas al seu company. Toca amb Marc Gay, i aquest un altre cop amb Anderson, rep la falta de Birch pel darrere. Jugarà al City al mig del camp.
5: Bon jugador Anderson, però. Els hi estan amb el City, jugador que guanya molts duels, que té molt criteri amb la pilota i que no li crema el que ha costat, que són molts diners, probablement més del que pagaríem per un jugador o pel que estem acostumats a veure, però aquí a la Premier ja sabem com van. I compte que hi veiem a la grada, eh?
4: Gallagher.
5: A la grada del Manchester City, a primera fila pràcticament, veiem en Noel Gallagher, un dels germans Gallagher, dels cantants d'Oasis, més aviat el de la guitarra, Noel, que ja hi va ser el dia del derbi de Manchester, que també estava allà i que va ser una de les imatges icòniques celebrant la victòria del City contra el United, i avui, en un dia difícil per l'aficionat del Manchester City, doncs que és Anfield, també, donant suport al club.
4: Jugant al Liverpool, al mig del camp, McAllister. Barcola amb Kerkes, la paret no és bona. La manté, però l'equip dirà hola.

0: El retalla punts, que vol acostar-se a aquest City, que ho ha guanyat tot fins ara. 8 n'ha sumat el Liverpool, amb el d'avui serien 9. Araujo, a la dreta, amb Víctor Muñoz. Se'n va cap a dins el jugador del Liverpool. Rep Gravenberg, és el vèrtex, no ho veu clar Gravenberg. Un altre cop amb Araujo a la dreta, aixecarà el cap, la centrada és bona! No arriba, Kumas, per ben poquet. Hi havia fora de joc. De Kumas, entenc.
1: Aquesta ja és a l'altra banda, Haaland a la remata.
2: Sí. Sí.
0: La centrada era bona, de Araujo. I sí que estava en fora de joc el futbolista galès, però... Uf.
3: Sí, ha anat amb la cama equivocada, segurament, no? Potser més amb, amb l'esquerra que podia haver fet la rematada. I no la toca ni amb l'esquerra ni amb la dreta. Com tenim els bàsquets a Fontejau, aquest Espar Girona Jairis, Albert.
4: Doncs ha reaccionat Girona a partir d'una situació un punt ja delicada a l'inici del partit, un 5-14 en contra, ara parcial de 5-0 a favor, 10-14, està fallant algunes cistelles fàcils l'equip de Roberto Íñiguez, que el veiem molt actiu com és habitual a la banda, sobretot demanant calma i tranquil·litat, jugar amb cap, perquè sí que és cert que hi ha certa precipitació en la presa de decisions. Ara recupera una bola al conjunt local. 10-14, 3-33 pel final del primer quart.
3: El Cadí la seu perdent de nou a Palma, 34-25. I com li van les coses a la penya, Vitòria, Mollom?
5: Doncs està perdent per 8 punts. Bascònia 72, Joventut 64, 5 minuts i mig pel final.
3: El Liverpool hi torna.
0: Birds, fora. El xut del futbolista alemany de l'ex de Leverkusen, que ha sortit fora, desviat, però no s'ho ha pensat dues vegades.
3: Tenim penal a la primera.
5: A favor del Betis, a la Cartuja, el 8 de la primera part, que xutarà Isco. A veure, Sergio Herrera és el porter d'Osasuna. No, Aitor Fernández, perdó, és el porter d'Osasuna, intentarà aturar-lo. I va Isco, i gol, l'enganyen al porter, marca Isco, Betis 1, Osasuna 0... 9 de la primera, el Betis, per tant, continuaria tercer a la Lliga abans de rebre el Barça la setmana que ve.
3: Sí, partit exigent, aquest del Barça, aquesta visita a la Cartuja abans de rebre el Madrid pel que fa a la Lliga. Vaja, la setmana Betis-PSG-Madrid és maca-maca aquest tram de 3 partits que tindrà consecutius l'equip de Flick.
0: I si es guanyen els 3, encara més.
3: I a Can Dragó, amb l'empat de l'Europa 1, continua atacant l'equip local, l'equip de Gràcia, o ha reaccionat el Jazeera, Pau?
6: Sí, sí, està tenint oportunitats l'Europa. Ara una centrada des de la dreta d'Àlex Cano, que ha rematat Gori, tot i que hi havia una falta a l'interior de l'àrea, una falta en atac de l'Europa. Prèviament també ha tingut una de Clara a Càlid, rematant una bona assistència d'Arnau Campeny, molt més còmode a l'Europa, pressionant i també tenint la pilota amb criteri i duent l'esfèrica d'una banda a l'altra.
7: De fet, m'atreviria a dir que estem veient segurament els millors minuts de l'Europa en el que portem de temporada. És veritat que som a la jornada 7, però es requeria una mica aquesta evolució, i el gol en contra ha sentat molt bé a l'Europa, perquè està jugant uns bons minuts de futbol. Ens fixem que és Khalid qui de punta fixa els centrals, i molta mobilitat entre aquests jugadors bons que han de liderar una mica l'atac de l'Europa, Mascaró i Teto. Per tant, comencen a funcionar aquests engranatges de Luis Blanco, i és una gran notícia de cara al joc ofensiu de l'Europa, això, eh?
3: La transmissió és una mica poltergeist, amb aquesta llum, aquest ressol que fa que en situacions sembli que hagi de sortir de cop aquí una nau espaial i aterrar sobre la gespa de Can Dragó.
6: Ja s'acaba, De fet, ara, la primera part, la posició és de visibilitat reduïda, és allò quan pagues una entrada de visibilitat reduïda, la primera part és visibilitat reduïda i la segona ja serà sencera.
3: Bé.
6: És com un concert a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
7: No, però aquí seguirà sent reduïda perquè hi ha un pal. Vull dir que...
6: Sí.
7: Això és veritat,
6: una
7: això s'ha d'explicar. Sí, sí, hi ha una columna que ens impedeix veure un tros de camp, però
6: tot ho farem.
5: De fet, les teles de les puntes televisivament aquí a l'estudi són problemàtiques, una per això que dèiem de l'Europa, i el marcador del partit de la Palma i el Cadí, la Seu, és un espectacle. He arribat a veure el forat del Cadí, la Seu, 8, 33 a res, diguéssim. Però van canviant de números d'una manera molt estranya. Ara sembla que s'està...
0: Mira, una 11.
3: Mira, sí, torna a canviar ara.
5: Sí, sí, i ara posant 2 punts més al Palma. No, vull dir...
3: Perquè estiguis atent.
5: Sí,
3: Mira, tinc el Dani Aguilar ja al Palau, em sembla. Hola, Dani, bona tarda.
8: És per donar emoció, Jaume. Molt bona tarda a tothom.
5: Mira, t'ha de sortir ara. Una 11.
0: I 36-26, no em queda clar com van.
3: Tu que ets un amant de les matemàtiques, ja de per si, Dani, eh?
8: Ostres,
3: no podies fer-ho servir. serien fàcil,
8: sí,
3: eh?
8: Sí, clar. Ah, mira, és una cosa més que... Hi ha coses a la vida que, no?, a cadascú li posa especial... li cabreja especialment més una cosa que una altra. Doncs aquesta em posa especialment calentó.
5: Doncs avui estaries és... negre, eh, en aquest partit.
8: És que et fa desconcentrar-te absolutament, ja no dic dels marcadors de presencials, de taula. Jo sempre li tinc molt respecte a tot el gremi dels taules, però...
0: Els taulers, no?
8: Sí, a apretar un botó, no? És de, i anar pujant els punts. Jo hi ha vegades que em fascina fins a quin punt, hi ha vegades que no... que van tard, però vaja. 12 minuts perquè arrenqui aquest Barça-València. Deixa'm dir-te, Puig, que hi ha aquí Santi Cazorla.
2: Home, ah, sí?
8: Sí.
3: Santi Cazorla, espera, que li estic intentant trobar una connexió sí, en un Barça-València sí. de bàsquet.
2: I jo vull pensar...
8: Jo no la veig.
2: O que no hagi vingut... És molt amic amb Xavi. Que no hagi vingut a veure Xavi, no sé, em sorprèn. O que l'Oviedo... No, em juga l'Oviedo.
0: No, l'Oviedo.
5: No, l'Oviedo.
6: El Villarreal.
2: No, clar.
8: Bona tarda, Jordi Colom.
6: Bona tarda.
3: Bona tarda, Colo. Bé... Ja ho intentarem esbrinar, si no li pregunteu, Dani, faig un crit a veure què...
0: Santi!
3: Perquè és aquí, amb qui té amistat.
8: Aquí tot acompanyar, mira, ara està saludant a Juan Carlos Navarro, xerren tots dos, i sí, sí, vaja, ens ho ha notificat Juan Arias, el company de la cadena COPE, quan pujava cap a la nostra posició, i aquí el veiem, samarreta vermella, Santi Cazorla. Ara preguntarem a veure quin és el motiu de l'Astúria, la seva presència aquí.
3: Va, fet cap rima amb Cazorla, l'amic Arias.
8: No.
0: Compte, Haaland, fora! La més clara del City... És estrany veure Haaland fallar aquestes, es lamenta, es posa les mans al cap al futbolista noruec. La passada de Semenyo és molt, Semenyo, molt bona, i Haaland amb la dreta, que potser el veiem més amb l'esquerra fent, sí. Fent gols a ell que no amb la dreta, però li surt un pèl massa desviada, massa creuada, no acaba de rematar bé, però la més cara del City, que ha passat, ha fet un canvi, ha entrat Doku per Ndiaye.
2: Es nota que li queda la cama menys hàbil, que és la dreta, però tot i això és de les que Haaland no pot ni vol fallar, i se li veia els improperis que deia a la càmera després d'haver fallat aquesta ocasió. No havia tocat massa pilota en tota la primera meitat, sol passar això a vegades amb Haaland, perquè pateix marcatges molt a l'home, però quan té aquestes les sol fer, i de fet s'elogia molt els gols que fa amb els pocs tocs que fa per partit. En aquest cas, això, és una que estic segur que se n'arrepentirà molt temps i que el seu pare, que l'hem vist a la grada, també s'ha...
0: T'anava a dir que el càmera avui està jugant a... on està Wally, pràcticament, perquè ha trobat a Gallagher, ara ha trobat el pare de Haaland, per fer el zoom, i mira, i torna al
3: Steven Gerrard, hem vist ara fa una estona, també.
0: Però aquests encara, perquè estan a la zona noble, però allà entre tota la multitud de gent del City i els plàtans, ha aconseguit trobar aquesta gent.
5: Abans ho pensava, la realització d'aquest partit... I en general dels partits grossos de la Premier és un escàndol.
2: És molt editorialitzada,
5: sí.
2: Molt,
5: sí.
3: I té una cosa boníssima, i és que et perds gairebé res del que passa a la gespa, que és una cosa que ja sé que és el que hauria de passar, però que cada cop passa menys.
2: Tanta repetició,
3: i al final només veus repeticions i no veus futbol en directe. Sí. I en canvi, això, a la Premier... en tenen molta més cura.
5: I, per exemple, ahir estic segur que ens haguéssim... O sigui, comparant-la...
0: Ui, opa! Compte! Araujo. Es queda amb 10 el Liverpool, expulsió de Gravenberg per doble groga. L'havia vist en aquesta segona part, l'havíem explicat per aquella entrada sobre Anderson, i ara veu la segona. Compte que això pot canviar el rumb del partit. Gravenberg expulsat per doble groga. Es queda amb 10 el Liverpool. Es queda amb 10 l'equip d'Iraola, que diu que no... Que
5: diu
0: revisar, que no. Sí, es pot revisar, veurem. Recordem el VAR Nick Hopton per ajudar Chris Kavanagh, que és l'àrbitre d'aquest Liverpool City, de moment sense gols, i ara amb aquesta expulsió arriba a Araujo i ja el pobre...
2: Sí, no, és que havia fet...
0: A veure...
3: Ui...
5: Ostres...
3: A mi em sembla que no hi ha ni contacte,
0: no,
3: eh?
0: No,
3: que Doku...
0: A veure... N'hi ha, però molt...
2: Jo crec que per aquí poquet, darrere una mica.
0: Sí, amb la cama dreta, no? Doku llavors no pot...
5: Però el tema és que havia
2: talla
5: arrencat...
2: Talles una contra que anava disparat Doku.
0: Sí.
2: Més que perquè hi hagi molt contacte, és per la perillositat que hi havia.
5: També us he de dir que recordeu alguna expulsió amb doble groga que s'hagi tret? Jo és que no en recordo cap. O sigui que és una norma que de moment trobo que no està triomfant massa en el VAR. No, anireu bé alguna, eh? Segur. Però, vaja, en partits així grans, diguéssim, no em sonen.
3: Ens en veu el Liverpool, mourà banqueta perquè veiem algú ja que es preparava, es posava la samarreta, per tant, ràpidament farà algun canvi Iraola, però se li posa el partit millor del que el tenia el City, que estava patint en aquesta segona part, tot i aquesta gran ocasió que ha tingut Haaland ara fa tot just 4 minuts. Mira, hi va el City per banda esquerra.
0: Sí, amb Doku, precisament, la passada boníssima per Urbini, se li escapa el control, la passada ha estat meravellosa. Perquè ha estat mig amb l'esperó, no sé com l'ha fet, una passada molt estranya Doku, però O'Reilly aquí dins l'àrea, un altre controla i aquesta no te la falla, però... I mira, prepara ja el canvi Iraola.
2: És Trainioni, que és una de les perles de la pedrera del Liverpool, de les sensacions de la pretemporada, que de fet un altre que havia d'anar cedit, però va jugar tan bé a la pretemporada que Iraola va dir no me'l tragueu. S'ha quedat, no ha jugat massa a la Premier, perquè hi ha jugadors amb un punt més de pedigrí a la plantilla, però ara se li obre aquí un forat, és un pivot defensiu, molt físic, bon toc de pilota, però que poca experiència, evidentment, aquí al més alt nivell, però segur que a Anfield hi ha moltes ganes aquí de veure'l.
0: 19 anys té només Nioni, per tant, està davant d'una oportunitat aquí increïble. I torna al City, Doku, fent ballar Araujo, Doku, es llença, terra el Haaland, gol!
2: Dues no.
0: Ara sí que no l'ha fallat, ja ho diu el Pol, dues no, una d'acord, però dues no, somriu Haaland, suposo que mirant el seu pare, que també deu celebrar-ho entre els plàtans de l'afició del City, plàtans de globus, recordem-ho, no, de veritat. Mira com somriu, mira com aixeca el puny, com fa el senyal de victòria, perquè Haaland aquí no ha fallat. L'acció de Doku, que des que ha entrat ho ha fet bé, ha portat més també perill per aquesta banda esquerra, el xut toca en un defensa, la pilota cau a la zona del punt de penal i Haaland amb l'esquerra, pam, Gardella, impossible per Alisson, el City s'avança jugant ja amb 11 des de fa un parell de minutets o menys. Liverpool 0, City 1.
3: Com deies, Pol, una sí, dues no,
2: És el que té Haaland. No li fa falta tocar pilotes, no li fa falta estar molt connectat amb el joc, no és un fals nou que baixi a rebre, no ho vol ni té cap intenció de fer-ho, l'únic que vol és estar dins de l'àrea perquè li caiguin aquestes pilotes. És una jugada boníssima de Jeremy Doku, que ha estat un incordi per Liverpool espectacular des que ha entrat, un xut que acaba mossegat, rebota amb dos jugadors, acaba mig morta dins de l'àrea i aquí és on apareix Haaland amb la cama esquerra, l'empala directament al fons de la porteria, gol del Manchester City, que se li posa molt bé el partit perquè té, recordem, un home més sobre el camp. I bé, context perfecte per al City i jo veig a Doku tal com ha entrat amb Araujo amb targeta groga que Iraola hauria d'actuar allà, poder, perquè Doku, sincerament, és un dels jugadors que ara mateix et pot treure una targeta groga més sense volar. I ara veiem aquí també a Noel Gallagher, com celebra aquest gol, un gol que serà recordat, sens dubte, a tota la grada visitant del City.
0: És un partit molt important per la gent del City, aquest, i...
2: No, i pel missatge que envies, també, cap a ells i tot plegat.
3: Sisè gol de Haaland en aquesta lliga, amb aquesta cama esquerra, patapam cap a dins. Ara mirava el pare Haaland, el mes de novembre farà 54 anys, aquí... Arribi als 54 anys com està el pare de Haaland.
2: Està.
3: Realment.
2: Sí, està.
3: Però ja no podrem, jo ja no puc fer. No. Perquè que en tinc menys, estic molt més perjudicat ja. Vull dir que molt hauria de canviar la cosa en 3 anys ara.
5: No esperes millorar, no?
3: No crec.
2: No. Un altre al qui també li canviaríem el compte corrent.
0: Sí. A veure, que tenim canvis. Ha entrat Nioni per Birds, per tant, Carragher té...
2: Un altre, està content?
0: Té per omplir televisions aquesta setmana i ha marxat O'Reilly, que tenia una groga entre Josko Guardiol, que també venia de disputar tots els minuts amb Croàcia, per tant, també es podia entendre que descansés, tot i que O'Reilly venia també d'unes molèsties musculars, va abandonar la concentració, diríem, a Anglaterra, però ara sí que ha entrat Guardiola en aquest lateral esquerre.
3: S'acaba el partit de la Penya, el Buesa Arena, Molló, amb derrota,
5: Sí, ha acabat perdent la Penya, un partit que ha anat a remolca el marcador, finalment ha caigut 93-73, i ha acabat caient una tova, i tenim un altre partit al descans, Bilbao Bàsquet 44, Burgos 45.
3: A les teves mans, Dani Aguilar, que no acabi sense victòria catalana aquesta jornada a la Lliga CB.
8: Per segon cap de setmana consecutiu, per bé que l'anterior no és del tot complet perquè el partit del Joventut es va ajornar. Però si no...
0: Ui, espera, Dani, perdona, t'estic interrompent cada cop que parles, però quin golaç del futbolista que ha revolucionat el partit a Anfield, Jeremy Doku. L'albelga fa el segon pel City i busqueu-lo, si no l'heu vist, perquè és un autèntic golaç. Agafa la pilota, entra a l'àrea, es fa l'espai cap a dins per enviar una rosca imparable, impossible per Alisson. És un golaç del City, un golaç de Doku. 0-2 al City, camí de la sisena victòria en 6 jornades, 69 de partit. Perdona'm, Dani, no paro de tallar-te avui, però golaç del City.
3: No, home, això s'ha de tallar qualsevol cosa. Amb 12 minuts al terreny de joc es poden fer poques més coses de les que ha fet Doku, mare
2: sí,
3: meva.
2: És una substitució de les que guanya un partit,
0: sí.
2: Perquè ha entrat, ha estat un autèntic dimoni per aquesta banda esquerra, força l'expulsió de Gravenberg, que la jugada següent força tota la jugada que fa, acaba amb el gol de Haaland, i a la jugada següent fa aquest autèntic golaç, també rebent aquí a la banda esquerra, trenca cap endins, i el xut una mica és el que se li troba a faltar, no?, a Doku, que li falta producte final, una mica, té molt bones sensacions, dribla molt bé, genera molt, però no acaba amb gols i amb assistències. Doncs ha acabat amb una definició que te l'afirma en els millors jugadors del món, una rosca d'aquestes maques, que tan bon punt li ha sortit del peu, aquí ja veiem aquella rosca que entrava per l'escaire de la porteria del porter Alisson. 0-2 pel Manchester City, que el que pintava un partit complicadíssim, ara mateix se li posa millor que mai.
3: I contra 10, recordem, jugant ara al City, Maresca amb aquell gest molt, molt expressiu, sí, amb la mà fent-la anar amunt i avall, de mort meva, el que s'ha inventat.
0: Pot fer mal al City ara al Liverpool, que està molt tocat amb l'expulsió d'aquests dos gols en 4 minuts, i torna a l'equip de Maresca. És Cherki el xut a les cames de Jaquet, però alguna cosa em diu que arribarà un tercer.
2: Sí, sí, la sensació és més de 0-3 que de 1-2, i si això acabés així, Enzo Maresca guanyant el Trafford i Anfield a la primera temporada, sí, déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, perquè sí que els dos partits, el d'Old Trafford va tenir molt mèrit perquè el City es queda amb 10 a la primera meitat, i aquest pots argumentar que ha tingut un punt de sort amb l'expulsió i tot plegat, però al final no és gens fàcil fer això.
3: I fent el 6-6, sí, va camí de fer el City, aquest 18-18, que deies que només 4 entrenadors...
0: Sí, Ancelotti amb el Chelsea, Guardiola amb el City i Solskjaer amb el United.
3: Oh, ben aconseguit aquest 18-18 en les 6 primeres jornades a la Premier. Als bàsquets, ara tornem al Palau, Abans a Fontejau, com tenim l'Espar Girona, Jairis, Albert.
4: Perdent de 3, 19-22, 6 minuts, 13 segons per arribar al descans. Diríem que de menys a més el conjunt de Roberto Íñiguez, sobretot a nivell defensiu. Ara falta millorar, i molt, en el percentatge de llançaments. Està trobant opcions alliberades, però clar, estem parlant ara mateix en tirs de camp d'un 7-25, un 28%, i amb aquest percentatge no vas enlloc. Però el millor de l'Espar Girona avui és la defensa, la intensitat, està jugant com toca un partit contra el Jairis, però, evidentment, falta final a punteria, temps mort demanat ara per Bernat Canut, en aquest 6-13 pel descans, 19-22, més 3 pel Jairis.
3: El que ha dit la seva al descans, perdent d'11-36-25 a Palma, a Mallorca contra l'Azul Marino. Quines novetats té el roster del Barça pel que fa a l'ACB avui, aquest Barça-València, Dani?
8: Entra Agustín Oval a la convocatòria, en cau descartat Stanley Umude, els dos lesionats que ja coneixíem, Justin Minaya i Joan Macondú. Aquest és el roster del Barça per enfrontar-se al hores d'ara invicta a l'Eurolliga, el vigent campió de Lliga, la reedició de la final el dia de Sant Joan. Va acabar qui va posar punt final l'anterior edició de l'ACB amb victòria del València. Ha canviat molt i molt el Barça, el València també ha tingut alguns canvis, amb quintet titular ja blaugrana, Justin Robinson, Kevin Panther, Tyrese Martin, Joel Parra i Oleg Balcerowski. Aquests són els 5 homes amb els quals començarà Alexander Sekulić aquesta tercera jornada de l'ACB.
3: Bona rebuda, imagino, a Mirotić ara a les files del València.
8: Sí, bona rebuda de la gent que hi ha, que tampoc és molta. Avui torna a haver-hi poqueta gent al Palau, sí que a poc es va haver-hi color a les localitats del Palau Blaugrana, però sí que és veritat que és un jugador molt i molt estimat i que, vaja, se'n té un grandíssim record. Quan la pilota ja va al cel de les Corts, arrenca el partit. En falta? Sí, sí, falta, per començar Daniel Sacco.
3: Polo, os dur d'arrossegar pel Barça avui aquest València Bàsquet.
7: Sí, més que res que tots aquells dubtes que va generar una mica la Supercopa, la pretemporada, la primera derrota a Lliga contra el Lleida, l'ha anat esvaint. Té el millor inici de la seva història a l'Eurolliga i ha anat trobant el to. Veurem, avui té aquest
4: examen que és combinar Euroliga amb un Barça.
8: Tairis Martin falla, però Oleg Balcerowski captura el rebot. Quina bona feina està fent el pivot polonès del Barça. 2-0 amb un València, per cert, que ha sortit amb TJ Shorts, que està fent una inici de temporada absolutament espaterrant.
4: Torna a ser ell.
8: Sí, amb Omari Moore, amb Cam Taylor, amb Osekowski, l'home que no va aterrar el Barça per les
4: el
8: qüestions
4: porro...
8: sí, que tots sabem, sí, que es va fumar, bàsicament,
4: sí,
8: i, no de manera metafòrica, i Nil Sacco, aquest és el quintet titular del València.
3: 2-0, primer gol, primers gols pel Barça al Palau Blaugrana. El City guanyant 0-2 i a l'Europa a punt d'arribar al descans empatant a una. Can Dragó, Pau.
6: S'han afegit 4 minuts, ara ataca l'Europa, és Teto que conduïa la frontal i han fet falta, aquesta és clara, al balcó de l'àrea, en tindrà una l'Europa, des de la frontal de l'àrea aquesta falta, 4 minuts afegit. Tàrrega Làjara, hem superat pràcticament ja el primer de l'afegit en un partit prou còmode fins ara de l'Europa, malgrat que ha vist que no es pot relaxar perquè l'Algeciras ha tingut una de molt clara, afortunadament no han pogut resoldre bé la jugada.
3: És sí, bona combinant... aquesta, Arnau?
7: Sí, sí, no, i el que anava a dir, abans comentar amb l'impacte de Teto en aquesta primera meitat, creixent en el partit i passant pràcticament tot el joc per ell, m'està agradant moltíssim, ja dèiem que és dels jugadors més talentosos d'aquesta plantilla, és un futbolista amb experiència a la segona divisió, i mica en mica va traient aquest talent que té. Per tant, bons minuts de Teto, i a veure aquesta falta, que és molt i molt perillosa.
6: Sí, anirà en Gori.
7: Gori, no? Sí,
6: sí,
7: especialista,
6: sí,
7: en principi.
6: Amb cama dreta, hi ha la tanca situada dins de l'àrea. Hi ha un altre futbolista, diré que és Mascaró.
7: Sí,
6: que
7: també gran primera meitat de Mascaró, eh?
6: És esquerrà, veurem aquesta falta. L'àrbitre que els diu a la tanca, doncs, que saben els riscos que hi ha amb les mans, ara advertint també els jugadors de l'Europa que estan situats ben a prop de la tanca defensiva de l'Algeciras, 2 per sobre del 45 a Can Dragó, amb l'empat a 1 al marcador entre Europa i Algeciras, l'equip escapulat que vol avançar-se de nou en el marcador. A veure aquesta falta, que és molt perillosa, i anirà Gori Gràcia al xut directe, corna! S'ha estirat el porter Ivan Moreno, aquesta falta que anava per baixa, ajustada al pal esquerre de la porteria andalusa, desvia corna el porter d'Algeciras.
7: Un porter de gran record per l'afició escapulada. No sé si no ho hem comentat, però la temporada passada va dedicar unes paraules molt impresentables a l'afició de l'Europa.
6: Vais a morir siendo españoles.
7: Efectivament, va dir això i avui torna, on va ser feliç, no? Allò que es diu sempre.
6: A veure aquest corner des de la dreta de l'atac de l'Europa, i anirà Gori amb cama dreta, la penja, aquesta va al segon pal, massa passada, la podrà salvar Esgró, a veure si la pot fer bona, la deixa al carril central cap a Campenya, aixeca el cap al futbolista de l'Europa, obertura a l'esquerra cap a Esgró, acabant-se aquesta primera meitat, vol fer l'acció individual, Esgró com un extrem, acaba cometent falta ell mateix després de llançar-se una autopassada, perdrà la pilota, que és ara favorable a l'Algeciras, 3 per sobre del 45, Europa 1, Algeciras 1.
3: Gol a primera.
8: Gol del Betis, el segon, el marca Abdel, ex del Barça, Betis 2, Osasuna 0, al minut 30 de la primera part, aplaudeix des de la banqueta a Marc Bartra, que avui és suplent. En tot cas, el Betis encara el partit abans de, recordo, rebre el Porto dimecres a la Champions. Betis 2, Osasuna 0.
3: En fi, l'han canviat a Araujo, Clara.
0: Sí, perquè és que poc després del 0-2 hi ha hagut una altra acció de Doku, que ha marxat amb una facilitat d'Araujo que, vaja, amb la groga ja està condicionat tot el partit, i tal com està ara el futbolista belga fent mal en aquest costat. Ha marxat, ha entrat Frimpong, i també canvi en atac. Kumas, aquest futbolista galès que avui de titular, ha entrat Rio Engumoja.
3: I control del City ara, sí. Però molta pilota, Pol, pel City en aquests minuts.
2: Sí, sensació una mica de que, no et diré que hi ha una treva, perquè evidentment el Liverpool vol respondre una mica, però es veuen impotents, jo crec, davant d'un City que ha fet la feina, que ara sap que depenen d'ells mateixos conservar la pilota i baixar les revolucions del partit, i que tenen la superioritat d'un home sobre el camp. Doku està fent el que vol, per l'altre esquerre és una cosa...
0: Ui, l'acció del City és boníssima! Ui, Cherki! Quin golaç! Quin golaç de Cherki, que diu, jo també vull. Si Doku fa un golaç, jo el faré encara més bonic. En aquest cas, per acció col·lectiva i per sang freda del futbolista francès d'arribar davant d'Alisson, fer-lo seure a terra i marcar. L'acció del City és preciosa, un altre cop iniciant l'Amdoku, el cop d'esperó diria que és d'Anderson, i Cherki retalla just abans de definir davant Alisson per fer el tercer. Quin cop de punt sobre la taula del City després de que s'hagi parlat. Ah, no, la deixa passar. Ui, és Guardiola, Val. Sí, sí, sí. La deixa passar Cherki, el mateix Cherki, deixa passar la pilota per sota les cames. Quan rep d'Anderson, exacte, és aquí. És Doku Anderson, la deixa passar Cherki. Cop d'esperó de Guardiola i després retalla Cherki davant del defensor, que era Frimpong, que acabava d'entrar per Araujo. Doncs mira, retratat en la primera i defineix de meravella el futbolista francès per fer el 0-3. És un autèntic golaç al City, que seguirà líder amb ple de punts, 18 de 18, i avui a més amb un 0-3 a Anfield. És cert que l'expulsió també condiciona, però el City en aquesta segona part divertint-se.
2: Una obra d'art, sobretot per la jugada col·lectiva i per la tranquil·litat i la qualitat que té Cherki de, a l'últim moment, quan té el xut tot de cara, a fer aquest retall en sec i enviar a Jeremy Frimpong, bàsicament, a comprar alguna cosa al supermercat. Jeremy Frimpong, que és ex de la Pedrera del Manchester City, no tindrà un bon record d'aquest partit, i Cherki una mica això, fent el gol que ha fet esclatar a l'afició del City també. Hem vist que quan el celebrava anava cap allà, es tocava tot l'escut mirant cap a l'afició, i d'alguna manera bogeria desencadenada el sector visitant de aquí d'Anfield, que sens dubte ningú s'esperava, probablement veient com ha anat al principi del partit, que acabés així això, però victòria molt contundent del Manchester City, que ara fins i tot es pot permetre treure sí a Haaland i a Enzo Fernández.
0: Sí, a dos titularíssims, han entrat Bouadi al mig del camp per Enzo i Alan Elias, el brasiler, per Haaland, que avui marxarà també amb un altre gol per seguir Pichichi. Descans per ells, que també venien de jugar i de forçar bastant amb les seleccions, per tant dia rudo per al City de Maresca.
3: I que hi ha un City PSG dimecres a la Champions, que no està gens malament. Doncs golaç, aquest toc d'esperó de Guardiola, ja els voldrien molts davanters o migcampistes del món. Detall de qualitat del defensa citizen. Com ha arrencat el partit al Palau, Dani?
8: Ara amb triple de Nicola Mirotic, n'havia notat moltíssims, vestit de blaugrana, ara ho fa vestit de taronja. 11-15, 3-50 per al final del primer quart. Rebot ofensiu de Josh Divo, anirà a la línia de tir lliure al nord d'Amèrica. Ha canviat color els 5 jugadors de cop. Alexander Sekulić ha fet un quintet nou fa tot just un parell de minuts.
9: Ha començat preparant doble canvi i ha anat animant-se l'home. Sí. I el que estem veient en aquest inici són jugadors que necessiten una mica connectar-se encara en aquest inici de temporada. Gibson ara treu la falta, però tornava a ser una jugada molt forçada quan abans s'està ballat. Tyrese Martin, que fins i tot comença a haver una mica xup-xup, podríem dir, a les xarxes sobre... No només el rendiment, sinó el que hem comentat. És un home que transmet com un passotisme, sí, sí, que és el seu llenguatge corporal. No vol dir que no estigui posat en el partit, però que, clar, quan no està bé, això fa que la gent encara es posi de més mala llet. I ara tenim aquí un debut, i a Obal, debut a CB, sí, i a Obal, que torna a tenir minuts. L'últim partit que va jugar no va estar bé contra Corunya, això li va comportar càstig de no jugar en els següents. Veurem si avui aprofita els minuts.
8: El debut a CB és el de Tosin Ebuoma, el quintet ara mateix amb Gibson, Brizuela, sí,
9: i que ja ha conegut a Mirotić.
8: Obal, sí, Tosin i Josh Nivo. Anota una altra vegada Nicola Mirotić, és tan bo aquest tio. Com el gaudies, Ballús, a Mirotić al Palau Blaugrana?
2: Sí, el gaudia, sí, sí. Tal com no va acabar d'anar com esperàvem, probablement que fos que ens protegi una Eurolliga amb aquell projecte que es va muntar, però sí, sí.
8: Sí, sí.
2: Talent molt.
0: Per cert, de sorda, l'altre dia, fa 4 dies, estava a Indonèsia. Jo crec que... Està aquí una mica gaudint de la vida, no?
8: Hem fet la consulta, Clara. Sí. La resposta és meravellosa. La resposta és incògnita del dia.
2: Mira,
8: com? Incògnita del dia, perdó. Em fa molta gràcia. O sigui, realment ningú sap què dimonis sóc aquest home aquí. Però clar, si et dius Santi Cazorla i vols venir per la Blaugrana...
3: Jo buscava la connexió potser amb la família Roig, no? Que Cazorla, evidentment, molts anys al Vila-real, i aquí un altre Roig és qui mou els fils del València.
0: T'ha entrat a la seva xarxa d'Instagram, i això, fa 4 dies estava jugant a Jakarta, un partit així com d'estrelles, i ha penjat una foto amb la seva dona en un avió que sembla un avió privat, i potser dir, doncs, què fem?
3: Bueno, vivint la vida, l'altre ja el vam veure en aquella rebuda dels jugadors de l'Oviedo amb l'autocar, absolutament fora de si.
0: El partit de selecció espanyola també hi era, em sembla, no?
5: No, potser s'ha equivocat i en lloc de... El Villarreal jugava a Madrid i es va equivocar i va dir, hosti, mira, Barcelona, doncs anireu a Palau, ja que no puc anar. Bernabéu. Sí, sí.
3: Abans que s'acabi el partit, la Dani Aguilar sabrà perquè,
0: no?
3: Perquè Santi Cazorla ha aterrat avui al Palau Blaugrana a veure aquest Barça-València.
8: No en tinguis cap mena de dubte. No ho sap el Barça, ho sabrem nosaltres. 2:47 per al final del primer quart. El triple de Darío Brizuela, que no hi va.
0: Ens has de posar el micròfon del Superesports, de Cazorla.
8: El rebot, mira, ella com demana. El rebot és de Josep Puerto.
3: Mira.
0: Has d'aconseguir la victòria catalana i a Cazorla, buenas tardes.
8: Doncs espera't, que hi ha 2+1 ara.
9: No.
8: 2+1 d'Omari Moore. Anota Omari Moore per situar el 13-17. Serà o a 19?
9: A 19-19.
8: A 19, eh? Però i... anirà l'addicional.
9: I aquestes coses també de bàsquet modern, si vols, de ser college. Tenim ja la rotació dels 12 amb 7 minuts
8: com
9: 24
8: dia.
9: Segons.
8: Com l'altre dia. Sí, sí. Ja entren Núñez i... Olivier Nkamua. Ara tenim a Ebuoma i a Nkamua. Tots dos a pistes, un moment important. El joc interior del Barça, Omari Moore, el tir lliure, que anota, màxim avantatge del València, és 1+6, 13-19, canvis també, deixa'm dir que això és rock and roll, els dos equips intenten córrer, llançar, possessions curtes, clar, això també afavoreix el desencert, afavoreix les imprecisions, de moment més imprecisions pel Barça que no pas pel València.
9: Sí. 13-20, que en algun moment suposo que pujaran al marcador.
8: No, veus, mira, doncs mira, és que...
3: Ara s'indigna. Ja. Espera, deixa'm parlar, ja. Abans que t'indignis, a Fontejau, que si hi ha rock and roll al Palau, diríem que és un... més bolero el que hi ha a Fontejau, una mica més, més l'entorn, més espès, aquesta primera part, Albert.
9: Sí, però ara la millor notícia és que per primera vegada en tot el partit, l'Espar Girona per davant, 29-28, amb un triple de la turca Sen Yurek. Ara Bernat Canut demana el temps mort perquè queden 22 segons per arribar al descans i té una última possessió Jairis. Clarament de menys a més el Girona, que si afina una mica més la punteria, doncs té més números d'endur-se el partit, perquè és que l'actitud defensiva, com està defensant l'equip de Roberto Íñiguez després del 0-8 inicial, doncs està marcant el ritme d'aquesta primera part. A un Roberto Íñiguez que té de dir que hi ha hagut un parell o tres de decisions arbitrals polèmiques que han fet protestar a Fontejau, i ell ni mu, molt centrat en el treball de les seves jugadores, no ha protestat, veurem amb el pas dels minuts, però de moment ha animat molt les seves jugadores, sap que és un partit important per trencar la ratxa de 4 derrotes en els primers 4 partits oficials.
3: El que diu la seva, 2 minuts perquè s'acabi el tercer quart, perdent de 12 a la pista de l'Azul Marino a Palma, 49-37, i marca el Mallorca, segona.
5: Sí, havia marcat el primer Pablo Torre i ara Àlex Sala fa el segon. Mallorca 2, Les Palmes 0, 42 de la primera part, el Mallorca se situaria amb 17 punts, superant el Sabadell a 4 dels líders, Eibar i Almeria.
3: Té una falta al Liverpool, posar-li emoció al partit, Clara.
0: Sí, després d'una acció...
3: Vaja, emoció d'aquella manera,
0: no,
3: és un 0-3.
0: No, exacte, no, emoció no, però bé, fer un golet. Després d'una acció de Víctor Muñoz, d'orgull, de dir, mira, arrenco jo, ha començat a córrer, no el podien parar, i finalment Boadi l'ha fet la falta i ha vist la targeta groga. Víctor Muñoz, les poques coses que podem salvar, rescatar del Liverpool avui segurament...
2: Sí. Sí, sí.
0: Amb les seves accions.
2: Sí, sí, del més perillós, sobretot a la primera part. Potser ha anat més a menys.
0: Sí, com tot el Liverpool.
2: Sí, però penso que el Liverpool... A mi em deixa dubtes al mig del camp, penso que poc generador de futbol, va molt d'una punta a l'altra, però li falta un punt de sentit, i les peces que té a dalt no acaben d'estar fines, tampoc. Molts són nous, altres... Alexander Isak, que és important, està lesionat, els hi falta encara amb el Liverpool.
0: Picarà la falta McAllister, cama dreta, la bloca sense gaires dificultats Donnarumma, intenta més llançar ràpidament el contraatac del City, amb Semenyo, cau a terra, no hi ha falta, serà pilota pel City, un servei de banda.
5: Per cert, que opta, publica que el gol de Cherki, el 0-3, dura, és una possessió que dura 1 minut i 48 segons del City, i que participen... Jo diria que tots els jugadors m'ho estan mirant, fins i tot participa Haaland, que és veritat que... Però sí que veig que toca una vegada la pilota, fins i tot Donnarumma, és a dir, que participen a tot l'equip en aquesta possessió que va del 75-54 al 77-42, que és quan ha marcat Cherki el 0-3.
0: I esgotarà els canvis a Iraola, marxa Jaquet al central perquè entri Joe Gómez, i també marxa Barcola. perquè entri Chiesa.
3: Aquí el Barça va fer aquell gol també després de no sé quantes passades i no sé quant minut de possessió, que acaba marcant Overmars, si no em pot falla ser, la memòria. Ami.
2: Anfield, és
3: Anfield,
2: diria, no?
3: Sí, Anfield, sí. Hi ha el Barça també un sí, partit que ara intentem mirar quantes passades eren i quants minuts de possessió, que acaba amb aquell gol de... No sé si va ser la sentència, l'1-3 alguna cosa semblant. Tant de bones possessions, Anfield.
0: I espera, que hi torna el City, hi torna el City, Cherki... Exacte. I el xut de Boadi molt desviat portaria pel Liverpool. Minut i mig, mira, la gent marxa. Minut i mig més l'afegit i això ja està dat i beneït.
2: Sí, sí, la imatge de gent marxant d'Anfield des de la televisió es veuen seients buits, eh?
0: Clar, és que hem passat de veure com serà la rebuda del City, esperar potser molt rebombori, insults, pancartes, i acabat.
2: Clar, sí, sí,
0: la gent marxant abans d'hora. Sí, sí. Davant de la superioritat del City, que és qui s'ho està passant bé, l'afició del City.
2: I fent el ball aquest que es coneix com el Poznan, no? Que és com ballar així d'esquena, abraçar tots els aficionats. Es diu Poznan perquè es va fer popular en un partit contra el Lech Poznan, que va jugar al City de l'Europa League, si no m'equivoco, contra el Poznan, que l'entrenava, una mica random això, però José Mari Vaquero.
5: Home!
3: Caram!
5: Sí.
0: I...
3: Quantes coses!
0: Li agafo una pregunta. Té nom quan ho fan els de la Reial Societat?
2: Ho desconec. Pot ser perquè també ho fan, però aquí l'afició del City això li diu fer un Poznan.
3: Té la connexió de Vaquero, no? Per això ho fer la Reial, també. No sigui per aquí que ve la cosa. Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però que... queden per sempre. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. I ara el Ford Kuga híbrid endollable és a un preu excepcional. Consulta condicions a Ford Pones i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: 29 passades van ser aquell gol d'Overmars. Bé, jo crec que avui són més, les passades, perquè no he arribat a veure el número, no ho he sabut veure, però vaja, diria que sí que són més. 29 passades consecutives, 20 de novembre del 2001. Copa de... no, fase de grups de la Champions, 1-3, va guanyar el Barça de Reixac. Barça de Reixac.
0: Increïble.
3: Tenim descans ara sí a Fontejau, Albert.
4: Guanyant l'Espar Girona d'un punt, perquè l'última acció del Jairis ha acabat amb un llançament que ha tocat el cèrcol. Per tant, 29-28, la clau, aquests només 10 punts que han encaixat el Girona en aquest segon quart. Aquest és el camí, pel que fa a nivell defensiu, haurà de millorar en el percentatge en el llançament de tir. Bona notícia, però, que marxa el descans, ni que sigui amb un punt de diferència, 29-28.
3: I ràpidament, hem cantat el descans també a Can Dragó, Pau.
6: Sí, amb l'empat a 1 al marcador, Europa 1 al Jaciras 1, els andalusos s'han avançat al 4 de la primera, el quart d'hora de joc ha empatat el marcador, càlid a Can Dragó, Europa 1 al Jaciras 1.
3: Quant d'afegit a Anfield, Clara?
0: 3, i se n'han jugat un, ara targeta groga per Van Dijk per una entrada sobre Cherki, el Liverpool ja absolutament fora del partit i el City passant-s'ho bé.
3: 9 punts separaran ja, Liverpool i City a la classificació amb aquest ple de punts de l'equip de Maresca.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo encara penso que l'Arsenal té un punt de... Quan començava la temporada veies l'Arsenal com el projecte més consolidat i el gran favorit. És evident que el City li treu 3 punts, tampoc són molts, però hi havia dubtes sobre com Maresca agafaria aquest projecte, la sombra de Pep Guardiola, que evidentment és molt allargada, molts jugadors nous. I a nivell de resultats, la veritat és que és molt bona, i a nivell de sensacions, moments millors, moments pitjors, però jo crec que força resolutiu aquest Manchester City, que han aconseguit adaptar les peces noves amb molta més facilitat de la que podíem esperar.
3: Fer conjectures de què passarà és molt complicat, no, Pol? A nivell de sancions o de si realment que tingui 18 punts ara no valdrà per res perquè aquesta lliga és impossible que la guanyi el City. És impossible fer vaticins.
2: Si hi ha sanció, que el City tindrà descompte de punts aquesta temporada, ho veig innegociable, pràcticament. Això, però si hi ha sanció. Però llavors, bé, aquí veurem els recursos fins on arriben. Gent de Manchester pensa que això pot anar cap anys, mínim 2 anys perquè una mica es resolgui tot i tots els recursos que pot fer el Manchester City. Llavors veurem això quan pot tardar, i ara mateix està tot sobre la taula, perquè hi ha fins i tot o gent que vol el càstig més gran o altra gent, fins i tot executius de la Premier, que per darrere una mica dels micròfons et diuen que tampoc els matem del tot, perquè a la Premier li va falta tenir un City. a nivell de producte, a nivell de drets de televisió, a nivell de moltes coses. Llavors, bueno, hi han una mica com totes les visions, i a nivell de sancions el que et diuen de tots els cantons d'Anglaterra és que està tot sobre la taula, que pot passar tot.
3: I que pot anar per llarg, com explica el Pol. Sí. Per tant, aquesta lliga fan bé d'anar sumant punts, perquè ves a saber que no l'acabi guanyant també el City, aquesta 26-27.
0: I espera, buscaven el quart els de Maresca amb aquest xut d'Anderson, que crec que ja no pot més avui, i xiularà ja, entenc que Chris Kavanagh ho fa ara mateix. Salutació entre Iraola i Maresca, que somriu content perquè el seu City ha guanyat 0-3 a Anfield gràcies a una segona part en què l'expulsió de Gravenberg i sobretot l'entrada de Jeremy Doku, que ha protagonitzat aquesta expulsió, ha provocat de fet l'expulsió de Gravenberg i ha participat en els gols del City, de Haaland, el segon de Doku i el tercer de Cherki. Dos autèntics golaços aquests últims, perquè els recupereu si podeu. El City líder en ple de victòries, 0-3 avui a Anfield, somriure de l'afició del City i dels seus jugadors.
3: I aquest símbol del plàtan, com ens explicava el Pol, dels anys 90, has dit?
2: 80.
3: Els anys 80. Símbol de fidelitat, diríem, que avui jo crec que significa per l'afició del City, tot i aquests problemes i aquesta sentència, aquesta acusació d'irregularitats financeres que ha rebut el seu equip en aquestes últimes jornades. Haurem de començar a mirar el rècord de Guardiola de victòries consecutives en un inici de la Premier. Hem de començar a mirar quantes són, perquè Maresca, de moment, 6-6. El proper rival és el Leeds Wich a l'Etihad, dissabte que ve, abans amb aquest City-PSG a la Champions, però vaja, que pot anar ampliant aquesta avantatge, com a mínim anar sumant victòries.
2: I ara, si no m'equivoco, el que m'ha semblat sentir aquí per l'audioambient, els aficionats del City que encara queden a Anfield cantant going down, going down, going down, com una mica fent broma de que baixen fins i tot, però que els hi treguin aquesta tarda nit aquí a Anfield, que s'ho estan passant de perles.
3: Brentford-Liverpool, la propera jornada de la Premier, abans el camp del last Liverpool a la Champions. Bon partit aquest, Molló, aquest és a 6:45 dimecres, aquest és a RAC+1 o no?
2: No.
0: Quin has dit, el?
2: Last-Liverpool.
3: Oh, last-Liverpool.
8: Sí. No fem res aquesta setmana a la tarda a RAC+1.
0: Oh, llàstima.
8: Fem tot el primer canal.
3: Tot el primer canal,
8: Dimarts al Barça, a les 8, a Galatasaray Barça, i dimecres a dos quarts de nou.
3: Roma Madrid i aquest City PSG com a plats estrella, diríem.
8: Sí, home, i tant. Seran els plats estrella de dimecres.
3: Perfecte. Pol, vols afegir alguna cosa més?
2: No, fins aquí. Una tarda ens hem passat bé, jo crec, no?
3: Sí, ara per anar, no?, una mica.
2: Sí, per anar. Ara vaig a veure la bola negra, tu.
0: Ah, mira.
2: Sí. Encara, mira, ja se m'ha fet una mica allò que era l'única persona al món que no l'ha vist, poder.
8: No, tranquil. No. Sempre ens trobaràs en Puig, a mi, amb això sempre ens trobaràs.
2: Perfecte, sempre està bé tenir algú al costat.
3: És la segona persona que ens diu avui que acaba de veure la bola negra, La Sandra Sotillo, la companya de...
8: No, anava a veure una altra.
0: Sí, era un documental de...
3: És veritat.
8: Alguns va dir que anava a veure la bola negra, però no em facis dir aquí.
3: Anava a veure el documental sobre el conflicte Israel-Palestina. És veritat, ara m'he confós. Que vagi bé, ja ens expliques.
2: Sí, vindrem aquí a fer una review.
3: Fins ara, Pol.
2: Vinga, que vagi bé.
3: El Pol Ballús amb aquesta victòria 0-3, senyora, victòria del City al camp del Liverpool a Anfield. Gol, la Candragó, Pau.
10: Gol del Club Esportiu Europa, el segon del conjunt escapulat. Quina manera de començar la segona meitat. Només arrencar el partit, la segona part aquí a Can Dragó, marca Àlex Cano, una jugada, una rematada dins de l'àrea, l'aturada del porter la deixa morta, a l'interior de l'àrea apareix el capità de l'Europa, Capi Cano, la sort que tinc de tu, Capi, cap dins, gol de l'Europa, Europa 2, el Jacint és un.
11: Segon gol de la temporada d'Àlex Cano, que sempre està en el moment més oportú. Em sumo a la reivindicació. Quina sort tenim de tenir-lo. No hi ha millor forma de començar una segona meitat que amb un gol. Gran notícia, aquest segon gol de l'Europa.
3: 2-1, remuntada, iniciant perfectament amb aquest gol psicològic que diuen molts entrenadors, que és aquest sortint de vestidors que marca l'equip escapulat. El Palau, màxima igualtat. De moment, partit ja el segon quart. Dani.
8: Sí, el Barça que ha passat de l'infern al cel. Perdia d'un gol gravat de punxa. Fins aquí. I ara guanya 30-28. Realment ha solventat, Colo, un moment crític perquè perdia de nou. El parcial ara és molt contundent. més 2, 30, 28, a 6, 25 per al descans. Es pintaven magres i el Barça ha reaccionat.
9: Sí, els petits detalls que canvien partits. Quan estava a València, rebia una assistència Nil Saco. Parra ha fet la falta, expliquem sempre que les faltes són un recurs, i aquest home, quan va a la línia de tirs lliures, és com és, ha fallat, en el següent atac li han donat a sota. Com que ja anava amb dubtes, ha acabat perdent la pilota, i el Barça així ha començat la remuntada, estava amb encert des del triple, i ara és aquell moment en cada cop sembla com si a València no li entrés res. Hem vist TJ Shorts, que estava tornant al seu millor nivell, fallant també ara un tir a mitja distància.
8: Ha patit una desconnexió com la de l'altre dia al Barça, pràcticament a l'últim quart, al València.
9: Sí. Que és força normal, eh? Vull dir que recordem que tots els equips estan jugant, això serveix per tots els catalans que van perdent també,
8: sí,
9: sense fer pretemporada. Llavors sí, sí, aquesta temporada tenim tots els entrenadors demanant paciència i temps perquè noten molt la falta d'entrenaments per aquella aturada de seleccions que va haver-hi.
8: El triple de Mo Gibson, no. El rebot el lluita Josh Nivo, l'acaba capturant, salta que saltaràs, Nivo. Quines cames té aquest tio. Un altre de Gibson, no, extrapàs per Tyrese Martin. Martin, que li juga d'esquenes a Cam Taylor. Aquest duel és preciós. Falta de Cam Taylor sobre Martin. És tot just la segona. S'estan cometent molt poques faltes. Perquè clar, és que van molt ràpids tots els equips. A 5.40 per al descans. Mana de dos al Barça, 30-28. Servirà Umoja Gibson, el Barça amb Gibson, Panther, Martin, Parra, afincant-se al 4, jugant molts minuts al 4, encara que ja hi hagi els dos 4s naturals ja a disposició. La té Kevin Panther. Panther bloquejat per Josh Nivo, segueix la Pantera, Panther penetració cap a l'esquerra amb Umoja Gibson, Gibson, el triple de Gibson, s'acabava la possessió, el rebot és de Tyrese Martin, treballa bé en aquesta faceta. Oh, i ara la passada és horrorosa, acaba Kevin Panther, serà cam enrere, tot el que havia produït Gibson ho acaba perdent amb aquesta, Martin ho acaba perdent amb aquesta passada enrere.
9: Que s'ha dit que està fent una molt bona inici de temporada en quant a rebots.
8: Sí.
9: Amb això sí que està ajudant molt.
8: Malauradament, potser de les úniques facetes que està fent, sí, però realment està fent molt bons números en aquest sentit.
3: Hi ha hagut una mica de suspens a Can Dragó amb el gol de Capicano. Pau.
12: Sí, ha passat que l'Algeciras ha demanat una revisió quan el quart àrbitre ja ho havia mirat ell al monitor. Ha passat exactament el mateix que amb l'1-0 del conjunt andalús. Tàrrega Lajar ha anat a mirar-s'ho a la pantalla i ha confirmat la decisió del quart àrbitre, que era validar aquest gol d'Àlex Cano en aquests primers compassos de la segona meitat aquí a Can Dragó. Avantatge per la mínima, Europa 2, Algeciras.
7: Jo tinc hi ha un tema aquí que jo crec que és un punt de falta d'intel·ligència demanar aquest challenge un altre cop. És a dir, si l'àrbitre t'està dient que dona el gol, que ja s'ho ha mirat un dels àrbitres, ho fa l'Europa primer i ara ho fa l'Algeciras. Vull dir, que no miren el partit aquests entrenadors. Estan gastant challenge i ara afrontes la segona meitat cadascú amb un challenge menys. Vull dir, no sé, que no hi ha assistents que recomanin fer millor les coses. Jo és que això no ho acabo d'entendre, però bueno.
3: Tothom s'emprenya aquí, eh?
8: Tothom
3: s'indigna, s'emprenyen. No. Saps tantes hores al costat d'en Clapés que t'acaba afectant, Arnau.
7: Però escolta, tu pensa una cosa. Jo miro i veig un àrbitre parlant amb un àrbitre. Espera, esperem ara una centrada aquí.
12: A veure la centra darrere, Flavio, la rematada fora!
8: Ui.
12: Era el tercer, eh? Era el tercer. La deixada enrere molt bona cap a Flavio Ribeiro. Apareix el futbolista escapulat. L'envia fora, just a la graderia on hi ha els escapulats. Servirà de porteria Ivan Moreno.
7: Sí, no, per rematar el tema, vull dir, l'àrbitre de camp, és a dir, l'àrbitre principal està parlant amb l'assistent que es mira la jugada. Quin sentit té demanar el challenge després d'aquesta conversa? És que és una absurditat, la veritat.
3: Sí, sí, sembla que no tan refís, és com si el quart àrbitre fos miop, no? I veiés menys que no l'àrbitre principal. Realment no té molt de sentit, no té. 2-1,
7: digues. Que ha començat la segona meitat, i us deia abans el tema del porter de l'Algeciras, d'Ivan Moreno, perquè ara està al gol dels escapulats, que ja porten 10 minuts dedicant-li, carinyitos, des de que ha començat la segona meitat.
12: Guapo no li estan dient.
7: No.
3: 2-1 guanyant l'Europa, de moment s'emportaria aquesta derrota cap a casa el porter de l'Algeciras. El Barça guanyant de 2 al Palau, sí.
8: Sí, 32-30, no hi ha manera que Umoja Gibson acabi de trobar l'encert. Ara Mirotic, el triple per posar-se per davant. Tampoc està encertat el Montenegrí.
7: No.
8: I deixa'm dir, està defensant bé Tosin Ebouma les escomeses al pal baix de Mirotic. Ara bona passada de Panther cap a Agus Ubal, el nano aprofitant els minuts. Anota Uruguaixo, 34-30. Panther, per cert, de moment un inici immaculat de partit.
9: Sí. I Mirotic, que l'estan buscant molt, però és veritat que mai ha estat superràpid de moviments, però cada cop està més lent i li costa més generar aquests petits avantatges.
8: Una altra vegada, Uoma, bona defensa. Ja opa, ara és boníssim amb el fadeaway a un peu. Molt bonic el llançament de Mirotic, anota. 34-32, més dos per al Barça, 3 minuts per al descans. Kevin Panther amb la pilota. Bloqueja Tosin Ebouma, segueix Panther, que ha fet Panther. Quina cosa més estranya.
9: Ha dubtat.
8: De si llançau a l'Iup.
9: Sí, i el defensor ha anat a tapar l'Iup.
8: Li ha enviat l'Iup a Nibo i Nibo no l'ha completat. I ha volat la pilota per allà, impactat en el tauler. I ara la possessió serà per al València per intentar empatar o posar-se per davant. Entra Jacel Rivero amb un monyo que no sé com qualificaria Jordi Colomer. Bé, per començar, per
9: és habitual, sí, ja, sí. No? Aquest tipus de looks de Jacel Rivero de Cubà, ja, amb això ja el coneixem. Jugador que sí, va fer la pretemporada de prova i que se l'han anat quedant, vull dir, el València, tot i que va descartant a Cima, està en el mercat buscant un 5, igual que Baskonia, igual que
8: el Barça,
9: igual que uns quants d'Europa, perquè no n'hi ha.
8: Hi haurà els que caiguin de NBA.
9: Sí.
8: S'ha parlat molt de un jugador, Christian Coloco, que l'han tallat als Pelicans, i veurem si aquest és un dels jugadors que acaben aterrant a la CB o no. Ara, la pilota que ha tocat a Rivero, perdó, ha tocat un jugador del Barça, es queixa Brizuela, serà pilota per València.
9: Calma al final.
8: 34-32, 2.5 per al descans, més 2 per l'equip taronja.
7: Deuen trigar, no?, fer aquest pentinat.
3: Sí, sí, aquí hi ha orfebreria, eh?
8: Sí, sí, mare, sí, sí. I conservar-lo, també. No, molt difícil, tot. Ara és qui rep Rivero, precisament, Domari Mor, a punt de perdre la pilota. S'estan rebassant una mica en el 5 contra 5. Tots dos equips pateixen una mica més que camp obert.
9: És que ara el 5 que té València, a l'hora de crear joc, va justet. I el Barça tres quarts del mateix, més enllà de que generi Brizuela o Gibson, que abans s'ha tornat a fallar el triple i li està costant a nivell de confiança aquest inici de temporada.
8: Serà Cárdenas cap a Mor, el llançament de Mor, no, el rebot és per ells, una altra vegada per Rivero, una altra oportunitat, va per terra Mirotic.
9: Està fent mal València amb el rebot ofensiu.
8: A dins Rivero, Agus ho val bé en l'ajuda, anota ara sí el Cubà, perquè tot torni a començar, minut de temps mort al Palau Blaugrana. 2-0-8 per al descans, Superesport RAC1, empat entre el Barça i el València en la reedició de la final de la Lliga CB, 34 Barça, 34 València Bàsquet.
3: A la Lliga Femenina, camí de derrota, el Cadí la Seu, perdent de 21 a la pista de l'Azul Marino, a Palma, 62-41, a 4 minuts perquè s'acabi el partit, i al tercer quart ja en marxa Fontejau de l'Espart Girona, Jairis, Albert.
4: Sí, torna a començar amb un 0-5 del Jairis, en el moment que anota la primera cistella i Iana Martín, ha jugat 12 minuts i encara no havia anotat, necessita els punts. L'Espart Girona, 31-33, primers 2 minuts i mig del tercer quart. No li estava agradant gens aquest inici a Roberto Íñiguez, que al primer minut ja ha enviat a la banqueta a Bulgak. El seu lloc l'ha ocupat Caro Guerrero i, vaja, no s'ho acaba de creure. La jugadora canadenca, que ha marxat, jo crec que un punt emprenyada cap a la banqueta, se la mirava de reull Roberto Íñiguez. Perquè una altra vegada, l'Espart Girona ja havia arrencat a l'inici del partit amb un 0-8, ara amb un 0-5 en aquest tercer quart, guanyant de 2 al Jairis, 31-33, 7-15 pel final del tercer quart.
3: Una jornada sense grans sorpreses, sense sorpreses. Ha guanyat el Saragossa a la pista del Celta, ha guanyat el Perfumerías, ja no, menys Avenida a casa contra el Guernica, ha guanyat el València de Pallissa a la pista de l'Estudiante, 70-99. I l'Encino a casa contra l'Araski. I camí de guanyar també el Palma, com diem, contra el Cadí la Seu. I al Palau sortim de temps mort, molt ràpid aquesta primera meitat.
8: Sí, sense revisions, no?
3: I de moment molt igualada.
8: Correcte.
9: Per què creieu amb el temps?
8: Sí, o sigui, vaja, ara està escrit el que passarà en els propers minuts.
7: Volem saber.
8: Gibson! Pujant la pilota, tot s'ho mira atentament, Santi Cazorla. Què fa aquí? No ho sabem.
3: Ja ho Gibson. Sabrem, ja.
8: Ebouma, Ebuoma cantonada, Tyrese Martin, el triple de Tyrese, tampoc tu, no hi ha manera. Realment això, el llançament és una qüestió de confiança, perquè el nano oportunitats n'està tenint,
9: sí.
8: Però està molt per sota de les seves prestacions. I què fa Umoja Gibson ara, per favor?
9: Passar-se d'agressivitat.
8: Ell mateix, eh? Ha maleït l'acció que acaba de cometre, aquesta falta que ha dut a TJ Shorts a la línia de tir lliure, sense cap mena de sentit. Anant per darrere, impactant a l'esquena.
5: S'ha acabat Alemanya, el Friburg 2, Schalke 1, a última hora, i aprofitant que el Schalke jugava amb 10, ha marcat el japonès Keisuke Goto. El gol del Friburg, que el fa líder, recordo, empatat a punts amb el Borussia Dortmund, i amb dos més que el Bayern de Múnich. I a Itàlia s'ha mogut el marcador, Sassuolo 1, Milan 1. S'ha avançat el Milan, Rabiot ja ha empatat el Sassuolo, a 20 pel final.
3: A l'ACB també en joc el partit del Bilbao de Jaume Ponsarnau, guanyant de 8, de moment contra el Burgos, 84-76, 5 minuts

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
2: Jo també, Colo.
3: Què tal? Com ha aparegut? Sí, però bola negra acabarà caient, no, Albert?
2: Tinc algun dubte.
3: Ja.
2: No... Aquesta setmana no hi aniré. Vull dir que no tinc pressa.
3: No té pressa, d'acord.
2: Potser ha de ser que Iana Martín, Iana Martín cap a la banqueta s'ha... Ha rebut un... Espero que hagi rebut un cop, perquè ha caigut malament una entrada cistella, falta claríssima, ha acabat el moviment... I ha caigut...
4: A la mà, es queixa de la mà dreta. La mà. No sé si un impacte amb el terra, no? Amb el terra o amb alguna, sí. No sé si amb alguna cosa que hi havia al fons de la pista. És que la repetició no ens ho ha aclarit gaire, però és la mà dreta on té el problema Iana Martín.
2: Sí, se l'han endut a la banqueta i se l'estan revisant a la zona de la mà del canell. Esperem que pugui tornar a la pista perquè l'equip la necessita. 33-33, empat a 5-24 pel final del tercer quart.
4: Partit de primera, ja en segona part a punt d'arrencar, amb el Betis camí de guanyar, per tant, de continuar tercer, no, Molló?
3: Exacte, Betis 2, Osasuna 0, amb els gols Disco de Penal i d'Abde. A la primera part ha estat millor l'equip bètic en aquesta primera part, i ara fa un canvi de fet Osasuna per intentar, com a mínim, posar una mica d'emoció al partit.
4: Últim minut de segon quart al Palau.
5: 32.9 més 2 per al Barça, 37-35 a la línia de Trillora una altra vegada. Rivero.
2: 2-5 València, que està amb 9 puntets només en aquest segon quart.
5: El jugador cubà anota el primer tir lliure. Altres cubans i a l'ACB, Howard Sant Ros.
2: Sí.
5: I ara me'n falta un que estava jo l'altre dia mirant. Ai, ara no me'n recordaré, però crec que hi ha més jugadors cubans jugant a l'ACB. El segon de Rivero. També la nota, tot torna a començar, 37-37, entra el petit príncep, entra Mario Saint-Exupéry, el jugador de, en aquell moment sí, Baxi Manresa.
2: El seu entrenador ha explicat que l'està intentant com et desbloquejar a superdefensor, que està descobrint que l'està posant, mira com ha sortit ara sobre Panther. Ara hi ha canvi perquè entra Cam Taylor, que com això és una mica millor,
5: sí, sí.
2: Serà en Brizuela. Però que estan parlant molt de que agafi l'estrella rival i que sigui un referent defensiu de l'equip.
5: Físicament com ha crescut el nano, eh? Buf, de quan estava a Manresa, sí, sí, ara, el pas per Estats Units. Ebuoma, penetració d'Ebuoma davant d'Osekowski. Segueix Ebuoma, i s'acaba desfent del nord-americà. El pas enrere, quin llançament, quina cistella, quin talent. Té Tosan Ebuoma, realment el Barça ha fitxat un bon jugador de bàsquet i a més un tio amb caràcter. Anota el britànic, 14 segons per al descans, tens mort de Xavi Albert, tens mort per al València, torna a posar-se per davant el Barça en aquest intercanvi de cops, 39 Barça, 37 València.
4: Un bon moviment, semblava un punt que em pensava que anava al carreró sense sortida, però al final ha acabat trobant aquesta sortida.
2: D'accés d'insistència, no? De noi, busca una altra opció, però sí que té aquest recurs, pel mig sempre se'n va cap a la dreta, però quan això de parar-se anant cap a cistella i el tirar a mitja volta el té molt mecanitzat. És veritat que al moment és un vers lliure, eh?
5: Sí.
2: O sigui, quan li arriba la pilota, sí. Difícilment es mou.
5: Juga, sí, sí.
2: Vull dir que l'home va per feina. I ara hem vist que ha notat i ha fet el gest de seguir-me donant pilotes.
5: Jugador de G-League, amb perdó, però de moment és això, que és 1 contra 1, és, però té molt talent, té molt talent.
4: Tenim el marcador a 0-0, que s'hauria d'haver acabat el partit a la pista de l'Azul Marino, però continuen jugant, Molló?
3: Sí, sí, no se n'han adonat que el rellotge és a 0. És increïble, o sigui, té una entrevista
4: ara 4,
3: al realitzador.
4: Ara 0.
3: Ara 4 segons queden. Però el partit continuarà, jo crec que continua. Ara 3 segons. Ara s'ha acabat, no? Ara s'ha acabat de veritat. I els rellotges a 4. Bé, 72-46.
4: O 75, fins i tot a 47, jo diria.
3: O 75.

0: 5 47, no sé si ha acabat entrant.
1: És impossible saber el resultat d'aquest partit.
0: Però vaja, derrota clara i con una nova victòria de l'equip de,
2: sí, noi,
0: de Palma, que suma 3 de 3 en aquest inici de Lliga.
2: I contra qui? Perquè ha guanyat ja contra València i contra Espart Girona. És sí, a dir, a priori dos dels tres... No, vaja, no. No serà dos dels tres Eurolligues, perquè Espart Girona va caure, però... Serà Cam Taylor qui servirà. Una altra València, en aquest cas el masculí, jugant al Palau Blaugrana. Taylor... per TJ Shorts, aquest amb Cam Taylor a punt de fer passes al nord-americà, la té davant d'Agus Oval, rep per Moni Brooks, el triple, triple. Ha llançat perfectament, vinga, que s'acaba 3 segons, 2 segons, ha de llançar des del mig del camp Justin Robinson, no hi anirà. Doncs el marge és mínim però favorable a l'equip visitant, el marge és mínim però favorable al València, que acaba amb aquest triple anotat de l'ex-MVP del Baix, el cara vigent MVP de la Lliga Italiana, d'Armoni Brooks, que ha arribat en guany el València. Descans aquí al Palau i al Superesports. 39 Barça, 40 València.
0: De moment, màxima igualtat. Un partit més de fogonades, no, Colo? Vaja, una mica el que ja esperem també en aquest inici de temporada, venint d'Eurolliga, una mica el que podíem esperar.
3: Sí, el que comentava abans, que ara tots els equips es queixen de que els hi han faltat entrenaments, que van tots... Hem vist un detall que era molt significatiu de com estan els dos equips. Hi ha una jugada, la que deia abans, que ha acabat amb la falta de Parra, que Justin Robinson li ha dit a Panther, aquí has de sortir tu en defensa, i Panther li ha dit, no, has de sortir tu, no jo. I llavors els dos s'han mirat i estan anat a Sekulic a preguntar en aquesta acció qui havia de sortir, i al final Sekulic li ha dit, no, Panther, ets tu qui ha d'anar allà, i Panther li ha dit, però no entenc, sí, ets tu qui ha d'anar allà. Són coses de, que és que no hi ha automatismes en lloc. Equips que tenen més continuïtat de l'any anterior doncs poden anar més rodats, equips que tenen tant de canvi, i amb el Barça això és el més exagerat de tot, perquè no només a 11 i 9 si l'entrenador, sinó que és de sumar els jugadors que han estat lesionats, doncs costa molt veure una mica de continuïtat en el joc en cap dels dos equips, i és el que hem vist aquesta primera part.
0: Parla Agustí Noval a la tele, a veure si el sentim.
4: De la mitad de la pista para trancar su ataque y nosotros seguir corriendo la cancha, seguir atacando rebote ofensivo y jugar con energía porque va a ser un partido largo.
5: Muchas gracias, suerte.
0: Paraules d'Agustí Noval, avui amb minuts, Dani, a la pista.
2: I està molt bé que sigui així, perquè és un nano que treballa, que em sorprèn que segurament a Agustí Noval se li pressuposa que tingui minuts no en partits d'exigència Eurolliga, perquè al final el rival és d'Eurolliga, sinó potser segurament en aquest intent de no acumular desgast en altres peces que sí hagin de jugar Eurolliga, és a dir, en partits contra rivals a priori més assequibles.
3: El que hem vist aquest matí amb el Madrid, que per exemple els dos millors, no? Que havien estat Prochida i Olivier Sarr.
2: Quina esmaixada, no sé si l'heu vist. Sí. Mora meva, l'esmaixada Prochida, monumental. Crec que la cara d'un Guenda, del pivot del Kitzenàs, una barbaritat. Però sí, amb minuts, el nano del planter, i celebrem que sigui així perquè és un noi trempadíssim, és un xicot realment maco, per tant, tant de bo li vagin bé les coses, sent molt els colors amb aquest menjunt del Barça davant el València Bàsquet.
0: Doncs tot per decidir la segona meitat de l'enfrontament. A Can Dragó la cosa està més o menys controlada amb aquest 2-1 de l'Europa, Pau?
6: Sí, realment el partit després del gol matiner en aquesta segona part de l'Excano, el partit ha baixat una mica de pulsacions. Durant molts minuts l'Algeciras ha estat, em fa l'efecte, una mica millor, tot i que ara sembla que la cosa torna a estar més anivellada, que a mig del 67 aquí a Can Dragó, l'Europa guanyant encara 2-1 contra l'Algeciras.
7: Sí, i amb el típic plantejament després de fer un gol, que és anar-se a protegir i baixar les línies enrere per si de cas, que al meu parer crec que Europa s'equivoca, queda molt partit, queda mitja hora fàcilment, no? 25 minuts més aquest afegit que sol ser llarg a la primera federació. Si l'Europa pretén estar mitja hora defensant-se, crec que pot patir més del compte.
6: Ara hi ha hagut una targeta groga per Khalid, per cert que Luis Blanco ha fet el primer canvi de l'Europa, ha entrat al terreny de joc Adri Padillo, ex de la Grama, en el lloc de Joan Mascaró.
7: Bon partit de Mascaró, eh? Bon partit de Mascaró, ho dèiem a la primera meitat, procedent del Madrid C, no? Aquesta figura, el Madrid C, dels jugadors més talentosos d'aquesta plantilla, evidentment, com molts dels jugadors bons que s'ha fitxat aquest any, un meló per obrir, però sembla que va agafant dolçó aquest meló, no? Que s'està obrint amb Mascaró.
0: Però s'ha animada la segona part a primera, Molló.
8: Sí, amb dos gols en dos minuts, primer gol del Betis, el gol còmic de la jornada, rebuig un defensa del 2-1, toca el cap de Diego Llorente, que marca el tercer pel Betis, i al cap de un parell de minuts, Budimir escurça diferències per Osasuna. Qui si no? Betis 3, Osasuna 1, minut 7 de la segona part.
0: I s'acaba el tercer quart a Fontajau, Albert.
5: 41-43, guanya Jairis de 2, un tercer quart d'intercanvi de cistelles. És cert que potser els últims 3 minuts bastant desencert a les dues anelles. Partit per decidir en els últims 10 minuts. Emiliana Martín encara a la banqueta, la veig amb una embenat a la mà, per tant, en principi, jo crec que ho intentarà, tornarà a la pista per intentar ajudar a les seves companyes. 41-43, 10 minuts pel final d'aquest per Girona, Jairis.
0: Ens actualitzem amb la Mariona Martínez. Mariona, bona tarda.
9: Sí, bona tarda.
0: Què ens expliques?
9: Fem un cop d'ull a les carreteres perquè un accident a l'AP7 entre Subirats i Castellví de Rosanes al Baix Llobregat ha obligat a tallar la via en sentit nord. A aquesta hora ja s'ha pogut reobrir el trànsit, però encara provoca 5 quilòmetres de cues. Aquesta tarda, a més, un xoc entre 4 cotxes a Barcelona ha deixat 13 ferits. L'accident ha estat a la Ronda de Dalt. No hi ha cap ferit greu, però sí dos han estat menys greu. A un l'han traslladat a l'Hospital de Bellvitge i a un altre al Materno Infantil de la Vall d'Hebron. Tot plegat en un cap de setmana negre a les carreteres. En les últimes hores han mort dos motoristes en diversos accidents. Ja són 98 víctimes en accidents de trànsit aquest any, 38 d'elles motoristes. Més coses, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat investigar i processar els participants de NASA. És el documental sobre el genocidi a Gaza que relata els testimonis de 24 militars i oficials israelians. NASA va rebre una ovació de 25 minuts al Festival de Venècia i es va endur el Premi Especial del Jurat. Doncs bé, Netanyahu considera que el film construeix una narrativa falsa i esbiaixada del conflicte i que perjudica la imatge d'Israel. A més, acusa els participants d'haver comès delictes greus contra la seguretat del país. I aquesta hora Maria del Mar Bonet torna als escenaris. Bonet actua a l'Olímpia de París, on fa 51 anys va convertir les seves cançons en una reivindicació de la llengua i la cultura catalanes. En aquell moment encara estaven sotmeses a la censura franquista. Bonet ha explicat en declaracions a RAC1 com se sent de tornar-hi.
10: Està bé, sobretot, tornar amb un teatre com aquest, tan emblemàtic i tan preciós per mi, que és com un temple. Però jo mateixa, que totes aquestes cançons que vaig gravar aquí, ja les canto d'una manera diferent, també, no? I per mi és una cosa nova.
9: El concert del 1975 es va editar en un disc que no va incloure la mítica Què volen aquesta gent, perquè ho va prohibir la censura.
0: Gràcies, Mariona. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Aguilar, m'estàs dient que Cazorla, el misteri de la tarda, atendrà com a mínim de moment els micròfons de la zona?
2: T'ho estic dient i em fa l'efecte que aviat, fins i tot, ho podrem escoltar, perquè crec que ara tot just comença a arrencar l'entrevista de Cazorla de Zon, per tant, allà sortirem de dubtes, que és clarament un dels grans dubtes que ara mateix amoïnen a l'audiència de RAC1.
0: Sí, ara de moment veig Víctor Claver mirant-li davant d'una pas. Mira, a veure, sí, a veure si ho podem punxar. Cazorla amb Quino Colom. A veure, no ho tenim.
11: Gracias por las palabras, ¿no? Bien, disfrutando ahora, ¿no? Aprovechando que estoy aquí por Barcelona.
12: ¿Qué pasa aquí?
11: Bueno, he venido a hacer un evento y he visto que jugaba Barça-Valencia y sigo mucho Liga Andesa, sigo la Euroliga y me apetecía venir a verlos.
12: Quiero preguntar cómo va tu futuro, así que dale.
13: A mí me hace mucha ilusión que estén aquí porque era de los jugadores que yo me levantaba para verlo, me levantaba del sofá y más he disfrutado de su talento. Gracias por todo lo que has dado al deporte español. Y preguntarte un poquito qué estás haciendo ahora, aparte de descansar, que te lo has ganado. ¿Qué más estás haciendo? ¿En qué estás?
11: Bueno, ahora, como tú bien dices, desconectar primero, disfrutar un poco de la familia, de estar más con los niños. Y bueno, ahora sí es verdad que me empezaré a formar un poco, haré el curso de entrenador por tenerlo. Y bueno, ahora también no quiero apresurarme ni tomar decisiones apresuradas, así que nada, tomármelo con un poco más de calma.
13: Calma.
11: Sí.
12: Bueno, yo te he visto bastante entretenido en algún vídeo de estos que se ha hecho viral, que prácticamente, yo además cuando lo vi dije, ¿por qué no?
0: Ja en tenim prou, perquè només volíem saber què hi feia, sí. I mira, que és seguidor de la Lliga ACB, de l'Euroliga, aprofitant que era a Barcelona per algun bolo que tenia, sí. Cazorla, i ha dit, doncs mira, vaig cap al Palau.
13: Sí.
14: No és el perfil de jugador de bàsquet.
13: No.
0: I és d'aquesta gent, que em perdoni, Cazorla, que no li queden bé les gorres.
13: Què?
2: Quin pal, tu.
13: Sí, estic bastant d'acord.
14: No vol dir que sigui fals.
2: Sí. És fort, això, no acabo d'entendre. Deu ser per la forma
0: hi ha gent que les gorres són molt malparides, eh? Molt. No tothom es pot posar una gorra i que et quedi bé.
2: A mi em queden fatal, per exemple. Jo no em porto mai, perquè no.
14: És més, podríem dir que pocs cops queda bé, no?
2: Sí, però la gent que li queda bé em porta molt.
14: Per edat dius, no, noi.
0: Però en aquest cas, no sé, aquí no, a mi no em convenç, no m'acaba de convèncer. Ell, com a futbolista, evidentment, excel·lent, això sí.
13: Sembla bon tio, més, no?
0: Sembla, sí. Ho sembla, sí. L'ha tinguda a l'Europa, Can Dragó, Pau.
15: Sí, una rematada a boca de Cano que ha acabat a corna. Ara aquest servei de cantonada era molt, molt clara. També ha hagut alguna protesta. Ara el servei de corna des de l'esquerra de l'atac escapulat amb una formació estranya dins de l'àrea. Aquesta manera d'atacar l'àrea perquè estan a la frontal de l'àrea però a l'altura del primer pal. Aniran en diagonal, en servei, però en curt aquest corna.
16: Quina castanya.
15: Sí, molta estratègia. De moment això està sent un despropòsit. Aquí, bona autopassada a la centrada, al segon pal, no hi pot rematar ningú per poc de l'Europa, marxa per línia a fons aquesta pilota, però l'Europa que ha coronat el tercer gol en aquests últims minuts, ara farà un doble canvi perquè entraran Youssef i Cadenes, però ha tingut aquí el tercer.
16: Sí, i Pissarra d'Alberto. No ha sortit bé aquesta vegada, però bé, amb aquesta segona jugada que l'Europa ha estat a punt de fer aquest gol. Anava a dir que en l'última connexió hem comentat que si l'Europa resistia i defensava només que patiria, ha anat bé el canvi de Padillo perquè ha continuat pressionant, ha tornat a reprendre aquesta pressió alta i està bé que ara toqui l'equip també en la part avançada del camp, que mogui la davantera, que mogui el mig del camp, perquè ha detectat que l'Europa necessita pilota i necessita atacar si el que vol és endur-se els 3 punts.
0: Hi ha híbrids i després hi ha el nou mode 5 híbrid, un SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco, i tecnologia híbrida SHS, pensat per gaudir de cada trajecte i des de només 23.230 euros. A més, tens els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou mode 5 híbrid, prova li fes el canvi a la xarxa de concessionaris o mode Jaeco de Catalunya. No ha arrencat gaire bé l'últim quart a Fontejau, Albert.
5: Tampoc ha arrencat bé, encallat en atac l'Espar Girona, perdent de 7, 41-48, 8 minuts i mig per arribar al final del partit. A mitjana que veig a la banqueta que no fa cara de tornar a la pista, i triple del Jairis que marxa de 10, 41-51, molt haurà d'acabar de canviar aquest escenari aquest últim quart, perquè el Jairis va disparat a l'Espar Girona amb molts problemes en atac. Últims 8 minuts, 41-51.
0: Bona primera.
8: Gol d'Osasuna, que ajusta el partit. Marca Catena. Betis 3, Osasuna 2, al 13 de la segona.
0: I a Can Dragó 2-1, un quart d'hora més l'afegit, però amb l'Europa que passa per un bon tram de partit, tot i que ara era l'Algeciras qui intentava atacar l'àrea escapolada.
15: Sí, acabat allunyant el perill l'Europa, era Arnau Campanya amb una puntada llarguíssima cap al mig del camp, cap a ningú, ha avançat metres, compta el porter, Ivan Moreno s'equivoca, el xut des de lluny, a veure aquesta pilota, si podrà arribar algun de l'Europa, l'acaba salvant el porter de l'Algeciras, era una pilota que ha deixat morta al mig del camp,
0: ell,
15: a tres quarts de camp, efectivament, i el xut des de la distància, l'Adri Padillo, que es queda curt,
16: xutar
15: tan curt que el porter amb un sprint ja ha pogut arribar llançant-se al terra i desviant aquesta pilota a la banda.
16: Però és això, és això, és provocar l'error, una bona pressió, intentant buscar el tercer, s'ha de tancar el partit, com sigui.
15: Ara possessió per l'Europa, de nou, en zona de construcció, Enol al mig del camp. A veure aquesta combinació, l'esquerra cap a Arnau Campeny, baixa rebre fa Flavio, la conducció cap al carril central, movent l'Europa, guanyant 2-1 a Can Dragó, vol la segona victòria de la temporada. A veure aquest canvi d'orientació que pot ser interessant. Salven aquesta pilota que marxi abans que marxi per línia a fons. Continua triangulant l'Europa per la dreta. Ara ha frenat una mica el seu atac perquè ha replegat bé l'Algeciras. Compta el xut des de la frontal, que marxa fora, desviat. Servirà de porteria Ivan Moreno.
16: Deixeu-me compartir dues dades una mica per ensenyar que avui l'Europa està fent un bon partit. És la primera vegada que capgira un marcador en tota la temporada, l'Europa avui, i és tot just la tercera vegada que es posa per davant en el marcador, sent avui la jornada 7. Per tant, excepcionalitat aquesta victòria de moment momentània de l'Europa.
15: L'Europa que vol, com dèiem, signar aquesta segona victòria, totes dues amb Luis Blanco, que es va estrenar fa dues setmanes aquí a Can Dragó, amb la victòria in extremis contra el Rayo Majadahonda. Va venir la derrota la setmana passada a l'Alcoraz contra l'Osca, i per tant avui buscant de nou aquests 3 punts que li permeti agafar oxigen a l'Europa, que
6: no està fent un inici de temporada a l'altura del que va fer la temporada anterior, que realment va ser molt bo.
7: Sí, a veure, de menys a més, una miqueta, no? És veritat que la setmana passada l'Alcoraz, l'Europa va fer un partit horrorós, ho van veure i res a dir, ho saben també els jugadors, però escolta, des de l'arribada de Luis Blanco s'està competint, jo crec que era una mica el que li demanàvem i és el que va prometre també ell, competir i no donar els partits per perduts abans de començar.
6: 12 minuts pel 90 aquí a Can Dragó. Ara qui la juga és l'Algeciras, aquest equip que ja ha vingut dues vegades a Catalunya, va perdre el nou Estadi de Tarragona per la Diada Nacional de Catalunya, 4-2, avui caient 2-1 de manera provisional, encara falten uns minuts perquè acabi aquest partit entre l'Europa i l'Algeciras.
0: Aquí va guanyar 0-3 l'any passat l'Europa, no? L'Algeciras al
6: sí.
0: camp de l'Europa.
6: Correcte, com sí, aquí va ser aquell partit en què aquell episodi de tensions entre el porter i la grada escapulada.
7: Va ser un d'aquells partits que a la segona volta de l'Europa la gent que veníem aquí dèiem com és possible que fora de casa l'Europa jugui tan bé i en canvi a casa faci partits tan dolents. Era en aquell moment que no sabíem per què passava això.
6: Can Dragó és Can Dragó, eh?
7: Sí, sí, sí.
6: La visió tampoc és gaire...
7: No acompanya, a més... Bé, no sé si a més a més podem explicar que de cara al derbi del 15 sí. de novembre...
6: Atenció, la notícia d'Arnau Vila.
7: El club té coll avall que no jugarà el derbi contra el Sant Andreu a Can Dragó, que és l'última opció i que estan buscant opcions amb més capacitat fora de Barcelona, sent opcions la nova Creu Alta o fins i tot el Camp de l'Espanyol, tot i que la nova Creu Alta és la que agafa més força. Ens diuen des del club que es veuen capacitats de portar-hi 10.000 persones. Jo trobo que és una autèntica barbaritat. Sí que és veritat que és aturada de seleccions. No hi ha futbol de primera divisió masculina en aquelles dates, però bé, és veritat que Can Dragó és petit, són 3.000 persones només, però jo crec que posar 10.000 persones a la nova Creu Alta i que totes siguin de l'Europa té certa dificultat, com a mínim, eh?
0: Sí, bueno, més aforament també, clar, hi ha un tant per cent que és per afició visitant, per tant també sí. En tindràs més del Sant Andreu. Tant de bo que tinguem una gran entrada a la nova Creu Alta, ara, vull dir, sí. L'aficionat de l'Europa ja no li agrada venir a Can Dragó i desplaçar-se del barri de Gràcia a Sabadell. Suposo que el club facilitarà, suposo, el desplaçament d'alguna manera, si acaba fent aquesta iniciativa, però clar...
2: Sí, el que passa que també... veuria més el Johan, en aquest sentit, sí, que queda doncs, més a prop i per capacitat 6.000 potser té, no sé...
7: Doncs el que sabem és que
2: no
7: s'està per la labor. És a dir, que en aquest cas el Barça no s'hi ha posat en cap moment tampoc per avindre's, és a dir, per posar el camp, com si diguéssim, que l'Europa directament està buscant altres opcions perquè sap que no compta amb el Barça per fer això.
0: El cap de setmana de l'aturada de primera divisió amb les seleccions.
7: 15 de novembre.
0: 15 de novembre, encara sense hora ni data definitiva, aquest partit entre l'Europa i el Sant Andreu, amb l'Europa com a local en aquesta primera en aquesta primera volta. Encalladíssim l'Espart Girona en aquest últim quart, Albert.
5: No ha notat. En 5 minuts no ha notat l'Espart Girona. A més, tots els llançaments són al límit de la possessió. Cares llargues a la graderia, a la pista. Roberto Íñiz, jo el veig resignat. Està intentant animar les seves jugadores, però és una resignació de dir és que ja no sé què fer. Està canviant, està fent canvis, però ara ha demanat temps mort, perquè el partit se li escapa, 41-53, perd de 12 a l'Espart Girona, o hi ha una remuntada que es fa difícil de preveure. O l'Espart Girona sumarà una nova derrota, seria la cinquena en els cinc primers partits oficials.
0: No ha tornat i Anna Martín, Albert?
5: No, té aquest embenat a la mà dreta, diria que és a la zona del polze, ja ho preguntarem després a Roberto Íñiguez si ens pot donar més informació, però no ha tornat, no, ja porta el xandall a la part superior i jo ja crec que no tornarà, a veure si aquest temps mort doncs acaba de donar un impuls per apropar-se al marcador a l'Espart Girona i poder almenys... Tenia alguna opció en els últims minuts contra un Jairis que l'estem veient molt sòlid des de l'inici i que amb aquest més 12 ara està jugant a plaer.
0: Ara tornem cap a Fontejau. Ha començat la segona part, el tercer quart al Palau d'aquest Barça-València. Dani.
8: Amb tirs lliures anotats a Justin Robinson per situar el 43-41. Un minut transcorregut a l'altra banda. TJ Shorts que no pot anotar. Encara ho ha arrencat bé i després s'ha anat diluint en l'encert. I això és una sort. El base del València Bàsquet també falla. Cam Taylor, imprecís l'equip valencià. Ataca el Barça a través de Justin Robinson, segon dels quatre partits que de manera consecutiva jugarà el Barça a casa.
2: i de fet el cinquè se'n va a Badalona, no es mourà molt. Mira que bé, Oleg Bolserowski,
3: sí,
2: anota perfectament, sí, sí.
3: Exagerat bé.
2: Sí, quin upgrade, que diuen els anglesos,
3: de
2: tercer pivot, a priori, vaja, tercer pivot del Barça. Sí,
3: una barbaritat. Estimaves tu a Fol.
2: Eh?
3: Home, que tu t'estimaves Fol.
2: Sí, sí, sí. Allà està, a la Xina, no? Crec que està jugant a la Xina, Yusufa.
3: Sí, sí, sí.
2: Tí, Yusufa, dues temporades aquí. Mora de Déu. Servirà el València. Més 4 per al Barça. Després d'una nova cistella blaugrana d'Oleg Balcerowski. 8-25 per al final del tercer quart. El triple de Cam Taylor, d'Harmony Brooks, que no hi va. El rebot és per al Barça. Som-hi, Tyrese Martin. Martin cap a Justin Robinson. Robinson a dins amb Balcerowski. La pilota impacta en els peus d'un jugador del València. Seran 14 segons per al Barça. El Barça que ha sortit amb Robinson, amb Panther, amb Martin, amb Parra i amb Balcerowski. Però vaja, això no descarta per res que en qualsevol moment tot canviï com un mitjó, tenint en compte les rotacions ràpides que fa Alexander Sekulic. Panther amb Balcerowski. Dos més un d'Olek. Atac.
3: Atac, atac.
2: No, no, no, que és que un àrbitre ha donat a la cistella. Sí, sí, un àrbitre ha donat... La cistella o no? Ah, atac, perdó, falta en atac. Doncs jo crec que un àrbitre havia donat la cistella.
3: Han fet la mateixa jugada que abans i ara sí que ha arribat una dècima abans Harmony Brooks.
2: Val, val, val. Jo crec que l'àrbitre havia fet el gest primer de cistella i després ha anat cap a la falta en atac. 45-41, més 4. Amb aquesta falta de Balcerowski, una altra falta ara de Justin Robinson en la sortida de possessió de TJ Short. Són ja tres faltes del Barça.
3: El Petito que es posa davant, li treu la falta. Ja, deixa'm-ho recordar, perquè sempre m'encanta el nom de TJ Short.
2: Sí.
3: El Timothy Neocartes Junior.
2: Timothy Neocartes.
3: Sí.
2: Però llavors TJ, el del
3: de
2: Timothy Junior,
3: Junior,
2: no? Junior, del Junior, sí, sí, sí, sí. Però llavors hauria de ser TNJ, no?
3: Bueno, però Neocartes el deu tenir més amagat.
2: Ja. Yeah. Neocartes, quin nom, tu.
17: Quedaria bé, tu.
2: Eh?
17: Neocartes, sí. Aguilar.
3: Sí, sí, perquè és com de filòsof.
2: Sí, sí.
17: Que és el
2: sí,
17: que
2: però és
17: realment.
2: És Neo. Gol, disco, el quart pel Betis. Polèmica, perquè Osasuna demana una falta prèvia, però no sé si és que no es pot revisar perquè és una possessió que no... Vaja, que no... Que anterior al gol. En tot cas, no s'ha revisat o no s'ha considerat falta. Betis 4, Osasuna 2, en un partit molt mogut a la Cartuja, que està al minut 25 de la segona part.
17: Tant la porta, la primera fila de la
2: sí,
17: llotja,
2: mira,
17: la Cazorla, la tercera o la quarta, i la porta la primera.
2: Sí, sí, segon partit consecutiu que el president ve al Palau Blaugrana. Jo crec que sí que té Harmony Brooks, que l'última toca ha estat Tyrese Martin. I mira que estaven davant els àrbitres. No ho revisaran,
3: almenys,
2: però vaja.
3: Va, però no poden revisar, però almenys celebro que el jugador no ho demani.
2: Sí, sí.
3: I mira que porta poc temps a la CB.
2: Martin.
3: No com d'altres.
2: En Parra. Parra en Panther. Bloquejant Josh Nivo. La té Panther. Panther. Dos contra un amb ell. Parra dins amb Nivo. Això d'acabar en cistella. I acaba en cistella. Triangulat bé el Barça. De Parker a Parra. De Parra a Nivo. I cap a dins. El Barça estira una mica el marcador. 47-41. Però l'altra banda. Minut mig llença el triple. No la nota. El rebot és per Josh Nivo, 3 minuts d'aquest tercer quart, la passada, som-hi, Joel, anota! Joel Parra, per fi, pot gaudir una mica el Palau Blaugrana, estimats, per fi l'afició està xalant, per fi l'afició està gaudint, encara que sigui un moment, però els moments s'han de gaudir! 49-41, més 8 per al Barça, ho atura Xavi Albert, 7-0-9 per al final del tercer quart, Colo, el Barça, quan corre, és perillós.
3: Sí, està aprofitant que el València, que ha començat la temporada molt bé des del triple, és el millor de l'Eurolliga, per exemple, des del triple, avui està amb un 2-16. El que hem vist ara són dos triples tirats completament sols del València, però que ha anat al ferro, i el Barça ara, a diferència de la primera part, que patim més amb el rebot ofensiu, l'està tancant millor. Nivo es nota, perquè l'home és gros, i quan pot córrer és quan el Barça se sent còmode.
17: A Can Dragó 2-1, li queden 3 minuts més l'afegit, que no sé si ha de ser molt llarg, Pau, en el partit de l'Europa.
6: Hi ha hagut la revisió del gol, que s'ha allargat. No hi ha hagut gaires més interrupcions d'atendre jugadors que hagin pres mal. No han hagut d'entrar assistències en cap moment, per tant...
7: Els canvis.
6: Sí, més els canvis i aquesta revisió del gol. Dos minuts per arribar al 90. Hi haurà, però, una falta favorable a l'Algeciras. Falta molt centrada a 3-4 metres de la mitja lluna.
7: Per xutar.
6: Falta comesa per Arnau Campeny, que ha vist la targeta groga, i per tant, molta atenció a aquesta acció del conjunt andalús. I anirà a Tomàs amb cam esquerra. També hi ha Pau Martínez, el xut, el travesser, compta el rebot, el gol. Anul·lat. L'anul·la. El xut que s'estavella el travesser, recull el rebuig. Riley de l'Algeciras entrava sol, però estava en fora de joc.
7: Diu
6: segons
7: no,
6: l'assistent de Tàrrega Lájara. El xut al travesser de Pau Martínez, el futbolista de Blanes, que ha estat a punt d'entrar cap dins, i després el rebut que recull el futbolista d'Algeciras, i l'assistent ràpidament ha aixecat el banderí assenyalant aquest fora de joc.
7: Ara ens haureu d'ajudar, Puig.
0: Sí, de moment no tenim repetició, a veure si és la primera ja prou clara com per dir que sí.
7: Ostres. Ell diu que no, ell en el moment molt esbarat diu que no, però clar, què ha de dir ell, no?
0: A mi m'ha semblat que sí, en la primera. Aquesta segona no és bona perquè és des del darrere.
7: Se'ns haurien d'aturar...
0: I aquesta tampoc.
7: La imatge en el moment del xut.
0: Aquesta no es veu del jugador.
7: Que aturen la imatge malament o què?
0: No, és que no l'han aturat directament. No han aturat la imatge i les dues següents no és bona per veure si és fora de joc o no. Per tant, haurem d'esperar.
7: Un està trigant, per això?
6: Ho està mirant, sí. A punt d'arribar al 90 i Pau Martínez de l'Algeciras, que és la seva especialitat. De fet, contra el Nàstic ara fa vora un mes va tenir una falta calcada que va estavellar també el travesser. Sembla que la revisió ha acabat, per tant, no pujarà aquest gol al marcador. Pot respirar alleujat Luis Blanco, mentre han d'atendre ara Flavio, que ja fa estona que veia que hi havia problemes físics, i efectivament confirma que és gol anul·lat per fora de joc. Per tant, manté la decisió Tàrrega Lájara.
0: Qui perdràs l'Espar Girona, Fontejau, Albert?
5: Sí, i ara jo crec que s'ha centrat no prendre més mal. Està perdent de 16, 46 a 62. Últim minut i 11 segons pel final. Hi ha triple, que tampoc hi va. Clar, és que és un partit que diríem que a nivell defensiu no és del tot dolent, però és clar, en ofensiu només ha notat 46 punts, un 18 de 63 en tirs de camp, un 28%. Vull dir, és que amb aquestes estadístiques és impossible guanyar un partit de la Lliga Femenina, però l'està perdent de 16, ara recupera cara al Casas, que anotarà amb facilitat. 48 a 62, perdent de 14, 46 segons. L'Espar Girona, que seguirà sense guanyar en aquesta Lliga Femenina.
0: Doncs serà la tercera derrota en aquestes tres primeres jornades per les gironines. Al Palau hi ha revisió de què, amb el Barça guanyant de 5, Dani?
8: D'una possible falta disruptiva. Tenia ganes de dir-ho. Falta disruptiva. L'enxiulada, amb aquest gest tan, diguem-ne, que genera tanta confusió, aquesta falta i el 2. I Xavi Albert ha demanat la revisió perquè considera que no és disruptiva. És una sortida de contraatac de Robinson i no sé si és Armoni Brooks o Mary Moore, que el fan a per terra. Jo tampoc he vist tal nivell de...
6: No, és si la falta, com que va de costat,
8: sí.
6: Entenc que la cosa va per aquí.
8: Sí, en comptes d'anar per davant, és lateral o anterior a la posició.
6: És així en Robinson, que no calla amb els àrbitres, eh?
8: Es manté, eh? Sí. No, és
0: carraire de mena, sí.
8: Però molt, és que és constant.
6: Se portaven pocs minuts i l'àrbitre ja li ha demanat calma a la primera part, i ara que li estaven revisant, doncs estava menjant-li l'orella al tercer àrbitre.
8: Per què ho ha fet dues vegades,
0: ara,
8: això?
0: Ara, de tècniques, no...
6: Bueno, l'altre dia va trigar en el partit de... No, la pista de Besiktas, sí. Va ser que va trigar menys de dos minuts.
8: Crec
6: a rebre
8: sí.
6: La primera.
8: Crec que sí.
6: Però ja està.
8: Sí. Anota el... Ter Llobre Robinson, també el segon és un personatge. Acaba de fer allò de picar amb els companys a les mans dels companys quan no hi ha companys. És un bon personatge, Justin Robinson. Bon tio. 51-44. 6-15 per al final del tercer quart. Kevin Panther amb la pilota. El bloqueja Josh Nibot. Robinson a dins, que veu, ha fet en Josh Nibot. 2-1! 2-1 de Nibot! 2-1 del Goliat Blaugrana, 2-1 del musculat pivot per anar a la línia de tir lliure
2: intentar arribar a la màxima diferència, que seria un més 10, 53-44. T'he de dir, Jordi Colomer, que en aquestes ens trobàvem fa tan sols un parell de dies. Ara la qüestió és que el Barça sigui, que tingui consistency, com va dir el seu entrenador, i que pugui mantenir aquest nivell.
14: Jo sé que sí, que ha fumut un bon viatge a Nivo, però clar, l'home ha estat enquadrat.
2: Sí, sí.
14: I s'ha immutat.
2: Ara, ha fallat l'addicional, recupera la pilota el Barça.
0: S'acaba el partit a Fontejau, Albert.
5: Sí, ha perdut de 16, 48 a 64, derrota dolorosa, pinya de les jugadores de l'Espart Girona, el primer en fer la pinya, Roberto Íñiguez. 0 de 3, 0 victòries, 3 derrotes, només hi ha 3 equips que encara no han guanyat, Araski, Celta i Girona. La setmana vinent, Araski, Girona.
0: Doncs el dissabte que ve, i abans Eurocup, si no em falla el calendari i l'agenda, en el món del bàsquet podria ser que em fallés.
2: Sí, crec que sí, sí. Xavi.
0: L'Espart Girona us trava d'Eurocup. Abans d'una nova jornada de la Lliga Femenina. Tornem després i sentim què en diuen les protagonistes. Albert, fins ara.
5: Fins ara.
0: Quan li queda el partit a Can Dragó, Pau?
6: Un minut i poc més. Han afegit 5, n'hem consumit ja 3 i mig. Compte les entrades de la dreta del Algeciras. Reclamen a penal, però hi ha hagut fora de joc. Era una centrada lateral, una falta. S'han abraonat els jugadors de l'Algeciras a l'àrbitre Tàrrega Lájara, reclamant alguna cosa. Em fa l'efecte que demanaran revisió des de la banqueta andalusa.
16: Per cert,
6: no sé si unes mans o una agafada.
16: Jo crec que hi ha el que sigui. Jo crec que estan demanant-ho tot. Sí. I gasta el challenge, que és el que et queda. És ara ja, la mecànica és aquesta.
8: En el gol anul·lat és pel cap, eh? O sigui, no us penseu que és un fora de joc...
6: Ah, justet!
8: D'un cop... Sí, sí, sí, sí. Per això han trigat tant. Perquè han trigat ben bé un parell de minuts. I quan ens han aturat la imatge, finalment, que ha costat Déu i ajuda, a mi m'ha semblat que era per un cap que el jugador de l'Algeciras no estava en posició correcta.
0: Sí, aquesta revisió, estic d'acord amb l'Arnau, és allò de mira a veure si trobes alguna cosa.
16: Sí, sí, exacte. Tu gasta-la i a veure si tindràs sort.
6: A més, és habitual això de dir, va, et queda, tens un challenge per gastar, doncs...
8: És fora de joc, si aquesta. No... Més clar que l'anterior.
6: Doncs ja està.
0: La reclamació quedaria en dos. Revisa que revisaràs. Ara tornem a Can Dragó, el palau més nou del Barça. Dani.
2: Sí, amb un parell d'aquests moments de partit que quasi bé es podrien trencar. Dos llançaments de Darío Brizuela perfectament executats i que han sortit de dins. Un llançament de dos i un triple d'aquests que no et dic que trenquin partit perquè encara falten molts minuts, però ja genera una miqueta de nerviosisme en el rival, que ara perd de nou. Podria fer-ho de 13 o de 14 punts, pràcticament. Ara està perdent de 9 a 4-26 per al final del tercer quart.
14: Sí, està molt ofuscat València perquè han atacat que sense triples, perquè està amb 3 de 20, porta 20 punts en 15 minuts, després del primer quart haver-se sentit tan còmode, i no se'n surt. I ara hem vist, a més, males decisions. Ara Cárdenas, contraatac, tens per un costat Ossetkowski, que és tirador, i acaba buscant a l'altre Omari Mur. Doncs ha estat el 3 de 20. I el Barça el podem córrer.
2: Sí, sí.
14: Que li està fallant el tir lliure de Nibó, aquests dos tirs que ha tingut Brizuela alliberat, Gibson, que avui està amb 0 de 6, també ha tingut un triple sol, però està tenint oportunitats per obrir més forat.
2: Anota el primer a Gusubal, el segon no, massa fort, però el rebot és de Tosané Buoma i torna a començar una segona opció per al Barça amb 10 segons ara de possessió. La té Darío Brizuela, manant de 10 l'equip blaugrana. Brizuela, som-hi, Darío, cap en fora, Tosan. La penetració d'Ebuoma, tap de Rivero, algú de llançar, fora de possessió. A l'atac enrevessat del Barça, com diu el Colo, quan corre és perillós, el 5 contra 5 segueix costant-li. Atacarà el València per rebaixar al marge dels 10 punts, 56 a 46. Omari Mur troba l'autopista, nota Omari Mur, verticalitat de Mena, més 8 per al Barça.
14: Aquí Bowman no feia cap mena d'esforç en el 2x2 per molestar l'entrada del penetrador.
2: Que bé ho ha fet ara Gusubal, anota Uruguaixo, anota Agustín, per tornar a situar els 10 punts, 58 a 48. Ossetkowski a l'altra banda, vinga, no, ah no, doncs no anota.
14: Allà tornava a ser una mala acció defensiva de Bowman.
2: Totalment. La té Gibson. Omoia Gibson bloquejat per Nivo, Gibson cantonada, Ebuoma, la finta, falta. Està tenint Ossetkowski una feinada amb Joyce Nivo, noi, mort de Déu.
0: Final, per no sí, a Can Dragó, perdona, Dani, amb victòria de l'Europa, Pau.
6: Ha guanyat el Club Esportiu Europa 2-1 a casa contra l'Algeciras, la segona victòria de la temporada, dues victòries en els últims tres partits, els tres que ha dirigit Luis Blanco. A la banqueta escapolada somriuen els jugadors europeistes, s'abracen entre ells. Aquesta és important, aquesta serveix per agafar aire, per sumar 7 punts, els mateixos que l'Algeciras, l'Europa que continuarà, però, en la zona de descens per la diferència de gols general respecte al conjunt andalús, però bona victòria avui aquí a Can Dragó amb els gols de Khalid i d'Àlex Cano.
16: Mira, ho tanco, si vols tanco...
0: Sí, sí, sí, tant, anava a dir-te això.
16: La reflexió, doncs, em quedo titular, millor partit de la temporada, sens dubte, partit molt complet de l'Europa, que ha encaixat el gol molt ràpid, però ha reaccionat molt bé, bona primera part, bona segona part, bona lectura de Luis Blanco amb els canvis de la segona meitat, que l'equip no s'ha acabat aculant, ha acabat buscant el tercer, no s'ha patit, i escolta, dues victòries seguides a casa és el camí a seguir. Avui moltes coses positives, els jugadors bons han tocat molta pilota, hem comentat a la primera meitat que els engranatges sembla que funcionaven, i avui, ja que estem en el cap de setmana que estem, i el futbol és il·lusió, ja ho sabeu, de la il·lusió vivim, i l'Europa i els aficionats de l'Europa avui tenen més motius que ahir per somiar amb aquesta permanència.
0: Gràcies, Oca Grassa, Vila, fins demà.
16: Una abraçada.
0: Tu sis la bola negra, Vila, o no?
16: No, no, no, jo sóc dels... Jo crec que puc dir que no la veuré ja, no?
0: Vull dir, no sé, tu sabràs.
16: No, no passa res, vull dir, no passa res, no, per dir-ho?
0: No,
16: Albert Ferran ha fet equilibris per dir que no la veuria, però jo crec que no l'acabarà veient.
0: No, no,
16: que
0: no, no, no, no, no és obligatori, vull dir,
16: No. Jo he fet l'1-2 anant al concert.
6: Molt bé.
16: Sí, jo crec que he complert amb aquesta part, no?
0: Tu bonastre 1-2, també? Sí.
6: 1-2, sí, sí, clarament, al concert d'Ocas Grasses.
0: I la veuràs o no?
6: Bola negra, no crec, no entra... Mirant l'agenda d'aquests dies que venen, no ho tinc apuntat.
0: Estan al barber abans. Gràcies, exacte. Pau, fins ara.
6: Fins ara.
0: Arnau, demà t'escoltem, fins ara.
16: Vinga, bé, demà?
0: Ah, demà no, clar, demà és festa.
6: Sí, no,
0: demà.
6: No, és que però clar, bueno.
16: Sí, no, sí, sí, no,
6: senyoret.
16: Però sí,
0: una mica sí, no, que t'escoltarem.
16: Sí, de fet, demà poseu la ràdio a la tarda.
0: No hi seràs, però t'escoltarem.
16: Exacte, hi haurà el Marc Serra fent un programa collonut, com sempre.
0: Sí, i enllaunat. Gràcies, Arnau, fins ara.
16: Abraçada.
0: Fins ara. Ua, victòria de l'Europa, 2-1, avui. Can Dragó, segona victòria consecutiva a casa, amb Luis Blanco a la banqueta, els dos partits a casa han acabat amb victòria europeista. Al Palau, de moment el Barça va fent feina, obrint el marcador, més 12, a partir del tercer quart en aquest Barça-València. Dani.
18: Del qual li falten 2 minuts i 51 segons, ara més 11, per la cistella de Rivero, de l'home del monyo vermell. Que no deu ser ni cabells, això, no? Deu ser com algunes extensions estranyes, ja t'ho dic.
0: No, és que no són cabells, no.
18: No són cabells, oi? Ai, el rebot, ara, sí. Ofensiu de València, noi. Rivero, sí. Ara nota... Ui, ha fallat que... Rivero, sí. Per l'amor de Déu.
14: Escolta't ara, això del futbol és il·lusió i he recordat el que vaig veure ahir a la tarda. I com... O no.
18: Amb el teu United, eh?
14: Sí, o no.
0: Un dia més. Noia,
18: a l'oficina.
14: No, sí.
18: Però escolta'm, ja sé que a tu t'és igual, això, Colo, però és que els grans de la Premier, excepte el City i l'Arsenal, han tingut un inici, però Galdós, el Tottenham és tercer per la cua, el Chelsea és a mitja taula, el Liverpool és a mitja taula.
14: Sí, però el Tottenham ahir a la primera mitja hora semblava el City, de Guardiola.
18: Ja.
14: Però bé, sí. Aquí no es consoles perquè no vol.
18: Sí, senyor.
16: Però vull dir que el tercer és el Brighton, el quart el Brentford i el cinquè l'Everton.
14: No, sí, ja
18: t'està intentant animar en Jaume.
14: Sí, però vull dir que... No, has perdut punts en dos descomptes, t'han robat contra el City, aquestes coses, però bueno, la situació és la que és, que ja ens comença a dir que ja no és qüestió de saber si faran fora Càrrec, sinó quan.
0: El Metropolitano, dimarts, Atlètic de Madrid-Manchester United a les 9, coincidint amb el Barça, al camp del Galatasaray.
18: Anota el tir lliure... Olivier Nkamua, i de fet coincidirà amb el Barça també per Samacabi Puig.
0: Sí, estic dient, jornada, sí. Clar, d'Eurolliga.
18: Sí,
0: Samacabi Barça Olympiacos divendres.
18: Correcte, per cert, amb llevat d'aquest partit declarat del risc, més enllà d'això, amb total normalitat a jugar aquest partit, per primera vegada amb bastant de temps, vaja, es retorna la normalitat, a la relativa normalitat que pugui haver-hi amb les mesures de protecció i de seguretat habituals en la visita d'un equip israelià, del Maccabi, però hi haurà públic.
0: Perfecte.
18: A diferència
0: del... Pensava que seria tot venut, que ja m'estranyava aquesta temporada.
18: No, això no. Tot i que avui
2: té millor fila, eh? No sé.
3: 5.342.
2: Mira, doncs allò que qui no es conformes perquè no vol, doncs no, ja guanya, puja del 5.000 i em sembla... Que està, recordo que estem en cap de setmana de pont. També això s'ha de tenir en compte.
3: Sí, però...
0: Cap de setmana llarg, sí, sí.
2: Sí, apa, vaja, això.
3: Cap de setmana llarg, l'altre era la Marcel...
2: Sí, sí, sí.
0: Sempre hi ha... Sempre quan, hi ha algú. Quan vols buscar excuses per anar al gimnàs, sí, sempre sí, l'acabes sí. trobant.
2: Sí. Ah, exacte. Sí, sí. No l'hem fet nosaltres, no el cap de setmana llarg, al final,
0: sí,
2: no?
0: Sí, el cap de setmana llarg sí que l'hem fet treballant, però sí que l'hem fet.
2: Ataca el Barça, que guanya, doncs, i quin lloc millor estaria amb Xavi Puig que aquí explicant-vos aquest Barça-València.
0: Demà
2: dos
0: Tenerife
2: de
0: Girona, eh? I no enllaunat, eh? En directe aquí, a la sèrie de RAC1 des de dos quarts de nou.
2: Ai, una altra vegada Brizuela s'acaba de colpejar el capell mateix contra la tanca, la
3: no
2: protecció.
3: No facis, que, sí. Ja que tenim una edat i recordem sí, sí. Que, sí, sí, que li ha passat cert jugador.
0: Sí. Ui, ui,
2: però perquè és que està molt empipat a l'home, perquè és que les tres últimes accions han estat igual. Genera la situació, l'executa bé, i noi, la cistella fa pum pum, la pilota fa pum pum a l'anella i acaba sortint. Mala sort per al capità, per un dels capitans del Barça.
3: 1 de 4 avui.
2: Per cert, que m'has dut al dubte, Xavi, quan em parlaves del rival de l'Espart Girona, perquè el masculí juga contra, m'has dit, vaja, és igual, no t'ho faré dir, el masculí també juga contra un rival europeu que és amb dos os, contra l'Ostende. Ah, dic, hòstia.
0: El femení contra l'Ostrava.
2: Val, doncs el masculí contra l'Ostende. Si no m'erro. Fins allà ha d'anar a Bèlgica, és? Crec que és Bèlgica.
3: Diria que sí.
2: Anota els tirs lliures, Brizuela, 64 a 51. Molt fàcil a l'altra banda, Rivero anotant per retallar distàncies, 6-4, 5-3. Està trepitjant pintura amb facilitat el Cubà, ara jugant de 5, Olivier Encamua. Robinson, penetració, has d'anotar? Sí, Justin, sí. Anota Robinson, això no s'atura. 6-6, 5-3, minut i mig. A l'altra banda, el triple de Josep Puerto, que algú em deixa respirar, anota el triple Puerto.
3: A 10
2: se situa el València.
3: L'inici de temporada és el triple de Puerto, que està amb 9 de 13 a Euroliga.
2: Buah.
3: I a l'ACB amb un 75% abans d'aquest partit. Uf. Una brutalitat.
2: Justin Robinson es queda sense vot. Noi, algú que li ofereix una línia passada, per l'amor de Déu. Ara és Darío Brizuela. 9 segons de possessió, Brizuela davant de Puerto. Segueix Darío, el triple de Darío. No! El rebot és per ells. Ai, aquest recte final de tercer quart que pot fer mal. Entrem en l'últim minut del tercer acte. Armoni Brooks, la penetració d'Armoni, anota. Armoni Brooks i frega la falta al Barça.
3: Ara s'hi va escapar de sota, a la parella Barrencamoa. Intimida poc.
2: El parcial ara és perquè hagi rebaixat de la distància psicològica dels 10 punts el València de Xavi Albert. La té Darío Brizuela. Brizuela bloquejat per Encamua. Brizuela dins amb Encamua. A la situació d'Encamua interior. Anota Olivier Encamua. 68 a 58. Ara sí ha trobat un espai al finlandès que no deixa progressar o apropar-se a la pintura. Jaciel Rivero.
3: Rivero, defensivament, ja sabem que és molt fluix i ho ha aprofitat bé.
2: TJ Shorts amb la pilota. Shorts bloquejat per Armoni Brooks. Segueix TJ Shorts escarradament a la penetració. Fregarà el 2 més 1.
3: Sí, demana que han tocat la xarxa.
2: A Carlos Peruga. Anirà a la línia de tir lliure. I a veure, Xavi Albert demana calma. S'ho mirarà l'àrbitre? No, canvi.
3: Sí, ara sí que el demana.
2: Ah, val. Doncs s'ho van a revisar, eh?
3: Com que en Jaume ho ha dit abans, ja en portem dues.
2: Exacte, gràcies. 12-1 per al final del tercer quart.
0: Sí, aquest quart llarg, eh? Perquè
2: sí,
0: ha arrencat la segona part una mica abans de les 8. I en falten 5 perquè arribem a dos quarts. A veure, a la repetició, doncs sí que la toca, eh?
2: Sí, sí.
0: La xarxa, crec que aquesta revisió li donarà la raó al València. Deixa'm dir que si el teu negoci demana resultats sí. I a Ford responen amb fets. El 2025 van tancar com a líders en vendes a Espanya gràcies a professionals com tu que confien en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles euro en cap a tota la gamma, tria elèctric, híbrid endollable o dièsel. I ara amb el pla Auto Plus escollís més fàcil que mai. Ford Pro, fets, no paraules. A l'ACB, l'altre partit en joc, ha acabat guanyant el Bilbao, 96 a 87 contra el Burgos.
19: Primera som ja al temps afegit, 91 a la Cartuja, anirem fins al 97, Betis 4 o Osasuna 2, en principi decidit, i a segona també decidit, li queda un minut de l'afegit, el Mallorca 3, les Palmes 1.
2: I al Palau mirant-s'ho Carlos Peruga, l'àrbitre principal avui,
18: mentre hi ha aquests temps morts improvisats de Xavi Albert i Alexander Sekulic. A veure, crec que em pareixia una determinació. És... Ah, no hi ha cistella? No hi ha cistella, pot ser? Ha fet un gest estrany, Truga. Són dos tres lliures, no hi ha cistella. Sí, sí. Li dona les explicacions pertinents a Rivero i a Xavi Albert per al challenge al València. L'havia demanat al València, eh?
14: Sí, sí, sí.
18: Val. Per al challenge al València. Parla també amb TJ Shorts als àrbitres.
14: És molt habitual veure que l'àrbitre sigui més alt, sense ser alt, que un jugador.
18: És veritat. És que TJ Shorts és molt petitonet, eh? Sí. Deu ser dels més petits de la CB. Vaja, de l'Euroliga.
14: Sí.
0: Desconec el reglament.
14: Bueno, hi ha aquesta acció. Didac Cuevas, que vam veure l'altre dia, sí, per exemple.
0: No sé, és bé que la pilota, no sé si pot tenir alguna cosa a veure, no toca l'anella. I no sé si...
14: Que va molt lluny de cistella.
0: No sé si això...
14: Que no interfereix en l'acció.
0: Pot fer que l'acció no sigui considerada com a cistella, tot i que la xarxa.
18: Ja, ja. Anota els dos tirs lliures, TJ Shorts.
14: Però l'altre dia l'entrenador dels fitxatges, i TJ Shorts tenien clar que podia tornar a ser ell, que se donava confiança.
18: Sí, tant.
14: I ho estava mostrant. En canvi, hi ha altres fitxatges com Gueye, que no estava ni a la convocatòria.
18: Justin Robinson, 8 segons de possessió. Ai, a punt de perdre la pilota, l'acaba controlant 6 segons. El defensa Cárdenas, Justin Robinson se'l vol jugar, 3 segons. Justin llença, No! Falla Robinson! S'empipa Justin Robinson, però acaba el tercer quart. Amb victòria del Barça, tercer quart llarg però seriós de l'equip d'Alexander Sekulic, arribat a superar el llindar dels 10 punts. Ara mana de 8, entrarem als últims 10 minuts en aquest duel d'Eurolliga per tancar la tercera jornada de l'ACB. Xavi Puig, 68 Barça, 60 València Bàsquet.
0: S'acaba partit de segona, el Mallorca Les Palmes a Son Moix.
18: Amb victòria local, Mallorca 3, Les Palmes 1, Mallorca de Luis García, l'ex Perico, que continua a la zona alta de la classificació. Els líders Eibar i Almeria 21 punts, Castelló 20 i el Mallorca ara mateix quart amb 17. Un punt més que el Sabadell, 3 més que el Girona, que encara ha de jugar.
0: I a primera, encara la recta final, partit a la Cartuja.
18: Últims 3 minuts, sembla que ho té controlat el Betis ara. Betis 4, Osasuna 2, però ho ha hagut de suar força en aquesta segona part.
0: El Madrid continuarà quart, per tant, a la classificació, per darrere de Barça, d'Atlètic de Madrid i de Betis. Betis i Atlètic de Madrid amb un punt més que el Madrid, que en suma 18, a 6 del Barça, a 5 del Barça, els matalassers i els vertiblancs. La setmana que ve, dissabte, 6:45 de la tarda, ho dic bé, Betis-Barça a la Cartuja, abans d'afrontar el derbi i abans d'afrontar la visita al camp del Paris Saint-Germain, al Barça de Hansi Flick. La CAT també hi és, eh? El Palau, avui, Dani.
18: Sí. De fet, abans ha regalat un peluix. Ja no van tan buscats, no? Va ser una febre espectacular. Us en recordeu, no? Quan
14: sí,
18: van sortir? Va.
14: Sí, clar.
18: És increïble, allò, eh? Que n'hi havia més, eren limitats, no? Van fer un estoc de no sé quants i allò va volar, que a més coincidia...
14: No eren barats, eh?
18: No?
14: No.
18: És veritat.
14: Com re aquí, no?
18: Eh?
0: Sí, tens raó.
14: Va, vés a la cafeteria d'aquí al costat del Camp Nou i dir que era el preu del cafè.
0: Demana una cervesa a l'Estadi Olímpic.
14: Sí.
18: Demanes una línia de crèdit per demanar una cervesa a l'Estadi Olímpic.
14: Sí, sí.
18: Mira, el cinquè del Betis. El cinquè del Betis a la Cartuja. Ja en el temps afegit, el 95 fa el cinquè, Betis 5, Osasuna 2, amb un bon xut llunyà des de fora de l'àrea, que celebren a la Cartuja, gol de Morante. I al Palau Blaugrana, quan acaben de sonar els senyals horaris de 8:45, aquests sonen diferent, Molló, aquests tenen una sonoritat diferent, eh? 8:45. Arrencarà l'últim quart, 68-60, ens ho passarem bé en aquests darrers 10 minuts. Tant de bo podem explicar una victòria del Barça. La primera, noi,
14: molt fàcil.
18: És una cistella facilíssima de TJ Shorts. Mora, Déu.
14: Ara han fet un moviment diferent, hi ha moltes estones que València ho fa simple. És el 2x2 de TJ Shorts al pivot i 3 tiradors oberts esperant la pilota. Ara hi ha hagut moviment d'Harmony Brooks, suficient per crear la mica de confusió. Ja quedem del Barça des de l'inici de temporada, que amb el 5 contra 5 defensiu, si l'atac és llarg, es perd. I l'hem vist ja 2 o 3 gestos a Cam Taylor de desesperació per dir, és que l'estic defensant bé.
18: Una altra cistella a TJ Shorts. Abans havia notat Kevin Panther marca de la casa, però Shorts comença a activar-se i això és una notícia pèssima per al Barça. Robinson s'aixeca. Justin, anota Justin Robinson. el director d'orquestra, juntament amb Panther, Martin, Parra una altra vegada al 4, i Balcerowski, aquests són els 5 jugadors del Barça, una altra falta, Balcerowski és la quarta, deu ser dels jugadors que comet més faltes.
14: Que molt gros, és lent, sí. Ara TJ Shorts l'ha llegit perfectament. Mira, per buscar el contacte.
18: Entrarà Joyce Nigo, és que és la quarta.
14: És habitual que tingui problemes de faltes, i aquesta és una part que el Barça està buscant molt més, involucrar TJ Shorts a l'altre costat. Estem veient blocs, estem veient canvis defensius per castigar-lo. Al final és 1,75 m i tots els equips acaben fent tot un sistema per intentar dissimular-lo, però pots dissimular-lo fins a cert punt.
18: Cam Taylor, el triple que vola de Cam
14: Taylor.
18: A la centrada, al segon pal. El rebot és per Tyrese Martin, que en atac fa temps que no se li veu gaire cosa. Josh Nivo, falta de Josh Nivo. Josh Nivo, quan fot pilota a terra, és d'allò de dir, ai, que pot passar absolutament de tot. Vull dir, a vegades no bo, entén-me.
14: Sí.
18: És un jugador que el registra, el té molt a prop de l'anella. Tot el que sigui allunyar de l'anella el dificulta. Ara, a prop de l'anella és un escàndol, evidentment.
14: Està a mena que amb Taylor, que ha fet el primer tir que ha intentat, i està mira, amb 1 de 6.
18: La pilota per Tyrese Martin, atacant el Barça per intentar tornar la diferència als 10 als 11 punts. Panther en Robinson, cap a Tyrese, som-hi Tyrese, el triple! Ara sí, de Tyrese, marca de la casa, té molt estil aquest tio, les coses com siguin, quan es té estil, i a l'altra banda, Rivers es maixa monumentalment a passada de Cam Taylor.
14: Gran passes de sortida de Taylor.
18: 75-66, lluitant, Osekovski, Parra, d'Osekovski, sí.
14: I de Maco, que era una mica com de lluita lliure, està dient si demana revisió a Nose Kulic.
18: Yeah.
14: Intenta que pugin, però home, no.
18: Té molt estil, Tyrese Martin, jugant a bàsquet, les coses com
14: sí,
18: siguin.
14: Sí, una qualitat enorme.
18: És espectacular. Vull dir, té flow, que diuen Puig.
14: Sí, i tant.
18: Com tu. Serveix Justin Robinson.
14: Perquè no t'has atrevit a dir aura.
18: Uf, ja, això em va, no, em va això massa lluny, ja.
14: Excessiu.
18: No. El Superesports, aura, no.
8: No. Som més nostàlgics. Final a primera, a la Cartuja ha guanyat el Betis. Betis 5, Osasuna 2, com dèiem, el Betis. Tercer de la Lliga. Ara a les 9, el debut d'Aguirre, el València. És cué, el València, en aquest primer partit d'Aguirre, després dels marcadors d'aquesta jornada. A Santander, al camp del Racing. Bon partit per tancar el diumenge.
18: Triple de Nate Rivers, impactant ara.
14: Va fer gràcia a Sekosi per fer un gest com dient, home, com pot ser que no me la donis? Però clar, sí, entra.
18: Sí, sí. Massís se situa al València, denot el Barça, no ho fa. Sí que ho fa, bé, Justin, bé. Bona cistella a Justin Robinson, el pull-up a mitja distància, anota.
14: La forma de neutralitzar Shorts, que és atacar-lo.
18: Correcte, i ho està fent Justin Robinson, Harmony Brooks, el triple d'Harmony Brooks.
14: Aquest és que ja no agrada tant, perquè aquí Tyrese Martin està molt més enganxat, perquè sabem que és jugador de carregar el braç rapidíssim.
18: Va sumant de 3 en 3 al València, de 2 en 2 al Barça. Això fa que es vagi reduint el marge. Ara és més 5 per al Barça. 77-72. Som-hi, Tyrese. El triple de Martin. No. El rebot, però molt bé per Joel Parra. I ara el triple l'intentarà Justin. Tampoc. Corts els dos. I el rebot, mira, li cau a les mans de Tyrese i li falta Posekovski. Estan passant coses estranyes. No. La finta de Justin Robinson a dalt. Ui, l'aliup mig completat de Josh Nivo. Es queixen d'una falta tant Nivo com Sekulic i ells surten a toc de corneta. És increïble com corre aquest equip. Tu, és extenuant.
14: Sí. I amb TJ Shorts pot jugar això claríssimament. Se'n va a Sekoski, que ara més li han pres dos rebots ofensius. I l'estoneta de descans de TJ Shorts hem vist abans que quan s'ha assegut s'ha espessit tot l'atac de València, amb aquest Álvaro Cárdenas, que tant ens va agradar en aquell tram final de temporada.
18: I tant.
14: Però en aquest inici li està costant més, amb menys confiança i li està donant menys minuts. Però és que també li està costant molt l'adaptació a Maresan Superi.
18: Sí. Se li està veient,
14: Vist i no vist avui.
18: Sí, sí, avui molt poqueta cosa de l'exjugador de Manresa. Serveix el València a través d'Álvaro Cárdenas, Superesport RAC1, explicant-vos la seva des del Palau Blaugrana. Roba Darío Brizuela, som-hi Darío, a terra, que va la mamba. Podria xiular la falta a l'àrbitre i la xiula, sí.
14: És que no la vols fer, però
18: sí, sí. Et
14: tires a per la pilota.
18: Ha anat a per tot i ha fet caure de retruc Harmony Brooks, i això es falta.
14: I tornava a ser una altra errada aquest cop en la passada, Cam Taylor, que avui en atac està desconegut.
18: Jurica Zusa, el segon entrenador de Sekulic, quant deu medir aquest home? O sigui,
14: molt i una mica més.
18: És molt gros aquest tio, Quan s'asseu, pobre, saps allò de quedar-te amb els genolls pràcticament tocant-te les orelles? Canvis.
14: No li agrada el canvi a Parra.
18: No. Se'n va Joel Parra. Entra Tosan Ebuoma. 6:43 per al final del partit. Més 7 per al Barça, buscant la segona victòria del curs a l'ACB, l'equip de Sekulić. Torna a pista igual, eh? Minuts de qualitat per al nano. Clar, és que Oval fa molt que corre pels mons, però és que és un nano de 23 anys. És molt jove, encara. Puja la pilota, Cárdenas. Cárdenas cap a Nicola Mirotic, a porta enrere, és boníssima. Cam Taylor falla! Falla Cameron Taylor! Aquestes situacions que poden ser desencadenants en aspectes anímics, eh? Perquè si el Barça nota, se situa a 9 a 10 punts. Ah, i a punt de perdre pilota Omoya. Mare meva, el partidet d'Omoya Gibson avui, noi, és per fer-te'l mirar, eh? Oh.
14: 0-7.
18: Brizuela. Brizuela, a dins. No, la pilota que impacta en les cames d'Armoni Brooks. 14 segons. 6:15 per al final, més 7 per al Barça. Canvis. Marxa Brooks. Entra Mor. Tens mort a pista demanat per Alexander

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs meus pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Menys 10 de valoració. Uf,
6: i el teu, no? No.
5: No ho sé si el... Home, el deu tenir perquè tu vas... No, ara començo, no.
6: Que l'ha de tenir, no.
5: Vaja, no ho sé si el té, però no seria un jugador, diguem, de...
6: El té, no el té. Molt.
5: Ni de conya, és la resposta de Gerard Ballera. Espero que la pogués expressar en antena. Ah, i ara s'emborratxa de pilota. Tosane Buoma, el 2-1. A l'altra banda, atacant el València, que perd de 7 el triple de Puerto, no m'ho crec. Ara no, encara bo. Ui, no li xiulen la falta, anant per terra Mirotic, i no li xiulen la falta, això és Nivo, que ha aixecat les mans amb allò de jo no he fet res. 5-50 per al desenllaç. De moment no vol anotar ningú. Ei, bo, massa, tornarà a jugar? Ah, no. La pilota mà en mà a Mubal. Ara mateix el quintet és estranyot, eh?
7: Sí, per això deia que està costant tant...
5: Bo, amb la línia de fons, mira com supera Mirotic. Clar, és que aquí, evidentment... Aquí, evidentment, és
7: això
5: on es marca la diferència.
7: És més disruptiu que el que s'assenyala en el moment com a disruptiu.
5: Sí. És ben bé que m'ha passat com quan estudiava batxillerat, Puig, jo t'ho dic ara. Vaig estudiar-me molt bé, no me'n recordo de res, que és disruptiu, que és flagrant, costa molt d'en recordar-se. Una d'anar mirant el reglament partit a partit, noi, perquè per canvi a l'Eurolliga. Brizuela.
6: Però venim al llibre, a la zona de transmissions.
7: Sí, mira, Albert. L'altre dia que estava mirant la WNBA, allà també tenen un altre reglament. Perquè hi ha hagut la gran polèmica, perquè tenen aquests temps morts, que són falsos, que és per atacar directament des de camp ofensiu, i que les Liberty van dir als àrbitres si en tenien, van dir que no, els àrbitres, i resulta que sí que en tenien.
5: El llançament de Nil Sacco, la nota, amb aquest llançament no gaire estètic, però en aquest cas ha estat efectiu, a 5. Es situa el València. No hi ha manera que trenqui el partit al Barça, eh?
6: Tindrem nou campió de la Women NBA aquesta temporada.
5: Sí.
6: Pot veure en obert, eh? La...
7: Amb el gran
6: Teledeporte. Que
7: per allà.
5: Sí. Perd la pilota al Barça. Uf.
7: Ui.
5: Opa, a veure, atropella Nivo a Cárdenas.
7: Algú munta la matrícula.
5: Cárdenas perd una bamba. Sí, l'ha passat per sobre. Increïble, el pobre noi.
7: Sí. Des de les meves manies personals, eh? Però no entenc com algú pot perdre una bamba.
5: I ara Mirotic, que li desfà els cordons. I li entrega la bamba. Canvis. Entren Martin i Balcerowski. Marxen Nivo i Brizuela.
7: També.
5: I també...
7: Poc
5: de Juan Núñez, avui.
7: Home, poc o massa.
5: Sí, jo.
7: No, pels minuts que hem vist. Em perdó, pel madrileny. Però, home, el triple em passa enrere perquè no estàvem en antena. Però bé, tindrem els sons.
6: Es pot dir.
7: Ha intentat també una entrada amb l'esquerra, que tampoc ha tocat ni cistella.
6: Sí. No, anava a dir que no es pot dir més amb menys, eh? Vull dir.
5: Sí. Inspirat avui, el color. 4-50 per al final del partit.
6: 2-36 en pista de Núñez.
5: 79-74. Cárdenas amb la pilota. Defensat per Oval, paparra l'uruguaià, es menja el bloqueig de Rivero, el triple de Cárdenas, no, encara bo. Ai, la pilota que la controla Tyrese Martin, se li esmuny, però finalment acaba controlant-la, i cap a Tosane Buoma acaba la pilota, el triple central de Tyrese, curt, i falta, sí, de Rivero. Molt bé, bravo, Balcerowski carregant el temps mort. Mira Peruga, com li diu que es calmi Sekulic.
7: A veure, li xiulo jo.
5: Sí, Peruga...
7: Home, i més amb els nouvinguts encara han de fer marcar més la línia.
5: Sí, però a vegades gestualment és... Oh. Robinson! No, a mi no m'agrada parlar amb els àrbitres. Robinson, amb Oval. Aquest amb Balcerowski. Compte, algú li ha d'oferir una línia de passada. Ui, Cárdenas ven a sobre de Robinson. El triple de Justin! No hi va. I tampoc hi ha falta i ha anat per terra. Ah, i atacant ells per reduir aquesta distància de 5 punts. 4-13 per al final. Rivero, penetració a Rivero, cap a fora, Cárdenas, preparats per entrar a camp.

0: Taylor i Osekowski. Cárdenas, possessió llarga. Omari Moore amb la pilota, va per terra una altra vegada Justin Robinson. Moore, la penetració, cistellot d'Omari Moore.
1: Mira que s'havia fet gran Balcerowski.
0: Absorbint el contacte de Balcerowski, ja piquen a la porta. Ara la diferència és de tan sols 3 puntets. 3:48 per al final. Robinson bloquejat per Balcerowski. Ara és de Buoma. Opa, i Buoma literalment empenyent.
1: Peus,
0: peus. Sí, sí, són peus de Mirotic. Buoma empès literalment al jugador que anava a bloquejar.
1: Sí. I Balcerowski ha arriscat aquí amb la falta en atac, també. Mirotic ha posat la mà, que no ha estat amb el peu, sinó amb la mà a baix. Però, espera, que ho debatran els àrbitres o no? O no?
0: Ara què? Ara què diu Perugua? Avís? Com?
1: Un avís a cada entrenador,
0: no? Cada entrenador?
1: Per protestar.
0: Mare.
1: Bueno, falta 3:39.
0: Sí, sí. Servirà Justin Robinson. Compte que ara Perugua no sap què ha xiulat la botxina. A veure, mirant a la taula alguna qüestió, l'àrbitre principal del partit, el Barça, amb Robinson, amb Panther Martin, és a dir, el joc exterior presumiblement titular, amb Ebuoma, el 4 també presumiblement titular, i amb Oleg Balcerowski, que està oferint un gran rendiment. Robinson serà qui servirà, amb Kevin Panther, el capità, amb la pilota a les mans, es necessita una mica de Panther, ara que penso fa molta estona que no apareix.
1: Per això l'estan buscant.
0: Panther a dins amb Balcerowski, anota, i ara sí, i ara sí, i ara sí, és un 2-1. Ara sí, treu la falta el polonès, anirà a la línia de tir lliure, perquè ho ha fet molt i molt bé Omari Moore, s'havia plantat, però ha acabat Balcerowski anotant i traient la falta, i anirà a la línia de tir lliure per tornar a eixamplar una mica la distància.
1: S'està fent servir la càmera de la repetició dels jugadors del València per protestar l'àrbitre dient que no era.
0: A veure, Balcerowski, l'addicional, la nota, 82-76. Em segueix agradant molt l'actitud i el comportament de Balcerowski en aquest primer tram de curs. TJ Shorts cap a Osekowski. Shorts una altra vegada amb la pilota. Davant d'ell, Ebuoma. Compte, el petit amb el gran. Shorts a punt de posar la mà Robinson. Osekowski, el triple que vola. Quin triplàs la mare que el va matricular. Que bé ho ha fet. La finta, pas a la dreta. Llançament d'execució rapidíssim i triple. A 3 al València una altra vegada. 3 minuts per al final del partit. Robinson. Robinson amb Ebuoma. A punt de perdre pilota, la perd el Barça. Molt poc temps aquí. Tant Panther com Ebuoma. Poca tensió. Shorts. Shorts compta que si hi ha triple, empaten. Mira, el triple de TJ Shorts. No, el rebot és... Uf, quina sort. No, qui vol? Nois, algú que el vulgui? El Barça, mare de Déu, senyor. Pica el que picaràs, la pilota d'aquí, allà, i acabat a dominis de Buoma. Ui, aquest triple.
1: Al principi el triple de Shorts sempre és bona notícia.
0: Sí, exacte, l'han deixat alliberat ara una mica. Panther buscant la falta. Una altra vegada, Panther perdent la pilota, noi. Xiulaven, intentaven... reclamaven falta i el tap monumental de Buoma. Osekowski, molt bé, Tosan, el triple de Justin, no, curt, i el rebot ara és pel València. Uf, 2:13, ara el partit realment és el museu dels horrors. A dins Cameron Taylor, en l'ajuda de Balcerowski, no facis falta Oleg, que en portes 4, Omari Moore cantonada, Osekowski, el triple que vola, no, el rebot és una altra vegada per Tosan en dues accions providencials, primer el tap i ara aquest rebot. Comencem a donar valor a cada petita acció perquè entrem en el moment determinant de partit. Minut i 50 per al final. Més 3 per al Barça, 82-79. Panther amb la pilota. Davant de Cam Taylor, som-hi, capità. La té Panther. La té Panther. La penetració de Panther. Ara sí, li xiula falta. També et dic una cosa, clar. Protesta Kevin perquè és que sembla que l'hagin de matar l'home perquè li xiula una falta.
2: Sí, sí. El tap és espectacular, eh? És molt plàstic.
1: Sí, és un 3-1, és una mostra de la poca confiança avui de Cameron Taylor, que ens planteja anar cap a sota, però és una acció que pot ser clau pel partit i realment és un tros de tap.
3: Comencen els últims partits a Itàlia, és un Cagliari-Juventus, empat a 0, primers segons. Jerry Mina és el capità del Cagliari, random, realment.
4: Voltes que dona la vida.
3: Sí, sí, quarta temporada al Cagliari, recordeu, segons Fran Domènech, l'home que són dos, una sobre d'una altra, i a Troyes Olympique de Marsella, empat a 0, 2 minuts de la primera part.
0: Marxa Balcerowski, entra Nivo, que demana que
1: calma. Calma, es que parla des de la banda Fa un moment també estava fent crits demanant calma a tothom.
0: Val, doncs calma. Vinga, Kevin, línia de tir lliure. Som-hi, capità, importantíssims. El primer, el falla. Noi...
1: Està amb 15-18, que està 15-18, estava bé el Barça.
0: Sí, però en moments clau de partit, en aquest tram inicial de temporada, els tirs lliures estan sent més una llosa que no pas un avantatge. El segon, la nota, 83-79, més 4 per al Barça, defensa molt i molt important. Atacant TJ Shorts davant d'ell Gibson, Shorts, velocitat, segueix Shorts, bona mà de Gibson, bravo, a terra que vas, no, la pilota li arriba a Mirotic, quina sort, acaba notant Nicola Mirotic, ah... Compte.
1: Això era...
0: Compte el que això... acaba de passar.
1: Això
0: compte
1: era...
0: que...
1: Perquè no ho està protestant, Xavi Obert, perquè això era fora.
0: Ho expliquem,
1: fora.
0: Ho expliquem. Gibson servint de fons, li passa a Panther i Panther li torna la pilota a Gibson.
2: Una mica se van les distàncies el que va passar a la Champions a...
1: Sí, el penal. Sí,
2: ara no em surt el Pubill, en Pubill de l'Atlètica de Madrid.
0: I després crec que en un partit de la Champions femenina amb el Madrid, si no m'equivoco, també.
3: Sí, que aquesta sí que la van xiular. La...
0: Sí. Doncs falta sobre Nibo. Mare meva, podria haver estat la jugada
2: estúpida. Crec que no era del Madrid, no. era l'Arsenal amb...
3: Sí, l'exportera del Madrid,
2: amb Missa.
0: Missa.
2: No?
0: Ai, sí. Perdó, Missa, correcte, sí. Correcte. Tens mort a pista amb aquesta acció realment estranya. Minut i 28 segons per al desenllaç. Anirà a la línia trillora Josh Nibo. Tens mort demanat per Xavi Albert.
2: És tot per decidir. El Barça ha tingut un més 13 com a màxima diferència, un més 9 pel València. Però tot es decidirà en aquests últims segons, últim minut llarg de partit al Palau Blaugrana, buscant la primera victòria catalana en aquesta jornada. La Lliga ACB, sí. Els altres quatre partits amb catalans que han acabat amb derrota.
0: I a la Lliga Femenina també, no? Han perdut els
2: sí,
0: dos aquest
2: els
0: cap de
2: dos
0: setmana.
2: Sí, sí.
0: No, estem que ho regalem, mare de Déu senyor, tu. També és veritat que els... Vaja, no. En el cas del Cadí Laseu sí que era... Sí que era complicat. Serà interessant, evidentment, escoltar Puig que digui Roberto Íñiguez a sala de premsa, perquè després d'aquestes 5 derrotes consecutives, bé, és una circumstància... Això ho deia Xavi Pasqual, no sé si, no m'ho recordo malament, en la seva etapa al Barça l'any passat, que no estava acostumat a aquestes derrotes ell. I jo crec que Roberto deu anar pel mateix camí. Quantes vegades haurà perdut 5 partits seguits Roberto Íñiguez Puig, si és que ho ha fet en tota la seva carrera?
2: Sí, pel que m'explica l'Albert, vaja, ha dit que és el màxim responsable d'aquesta derrota i que sí que no permetrà més faltes de concentració i de disciplina, en el sentit que ha vist massa joc individual i no col·lectiu. I Villana, que de moment no en sap res, que no podia continuar jugant, això sí que li han dit, però que no en sap de l'abast de la lesió, de la molèstia que tenia en aquesta mà dreta. Si va bé, d'aquí una estona xerrem amb el director esportiu de l'Espar Girona, amb en Pere Puig.
0: Boníssim, interessantíssim. Nibo, el tir lliure. La nota, Josh Nibo. Importants, aquests tirs lliures.
1: Armoni Brooks ha anat a intentar desconcentrar-lo, eren companys a Milà. Però no li ha servit.
0: Minut i 28 segons per al final del partit. Més 3 per al Barça, el segon del pivot. La nota, Josh Nibo, impecable. 85-81, som-hi, defensa important. TJ Shorts pujant la pilota davant d'ell, Moya Gibson, el bloqueja Sekovski, Shorts cap a Mirotic. Nicola Mirotic amb la pilota, és molt perillós. TJ Shorts una altra vegada, és qui té l'esfèrica. La penetració de Shorts, què veu fa, però falla. Oh. No, treu la falta. Treu la falta.
1: Anava a dir, ha fallat per buscar tant la falta que
0: I
1: al final acaba fallant.
0: I l'ha acabat traient. Oh, d'Aumoya Gibson. No la protesta Gibson, però és que jo he vist... Que pràcticament s'abraonava més TJ Shorts sobre Gibson que no al revés.
1: Sí, mira, està dient ara Panther.
0: Ve el Palau, home! Ve el Palau! Per fi! Molt bé, el Palau Blaugrana ara. Sí, fent el paper que ha de fer.
2: Canviar la trajectòria, TJ Shorts, per buscar aquest contacte amb Gibson.
0: Som-hi, que brama la caldera Blaugrana. Per fi torna a encendre's el primer de Shorts. La nota. TJ Shorts ho ha fet perfectament. No li han pogut els derbis. Ha anotat el dorsal 0, el menut jugador de València Bàsquet.
1: 0 perquè és el nombre d'ofertes que va rebre tant al high school com a la universitat.
0: Imagina't. El segon de TJ Shorts. Cridòria blaugrana. El tir lliure, també la nota. 85-83, és un més 2 per al Barça. Va, concentració màxima i a fer les coses de manera endreçada. Gibson amb Kevin Panther. Davant d'ell, Cam Taylor. Una altra vegada, Gibson, en Tyrese Martin. Tyrese, la penetració, cantonada. Som-hi, Joel, el triple en Joel! Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop! triple d'en Joel, que pot ser providencial. Més 5 per al Barça. 88-83. Osegowski amb la pilota. Kevin Panther defensant-lo, tots dos equips amb bonus. Harmony Brooks davant d'ell. Panther, Brooks, el step back de Brooks, el triple de Brooks, no hi va. El rebot és d'Osegowski. Què fa? Per què s'ho mira el Barça? Falta sobre Mirotic. Per què s'ho ha mirat el Barça? No han anat a carregar el rebot, és que es pensava que hi havia falta. Hosti, jo no he acabat d'entendre ara la intensitat de rebot del Barça. Jo no sé si hauran cregut que era falta sobre Brooks, però fàcil, ha agafat el rebot València, la pilota ha arribat als dominis de Mirotic i anirà a la línia de tir lliure Nikola Mirotic. A veure.
1: Però cal celebrar que el triple anterior és de jugada elaborada, que s'acaba demanant molts cops al Barça, perquè Panther fa la primera acció, però és engany per generar l'avantatge per Martin, que és qui acaba connectant amb Parra.
0: Anota el Montenegrí, es posarà nerviós aquest. 88-84, quants tirs lliures també havia llançat aquí com a blaugrana. El segon de Nikola Mirotic, un jugador d'un talent monumental per València Bàsquet. Joyce Nivo, que es queixa que Osegowski l'està empenyent. Mirotic, un vot, dos vots, tres vots, per situar el menys 3, el falla, i el rebot és pel Barça. No, un altre tir lliure. No m'ho crec, no m'ho crec, Carlos, no m'ho crec, Peruga. En la lluita entre Nivo i Osegowski, jo crec que Nivo o ha estat Martin, que ha entrat
1: crec
0: abans.
1: Crec que és Martin.
0: Ah, val.
1: I el senyalet és Martin i Leo, que no vol escoltar-lo.
0: Tairis, tranquil, Tairis, tranquil, Tairis. Mira Panther, sí, molt bé, exercint de capità. Sí, sí. Molt bé. Mirotic, a veure, va. La tercera oportunitat de Nikola Mirotic. Un vot, dos vots, tres vots. Mirotic, el llançament de Nikola, també el falla, i el rebot ara sis per Tairis Martin, que es queda mirant Peruga. Això sí que m'ha agradat. 30 segons per al final del partit. La Teo Moya Gibson, el Barça que mana de 4. Rep Panther, Taylor, com amenaça la línia defensiva. És espectacular, Taylor. Martin, amb la pilota, 8 segons de possessió, se la vol jugar Tairis, davant d'ell Harmony Brooks, 5 segons, Tairis recula, a punt de perdre, Tairis llença, Tairis, anota, Tairis Martin!
1: No, passes, passes.
0: Ui, ho revisarà.
1: Ha saltat amb la pilota a les mans, ha tornat a caure, el tema és si l'ha deixat anar o no.
0: I què vol revisar Sekulic? No ho entenc. Quin supòsit, clar, jo crec que l'àrbitre li està dient que no pot revisar res.
1: No té supòsit per revisar, o sí.
0: Ah, doncs, i quin supòsit revisarà? Val, a veure, Peruga revisarà alguna cosa. Li està dient Sekulic als seus jugadors que marxi. Sekulic diu com si li hagués clavat una plantofada a algú, és el gest que està fent. Doncs no, i algú m'hauria d'explicar.
2: L'únic que pot demanar... Però que no, que no hi veig, no crec... motiu que veiés una acció antiesportiva, no?
0: No.
2: Una possible, però no la veig per enlloc.
1: No.
2: L'àrbitre potser revisa el temps. És el que revisarà, potser.
1: Crec que no, perquè ha demanat calma a la banqueta del Barça i no vaig mirar-ho.
0: Jurica Zusa, que és que ha intentat posar una miqueta de calma el segon entrenador de Sekulic, perquè l'home se l'enduien els dimonis. No us ho posen a la tele, el supòsit?
2: No, de moment no. Anem una mica tard, ara sí que el veiem ja l'instant replay engegat, però de moment sense supòsit, sense saber ben bé què estan revisant.
0: Peruga està assenyalant la zona del Barça. No acabo d'entendre què està passant. Bé, en tot cas, és temps mort a pista. La situació és la següent. 14 segons. Al Barça encara li queden un parell de temps morts per poder demanar. 14.3 per al desenllaç del partit. Mana de 4. Barça perd de 4 al València, 88-84. A veure. S'obre de braços Marc Estany, un dels assistents, parlant i conversant amb els àrbitres. També va cap allà Tairis Martin, també Joyce Nivo. No s'entén gaire res.
1: No ho sé, perquè s'estava repassant i no, és que no veig que...
0: Quin supòsit
1: és.
0: Doncs servirà el València. Pinya ara de l'equip blaugrana, del quintet a pista, amb el capità al comandament, juntament amb Joel Parra, els dos capitans. Al comandament de les converses, Gibson, Panther, Martin, Parra i Josh Nivo, aquests són els 5 jugadors que han d'intentar segellar la victòria d'una vegada per totes. Partit dur, partit que comença ja a ser llarg, hora i 57 minuts contra un equip imbatut a l'Eurolliga, és un equipàs aquest València. El Barça manant de 4. Serà Harmony Brooks qui servirà, Osegowski, Mirotic, TJ Shorts i Cam Taylor. Aquests són els 5 protagonistes taronges. Opa, la pilota dins de Cam Taylor sol. Què ha passat? Anota Cam Taylor.
1: Tens mort.
0: Sol com un mussol. Minut d'Alexander Sakulic. Algú que m'expliqui què ha passat, o és la jugada de pissarra
1: el que ha passat
0: millor
1: és
0: de la història?
1: Tothom esperava que Seir pugés per rebre el doble bloc i Cam Taylor està llest. I els han enganxat amb els pissats al ventre, claríssimament.
0: Doncs quina poca tensió. Ara crec que protesta Xavi Albert, que ja s'havia posat la pilota en joc i, per tant, no valia el temps mort, però, en tot cas, temps mort, el Barça que atacarà amb més dos, 88-86.
2: S'acaba de tancar mai aquest partit. Semblava que el Barça gairebé el tenia fet. Doncs ara menys dos i pilota pel Barça, això sí.
0: Sí, sí.
2: Amb no, 13... Clar, no, una mica menys de... Quan?
0: 13
2: Xavi. 13 segons.
0: Però t'anava a dir, clar, és que és la jugada desitjada pel València. És a dir, has trigat 4 dècimes o 6 dècimes de segon a notar i a retallar la distància. Ara a veure què és el que dictamina la pissarra d'Alexander Sekulic, que alguna bona notícia ja ens ha donat Colo, sí, aquesta temporada.
1: Hem vist en finals ajustats com brillava.
0: Sí, sí. Encara li quedarà un altre temps mort.
1: Era accions per buscar cistella. Aquí el que busques és que et facin la falta.
0: Clar, clar. I important el tir lliure, evidentment, eh? Sí. Important, molt important.
1: Tenir una recepció neta pel jugador que t'interessa, veurem.
0: I ja sabem
1: quin jugador es posa a pista.
0: Quines mans posa València, que són tres jugadors que posen unes mans espectaculars. Cam Taylor, el primer, en la defensa de línia de passada, són escandalosament bons. Doncs reprendrà el partit.
1: Tots jugadors amb bona mà, perquè Nebo, que seria el que menys, està amb 6 de 7, avui. Igual és el moment de la redempció de Gibson.
0: A veure. Tot el que sigui per intentar tancar la victòria serà benvingut. Vinga, va, servirà Omoya Gibson amb Panther, Parra, Nibo i Tyrese Martin. A punt d'arribar a les dues hores de partit. 13 segons per al final. El Barça guanya de 2. 88-86. Omoya Gibson amb la pilota. Cárdenas defensant la línia de passada. Gibson, a veure, qui la vol? La vol el capità, Kevin Panther, cap a Gibson, ho fa perfectament el Barça. Gibson, amb Cárdenas, falta, sí? Omoya és la millor opció?
1: Bé, prou confiança perquè no, almenys no ha volgut arriscar a canviar-la de costat cap a Tyrese Martin, que semblava la millor opció per
0: fer córrer el cronòmetre. No he acabat d'entendre bé, doncs...
1: Bueno, aviam, està ella amb un menys 11 de valoració i menys 9 amb ella pista.
0: Volies tu la redempció i... Sí. I és la que pot donar.
2: El que ha fet no s'entén. Podeu dir clarament, no, home, és que té una passada claríssima per allargar encara una mica més la possessió.
0: Estic absolutament d'acord, Xavi, sí, però...
2: No, és que estigui pressionat, no vegi línia de passada, avui la passada la té claríssima.
0: El tir lliure el falla. Omoya Gibson acaba de fallar el primer tir lliure. Mare que em va matricular.
2: Perquè no el té.
0: A part que li arribava a Tyrese Martin, la pilota. Mare meva. Omoya Gibson, que és aplaudit, fa que no, és que no té confiança ara mateix aquest jugador. Està ara tendre Omoya Gibson. El segon del dorsal del Barça, som-hi Omoya, aquest sí que la nota, més 3 per al Barça. Compte, TJ Shorts, creuant pista, 8 segons, 7 segons, segueix TJ Shorts, Shorts cap a Mirotic, la finta a Nicola, el triple de Mirotic, no hi va, el rebot és per Tyrese Martin, victòria! Uf. El Barça guanya! Per fi el Palau pot celebrar! Per fi el Palau pot xalar! Arribava un invicte de l'Eurolliga, l'equip més en forma de tot el continent, juntament amb Panathinaikos, i el Barça d'Alexander Sekulic ha estat capaç de resistir. Ha premut les dents, ha premut tot el que tenia per tal de poder esgarrapar aquesta victòria, mantenir el marge, anar-lo gestionant i acabar signant una victòria realment important, una d'aquestes victòries que donen valor, victòria de qualitat, victòria de prestigi. Final al Palau Blaugrana, Jordi Colomer, victòria catalana, 89 Barça, 86 València.
2: Doncs patim, no, però ha acabat arribant, Colo.
1: Sí, no li ha agradat a TJ Shorts, hem vist l'expressió al triple final de Mirotic, però Barça que lliga la victòria. Estan sent sinònim d'emoció, perquè el partit de Supercopa va ser aquella falta que en dos segons sobre Panther, aquí hi ha hagut el triple per empatar, però recordem que fa pocs mesos, els últims temps, el Barça ha perdut 3 partits per més de 20 punts contra el València. La final va ser també claríssima i, en canvi, en aquest inici de temporada l'has guanyat ja dos cops. D'acord que ha fet un pas enrere a València, però també s'ha valorat la part de pas endavant del Barça, que segueix tenint moltíssimes coses a ajustar però per això és important anar sumant i actuant jugadors. Vull dir, Gibson, òbviament, aquest home necessita una injecció de confiança per alguna banda. Tyrese Martin segueix sumant perquè veia 10 punts, 11 rebots, que dèiem abans que portava rebots. Nivo avui ha millorat molt la seva versió també d'altres partits. I victòries, amb la dificultat que és l'Eurolliga, victòries d'aquestes sumes molt, i fins i tot quan veient que el tir decisiu al final l'ha fet Parra, que és important que en aquests finals ajustats no sempre sigui el pilota Panther, i a veure què passa si no troba alternatives.
2: Gràcies, Colo. Fins la propera.
1: La pròxima.
2: Això de l'esport és la rehòstia. Minut 1 amb Aguirre a la banqueta, gol del València. Sí. Gol de Raba.
3: D'un jugador que havia jugat, estava llegint 8 minuts en tota la temporada, Raba. Doncs avui...
2: Aguirre... I ets del Racing, perquè demanava perdó sí. a l'afició del Sardinero.
3: Racing 0, València 1, minut 3.
2: Mira, ens escolta el director esportiu de l'Espar Girona i li agraïm molt que ens atengui el Pere Puig. Hola, Pere, bona nit.
4: Hola, sí, bona nit.
2: Bona nit, vaja, per ser cordials, com si diguéssim. Sí. Amb aquesta nova derrota de l'Espar Girona, 3 derrotes en l'inici de Lliga, fora de l'Eurolliga, amb la derrota també la Lliga Catalana, avui aquesta derrota contra el Jairis a Fontejau. No sé si és per estar molt preocupats o quin sentiment teniu ara mateix dins del club, Pere.
4: Ho estem preocupats. No acabem de trobar la tecla que ens ajudi a ser més consistents i a ser una mica competitius. La veritat és que no ho som. Avui hem fet un esforç per arribar a mitja part en partit, però la segona part ens hem tornat a fondre, com els darrers partits.
2: Hi ha un punt també ara ja de coco, creus? Que l'equip, hi ha moments que s'arriba a bloquejar o no?
4: Segur que sí. Els jugadors saben que venien un projecte que volia ser ambiciós i ens està pesant a tots plegats. I a mesura que passen els minuts, doncs no acabem d'en sortir-nos-en. I segur que és un tema ja una mica mental.
2: Per on passa trobar la sortida? Per on passa revertir aquesta situació, guanyar-ne un primer i veure una mica més de llum en el present actual?
4: Bé, com diuen Roberto, seguir treballant i intentar doncs, trobar la tecla. L'equip treballa bé durant la setmana, però quan arribem a cap de setmana no som capaces de competir. Segur que hem de fer algun retoc a l'equip, amb això hi estem, i possiblement doncs, en propers dies doncs, arribarà alguna novetat. Però el mercat tampoc està per trobar jugadores que realment ens facin fer una passa molt, molt, molt endavant. Passarà per les jugadores que tenim aquí i pel treball del cos tècnic amb les jugadores.
2: Parlava l'altre dia Roberto Iñiguez especialment del joc interior, de carències en aquest aspecte del joc. Entenc que si arriba algú serà per reforçar aquestes posicions, Pere?
4: Sí, les posicions que estan mirant.
2: I per tant podríem tenir notícies aviat pel que fa a reforços, tot i que dius que tampoc no és una pòssima màgica el que pugui acabar arribant.
4: No ho és, perquè el mercat ja sense jugadores americanes determinants, perquè no venen a Europa... és molt difícil i segur que també ho hem pagat en aquest mercat, no he estat encertat, i no hem trobat jugadores adequades per poder competir. Altres clubs han sabut adaptar-se a aquest nou panorama de com està el bàsquet femení i en aquest cas nosaltres no ho hem sabut fer.
2: El cop anímic de quedar-se fora d'Eurolliga, creus que també pot haver afectat en aquest inici de campionat de la Lliga Domèstica?
4: Bé, va afectar segur, a més econòmicament afecta segur, clar. Però veient com està l'equip, jo penso que ara no ens convenia anar a l'Euroliga, sinó que l'equip ha de créixer, i potser l'Eurocup és la competició per créixer, no? Potser que ha sigut pitjor encara, no?, classificar-se.
2: De Illana Martín, que avui no ha pogut acabar el partit, en saps alguna cosa?
4: Bé, ha tingut una luxació, ara li estan fent proves i veurem aviam l'abast de la lesió.
2: Per preocupar-se o no?
4: No. És una luxació al dit gros, al polze, i esperem aviam. És més preocupant que Bedo, que haurà de passar pel quiròfan, i la lesió de Merceron, que avança molt poquetament, molt poquet, lentament.
2: Sí, Merceron, que marcava Roberto Iñiguez, que potser en l'aturada de novembre començar a treballar amb una certa intensitat amb el grup, i pel que dius lo de Quevedo, per tant, es podria allargar més d'un mes, eh?
4: Sí, possiblement anirà per llarg, sí.
2: Bueno, doncs una altra...
4: Ja té una fascitis plantar dels dos peus i no trobem tampoc la solució i finalment passarà per quiròfan i s'allargarà uns mesos segur.
2: Déu-n'hi-do. Dani, des del Palau, alguna pregunta per tancar amb el Pere Puig, amb el director esportiu de l'Espar Girona? Dani, Palau?
0: Hola?
2: Hola, ara sí que et sentim.
0: Ara sí, sí, val. Saber, més enllà de totes les preguntes allò que ja li has fet, Xavi, que crec que eren les respostes que busca l'aficionat de l'Espar Girona, com estan els ànims, Pere, bàsicament? L'altre dia deia Roberto que això s'aixecarà i que tots junts es tiraran endavant, però m'agradaria saber de portes endins, Pere, com estan els ànims, perquè segur que no era l'inici esperat de temporada.
4: Nosaltres mai hem estat en aquesta situació en tots els anys de Lliga Femenina. I bé, adaptar-nos i saber que bé, que les victòries arribaran si treballem i si millorem. No hi ha més. Els altres equips juguen, els altres equips juguen millor que nosaltres i, per tant, no hi ha més. Potser, ja ho he dit, fer algun retoc, però la solució vindrà amb les jugadores que tenim.
2: Algun retoc vol dir que si n'entra alguna n'ha de sortir alguna o no, Pere?
4: Bé, amb el tema de lesions ens ho hem de plantejar perquè cada setmana hi ha hagut una lesió nova i hem de veure-ho, sí. Hem de veure-ho. Els propers dies el mercat està molt complicat i hem de veure-ho. La voluntat hi és, però no està sent fàcil tampoc.
2: Mm. Doncs Pere Puig, el director esportiu de l'Espar Girona, donant la cara després d'aquest mal inici de l'equip, amb tres derrotes a la Lliga i fora d'Eurolliga, començant Eurocup ja aquesta setmana, la segona competició europea. Pere, com sempre, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: En Pere Puig, déu-n'hi-do, Dani, doncs, sí. Amb aquests reforços que esperen que arribin, però que tampoc no seran allò aigua de maig, allò que canviïn la situació de l'equip, però vaja, algun reforç interior fa pinta que més d'hora que tard intentarà que arribi l'Espar Girona, i en canvi la mala notícia del pas pel quiròfan de Laura Quevedo, que per tant uns quants mesos fora de les pistes, i veurem Illana Martín amb aquesta luxació al dit de la mà. Esperem que quedi amb poca cosa i que ben aviat també pugui tornar a les pistes.
0: I que Axel Mercero va més lent del previst també. Vaja, realment són tot males notícies, les coses com siguin, amb aquesta declaració, no?, del que comentava abans de Roberto, Xavi, que és que no s'està acostumat a aquesta situació. S'està vivint ara un escenari nou i s'ha de treballar sobre un escenari nou que és la derrota, i això l'Espar Girona, o la derrota, diguem-ne, múltiple, i això l'Espar Girona no ho tenia previst, amb aquesta patacada també de l'Eurolliga, i com sempre, és un, malauradament avui, però avui també és un gust escoltar en Pere Puig, perquè és un home que parla claríssim, i entén mal, més un gust.
2: I assumint la responsabilitat dels errors, diu ell, en algun fitxatge o en el mercat o en alguna incorporació d'aquest mercat d'estiu.
0: Sí. Justament aquí anava, Xavi, quan ha dit això, quan ha vingut a dir sense cap tipus d'embut, que no s'han encertat amb les peces, que és molt difícil fitxar, però que hi ha equips que ho han fet, que han fitxat i que han encertat amb la peça. I, en canvi, en el seu cas, doncs es reconeix Pere Puig com a màxim responsable esportiu, juntament amb Roberto, que no s'han encertat en algunes peces.
2: Gràcies, Dani. Et sentim després. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Passen 12 minuts, gairebé de les 9 de la nit. A primera continua guanyant el València al Sardinero. Molló.
5: Sí, continua el Racing 0, València 1, minut 10 de la primera part.
2: Una pausa i tornem.
6: Superesports amb Xavi Puig.
7: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
9: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
10: Totes les marques, millors ofertes.
9: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
11: Ocasión Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
13: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
14: Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
13: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
14: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
15: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
16: O els 10 dies Nissan.
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
20: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
19: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
20: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
19: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
21: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
19: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
14: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
14: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
6: Superesports amb Xavi Puig.

0: Un quart de 10 de la nit, Supersports RAC1, a partir de les 11 al Tudiràs, amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada, tancant la jornada de dilluns a primera amb el Racing València al Sardinero.
1: Reaccionen al Racing, però de moment no pot. Racing 0, València 1, minut 15.
0: A segona divisió es tanca el diumenge al camp del Cádiz.
1: Amb un Cádiz Sporting, un bon partit, minut 14 de la primera part. Cádiz 0, Sporting 0. Bé, bon partit perquè fa molts anys ja era de primera. Potser ara no és tan bon partit.
0: I a la sèrie es tanca el diumenge al camp del Cagliari.
1: I amb sorpresa de moment, està perdent la Juve. Cagliari 1, Juventus 0, mitja hora de la primera part.
0: A França es tanca el diumenge al camp del Troam.
1: 30 de la primera, no hi ha gols. Troam 0, Olympique de Marsella 0.
0: I nosaltres anem a pentinar el que ha passat en el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 amb l'home Fórmula 1 del Superesports, amb l'Àlvaro Ademao. L'Àlvaro, bona nit.
2: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: 17a cita ja de la temporada, clar, cada any n'hi ha més, per tant són 17 i encara en queden unes quantes. I ha tornat a guanyar Max Verstappen. Avui li va costar aconseguir aquesta primera victòria, aquesta temporada, però ara sembla que no hi ha qui l'aturi, el neerlandès, Álvaro.
2: Sí, segona victòria de la temporada per Verstappen, la segona consecutiva i la primera a Singapur, un dels pocs circuits del calendari on fins ara el quatre cops campió del món no havia estat capaç de guanyar. La setmana passada, el circuit de Sepang, el Gran Premi de Bahrein, va aconseguir el seu primer triomf de l'any. Com dius, ara ja no hi ha qui l'aturi i aquest cap de setmana ha estat, sens dubte, el rival a batre a Singapur, aconseguint la pole position, la victòria a l'esprint, la pole position i també la victòria al Gran Premi, victòria número 73 pel de Red Bull a la Fórmula 1, el seu gran premi número 250. Sortia des de la pole position, s'ha mantingut primer a la sortida, en un circuit com el de Marina Bay, on avançar és bastant difícil, mantenir-se primer és important. Verstappen ho ha fet, tot i que Charles Leclerc s'ha arribat a emparellar amb ell. En el moment de la sortida, Leclerc ha arrencat segurament una miqueta millor que Verstappen, però Verstappen ha frenat millor a l'arribar al primer revolt del Gran Premi, s'ha mantingut primer, ha liderat les 62 voltes fins a la bandera quadres i ha aconseguit finalment, com diem, la victòria per davant de Leclerc, que ha estat segon a 7 segons de Verstappen i amb Kimi Antonelli completant el podi a la tercera posició.
0: Verstappen ara en porta dues de seguides, però diríem que arriba tard al partit. Max Verstappen, si hagués arribat una mica abans, Red Bull i Verstappen, potser haguéssim tingut un final de temporada una mica més disputat, Álvaro.
2: Sí, arriba tard i la veritat és que és una llàstima que l'inici de temporada fos tan complicat per ells i que la reacció, com dius, doncs hagi arribat tan tard. És evident que Max Verstappen, Red Bull, estan en un gran moment de forma. Victòria la setmana passada a Sepang. Victòria avui pels carrers de Singapur, en una pista on, com diem, doncs fins ara no havia guanyat mai. Després de Singapur, després del Gran Premi d'avui, està a 119 punts d'Antonelli. Això són més de 4 grans premis, pràcticament 5, quan en queden 6 per acabar la temporada. És cert que l'any passat va arribar a estar a més de 100 punts del líder i al final es va quedar a només 2 puntets del títol, però l'any passat tenia més grans premis per tal d'intentar remuntar. Així que llàstima, com diem, que aquest any doncs hagin començat a guanyar tan tard, perquè si no doncs ens podríem haver divertit molt en aquests últims grans premis de l'any. Divertir-nos? Crec que ens divertirem, perquè amb Max Verstappen davant doncs les curses sempre són millors, però pel títol, i tot i que un animal com Max Verstappen no el pots descartar mai, sent realista, s'ha de reconèixer que ho té molt, molt, molt complicat, ho té gairebé impossible.
0: Sí, gairebé impossible per Verstappen. De fet, diríem que gairebé ho té fet Antonelli, que avui, com deies, completava el podi amb la tercera posició. De fet, podria ser ja campió proper Gran Premi, Antonelli?
2: Podria. És molt poc probable, segurament no passi, però matemàticament no és impossible, així que sí, podria passar. Després de la tercera posició d'avui, d'un Kimi Antonelli que ha hagut de lluitar, ha superat a Norris, ha superat a Hamilton als compassos final del Gran Premi, tercer l'italià, novè al seu company d'equip, George Russell, penalitzat doncs, per les sancions que arrossegava per canviar elements de la seva unitat de potència, que l'han obligat a sortir des del lloc de l'engrallat i que li han complicat molt el Gran Premi. Antonelli ha ampliat en 13 puntets més el seu avantatge sobre el seu company d'equip, disposa en aquests moments de 102 punts d'avantatge sobre Russell, 111 sobre Lewis Hamilton. Això són, doncs, més de 4 grans premis, quan, com diem, en queden només 6. Això vol dir que el proper gran premi, que serà a Austin, a Texas, als Estats Units, Antonelli fos capaç d'ampliar fins als 125 punts el seu avantatge, doncs aconseguiria matemàticament el títol quan encara quedarien 5 grans premis més per acabar la temporada. És difícil, el més normal és que no passi, necessita guanyar, i que tant Russell com Hamilton, doncs, tinguin grans premis complicats i sumin poc, però vaja, tindrà una nova pilota de partit la setmana següent, l'1 de novembre a Mèxic, així que més que saber si el títol se l'acabarà emportant Antonelli, la pregunta en aquest moment, si no canvia res i no passa res estrany, la pregunta és quan se l'emportarà.
0: Com valores la temporada d'Antonelli, Álvaro? A l'espera que acabi guanyant el Mundial, però és una temporada magnífica. També diríem que ha tingut col·laboració de la resta, que no li han posat les coses molt difícils. No sé com la valores.
2: A veure, esperem que acabi l'any per valorar-la 100%, perquè, òbviament, si al final perdés, l'avaluació no seria la mateixa, però per mi temporada fantàstica i pràcticament immillorable d'un Antonelli que, recordem, va començar l'any amb només 19 anyets, ha fet els 20 fa algunes setmanes, al mes d'agost. És la seva segona temporada a la Fórmula 1 i està protagonitzant un any per emmarcar 8 victòries, 14 podis, 6 pole positions, alguns moments que segurament recordarem durant molt de temps, com per exemple la victòria a Xina, la seva primera victòria a la Fórmula 1 i la primera d'un pilot italià en dues dècades. Va guanyar a Mònaco, on guanyar sempre és especial, i va guanyar també, evidentment, el Gran Premi de casa a Itàlia, a Monza, una cursa on va guanyar sortint des del fons de l'engrallat. Perdoneu que m'ennuego.
0: Sí, sí, no moris, en antena, sobretot, perquè seria lleig per l'audiència.
2: Esperem com a mínim que Antonelli guanyi el títol i després, si d'això, ja ho solventem. Dèiem, veurem on s'acaba assegurant matemàticament el títol, però va camí de convertir-se en el pilot més jove en aconseguir-ho, en el primer italià que ho aconsegueix des de la dècada dels 50 i tot plegat després d'una temporada que jo crec que recordarem durant temps, tot i que, també és veritat, no ha tingut massa rivals, perquè se suposava que George Russell, el seu company d'equip, de fet era el favorit i li havia de posar les coses difícils, per un motiu o per un altre, doncs no ha sigut així. Red Bull i Verstappen, com venim dient, doncs han despertat tard, i Ferrari en algun moment sí que semblava que sí, però al final ha estat un altre cop més que no. Per tant, sí que és cert que a vegades els rivals li han posat les coses fàcils, però vaja, ell no ha fallat, sempre ha estat allà, quan ha pogut ha guanyat, quan no ha pogut ha acabat el podi, per tant, per mi, temporada realment per emmarcar.
0: Què més destacaries del que ha passat en el Gran Premi de Singapur?
2: Doncs mira, després de l'incident entre els dos de l'esprint d'ahir, els McLaren han acabat en la quarta i a la cinquena posició, amb Norris per davant del seu company d'equip, d'Oscar Piastri, han completat la zona dels punts. Hamilton 6è, Lawson 7è, Hülkenberg 8è, Russell, com dèiem abans, 9è i Hadjar 10è, un gran premi difícil. Un altre més per Carlos Sainz i per Fernando Alonso. El de Williams no ha pogut passar de la 14a posició. Beltrán d'Aston Martin ha estat 16è. Se suposava que Marina Bay havia de ser un bon circuit per Aston Martin, o no havia de ser un circuit dolent per Aston Martin, però els pronòstics no s'han complert. És cert que sortia des del pit lane, ho tenia complicat, però les coses no han anat gens bé. Gran premi complicat, doncs, tant per Sainz com per Alonso.
0: No, que no t'ho havia preguntat encara. Tu l'entens, la renovació d'Alonso, com a mínim una temporada més, fins al final del 27?
2: L'entenc des del punt de vista de que la Fórmula 1 és la seva vida, ho ha fet sempre, li encanta, evidentment no ho necessita, evidentment opcions de guanyar crec que poques, però des d'aquest punt de vista ho entenc. Vull dir, li agrada córrer, li paguen una fortuna per córrer, òbviament li agradaria més guanyar, però això en aquest moment doncs no és possible. Des d'aquest punt de vista ho entenc. També és veritat que un pilot que ha guanyat el que ha guanyat ell, doncs arrossegar-te al fons de l'engrallat o a la meitat de l'engrallat el dia que les coses van bé, això sí que potser em costa una mica més d'entendre, però escolta, si a ell li compensa i li val la pena seguir endavant, doncs per què no?
0: Igual que la MotoGP, una setmana de descans ara i torna a la Fórmula 1, en aquest cas a Austin.
2: Sí, una setmana de descans per recuperar forces perquè venim d'un triplet i anem cap a un altre triplet. D'aquí a dues setmanes, 25 d'octubre, 18a cita de la temporada, Gran Premi dels Estats Units al circuit d'Austin, a Texas, una setmana després, el cap de setmana de l'1 de novembre, Gran Premi de la Ciutat de Mèxic, a l'Autódromo Hermanos Rodríguez, i una setmana després, diumenge dia 8 de novembre, tercer Gran Premi consecutiu, Gran Premi de São Paulo, al circuit d'Interlagos, al Brasil. Veurem si per aquelles dates doncs, ja coneixem el nom del campió del món d'aquesta temporada 2026, tot i que vaja, si no passa res estrany, si no hi ha sorpreses d'última hora, doncs podríem dir que serà Kimi Antonelli.
0: Antonelli i Russell, la temporada que ve, continuen sent parella, Álvaro?
2: Sí, sí, sí.
0: Perfecte.
2: Sí, sí, segueixen tots dos. A veure què tal se'ls hi dona, perquè aquest any, com dèiem abans, Russell en principi era el favorit, és el veterà de l'equip, és el pilot amb més experiència, va començar la temporada guanyant la cursa inaugural a Melbourne, se suposava que era el rival a batre, però després les coses no han anat massa bé. Antonelli, de 19-20 anys ara, li ha passat clarament la mà per la cara. Veurem què passa després d'aquesta temporada, si Antonelli es creix més, si Russell es fa més petit, o si al contrari, doncs l'any que ve Russell fa bons els pronòstics que hi havia en aquesta temporada i és capaç de derrotar el seu company d'equip.
0: Ho anirem explicant amb l'Àlvaro.
2: Sí.
0: Gràcies, Álvaro. Bona nit.
2: Que vagi bé. Bona nit, una abraçada.
0: Bona nit, una joanola. Ara i ja veuràs com ja la gola estarà perfecta, la propera connexió. 4 minuts i 9:45. A primera continua guanyant el València, Molló.
1: Sí, amb més domini territorial del Racing, però aguanta l'equip d'Aguirre en el seu debut, al València, 26 de la primera, Racing 0, València 1.
0: Pausa i saludem una campiona del món d'hoquei patins, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, que ha guanyat el Mundial derrotant l'Argentina a la gran final aquesta matinada passada. De seguida, victòria porta al Superesports.
3: Superesports amb Xavi Puig.
4: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
5: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
6: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
7: Totes les marques, millors ofertes.
6: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
8: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
10: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
11: O els 10 dies Nissan.
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mola
14: de
17: Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
17: amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Supersports amb Xavi Puig. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils.
1: A primera superada a la mitja hora de joc ja de la primera part. Continua guanyant el València de Javier Aguirre, 0-1 al camp del Racing, i continuem sense gols, tot i que l'ha tinguda ara el Cádiz a segona, en aquest Cádiz 0 Sporting de Gijón 0, i continua perdent la Juve a Itàlia, aquest sí. Cagliari, com ha arrencat de la Sèrie A.
2: Sí, sí, i la Juve està atacant, està acostant-se a l'àrea rival, però de moment no pot marcar. Cagliari 1, Juventus 0, 43 de la primera.
1: I descansa a França.
2: Sense gols, Troyes 0, Olympique de Marsella 0.
1: Avui a la part final del Superesport farem tertúlia ciclista, tancarem la temporada, que diríem que a grans trets es va tancar ahir amb el Giro de Llombardia, amb l'últim monument de la temporada, i ens acompanyaran aquí a l'estudi de RAC1, Pau Mitjans, l'Àlex Lebrón, el Lluís Àries, el Roger Castillo. Xerrarem una bona estona del que ens ha deixat aquest 2026 i mirarem també ja cap al 2027 en clau ciclista. Ens actualitzem ara, però, amb la Mariona Martínez. Hola, Mariona, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
3: Esquerra Republicana confirma els caps de llista per Barcelona, Tarragona i Lleida per les eleccions del 29 de novembre. L'executiva nacional del partit ha elegit Norma Pujol per Tarragona i Inés Granollers a Lleida, mentre que la cap de llista de Girona s'escollirà entre Teresa Jordà i Edna Estrems. Esquerra també ha aclarit avui que Gabriel Rufián serà el número 1 per Barcelona després de dies d'especulacions sobre el seu possible paper al Front Ampli. Precisament sobre la candidatura de les esquerres, Sumar veu amb bons ulls que Ada Colau encapçali la llista de la coalició d'esquerres a Barcelona. Segons explica l'agència EFE, la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Martínez Barbero, ha donat suport a la candidatura de l'exalcaldessa de Barcelona, però deixa la porta oberta a altres aliances. I el Festival de Cinema de Sitges ha ovacionat aquesta nit a Bàrbara Rey. L'actriu i vedet ha recollit fa només uns minuts el Premi Nosfera, un guardó que reconeix la seva trajectòria en el cinema de terror. Anem cap a Sitges, Adrià García.
4: Molt abans que la seva vida privada omplís titulars, Bàrbara Rey ja era un rostre habitual del cinema de gènere espanyol. Als 70 va encapçalar diverses pel·lícules de terror, com El buque maldito o La noche de los brujos. Ara Sitges ha volgut recuperar aquesta etapa de la carrera. Visiblement emocionada, Rey agraïa que per una vegada se la reconegui per la feina al cinema.
5: Nunca pensé que en un momento de mi vida, como ahora, que ya tengo 76 años, pues recibiría este premio ni ningún otro, porque son muchos años hablando de mí, de otras cosas, y mucha gente no reconoce lo que he trabajado, ni las películas que he hecho, ni los programas de televisión.
4: De fet, el festival també ha recuperat El buque maldito, una de les pel·lícules que va rodar a fa més de mig segle.
1: El Premi Nosfera, tu ja lliurat a Bàrbara Rey a Sitges. Gràcies, Mariona, fins ara.
3: Bona nit.
1: Passen 3 minuts de 2:15, empatat al Racing.
2: Ha trobat una joia el Racing en Zaviri, que ha aprofitat una bona passada en profunditat per marcar el seu 7è gol a la Lliga. Bona definició. A Racing 1, València 1, minut 33.
1: Cap a Paraguai falta gent.
0: Superesports

0: cap a Paraguai perquè allà la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada el seu novè mundial. Ha derrotat per 3 a 1 l'Argentina a la final amb tots els gols a la segona part. Piquero i Roces han posat el 2 a 0 al marcador. Maldonado ha retallat diferències per l'Argentina i ja 3 segons pel final Aina Florenza ha marcat el 3 a 1 definitiu. Com diem, novè títol de campiona del món per Espanya, 5 dels últims 6 se l'han portat la selecció espanyola amb 7 catalanes, amb entrenador català, amb el Sergi Macià. Saludem una d'aquestes catalanes que s'ha penjat la medalla d'or avui a Asunción, al Paraguai, com és la Victòria Porta. Hola, Victòria, bona nit, bona tarda per tu i enhorabona.
1: Hola, bones, moltíssimes gràcies.
0: Com ha anat la nit i la celebració, bé?
1: Sí, la veritat és que molt bé. La nit aquí al Paraguai no ha defallit.
0: No ha defallit, com ha de ser, no?, després de ser una campiona del món, suposo.
1: Sí, la veritat, al final estem supercontentes. Sabíem que seria un mundial que ens costaria molt, que costaria treballar-lo, però bé, després de tot el treball, la recompensa, el viatge lluny de casa i tot, doncs ha merescut la pena.
0: Ara ho deies, de treballar la final, de suar-la fins al final. No sé si algú, potser, amb la golejada que veu fer contra l'Argentina a la primera fase, va arribar a pensar que potser seria una mica més fàcil del que ha acabat sent.
1: Bueno, potser la gent no podia arribar a pensar, no?, si veia el partit, però nosaltres teníem molt clar que no, que el partit costaria moltíssim, que Argentina sortiria i encara més forta que mai, i així va ser, que ens va costar moltíssim. Ha sigut un partit dur, treballant, i que fins a la segona part no van arribar els gols.
0: Mundial impecable, això sí, ple de victòries, tot el que heu jugat ho heu acabat guanyant.
1: Sí, la veritat és que digne d'admirar. Al final han tingut partits que ens va costar moltíssim, que hem guanyat com a l'últim segon contra Xile, però bueno, sabíem que no era fàcil, que tots els equips que allí lluiten pel mateix i que serien rivals molt difícils. Però bueno, nosaltres molt centrades en el que havíem de fer, tenint les coses molt clares i al final seguint-nos al nostre joc que ens ha donat i ens ha portat a la victòria.
0: No sé com es conviu amb aquesta pressió de sentir-se favorites, Victòria, de saber que la gent espera que el guanyeu vosaltres al Mundial, a més amb aquestes xifres que dèiem, no? 9 títols, 5 dels últims 6, amb això com es conviu?
1: Bueno, la veritat és que està bé a vegades ser els favorites i t'agrada, perquè al final a qualsevol esportista li agrada ser el favorit i sobretot demostrar que ho és per alguna cosa, no? Llavors nosaltres sabíem que érem els favorites, no hi havia pressió cap, al final no hem de demostrar res a ningú sinó a nosaltres mateixes, i teníem la feina molt clara i les ganes i l'ambició sempre hi són, així que molta tranquil·litat i satisfetes.
0: 9 per Espanya, per tu quin número és aquest Mundial?
1: Per mi és el segon amb la selecció.
0: El segon, que no està malament, i anar sumant. I el clima, la concentració, clar, són moltes hores juntes, moltes setmanes de convivència. Ha estat una concentració, diríem que agradable durant tantes setmanes?
1: Sí, la veritat és que molt agradable. Al final, com tot, a vegades ets, a part de rival durant la temporada, acabes sent companya, acabes sent amics. I crec que això d'aquí també ens fa molt especials, perquè al final convius i descobreixes les persones des d'una altra perspectiva i no potser del joc, i al final són totes companyes de 10, una convivència espectacular, i ara a disfrutar de les poques hores que ens queden a l'avió totes juntes.
0: Mundial que va començar amb problemes a la pista on s'havia de jugar, veu denunciar que era impracticable, que relliscava molt, veu jugar allà el primer partit, vaja, una situació lamentable, Victòria, amb la que heu hagut de lluitar, fins i tot amb aquest canvi de pista a partir de la segona jornada, no?

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs meus pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Però bueno, per sort, es va quedar tot l'any, l'organització va poder refer horaris per organitzar i per fi vam poder jugar a la pista que estava bé i en condicions.
6: El Mundial Masculí que ha començat avui, es juga també en aquesta o es juga en la que estava prevista en un principi?
5: Bueno, el Mundial Masculí comença demà dilluns i ells podran jugar a la pista que estava prevista, però perquè hi ha hagut modificacions. L'organització durant 4 dies l'ha polit i l'ha fet que sigui una pista de pràctica per al hockey. L'ha posat en condicions.
6: Es jugarà en aquella. De què ha de servir aquest nou Mundial? Creus que servirà d'alguna cosa o, com moltes vegades passa en el món de l'hoquei, doncs sí, ara 2 dies, 3, però després tornarem una mica on érem?
5: Bueno, jo espero que serveixi sobretot per emmirallar les nenes petites que pugen, de que treballin, de que estiguin satisfetes per amb elles mateixes i que algun dia puguin arribar a practicar-ho i viure aquesta experiència. I més enllà d'aquí m'agradaria que els mitjans i una mica tothom donés una mica una imatge o donés una situació de reconeixement de tot l'esforç i a nivell de federacions que hi ha i a nivell d'esportistes i condicions humanes.
6: Tornada cap a casa amb aquest avió, tornada als clubs. Com serà això de competir sense la teva germana, sense la Maria, que es farà tirar a final de temporada passada?
5: Bueno, això d'aquí és una situació que encara no he viscut, que la tinc present, però que de bon gust, de moment no me la imagino, encara no la tinc controlada, no? Però sí que em costarà una mica, sé que se'm farà difícil entrar al vestidor i no trobar-la a ella. Al final, tota una vida juntes, patinant i estant un al costat de l'altre, suposo que la melancolia i l'esforç, doncs, bueno, costaran trobar-los, no? No la trobaré, i clar, això segurament ho notaré els primers dies.
6: L'avió, preveus un viatge tranquil, gent dormint, o preveus que la festa s'allargarà ara durant aquestes més de 10 hores de vol?
5: No, jo crec que preveu un viatge tranquil, relaxades, dormint una mica, perquè ja portem bastantes hores despertes. Aquí ara és ben d'hora de matí i relaxades, dormirem tot el que hem dormit aquesta nit per arribar a Barcelona i estar una mica més despertes.
6: Qui és l'ànima de la festa, si és que n'hi ha alguna, aquella que heu hagut de frenar especialment?
5: No, crec que ho som una mica totes, eh? No n'hi ha. Després de tants dies i tant treball, no hi ha res que resisteixi a ningú. Totes ho donem tot.
6: Molt bé, doncs, Victòria, bon viatge de tornada. Per cert, veus els nois favorits, també, per guanyar el Mundial?
5: Bueno, sí, Espanya també és la favorita dels nois i espero i desitjo que també puguin aconseguir el Mundial i tant de bo pues, puguem tornar a fer un triplet perquè la Sub-19 també ha aconseguit aquesta passada nit la Copa del Món, campions del món, així que espero que puguem tornar a fer 3-3.
6: Sí, senyor, la Sub-19 contra Portugal en aquesta final, la final contra Argentina de la selecció femenina, i veurem aquest Mundial que arrenca demà el masculí si acaba o no amb la victòria de l'equip de Pere Bàries. Victòria, bon viatge de tornada i enhorabona, moltes felicitats.
5: Moltíssimes gràcies.
7: A RAC1 Superesports amb Xavi Puig.

El Paraguai, amb aquesta celebració, volant cap a Catalunya, ben aviat les jugadores de la selecció espanyola femenina d'hoquei i patins per celebrar també amb la seva gent, la que s'ha quedat aquí, aquest títol de campiones del món amb la selecció espanyola, amb 7 catalanes i amb el seleccionador també Sergi Macià. També ha guanyat, com ara comentava la Victòria, el Mundial, la selecció espanyola masculina.

sub-19 i demà arrenca el Mundial masculí, com comentàvem, amb una Espanya-Itàlia en aquesta primera jornada. Fase de grups de 4 equips. Passen els 4, de fet, als quarts de final. L'únic saber en quin ordre, pel creuament de quarts de final, coses de l'hoquei patins, que tampoc no vulgueu entendre-ho absolutament tot. Això, Asunción, al Prat, cap a les 6 de la tarda, el vestidor sonava així.

0: L'alegria després de classificar-se per la següent ronda de la Copa del Rei per trobar-se amb l'Atlètic Club de Bilbao a la següent ronda de la Copa, 29 d'octubre, Prat Atlètic Club, a les 9 de la nit. Avui ha certificat el que ja va deixar encarrilat a Eivissa amb l'1-5 al camp del Sant Rafel, 5-0 avui al Sagnier per classificar-se per la següent ronda. Ens escolta l'entrenador del Prat, el Cristian Gómez. Hola, Cristian, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I enhorabona, em sembla que esteu una mica de celebració, no?
1: Sí, no sé si s'escolta bé, però sí. És que no sé on posar-me ja.
0: Perfectament, perfectament.
1: Ah, sí? Vale.
0: Perfectament, Cristian. Home, s'ha de celebrar, no? Una cosa així.
1: Sí, la veritat que sí, sobretot pels jugadors, no? Que bé, ara s'ho estan passant bé i s'ho mereixen per l'esforç que han fet aquí aquestes dues setmanes i estan, doncs, com nen petit, no? Perquè al final jugaran contra en primera divisió amb un gran ambient, segurament, i bé, ens ha tocat un superequip i ja que gaudir-ho avui, però demà, doncs, pensar ja el dimecres que tenim partit de Lliga.
0: Sí, sí, exacte. Avui a gaudir, demà ja pensarem en aquest partit de Lliga.
1: A currar, demà, sí, sí.
0: Demà a currar. Ah, però, vaja, el que sí, ho ha aconseguit sí. És històric. El Prat no mai havia jugat contra un primera.
1: Sí, volíem fer història pel club, però també per nosaltres, no? Perquè ja els he dit a ells, al final passaran molts anys i el que quedarà seran els seus noms escrits en la història del Prat com que van portar en primera divisió al Prat, no? I bé, estaven molt conscienciats del que tenien que fer, que volien gaudir d'aquest dia i des del primer moment d'allà a Eivissa i aquí avui aquesta tarda, doncs ho hem fet molt bé i crec que hem fet dos grans partits.
0: Hauria de ser com estranyot seguir el sorteig de dilluns passat, no, Cristian? Perquè és allò que, home, un 1-5, dius, molt s'hauria de complicar la cosa perquè no ens classifiquem, però alhora tampoc no us deus voler donar per fet. Dius, veus l'Atlètic Club, dius, hosti, l'Atlètic Club. Hauria de ser un dilluns al matí una mica estrany.
1: Una mica fred, sí, sí que va ser, perquè al final tampoc es podíem reunir per veure-ho, perquè...
0: Era lleig, crec, no, que... vols dir?
1: Sí, una mica sí, perquè al final crec que sí que estava encarat, però jo al futbol he vist de tot i avui ells al primer 5 minuts han sortit molt fort també i han tingut una nova ocasió, però bé, s'han pogut plantar davant del porter i si fiquen un gol poden entrar els nervis, no? Però crec que a partir d'aquí hem sigut molt superiors en pilota i hem començat a generar ocasions i bé, sí que per aquesta part va ser una mica fred, però bé... Òbviament, per la tarda, quan ens vam reunir, doncs, teníem també aquesta il·lusió, perquè al final són quatre equips poderosos els que ens podien tocar, però l'Atlètic de Bilbao, al final, també és un equip que a la Copa del Rei se la pren molt seriosament i ja et fa molta il·lusió.
0: Si t'haguessin deixat escollir, haguessis escollit aquest, l'Atlètic Club?
1: Jo, aquest i l'Espanyol. Eren els meus dos preferits, però bé, si era l'Espanyol perfecte i si no l'Atlètic de Bilbao també, que és... com et dic, un equip amb història a la Copa del Rei sobretot i crec que com se l'aprèn seriosament sempre porta jugadors del primer equip i bé, amb la norma ara també que tenen que jugar un mínim, doncs crec que si li sumes això, doncs portaran jugadors bons i per els meus jugadors serà un dia molt bonic.
0: Demanes que vinguin tots, no, Cristian? Encara que sigui més complicat allò buscar la matxada, buscar eliminar-los, tu demanes que vinguin amb totes les estrelles.
1: Jo sí, sí. Al final és un dia per gaudir i nosaltres sortirem igual, vingui qui vingui, a tindre la pilota, a ser protagonistes i a apretar-los amunt i bé, com fem cada dia, perquè crec que si no gaudim d'aquell dia i fem coses que no fem habitualment i només defensem, ho passarem malament. Llavors, òbviament, tindrem problemes perquè ells ens sotmetran moltes vegades, però també quan tinguem la pilota siguem capaços d'anar per ells i aquesta és la idea. Vingui qui vingui, doncs tindre la pilota, ser protagonista i ser ofensiu, sobretot. Volem gaudir del dia, volem competir, però també volem anar a guanyar.
0: El partit anunciat al club que el jugareu al camp de l'Hospitalet, que coneixes prou bé, que tu hi has jugat allà unes quantes temporades. Una pena sí. No poder jugar al Sagnier o ja t'està bé que pugui entrar més gent també al camp de l'Hospi?
1: Bé, és una pena perquè al final hagués sigut al Prat, la gent està molt il·lusionada, però sí que és veritat que també estem a 5 minuts a l'Hospitalet i bé, tenim més capacitat, vindrà molta gent, que per als jugadors doncs, serà un dia molt bonic. Al final, al Prat són 1.500, a Camp de l'Hospi són 100.000, llavors per aquesta part bé, però sí que òbviament ens hauria agradat jugar al Sagnier, que hauria estat bonic, però anirem a Camp de l'Hospi a per totes i sobretot bé, també per mi, perquè jo sóc d'allà, la meva família també, els meus amics, i també per mi serà un dia molt especial.
0: Per tu, com a entrenador, què suposa aquesta eliminatòria contra l'Atlètic Club, Cristian?
1: Molt bonic, perquè fa molta il·lusió. Sí que quan vaig firmar pel Prat sabíem que tenia aquesta eliminatòria Copa del Rei, però havia que passar-la, no? Llavors, poder enfrontar-nos a l'Atlètic de Bilbao amb un entrenador que fa 2 anys va jugar a la final de Champions, doncs per mi també és un bon repte i bé, amb moltes ganes de fer les coses bé i sobretot que arribi el dia, però abans tenim 3 partits de Lliga que són complicats perquè dimecres tornem a jugar, diumenge i a veure com ho gestionem perquè estan les setmanes dures, tenim 3 partits que hem hagut d'aplaçar, llavors seran setmanes dures, però tenim la il·lusió de davant de l'Atlètic de Bilbao fer 3 bons partits, posar-nos al damunt de la classificació i gaudir de veritat del partit de dijous 29.
0: Perquè referents a la banqueta o entrenadors que hagis tingut que t'hagin marcat especialment, amb quins et quedaries, Cristian?
1: A mi m'agrada Guardiola, Luis Enrique, m'agrada molt. Unai Emery també m'agrada, però sobretot Guardiola i Luis Enrique són pel meu estil de joc, que m'agrada molt, i ara també Hansi Flick, la forma de pressionar amunt i de jugar també m'agrada molt, però en quant a possessió de la pilota i ser protagonista, crec que Guardiola i Luis Enrique són els millors en això i m'agrada molt veure els seus equips.
0: L'Atlètic Club, encara no ho has fet, però creus que s'analitzarà igual que quan jugueu contra el Turó de la Peira, per exemple, Cristian, o no?
1: No, perquè òbviament tenim informació del Turó de la Peira, en aquest cas que tu dius, però sí que és veritat que els meus jugadors poden conèixer el del Turó de la Peira, però els de l'Atlètic de Bilbao els coneixen al final per la màniga que els veuen cada cap de setmana, veuen jugadors que han jugat a Eurocopes, que han jugat Mundials, llavors s'han vist en diferents contextos sí que els veuen habitualment i òbviament doncs no és el mateix veure un jugador de la teva lliga que un jugador de primera divisió, però crec que a l'hora d'analitzar nosaltres com a cos tècnic sí que no deixa de ser un partit diferent, especial, però bé, amb coses que al final els equips crec que cadascú a la seva manera treballa, et pot agradar més, et pot agradar menys, però a l'hora d'analitzar un partit crec que tampoc canvia massa, sinó que sí que és veritat que tenen més qualitat i tot va una mica més ràpid, el camp és més gran, però a l'hora d'analitzar no hi ha massa diferències tampoc.
0: No sé si voldria ser tu per fer l'alineació d'aquell dia, perquè aquell dia, aquella setmana, tots mossegaran i voldran ser l'11 o com a mínim entre els escollits per sortir en algun moment del partit.
1: Sí que és veritat que, hòstia, el que més sorpresa estic del meu equip és les sessions, els entrenaments, cada dia són a una intensitat molt alta i estic molt sorprès per això, perquè m'ho esperava, però sempre tens algun dia que a lo millor et fa més mandra i tal, però és que no perdona ni un dia i amb això estic molt content i sé que la setmana de l'Atlètic de Bilbao doncs els brillaran els ulls i estaran més feliços com nens quan venen al rei, no? I serà difícil de gestionar, sí que és veritat que poden anar 23 convocats, que això ens assegura pràcticament a tots, però bé, són 5 canvis i el dia que no jugues doncs és fotut, però tenim que decidir i els que millor estiguin en aquell moment doncs seran els que juguin.
0: Clar, tu, en aquella eliminatòria Hospitalet-Barça, tu ja no ets a l'Hospi, Cristian,
1: No, em va marxar aquell any i dic, ostres, m'agradaria jugar al Camp Nou algun dia i justament aquest any li va tocar a l'Hospi, però sí que és veritat que la penúltima jornada amb l'Espanyol vam anar ja al Camp Nou i va poder jugar, que va ser l'últim partit de Guardiola amb el Barça i em va treure aquesta espineta.
0: Està bé el que deies abans dels entrenaments, com t'agrada l'actitud de la gent, perquè algú pot pensar que no se'm despisti gaire la gent amb la Copa, més amb la suspensió de l'altre dia, que encara ho allargues una setmana més i que tinguis la preocupació de veure si ho acabarem pagant a la Lliga, això.
1: No, mira, avui les preguntes dels periodistes o molts missatges de la gent i directius, el que més se'n remarcaven és que anaven guanyant 4-0, 5-0, i als últims minuts seguíem. I això, per mi, és el millor i el que més ens reconforta com a entrenador, que els jugadors volen que encara que vagin guanyant, segueixen pressionant, i això és una passada. Llavors, ja et dic, a l'hora de decidir és complicat perquè tots volen i tots tenen nivell. Llavors, aquella setmana, sobretot, i els dies de partit, se'm fa difícil escollir els titulars, però bé, ara tenim càrrega de partits i tots tindran el seu moment.
0: Se'ls haurà de dir que les samarretes, quan l'àrbitre hagi ensenyat al final, no? que abans de negociacions poquetes per aconseguir samarretes.
1: Sí. Entenc que és complicat, perquè jo també he estat a les dues bartens, i és complicat, però sí que és veritat que són molt competitius i quan els vegi per primer cop els passamans estaran una mica al·lucinats, però crec que quan comenci a rodar la pilota aniran per feina i bé, ja et dic, jo el que vull és que gaudeixin i sobretot que no ens traicionem a nosaltres mateixos, que seguim sent aquest propositiu, que no ens... Entenc que ens tremolaran les cames en algun moment, però que tinguem personalitat i crec que ho farem bé i podrem, no, òbviament, guanyar, perquè això és molt parlar.
0: Mai se sap,
1: però...
0: això, Cristian, mai se sap.
1: No, per això et dic que això és molt parlar, però el que estic segur és que tindrem personalitat per sortir i tindrà la pilota i voler jugar. Això no tinc cap dubte.
0: Abans ho recordàvem, que l'última Copa de l'Atlètic Club arrenca el camp del Rubí i va estar a punt d'enganxar-se els dits al camp del Rubí, l'Atlètic Club. Vull dir que compte que el Prat no sigui capaç d'eliminar-los.
1: Sí, jo, òbviament, confio molt en el meu equip. Sé que és un partit molt dur, perquè és el que et dic, poden haver-hi equips que es relaxin una mica jugant amb equips d'inferior categoria i allà pot haver-hi la sorpresa, no? Però crec que nosaltres tenim nivell per guanyar, però crec que l'Atlètic de Bilbao també és un equip que se la pren molt seriosament la Copa del Rei i que van a mort. Llavors, això en resta una mica, però crec que ho farem bé i estic molt tranquil, però encara no vull pensar, perquè encara queda una miqueta i queden tres partits de Lliga que tenim que posar amunt i tenim que recuperar-los.
0: Cristian, t'agraïm molt aquests minuts. Enhorabona per aquesta classificació i acabar de celebrar aquest passi per jugar contra l'Atlètic Club a la Copa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: El Cristian Gómez, l'entrenador del Prat, avui 5-0 contra el Sant Rafel, 1-5 en el partit d'anada, 29 d'octubre al camp municipal de l'Hospitalet, allà serà on jugarà el Prat com a local a les 9 de la nit aquell dijous, l'eliminatòria, i vés a saber, per què no? Fa una gran proesa i acaba eliminant l'Atlètic Club de Bilbao. A primera m'ha arribat el descans en el partit del Sardinero. Molló.
2: Amb empat, i segurament fa justícia el que s'ha vist. Racing 1, València 1, recordo, el primer minut, gol de Raba, que havia jugat 8 minuts a la Lliga amb Corberan, i empatat Zaviri, el golejador del Racing.
0: I a segona, també partit ara mateix al descans a Cádiz.
2: Sí, i sense gols. Cádiz 0, Sporting 0.
0: A Itàlia continua perdent la Juve.
2: Sí, 6 de la segona, de moment no se'n surten els torinesos. Cagliari 1, Juventus 0.
0: I a França continua guanyant l'Olímpic de Marsella.
2: Sí, que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol d'Arit. Una bona rematada al segon pal, Troyes 0, Olímpic de Marsella 1, minut 11 de la segona part.
0: Saludem l'entrenador del Prat, el Cristian Gómez, i ara podem saludar un dels centrals de l'Europa, un dels defenses de l'equip europeista, de l'equip escapulat, que avui ha sumat una nova victòria a casa, a Can Dragó, 2-1 contra l'Al Jazeera, és el Marcel Esgró. Hola, Marcel, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: I enhorabona, 2-2 a casa en els dos últims partits, no està malament per anar traient el cap d'aquesta zona baixa.
3: Doncs sí, moltes gràcies. Ha sigut una victòria molt important. Durant la setmana sabíem de la necessitat que teníem de guanyar, sobretot a casa, per agafar sensacions, també davant de la nostra gent, i bueno, crec que hem fet un pas endavant avui, hem fet un gran partit en tots els sentits, tant en atac com en defensa, i crec que han sigut tres punts molt, molt merescuts.
0: I això que la cosa ha començat torçada, que no sé, només arrencar gairebé ni sortiu del vestidor i ja et veus 0-1, dius ai, no?
3: Sí, podien haver una mica de dubtes, però crec que l'equip de seguida doncs, ha reaccionat molt bé i hem aconseguit fer l'empat rapidet, i crec que, ja et dic, l'equip ha reaccionat molt bé. Això és molt bona senyal, perquè això vol dir que l'equip anem tots a una i que creiem en el que estem fent, i ja et dic, crec que ha sigut una victòria molt merescuda.
0: De mica en mica, un s'ha d'anar sentint còmode en la seva nova casa, no?, Can Dragó, i sabent, a més, que això també durarà tota aquesta temporada, suposo que, no?, sigui com sigui, tu has d'acabar fent casa teva, això, Marcel.
3: Sí, sobretot també pels jugadors nous, no?, que al final és una plantilla pràcticament nova, amb molts jugadors nous que han de conèixer encara doncs, la casa i agafar també bones sensacions. I érem conscients, no?, que al final crec que anirem de menys a més, també molts jugadors doncs, debutants també en aquesta categoria, per tant, ja et dic, anirem de menys a més i a poc a poc crec que s'està veient un millor Europa.
0: Em canvia la banqueta, gairebé com aquell que diu només començar la temporada, no sé què ha portat o què li veus de diferent amb l'arribada de Luis Blanco a la banqueta de l'Europa?
3: Bueno, crec que noves idees de joc i sobretot després crec que és molt important d'un entrenador que transmeti al jugador, que el jugador ens cregui amb el que està dient el míster i anar tots a una. Que el míster aconsegueixi això és clau, no? I crec que s'està demostrant, les coses estan sortint i avui crec que també com a joc que era important, hem fet un pas endavant, hem fet crec que el millor partit de la temporada fins ara en quant a joc i bueno, també hem tingut sort en aquest sentit de cara a gol, que ja ens tocava, i ha sigut un partit molt complet, diria.
0: Sí, teniu el millor davanter de la categoria, que és Capicano, no? Que no para de marcar. Això no es pot empaltar d'alguna manera? No es pot enganxar tu que jugues a prop d'ell allà al darrere, de fotre'n tants com ell, o no?
3: Hòstia, això crec que és bastant innat, eh? Cadascú té el seu, però...
0: És increïble, no? Tu que jugues al darrere, sí. Com ell, dius, hosti,
3: no,
0: com s'ho fa?
3: Això ho té, vull dir, el tio sempre està atent, i no és casualitat, eh? Això t'ho puc assegurar, no és casualitat, el tio sempre està atent, això, a qualsevol rebuig del porter o d'un mal... despeje, no? d'un defensa i sempre està atent i bueno, ho ha demostrat al llarg de la seva carrera, per tant no és casualitat.
0: Ens comentava l'Arnau Vila durant la transmissió que aquest Europa Sant Andreu, que ara queda, ja sé que em diràs partit a partit i allò del Xolo Simeone i tota aquella pesca, però el cap de setmana del 15 de novembre, que el club s'està plantejant portar-lo fora de Can Dragó i la nova Creu Alta és una de les opcions que està sonant amb força, t'agradaria, Marcel?
3: Doncs sí, crec que seria una bona opció, la veritat, perquè al final doncs, és un partit molt especial per les dues aficions i que poden moure molta gent, no? I també doncs, veient la situació econòmica del club, doncs que, bueno, crec que és algú que també econòmicament ens podria ajudar i bueno, també com a espectacle, no? També demostrar que el futbol català està viu, que són dues aficions i dos clubs doncs, importants a Catalunya, doncs crec que seria una molt bona notícia.
0: Perquè la tornada al Nou Sardenya ha estat una mica com un coitus interruptus, perquè amb aquell acord amb l'Ajuntament semblava que aquesta temporada, sí, més no sabíem ben bé quan, però que acabaria passant. L'altre dia sentia precisament l'Àlex Cano, el capi Cano, em sembla que era a BTV, no em vull equivocar, que deia, no s'entén que el Sant Andreu torni ja al mes de novembre, si tot va bé, i toquem fusta, i nosaltres encara que hem d'esperar una temporada més.
3: Pues sí, el que deia el Capi, la veritat és que sorprèn que s'hagin mogut molt tard, no? Al final no és culpa nostra que l'estadi sigui municipal, crec que com a club i els jugadors ens hem guanyat esportivament no? Per resultats el fet de pujar a primera federació, hi ha unes normes que poden ser injustes, que per mi ho són, pel tema de la gespa, però al final el camp és de l'Ajuntament, és municipal, per tant crec que és responsabilitat i obligació en aquest cas de l'Ajuntament doncs, de posar les condicions que es necessiten, en aquest cas és gespa natural, perquè nosaltres podem competir a casa davant de la nostra gent, no? Per tant, crec que van tard i és una llàstima perquè, ostres, qui ha estat al Nou Sardenya sap que és un ambient especial, que respira futbol, de veritat, i, ostres, és una llàstima perdre-ho.
0: Pau, alguna última pel Marcel?
4: Sí, hola, Marcel.
3: Què tal, Pau?
4: Ara deies que sou molts jugadors nous a la plantilla, no és el teu cas, tampoc el de l'Àlex Cano, el de Campeny, sou ben pocs els que quedeu de la temporada passada. Entenc que us està tocant un paper d'una mica de tutorització, no?, d'aquests jugadors nous, molts dels quals debuten a la categoria. Com està sent aquest procés d'acollir aquesta gent que ha arribat nova a l'estiu i que s'adapta a la categoria? Què els hi dieu? Quins consells els hi doneu?
3: Doncs sí, sabíem des del principi que seria, bueno, que hi hauria una etapa, no, d'adaptació d'aquests nous, també dels jugadors doncs, que pujaven del filial. Al final, doncs, molts jugadors venen de categories més baixes, inclús de dues categories per sota, i això, vulguis o no, doncs es nota. Això no vol dir que no tenen el nivell, crec que estan demostrant que tenen el nivell, però evidentment crec que també es necessita un període d'adaptació, no?, com a qualsevol jugador, i també de confiança, i crec que, ja et dic, a poc a poc s'està demostrant. Avui he vist l'equip molt més suelto i això té bona pinta i és molt bona senyal. Per tant, crec que hem d'anar tots a una. El nostre paper és aquest, els que portem més anys, doncs, de donar confiança als els companys nous que han arribat, els del filial, que pugen amb moltes ganes, amb molta empenta. També crec que ho estan posant molt, molt fàcil. Han vingut amb molta il·lusió, amb molta empenta, i això també és clau. I nosaltres simplement doncs, donar consells. En moments també ells també a vegades pregunten què és el millor que poden fer en aquell moment. I nosaltres simplement doncs, assessorar i animar també, sobretot quan les coses no surten. I encoratjar-los a que s'atreveixin, sobretot. Jo incideixo molt en el fet de que s'han d'atrevir a fer les coses, perquè si no, no sortiran, si no t'atreveixes, si no t'arrisques. Per tant, però bueno, estic molt content amb tots els companys, la veritat.
4: L'última per part meva, Marcel. La temporada passada vau deixar el llistó molt alt com a equip. L'inici d'aquesta temporada ha estat diferent. Com és aquesta gestió de les expectatives, tant internament com externament? Això com ho gestioneu, veient que la temporada, com a mínim, en aquestes primeres jornades està sent diferent?
3: Sí, crec que les expectatives, quan estàs a dins, són molt diferents que quan estàs a fora. Jo l'afició l'entenc i l'aficionat l'entenc, però des de dins les coses es veuen diferents i es veuen, bueno, que sabem la dificultat que té doncs, fer el que vam fer l'any passat, no? I bueno, aquests dos anys en general, però bueno, l'any passat a la primera federació, ostres, sent el club que som, amb les condicions que tenim del dia a dia, el pressupost que tenim, bueno, no és lo normal, no és lo normal fer el que vam fer l'any passat, i ja en som conscients, i des de dins, ja et dic, som els que patim, no? Diguéssim, entre cometes, aquestes condicions i del dia a dia i tot. Però llavors, bueno, al final és ser realistes, amb el que tenim, però també doncs, amb això, amb la confiança i amb la certesa de que si fem bé les coses podem complir l'objectiu, que seria salvar-nos, sent realistes, i crec que doncs, cada vegada estem anant pel millor camí.
0: Divendres 7 de la tarda, Camp del Cartagena, Cartagena Europa, això de jugar en divendres t'agrada o no gaire?
3: Jugar divendres?
0: Sí.
3: Bueno, el que passa és que ens han posat, no?, uns quants divendres seguits, no? També després crec que la Copa, després una altra vegada divendres, amb pocs dies de descans. Ostres, això crec que ho podien haver gestionat millor, la veritat, la federació. Però bueno, ens hem d'adaptar, no tenim gaire cosa a fer, per tant ens hem d'adaptar i anar allà al camp de la Cartagena a competir i per què no a treure els tres punts.
0: Sí, nosaltres tampoc tenim mà, t'ajudaríem, però sembla que el fan no ens faria molt cas tampoc en aquest sentit. Marcel, és un plaer, moltíssimes gràcies i enhorabona pel triomf d'avui.
3: Un plaer, moltes gràcies.
0: És Gro, jugador de l'Europa a l'antena del Supersports quan passen 7 minuts de les 10 de la nit. Una pausa i agafem la bici, que tanquem la temporada ciclista.
5: Supersports amb Xavi Puig.
6: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
7: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
8: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
9: Totes les marques, millors ofertes.
8: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
10: Ocasión Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
12: Viu un matí d'esport, ràdio i moda a la Costa Brava.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
12: Vine a gaudir del running i després descobreix el millor estil a Marfranc. I trobaràs una gran selecció de marques premium i una experiència personalitzada i acollidora. Marfranc, un univers d'estil on la moda es transforma en relació.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
16: O els 10 dies Nissan.
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: RAC 1 Podcast.
20: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
21: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
22: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
20: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Superesports, amb Xavi Puig.

0: 4 minuts i un quart d'11 de la nit. Superesports a RAC1. Li han remuntat el partit al València. Primera, Mollom.
1: Sí, pel segon el Racing a l'inici de la segona part. Mira, gol d'Ivan Martín, en fa pocs. L'ex del Girona, doncs avui n'ha fet un i de ben maco. Des de la frontal, empalant una pilota després d'un rebot a l'aire. 5 de la segona. Racing 2, València 1, és el primer gol d'Ivan Martín amb el Racing.
0: Ahir posàvem, diríem, punt i final a la gran temporada ciclista amb l'últim monument, amb el Giro de Llombardia, que es va emportar Pol Seixas.
2: Es el digno relevo, no se lo acaba de creer el jovencísimo corredor lionel. Después de haber empatado a todo el mundo el año pasado, después de haber hecho acto de presencia en el Tour como uno de los grandes favoritos, después de haber firmado victorias importantes en la presente temporada, viene a un monumento con 20 años recién cumplidos a escribir otro de los pasajes imborrables de la historia. El corredor más joven en 121 ediciones del terrible Lombardía se va a proclamar campeón del mundo, inscribiendo su nombre como el corredor más joven en la historia en conseguir ese objetivo. Honor a este corredor francés, que es el gran delfín, el delfín lyonnais, que se adjudica Lombardía, que escribe la historia con 20 años.
0: Això era Rabai a Eurosport. Javier Ares, la victòria de Pol Seixas en aquest últim monument se l'emporta Pol Seixas al francès. Taula de luxe per parlar d'aquesta temporada ciclista amb l'home ciclisme dels superesports, amb el Pau Mitjans. Hola, Pau, bona nit.
3: Hola, Xavi, bona nit.
0: Amb la gent de l'etapa reina, amb el Lluís Àries. Hola, Lluís, bona nit.
4: Bona nit.
0: I el Roger Castillo. Hola, Roger, bona nit.
5: Bona nit, Xavi.
0: I amb un dels responsables de Puro Ciclismo, l'home que s'envolta del Purito i del CEO allà, i xerren una bona estona de ciclisme. Feu llarg, però ja m'agrada a mi que ho feu així de gairebé dues hores. Si ho podeu allargar més, encara m'agradaria més. Hola, Àlex Lebrón,
6: hola.
0: Bona nit.
6: Bona nit. No obris aquest meló perquè tenim un debat intern sobre això.
0: Ah, sí?
6: I no sabem cap a on anar.
0: Caram.
6: Hi ha qui ho vol fer més llarg i més curt. Llavors estem aquí que no sabem. Però jo crec que ens quedarem com estem.
0: Com estem, allà a l'hora i mitja una mica llarga,
6: sí,
0: no?
6: Sí, tres quarts.
0: Sí.
6: Depèn una mica. Però a les dues hores no arribarem mai, ja t'ho dic.
0: Com va? Hem de fer bala, ja que m'ha arrencat amb Pol Seixas, deixeu-me arrencar per aquí. Aquest home ahir se'n va emportar ja un monument, amb 20 anys, com deia Javier Ares, acabats de fer el 24 de setembre. S'ha emportat una Júlia, la Fletxa Valona, va ser tercer al Mundial contra la Llotja, quart al Tour, segon a la Lieja-Bastogne-Lieja. No està malament, Lluís, no?
4: És la gran explosió de la temporada. Jo crec que Seixas l'any passat estava entre els 100 millors i ara ja està al top. I a mi, de tots els resultats que has anat dient, és molt bèstia lo del Tour, i és molt bèstia lo de la Fletxa Valona, va ser molt impressionant, però segurament un dels que passa més desapercebut, però que a mi m'impressiona més, és la tercera posició a la contrarrellotge del Mundial, perquè això t'està parlant d'un ciclista que ho vol tot, és un petit Pogacar.
0: I que a més va començar bé, Pau, la temporada, i l'ha acabat bé, la temporada, que això, amb 20 anys, jo crec que encara té un mèrit afegit.
3: I a més té una mentalitat, ho vam veure també al Mundial, no? Acaba la prova en ruta, i el primer que fa és autoexigir-se d'una manera que això és, segurament, si no tens aquest pedigrí, aquesta mentalitat de campió, no ho tens, no? Dient que era una deshonra pràcticament per França aquest resultat, no? Aleshores crec que Pol Seixas està madurant a marxes forçades, l'han fet madurar a marxes forçades també, perquè portar-lo al Tour sent francès amb tot el que pesa, no? En aquest primer any era molt gros, però crec que està responent, i com deia Lluís, crec que aquest tercer lloc a la crono, per darrere de Benepul, si no el millor croner de la història, un dels millors, i de Pipo Ganna, i també amb una vestimenta, no?, que no acaba de ser del tot l'adequada, amb uns mitjons que potser no eren els més ajustats possibles, aquests marginal gains, doncs crec que és un ciclista cridat a marcar una època.
0: I mira que vam debatre, no, Àlex, si era un bon moment per anar al Tour, sí. Si no era encara el moment, si havíem d'esperar una temporada més. S'ha demostrat, no, veient la temporada, que hi havia d'anar, no?
6: Sí, sí, els amarrategui els ha deixat retratats. Jo crec que el que deia el Pau, el ficar-se, ja no el fet de ficar-se a un equip a les esquenes, ficar-se a un país com França en una prova com el Tour de França, crec que és una responsabilitat molt gran que el xaval ha acceptat amb una naturalitat increïble, i és el que diu el Pau, el tio va al Mundial, sabent que va amb una selecció de les favorites i el tio acaba i diu és una vergonya el que he fet i no, gairebé no s'ho perdona. Va a Lombardia i mireu el que va fer. Vull dir, va arrencar sense aixecar-se de la bici, perquè ojo, el que va fer va ser ficar el seu ritme i marxar, que és molt difícil en el ciclisme d'avui en dia no marxar, diguéssim, atacant, i jo per mi el que vaig veure ahir em va semblar una exhibició, però d'un tio que per mi l'any que començarà en breu ha de ser, diguéssim, l'antítesi de Pogacar. Per ciclisme i pel carisma que té a darrere, perquè ja se li veuen coses que dius aquí hi ha un tio que és diferent, que va al Tour i diu jo aquí vinc a jugar-me-la amb aquest. I el mira la cara, perquè ja el van veure algunes clàssiques, que ja el va mirar la cara, ja el va aguantar en algun repechito, tal, i jo crec que és el futur. No sé si per davant de Vingegaard, no sé si és un dia per obrir aquest meló, però jo crec que a nivell, el que vam dir el dia del Tour, a nivell aura, ja, per mi ja l'ha superat.
0: Sí, perquè, no, això, no, com diem els joves, té aura, no? O no?
5: Com a jove, doncs, sí. Puc dir que sí. Que
0: té aura. Com a jove de la taula.
5: No, té una cosa molt especial. Per mi, dues virtuts molt grans d'aquest any que hem après de Seixas, a part dels resultats, palmarès i tot el que s'ha anat comentant, una, que és que durant part de la temporada, l'estil de córrer de Seixas, sorprenentment, a mi m'ha avorrit una mica. I ho dic com a valor molt positiu per un nano de 19 anys, perquè és un tio que ve de guanyar arrasant sempre allà on anava, o sigui, d'atacar, de ser doncs, fent bestieses a qualsevol cursa, va començar així en professionalisme, i de cop i volta, a meitat de temporada, quan ja tenia el Tour al cap, veiem un altre tipus de corredor, una mica més conservador, una mica més conscient que potser encara no té les cames o l'edat per poder competir amb les grans llegendes d'aquest esport, amb qui competeix o amb qui està convivint, i sap fer això, sap amotllar una mica aquest estil i quedar-s'hi bé. I ara, a final de temporada, ahir ens hem reconciliar amb aquest Seixas més ofensiu una altra vegada a Llombardia de forma espectacular, i per tant, que tingui aquesta capacitat de llegir en cada moment què necessita fer, a mi això em sembla un aprenentatge brutal amb 19 anys, i ara ja amb 20, però vaja, que ho ha fet d'una manera increïble. I l'altra cosa, que avui estava competint amb BTT. O sigui que aquest punt de juganer, de ser aquest aura que dèiem, no, del jovent, ostres, és veritat, té una cosa, que és passar-s'ho bé sobre la bici, i això espero que no ho perdin temps, perquè si s'ho passa bé ell, ens ho passarem bé tots.
0: Sí, sí, això de passar-s'ho bé, que vaja, també defineix perfectament el millor ciclista del món, no? Com este d'ell, Pogacar, i també ho té això, Pol Seixas. El veus com l'anti-Pogacar ja el 27, o no, Lluís?
4: Sí, sí, se li ha de formar un equip més...
0: Mira, ara t'ha de dir això, perquè és veritat amb això que deia el Roger, de potser saber ser conservador en certs moments. A mi també hi ha hagut moments que el seu equip no l'he acabat d'entendre molt, no? Amb les gestions, que no sé si l'han ajudat gaire, o hi ha hagut moments que el Decathlon a mi m'ha fet ballar el cap de dir què busquen realment, tenint a Pol Seixas, què estan treballant exactament ara mateix per Pol Seixas per ajudar-lo, no?
6: Diguéssim que tàcticament ha sigut un equip que moltes vegades no hem entès el que ha fet, i que és un equip que s'està mirant cara a cara amb l'UAE, que cuidado, és una cosa ja, paraules majúscules o lletres majúscules, i està fitxant bé per l'any que ve. S'està traient coses de sobre, està fitxant bé, sobretot perquè durant molta part de l'any recordeu que s'ha marejat amb Seixas se va, Seixas se queda, tal, tal, tal, tal. I jo crec que al xaval li han dit tu queda't, farem un bon equip, no marxin enlloc, hi ha pasta, perquè Decathlon està ficant molts diners sobre la taula, sobretot Decathlon com a marca, i jo crec que li estan fent un equip al voltant precisament per això, per mirar a la cara a un Jumbo de turno, a un Visma, a un UAE. Jo crec que s'està formant per això i ara estan en fase de creixement a veure per on va el tema.
3: Però aquí també és important veure com es rodeja, perquè ja hem vist com ha competit en França, no? Una selecció on ell era el líder, on posa a tirar tot el seu equip, on crema totes les bales en el circuit, no? On no se li acabava de veure si li anava bé o no, i acaba petant, no? Per tant, crec que és molt important l'equip que el rodejarà, però crec que també és molt important veure de quins directors esportius es rodeja, de quin entorn savi en la matèria, no? Es rodeja perquè encara li queda molt per aprendre, no? I no es pot atacar sempre a 80, 40 de meta com fa Pogacar, perquè la genètica de Pogacar és una de cada X temps, no? Que no estic dient que Seixas no la tingui, o que no la pugui tenir, però crec que aquest aprenentatge no ve només pels 7 corredors que t'acompanyen al Tour, sinó per tota l'estructura que hi ha al darrere.
0: Ara, és veritat el que deies, Lluís, que clar, aquest tio guanya el Mundial queda tercer part del Mundial de Crono, guanya una prova d'una setmana com l'Itzúlia, és tercer, ja ho diré, no, quart al Tour en una prova de 3 setmanes, una de les grans proves, és a punt, ni lluita, la Bastogne lieix a Pogacar, guanya ahir un monument com el Giro de Llombardia, vull dir que sembla que fa BTT avui, sembla que tot li va bé.
4: Sí, ahir ho parlàvem, dèiem, hosti, quantes lieix, quantes Llombardies acabarà guanyant aquest tio al final de la seva trajectòria si no té cap problema ni res. I ja comencem també a pensar si es plantejarà fer Flandes, si es plantejarà Roubaix. És que estem parlant d'un nen de 19 anys, de 20 anys acabats de complir, però... és a dir, té cos per créixer molt, per destacar a diferents escenaris de la temporada, i jo crec que serà un tio que ho provarà tot, que, o sigui, amb la mentalitat aquesta que té Pogacar, de provar-ho tot i d'intentar guanyar tot de caníbal.
0: I mira, ja ha aconseguit una cosa, que jo crec que de les últimes temporades que tancàvem l'any ciclista aquí al Superesports, que comencem parlant no de Pogacar, sinó d'un altre tio com Paul Seixas, per resumir l'any 2026.
5: Perquè s'ha lesionat, eh?
0: Bueno, però això no ho diguis, això ara no queda bé. S'ha lesionat Pogacar, és veritat, que va guanyar el seu cinquè Tour de França amb caiguda de Vingegaard. Jo em quedo amb aquestes paraules de Pogacar en el Tour.
7: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out.
8: És realment trist veure que el Jonas està fora del Tour. Des del 2021 sempre hem estat lluitant per la victòria. Potser al principi no teníem una bona relació, però en els últims dos anys ens hem convertit en bons rivals. Amb respecte, ens hem fet amics, en certa manera, i el Tour no serà el mateix sense ell. M'ha fet pensar que avui hem tingut un control antidopatge. Ell era a les 2 de la matinada i potser això ha estat una de les raons. Després d'una nit... on tenen arruïnat el descans, potser estàs una mica menys concentrat al descens i el seu Tour està arruïnat. No li dono la culpa a això, però podria estar connectat.
7: His Tour is ruined. Maybe this... I don't blame that, but could be also a little bit connected.
0: Potser tenia raó, el Roger. Cinquè Tour de Pogacar, Volta a Suïssa, Tour de Romandia, tres etapes de la Vuelta fins la caiguda, la Milà-San Remo, el Tour de Flandes, la Lieja Bastogne-Lieja, l'Estrade Bianche... Potser sí, que si no hagués caigut a la Vuelta no parlaríem tant de Seixas. Potser el millor any de Pogacar. Ja és veritat que hi ha la caiguda, però a nivell de superioritat, no?
3: Per mi només guanya en Milan-San Remo, que segurament és el monument més difícil que li quedava per guanyar i la prova més difícil que li quedava per guanyar a Tadej Pogacar, veient, no?, els antecedents que havíem vist a Milà-San Remo, per mi ja el posa en una temporada excepcional. Si a sobre li afegeixes que si no hagués caigut, doncs hagués sumat la Vuelta i tot el palmarès que ha anat sumant fins la Vuelta, clar, té aquest asterisc, no? I aquest asterisc el marcarà per la resta de la seva carrera i haurà de tornar a la Vuelta a guanyar-la. Però fins al Tour, la temporada de Pogacar era la millor de la història.
6: Salvatge. O sigui, sense, menys la Paris-Roubaix, què va passar el que va passar?
3: Gràcies a Déu, que ho guanya Wout van Aert.
6: Claro. No, vull dir, si tu li fiques la Paris-Roubaix, és una temporada escandalosa. És una temporada d'un tio que va molt sobrat. I el dubte és veure fins quan dura aquesta...
0: Sobramenta, no?
6: Sí, tesitura, diguéssim. Per això crec que l'arribada de Seixas, per un costat, el farà apretar, i després és una de les, també, potser teories, o de dir, hòstia, arriba un tio... que m'apretarà, em quedo 4 anys més. Perquè si no tens rivals que t'apretin, és molt més fàcil que tu baixis el pistó. I jo crec que veure el nen venir, que ja l'ha apretat alguna vegada, i dir, em quedo 2 anys més, perquè del Toro no. Ja sabem el que pot passar, però és una salvatjada la temporada. És una cosa de bojos.
0: Jo gaudeixo d'aquesta superioritat de Pogacar, perquè hi ha gent que diu, clar, però... No sé, a mi em sembla com una golejada del Barça 5-0 al Madrid, que dius, van massa sobrats, però la gaudeixes. Jo, veient Pogacar tan superior a la resta de rivals i de la manera que té d'entendre el ciclisme, jo sóc dels que la gaudeixo.
4: És que hem de pensar que Pogacar va guanyar el Tour sent ell el millor gregari del Tour. Perquè li va fer pujar al podi al seu company d'equip. És que això és un nivell tan superior a la resta que fa una mica fins i tot de por. Jo no sé si hi ha... jo no domino massa altres esports, però no sé si hi ha un esportista ara mateix amb el nivell de Pogacar que sigui tan decisiu la seva participació en una prova... Que depengui que si ell està o no està, la prova és d'una manera o d'una altra, i els ciclistes s'ho plantegen d'una manera o d'una altra. Perquè a la Vuelta va canviar completament quan no hi era, però no només la general, sinó els que es podien plantejar buscar alguna etapa a les fugues i tot. O sigui, canvia totalment la seva presència o la seva no presència a les curses. No ho sé, aviam, esperem que torni bé de la lesió, que això és una de les coses que fa més por, no? Perquè Vingegaard sembla que no va tornar en el seu... És a dir, les lesions d'aquest tipus, al final el que et poden fer és venir por de poder-te tornar a caure, de poder-te tornar a lesionar.
0: Es va arribar a especular que volia forçar per ser el campionat d'Europa a Eslovènia.
6: Buah. Està volant per Mònaco ja. O sigui, la bèstia està... Jo no crec que hagi perdut molta confiança. Crec que és un ciclista que ho té molt interioritzat. El veig molt diferent al Jonas, perquè el veig com més... No vull dir poruc, però un altre tarannà, i jo crec que el Tadej, en quan agafi una mica de ritme, tornarà tot al seu... I té una confiança en si mateix. També vull veure el nou rol de McNulty dintre l'equip, perquè no oblidem que anirà vestit d'una cosa que a ell, quan ho vegi, els ulls se li fregaran del revés. Però
3: tu creus que McNulty...
6: No ho sé, crec
3: que està... tan per sobre Pogacar que ja hi poden haver 3 o 4 campions del món al mateix equip que
0: salvant les distàncies, i molt les distàncies, lo de McNulty pot ser una mica com la Vuelta de Sepp Kuss, no? Vull dir que guanyes la Vuelta, però que saps després quin és el teu paper a l'equip. A veure si m'entenem.
3: Sí, però jo crec que hi ha moltíssima diferència. És que Pogacar és tan superior que crec que ningú el pot parlar de tu a tu, ara mateix.
6: Hi ha molta diferència dels gallos, a McNulty. A McNulty l'hem vist alguna vegada.
3: No, McNulty és un tio per proves d'una setmana.
6: Sí.
3: És a dir, és proves d'una setmana, a McNulty el poses un dia a competir, no sé, a la Vuelta, i no sé si et faria top 5.
0: Un tio que passeja pel carrer Nou de Girona, l'endemà de guanyar el mallot de l'Arc de Sant Martí, i ja m'ha guanyat.
3: Això és una altra cosa, això t'ho compro.
0: Ja m'ha guanyat. Roger de Pogacar,
5: tornant al teu argument inicial, a mi m'ho poso molt bé quan hi ha Pogacar dominant curses, perquè m'agrada molt pensar quan atacarà, com els deixarà enrere, quina serà la diferència. O sigui, veure això en persona, quan sempre vences, serà bestial, però normalment et supera les expectatives, el que veus allà amb una rampa que de vegades és molt curta, però tot i així, els que treu allà 20-30 segons, són coses que no estic acostumat a veure i, per tant, m'agrada veure-ho. També és veritat, parlant de McNulty, que, clar, quan hi ha un Mundial obert com el d'aquest any, o sigui, la combinació per mi és la perfecció. Aquesta temporada, afortunadament, malgrat per culpa d'una lesió, diguéssim, però hem tingut una mica de tot i jo això ho agraeixo molt, perquè tota una temporada de domini absolut, és veritat que al final doncs també tens ganes de veure altres coses. I mi, veure McNulty guanyar un Mundial... Ah, no ho pensava, que aquesta temporada pogués passar això. No, McNulty, qualsevol altre ciclista que no es digués Pogacar. I llavors, això ho he agraït molt, també, tenir aquesta varietat d'opcions, i espero que això es mantingui, malgrat que entren aquest tipus de dominadors que va més en escena i que el ciclisme tendeix molt cap a això.
0: Però que la superioritat, estic d'acord amb tu, que la gestiona, perquè ens ho fa passar bé, perquè a cada cursa és una mica diferent, i fins i tot arriba a sorprendre, de dir, no, Pogacar, de dir, hòstia, encara ha reblat més el clau i encara ho... No? O fins i tot aquest punt que algú pot semblar de sobrat, de dir, li cedeixo la victòria del Toro aquí a Montjuïc, per exemple, aquí al Tour, o faig de gregari d'ell, que algú també li pot grinyolar de dir, bueno, és una mica d'humiliar els rivals, no?
3: És a dir, per mi és molt diferent dir, li falta emoció, no? Molta gent, quan no hi ha Pogacar, és molt més emocionant. Per mi no, és a dir, per mi quan hi ha Pogacar és igual d'emocionant que quan no hi és. Que les forces estan més ajustades, segurament, però perquè Pogacar és molt superior a la resta, no? Però a mi aquests comentaris, no? És que el ciclisme ha deixat de ser emocionant. Ostres, a mi posa'm a Pogacar sempre, perquè crec que els millors en qualsevol esport hi han de ser sempre, no? Hi han de ser a la carretera, hi han de ser en un camp de futbol, hi han de ser en una pista d'atletisme. Aleshores, partint d'aquesta base, jo crec que hem perdut... ostres, jo és que... La reflexió és la contrària. Què hagués passat amb Pogacar en aquest Mundial? Era un circuit on vam veure rebentar a pràcticament tots els favorits. Rebenta Van Der Poel, rebenta Evenepoel, però després torna. Qui diu que Pogacar potser també ho hagués passat, hagués passat alguna dificultat perquè no tenia una selecció com França o com Bèlgica? Per tant...
0: Jo crec que l'hagués guanyat,
3: Sí, sí, segurament, però...
6: No, bé... És que per mi, la reflexió, ara estava pensant, no? I ha dit, amb què ho assimilem? Per mi és el Messi Prime. Recordeu el Messi Prime de 5-0 a la mitja part? La segona ja no té emoció. i el dia que no hi és el trobes a faltar. I tu dius, que avorrit és això ara, saps? I si et diguessin, pots tornar a veure el Messi Prime 45 minuts, pagaries diners? Sí. Pagaríem per veure la Tadei al Mundial? Sí. Hem vist un Mundial increïble? També. No hi ha una resposta, diguéssim, que sigui la bona, però és veritat que hem tornat a un ciclisme d'incertesa, de surt l'Enric per aquí, l'Enric hi va fer segon.
0: Sí, sí.
6: Sí, el donàvem per enterrat tots, sí, i inclús potser dintre l'equip ja ni confiaven. I surt Enric Mas de repent, i surt Roglic al Mundial que no saps d'on surt. Jo crec que el que hem de fer és gaudir-ho, i perquè el dia que no hi sigui Tadei el trobarem a faltar tots.
3: Però creieu que, per exemple, el tema d'Enric Mas ha sigut un tema mental? Poso el debat sobre la taula, de dir, ostres, se li ha desactivat alguna cosa mentalment a Enric Mas el fet de que Tadej Pogacar caigués a la Vuelta, ja hem vist, no?, les vueltes que ha fet, els resultats que ha fet a la Vuelta Enric Mas. Ostres, jo crec que mentalment això, els ciclistes que algun dia aspiraven a guanyar alguna cosa, els hi ha de desactivar o els hi ha d'activar aquell de dir, ei, ara sí que puc guanyar, no? Perquè amb Pogacar és impossible.
5: És començar la cursa d'una altra manera.
0: La gestió, no? De Mas, des de la caiguda de Pogacar fins que guanya la Vuelta, de Mas i de l'equip Movistar, és una cosa que mai no hauria pensat. No? Vull dir, em sembla, vull dir, sí, sí, la gestió que fan d'aquells que són 10 dies, no?
6: De, si es cau a la 8 o la 9.
0: De Vuelta, més o menys. Sí. Bueno, és impròpia, amb tots els respectes, de l'equip Movistar les últimes temporades i d'Enric Mas.
4: No, és excel·lent, i per això és impròpia.
0: No, per això dic.
4: Sí, sí.
3: Però per mi és un tema mental, totalment mental.
6: Bueno, és que amb Tadej comences un 0 baix, sempre.
4: Que el tema...
6: I ells saben que quan ell arranqui marxarà. Llavors corre amb aquesta mentalitat de... No, no dic en l'equip Movistar, dic en general, de quan aquest tio arranqui, s'acaba la cursa i ens estem... aquí fotem pals per fer podi, quan a aquest tio no hi és, a tots els hi fa així el xip, i, ojo, que ara estem tots a un... Vale, està el Remco, però ja han vist que un dia rebenta, i ja han vist que el Seixas, tal, i tots es senten al mateix nivell. Quan està l'altre, és que mentalment ja els té guanyat només sortir de l'hotel.
0: Ara, amb allò del bol i dol, que deia, que diríem que és una bona manera de resumir el que deia l'Àlex, també quan pujaven aquests ports a la Vuelta i es anaven mirant un a l'altre i l'altre, ara faig així un amago d'atac i no sé què, jo deia, hòstia, tant de bo hi hagués Pogacar aquí, no, perquè aquí no es miraria ni Déu, l'altre ja els hauria deixat de banda.
5: La Vuelta va ser l'última setmana molt justeta comparat amb les voltes on hem vist Pogacar estar en presència, fos com a gregari, com a líder, com a dominador, com el que volgués. Potser el cas d'Enric Mas és el moment Bartolo. Tampoc descartem que aquell moment digui, hòstia, però si jo estic a aquesta lliga una altra vegada, les meves cames em donen per això, potser ja fa el canvi de clic una mica abans i això l'ajuda respecte a la resta, resituar abans que els altres, dir, mira, jo vaig líder, jo ja he demostrat que puc competir contra el millor del món en un port, diguem-ne port, diguem-ne com vulguem, però, ostres, estava allà ja, i potser això també el vaig veure una mica a pair-ho abans que els altres, que potser van necessitar uns dies més de dir, ei, que aquesta Vuelta la puc guanyar jo també, no? Que és una cosa, els noms que hi havia allà, Only, Gal, era com dir, puc guanyar una Vuelta.
0: No, o sigui, és el dia que diu el Roger que Mas recupera distància amb Pogacar, que això jo crec que no ho ha fet gairebé ningú, ell després... diríem que matisa la distància que hi havia, que la referència segurament no era ben bé la que marcaven, que era una mica menys, però és igual. Vull dir, en un port li retalla diferències a Pogacar.
4: I després l'ajuda en la baixada, que això és el que em sembla més bèstia, que li marca la baixada de Pogacar perquè era una baixada perillosa i tal,
0: tot,
4: i l'ajuda a la baixada.
0: Pogacar, sí, sí.
4: Segurament això és un clic, per Mas, i a veure, que Mas és un tio que moltes vegades ens ha... n'esperàvem més d'ell i no ens ha donat el que esperàvem d'ell, doncs, per exemple, al Tour de França, o per exemple, l'objectiu de temporada seu, que era el Giro d'Itàlia, en realitat, Mas, aquest any, l'objectiu era el Giro i al final ha anat a la recuperació de setembre com em tocava fer a mi.
6: Bueno, és que...
4: Però, bueno, que al final jo crec que el gir és aquí, al Bartolo.
6: És que el que deies de la baixada no és una tonteria el que acabes de dir, perquè l'Enric té una caiguda heavy baixant i es fica en mans d'un entrenador de baixades. I el que fa és treballar a baixar perquè baixa el que el ciclisme es diu quadrat i detecta que allí aquella baixada és perquè has treballat a com traçar, com mirar, i es veu amb la confiança de dir-li a l'altre, tu aixeca el peu que aquí ens farem mal, o baixa per aquí o baixa per allà. Després passa el que passa, que se'n va recte. I allí l'Enric jo crec que ha fet un clic psicològic de jo aquí encara tinc gas, perquè no és tan gran, no vull dir, no és que diguis, no, és que té com Roglic, que no sé si té 36, i dius, bueno, em queda una bala, dos, pues que l'Enric és jove, digue, jove, entre cometes.
4: De 30.
6: Libero millor, ara. Sí. I jo crec que això l'ajudarà, no et dic a guanyar, potser, però a perdre-li aquest respecte, que estic d'acord, que quan tu al Bartolo li treus les pegatines, dius... No és intocable, saps? Allò va ser increïble. O sigui, a mi, a nivell visual, crec que és dels millors moments de la temporada, però segur.
3: El que tinc dubtes és si Enric Mas també serà solvent en altres moments de la temporada, no? Perquè realment, històricament, el corredor mallorquí ha estat molt solvent a la Vuelta a Espanya, els resultats l'avalen, en proves de final de temporada... clar, veurem si també es posa a top pel Giro. Sí que és cert que venia d'una lesió l'any passat, no? I l'inici de temporada doncs, li ha costat una miqueta més, però tinc ganes també de veure Enric Mas fins a quin punt pot arribar, després també d'haver-se tret una pressió nacional, perquè al final... hem vist aquest vídeo moltes vegades, no? Un contador li deia a Enric Mas quan estava al sou del Quick Step en aquell ètics, este va ser mi relevo, no? Doncs treure's aquesta llosa de sobre has de ser el relleu de contador. Veurem fins a quin punt a Enric Mas li anirà bé o no després d'haver guanyat la Vuelta.
0: Mira, ja que estem en clau espanyola, perquè Ayuso, que amb el canvi li del trec, un deia a veure, la temporada és decebedora, no?
5: Sí, sense pal·liatius, és a dir, ho ha intentat, ho ha fet prou bé al Tour de França, ha fet un top 10, ha estat entre els millors, més o menys, el grup de segons, no els que anaven a lluitar de debò per la victòria del podi, ha tingut algun inici de temporada digne, alguna victòria, però és veritat que han encadenat algunes caigudes, és veritat que després del Tour no ha fet res quan tenia un calendari per mi bastant favorable per com fer un cop de, no, a la sobre de la taula, més amb un Lidl Trek, que té tants líders més o menys dispersos de segona fila que volen ser primera fila tots ells i que en fitxen de nous i que tots semblen tallats pel mateix patró, que jo crec que li convenia fer un bon final de temporada per també arribar a la temporada que ve i dir, mira, jo vaig com a clar líder a no sé quina volta, la que es tria com a equip, i per mi això ho ha perdut una mica. Per mi ha estat una temporada decebedora en aquest sentit. Canvies d'equip, deixes enrere uns anys una mica complicats de més dialèctica que no pas esport, i no acabes d'aprofitar les oportunitats que has tingut sobre la taula més enllà del tema físic. Jo crec que a mi m'ha decebut en part, sí.
0: Sobretot per guanyar-te galons, no? Com diu el Roger, de dir l'any que ve, mira, és que el Mose calla i companyia, que aquí el líder de veritat sóc jo d'aquest Lidl Trek, no?
4: És que hi ha molta classe... Va, perdó. Hi ha...

0: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por. I tu, ets un d'ells?
1: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: RAC1 Podcast.
1: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
4: La majoria de casos, amb tractaments conservadors, milloren.
5: És una fascitis plantar.
6: Cada menopausa és diferent.
3: Perquè si per tu és important, per nosaltres, també.
1: A RAC1 Podcast, la Píndola de Salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
2: RAC1 Podcast.
1: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
7: Que havia de ser el relleu, no? I havia de padrinar Tadej Pogacar, i qui va padrinar Tadej Pogacar és a Del Toro i no Ayuso.
8: Bueno, i que segurament ell buscava ser un líder, a l'UAE no podia ser, i potser ell va dir, jo aquí veig el panorama i dic, vale, tinc 5 anys on no seré el líder, ok, potser em deixen córrer un giro com a líder, però no, jo no vull això per la meva carrera. No sabem si ha decidit bé o malament, acaba de començar amb líder, encara queda temps, i crec que som una cultura com molt de matxacar molt ràpid, jo crec que li hem de donar alguna chance més, però és veritat, el que tu deies, que ell mateix es fica una pressió, que és la de Seixas, de dir, jo aquí vull guanyar-ho, però clar, després, moltes vegades quedes retratat, i estic d'acord amb lo del Mundial. Era, és que era, estava allí la cursa, i no estàs, i ja va unes quantes que no estàs, és el que ha dit ell abans, i és un any que ha tingut moltes complicacions de salut, no ha estat bé, que la gent això no ho ha vist, però ha arribat molt just a moltes coses, i és simplement la gestió de les expectatives. Primer, que hem de veure si ha decidit bé la seva carrera, i després les expectatives de què ha de ser Ayuso. És que Ayuso ve de guanyar el Girino, amb una cama. I llavors tots vam dir, lo que passarà amb Noval d'aquí dos dies. I ningú s'ha recordat d'Ayuso, ja veràs.
9: Es troba la pressió de sobre ràpid.
7: Per mi, tret un tema sobre la taula que molts cops no ens n'adonem, no? Moltes vegades, que és el tema de la importància de la salut. És a dir, en altres esports potser no és tan evident, o potser en un esport d'equip, no? En esport d'equip, el ciclisme és un esport d'equip, però ja m'enteneu. Però aquí o estàs 100% o 110% físicament bé, sense un mini refredat, o no rendeixes. I quan vam veure Paula Blasi al Mundial, no? També, que va patir un tema de salut i estàs mort. I això també crec que és una d'aquelles sorts que has de tenir per dir-te a Tadej Pogacar, i que quan t'enganxi l'encostipat el puguis salvar i que pràcticament no caiguis, no? I crec que és un esport on físicament...
10: Sí, sí. I que a més ho has d'amagar moltes vegades. Sí, has d'enganyar la gent, no? Has de jugar de farol com el pòquer, de dir, no, estic perfecte i ja estàs, que has anat al lavabo 60 vegades a la nit, però que al costat no em vegi que faig mala cara.
8: I per rematar la gestió de les expectatives, és que estem segurament en el moment més bèstia de ciclisme a nivell relació qualitat-preu, no? És que són molt bèsties aquests xavals, que hi ha 10 que són increïbles. Llavors, clar, tenir un tio de casa, diguéssim, allí, tots volem, però clar, potser no, saps? Que és que torno a treure el nom de Noval, és que passarà d'aquí dos dies. Sí. A la que el xaval guanyi algo ràpid, que ja ho hem vist, o ja estem tots pensant que pugi ja, bueno, cuidado, que el xaval té 18 anys. Pues és que amb Ayuso va passar igual. És que Ayuso amb 17-18 entrenava com amb 16, com un professional, que, i la gent deia, ojo, que hi ha un moment que això gripes, perquè el cap et diu, ja, prou, ja està. Bueno, ho hem de veure.
10: Mira, no hem parlat d'un que té una cosa que no té Pogacar, que són les tres grans, Giro, Vuelta i Tour, com és Jonas Vingegaard, que aquest any va guanyar el Giro.
11: It's been a faultless Giro d'Italia from a faultless rider. Jonas Vingegaard, stand and salute this man, the Maglia Rosa, the great Dane, makes history and takes the triple crown and wins the Giro in brilliant, brilliant style.
10: Triple crown de Jonas Vingegaard, que té la mala llet de coincidir en època amb Tadej Pogacar, però veurem com torna, no? Però perquè no pot continuar sent el gran rival de Pogacar en la gran volta, o en el Tour, en aquest cas, no?
12: Jo crec que és el gran infravalorat de la temporada, perquè és l'únic ciclista que tot el que ha corregut i ha acabat ho ha guanyat. No hi ha cap altre. O sigui, i això no ho pot dir Pogacar. Ell ha guanyat París-Niça, va guanyar

0: Volta a Catalunya, va guanyar el Giro i després no va acabar el Tour. Llavors tot el que ha acabat ho ha guanyat. És un peix bullit. Li falta molt de carisma.
1: És que aquí està el tema, claro, claro.
0: Però i bueno, i té unes ganes de plegar i d'anar-se'n a casa amb la dona i amb els nens, però bueno, doncs o sigui, la temporada de Vingegaard la firmarien al 99,9 dels ciclistes.
1: Per mi és l'antiheroi, Vingegaard, no? Al final tens a Pogacar, que tot li surt bé, tothom li riu les gràcies, cau bé, i Vingegaard, en canvi, crec que amb el temps s'ha anat rebaixant una miqueta, no? Crec que queia pitjor.
2: Ha millorat, eh?
1: Sí, oi?
2: Es va posar la màscara del Patum, o sigui, ha fet coses aquest any, cal recordar.
0: Això és clau, això és clau.
1: Totalment, totalment. Però crec que és un corredor, i coincideixo amb tu, Lluís, una mica infravalorat. Un corredor que fa, si hagués competit fa 15 anys o fa 20 anys, hagués sigut un nom propi. Ho és, eh? Perquè no ens n'oblidem que li ha guanyat dos tours a Tadej Pogacar, el millor Tadej Pogacar de la història. Però sí que és cert que és d'aquells corredors, no, que ara no estan tan de moda, només a les tres grans voltes, amb calendaris a l'antiga, no? Només vaig a competir a dos llocs per preparar l'objectiu de la temporada, i ara el que ens agrada és més rock and roll, més samba, no? De dir, anem a competir-ho tot, anem a guanyar-ho tot, i anem a ser competitius des de febrer fins a octubre. I això a Vingegaard no li va.
3: M'agrada el respecte que es tenen els dos. És veritat, ho deia Pogacar en aquest document que sentíem, que la cosa ha anat millorant a mesura dels anys, però que els dos últims anys diríem que la relació ha estat molt cordial, i a mi això... I no només entre aquests dos, sinó en general, hosti, jo tinc la sensació que... evidentment que tots volen guanyar, però que hi ha cert bon rotllo entre tots aquests animals, com deies, Àlex, que n'hi ha 10 que mengen a part, però que entre ells es tenen un respecte bastant, bastant gros.
4: Hi ha com poc bif al ciclisme, no?
3: Sí, vull dir, no hi ha Le Monfignon i aquelles coses. Vull dir que la cosa s'ha calmat en aquest sentit, no? A nivell de rivalitat. A mi m'agrada, eh?
4: Sí, són gent tranquil·la, no? Diguéssim, no? El més... Pitbull és Benepul, sí. I ja tots saben que una bronca l'any et menjaràs, no? Pues, sí. No, el tema Vingegaard és un tema interessant, perquè si jo no sé qui jo fiqui al Jonas amb entredit, perquè sembla un tio top i superefectiu. O sigui, és un tio que on fiqui l'ull et guanyarà. Crec que és un tema del que transmet, que és un peix bullit. I jo em fixo en un detall que vaig X temps vaig refrescant per dir, no pot ser que encara estiguem així, i ho acabo de mirar a la seva compte d'Instagram, que és una xorrada el que diré. Només segueix a la seva dona i al seu equip.
0: Sí, és que això és boníssim. Llavors,
4: claro, o dius, és que és Déu, o sigui, és un tio que li és igual tot, o jo dic, és que no em transmet res. Saps? No m'arriba, diguéssim. En canvi, el Tadej fa no sé què i ho fa amb una gràcia que dius... És que, bueno, veus?
1: Comparar els manillars. Claro, que porten el manillar cadascú. Claro. Tadej porta el Hulk, no? Verd, i Vingegaard porta una foto de la seva dona i els seus dos fills, i quan entra a meta fa un petó al manillar.
4: Què és lo més... No viral, però què és lo més carismàtic que ha fet Vingegaard? Sortir amb un culot per fora. I va ser una necessitat perquè s'estava morint de fred. M'explico o no? Vull dir que, com no fa coses extraordinàriament virals o cridaneres, no fa res raro, saluda a càmera i ja està. No arriba, però jo estic d'acord que és un superclasse, no un superclasse, és un tio molt efectiu. I per això Bisma en el seu dia va decidir apostar per ell, treure's totes les manies de sobre i dir, fem un equip amb aquest xaval que ho rebentarà. I evidentment, perquè s'ha trobat amb un extraterrestre al costat que li està fent la guitza cada dos per tres.
0: Perdona, eh?
4: No, tira.
0: Sobre això de la dona que deies, hi ha van fer un vídeo al principi d'una cursa on li pregunten a varis ciclistes quin és el contacte més famós que tens al mòbil. I, hòstia, hi ha un que diu la Beyoncé, l'altre el president del seu país, el rei d'Espanya, i ell diu la meva dona.
4: Ah, és increïble.
0: Perquè potser és l'únic contacte que té.
3: La seva dona, que no és presidenta de cap país, si algú no desconeix la seva dona, qui segueix a Instagram. Està bé seguir la dona a Instagram.
4: Sí, t'estalvia alguns problemes. Però jo tinc la sensació, no sé si m'ho compreu això, que el dia que es retiri, desapareixerà. No el veurem. Sí. Com a molt algun event o rotllo Froome que ara ha fitxat per una marca de cotxes i el treuen de passeig dos o tres vegades i fora. Però no el veig jo anant a una gran fondo a no sé on, no el veig muntant la gran fondo Vingegaard, saps? a més allí dalt, que no...
3: No té,
4: no el veig fent de, allò de modelo pels llocs. No li ve de gust.
1: I això ho desconec, i és una opinió totalment personal. Jo crec que, per exemple, per fer la comparativa fàcil, Tadej Pogacar gaudeix sobre la bicicleta i és un tio que gaudeix, que li encanta anar en bici, en canvi Vingegaard, no dic que no li agradi, però crec que se li dona bé anar en bicicleta, no? I és un tio que a nivell de rendiment, a nivell de números, va pujar sobre una bicicleta i deia, ostres, ho faig bé, això. Estava netejant peix i se'm dona millor, no?, donar-li els pedals. I això l'ha fet ser el millor perquè té un motor espectacular. Però no sé si es va aficionar a la bicicleta perquè realment li agradava. Ja et dic, és una opinió i ho desconec, però em dóna la sensació que va més per aquí.
2: El que ens arriba és, Pogacar, volem competir lesionat a l'europeu amb l'equip posant-se les mans al cap. Vinger, que tothom sap que pot perfectament competir des de fa setmanes, en cap cas plantejant-se calendari de final de temporada.
4: No sabem ni on està.
2: Ja desconnectat i fins al febrer no el busqui.
1: Sí, sí.
2: És a dir, són dues maneres d'entendre el ciclisme, dues vàlides. Ens arriba una cosa als aficionats que és molt diferent de l'altra, clar.
4: És que potser pel Jonas és una feina. Ja.
2: Fantàstic.
4: I el dia que plegui dirà, senyores, bona nit. I l'altre el veurem per tot arreu perquè és un tio que va a veure a la seva dona als Mundials i li ha una traca allí de Déu. Se'n va a Eslovènia i surt pel cotxe saludant com si fos el papa. I l'altre no el veurem, però perquè són personalitats diferents. Ja està.
3: Hem parlat de Pogacar Bol i de Bollering mitjans, que anem de la temporada de Bollering.
1: Espectacular. És la millor temporada que pot fer una ciclista ara mateix. És que ha guanyat
3: Giro,
1: tot.
3: Giro, Tour, Europeu, Mundial.
1: Mundial, crec que va guanyar Fletxa també, va guanyar Lieja.
0: Les Ardenes, les Pedres, ho ha dominat tot.
2: Ha guanyat totes tot. Totes no,
0: No, a totes no. Menys la bona.
1: Sí. Que va guanyar, qui va guanyar.
2: Sí, sí.
1: Però la temporada de Demi Bollering és espectacular. És que només fer Tour, Giro i Mundial, sobretot el Mundial, no?, que era segurament la prova que li quedava per guanyar, que sempre amb aquesta lluita d'egos dins de l'equip neerlandès que no acabaven d'apostar per ella, doncs ara mateix ha dit, mira, vestirem el mallot de campiona del món i tinc moltes ganes de veure-la vestint l'irisat, perquè crec que és una ciclista que el pot lluir, el pot treure a passejar com ha fet Pogacar en la categoria masculina.
3: Que li anava a deixar els dos minuts al Roger per parlar de Paula Blasi, que digués el que volgués de la temporada i del que podem esperar el 2027 a Movistar, amb la Mireia Benito, amb les dues catalanes cap allà.
2: No, primer el punt aquest de l'estatus, és a dir, que l'estatus de Demi Bollering mereixia aquest mallot arc-iris i mereixia poder, fer el que ha fet. Una temporada com aquesta se la mereixia fer molts anys, i Paula Blasi, per mi, que és l'explosió de la temporada femenina, clarament és la quarta del rànquing mundial, i abans de començar la temporada, doncs ni el millor dels escenaris ens ho haguéssim imaginat.
0: Les seixes.
2: Sí, és a dir, té aquest punt de creixement indiscutible, indiscutit per les seves rivals a mesura que la van coneixent, i sobretot d'aquesta manera d'arribar al món, no?, d'aquesta manera de transmetre sobre la bicicleta guanyant, però també després al micro, també després amb les companyes, amb les rivals. Veus que és una ciclista que ens donarà la vida durant anys, no perquè sigui catalana ni perquè sigui, doncs coneguda, sinó perquè realment és una alegria que això entri al ciclisme femení, perquè aportarà moltíssim, molt més del que estem encara, jo crec, tenint al cap, perquè serà una ciclista que l'any que ve, fàcil que faci nivell esportiu, només que estigui al nivell i pugui mantenir-se on està, ens dona moltes alegries a l'afició mundial, no catalana només.
3: No sé si des de fora no es va gestionar molt bé el Tour, no dic d'ella, però dic a l'entorn i baixa comentaris i volem allà crear un mal ambient a l'equip perquè la gent, com és que no aposten per ella, penses, a veure... acaba d'arribar, com aquell qui diu. I també em va semblar com tot... com molt exagerat tot el soroll al voltant de Paula Blasi en el Tour de França.
4: És que recordem que quan explota, dels primers inputs que es tenen és serà la primera corredora que guanyarà no sé què.
0: Sí.
4: Ja està sonant per no sé on. I encara que tu t'intentis aïllar, i a més una noia que des de fora fa la sensació de que s'entera de tot perquè deu portar les seves xarxes, deu llegir...
3: Segueix
4: no
3: algú
4: sé
3: més
4: què.
3: que la seva família a Instagram, segur. Segurament.
4: crec que això t'ha d'afectar. I més quan no estàs tan preparat.
1: Ho explicava el seu entrenador, de fet, que, sí, que això li havia afectat i que, òbviament, doncs, una decisió d'aquestes característiques, sobretot el fet de definir el futur, no? De per on passarà el meu futur l'any que ve, que clar, al final, doncs, el cap a vegades no el tens on l'has de tenir. I sí que és cert que al final no ens oblidem que anava amb Elisa Longo-Borghini, que era el primer Tour de França de la Paula Blasi, no? Un altre cop les expectatives, la gestió de les expectatives, les etiquetes, no? I crec que va fer un tour, vaja, top 5, és que no se li podia demanar més. Era una miqueta, la comparativa Seixas em quadra bastant, no? De dir, Seixas demanar-li més que un quart lloc al Tour de França aquest any, era crec que anar dos o tres pantalles per endavant del que li tocaria.
3: I no val pot guanyar el Tour l'any que ve o no, Àlex? No m'ha quedat clar, no.
4: Ojo, eh? No seré jo qui faci la de contadora amb Enric Mas, però és una cosa exagerada. O sigui, la gent que el coneix de prop, o sigui, parlen d'uns números exagerats. Ara hem de veure com es gestiona, el pare va ser ciclista, sap el que es mou al món del ciclisme, no els pillarà de zero, però tothom que parle d'ell està esfereït. O sigui, ja vam veure que el júnior es va passejar. O sigui, es va passejar i va fer la cursa com va voler. Ara hem de veure com es gestiona un salt a un món professional, que és salvatge, allò és una cosa, és un altre esport. Jo sobre la Paula tinc vosaltres controleu moltíssim més. Primer, tota aquesta gestió de repent estar al foco i que tothom parli de tu i tal, i el canvi a Movistar. Tothom, quan Movistar, quan va aparèixer, va explotar i guanyava tot arreu i tal, amb l'enemic, i ara ha fet com un pas enrere, segurament per agafar empenta ara, tinc dubtes de passar d'un equip del que ve a un Movistar que no és tan dominant. No sé com ho veieu vosaltres, jo tiro aquest tema aquí sobre, però no ho sé. Em fa dubtar el fitxatge.
0: A mi, jo el que he vist de la Paula aquest any és que es sap rodejar molt bé d'entrenadors, d'assessors, això. O sigui, anar a Movistar a mi em genera dubtes, clar. I més venint d'UAE, que és una estructura que dona una sensació més de solvència. Però és que a mi la Paula em dona confiança. La que em dona confiança és la Paula i saber com es rodeja, més que no pas Movistar, diguem-ne.
2: Que s'emporta el Fran i l'Aida cap allà i que fitxen la Mireia i que... O sigui, aquest entorn tan bombolla, això està molt bé. L'estructura i com passar a ser líder indiscutible d'un equip allà on vas, això és un canvi respecte a UE, que tenia dies que ara t'acaba un, ara l'altre, era una guerra de guerrilles molt xula, s'haurà d'adaptar també.
4: Clar. Potser l'ha fet decidir el fet de que et diguin carta blanca, porta qui vulguis, a part dels diners i a part de saber que podràs córrer el que voldràs, però tens la teva gent al voltant. Suposo que això és un factor diferencial, evidentment.
3: Hem d'anar a tancar, Àlex, que això
4: perdó, és un
3: ciclisme que no dura. No? hem d'anar tancant. Àlex, l'Olom Pau Mitjans, Roger Castillo, Lluís Àries, un plaer, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: S'ha acabat el partit de primera, Molló?
2: S'ha acabat amb empat a dos.
3: Bueno, bon empat per Aguirre.
2: Sí, acabat empatant a Torbi, un nano de 18 anys, Racing 2, València 2, el temps afegit n'ha tingut una al Racing i una al València, claríssima, d'Hugo Duro, o sigui que hagués pogut passar qualsevol cosa, prou distret aquest últim partit del diumenge.
3: I ja que hi som a Itàlia i França, com ha acabat la cosa?
2: A l'Olímpic de Marsella ha guanyat 0-2 al camp del Troà, surt de la zona de descens, portava 4 derrotes seguides, i la Juve ha empatat a 1 al camp del Cagliari i han acabat calents els dos entrenadors, Spalletti i Pisacane, els han expulsat els dos, però s'han discutit al donar-se la mà. L'ha agafat Pisacane a Spalletti del braç amb l'altra mà.
3: Un tram ha fet gairebé, no?
2: I l'altra, però s'ha posat com una fera i han acabat els dos expulsats.
3: Això no passa en el món del ciclisme. Bé, potser alguna vegada, alguna batussa, però no tant.
0: Renco.
3: 12 minuts i mig i les 11. 4 anuncis i el tu diràs amb el Pariser fins a la 1 de la matinada. I tornem al cap de setmana que ve. Vaja, demà a partit del Girona, des de 8:45 a RAC1, Tenerife-Girona. I la setmana que ve comencem d'hora, Molló, no et despistis. A les 2 juga l'Espanyol ja dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid. Bona setmana, que vagi bé. Adéu-siau.
5: Superesports amb Xavi Puig.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
8: RAC1, emissora oficial.
9: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
10: Totes les marques, millors ofertes.
9: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
11: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
14: Preparats, llestos, ja!
15: I les Topcorn de Fritz Ravik no faltaran a la cita. Creu a la meta i comparteix el moment amb un snack cruixent, sorprenent i amb un sabor únic. Vine i deixa't sorprendre amb les Topcorn de Fritz Ravik.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
16: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
17: O els 10 dies Nissan...
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
21: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustant o canviant els hàbits. El sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
20: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
21: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
20: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
22: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
20: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
13: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
13: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
23: CaixaBank us ha ofert Superesport.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 2 minuts, benvinguts al Tu diràs. Agafem, com sempre, el relleu dels superesports per tancar aquest diumenge 11 d'octubre del 2026. Un cap de setmana en què ha tornat la Lliga de Primera Divisió i ho ha fet tal i com la vam deixar, amb el Barça golejant, jugant bé i atropellant els rivals, i amb el Madrid patint, jugant malament, demanant l'hora i envoltat una vegada més de polèmiques arbitrals. I a més amb Mourinho fent el show habitual, plantant els periodistes a la sala de premsa. S'acosta el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou i el portuguès ja l'està preparant i escalfant ambientalment perquè veu que a nivell futbolístic no està a l'alçada d'aquest Barça de Flick. La història ja la sabem, el que busca Mourinho també. Tenim la lliçó ben apresa d'aquella primera etapa d'ara fa 15 anys i el que ha de fer el Barça i el barcelonisme també ho sabem. Com qui no hi sent, anar a la seva i seguir jugant com fins ara. Si el Barça se centra només en la pilota, com ha fet des de principi de temporada, i en el futbol, passarà per sobre del Madrid. Així que, a paraules vanes, orelles sordes, que diu la dita. El Barça, que segueix líder amb 8 de 8 a la Lliga, rècord, igualant el que va aconseguir el Tata Martino la temporada 13-14. Avui en parlarem i compararem aquella estrena de la temporada amb 8 victòries en 8 jornades amb aquesta estrena de la temporada amb 8 victòries en les 8 primeres jornades. 5 punts més que el Betis i l'Atlético, que són segon i tercer, i 6 punts més que el Real Madrid. I abans del clàssic, al Barça li queda visitar el Galatasaray a la Champions aquest dimarts, visitar el Betis dissabte a la Cartuja. Compte amb aquest partit, que el Betis està jugant bé i ara mateix, insisteixo, està empatat a la segona posició. I també visitar el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps a la Champions. Per tant, tres sortides consecutives i exigents pel Barça abans del Clàssic. I al Madrid, de la seva banda, li queda anar al camp de la Roma aquest dimecres, partit complicat, rebre el Sevilla diumenge vinent al Bernabéu, un altre cop jugant al Bernabéu, i rebre el Leipzig la setmana abans del Clàssic. Per tant, el Madrid té dos partits a casa i només aquesta sortida a Itàlia. I el Madrid està pendent de la sanció a Vinícius per l'expulsió d'ahir. Ara en parlarem, però tot apunta que es perdrà el Clàssic perquè li cauran mínim dos partits de Lliga per estirar els cabells al jugador del Villarreal. De la resta d'avui, destaquem el partit que s'acaba de finalitzar, Racing de Santander 2, València 2, en el debut de Javier Aguirre a la banqueta valencianista, que continua deixant el València en descens, tot i que el València n'ha tingut una en l'última acció del partit, claríssima d'Hugo Duro, que des del punt de penal sol ha rematat malament, i s'ha fet mal fins i tot ell sol rematant, i l'ha enviat desviada, però el València podria haver guanyat en l'estrena de Javier Aguirre a la banqueta. Tot i això, Llevant, València i Màlaga ocupen les tres places de descens. És cert que el Llevant tanca demà la jornada rebent el Sevilla, el Ciutat de València, i si puntua, només que puntui, el Llevant sortirà del descens i hi entrarà l'Elche. A segona, avui hem de fer la prèvia del Tenerife-Girona. Demà a les 9 de la nit es tanca la jornada amb aquest Tenerife-Girona, el farem en directe a RAC1 demà. Els gironins i també el Sabadell estan en plaça de play-off descens, a l'espera que es tanqui la jornada segona. Demà hi ha 4 partits, demà que és festiu, hi ha 4 partits de segona divisió. Del futbol internacional, comentarem també el primer partit del City després que la Premier l'hagi declarat culpable d'aquests més de 100 càrrecs d'irregularitats financeres. Esportivament no els ha afectat massa, la veritat, perquè han golejat el Liverpool a Anfield 0-3 i es mantenen líders en solitari, l'equip de Maresca. I durant el programa hem de felicitar el Prat, que ha certificat la seva classificació per la Copa del Rei. Jugaran contra l'Atlètic de Bilbao el pròxim 29 d'octubre. No al Municipal Sagnier, sinó a la Feixa Llarga. Al camp de l'Hospi hi haurà aquest Prat Atlètic de Bilbao de la primera ronda de Copa. I també tindrem temps, al tram final del programa, per repassar la jornada ACB de bàsquet amb l'única victòria catalana del Barça contra el València en un molt bon partit al Palau, igualat fins al final. La resta de catalans han perdut. I hem de repassar el cap de setmana intens de motor amb el Gran Premi d'Indonèsia de motos, que ho deixa tot igual a MotoGP, i el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, que deixa Kimi Antonelli de Mercedes amb matchball per ser campió del món. En el pròxim Gran Premi, d'aquí 15 dies a Austin, a Texas, Antonelli es pot proclamar campió del món de Fórmula 1. 11:07 i serem, com sempre, fins a la 1 de la matinada i molt ben acompanyats amb l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
2: Què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. El Marc Marvà. Hola, Marvà.
3: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. I el gran Dani Solsona. Hola, Solsona.
4: Bona nit.
1: Bona nit. Gran dic per expertesa, sí, i veterania, ja, no per edat, eh?
4: No per edat, també.
1: Per edat una mica, també, sí. Com esteu? Bé? Ha tornat la Lliga.
2: Molt bé, molt bé.
1: Alegria, eh? Ja era hora, eh? Ha tornat a la Lliga i està tot igual que sempre. Igual que fa 3 setmanes.
3: Més sí, calentonet, però. No?
1: Sí.
3: Una
1: sí,
3: mica
1: sí.
3: Més calentonet, jo
1: sí,
3: crec.
1: Sí, sí, sí. Hi havia el dubte de què passaria, l'aturada de seleccions... I la vida sigue igual, eh? Que deien a la pel·li i a la cançó. Pichi, o què?
2: Sí, el Barça segueix guanyant. No ha estat el millor partit davant del Getafe, el millor partit que ha disputat, sense cap mena de dubtes. Però, bueno, va guanyar en solvència amb certa facilitat. I el Madrid amb la seva línia, patint i traient el partit endavant. Vull dir que s'han de preocupar. Bueno, de fet, ja s'estan preocupant, però s'estan preocupant desviant l'atenció en unes altres coses. Però...
1: Sí, sí. En fi. És habitual, això. No? Marvà, no t'ha sorprès res, no, del retorn de la competició? O què?
3: Ostres, a mi la jugada d'ahir del Bernabéu i tot el que va passar... Si un humorista fa el guió del gol de Vinícius, la celebració de Mourinho, després la targeta vermella... O sigui, la consecució de fets vist per un extraterrestre, la veritat, o sigui, ningú entén res, jo crec. A més, ara protesten d'una jugada que... O sigui, la norma diu el que diu i és difícil, jo crec... Podem discutir la norma, però no l'aplicació del que fa l'àrbitre, no? I que ja va començar amb el run-run de Vinícius suplent. Si era rotació o era, no, una decisió futbolística. Després del gol, la cursa de Mourinho la trobo ja esperpèntica per acabar amb targeta vermella. A mi, de moment, és del cap de setmana, després parlem del futbol, del Barça, però, vaja, o sigui, ho trobo totalment caricaturesc.
1: Vermella, per tu?
3: Per mi sí.
1: Pichi, vermella, per tu?
2: No, el reglament diu això, ho diu clarament, el reglament diu que entre... Les coses que sí, t'he agafat dels cabells és vermella.
1: Dani?
4: Sí. No es pot jugar amb cabell. Has de jugar.
1: És millor.
4: si hagués tingut davant un que no té pèl, no hagués pogut...
1: No hagués pogut enganxar-lo.
4: No, si la norma diu això, és expulsió. El que passa que en directe jo no m'hi vaig fixar, fins que no van fer la repetició.
3: Mm. Perquè el jugador tampoc.
4: No, el jugador no va...
1: No segueix, cap, no?
2: Jo tampoc.
1: El del Villarreal segueix jugant. És veritat que fa una mica així enrere amb el cap, però segueix jugant.
4: Sí, a mi el que em va...
1: Ara, jo crec que no ho fa expressament, ara. No sóc jo el gran defensor de Vinícius, però crec que una mica, no?, estan lluitant per la posició i sense voler sí que li agafa una mica els cabells, però no crec que vagi a fer aquesta acció voluntàriament per fer mal o guanyar avantatge al rival. Dit això, la norma és la norma i s'ha anat al carrer, però...
4: Jo, de tot el partit, la cursa de Mourinho, que després hi van tenir que posar oxigen perquè estava ofegat. Hòstia, quina cosa, però anava pel camp, eh?
3: Sí,
4: no,
3: però,
4: anava per fora,
3: i,
4: eh?
3: I no molt ràpid. Estic d'acord
4: amb molt ràpid, home, és que...
3: L'esprint era allò del... No?
1: No és groga, també, entrar al camp i córrer?
2: I tant.
1: Clar, no?
2: I tant. Clar, i tant. Està en la seva salsa, Mourinho, en aquest moment està
4: ara
2: en la
4: comença,
2: seva salsa.
4: Ara comença.
2: No, està en la seva salsa, està... No té els seguidors que tenia en la seva primera etapa, això està claríssim, no? Hi ha molts detractors, però ell està actuant de la mateixa manera. Recordeu al principi on va vindre, que era tot, no, ara ha canviat, ja veuràs quan vinga la primera dolenta i tal, va vindre la primera dolenta i pam, i ara la segona, bota plum, ja no va ni a la... ni la roda de premsa postpartit, que jo crec que estan obligats els equips per les televisions, sobretot.
1: Pagaran alguna multa, segur.
2: I és que... Que es queixi el Madrid dels arbitratges és pa... O el Barça. Que es queixi el Barça o el Madrid dels arbitratges és pa dir, bueno, estem en un altre món.
4: Però
2: no?
4: sí que és veritat que ahir el Madrid va intentar, pressionar una mica més a dalt, que no jugava amb Vinícius, va anar a pressionar. El que passa que no estan acostumats i la pressió no era bona. I el Villarreal és un bon equip, quan treu la pilota la sap treure bé. Però sí que van fer l'intent aquell de dir, va, vinga, va, Mbappé, Diomandé, Guller i tal...
1: I ho entens perquè Vini era suplent, que van aconseguir això o no? O no té res a veure?
4: Jo crec que no el va posar, no per rotar, jo crec que no el va posar precisament perquè hi hagués un altre jugador que pogués apretar una mica més en aquest partit. Després, a veure, també és veritat que Diomandé encara li falta menjar alguna escudella. Si pot ser amb patata, pilota...
3: No, a dir amb pilota,
4: i
3: no?
4: Sí, pilota i
3: que
4: tal.
3: Hi hagi contingut,
4: Ara, esperem una mica, eh? Esperem una mica, perquè és un jugador que ha d'anar més. Quan va entrar Vinícius, doncs es va veure una altra cosa, no? Però jo crec que ho va fer amb tota la intenció, de pressionar una mica.
1: Ahir, que era la nit de Diomandé, no? Fa el gol, que s'ha discutit el seu preu, dona 3 punts, i en canvi ha quedat allò soterrat totalment, no, Marc?
5: Totalment. No, no, i a més, quan... Jo estic d'acord amb el Dani, i a veure què passarà en absència de Vinícius, que el més normal és que es perdi el Clàssic, no? Que seran dos partits, sí. Per tant, es perdi el Clàssic. Però l'any passat, amb la lesió d'Mbappé, o a principi de temporada de l'any passat, crec que era Bellingham, que també va estar lesionat, d'alguna manera el Madrid, quan un d'aquests no hi és i posen un jugador que defensa millor, que defensa com a mínim i corre i equilibra més l'equip, està més ordenat al Madrid, li falta més talent. Recordo principi de temporada amb Xavi Alonso l'any passat, va jugar bastant bé sense Bellingham. Després, a final de temporada de l'any passat, sense Mbappé, recupera com una mica un dibuix, i ara sense Vinícius, jo crec que com a mínim estàs més estructurat, perquè és que és molt difícil defensar o intentar estructurar-se amb dos jugadors que no repleguen, com ara són Vinícius i Mbappé.
2: Ja li passava al Barça, ja li va passar l'època Neymar, Luis Suárez i Messi, ja li passava. O sigui, que no defense un, bueno, es pot ser, però en el moment que hi ha dos o tres que no defensen, qualsevol equip o entitat et torna boig.
1: És que per mi és una bona pregunta, de si és bona o mala notícia pel Barça que Vinícius sigui baixa.
2: Sí, no, però teniu clar que Vinícius no jugarà al Clàssic? Teniu clar?
5: No, clar, no.
1: Mira, hola, Ballera, què tal?
5: Que estàs obrint la porta.
6: Hola, què tal?
1: És que ells s'estan mirant el reglament, en principi, sí. En principi, no.
6: Per mi seria un escàndol molt més greu que qualsevol decisió arbitral que es pugui prendre a la gespa o fins i tot també des de la sala VAR, perquè és una decisió que és molt senzilla, crec, que hi ha jurisprudència, és a dir...
1: Hi ha casos anteriors.
6: No existeix amb el redactat arbitral un futbolista que, havent fet el que ha fet, hagi estat sancionat només per un partit. Seria de forma exclusiva per ell, i no estem parlant ni d'un ni de dos futbolistes. Estem parlant, no sé, ahir, sense voler, van sortir 7 o 8 casos, més o menys, de jugadors que surten expulsats per vermella directa per una estirada de cabells. Per tant, jo crec que... En fi, jo crec que està bastant clar en aquest article 130.2 del Codi Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol, que diu que s'ha de sancionar entre dos i tres partits quan una acció violenta es produeix al marge del joc sense possibilitat de disputar la pilota. Això és important perquè el Díaz de Mera redacta l'àrbitre que no hi ha possibilitat, o sigui, Vinícius actua sense possibilitat de disputar la pilota.
1: Aquest matís a l'acte arbitral és interessant, perquè llavors aquí sí que anem a aquest article 130.2, que és... L'article diu això, li poso aquesta sanció i aquí no...
6: Per qui es pregunti si és una acció violenta, una estirada de cabells, circula un manual arbitral de la federació d'aquesta temporada que inclou l'agafada de cabell com una acció que es pot considerar com a conducta violenta quan es realitza sense disputar la pilota. Jo crec que això s'ha anat incorporant amb els anys. Potser fa 10 anys no ho incloïa, però cada vegada hem anat veient... especialment a la Lliga F o a la Champions femenina, però també amb futbolistes amb els cabells molt llargs, és el cas de Cucurella, que li ha passat dues vegades,
5: sí,
6: una a la final del Mundial de Clubs i com a mínim una vegada també a la Lliga Anglesa.
1: Premier, sí.
6: Per tant, cada vegada hem anat veient més situacions d'aquestes. Això, per tant, està tipificat en aquest manual també, per tant, és una acció violenta. Bé, si algú té un dubte de si és acció violenta o no és acció violenta, doncs això ho considera també la
1: deixa'm
6: federació.
1: Deixa'm fer un parèntesi. I avui corre una imatge de DAZN exclusiva de quan ja tot l'enrenou, Cucurella va cap al quart àrbitre i li diu: ei, cuando a mí me cojan un pelo con esta mata que tengo, espero que lo expulséis, no? Com dient,
6: perdona,
1: jo també puc ser susceptible de que em fotin aquesta falta perquè tinc molts cabells, no?
6: Estic convençut que abans de que acabi la temporada hi haurà alguna mena de polèmica amb Cucurella i algun rival
5: que li haurà estirat,
6: encara ni que sigui això del cabell, i sent Cucurella ara mateix el futbolista que s'ha integrat, jo crec que molt bé, en la dinàmica del futbol de Mourinho, i sent Mourinho l'entrenador del Madrid, estic convençut que passarà. I si no, doncs mira, al final de temporada m'hauré equivocat, però jo, si hagués d'apostar, estic convençut que passarà.
4: Jo, dins d'aquest article de violència, jo diria que va ser una acció no violenta.
5: Estic d'acord.
4: Perquè l'agafa una mica i el deixa. Passa que està a l'article, doncs li posaran els partits, jo crec que dos partits li posaran.
5: Perquè és esportiva, és a dir...
4: Sí, la fa així perquè sí, vol seguir corrent, sí. Però tampoc és que l'agafa i l'està aguantant i 3 segons, no? Però bé, s'ha expulsat. El que no sé, si a l'àrbitre, a l'acte, diu alguna cosa del que li va dir després.
1: Sí, no.
6: Diu que, a veure, el que diu és que va protestar a voz en grito i con actitud agressiva, però aquí hi ha més dubtes de si realment li afegiran un partit de sanció o no.
2: Tenint en compte que l'agafen, companys l'agafen.
6: Sí.
2: I això també és significatiu.
6: Sí, he trobat un precedent a la final de Copa de la Cartuja contra el Barça. Amb Rüdiger passa una mica el mateix.
5: Que llença els gels i tot,
1: sí,
5: no?
1: Sí, sí, llença els gels.
6: I l'imposen, no sé si al final queda en un partit de sanció, però no li afegeixen el partit de sanció extra per protestar també a voz en, com escriu, com redacta Díaz de Mera, no? A voz en grito i de manera... con actitud agressiva. Per tant, si fossin dos partits, que jo crec que seran dos partits, però com a mínim han de ser dos partits, es perdria Sevilla i Barça. Si en fossin tres, aleshores també es perdria una visita al camp del Racing de Santander, que és el pròxim partit que té el Madrid al camp després del Clàssic.
1: De precedents, així que avui vulguis recordar?
6: Sí, n'hi ha molts, però mira, n'he buscat un de molt llunyà, però que ens és molt proper, que va passar al Barça el 2023 amb Ferran Torres i Savic. No sé si recordeu que van tenir una picabaralla i Ferran Torres es tira dels cabells a Savic. Aleshores, dos partits de sanció. El Barça en demanava un perquè al·legava que la pilota estava en disputa, això que no pot al·legar de cap de les maneres al Madrid perquè està redactat, i el comitè d'apel·lació va rebutjar la proposta i es van quedar en dos partits de sanció. I un de molt recent, encara de la temporada passada, però de la jornada 37, és a dir, de fa només uns mesos, Mojica es tira dels cabells a Roger Bruguer. També li van caure dos partits i el redactat de l'acte era gairebé idèntic al de Vinícius.
1: Sí, aquesta de Mojica és el jugador del Llevant a terra, dolent-se d'una falta, sí. I Mojica s'hi acosta i li fa així, li estira dels cabells, com si li estirés l'orella, allò de, va, aixeca't, doncs, però li agafa els cabells i li estira. I això ho veuen al VAR, i sí, sí, expulsió i dos partits també.
5: Jo em pensava que serien dos partits, però escoltant que no hi ha cap precedent, que sigui un... Sent el Madrid, crec que...
1: La teoria Pichi, eh?
5: Sí, el Pichi va convençut en 5 minuts. Vull
1: no,
5: dir,
1: seria molt
5: el Madrid
1: gros,
5: va ser la primera vegada també que va entrar al comitè de competició amb aquella celebració de Vinícius amb el València, us en recordeu?
1: Ah, sí.
5: Que Vinícius va celebrar amb la...
1: No, una vermella, no?
5: Exacte.
1: I li van treure.
5: Exacte, li van treure vermella celebrant amb l'afició del València. Que era just abans de rebre la pilota d'or i va ser un dels arguments per la conducta no esportiva i li van treure aquella vermella. Mai a ningú se li havia tret una vermella directa i li van treure a Vinícius. Vull dir que si no hi ha jurisprudència prèvia, no sé si és bo o dolent.
4: Aquí la qüestió és aquesta. Si li posen dos partits, és millor o pitjor que jugui o no?
5: Afavoreix el Madrid.
1: Jo crec que és pitjor pel Barça perquè pot fer un equip amb això més equip, més sòlid. Tinc aquesta sensació, no?
2: Jo prefereixo que no jugui.
1: Tu que no?
2: Jo prefereixo que no jugui Vinícius.
1: Llavors, què té? Diomandé, Guller i Bellingham allà, no? I al davant Mbappé.
4: Bueno, aquest partit igual posem a Camavinga, també, eh?
1: Ah, per reforçar el mig del camp, no? Sí.
5: En comptes de Guller, no?
1: Quin dia hem de saber la sanció a Vinícius?
6: Dimecres. De fet, ara, si el Madrid volgués apel·lar o presentar alguna prova gràfica sobre la infracció, tindria temps fins dimarts, fins demà a les 2 del migdia. El que passa és que, com que és festiu i es parla de dia hàbil, suposo que és... fins dilluns, vull dir, i com que és festiu, es parla de dia hàbil, suposo que ens anem a dimarts. Madrid pot presentar alguna prova gràfica abans que deliberi el comitè de competició, que es reuneix dimecres i normalment la resolució ja és dimecres, podria allargar-se fins dijous al matí com a màxim, però vaja, en principi anirà per aquí.
1: Molt bé. De l'endemà, el Madrid o Vinícius han dit alguna cosa?
6: Sí, ahir recordo que va demanar perdó a l'equip i a l'afició amb una publicació a Instagram, ho té també republicat als seus stories, I precisament als stories del compte d'Instagram de Vinícius, més tard va republicar un muntatge de fotografies d'un compte de fan seu que deia «I el que recibe amarilla i roja sempre és Vinícius». Això ho escrivia aquest compte de fans del futbolista amb tres emoticones de cara de riure, una mica queixant-se que ell l'expulsen, però que quan li fan entrades i que quan doncs el busquen no expulsen mai al seu rival, no? He mirat aquest vespre, perquè no havien passat 24 hores, he mirat aquest vespre si encara estava vigent l'història i l'ha esborrat. No. Algú li deu haver dit que
1: no entri.
6: Que freni i que es tapi.
1: Sí. Molt bé. Estic veient que hi ha una història de fa molt poc, d'ara, de la jornada de FIFA. És un futbolista d'Anguila, de la selecció d'Anguila, una selecció d'un país petitó, Anguila, que es diu Aidan Scipio, i és el jugador amb els cabells més llargs del món. Un futbolista que té els cabells més llargs del món. Porta unes rastes immenses, estil Adama Traoré, que fan més d'un metre de llargada. O sigui, t'ho imagina't, més d'un metre. Oh. Li arriben fins al cul. Doncs aquest tio va entrar al minut 68 en un partit entre Anguila, ja t'ho diré ara, t'ho diré que ho tinc aquí. Crec que jugaven amb Antigua i Barbuda.
5: Un metre de rastes, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, era un partit de, ja et dic, de...
2: Anguila contra el Berberecho.
1: Va.
5: Estava esperant la broma.
1: Sí, mira, partido de las Ligas de las Naciones de la CONCACAF entre Antigua i Barbuda i Anguila.
5: Sí.
1: I ell entra al 68 i en dos minuts, al 70, havia expulsat a dos jugadors dels rivals perquè els dos li van estirar de la rasta. Però aquestes estirades de cabell, aquestes estrabades, eren volgudes. Era com, hòstia, que se'ns en va el tio, pum, l'agafo de la rasta. I sí, estaven molt ben expulsats. La imatge és tremenda, si la vols buscar.
6: No, ja. Jo puc estar d'acord amb Solsona que no vulgui ser una acció violenta o intencionada. I, de fet, encara jo crec que hi pot haver situacions en el joc en què sigui menys intencionat, que sigui totalment fortuït, en el sentit de que, en comptes de... A vegades hi ha moltes agafades a dins de l'àrea, que estem parlant d'agafar la samarreta una mica, tot això, a la que agafis, en comptes de tu no estàs mirant el futbolista, i a la que sembla que agafis la samarreta, però agafes el cabell pel que sigui, te'n vas al carrer. Vull dir que també hi pot haver accions que algú li pugui considerar que siguin injustes, no? Perquè no estigui mirant o perquè... Vull dir que hi ha molt de fortuït també en tot això i, clar, com que la norma és tan clara, no es valora si és no? accidental o no, sinó que te'n vas al carrer.
2: I jo entenc que no és una acció violenta. A més, és una mica d'estiraera, no? És una estirada forta i tal, igual que inclús li pot fer mal.
1: El del Villarreal segueix jugant, com hem dit.
2: Però el problema no és aquest. El problema és que els jugadors no saben les regles del joc. És el problema. Immediatament segueixen tot ja protesta i tal, igual, perquè no saben que això és expulsió, que és targeta vermella. No ho saben.
1: No, i que pot ser que en una acció, sense voler, amb les mans corrent, se t'enredi un dit als cabells de cucurella, no, i podria ser, i sense voler, si li estira, doncs és expulsió.
5: Però és que la norma es pot discutir una mica.
1: Es podria discutir, la voluntarietat... O sigui, clar,
5: a partir d'aquí s'ha d'interpretar.
4: Després d'aquest jugador de l'Anguila...
1: Ara t'ensenyaré la foto.
5: Acabo de veure la foto.
1: Aquí, és que li arriba als turmells, els cabells li arriben als turmells.
4: Aquí al Girona, l'Izan, no sé per quan portarà, L'Izan li arriba.
5: L'Izan sí que el té llarg, també.
1: Sí. Bueno, ja demà
5: trobaré. No, però aquest d'Anguila que se la podria guardar dins de la mitgeta, de lo llarga que la té.
1: No, és que li arriba als turmells per la part del darrere.
6: Ara estava pensant amb el que he dit abans, jo crec que Mourinho li demanarà a Cucurella que no passi
5: pel barber.
6: Que no passi pel barber i que vagi creixent. Que vagi creixent i ja s'ho trobaran.
1: 11:45. Fem una pausa i ara seguim parlant precisament, mira, de Mourinho. I heu de triar el professional de la jornada. Li podeu donar a Mourinho, si voleu, per la cursa. Ara en parlem.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Vilafranca, esteu preparats?
10: Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
11: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
12: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
14: O els 10 dies Nissan...
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mola de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts de 12 de la nit. Aquí seguim amb l'Àngel Pich Alonso, el Dani Solsona, el Marc Marvà i també amb el Ballera, repassant primer una de les grans notícies d'aquest retorn de la competició, que és l'expulsió de Vinícius, amb la victòria pírrica del Madrid 1-0 contra el Villarreal. Ara tocarem un moment a Madrid i després ja farem el canvi i parlarem del Barça, que el Barça va tornar a la competició com l'havia deixada. Marcant molts gols, 3 ahir contra el Getafe, seguint guanyant i sumant el 8-8 en aquest inici de Lliga, que és espectacular i històric. Amb el Sapera repassarem una mica la comparació en el 8-8 que va fer el Tata Martino, que va començar la Lliga amb 8 victòries en 8 jornades, i el 8-8 que ha fet Hansi Flick. No hi ha tantes diferències, ara ho descobrireu. Però hem de primer escollir el professional de la jornada. De la mà d'Obramat, com sempre, ja sabeu que tot el que s'ha construït fins ara ha estat gràcies a ells, a Obramat, i tot el que queda per construir, imagina't, també serà de la mà d'Obramat. I com cada final de jornada, hem de buscar el professional de la jornada de la mà d'Obramat. A veure, ho teniu clar?
5: Jo ho tinc clar.
1: Qui s'arrenca? Vinga, Marvà, posa, tu primer, vull.
5: Mira, jo és Adri Fernández.
1: Oh, qui és aquest?
5: Adri Fernández és el davanter del Lleida, hat-trick, aquest cap de setmana... En el camp d'esports, el Lleida ha debutat al camp d'esports a quarta catalana, 8-0, ha guanyat contra el Serós, hat-trick d'Adri Fernández, i 4.723 persones en el camp d'esports a un partit de quarta catalana. De fet, han tancat el cartell de totes les entrades venudes perquè es venien sobretot les de tribuna, i trobo espectacular, 4.700 persones... L'última categoria del futbol...
1: Té mèrit, eh? Té mèrit.
5: I vaja.
1: És que diumenge passat parlàvem del debut fora de casa a Sunyer, que va ser històric, imagina't avui al camp d'esports...
4: Camp de terra.
1: Allà,
4: la camp de terra. La setmana passada.
1: M'han passat una fotografia del Segre, que surt Dani Solsona quan era segon entrenador.
4: Ah, sí?
1: Oh, sí, que sí. Que vas provocar una tangana com a segon entrenador...
4: No, no, no.
1: Les cròniques ho diuen. Dani Solsona, con sus protestas, provocó una tangana...
4: No.
1: I
0: diu que no.
4: No, no, no.
1: I surts tu.
4: Ara no ho explico perquè d'allò, però si no ho explicaries.
1: És que bé, la tinc aquí.
4: Si surto jo, va amb una tangana, tu.
0: Amb qui estaves de segon?
4: Paco Bonachera.
1: Paco Bonachera.
0: I les cròniques també diuen que Dani va poder ser el primer del Lleida.
1: Triunfo con un triste final, Lleida 1, Alicante 0. Sí. I mira qui hi ha aquí, al mig de la tangana. Mira, ensenya-li després el pitxi.
0: Hòstia, Solsona... Amb el pitillo.
1: Amb el pitillo. Perquè abans es podia fumar. I surt el Solsona amb el pitillo amagat i mentrestant la resta discutint-se allà al voltant. Mira quina imatge, és tremenda la imatge. Mira-te-la. És que ara m'han recordat que me la va passar el Jove. Mira.
0: Pengeu això a Twitter, que la gent ho vegi, això. És boníssim.
1: No, t'has de tapar la boca perquè no et sancionin, no?
4: Ah, no, sí.
1: Aquí tothom discutint-se. Bé, tremenda, aquesta
6: foto. No hi havia el dia després, en aquella època.
1: Mira,
6: no?
1: Lunes 15 de setembre de 2003. El Lleida gana l'Alicante en un partit que acabó con una multitudinària bronca, segons sembla, incitada pel
4: Solsona.
1: Ja te l'aplicaré. Bé, Pitxi, va, el teu professional de la jornada, amb Obramat.
2: A mi, amb permís d'Obramat, vaig escollir el mal professional de la jornada.
1: Val, vinga, t'ho compro, sí.
2: Que és pa Mourinho. Està intentant tapar les mancances que té l'equip amb queixes dels arbitratges, amb queixes de que el Madrid surt perjudicat, etc. Que es dedica més a entrenar l'equip, que és el que crec que ha de fer.
1: Jo tinc el dubte de si contra el Sevilla aquest diumenge s'autoexpulsarà per no ser a la banqueta del Camp Nou. Tinc aquest dubte, perquè alguna vegada ho ha fet. Val. I tu?
4: Jo, bon professional, li donaré a Lamine.
1: Ah?
4: Sí, perquè és molt llest, molt intel·ligent i fa el que cada partit demana. I aquest partit contra el Getafe va fer un entrenament de recuperació.
1: Sí?
4: Sí, sí. Estava per allà. Estava per allà, no va fer res, va dos xuts a la segona part. Era un entrenament de recuperació preparant-se ja pels propers partits. I això és... que es coneix molt bé i és molt llest i molt intel·ligent, perquè el partit ja anava sobrat.
1: Ah, és bon, ara parlarem d'això. Ara en parlarem d'això, va. Doncs tots aquests són els professionals d'aquesta jornada del cap de setmana, però per als que són professionals tot l'any, ja sabeu, Obramat, perquè Obramat celebra 20 anys sent el millor aliat dels professionals de la construcció i la reforma, facilitant-los la feina, amb assessorament, oferint-los marques professionals al millor preu i garantint estoc sempre disponible perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. Tot el que s'ha construït fins ara ha estat gràcies a ells, i tot el que queda per construir també serà junts, de la mà d'Obramat. Des d'aquí, felicitats per 20 anys construint junts. Obramat! Ara obrirem el meló del Barça, però primer, ara que dèiem això de Mourinho, que l'Àngel ens ha fet l'assistència. Ahir va deixar plantada la premsa Mourinho, ja no ens sorprèn, malauradament, i avui el Ballera s'ha preguntat quantes vegades ho ha fet durant la seva carrera. Durant la seva primera etapa al Madrid, quantes vegades ho ha fet? I durant la seva carrera, quantes vegades ho ha fet? Què has trobat?
6: Doncs mira, en aquella època, el que era més habitual era que Mourinho, no tant que deixés, diguéssim, vacant la cadira de la sala de premsa, sinó que li deixés el seu lloc de les rodes de premsa al seu segon, Aitor Caranca. Sortia Caranca i feia la roda de premsa. Bé, tant és així que he trobat un informe del diari Mundo Deportivo, quan ja Mourinho era fora del Real Madrid, que diu que Caranca, això està estudiat, va sortir en les tres temporades, al final 90 vegades en el lloc de Mourinho.
1: 90 rodes de premsa?
6: Sí, 54 les dues primeres temporades i 36 l'última temporada. Per tant, a mi m'ha sorprès perquè pensava que eren unes quantes, però no tantes. La més recordada, o una de les més recordades, va ser abans d'un clàssic, abans del clàssic del 16 d'abril del 2011. Ens hem de situar, per tant, el 15 d'abril, Mourinho va sortir a la sala de premsa en Caranca al seu costat i va passar això.
3: Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la comparecencia de prensa. Lo único que deciros que va a ser Aitor Caranca, el segundo entrenador, el único que va a responder cuestiones, ¿vale? José Mourinho no va a responder a ninguna pregunta. Entonces, a ninguna pregunta. Un segundito, los que quieran permanecer, cuando quieran, cuando ahora se han oído el resto de personas, podemos empezar. Un segundito, por favor.
6: Clar, clar, és que van marxar i va haver una trentena de periodistes, diuen les cròniques que eren allà, va haver una trentena de periodistes que van dir, doncs mira, si li hem de preguntar a Caranca, fotem el camp. I van deixar el pobre Caranca amb Mourinho al costat. Van sortir els dos, eh?
0: I pot ser que la següent roda de premsa ara m'ha vingut al cap que Mourinho va sortir i va assenyalar a tots els que s'havien aixecat dient que era una falta de respecte.
6: Madrid 1, Barça 1 al Santiago Bernabéu. I Marvà, que dona pas al següent tall.
7: Álvaro La Rosa, Diario AS. Quería saber qué le ha parecido la actuación del árbitro hoy.
8: ¿Es usted director de AS? Yo no debo responder, porque según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores.
6: Es que no... ¿Es usted director de AS? ¿Es usted? Aquí, però et dic una cosa, aquí ja veus que estava més en forma, sí, el tio, sí, sí, no? Sí. Jo ja veig... Li veies jove. Diferent. Jo vull, intentant baixar algun tall i tot això, dius, aquest tio tenia alguna cosa que ara ja no té. Ha perdut, saps?
1: Aura. I, sí, tenia aura.
6: Sí, imposava una mica més, saps? Mental, ara ja no se'l creuen, no? Bueno, després va preguntar punto a pelota, que sí que es va quedar a la roda de premsa prèvia amb Caranca, i Mourinho va contestar. Va dir, tu, como no eres... Como te tuviste respeto por un jugador que te ganó 3 Champions, te voy a contestar... En fi, això era...
1: Riem, però és una falta de respecte a la competició, al teu club, als periodistes, i evidentment pots estar més o menys d'acord, i jo sempre dic el mateix, no t'agrada una pregunta? La resposta és molt senzilla, d'aquesta qüestió no en parlo, gràcies. Ja està, no fa falta ni criticar ni encarar-te amb un periodista, no et ve de gust explicar segons què? Doncs un periodista és lliure amb... sense faltar el respecte, de preguntar el que vulgui, i una persona és lliure de dir, no tinc ganes de parlar d'aquesta qüestió. Següent.
9: Que, després d'haver estat el temps que va estar i de fer tot el que va fer, què vos estranya? És que no m'entenc. Què vos estranya? No. És que... Jo van dir al principi que havia canviat. Mentira, no ha canviat ni
1: semblava més gran, més tranquil, sense tanta energia, però no. Ja
4: aquest any, les rodes de premsa, el tio no trobava l'hora d'acabar, eh? Ara això canviarà.
1: No, els resultats ho han anat canviant tot i és evident que si la cosa anés molt bé i el Madrid doncs, faria rodes de premsa més tranquil·les, a la que no van bé, què fa? Distreure, com deies tu, Àngel.
0: Però la sensació era que...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Això és per intentar que no es parli de futbol. I que no és, no? I intenta crispar, crear aquest ambient enrarit. Ja
7: I després
6: classe.
7: També qui l'ha triat com a entrenador també li va molt bé. Que es parli de Mourinho, que es parli de que no apareix en roda de premsa,
6: dels
7: parlo
6: àrbitres,
7: de Florentino.
6: Dels
7: àrbitres, però al final totalment. Florentino és, ja no li queda res més, eh? Florentino.
8: Sí, però li va molt bé fins a un cert però... punt. Ara, fins ara, si les coses comencen a anar malament, el respectable estan ja... Mm. Estan clar, esperant, eh?
7: Per això. Oh. Però... Ja no té tants mitjans de comunicació que el defensin, ja no té tots els socis del Madrid a darrere.
9: Jo durant molts anys vaig sentir el senyorio del Real Madrid, el d'això, tot, i ara fins els propis madridistes estan parlant malament de la pèrdua d'identitat que té el club.
6: Sí, perquè he estat veient que això ja no cola. Això ja no cola. Això ja ho hem vist, aquesta pel·lícula. Que, no, això anava a dir... És una pràctica molt habitual de Mourinho, més allà
10: sí,
6: del que
10: sí,
6: va fer
10: no, anava a dir que he parlat ara dels casos del Madrid, però he trobat també amb la Roma, abans de jugar contra l'Inter, per exemple, tampoc sortia a roda de premsa. Un dia després de perdre contra el Milan, amb polèmica arbitral, no va sortir en roda de premsa. Amb el Galatasaray... també va deixar plantada la premsa perquè va justificar que l'entrenador rival va tardar una hora en aparèixer i que ell va marxar, que no es volia esperar 70 minuts allà a l'estadi, etcètera, etcètera. Vull dir que ja és habitual, no és una... Ja és habitual no només sent entrenador del Real Madrid, sinó que ho ha fet en tots els clubs pels quals ha passat i m'atreveixo a dir que ho seguirà fent.
6: I curiosament sempre ho fa quan no van bé els resultats, el que dèiem. 11:42. Mira, tenim a Madrid el company del Mundo Deportivo, Manel Brunya. Hola, Brunya.
11: Què tal? Bona nit.
6: Què tal? Bona
11: fàcil
6: nit.
11: Que fàcil és ficar-se amb Mourinho, que fàcil.
6: No, si ell és el que vol, Brunya, sí. Si ell és el que vol. M'aguantes 2 minuts, que tenim una publi, i ara et faig 4 preguntes.
11: I fins sobre, a 5, i Déu, jo a la teva disposició.
6: Vinga, gràcies. Ara tornem amb el Brunya i amb la tertúlia.
12: RAC 1. Atenció, perquè portem novetats a les franqueses. Drivim suma Fiat i Jeep al seu concessionari de Llerona, molt a prop de Granollers. Peugeot, Fiat i Jeep en un sol lloc. Venda mecànica i carrosseria. Aprofita les promocions d'obertura i vine al carrer Catalunya 39 a Llerona. Estrena cotxe, estrena oportunitats. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
13: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
12: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Esterrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
14: Ja ha arribat la tardor. Vols que hi anem a buscar bolets?
15: Sí, però potser ens queda una mica lluny, no? Fer gairebé 2 hores de cotxe? Uf, quina mandra.
14: Doncs tinc un pla millor. Anem a Romacuruma de Mataró o Sabadell, que queda molt més a prop, i ens mirem el nou Mazda CX-5?
15: Sí, genial! Però recorda, només a Romacuruma.
16: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda ja Eco Autovivo Sant Boi.
1: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Passa 12. Abans seguim la tertúlia amb el Manel Brunya des de Madrid. Us recordo que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep de sempre. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es. Tot plegat a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. A veure, Brunya, aquí estem a la taula amb l'Àngel Pichalón, el Dani Solsona, el Marc Marbà, també amb el Gerard Ballera. Avui et llegia a Mundo Deportivo que donen per fet a Madrid que Pinixos espera el Clàssic, no?
4: Sí, sí, sí. Ells, el club pensa en tres partits, dos per l'expulsió i una pel que li va dir a l'àrbitre, que l'àrbitre a l'acte va dir que li va dir alguna cosa, però no va dir què li va dir. I pensa, recorriran i pensen que seran dos partits.
3: Va.
4: Però el Madrid ja assumeix que Vinícius no estarà al Clàssic.
3: Això, aquí
4: això no sé si és bo, mira, o és dolent pel Madrid.
3: Mira, és que aquesta
4: això
3: és la pregunta.
4: Això també t'anava a dir, eh?
3: No, no, o sigui, aquesta és la pregunta que jo volia fer aquí a la taula, que estàvem comentant. És una bona notícia pel Madrid o no? I és una bona notícia pel Barça o no, Brunya, això?
4: Jo crec... A veure, és que ahir va haver un moviment de Mourinho que per mi el Madrid va guanyar molt quan va posar, encara que no li agradi, a Valverde, lateral dret, perquè va guanyar molt per la banda dreta, va posar Arda Güler a crear joc i va posar Diomandé per la dreta. I a mi aquest Madrid sí que em va agradar més que el que havia fet abans. Jo no sé què farà, no, què no farà, suposo que Diomandé jugarà per l'esquerra i tornarà a posar Arda Güler per la dreta, però jo és que Valverde no ho vol, però jo crec que Valverde ara mateix és el millor lateral dret que té el Madrid. I encara que no li agradi, perquè finalment juga per la dreta.
3: Clar, i això li dona...
4: L'agradi o no l'agradi.
3: Li dona una opció al mig del camp, no? De poder posar algú més o...
4: Sí. Sí, sí, sí. No, no, i aquí el Madrid, pensen que, o sigui, el que estava parlant dels àrbitres i tot això, al Madrid, al vestidor, al club i molts madridistes entenen que lo de Vinícius és vermella, però no entenen per què... Algunes coses són vermella o targeta pel Madrid, altres no, altres equips que fan el mateix no fan res i llavors recorden episodis. O sigui, per exemple, ahir li ensenyen una groga a Konaté que veu les imatges i dius, el Madrid la recorrerà també perquè Konaté també està una targeta groga de presó al Clàssic. Ah. I diuen, i llavors el Madrid sí que ve una campanya arbitral contra ell.
5: Bueno, ja està Negreira, ja.
3: Sí, viu el Madrid ara mateix, viu d'aquesta conspiració eterna que quan no li van bé les coses doncs la treu a passejar, no?
5: No, dient això de Valverde, és veritat que va estar molt bé, perquè Valverde, si alguna cosa té, és aquesta potència, aquesta arrencada, però clar, si el posés de lateral, n'has portat dos, eh? Dumfries,
4: sí, que sí, que sí.
5: I Arnold, eh? Mm. Vull dir que...
4: Sí, sí.
6: Dos anys ha dit, sí, sí.
3: Sí, ja, però...
5: No.
3: Potser et defensarà millor i amb més garra i amb més força Valverde a un Gordon o a una Adeyemi, pensant en clau clàssic, que no Alexander-Arnold, no? Que potser és més tuet i que destaca més...
4: Jo crec que el clàssic jugarà Dumfries, de lateral dret.
3: Ah, aquest també és fort, clar, que per això l'han portat, sí, sí.
6: I després del tema Vinícius, al final Vinícius és qui hauria de defensar Lamine. Si hagués de fer l'ajuda en el lateral, jo crec que li va bé en el Madrid no tenir Vinícius, sincerament. Posaran a l'esquerra, jo posaria Diomandé i que ajudi a defensar Lamine, el lateral que...
3: Cucurella,
6: per això. I després l'altra cosa que també pensava és en els clàssics de Mourinho-Barça, Recordeu que es va inventar Pepe de migcentre. Vull dir que Mourinho normalment en els clàssics sempre feia alguna excentricitat, sobretot en qüestió defensiva. Aquí no sé què es pot inventar, eh? Perquè no veig a Rüdiger de pivot.
4: Pensa que contra, però... pensa que contra l'Inter es va inventar tren de migcentre, eh?
6: Exacte. Sí, però...
3: no li va anar gaire bé, sí.
6: Sí. Vull dir que alguna cosa, jo crec que...
3: Però aquí té el seu Tchouaméni, no?, si volgués.
5: Tchouaméni, Camavinga, Valverde per la dreta, sí. Uller fora, Bellingham i els altres dos.
3: Sí?
6: Tu que Tchouaméni, Camavinga, si Valverde va a la dreta, com diu Brunya...
5: Ningú pot no, a la, no, a la dreta, a Bernardo per davant no del lateral. Sí,
3: sí. El problema és que si posa...
7: va jugar ahir, si Bernardo. No? Crec que no va jugar.
3: No. Però si posa Bernardo en el clàssic, al Barça li pot fer un strip, no?, al mig del camp. Perquè si posa Bernardo és per tenir la pilota, llavors aquí pot patir Àngel, no?
5: Depèn on te'l posi. Ja.
8: Depèn. Mm. Depèn.
4: És que ara que parlo de Bernardo, la gran pregunta que es fa molta gent és què passa amb Bernardo Silva. Ah, clar. Perquè ha passat de ser titular a no jugar. És que ahir no va jugar. El derbi va jugar 10 minuts. Contra l'Elche no va jugar. I molta gent es pregunta què passa amb Bernardo Silva, que el van portar per intentar fer al mig del camp un canvi de Kroos o de Modric, i és que no ha fet res i no juga ara mateix.
6: Que Bernardo deu estar cada dia buscant la sorra de la platja de Madrid encara.
3: Segur.
6: Penedit de no haver vingut a Barcelona.
3: Bueno, Manchester tampoc tenia molta sorra, però...
5: Podria fer un mig del camp, si fos d'una altra mentalitat, i amb treball, un pivot una mica més defensiu, com és Tchouaméni, i amb dos interiors, Güler i Bernardo Silva. Però sí, això ho has de treballar, i els de davant han de baixar a treballar també. Si no, estàs mort.
3: Què en penses, Àngel?
8: A mi Bernardo era un futbolista que m'encantava, no? Perquè sembla que sigui lent, sembla que no tingui potència, sembla que no tingui força i fa jugar millor a tots els companys que té. Es fa millors. Estarà molt arrepentit, estic segur. Ell volia vindre aquí, tinc informació fidedigna, sí, sí, i tant, però els calés el van fer anar a Madrid. Els calés, li ha pagat molts calés al Madrid. No ho han dit, però li han pagat molts calés.
3: Sí, i aquí tampoc era necessari ni imprescindible.
8: No era imprescindible, però són futbolistes que, si venen en carta de llibertat, doncs...
3: Sí,
8: te milloren el plantel, sense cap mena de dubte. Jo segueixo pensant, el Barça sempre juga condicionat per Vinícius. O col·locava...
3: Araujo,
8: sempre convocat, sempre com semblava. Sí, cert que en aquests moments no està al nivell que estava en unes altres temporades, no?, en aquest sentit. Però jo prefereixo que no estigui, t'ho dic sincerament, prefereixo que no estigui en aquest sentit. I el que tinc molt clar és que faci el centre del camp que faci, que estic totalment convençut que serà molt amb la línia del que di el Dani, molt físic, per intentar pal·liar el centre del camp del Barça, perquè el Barça no jugui amb comoditat, sobretot. Però, bueno, serà anar a intentar contrarrestar.
3: Clar.
8: No intentar ser millor, sinó intentar contrarrestar.
3: Sí, sí, sí. I si el Barça ho fa bé, doncs, evidentment, ha de ser superior, com està demostrant fins ara. Ja ho veurem, això. Escolta, la Miena i el Bernabéu, què tal, Brunya?
4: Bueno, al principi no va haver la pitada esperada a Mbappé i a Vinícius, sí que va haver-hi, bueno, bronca una miqueta, però no molta, però es van escalfant, al final de la primera part va haver-hi equip, però després es va centrar tot a l'àrbitre. I la sensació que hi ha és que aquest Madrid no juga res i que el Barça li pot fotre Déu.
3: Bueno, o sigui, jo amb una manera no juga, conformo.
4: És que no juga a res aquest Madrid. La sensació és, va haver-hi al principi del partit que quan van pressionar tots a dalt, perquè aquest Villarreal a dalt, a darrere són unes mares, sí que va haver-hi la sensació de que es podia, de que aquest Madrid jugava bé, però no juga res. O sigui,
3: és
4: de condició física o tal, és que no juga res. O sigui,
3: I estan amb Mourinho o no, al públic o al madridisme en general?
4: Sí, de moment sí. Estan més contra alguns jugadors. O sigui, això d'Mbappé que va fer ara el Parón no ha agradat a la massa social, però de moment estan amb Mourinho. De moment, sí.
3: A veure quant dura. Molt bé, et llegim al Mundo Deportivo. Una abraçada gran.
4: Bueno, que vagi molt bé.
3: Gràcies, adeu. Maco. Adeu, Manel Brunya, en directe avui al Tu Diràs. Valera, res més en clau Madrid? Anem al Barça?
7: Res més, sí, Barça 3, Getafe 0, parleu-ne una mica. Sí, sí, que de Mourinho, si no... Escolta, ja té el seu objectiu, veus? Mira, 55 minuts.
3: Ja m'està parlant massa del Madrid i tot, eh?
6: Bueno, però era un bon dia per portar crispetes. Mira, el pròxim diumenge així portaré crispetes aquí pel...
3: Mira,
6: Dani pel Pichi.
3: Diumenge que a les 9 hi ha el Madrid-Sevilla. Vull dir, quan arrenquem la setmana que ve la tertúlia, a veure si hi ha hagut algun altre show o no, o què ha passat. Sevilla és cert que és pitjor equip que el Villarreal, però ha començat millor la temporada. Per tant, tot pot passar. Gràcies, Ballera.
7: Que vagi bé, companys.
3: Vinga, fins ara. Sigui la mitjanit. Ara tornem i parlem del Barça.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Si és bàsquet, és Dazón. Liga Endesa, Copa del Rei, Supercopa Endesa i el millor de la NBA. Porta't el pla bàsquet ara per només 5,99 euros al mes durant 12 mesos. Subscriu-te ja.
9: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
10: Totes les marques, millors ofertes.
9: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
11: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
16: Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
15: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
16: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
17: O els 10 dies Nissan.
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
21: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
20: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
22: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
20: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
23: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
20: I tu? Ets un d'ells?
16: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
24: RAC1 Podcast.
16: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
2: Amb Aleix Pariser.
3: Pràcticament la mitjanit. Vinga, ara sí, ja parlarem del Barça una bona estona i després encara vull que fem algun comentari, si voleu, del Liverpool-City. Avui el City tornava a jugar després de la notícia que la Premier el considera culpable d'irregularitats financeres. I hem de trucar al Miquel Agut. Se'n va demà al matí cap a Tenerife. És que demà hi ha el Tenerife-Girona. El fem en directe.
25: Tenerife va començar molt bé, molt bé, molt bé, i després s'ha...
3: Ha baixat. És que la segona aquesta és difícil, eh? La segona divisió, molt llarga, molts equips.
5: Però és que ha pujat dos seguits amb el Cervera, que el va baixar i després el va tornar.
3: Bé, ara parlem de tot això. Abans, us recordo que diumenge que ve tenim la cursa de RAC1, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
7: Platja d'Aro, no?
3: A Platja d'Aro, sí, sí. I esteu convidats, si voleu venir, diumenge al matí, allà a Platja d'Aro, a passar una gran jornada d'esport i de ràdio. Són 5 quilòmetres, es poden fer caminant, corrents...
25: Quants? 6, no és?
3: 5.
25: 5.
3: Això ho fas tu, quan vas al golf, camines més quilòmetres. Sí. Com fas això? Hi haurà el Via Lliure en directe amb el Xavi Bundó des de Platja d'Aro i totes les cares conegudes de RAC1. Hi haurà el Basté, hi haurà el Clapés, a veure si els animem a que corri també. L'Anna Ballonesta, hi haurà el Pou, hi haurà els Taloners, el Molló, els Muppets i molta gent més de la ràdio. Hola, Saperes.
0: Perdó per la invasió, perdó per... No, i el Pariser també hi serà.
3: Sí, no?
1: Sí, jo hi seré.
3: Farà rècord o no? Jo vaig a córrer, no estic molt en forma, però no, ho provarem. Sí. Sí, de vegades et surten...
0: Baixaràs de 30.
3: De vegades amb l'adrenalina tu surts i et surten bons dies.
0: Puig Pariser, és el gran duel. Puig
4: Pariser. Dius del Pichi, jugant a golf a cabina, si va amb el cotxet...
3: amb el bugui. No ha volgut dir res, diu, sí, faig més de 5 quilòmetres i va amb el bugui amunt i avall. No, bé, últims dies d'inscripcions. Clar, la cursa és diumenge, tancarem inscripcions a mitjans de setmana. Per tant, últims dies perquè entreu a la pàgina web lacursadarracu.cat i allà us podeu inscriure i venir a acompanyar-nos aquest diumenge a Platja d'Aro. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I, mira, com que estem en últims dies d'inscripcions, la primera persona que vulgui venir a Platja d'Aro li regalem ara mateix dues inscripcions, val? Si sou a casa, hòstia, m'agradaria venir... Mira, tu diràs @racu.net. La primera persona que ens enviï ara mateix un correu electrònic a tudiras@racu.net s'emporta dues inscripcions gratuïtes per venir aquest diumenge a Platja d'Aro. Però escolta'm, que vulgui venir. Que ens escrigui algú que vulgui venir, acompanyat.
0: Participar. Sí.
3: Dues inscripcions. Una inscripció doble per venir aquest diumenge. El primer correu que rebem a tudiras@racu.net. Què sap? Tu vindràs o encara vas cansat de Buenos Aires?
0: Amb el Pichi.
3: Amb el Pichi.
0: En el bugui. M'ha dit que em portarà
1: en el cotxe a l'any. Amb el cotxe. Vas de Cadi, no?
3: Sí. Bueno, ben tornat, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Encara arrossegues gent lac o no?
0: Un palet, però benvingut sigui. Si és per anar a Buenos Aires i fer coses com aquestes, que vingui el jet lag i el que sigui. Va ser una passada.
3: Va ser bé, eh? Els Saperes. Veu seguir-ho o no? Era molt tard, no?
0: No.
3: L'endemà, a veure imatges, sí. el discurs... Va estar bé el discurs, eh? Sí. Va estar allà 10 minuts garlant el tio...
1: Molt bé, eh?
3: Amb una serenitat, una maduresa...
1: Ha crescut tant com a futbolista, eh?
3: Però molt, molt. A mi em va sorprendre. Sí, no?
1: Sí, em va traslladar a imaginar-me'l com a entrenador. A mi.
0: És que...
1: No? O sigui, el vaig veure amb capacitat de discurs que no me l'havia imaginat mai.
3: No ha volgut mai, no? Ha dit?
1: No, però vaig veure que podia convèncer.
25: I jo recordo que va estar un any sense sortir fent declaracions a la premsa per consell del club, eh? Perquè això fa molt de temps.
3: Posava molt nerviós, no? Li costava articular el discurs.
25: Sí, mira... Mira com parla ara.
4: A poc a poc. És quan la primera vegada que vas a la televisió i et donen el micro i diu, parla. I hòstia, la primera vegada comences a suar,
3: no, si,
4: eh?
3: Si ens haguessin de senyir per la primera vegada que vas fer tertúlia, no series, eh?
0: Va ser dolenta la primera del Dani? Que va.
3: Estava nerviós.
0: Des del primer dia, sí? Que ho va fer bé.
3: Estava nerviós, però em diu, bueno, el xaval aquest, dona-li marxa. Ja, com que la liava a Lleida, ja veuràs que serà polèmic. Dona-li marxa. I al final...
4: Ja em diràs qui t'envia això del Segre.
3: Qui m'ho pot enviar? El de Lleida m'ho envia.
1: El Jové, eh?
3: Que troba les dades i ho troba tot.
1: El Jové.
3: Sí, sí. No. Solsona s'ha convertit en un gran comentari.
1: Amb la cara que fa Solsona, Jové, que pateixi, eh?
3: Que es calci. Aquest capítol, i per, abans de parlar del Barça, ja que has entrat, Saperes,
0: sí.
3: És que avui Messi ha penjat un documental a YouTube sobre aquest últim partit amb la selecció, que es diu Gràcies 10.
0: Sí, ho ha fet Adidas, que és evidentment qui l'equipa i qui va vestir també la selecció argentina en aquest darrer partit, amb aquesta selecció argentina l'altre dia en el partit contra Benin. Són 14 minuts que la veritat passen molt bé, amb intervencions dels seus companys de selecció i del mateix Leo Messi, que diu enviaria aquest missatge al Leo Messi nen, de quan tenia 6 anys.
6: Gràcies Argentina por haber compartido conmigo todos estos años. Para mí fue un orgullo enorme haber vestido esta camiseta, haberla defendido con el alma, como siempre, con todos mis compañeros. Siempre que vestimos esta camiseta lo vimos todo. Me tocó perder, me tocó ganar, pero el vestir esta camiseta está por encima de cualquier cosa y de esa manera la intentamos, o la intenté defender siempre pensando en darle una alegría a usted, al país, y gracias a Dios creo que lo hemos conseguido, así que me voy satisfecho por de alguna manera haber cumplido con usted.
0: Doncs que marxava satisfet d'aquesta manera de la selecció argentina i acaba el documental enviant aquest missatge a l'aficionat argentí.
6: Lo único que le diría es que disfrute malas cosas. En el fútbol siempre lo que viene y es muy difícil conseguir cosas y a mí me pasó que yo conseguía algo y yo estaba pensando en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar, no sé si soy consciente todavía de todo lo que logré en el fútbol, lo que conseguí a nivel grupal, a nivel individual.
3: Que ho hem tirat al revés, però sí, no? Això és el que li diria el nen i l'altre...
0: El missatge és que ho ha donat tot per la selecció argentina, que s'hi ha deixat l'ànima. Gràcies als argentins per tots aquests anys, per les més de dues dècades que va vestir la samarreta de l'albiceleste, i que si pogués canviar alguna cosa, canviaria el fet de gaudir una mica més els èxits quan els ha assolit. Diu, perquè encara no sóc conscient segurament de tot el que he fet en el món del futbol, ni a nivell individual, ni a nivell grupal. Evidentment, el dia que s'aturi i hagi de mirar enrere... tindrà una feinada de Leo Messi.
25: La característica més destacada per mi de Leo és la discreció. No ha tingut en 20 i pico anys, no ha tingut ni, com es diu, un desliz.
3: Sí. Una relliscada.
25: Ni un.
1: En la seva vida privada, no vols dir?
25: Sí, també? Sí. I com a futbolista. Sí. Com a futbolista, en la seva vida privada, sobretot... perquè, bueno, no fa falta citar noms de jugadors importants que han estat ahir, que veritablement, l'ego els fa ser d'una manera determinada, no? Ell ha estat sempre més apagat que menys, més amagat que menys i tal, i xapó. Veritablement, xapó.
3: Té mèrit, sí, que té mèrit. Bé, doncs ara l'hem de gaudir amb l'Inter Miami i a veure quan acaba penjant les botes.
0: El darrer capítol que ens queda abans que acabi de penjar les botes.
3: Ara, a final...
0: Xavi Asensi, encara volem renovar quan acabi el seu contracte.
3: Home, si per ells fos, clar, t'ho imagina, la marca. Però Messi allà
0: veurem,
3: a Miami.
0: Veurem.
1: Crec que li queden 70 gols, no?, per arribar al gol mínim.
3: Sí, ella està en 930 i alguna i Cristiano 980 ja.
1: A veure si arriba abans que Cristiano. T'he de dir que m'agradaria.
3: Aquesta remuntada seria històrica.
1: Seria brutal.
3: 70 gols.
1: La tinc bastant entre sella i sella.
0: Ho acabaria passant malament, eh?
1: Sí, m'encantaria.
3: T'imagines?
1: Bueno, Messi l'any passat va fer 30 gols a la MLS.
3: Sí.
1: I Cristiano va fer 12 o 13. És a dir... podria...
0: Hay chance.
3: Sí, però Cristiano ara tornarà a Portugal i allà pot fer més gols que Messi, que ja no anirà amb l'Argentina. Això diuen que tornarà, és increïble. Bé.
4: El dia que Messi entra a l'habitació per veure les pilotes, ja deu tenir pilotes per un... que no li caben a l'habitació.
3: Sí, ara una habitació especial per títols i pilotes.
4: Deu tenir...
3: Increïble, sí. Bé, a veure on acaba tot això. Anava a dir alguna cosa de Messi, però m'ha marxat del cap. Ah, sí, que a finals d'octubre li donen al Princesa d'Astúries, que evidentment és un reconeixement molt important, no? Princesa d'Astúries dels esports li donen, hi ha diferents categories.
4: Seria bo la pilota d'or, també. Ja, que li donin tot.
3: Jo crec que aquest any no la guanyarà. Si hagués guanyat el Mundial, seria el favorit. Però no havent-lo guanyat, crec que hi ha altres categories. Ja en parlarem. 26 d'octubre. Ja n'hem parlat prou i ja en tornarem a parlar quan passi el 26.
1: Jo li donaria.
3: Tu també, eh?
1: Sí, jo sí.
3: Endavant. Anem al Barça. 12 i 8 minuts. El Barça va igualar ahir el millor inici de Lliga de la seva història. Les 8 victòries consecutives en les 8 primeres jornades, que també va aconseguir... el Tata Martino, la temporada 13-14.
0: Sí, i ja que hi ha dos equips que ho han aconseguit, si et sembla, Aleix, podem repassar una mica totes dues ratxes per comparar com han estat aquests dos inicis de rècord, començant per la temporada 13-14, com deies, aquesta del Tata Martino. El Barça va guanyar aquests 8 partits, que eren els següents. Barça 7, Llevant 0, Màlaga 0, Barça 1, València 2, Barça 3, Barça 3, Sevilla 2, Rayo Vallecano 0, Barça 4, Barça 4, Real Societat 1, Almeria 0, Barça 2 i Barça 4, Valladolid 1. Per tant, en aquesta ratxa, 28 gols a favor del Barça, 6 en contra, un més 22 per aquell equip dirigit pel Tata Martino. Això sí, amb 10 golejadors diferents. Ara que parlàvem també de Barça Coral, en aquell cas van ser 10 golejadors. 8 gols de Messi, 5 de Pedro, 3 d'Alexis, 2 de Neymar, 2 de Xavi, 2 de Dani Alves, 2 d'Adriano, 1 de Cesc, 1 de Busquets, 1 de Marc Bartra i un que va marcar Coque en pròpia porta del Sevilla. Aquests són els 28 gols que va marcar aquell Barça. En la següent jornada, després d'aquestes 8, la novena, va arribar a la primera ensopegada, un empat a 0 al Sadar contra Osasuna, és on es va trencar la ratxa, la primera derrota, però... no va arribar fins a la jornada 15 a Sant Mamés, Atlètic Club 1, Barça 0. El rècord de victòries el té el Real Madrid de la temporada 68-69 amb 9 victòries consecutives.
3: En un inici de Lliga. Per tant, el rècord històric de la Lliga.
0: El Barça és a 1 d'igual al Real Madrid, a 2 de superar aquest rècord absolut de la Lliga.
3: Home, el Barça hauria de guanyar la Cartuja i el Clàssic per fer història i fer 10 victòries. Tenim a les 10 primeres.
0: Guanyar el Madrid i superar també el Madrid en aquest rècord històric. La ratxa actual, recordem-ho, Barça 2, Atlètic Club 0, Elx 0, Barça 5, Barça 5, Rayo Vallecano 2, València 0, Barça 5, Llevant 2, Barça 4, Barça 7, Racing 2, Sevilla 1, Barça 3 i Barça 3, Getafe 0. 34 gols a favor, 7 en contra, més 27 per l'equip de Hansi Flick, com en el cas del Tata Martino, 10 golejadors.
3: Diferents.
0: Per tant, empaten també amb 10 golejadors diferents. 12 de Rafinha, 7 de Lamine Yamal, 4 de Fermín, 2 de Deyemi, 2 de Gabriel Jesús, 1 de Pedri, 1 d'Espar, 1 de Cancelo, 1 de Gordon, 1 de Koundé, i aquí n'hi ha 2 en pròpia porta, 1 de Legend i 1 de Villalibre.
25: Esperem que els finals siguin diferents.
3: Sí, perquè la Lliga la va guanyar... Sí. Una Lliga que hauria d'haver guanyat el Barça, en Bar. És aquella de l'Atlético.
25: Eixa la del gol anul·lat a...
3: A Messi, sí, que fa un gol que...
25: Ah, era Negreira, tio, també.
3: Era Negreira.
25: Negreira, també,
3: sí,
25: eh?
3: Sí.
25: Era Negreira, i li van anul·lar un gol que hagués fet campió al Barça, tio.
3: Sí.
1: I Mateu Laoz ha confessat
0: que
1: es va equivocar.
3: Que es va equivocar, Mateu Laoz ho ha dit després. Sí.
0: Era un Barça que va estar a punt de tot a la Lliga i a la Copa, és a dir, va estar a punt de guanyar la Lliga en aquella darrera jornada que ara recordaves, a la Copa va estar a punt de guanyar-la contra el Real Madrid, va perdre a la final i va caure als quarts de final de la Lliga de Campions.
1: Però un
0: és el gol de Bartra, aquell de Bale.
3: Sí, aquell que Bale li guanya la cursa i fa el gol. Amb Ancelotti, aquell Madrid guanya la Champions.
0: Sí.
3: Aquell Madrid fa Champions i Copa. Sí, i la Lliga se la queda a l'Atlético en aquella temporada.
0: Sí. I el Barça acaba quarts contra l'Atlètic de Madrid.
3: L'Atlètic de Madrid, sí.
1: Estava recordant, en un dels partits que has dit, sape, és aquell famós Rayo 0, Barça 4. El debat de la possessió.
0: La mort del pare del Tata.
1: La mort del pare del Tata.
3: Ah, amigo, és veritat.
1: Que el Tata arriba a Vallecas i el Rayo crec que queda 51% de possessió, el Barça 49%. Es munta un pollastre per la possessió. I ho dic per donar-li context a que aquelles 8 victòries seguides no era com ara un abassador a nivell de joc.
3: Hi ha un 2-3, hi ha un 3-2, hi ha un 0-1, sí.
1: Sinó que es parlava, recordo molt de l'estil, de si el Barça no tenia tanta possessió i tot
3: pot
1: això
3: que ser que Messi tampoc estigués al 100% aquella temporada. És una temporada que es lesiona molt.
0: Diria, no sé si és aquella, però diria que Messi se'n va unes setmanes a l'Argentina a fer una recuperació, perquè em sembla que no està del tot fi. Diria que és aquella temporada. En tot cas, també el debat del Tata, que era sobre el tema de la possessió, com pot ser que amb un 0-4... Clar, periodísticament també veníem, em sembla, el Barça encadenava, no sé si 700 o no, és que no recordo, era una animalada de partits sense venies, perdre...
1: Sense Rijkaard, crec.
3: Venies de Tito i Guardiola i Rijkaard,
0: jo també entenc que aquell dia, per molt que no Tata l'enganxés d'aquella manera... Hosti, que fos notícia.
3: Era notícia, però se'n va fer un gramassa. Com aquí fem sempre.
0: Hi ha diferents opinions, però que el dia que després de 800 i pico partits deixes de guanyar la possessió, em sembla que és notícia.
4: És que després
0: de la dimensió que li donis, podem entrar a debatre quina...
4: És que l'entrenador del Rayo era Paco Gémez.
0: Sí?
4: Que diu, hemos jugado espectacular. I li fotien 4, li fotien 7...
0: A 13-14 no sé si era Gémez en aquell...
3: Ara, interessant això, eh?
0: No sé, dic, no recordo si era Gémez la 13-14.
4: Estic convençut. Amb el tema de la possessió, segur.
3: 28 gols a favor, 6 en contra al Barça del Tata.
0: 13-14.
3: I 34 gols a favor, 7 en contra aquesta temporada. Realment, clar, els números canten, no? I el Barça de Flick és molt més golejador... i ha deixat més zeros al rival que aquell Barça del Tata Martino, no?
1: I no crec que l'equip és més rodó.
3: Sí, potser és més rodó, no?
25: El joc que fa...
3: Aquell any arriba Neymar, no? És l'any que aterra Neymar aquí, pot ser?
0: Sí, l'any del Tata és l'any que aterra.
3: És els primers minuts de Neymar com a jugador del Barça.
0: És que, diríem que és com l'últim any del final d'un període gloriós, no? Perquè va haver l'etapa de Guardiola, ve Tito Vilanova amb tots els problemes que hi va haver perquè no va poder ser a la banqueta, malauradament, i ho agafa el Tata Martino en un equip que s'estava caient i que jo crec que acaba de caure i que, de fet, la temporada següent reneix amb l'arribada i la renovació que fa l'equip amb Luis Enrique, que és quan es renova amb els fitxatges de Rakitic, de Ter Stegen,
1: Suárez.
0: De Luis Suárez, és a dir, arriba ja sàvia nova aquell equip que per mi ja s'estava apagant en aquell moment, tot i que, vaja, encara tenia molta qualitat.
3: Ho has confirmat o no?
4: Sí. Paco Gémez.
3: Paco Paquito. Gémez, va ser l'entrenador, sí, sí, sí. D'aquell Rayo Vallecano, sí senyor. Bé, doncs, això, i era interessant, no?, comparar-los, no per res, simplement perquè són els dos únics equips del Barça que han fet 8 victòries en les 8 primeres jornades de Lliga, i després, la curiositat, 10 golejadors diferents els dos anys. Això és molt estrany que passi.
25: Sí, no? Que si fa falta un nou. Sí. Fa falta un nou. Entre Ferran, Lewandowski, 40 i pico gols, qui els farà? Qui els farà? Ah, els tens?
0: Jo era d'aquests, Àngel?
25: Ah, no, ara seria ja saps que jo no era d'aquests.
3: Però, escolta'm, no, però jo el sí. Perfilet de Gabriel Jesús, en un dia com ahir que no tens a va anar bé. Mira, hòstia, bon nano,
25: va
3: que
25: bé. No, no, va bé, és un bon fitxatge. Però si no tens el xavalet que té el
3: Hamza, no?
25: Hamza, que et farà un paper semblant, necessites un nou. Mm. L'important és que Rafinha et faci els gols que es fa, que Lamine et faci els gols que es fa, que Gordon, que porten tots, i és millor tenir 10 golejadors que no 3 supergolejadors. Perquè el dia que està lesionat el golejador, què? Qui farà els gols?
3: No, no, i a més, la sensació que a Flick tot li surt rodonet. Ara està en aquell moment que posa 5 jugadors que s'han quedat aquí, que no estan en dinàmica de selecció, que fa 20 dies que no juguen, funcionen. Un d'ells era Joan Garcia, ja ho sé. No sé, Koundé el posa, fa el golet. No? Gabriel Jesús, fa el golet. No, no sé, tot li funciona.
0: No, i sobretot el factor diferencial de dir, jo, vaja, no hagués apostat res a que aquestes alçades Rafinha era capaç de portar 12 gols.
3: No, ningú. No,
0: sí, clar, per mi aquí ningú. És on... que podia rendir al màxim, sí. Jo pensava, hosti, els gols aquests hauran de sortir d'algun lloc i no veig d'on. Evidentment, ara li cauen de les butxaques al Barça i arrada de qui no ho va veure. I xapó per Flick i Deco, però jo em costava d'imaginar, sincerament.
25: A mi m'agradaria ressaltar la figura d'Eric. Diu... Allà on el poses, un rendiment...
3: Notable alt.
25: Fantàstic, un rendiment fantàstic. Allà on el poses, el poses de lateral entre dins, el poses central entre dins.
0: I segurament, Àngel, que bé li va anar l'any a Girona. No?
25: Sí, sí, li va anar molt bé.
0: Per la confiança, mira, de veure's que era capaç de jugar...
1: Es parlava dels duels, que li costava guanyar duels quan jugava de central. Ara està intentant
25: amb això.
3: Però, per exemple, Gavi no jugava des de la primera jornada, oblidat, perquè la resta estaven millor. Ahir surt i ho va fer bé. Vull dir que, no sé, Flick té aquesta capacitat...
1: Bueno, és que mira, amb això que dius, hi ha 4 jugadors ahir de l'11 que la temporada passada no hi eren a l'equip. O sigui, Xavi Espar, Rodri, Gordon i Gabriel Jesús. O sigui, entren 4 tios nous d'un projecte de 3 anys i normalment... O sigui,
3: sí, adaptació, el típic concepte.
1: Cap adaptació, de cap. Rodri, que... Vaja... De Rodri necessitem 6 tu diràs per parlar del que va estar fent. O sigui, crec que 120 intervencions en 70 minuts. O sigui, és una barbaritat.
4: També,
1: una
4: barbaritat. També...
0: I la sensació que no li calia córrer i que no és que s'estigués desgastant massa, sinó per la seva capacitat d'estar ben posicionat.
25: Que juga tots els partits. I ni es cansa.
3: Que va caminant. I no és una crítica. Però que no, com que ha estat tan ben posicionat, no, Dani? No s'ha de moure d'allà?
4: No, veu el passe, el veu en seguida, dreta, esquerra, toca de primera, fa un control i passe, i a partir d'aquí va desmuntant tot el tinglau que tenen els altres equips. Però no oblidem també que Koundé, per exemple, Koundé... Escolta, és que tothom s'ha posat a Koundé, oi, sale en la foto, sale, escolta. Koundé rendeix i a mi em sembla molt bon lateral, em sembla molt bon lateral. Ara, hi ha Eric, bueno, hi ha Eric, però Koundé compleix perfectament. Se li han fotut molts pals.
25: De fet, va destacar més amb l'aspecte ofensiu que en el defensiu, probablement.
4: Sí, no.
25: Un de la passada vaja, temporada.
0: Ell mateix, Dani, va dir que si no era titular al Barça és perquè ell la temporada passada no va estar al mínim exigible o el que ell creu que se li pot exigir de rendiment.
3: Sí, i ahir va dir, molt lluable, ahir va dir Koundé que els tècnics ho estan fent molt bé perquè tota la plantilla està a punt i motivada sempre per quan toca.
4: Això és difícil que un jugador ho pugui dir, però què t'ho diu? Perquè normalment reconèixer que tu... Bueno, però sembla que no estic bé i que l'altre està millor. Jo crec que això costa de dir,
0: No, i tant.
3: Del partit d'ahir, a mi hi ha un parell de coses que m'han cridat l'atenció. Una és el primer gol de Gordon, minut 2. Torna a haver-hi una possessió, no? Tu has estat mirant?
0: Sí, perquè he revisat la jugada des del principi. El servei d'inici el fa el Getafe... comença amb una possessió, fan 6 passades fins que la pilota acaba a mans de Joan Garcia i havien passat 18 segons de partit. A partir d'aquí hi ha 20 passades del Barça amb la participació de 8 jugadors fins que la pilota cau a peus de Gordon, que xuta i marca després d'1 minut i 18 segons de joc. Per tant, un minut de rondo del Barça fins que acaba amb el xut de Gordon. Des del segon 18 al minut 1 amb 18 segons.
3: Que bèstia, un altre cop.
0: Sí, sí.
3: I a més l'acció és paciència.
0: 20 passades de...
3: Rodri, Gavi, va a la dreta.
0: I participen 8 jugadors.
3: Va a la dreta, va a l'esquerra, i al final d'aquella passada, Gordon una mica...
0: Eric la filtra.
3: Tentes i rodolons, però l'acaba fent, no?
0: I la toca
4: un defensor, sí, la desvia una mica, té un pèl de sobre en aquest aspecte. Però bé, que ja sabem que el Barça és capaç de fer això davant d'un equip que jugava amb un 5-4-1, el que passa que com que van marcar aviat...
3: Li desmuntes, no?
4: Doncs ja... Escolta, crec que a la primera part, amb passades, el Getafe no va jugar a camp contrari. No va jugar a camp del Barça.
1: No va fer cap passe a camp del Barça, no?
4: No, només Soria, pilota, alguna pilota llarga, alguna tal, però jugada i sortint... No, a segona part sí que ja en van fer
0: alguna. Dani, que és el que he vist, al moment de l'inici, intenten una jugada per banda dreta del seu atac, acaba a mans de Joan i fan alguna combinació a camp del Barça. A partir d'aquí...
3: 83% de possessió, segons algunes webs, va tenir el Barça ahir, que és una barbaritat.
0: Ahir Bordalás te lo deia, que el gol del Barça al primer minut era un tret al peu, que s'havien fotut, perquè ja s'ha tapat l'aire tot el pla.
25: A mi no ha estat ni de bon tros dels millors partits que jo del Barça. Diria que dels pitjors. A mi no em va acabar de convèncer la primera part de l'equip. Molta lentitud, no guanyava tants canvis de posició com en uns altres partits, i a mi si em falta Pedri, ho noto. Rodri fa un papelón, però a mi si falta Pedri, el noto. Estic esperant sempre aquest passe que no, que és l'únic capaç de fer-lo, no?
4: Aquest passe, filtrar.
25: És l'únic. I el que s'està veient dia a dia, mira que mira un futbolista que m'encanta, no? Olmo, però que Fermín se'l menja. Fermín en aquest moment se menja l'Olmo.
3: Sí, està en un estat de forma molt bo, Fermín, ara mateix. És veritat. Sí. No. Dues dades sobre aquest Barça que vols
0: destacar. Sí, només una cosa, perquè dels 9 partits que ha jugat fins ara el Barça, en totes les competicions, els 8 de Lliga i el de la Champions, en 6 ha marcat el seu primer gol abans del minut 15. En 6 d'aquests partits, abans del minut 15 ha marcat el primer gol, dos més abans de la mitja hora, i el darrer l'ha fet abans també de la mitja part. Per tant, un Barça matiner a l'hora d'obrir la llauna i de marcar els primers gols del partit. I també que dels 810 minuts que ha disputat fins ara, sense tenir en compte els minuts de l'afegit, només ha anat per darrere en el marcador amb 10. El 7, des que Camello va avançar al Rayo, en el partit d'aquí del Camp Nou, i va empatar Rafinha, i els 3, des que ho va fer Fofana al Pizjuán, i després va igualar també el brasiler. Sí. Només en 10 minuts ha anat el Barça per darrere en el marcador, dels 810, quan el Barça de Flick era un equip que a vegades ens dèiem està acostumat a remuntar partits. Aquest any la dinàmica absolutament invertida.
1: No, amb això de una mica el tercer any de Flick, jo crec que aquest any, com explicaves en la primera jugada, jo crec que ja es pot dir, després de 9, 10, 11 partits, que el Barça té més control de la pilota que altres anys. Jo crec que Rodri t'ajuda molt, i després, gràcies a tenir més control, no et corren tant, ni el primer any tot el que corria el Barça enrere amb la defensa avançada, crec que no la té tan avançada, però és com si a poc a poc ha anat millorant, no? El primer any era... No sé, també els jugadors eren més joves, no? I paties més, però alhora t'ho passaves millor, no? Com quan neix el bebè, saps que neix el bebè?
3: Sí,
1: hi ha coses molt maques i molt tal, però...
3: Sé de què em parles, sí.
1: Exacte, hi ha algunes que pateixes, no? La segona ja era en adolescents, saps?
3: I ara som madurets, ja.
1: I ara jo crec que ja estem
0: a
1: la maduresa.
0: Que a la Min li diu, em sembla que és a Valdano, que li diu, ara tornem a jugar contra l'Inter i no ens empaten aquella... Ni el partit ni l'eliminatòria.
1: Sí. I no encaixes 7 gols, segurament.
0: No encaixes, clar.
1: Però, I acabes molt bé moltes jugades, llavors, com aquesta Gordon que et xuta, li toca un i llavors fas gol, però bueno, jo crec que està molt més rodó l'equip.
25: I no és el mateix tenir, perdó, a Rashford que tenia a Gordon. Però això la pressió. O tenia a Lewandowski i tenia a Rafinha, en aquest sentit. Vull dir, la pressió que fa l'equip dalt allibera de treball al centre del camp i a la línia defensiva, tot.
0: I que hi havia
3: o tenia De Jong o Rodri, per exemple.
0: No, que hi havia partits que havia jugat amb Lewandowski i Rashford.
3: Sí, això et penalitzava molt a l'hora de
0: muntar. A l'hora de poder implantar l'estil que vol Flick no és el mateix que fer-ho amb Rafinha i Gordon en aquestes posicions.
1: I crec que també és molt millor tenir Gabriel Jesús que Ferran Torres, per mi. com a suplent.
4: Ferran Torres fa més gols que Gabriel Jesús.
1: No, no, i en Ferran farà més gols potser sí, però amb la pressió que parlava el Pichi, fins i tot, jo... A mi...
3: Però Ferran era treballador en aquest sentit, també.
1: Sí, però Gabriel Jesús a mi m'agrada més, més bon jugador.
0: I a mi em sembla més fi de cara a porta.
4: Més què?
0: Més fi.
3: Més finet.
4: Ah. Veurem després Rashford amb els minuts que va jugar... i Gordon, ja dèiem, els minuts que van jugar, a veure els gols que marquen.
7: No,
4: si la pressió, ja ho sé, que la pressió...
7: No,
4: però si després no la toques, no la toques.
3: Bueno, però va bé, ja m'hi ha fet molts gols, i Gordon potser també.
4: Però pressió, però ha d'anar acompanyada amb una qualitat i amb unes condicions.
25: És que val 80 milions, eh? És que val 80 milions, té l'obligació de fer gols si dona assistència.
3: Ella a l'entrevista ens va dir que estava preocupat, diu, però jo, a la que faig un golet, em destapo, agafo confiança, ja em sé, és veritat, això ho veurem a
25: però que això la gent no ho valore, Dani, el que vull dir és que no ho valore que enguany l'equip ha millorat amb la pressió dalt.
3: I això li ofereix més oportunitats quan recupera pilota, vols dir?
25: No, que recupera pilota i no té el centre del camp, no ha de treballar, de córrer tant cap enrere i la defensa tampoc. Si tu pressiones bé a dalt i surten trastocalls de la pressió, recuperes moltes més pilotes.
4: I tampoc és la defensa de la primera temporada.
25: Que jugava
4: pràcticament al mig del camp i corrien aquests riscos. Evidentment que era la sensació de dir ai, a qualsevol moment. I tot això ho han anat millorant a través d'una temporada, la segona, i ara el fora de joc que fan en comptades ocasions, que està molt bé, perquè en comptades ocasions el rival no s'ho espera. Però ja no és allò que està a la línia del mig del camp, per tant...
1: I qui juga en aquest factor també, per mi també és important Joan, eh? O sigui, Joan García està molt acostumat a jugar molt lluny de... O sigui, s'ha acostumat molt bé a fer-ho. Hi ha moltes pilotes que...
3: Ell les treu, no?
1: Que les treu, que les talla...
0: Ahir comentaven a la Transmi també la seva capacitat d'en un partit com el del Getafe està connectat al partit. Perquè és un... pràcticament no atacava. I que, en canvi, quan en tens una o dos atacs del rival, en aquell moment estiguis despert.
1: O pilotes que arriben a l'extrem i l'extrem centre d'extrem rival i ell està avançat. O sigui, el gol de l'Inter, que parlàvem abans, que és Bastoni, no? Bastoni remata l'àrea petita. O sigui, amb Joan no rematen. O sigui, Joan està a l'àrea petita i agafa la pilota i no és ni una ocasió. Hi ha jugades així que... Però, clar, Flick va tenir, doncs, Ter Stegen, Chesney...
3: Va ser aquell dia, sí.
1: Jo crec que canvia, eh?
4: A veure, Joan García, que pràcticament... Li van xutar una vegada...
1: No parlo d'ahir, Dani.
4: Després del partit es va prendre dos frenadols perquè estava resfredat.
3: Què volies dir, sí?
1: És que...
25: No.
1: Amb el Lamin va...
4: Va anar entrenament...
3: Ara parlem de Lamin, mira.
4: De recuperació.
3: Volies dir alguna cosa d'això?
7: No.
3: Ja estàs, eh? Val, doncs mira, fem una pausa, que és pràcticament dos quarts d'una, i ara parlem un moment de Lamin i truquem al Miquel Agut perquè ens expliqui l'última hora del Girona i també si hi ha hagut o no alguna acció Anfield amb el City, perquè era el primer partit que el City jugava després de tota la polèmica amb la Premier League i amb aquesta sanció, no?, que vol imposar-li la Premier, o amb aquest càstig que vol imposar-li la Premier per irregularitats financeres.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Hi ha híbrids? I després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GEECO de Catalunya.
12: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
13: Preparats, llestos, ja!
26: I les Popcorn de Fritz Ravik no faltaran a la cita. Creu a la meta i comparteix el moment amb un snack cruixent, sorprenent i amb un sabor únic. Vine i deixa't sorprendre amb les Popcorn de Fritz Ravik.
12: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio.
14: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
15: RAC 1 Podcast.
17: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
18: Per exemple, parlarem de la hipocondria amb la periodista Cristina Puig.
19: El que per les persones normals no li fan massa cas o s'esperen anar a veure el metge, que és el que s'ha de fer, jo ja estic en alerta perquè ja he buscat què vol dir, què significa que hagi sortit això i els dies que fa que ho tinc, i això és un malviure.
17: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Dos quarts d'hora de la matinada, aquí seguim amb l'Àngel Pich Alonso, el Marc Marvà i el Dani Solsona, també amb el Roger Saperes per acabar de pentinar l'actualitat del Barça, abans del partit de Champions de dimarts. Demà, que és festiu, però demà farem un Tu diràs en directe i farem tota la prèvia des de Turquia amb la Marta Ramon i la Clara Rodergues d'aquest Galatasaray Barça de dimarts a les 9 de la nit. I ara tocarem al Miquel Agut, que ja el tenim per aquí. Hola, Miquel!
1: Què hi ha, Aleix? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Que se'n va ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora cap a Tenerife aquest dilluns, el Miquel Agut.
2: Deixa que viu, eh?
0: Ah, sí, sí.
1: Hòstia, tu, un tio que està més a fora que a casa seva.
0: No.
1: I escolta, ja que ara em diu que ha vist bé, tu.
0: No, perquè ell va venir, Carlo, a casa seva, a cuidar la casa del poble.
1: No està de viatge
0: amb l'Incerso o alguna cosa així. No.
3: Porta el banyador, Miquel.
1: Bueno, ja he vist, Dani, ja he vist que 28 graus demà.
4: Boníssim.
3: Les xancletes.
0: Que bo. Escolta, mira, deixa'm recordar-te, Miquel, que sé que t'interessa, que hi ha híbrids endollables.
1: Home.
0: I després hi ha el nou Omoda 9, superhíbrid endollable. És un SUV que juga una altra lliga. Té 537 cavalls de potència. Hòstia, una barbaritat. Tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Per tant, escolta, Omoda 9, superhíbrid endollable, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I el pots tenir des de només 41.499 euros, amb 7 anys de garantia.
4: Ja ho tens, Miquel, això.
0: 7 anys de garantia et donen, eh?
1: No,
0: descobreixo avui mateix.
1: Si no fos perquè hi ha aigua pel mig, podria no tenir-hi fa demà mateix.
0: Ves a Omoda Jaeco M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona, i podràs descobrir aquest Omoda 9 superhíbrid endollable.
4: El de Mataró li queda a prop.
0: Aquest li queda a prop. Sí,
2: amb el carnet de conduir inclòs, eh?
0: Sí, clar que sí.
4: Li regalen.
0: No, mira, abans d'anar al City i al Girona, per rematar l'actualitat del Barça, vols fer un apunt de Lamine Yamal i de Gabriel Jesús?
4: Sí, una mica sobre el debat que teníem ahir de Lamine Yamal i el seu descans després de venir d'una jornada de seleccions. Teníem el dubte si Flick el canviaria, li donaria algun tipus de descans o si ell s'autorregularia, i Flick va deixar clar després del partit que l'havia és més aviat la segona. I'm not sure if he
5: give everything today. No crec que avui ho hagi hagut de donar tot. També li he preguntat si volia que el canviés i m'ha dit que no. És Lamine. A Lamine se l'ha de mantenir el camp perquè li encanta jugar al futbol. És clar que de vegades s'ha de gestionar la càrrega, però crec que especialment la primera part ha estat fàcil per ell i la segona ha estat més implicat en el joc, en els 1 contra 1, creant algunes ocasions. Estic molt content amb ell perquè la seva actitud és bona. Because his attitude
4: is good. Doncs per tant, que li va preguntar i la resposta de Lamine, doncs que no calia que el canviés. Aquesta temporada només ho ha fet en 2 partits de Lliga, el camp de l'Elx i el camp del Llevant, al minut 65 i 66 respectivament.
0: I de Gabriel Jesús, ja que hi és?
4: Sí, també perquè ho apuntava ahir al Molló i em va semblar destacable sobre Gabriel Jesús i les seves estadístiques, que són espectaculars. 129 minuts, 7 xuts a porta, 3 gols i un pal. Màxima efectivitat del brasiler en els pocs minuts que va tenint, però que els va aprofitar, i de quina manera?
0: 129 minuts, 3 gols i un pal. De Lamine, que el Dani l'ha votat i va dir que hi va fer un entrenament.
3: Però, clar, que ha dit Flick a la
0: totalment,
3: primera
0: part. Totalment, el que has dit tu.
4: Que la segona es va implicar més en el joc. A la primera vaig estar una mica de vacances.
0: Però el que vull dir és que et condiciona. És que tenir-lo allà pasturant, sí o no? És que et condiciona al rival, a tothom. Tothom està espantat, li posa un, dos tios allà a sobre. Potser ell no està fi, però això et condiciona que puguis anar per l'altra banda, potser. No sé, jo ho veig així. No?
2: No només et condiciona el rival, sinó jo crec que també el Barça.
0: El mateix equip, saps? Clar.
2: El propi equip sap que el tens allà o que en cas que el partit es compliqui és una opció. I abans parlàvem dels anys anteriors de Flick, hi havia moments en temporades anteriors on gairebé era
4: un abús.
2: Pilotes a la mina.
4: Cap a la dreta, no? Cap a la dreta.
0: L'únic recurs.
2: Era una cosa exacta. I crec que aquest any això a la mina també l'ajuda a saber que si un dia es dosifica, doncs hi ha altres jugadors que sobresurten i que ell doncs és el millor, o potser és el més desequilibrant, però no és l'únic recurs que té l'equip.
0: Dit això, com deia el Dani, has de saber en quin partit ho fas.
1: Home,
0: vull dir que en això és intel·ligent, vull dir, no, un dia
3: si és Champions... Atlético, no. Si és Atlético Madrid, és el Galatasaray, tots aquests.
4: No, no, mig de vacances li dona un gol a Koundé, eh?
0: Sí, a la segona part.
4: Així, per acabar de rematar-ho, vull dir que... Però el primer tram de la primera part, recordo que destacàvem també aquí a RAC1 que el Barça estava jugant molt més per l'esquerra que no pas per la dreta, en el sentit del que deia el Marc, que el Barça havia abusat moltes vegades de jugar només per la via de Lamine. Sí, sí.
0: Sí. Jo no sé si ha de descansar o no, però clar, és que ara és Galatasaray, important, Betis, important...
4: Ah, el següent potser descansa.
0: PSG, aquest és importantíssim, tot i que la teoria... Eres tu la teoria de que el PSG no, que s'ha de centrar al Madrid? No, no eres tu, ja em confonc de tertúlies. Ferran Martínez.
3: Quants partits va destacar?
0: Va dir al Madrid aquella setmana.
3: Van canviar a Messi. Que va... No, avui no jugues.
4: Sempre dèiem que en Messi era millor al revés, no? Que, és a dir, que algun dia parlessis amb ell i que comencés d'inici més que no treure'l del camp, que l'havies de convèncer perquè comencés a la banqueta i sortia aquella mitja hora.
0: No, però els jugadors feien igual que Flick, li deien, Leo, com estàs? No, estic bé, vale, pues jugo.
4: Però que li descansava, tu... era, queda't avui a la banqueta, només avui sortiràs... Perquè si no, després
3: era impossible
4: dir-li, Leo, què?
3: Tu imagina't a l'entrenador del Sant Just preguntant-li al Marc, vols canviar? Tu què creus que diria el Marc? No, mister, no, que estic bé.
0: Tu has de saber si...
3: No, tu estàs bé.
0: Volíeu jugar,
2: vosaltres. Mai
3: endavant és el canvi.
2: Ja t'ho jugava. Messi al camp de la Real Societat, que el va deixar a la banqueta.
1: Ostres, pollastre.
2: Pollastre que es va muntar.
0: Bueno, però venia d'un entrenament...
2: Que van tenir que anar els capitans a dir-li, volia obrir expedient.
0: Venien d'un entrenament, d'una polèmica en un entrenament, i el deixa i la seu allà per castigar-lo. Sí, sí.
4: Aquell venia ja...
0: Triplet, va acabar allò.
2: Ja, per això. No se sap com. Sempre hi ha algun punt d'inflexió a les temporades.
4: Després d'allò va venir la seva absència en un entrenament després de portes obertes.
0: El Reis, el dia de Reis amb els nens.
4: Zubizarreta va saltar...
3: És molt difícil... Hi haurà algun, evidentment que n'hi ha. Però molt difícil que un entrenador li pregunti
0: a un jugador.
3: Un jugador i el jugador diu, sí, sí, canvia'm.
0: És molt difícil?
2: A la final de la Copa d'Europa a Sevilla, l'entrenador que tenia jo anava preguntant, Lobo, canvio?
3: Ja et va canviar tu.
2: I el va canviar al minut 112, o jo què sé.
0: Ningú volia canviar, no?
4: Si vas preguntant,
0: a veure, una final de Copa Europa.
2: Què et dirà? Un davanter que si fa el gol és l'héroe nacional aquí a Catalunya, seria el Koeman de Tor que fa el primer gol que dona una Champions i diràs, no, canvia-me, mister, que estic cansat.
0: Que lo meta pitxi. Canvia-me que lo meta pitxi. Són molt bons.
1: Jo crec que hauria d'haver... O sigui, hauria d'existir una conversa prèvia abans de jugar al partit.
0: Que deia el Roger.
1: No? Per fer aquesta pregunta. Si no, ja saps que et dirà que no.
0: Bé, gràcies, Ape.
4: De res, que vagi bé, bona nit.
0: Demà més, amb aquesta prèvia del Galatasaray-Barça, dimarts Galatasaray-Barça, dimecres Roma-Madrid i... City-PSG, dimecres. Partides de Champions. De fet, serà el primer partit del City a l'Etihad. Des que l'han declarat culpable a la Premier League per aquests càrrecs d'irregularitats financeres. I avui ha estat el primer partit del City a la Premier, després de l'aturada FIFA i de tot l'enrenou. Miquel, n'has estat pendent d'aquest Liverpool 0, City 3, Déu-n'hi-do?
1: Sí.
0: Hi ha hagut alguna cosa? Hi ha hagut, no sé, cridòria, protesta?
1: Sí, cridòria. Jo m'ho esperava pitjor, sincerament, des del punt de vista de l'hostilitat de l'afició de Liverpool. Per posar-nos en context, hem de recordar que ara que s'està parlant de si finalment el City, que ha presentat recurs i s'espera que a finals de gener hi hagi una resolució d'aquest cas, si el City acaba sent declarat finalment culpable... Què passarà amb els títols que ha guanyat el City, que alguns els va guanyar davant del Liverpool de Klopp. I, és clar, llavors el Liverpool se senten agreujats per el que ells consideren, avui hi ha unes quantes pancartes, ho hem vist, com a tramposos. I hi havia un càntic que s'ha sentit molt en els minuts inicials de partit i quan ja veien que perdrien avui a Anfield els aficionats del Liverpool, en què deien, sabeu que sou uns bastards tramposos. L'afició del City ha reaccionat portant plàtans inflables, si ho heu vist, que n'hi havia

0: Recordes l'última vegada que vas riure sense parar? El 29 d'octubre riuràs el doble amb Andreu Casanova i Charlie P al Casino Barcelona Comedy. Una nit, dos estils i doble ració d'humor sense filtres per només 20 euros. Entrades a casinobarcelona.com.
1: Ai, que ràpid passen les coses bones.
2: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
1: O els 10 dies Nissan...
2: Com?
1: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: I Maresca deia que aquest era el missatge que havia donat als jugadors perquè poguessin tolerar la pressió externa arran del cas que els afecta.
5: My message. El meu missatge als jugadors des que ens vam retrobar després de les eleccions va ser: hi haurà molt soroll, no us puc dir el contrari, ara bé, hem d'aprendre a portar la situació i guanyar partits, que és la nostra obligació. I com hem fet avui, nosaltres també hem de fer el nostre soroll guanyant partits amb el nostre estil.
6: To win games in the way we want today.
4: I al final els que han fet soroll són els seguidors del City, que hi havia una cantonada de l'estadi mentre la resta era buida. Diu el tècnic que està d'allò més content i encara no perd l'esperança d'una resolució positiva del cas del presumpte incompliment del fair play financer.
6: Absolutely, you cannot imagine how happy I am.
5: No et pots imaginar la felicitat que sento. No m'importa el soroll perquè jo em dedico a preparar els partits. Tant de bo pugui parlar de tot plegat quan guanyem el recurs.
6: When are we gonna win the appeal?
4: Doncs això és el que diu Maresca. De moment té l'equip amb 18 punts de 18 possibles, 3 més que l'Arsenal, líder de la Premier, i com deies, dimecres a l'Etihad amb Pep Guardiola per donar suport moral a les graderies de l'estadi, partit de Lliga de Campions contra el PSG.
7: Va, doncs això, clar, ara fins que no hi hagi la resolució, que poden passar anys, però vés a saber, aquí poden... com el tema Negreira, aquí et poden anar dient i anar dient i anar dient, però aquí no hi ha una resolució.
8: Però quin és el càstig en el supost d'aquí...
4: Això no se sap, Dani, encara.
9: Pot ser
4: és
9: econòmic,
4: a dir, ara mateix
9: el
4: calendari seria que a finals de gener s'ha de saber la resposta de la Premier League al recurs del City. I en el cas que la Premier League desestimi el recurs del City, a partir d'aquí és probable, perquè no es pot anar al TAS, perquè no permet la regulació britànica, que es vagi a la justícia ordinària i que el cas s'allargui més. Però el termini hauria de ser més o menys aquest, i després s'hauria de discutir quines són les sancions que s'apliquen. Hi ha moltes hipòtesis, però encara no hi ha cap certesa en cas que el City sigui declarat finalment culpable.
7: A mi un expert en aquesta matèria, un expert en dret esportiu, em deia l'altre dia, això pot trigar anys. Si van a recurs, pot trigar anys. Anys vol dir de 5 a 10 anys,
10: sí.
7: Aquella és una sanció definitiva. És que es pot allargar moltíssim en el temps.
8: És que la investigació ja porta anys.
7: Sí, sí.
8: No?
10: És a dir, va haver-hi una primera investigació sobre un altre període de temps, el City va recórrer el TAS
7: i va guanyar.
10: Va guanyar i se li va donar la raó al City, i ara s'ha reobert, no s'ha reobert, ara és un altre cas nou durant un altre període de temps. Però vull dir, jo crec que és important destacar que qui obre aquest cas i qui li plantegen al City tots aquestes aquesta possible culpabilitat és la Premier, o sigui, és com si aquí ho fes la Lliga.
7: Tebas, sí.
10: Sí, ho fes Tebas, vull dir, allà ho ha fet la Lliga de Futbol Professional de la Premier League, qui li planteja això en el City.
4: No és pressionada cap... Marvan al seu moment per molts clubs de la Premier que van induir-la a obrir aquesta investigació perquè el City era qui regnava en el futbol anglès.
10: Per això vull dir que al final la Premier està dirigida per als propis clubs, no? Vull dir que d'alguna manera no és que hi hagi un òrgan extern que hagi anat i hagi dictat tot això, i per això jo crec que acabarà segur la justícia ordinàries. Que...
7: Dit això, no els ha afectat massa, és cert que l'expulsió els ajuda, però fins a llavors anaven 0-0, i com deia el Miquel, em mereix que tu, estan jugant bé, guanyant, a veure què tal dimecres al City PSG, però té bona pinta aquest City, que està anant de menys a més, clarament. Tres quarts d'una, a veure, demà juga el Girona a Tenerife, per tancar la vuitena jornada de Lliga Segona Divisió. El Girona que torna a un estadi de gran record, perquè l'últim partit que va jugar a l'Heliodoro Rodríguez López va ser el 19 de juny del 2022, i va suposar l'última ascens a primera.
11: Tens clar el discurs que faràs demà davant dels aficionats des del balcó de l'Ajuntament de Girona, a la plaça del Vi?
12: Sí, mitja català.
13: Català.
12: Ja sí. Està. Estem? Doncs...

0: Gracias a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Gracias.
2: Això va ser l'última roda de premsa a l'Heliodoro Rodríguez López del Girona, eh? Amb Miquel Agut preguntant-li a Mitchell què diràs demà.
3: M'està caient la llagrimeta.
2: En la celebració. Mitchell català va dir. Sí, sí, que ho va dir i ho va cantar-ho. Hosti, sí. quina, et fa il·lusió, no, suposo, tornar a aquest estadi 4 anys després?
3: Mira que et diré que no, perquè tornar a aquest estadi vol dir tornar a segona divisió, lladre. A mi em faria il·lusió,
2: home, ja,
3: doncs,
2: ja
3: anar a qualsevol de primera.
2: Sí,
3: però sí, home.
2: Un bon record.
3: Evidentment que és un bon record, evidentment que és vaja, un dels millors records de la meva vida, professional i personal, i això ho he dit sempre, però, ostres, hauria desitjat trigar molt més a anar a aquest estadi, o si més no, una temporada més, en el supòsit que el Tenerife hagués aconseguit l'ascens a primera divisió. Però vaja, al final, seguir el Girona sempre és una alegria, sempre és il·lusionant, i demà al matí cap a les Canàries, sí.
2: Si el Girona guanya demà, se situa quart, empatat amb el Mallorca, i a 4 punts de l'ascens directe, perquè, bé, ha de jugar l'Eibar encara, però el Castelló ha perdut en aquesta jornada. Com es presenta el partit, Miquel, que demà narrarem a RAC1 a partir de 8:45?
3: Doncs mira, el partit, el Girona només té les baixes de Justin i d'Estuani, recupera tots els internacionals, ha viatjat l'equip avui amb 23 futbolistes cap a les Illes Canàries, i segons Quique Álvarez es tracta de mantenir el nivell i demostrar que la plantilla cada cop és més madura i està construint un equip més sòlid.
4: Els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper, i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
3: Ara sí, això sobre el record del partit de Tenerife, ara el que diu Quique Álvarez sobre la plantilla, que la veu més sòlida, més feta, i que per tant veu l'equip amb més opcions.
4: M'han fixat una línia, hem d'intentar no baixar-la, recuperem gent, s'ha de notar aquesta gent, i és el que penso, no penso molt més enllà. Sabem que serà difícil, amb humilitat, però la meva idea és això, que l'equip vagi donant passos a ser un equip més difícil de batre, més regular i més perillós pels rivals.
3: Veurem si demà es manifesta aquest perill pel Tenerife. El partit a les 9, des de mitja hora abans a RAC1, arbitrarà Palencia Caballero, un àrbitre donostiarra, i al VAR hi haurà tota una garantia, entenguis la ironia, com del Cerro Grande.
2: Ostres, endavant. Bon viatge demà, surts molt d'hora, no?
3: Sí, serà de nit encara, però vaja, està bé.
2: Li desitgem que descansi unes hores, no, al Miquel, i que demà narri molts gols del Girona a l'Heliodoro i el Girona continuï en aquesta zona alta.
5: Porta crema pel sol.
2: Clar, per si de cas, és una gorra. Bon consell, Àngel, m'agrada.
3: No, sempre, jo els consells d'en Pichi sempre em prenc nota, ja ho saps.
2: Miquel, una abraçada, bon viatge, demà ens escoltem.
3: Una abraçada a tots, bona nit.
2: Adéu-siau. El Sabadell, de moment, 5è, 16 punts. El Girona, 7è, 14.
5: No, va acabar guanyant en 10, el Sabadell.
2: Guanyant amb el camp del Ceuta, sí.
5: Impressionant, el Sabadell.
2: Sí, sí, no, realment, hi ha 9 jornades, que vol dir gairebé mitja primera volta, és espectacular.
5: I té grans seguidors.
2: Sí, sí, i tant.
6: Bona premsa.
2: Si demà el Girona guanya, supera el Sabadell, i el Girona se situarà quart, i el Sabadell baixarà una posició i serà 6è. I diumenge que ve tenim un Burgos-Sabadell. Fora de casa, tu. A la mateixa hora que el Madrid-Sevilla. M'hauré de dividir.
6: Burgos és el plantío?
2: El plantío.
6: Sí, plantío,
2: eh? Diumenge que ve a les 9, Burgos-Sabadell i Madrid-Sevilla. Els dos a la mateixa hora.
7: Que complicat, el Sabadell ja fa temps que ho estem
2: ja fa temps
7: dient,
2: que ho dius,
7: eh?
2: Sí. A veure, per tancar tertúlia, amics, el Saragossa ha empatat avui a 4 al camp de l'Atlético Madrileño. Perdia 4-2 al 95, ha fet el 4-3 al 99... i el 4-4 de penal al 102. Tu imagina't el que pot haver passat en aquest tram final de partit. Atlético Madrileño 4, Saragossa 4.
5: Saragossa portava 5 victòries consecutives, sí. Em sembla.
2: Sí, i continua líder, d'aquest grup 2 de primera federació.
7: És que si no puja aquest any...
2: Complicat. Ja, ja. Que per cert, aniran de festa els jugadors. Veu sentir o no, Ibai?
7: Sí,
2: va dir això, mira, de les festes del Pilar, que clar, són demà.
8: Sí, mira, voy a decir, porque voy a... Vamos a hacerlo con naturalidad para que luego no haya sorpresas, porque es una cosa que aquí en Zaragoza pues ha habido muchas veces, incluso intuyo que malos entendidos. Fiestas del Pilar, chavales jóvenes, venimos de una buena dinámica. El domingo jugamos y ganamos. El domingo os los podréis encontrar seguramente a las 3:30 cuando lleguemos por ahí, porque tienen el permiso del entrenador para poder ir por ahí y disfrutar. El martes libramos, entonces el lunes puedo entender también que os lo podáis encontrar. A partir de ahí, el jueves, un pequeño concierto y para casa, el resto de días a descansar, pero para que sepáis que hay naturalidad ello y que bajo responsabilidad del entrenador, que saben ellos cuándo pueden disfrutar de las fiestas, que creo que se lo merecen y deben, ¿vale? Venga.
2: Bueno, venga. Per la gent de la festa. Ja va avisar als periodistes de dir, no me rajeis.
1: Bon entrenador.
2: Sí, doncs pues avui anàvem perdent 4-2 i deien, no, anirem de festa. I bon salvat 4-4, i Ibai Gómez ha dit això des del camp de l'Atlético Madrileño, mira.
8: A veure. Ha aparecido, creo que la Virgen, porque es verdad, repito que ir al minuto 98 y medio, perdido 4-2 y empatar, creo que ahí algo tiene que haber, aparte del alma del equipo. Y sí, tienen mañana libre, el martes también, al que seguro que no veáis, es al que se ha equivocado hoy, que soy yo. Bueno, los chavales sí, yo no me merezco.
2: Los chavales pueden ir de fiesta porque ha aparecido la Virgen del Pilar, pero yo no, que me he equivocado yo, digo, el planteamiento. Sí, sí. Doncs això, 4-4, líder al Saragossa d'aquest grup 2 de Primera Federació.
6: Sí, sí, algú ens està escoltant des de Saragossa ara, no? Potser es troba...
2: Sí, estan tornant de Madrid, no? Estan tornant de Madrid, clar, clar, saber. El Sant Andreu és 13è, amb 8 punts, i juga dilluns, juga aquest dilluns al camp de l'Hèrcules per tancar jornada, a 6:15 de la tarda. L'Europa està en descens amb
6: ha guanyat,
2: 7
6: però?
2: Punts, sí.
6: 2-1.
2: I el Nàstic 8 punts fora del descens. Per tant, Sant Andreu i Nàstic 8 punts fora del descens, el Sant Andreu amb aquest partit pendent, i l'Europa en descens, que ha guanyat avui, amb 7 puntets. I l'última, mira com sona el vestidor del Prat.

0: que s'ha classificat per la Copa i jugarà amb l'Atlètic Club de Bilbao. Sí, sí. Això sí que és xulo, eh?
1: Brutal. L'any passat era l'Atlètic Sant Joan.
2: Copero.
0: Clar, sí.
3: Però per què, juguen a l'Hospitalet? Per capacitat?
0: Sí, perquè el CAP no deu complir els requisits que demana la Copa, a vés a saber.
1: Sí, sí, no? L'any passat que li va... O sigui, va ser l'Atlètic Sant Joan, l'equip que... Sí, sí, ens vam classificar, i no et permeten, la federació no et permet que juguis al teu camp. O sigui, t'obliga a una sèrie de condicions, venen allà uns tècnics de la federació i diu, això no compleix, busqueu-vos un camp que compleixi.
0: I la feixa llarga ho compleix. I juguen al camp de l'Hospi el dia 29 d'octubre, un dijous, Prat Atlètic de Bilbao, tu, visitarà la feixa llarga.
1: Cristian Gómez, l'ex Perico, sí? Que és l'entrenador del Prat.
3: Ve a entrenar els dijous.
1: Ben tu o no?
3: Sí.
1: Home, boníssim.
0: Que bé, que bé, que bé, que bé. Amb els veterans?
3: Sí.
0: Que bona, sí, molt bé. Escolta, res, una abraçada, moltes gràcies, que és tardíssim. Pitxi, Solsona, Marvà, que tinguem una bona setmana, ens veiem diumenge que ve.
1: Gràcies, Aleix.
0: Ens veiem una setmana molt intensa amb Champions i Lliga. Una passa molt ràpida i rematem el Tuiràs amb la resta de qüestions.
4: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
7: Busques un vehicle híbrid?
8: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
7: Més eficient, és menys consum.
8: Més potent, és més cavalls.
7: Tot a Romauto.
8: Barcelona.
7: Molins de Rei.
8: Mataró.
7: Blanes.
8: I Santa Coloma de Farners.
7: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
8: RomautoNissan.com.
7: Romauto.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda Jaeco Autovivo Sant Boi.
12: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: Quatre i la una. Atenció, perquè Autobeltrán ha tornat. El concessionari Mercedes-Benz de referència a Barcelona torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei, tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz. A Sant Gervasi, a l'Avinguda Bonanova, hi ha un nou gran espai també a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'altura del que espereu de Mercedes-Benz. Autobeltrán ha tornat per oferir-vos una experiència 5 estrelles. Una mica de bàsquet, amb la bona notícia que ha arribat a l'últim partit dels catalans avui a la Lliga ACB, que és el del Barça. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
13: Hola, bona nit.
0: El Barça ha superat el València per 89 a 86, partit intens i ajustat, un triomf que ha evitat que perdessin tots els catalans aquest cap de setmana. Dani?
13: Sí, en una mostra de creixement i de major solidesa de l'equip blaugrana, com fa un parell de dies contra els Alguiris, manava de 10 ben entrat al tercer quart, però en aquest cas ha sabut mantenir el tipus malgrat la millora valenciana de la mà de TJ Shorts, de Mirotic o d'Harmony Brooks, la solidesa d'un joc interior format per Iwoma i Nebo ha acabat també de tancar el triomf amb minuts de qualitat per Agus Ubal, que parlava RAC1 de la victòria després del partit.
14: Era important per nosotros medirnos con una de las potencias ahora mismo de la liga, así que nada, importante también esta victoria para seguir afianzando nuestra técnica, nuestra táctica, así que nada, muy contento a disfrutar, a descansar hoy, pero ya mañana a preparar el partido del martes.
13: Com deia Ubal, contra un València invicta a Europa, dia feliç al Palau Blaugrana per, com deies, evitar el ple de derrotes catalanes. Al migdia han caigut el Kitchener es Manresa de manera molt contundent, 120-83 a la pista del Madrid. Més ajustada ha estat, però, la també derrota de l'Ilerna Lleida, 91-89 contra l'Obradoiro. El Joventut, al primer torn de la tarda, ha caigut clarament 93-73 a la pista del Baskonia, amb un molt mal tram final. 6 al Barça, 2 victòries, 1 derrota. 12 i 15 Girona i Lleida, amb una victòria i 2 derrotes. I dos catalans ara mateix en descens. Joventut sense cap triomf, però encara amb un partit pendent, el jugat dimecres contra l'Andorra. L'únic conjunt que de moment ha perdut els 3 partits i és cué, és el Manresa.
0: I pitjor, encara li han anat les coses de l'Espar Girona a la Lliga Femenina. Han saltat ja les alarmes, després de sumar la 5ª derrota seguida, Dani.
13: Sí, un fet absolutament inusual a Fontejau. Avui ha perdut davant el Jairis, 48-64, i a més, ha perdut també Iana Martín per lesió a un dit. Veurem quin és l'abast. Són ja 3 derrotes en Lliga, derrota a la final de la Lliga Catalana i també eliminació de l'Eurolliga. Doncs bé, al Superesports ha passat el director esportiu del club, Pere Puig, i com és habitual, en ell ha estat meridià i ha deixat molts titulars amb notícies. Hi haurà reforços.
15: Segur que hem de fer algun retoc a l'equip, amb això hi estem, i possiblement doncs, en propers dies doncs, arribarà alguna novetat. Però el mercat tampoc està per trobar jugadores que realment ens facin fer una passa molt, molt, molt endavant. I segur que també ho hem pagat en aquest mercat, no hem estat encertats, no he estat encertat, vaja. I no hem trobat jugadores adequades per poder competir. Altres clubs han sabut adaptar-se a aquest nou panorama de com està el bàsquet femení i en aquest cas nosaltres no ho hem sabut fer.
13: Doncs esperarem que les notícies arribin. El que està clar és que hi haurà canvis. També ha explicat que Laura Quevedo ha de passar per quiròfan i que Mercerón evoluciona més lent del previst. Derrota gironina també del Cadí la Seu, 72-50 davant l'Azul Marina de Mallorca.
0: Així anem a la jornada de bàsquet aquest cap de setmana. Gràcies, Aguilar.
13: Adéu, Aleix, gràcies, bona nit.
0: Adéu, bona nit. Una pausa i repassem tota la matinal i migdia que hem tingut de motor.
16: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
17: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat. Totes les marques. Expro Reus, del 9 al 12 d'octubre, t'esperem!
18: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
19: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
20: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
21: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GEECO de Catalunya.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
22: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
23: Mira, ja ve, recta final.
24: Mola de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
25: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
26: Un autèntic bochorno.
22: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
22: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
27: RAC 1.
0: Repassem ràpidament el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
28: Hola, bona nit.
0: Marc Márquez ha perdut el liderat de MotoGP avui a la cursa.
28: Sí, l'havia recuperat ahir guanyant l'esprint i avui l'ha tornat a cedir per només 2 punts a la cursa del Gran Premi que ha acabat 6è i que ha estat un festival d'Aprilia. Victòria de Marco Bezzecchi, segon Raúl Fernández, tercer Jorge Martín, que torna a avançar Marc Márquez de la classificació general i se situa al capdavant amb 2 punts més, i quart, Ayo Gura, pòquer històric d'una marca, la de Novale, que té 4 motos a la grella de MotoGP i les ha situat totes 4 al capdavant. Pel que fa a Marc Márquez, és veritat que el titular del dia diu que ha perdut el liderat, però ell fa un bon balanç d'aquest Gran Premi d'Indonèsia, que històricament no li havia anat bé i on era previsible que els pilots de Ducati patissin més que els d'Aprilia. El sentim Marc Márquez a DAZN.
29: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento.
28: I és que Marc Márquez mai havia pogut acabar fins avui una cursa de Gran Premi a Mandalika. 4 participacions, 4 retirades i 2 amb lesions greus. Diplopia quan encara corria amb Honda, fractura a l'espatlla dreta l'any passat, afortunadament quan ja havia guanyat el Mundial amb Ducati a Motegi. Per tant, ja es veia venir que no seria un cap de setmana favorable i encara bo que ahir va guanyar l'esprint. De fet, acabant 6è, a 10 segons del guanyador i superat també per la KTM de Pedro Acosta, que ha estat 5è, Marc Márquez ha estat avui el millor pilot de Ducati a la cursa.
29: Sabíamos que aquí las Aprilias irían rápidos, pero bueno, hasta que no pasa, tú tienes que ir convencido con lo tuyo. Lo he hecho todo el fin de semana, he ido convencido, lo he hecho la carrera, he gestionado... riesgos, beneficio, y he visto que no podía más, no daba para más hoy, y bueno, he intentado sacar el máximo. Mantener a Ogura y a Costa ha sido muy complicado, pero bueno, me he intentado aguantar ahí a ver si había algo, a ver si se adelantaban de malas maneras, pero bueno, no ha habido esa oportunidad.
0: Aquestes són les reflexions de Marc Márquez, que ha perdut el liderat, i en canvi l'ha recuperat Quim a Jorge Martín.
28: El madrileny d'Aprilia ha acabat 3è i arribava a Indonèsia amb 2 punts de marge sobre Marc Márquez. Ahir en quedava 4 amb el resultat de l'esprint i avui amb el de la cursa torna a estar per davant, de fet, exactament com estava, amb 2 punts més que el Cerveri.
29: Exacto, misma distancia y una carrera menos. Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, el liderato hoy viene. Lo importante yo creo que es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos, días en los que pierdes, pero lo importante es no hacer errores, sacar el máximo. Hoy seguramente el máximo era un tercero, porque no tenía más. Ayer creo que tenía algo más, podría haber ganado seguramente, pero bueno, estas son las carreras, de eso se trata, ¿no? De un día ganar y otro aprender, así que me voy contento de este finde. Tengo ganas ya de descansar un poco de esto días, porque quedan 5 carreres muy importantes y bueno, vamos a ir a tope por ellas.
28: I Marco Bezzecchi, que ha guanyat, no acaba de quedar del tot despenjat de la lluita pel Mundial. És tercer, 46 punts de Martín i 44 de Marc Márquez.
1: For sure, can help.
5: Segur que hi pot ajudar. Venir aquí aquest cap de setmana sabent que podria ser ràpid i que si treballava bé podria recuperar punts. Ahir vaig tenir un incident de cursa, pot passar. I què hi pots fer? Posar-te a plorar i no sortir avui o intentar donar el màxim? Doncs al final és el que he fet i tot i que hem perdut més que guanyat, encara hi som, una mica.
6: A little bit there.
28: Encara a MotoGP, Àlex Márquez ha acabat 7è, Àlex Rins 15è, Maverick Viñales 17è i Aleix Espargaró no ha sortit avui a la cursa. Tenia problemes de síndrome compartimental.
0: Així ha anat la carrera a MotoGP. Del cap de setmana hem de destacar, Quim, que tenim nou campió a Moto3.
28: Murcià, de 18 anys, ha sentenciat el títol amb la desena victòria de la temporada. El podi de Moto3 l'han completat David Almansa segon i Brian Uriarte tercer. Els catalans, Joel Esteban novè, Valentín Perrone 13è i fora dels punts, Marco Morelli 18è. I a Moto2 el Mundial està gairebé tan ajustat com el de MotoGP perquè ha tornat a guanyar Ethan Guevara i s'ha situat a només 5 punts i mig de Manu González, que remuntant des de la desena posició fins la segona ha aconseguit salvar el liderat. Dani Olgado, tercer, ha completat el podi. La pròxima cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premi d'Austràlia d'aquí dues setmanes, serà l'última visita a Phillip Island.
0: Aquest circuit mític de Phillip Island. Perfecte, doncs d'aquí dues setmanes en parlem. Gràcies, Quim.
28: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit. I encara motor, també hem de parlar del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, que ha guanyat Max Verstappen i que costa el títol a Kimi Antonelli. Hola, Álvaro Demà, bona nit. A veure si podem saludar l'Álvaro Demà i fem la crònica de la Fórmula 1 de seguida amb el company i especialista de Fórmula 1. Ara sí, Álvaro, què tal?
7: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: Hola, bona nit. Com dèiem, victòria de Verstappen, la segona consecutiva, a més, i pas de gegant, d'Antonelli cap al seu primer Mundial de Fórmula 1.
7: Sí, Max Verstappen va aconseguir la setmana passada al circuit de Sepang la seva primera victòria de la temporada i ara no hi ha qui l'aturi. Ha estat el gran protagonista del cap de setmana a Singapur, va aconseguir la pole position i la victòria a l'esprint i també la pole position i la victòria al Gran Premi, el seu primer triomf al circuit urbà de Marina Bay. El de Red Bull sortia primer, s'ha mantingut al capdavant a la sortida, ha liderat les 62 voltes fins a la bandera quadres i ha aconseguit la victòria per davant de Charles Leclerc, segon a 7 segons, i de Kimi Antonelli, que ha completat el podi en la tercera posició. Més enllà de Max Verstappen, Antonelli és el gran beneficiat de la cursa d'avui a Singapur. Ha pujat al podi després de superar a Norris i a Hamilton als compassos finals del Gran Premi. I a falta de 6 grans premis per acabar la temporada, disposa de 102 punts d'avantatge sobre Russell, que avui només ha pogut ser novè, 111 punts més que Lewis Hamilton, que avui ha estat sisè, i 119 més que el guanyador d'avui, Max Verstappen. Això vol dir que el proper Gran Premi, d'aquí a dues setmanes a Austin, a Texas, als Estats Units, Antonelli tindrà una primera pilota de partit per assegurar-se el títol quan encara quedarien 5 grans premis per acabar la temporada. És molt difícil, el més normal és que no passi, però als seus 20 anys i a la seva segona temporada com a pilot de Fórmula 1, Antonelli podria assegurar-se el títol a falta de 5 curses pel final. Cursa discreta, una més, de Carlos Sainz i de Fernando Alonso, 14è de Williams, 16è el d'Aston Martin, el proper Gran Premi, com diem, d'aquí a dues setmanes, 25 d'octubre, als Estats Units.
0: Doncs d'aquí a dues setmanes torna a les motos i torna a la Fórmula 1, a veure si Antonelli ja es proclama campió del món. Gràcies, Álvaro.
7: Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
8: Winamax, el més important és guanyar.
0: Ja ens queda, com sempre, l'últim minut, avui amb el Pau Bonastre. Hola, Bonastre.
9: Hola, bona nit.
0: Què més hem de saber d'aquest dilluns 12
9: doncs,
0: d'octubre?
9: Sí, efectivament, dilluns festiu, un futbol de primera, llevant Sevilla a les 9 del vespre, segona, 4 partits, a més del Tenerife-Girona, també juga el Valladolid, el Albacete a les 2, Burgos-Granada a un quart de 5 i Oviedo-Ibar a dos quarts de 7. A la primera federació ja han dit que juga el Sant Andreu al camp de l'Hèrcules a un quart de 7 de la tarda. I aquest dilluns arrenca el Mundial d'Hockey Patins masculí, debuta la selecció espanyola contra Itàlia, dos quarts de 9 del vespre, hora catalana, competició que juga el Paraguai. Recordem que aquesta passada matinada la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del món després de guanyar l'Argentina a la final. I també aquest diumenge el Club Natació Catalunya s'ha classificat per la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. Dissabte ho van aconseguir el Terrassa i el Sabadell.
0: Molt bé, gràcies, Pau, a descansar.
9: Bona nit.
1: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
10: RAC 1.
11: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
4: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
12: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
13: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
3: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
15: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
22: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Us hi esperem.
23: Mira, ja ve, recta final.
24: Mare de Déu.
15: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
25: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
26: Un autèntic bochorno.
22: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
15: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
22: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Aquí ho deixarem, gràcies al Dani Manzanera i a la Laia Biurrun a la part tècnica i, evidentment, a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, tot i que sigui festiu. Aquí serem en directe per viure el Tenerife Girona i després fer un Tu diràs de prèvia de Champions. Demà serem a Turquia per fer tota la prèvia del Galatasaray Barça de dimarts. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
30: Tu diràs.
3: RAC 1. Notícies. Júlia Manero.
31: Bona nit, són un quart de dues. Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana a les eleccions espanyoles. Després de dies d'estira i arronsa, que es plantejava formar part del Front Ampli, finalment ha optat per continuar a les files d'Esquerra. Ara bé, l'entorn del polític veu a prop un possible acord de col·laboració amb Podem, que si bé encara no està tancat, es concentraria en quatre punts. Podem no es presentaria a Catalunya, el partit demanaria el vot per Gabriel Rufián, el d'Esquerra acompanyaria Irene Montero en els actes de campanya fora del país i, per últim, s'obriria l'entesa a les forces d'Esquerres que vulguin sumar-s'hi. En tot cas, insistim, aquest acord no està tancat i la direcció d'Esquerra demana paciència i respectar els tempos. Amb tot plegat, per tant, Rufián tanca la porta a unir-se al Front Ampli. Els comuns que li havien ofert fer tàndem amb Ada Colau lamenten la decisió, però insisteixen que ells seguiran compromesos amb la construcció d'aquest projecte a l'esquerra del PSOE. Això mentre que sembla que sumar veuria amb bons ulls que Ada Colau encapçali la llista de la coalició d'Esquerres a Barcelona. I a poques hores perquè se celebrin els actes del 12 d'octubre, entitats antifeixistes s'han unit a la campada de plaça Catalunya per plantar cara a les mobilitzacions constitucionalistes. Des de la Coordinadora Antifeixista de Barcelona fan una crida a omplir els carrers contra la dreta i l'extrema dreta. Tot plegat després que el PP hagi exigit desallotjar de manera immediata la plaça Catalunya perquè s'hi puguin celebrar els actes. El líder del grup municipal, Daniel Cirera, acusa el president Salvador Illa i l'alcalde Jaume Collboni de quedar-se de braços plegats per por de pagar-ne un preu electoral i reclama que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana actuïn d'una vegada per totes.
2: Fa dies que plaça Catalunya està ocupada per una acampada que incompleix les ordenances municipals i ningú no fa res per posar-hi fi. Durant anys hem sentit parlar de les competències de Catalunya. Doncs bé, tenim els Mossos, tenim les competències i tenim un govern que pot actuar, però no ho fa.
31: Sigui com sigui, la manifestació principal començarà a 11:45 al Passeig de Gràcia amb el carrer de Provença i baixarà fins a la plaça Catalunya. I en pla internacional, el Departament de Justícia dels Estats Units investiga si el boicot de la premsa a la Casa Blanca va violar la llei antimonopoli. La investigació es concentra en el grup de les 5 cadenes de televisió acreditades a la Casa Presidencial, l'ABC, la CBS, la CNN, la Fox i l'NBC, conegudes com el pool de premsa. Són les que recorden que van decidir suspendre la cobertura del president després que l'administració Trump batés els periodistes de la CNN, l'MS9 i el Politico. I Donald Trump ha anunciat un alto el foc energètic de 60 dies a Ucraïna. És a dir, tant Rússia com Ucraïna hauran de baixar les armes i deixar d'atacar les seves refineries de petroli. Des de Brussel·les veuen amb molt bons ulls la treva, però desconfien completament de la paraula de Trump i de Putin. En tot cas, Ursula von der Leyen ha tancat files amb el president ucraïnès i li ha garantit el suport de la Comissió Europea. De fet, demà al matí, els ministres d'Exteriors europeus tenen la intenció d'aprovar noves sancions contra Rússia i dijous la guerra també serà un dels punts de discussió de la cimera europea de caps d'estat i de govern. I ara els esports. Amb Adrià Roca.
10: A primera divisió, el Betis s'ha imposat aquest vespre a l'Osasuna i continua empatat a la segona posició amb l'Atlètic de Madrid, tots dos a 5 punts del Barça. Dissabte vinent hi haurà un Betis-Barça a la Cartuja i el Real Madrid, que és a 6 punts del Blaugrana, rebrà el Sevilla diumenge al Bernabéu. També s'han jugat l'Elx 0, Celta 0, el Real Societat 3, Depor 2 i el Racing de Santander 2, València 2. Aquest dilluns es tanca la jornada de primera divisió a les 9 del vespre amb un Llevant-Sevilla al Ciutat de València. I a segona, a la mateixa hora, el Girona visitarà el Tenerife per intentar aferrar-se a les posicions de play-off d'ascens, un partit que podreu seguir en directe a RAC1. A més, el Manchester City ha golejat el Liverpool a Anfield per 0-3 després de ser declarats culpables de més de 100 infraccions financeres. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha derrotat el València Bàsquet per 89-86 i la Sisa Joventut ha perdut a Vitòria contra el Baskonia per 20 punts i suma dues derrotes en dos partits.
31: I amb el temps, aquest dilluns tindrem un dia tranquil i en molts casos assolellat. Ara bé, especialment al matí, hi haurà núvols baixos a la Catalunya central i entre el sud de la Costa Brava, la costa i el prelitoral central i també al nord del Camp de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, seran semblants a les del diumenge. I això és tot per ara. Per més informació, podeu consultar el portal web de notícies rac1.cat. Bona nit.
16: Ara escoltareu
17: els millors moments
18: del dia lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit que pot ser laboral, no?, de feina, però pot ser ociosa, no?, de gaudi, de plaer, de sortir de festa. Doncs tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva i que estan en aquest moment, doncs, intempestiu, en una hora intempestiva, toparan amb aquells que tot just s'estiguin llevant ara i pels quals la hora que estem vivint ara mateix és plàcida, no? Tota aquella gent que ara just obre un ull i diu, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. Doncs en aquest xoc de civilitzacions, entre els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir, és el moment exacte en què ens agrada agafar una drecera i anar-nos en un carreró molt petitó, molt estret, i que és, de fet, un cul de sac, que és dels últims de Catalunya que està empedrat. I ens agrada caminar-hi una mica per arribar, al final de tot, a un edifici que no té gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, al final de tot d'aquest carreró, que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Bundó? Com anem? Bon dia.
0: Com ha anat la setmana?
2: Bé.
1: Bé, força bé. Ja ben arrencades les conferències. Hem tingut aquesta primera del Caixa Fòrum Tarragona, de la història de les bandes sonores, que vam fer ple, i, escolta, les altres sessions ja també estan pràcticament totes les localitats exaurides. Vull dir que molt contents, molt engrescats.
0: Bueno, escolta, anem a llegir cartes, què et sembla?
1: Sí, anem a llegir cartes, continuem el periple de les cartes estiuenques, dues que ens arriben, doncs mira, des del mes de juny. Una primera, que és una postal amb una vista fantàstica, ho pots veure, mira, de Calella, sí. De Calafell, amb aquestes barquetes, aquestes palmeres i tot això. Podem llegir, estimats Albert i Xavi, pot semblar una postal de vacances, però tinc el privilegi de viure aquí. Us desitjo un feliç estiu i dir-vos que, igual que el mar, formeu part de la meva vida.
0: Que bé.
1: Gràcies per tants moments agradables. Ostres, la signatura és una mica il·legible, per dir que poder posa Sara.
0: Sara.
1: Què hi veus? Què sembla una S,
0: podria
1: això?
0: Ser una... Sí. Sí, podria ser una S, sí. Sí,
1: sí, Sara. Bueno,
0: Sara de Castelldefels.
1: No, perdona, bueno. De Calafell, Calafell.
0: Ai, perdona, de Castelldefels, de Calafell.
1: He dit Calella, després Calafell, Castelldefels, Calafell. Bueno, Calafell, Calafell.
0: Gràcies.
1: Molt bé, a la Costa Daurada, Perfecte. Llavors, mira, tenim una segona que ens arriba del 22 de juny i ens la remet... Mira, una tal Atenea Arroyo Angelet, aquest nom de reminiscències mitològiques a mi m'entusiasma, des de Vallromanes.
0: No serien gaires d'Atenees? Bueno, no sé, això podríem fer en l'espai aquest que dediquem als noms. Atenea és un nom que podríem tenir en compte. Si no l'hem fet ja,
1: Sí, és deessa de la saviesa,
0: Home.
1: Sí, sí. Mira, i comença la carta, mira, veus? Aquestes primeres línies són d'una cal·ligrafia eminentment infantil, lletra de pal, Vallromanes, 21 de juny del 2026. Soc l'Atenea, tinc tres avis, l'avi Segis, l'àvia Isabel i la iaia Juani. Tinc dos besavis, l'avi Coco i l'àvia del jardí. I llavors la cal·ligrafia canvia, es transforma en una cal·ligrafia més rotunda, més solemne, una cal·ligrafia de persona adulta, i diu així: benvolgut equip del Basar de les Sorpreses, gran equip humà, de nou us escrivim, i qui ha iniciat la carta és l'Atenea, de 5 anys, que després d'escoltar l'àudio on llegiu la darrera missiva, ha expressat el desig d'escriure la seva primera carta. Avui fem un homenatge als avis. L'Atenea, com molts infants, té la sort de tenir proper a ella i del seu germà Ares... Ostres!
0: Què dius ara?
1: Una família... la nena es diu Atenea i el nen es diu Ares, que és l'equivalent, diguem, si no recordo malament, és el déu de la guerra,
0: Sí, sí.
1: És l'equivalent de Mart, caram, quina família més mitològica, tu. També té un besavi a qui anomenem Coco, perquè substitueix els petons per picades de cap. D'aquí el nom. Si tens molts avis, sovint has de cercar estratègies per identificar. L'avi del jardí no la va conèixer. El Covid se la va emportar. Però sí té el seu lloc de residència, la seva essència, i quan té convidats, els mostra el seu racó. No vull allargar més, només dir que els avis i les iaies són com el basar. Un pou de saviesa i experiència que s'ha de gaudir i compartir. Llarga vida al basar, l'Atenea, i deduïm la seva àvia, la Isabel Benseny, des de Vallromanes.
0: Doncs que bonic, a Vallromanes, dos germans que són Atenea i Ares, em sembla una meravella. Em sembla una meravella. Quina família, tu. Doncs des d'aquí, moltíssimes gràcies a tota aquesta família, a la gent a la Sara, creiem que és Sara de Calafell, també gràcies per enviar-nos la carta, i evidentment a tots la resta dels oients que ho seguiu fent i que ho podreu seguir sigui fent, sobretot, si intentem evitar que hi hagi una pluricocat, no? La queixa,
1: no,
0: jo crec que no passarà.
1: Tenim encara moltes cartes, bueno, tenim encara moltes cartes i tenim encara... Estem al juny, per tant, falta juliol, agost, setembre,
0: val.
1: I, clar, mig d'octubre. Sí, sí.
0: Ja, jo crec que encara hem anat rebent els últims dies cartes de, com de vacances, imagina't. Vull dir,
1: sí,
0: que la gent les ha allargat
1: bastant. Però ara palmarem, cas... fixa't, eh? Sí, sí. Fixa't, perquè es pot produir el pervers cas que comencem a llegir les felicitacions de Nadal quan encara no hem acabat les estiu,
0: no.
1: I quan acabem les felicitacions de Nadal, que serà el febrer, encara recuperem les felicitacions i les cartes i les postals d'estiu.
0: Ara ja, ara ja arriba la castanyada. Veurlegui, ara... El que arriba és la castanyada, ja. O sigui que imagina't. Ja el tenim aquí. I després de la castanyada ja és Nadal, vull dir que...
1: Ai, mare.
0: És aquestes coses que tenim. Cada dia l'accelerador més ràpid. Però bueno, en tot cas, ja sabeu que podeu seguir-les enviant al correu habitual del Basar de les Sorpreses a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, codi postal 08036 de Barcelona. I deixeu-me dir que ara el que faré és buscar aquest Berlegui Express, a veure si està per aquí. Bé, en ordre tot. Veig que hi ha banderet... Deixa'm apropar-me, que no la veig gairebé. Hòstia, m'estic fent gran, eh? A veure.
1: Apa, Xavi, què
0: dius? Sí, no, és que no hi...
1: Però si és la primera volada, tu...
0: Perdona, si tu... O tu les estàs comprant cada cop més petites, o jo cada cop hi veig menys. A veure, bandera... Home, bandera tricolor. Blau, blanc i vermell, per tant, a la France...
1: Ahà. Crec que hi vam estar fa un parell de setmanes quan vam fer la F de flauta, però avui tornem. Anem concretament a París i a un dels seus centres culturals més destacats, que és la Fundació Louis Vuitton. Es troba al Bois de Boulogne, és a dir, la part més occidental del districte 16 de la ciutat, en una immensa extensió de terreny de 846 hectàrees. Fixa-t'hi, eh? 846 hectàrees, eh? Són com, doncs això, 846 camps de futbol, eh?
0: Sí, sí, sí,
1: I recordem, és el gran pulmó verd de la capital francesa. En aquest lloc idíl·lic, l'arquitecte Frank Gehry va dissenyar aquest edifici, que és una fundació que acull un important museu d'art modern i contemporani.
0: Passa que això de que sigui la Fundació Louis Vuitton, el que aboca és molt luxe. No sé si té a veure amb això o no, el que s'hi ha de fer o el que s'hi va fer allà o el què...
1: Home, hi ha luxe, hi ha sofisticació, hi ha molt d'elitisme, però no està referit, diguem-ne, als temes de la moda. La setmana que ve, el proper divendres, aquest lloc serà notícia perquè es presentarà una nova exposició anomenada Gustave Fayette, col·leccionista, dissenyador, icones d'art modern, i d'entre les obres exposades, un Van Gogh que porta 40 anys amagat al públic. Una obra que es diu Autoretrat amb orella embenada i pipa. Què et sembla?
0: Oh, fantàstic.
1: Doncs res, anem a acostar-nos al Bois de Boulogne, a veure una mica la fundació de fora, perquè no podem entrar, evidentment.
0: Ah, això és el que t'anem a dir, no tenim passi.
1: No, perquè està tancat encara, bàsicament. Vull dir que... Què et sembla?
0: Anem-hi.
1: Va,

0: Ja hi som.
1: Sí, ja
0: va. Em va fer. Hosti, noi. Està caient la de Cristo, eh? Per favor.
1: Sí, jo, mira, no ho he mirat, eh? Perquè...
0: No, ja, ja.
1: Per coses, mira. Perquè el Google Weather aquest no serveix
0: sí,
1: per res.
0: Sí, Google Weather. Que... És que tu també no, anem al Google Weather pels puestos. Per...
1: O sigui, anem,
0: anem, sí, i jo també tinc un paraigua. Sort que em porto un... No, clar, el teu és de mida gran. És que, clar,
1: home, clar,
0: tu vas a tot arreu amb aquest tros de paraigua i jo, mira, mira quin tinc, un d'aquests plegables, que a més a més se'm trencarà per tot arreu.
1: Amb tots els respectes, eh? Però un paraigua ha de ser una cosa solemne.
0: Ara.
1: Sumptuosa. Ha de ser un paraigua d'aquells llargs,
0: ara,
1: llargs,
0: com aquest,
1: negres, tens, sí, evidentment, sí. D'aquells que pots aixoplugar mitja població d'un poble, eh? Vull dir que...
0: En punta, i a més amb la... Sí. Ja veig que aquest és el dels clàssics, el que té el mànec així de fusta i sí. combat, diguem-ne, no?
1: Sí, sí,
0: té
1: sí,
0: forma,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, una corba. Fa una corba.
1: Té una pila d'anys, eh?
0: Sí?
1: Escolta, aquest paraigües està com el primer dia, eh? Però té una pila d'anys. Jo no sé d'on va sortir, va aparèixer un dia pel bazar i no sé...
0: I quan...
1: No sé qui pertany. Hi ha unes inicials aquí, fixa't. Aquí,
0: oh! Eh? És veritat.
1: M-T.
0: M-T.
1: No sé qui va pertany a tu, sí, sí.
0: M...
1: Bueno,
0: sí, vale, ja ho parlarem.
1: M-T, sí, sí.
0: No, però, escolta, i no se't gira el paraigües aquest? O no es gira mai, no?
1: Home, Xavi, per favor. Okay. El dubte ho fem.
0: Ja,
1: o sigui,
0: ja, ja.
1: Això de girar els paraigües només passa amb els plegables. D'aquells que compres al xino amb tots
0: ai,
1: els respectes,
0: senyor,
1: eh? Vull
0: ai,
1: dir
0: senyor.
1: Que...
0: Bueno.
1: Va, anem pel tema, perquè si no, no acabarem. Va, recordes aquest quadre que et deia, eh? Bangkok,
0: sí.
1: Eh? Aquest quadre que porta per nom Autorretrat amb orella embenada i pipa. L'artista va pintar aquest autorretrat al gener de l'any 1889, unes 3 setmanes després de mutilar-se l'orella, un dels episodis més famosos de la seva vida. El quadre apareix amb un abric gruixut de color verd, el cap cobert i embenat mentre fuma, atenció, una pipa.
0: Mm.
1: I de fet té un quadre molt semblant a aquest, però sense aquesta pipa.
0: Però en tot cas, o sigui, si estem parlant d'un Van Gogh autèntic i un autorretrat, a més amb l'orella embenada, no sé si el valor és incalculable, però va gairebé, no?
1: Bueno, jo diria que el valor d'un quadre, jo diria que en general, com el de qualsevol obra d'art, o fins i tot qualsevol objecte, no es mesura només per la seva qualitat artística, sinó, essencialment, per als anys que té i també les vicissituds que ha passat. Van Gogh va morir l'any següent, el 1890, el quadre va passar per moltes mans, un artista, Emil Schaffenhacker, un col·leccionista, un tal Gustav Fayette, que és aquí dediquen l'exposició a la Fundació Louis Vuitton la setmana que ve, un marxant, en Paul Rosenberg, i a la Segona Guerra Mundial, el quadre va formar part de la col·lecció de Hermann Göring.
0: Hosti, què dius?
1: L'alt jerarca nazi.
0: Home, però
1: després
0: això va ser
1: el conflicte.
0: Un robatori,
1: sí, sí.
0: Clar.
1: Bueno, és el que passa. Després del conflicte va passar per més mans fins que als anys 70 el va adquirir un magnat, Stavros Niarchos, per uns 3 milions de dòlars. Ara podria estar valorat, es calcula, entre 200 i 300 milions
0: Mare
1: de dòlars. El quadre ha estat, doncs, en molts llocs privats i a partir del proper divendres, com dèiem, 9 d'octubre, es podrà veure per primer cop en 40 anys i no és fins al 8 de març en què tornarà a mans de la família Niarchos. Aquesta exposició, però sobretot aquest quadre, ens dona l'excusa perfecta per dedicar un nou bazar de les sorpreses, el que farà el 458, que dedicarem al que ens ha cridat més l'atenció d'aquesta pintura, el petit recipient, generalment cilíndric, de fusta, rabassa de bruc, guix o escuma de mar, que és un mineral, amb un tub prim que arrenca del fons acabat en una peça tubular de fusta, banya, bonita, ambre, usat per fumar, tabac i a vegades altres substàncies com l'opi.
0: Que fots unes voltes, de veritat, Beurley, fots unes voltes per dir que és una pipa, que de veritat, eh?
1: Bueno, és per definir el concepte,
0: ja, ja, ja,
1: encara teníeu algun dubte, eh? Vull dir que... Va, i sense que aquesta secció sigui cap apologia del tabac, avui dedicarem la lletra P a la pipa.

0: T'he de dir, Berlegui, que jo sempre he pensat que en l'hipotètic, he dit hipotètic, molt hipotètic fins i tot cas, o remot, cas que el Berlegui fumés, jo sempre he pensat que ho faria amb pipa, perquè evidentment no és el mateix que una cigarreta, que un cigar, aquest toc d'elegància, aquest toc de distinció, aquest pes dels anys i de les dècades, no? Aquest aire intel·lectualoide, no?, que porta la pipa, jo crec que no és comparable a res, eh?
1: Intel·lectualoide i excèntric. Jo diria que un punt excèntric també, eh? Vull dir, l'has encertat plenament, eh? Jo, si fumés, que no seria molt poc probable, evidentment, però si fumés, ho faria amb pipa, sí, sí. Perquè tu ho has dit, no? A veure, jo no he fumat un sol cigaret en ma vida i, per tant, sense cap mena de coneixement de causa, jo em sembla que tots estarem d'acord i sense obviar, evidentment, que el risc que representa per la salut, però fumar amb pipa és una manera de fumar certament diferent. Ho associem, doncs, això que deies, a la intel·lectualitat. Einstein se'l veu sempre fumar amb pipa, Freud, Joyce, l'escriptor irlandès, Mark Twain, el mateix Josep Maria Espinàs, sempre els hem vist fotografiats amb pipa, per només citar-ne 5 d'aquests grans intel·lectuals i escriptors i científics, però també és un instrument que convida a la reflexió, a la saviesa, amb un punt, com deia, excèntric. Curiosament, però, és una paraula polisèmica. La pipa també és la llavor del girassol.
0: Sí.
1: També és el que ara en diem xumet, que es posen els nadons a la boca. Jo tota la vida l'havia anomenat pipa, ara
0: sí,
1: és un xumet.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: També és el nom d'un bolet.
0: Pipa?
1: Això que sí. Ah. I també el d'un instrument de corda pinçada. És el nom que rep el tècnic que viatja en un grup musical. Es diu el pipa.
0: El pipa.
1: I fins i tot, sí, hi ha un nivell col·loquial, més aviat vulgar, que tots coneixerem, la pipa defineix una pistola.
0: Sí, senyor, també.
1: Això sí. També les pipes són objecte d'una expressió ben popular. Passar-s'ho pipa. Però nosaltres ens centrarem només, evidentment, en les de fumar. I, òbviament, al darrere hi ha una llarga història.

0: no cal dir que a les nostres contrades el tabac no era... no hi era present abans de l'arribada... Oi, el tabac ve d'Amèrica, no?
1: Deu ser. Sí, efectivament.
0: Per tant,
1: sí, sí.
0: Fins al segle XV, aquí no hi havia absolutament res, no? El que passa és que no sé si amb el mateix tabac arriba la pipa o no. I en tot cas, la forma de fumar, d'inhalar tabac en algun lloc o en algun altre, deu haver tingut versions diferents d'una mateixa història, no? No ho sé.
1: Clar, perquè el tabac ara l'associem sobretot amb el tema del cigarret, però clar, el cigarret és una cosa molt moderna.
0: Exacte.
1: En el sentit, diguem-ne, contemporani, històric del terme, no? La pipa és anterior, fumar, mastegar tabac era una cosa molt pròpia, diguem-ne, dels primers anys, de les primeres dècades de quan va venir el tabac aquí, i també tenim el tema del rapé. Vull dir que, en el fons, jo diré que hi ha diverses varietats, però que en el fons ha acabat prevalent el tema del cigar i del cigarret de l'avant, o sigui, del cigar, sí, i sí. També, evidentment, el tema de la pipa, no? Però sí, tal com dius, ve d'Amèrica, s'atribueix el seu origen a la cultura olmeca, que va viure o va existir entre l'any 1200 i l'any 900 abans de Crist, i tenia una connotació originàriament sagrada, utilitzada en rituals, cerimònies espirituals, aquella derivació tan popular que hem vist a les pel·lícules, no?, que ha acabat passant al col·loquialisme, no? Allò de fumar la pipa de la pau dels indis iux, doncs ve d'aquí, no?
0: Sí, clar, clar.
1: Al segle XVI, els mariners espanyols i portuguesos van portar el tabac al vell continent, on es va popularitzar ben aviat i se'n va arribar a fer una indústria. A Maçanet de Cabrenys, per exemple, a l'Alt Empordà, hi ha el Museu de la Pipa, on està documentat que des de finals del segle XVII era un lloc de fabricació de pipes i l'empresa Salvatella, que era un referent a nivell nacional, n'havia arribat a produir fins a 150.000 a l'any.
0: Mare meva.
1: Clar, a més, és un instrument, diguem-ne, artesanal, no?
0: Sí.
1: Amb els anys, el material va millorar, es han fet dissenys variats i la pipa va entrar en el món de l'art. Johann Sebastian Bach té una peça sobre el tema.

0: No sabia que hi havia una peça de música clàssica dedicada a la pipa o a les pipes, no?
1: Doncs mira...
0: I Bach, fins que no i Bach ni més ni menys, no?
1: Sí. Johanns hi va estar. El de les cantates, el de tantes misses, tants oratoris, patapam. També té una petita peça, que és la que estem escoltant, eh? Que porta per nom Els pensaments edificants d'un fumador de tabac. Que és una breu composició de l'any 1725, amb lletra poètica continguda en el famós quadern d'Anna Magdalena Bach, que era l'esposa del compositor, i que encara que l'autor de la lletra és anònim, el compositor Johann Sebastian Bach la va musicar i la va incloure en aquest recull familiar. Aquí, però, la pipa té un sens fi de metàfores. A l'àrea s'utilitza aquest instrument com una metàfora de la fragilitat de la vida. L'ésser humà és una pipa de terra cuita que es pot trencar en qualsevol moment caient a terra. El fum simbolitza com passa el temps i la celeritat amb què s'apropa la mort. I la cendra, que queda, recorda directament el destí que ens espera a tots, allò de pols som i en pols ens convertirem.
0: Que bo.
1: Què hauria de dir, eh? Tanta metàfora darrere d'una fumada de pipa, eh? La pipa també ha estat metàfora d'altres idees, com, per exemple, de les limitacions de la nostra percepció. I aquí entra en escena, senyores i senyors, René Magritte.
0: Un dels quadres més famosos de la història i una pipa en primer pla, no? Tot i que no era una pipa, i ara ho comentarem, però... qui era? Recorda'ns una mica ràpidament qui era René Magritte.
1: Sí, ràpidament, pintor que va viure entre el 1898 i el 1967, un dels màxims exponents del surrealisme, amb això ja és una declaració de principis. La seva obra és fascinant i de ben segur que, encara que potser no ens soni massa el seu nom, hem vist els seus quadres, com la d'un home encorbatat i amb barret, amb una poma que li tapa la cara, o una parella besant-se tapada amb dos mocadors. El seu objectiu, el de Magritte, era alterar l'ordre lògic de la realitat combinant objectes quotidians de manera completament inusual per fer reflexionar a l'espectador sobre la percepció de les limitacions de la nostra ment, no? I una de les seves obres més famoses és precisament la que porta per nom La traïció de les imatges, més coneguda com Això no és una pipa, que va ser pintat l'any 1929, i en ella s'hi veu, doncs això, una pipa. Una pipa pintada, però amb aquesta declaració. Al peu de la pipa diu, això no és una pipa.
0: Aquella famosa frase de se si ne pa un pip, no?
1: Això mateix,
0: en francès.
1: No?
0: Això no és una pipa. Tu veus aquell quadre, veus una pipa i a sota diu, això no és una pipa. I dius,
1: ara què fem? Com pot ser que no sigui una pipa, no? Però és veritat.
0: O penses, mentiré, sí que és una pipa, clarament és una pipa.
1: I si ho penses, és això, és que no és una pipa, és la representació d'una pipa, no?
0: És la imatge d'una pipa. No és una pipa, no la pots agafar. Fa, no la pots fumar, aquell quadre, no?
1: Doncs és sembla com molt tiquis. Oi, sí, no és de pipa, sinó de repetició de pipa. Però té el seu enginy, eh? No ens enganyem, eh? Concretament, es tracta d'una pipa billiard, que és, diguem-ne, la pipa més clàssica, eh? Va, ja que estem en classes de pipa, coneguem-ne tres de tres grans personatges de ficció.

0: senyor. Un dels personatges que millor fumen amb pipa i que... i que millor descobreixen, no? No estarem anant a Baker Street, no, Berlegui?
1: Elemental, estimat Dundó. Sí, efectivament. Comencem per al grandiós.
0: Ho va dir, això? Que és un ho deia o no? Perquè ja,
1: no,
0: ja no sé si ha quedat...
1: Elemental,
0: ho deia, no?
1: No. Això
0: ha quedat
1: en
0: la memòria col·lectiva,
1: Sí. Però com a icona, és extraordinari. És un dels personatges, diguem,

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
3: Sinó d'una altra varietat, que és la que va imposant al teatre i posteriorment al cinema amb aquesta Pipa Calabaix. Ja veus. A l'any 1929 es rodava la primera pel·lícula sonora amb Sherlock Holmes, i és just l'any en què apareix el nostre següent personatge en Pipa.
4: Popeye, sí. Aquell home que llavors era... Bueno, en el moment en què li venia tota la força, la Pipa semblava gairebé un tren a vapor, no? Que feia... Doncs, efectivament.
5: Sí.
4: Per cert, no sé si a casa van utilitzar Popeye. A mi crec que sí. Van arribar a utilitzar-lo com a element perquè mengessis espinaques o no?
3: Sí, però no massa, perquè nosaltres, diguem-ne, això de veure la televisió, doncs, si de cas no massa, i llavors això de l'espinacs, no coneixíem nosaltres qui era Popeye, més enllà dels TVOs que hi havia, però sí, també va ser un argument, diguem-ne, que va ser utilitzat, eh? Mm. Clar, a més, recordem que va ser... Bueno, és un d'aquelles històries que quan la sent sembla que no pot ser, no? Recordem que aquesta idea dels espinacs va ser aprofitada per les autoritats sanitàries per promocionar aquesta verdura per al ferro que presumptament contenia. I més tard es va descobrir que el percentatge de ferro era molt menor al que representa que s'havia anunciat, perquè l'estudi, algun despistat, havia posat la coma on no tocava, i en lloc de ser, què sé jo, 0,5 de ferro, era com a 0,000005 de ferro, no? Mm. I per tant, diguem-ne que la cosa no... Però sí, estem parlant d'aquest personatge, de Popeye, creat per Elsie Chrysler-Segar com a tira còmica a l'any 29. Sembla que el personatge de còmic està basat en un conegut del seu creador, un personatge real, una persona real, que era un mariner anomenat Frank Rocky Figgle, que era un tio ja, bueno, gran, jubilat, de barbeta partida, que sempre fumava en pipa, que renegava com un carreter, que s'involucrava en baralles de taverna i que tenia també una força molt notable. Total, que llavors la pipa que fuma Popeye és una pipa de panotxa de blat de moro, coneguda en anglès com corn cob pipe, que estava feta amb el cor d'una panotxa de blat de moro buidada i seca com a cassoleta. Era una pipa molt lleugera, la tenim tots en ment, eh? Vull dir, quan pensem en Popeye, la tenim molt en ment, eh? Era molt lleugera, molt econòmica, i per tant, també, clar, era molt popular entre els mariners, entre agricultors i entre treballadors. 25 anys més tard de la creació de Popeye, l'any 1954, J.R.R. Tolkien publica una novel·la de fantasia èpica amb un altre il·lustríssim personatge en pipa, el Senyor dels Anells.

0: I entenc que refereixes a aquell moment de Gandalf, el mag primer gris i després blanc, que fuma en pipa i que hi ha una escena preciosa, no?, després del, de l'aniversari, em sembla que és després de l'aniversari, de l'anomenat Bilbo Bolsón, a la comarca, que es posen a fumar tots dos tranquil·lament, mirant al cel i, no?, i gaudint de la situació i les circumstàncies just abans de que entrem en guerra, diguem-ne, no? És l'últim gran moment de tranquil·litat que tenen.
1: És en Gandalf, un dels personatges més icònics i estimats de l'univers de la Terra Mitjana, ara sempre associat, evidentment, amb el gran, grandiós actor Ian McKellen,
0: sí,
1: i que coneixem genèricament, doncs, això, no?, com el Senyor dels Anells, no? En Gandalf és el prototipus perfecte de mag a la literatura de fantasia, reconegut universalment per la seva túnica, el seu barret punxegut, la seva llarga barba blanca i la seva inseparable pipa. Que és una pipa Charles Worden, també coneguda com pipa del lector.
0: No era una invenció de la pel·lícula,
1: No.
0: Ja estava definida la Charles Worden, eh?
1: No. A Tolkien, en el fons, malgrat que El Senyor dels Anells és una obra, diguem-ne, original, però agafa molts, molts, moltíssims elements de moltes mitologies, no? I aquest, la pipa, evidentment, no podia quedar al marge. I és una pipa coneguda com la pipa del lector perquè es caracteritza per el seu tub allargat. El fum té més temps per refredar-se abans d'arribar a la boca i així ofereix una pipada, diguem-ne, més suau. Històricament s'anomenava això

0: pipa de l'actor perquè la longitud del tub mantenia la cassoleta lluny de la cara i això evitava que el fum molestés en llegir llibres.
1: Ah, que bona aquesta.
0: Què et sembla? Aquests tres personatges que els hem vist hem conegut a moltes adaptacions cinematogràfiques i ja que estem en cinema, doncs va, acabem amb un personatge original amb pipa.

0: Home, no és la primera vegada que sona aquesta música al Bazar de les Sorpreses i sospito que no serà l'última perquè tinc la impressió de que és una de les teves debilitats, però vaja, Monsieur Hulot, pel·lícula de Jacques Tati, que per moltes generacions ha estat oblidat completament, eh?
1: Sí, és una llàstima, perquè és un gran cineasta d'un cinema, diguem-ne, que ja has d'entrar, això és evident, però que un cop hi entres resulta absolutament deliciós. La última gran visita que va fer Jacques Tati, poc abans de morir, va ser precisament a Sabadell.
0: Què
1: dius? Va ser rebut, sí, va ser rebut amb honors per part del cineclub, per part de la gent que hi ve allà. Jo era molt nano, però me'n recordo quan va arribar Jacques Tati que va ser tot un esdeveniment a la ciutat.
0: Que fort. Sí.
1: Aquí tenim la banda sonora del meu oncle, que és una de les grans produccions de i aparicions de Monsieur Hulot, que és la creació d'aquest cineasta, actor, guionista, mim francès Jacques Tati, que va crear aquest personatge fàcilment reconeixible per la seva gabardina, el barret de canya, els seus pantalons un pèl curts i la seva indispensable pipa. Les vacances de Monsieur Hulot, Playtime i Traffic són les altres pel·lícules en què va sortir i que es troben a Filmin.
0: I que gairebé era un personatge com de còmic, no? O sigui,
1: sí,
0: un personatge
1: molt
0: prototípic, com es movia, no? Tenia la seva... Vaja, tenia una tendresa infinita,
1: Sí, sí. Tenia coses de Keaton, tenia coses de Chaplin, fins i tot de Mr. Bean, O sigui, té un punt que dius, mira, això recorda Mr. Bean, Jo no vull acabar sense recordar el que va passar un dels episodis més vergonyosos i escandalosos que va passar a França l'any 2009, quan la Cinemateca Francesa va organitzar un cicle dedicat a Tati i van haver de censurar els cartells, la pipa que portava, perquè incitava, segons les autoritats, l'ús del tabac.
0: Déu meu.
1: Com diria el pare de l'Indiana Jones, fill meu, som peregrins en una terra d'infidels.
0: Efectivament. Doncs mira, ara saps que m'has fet pensar que el 2009, el moment en què es produïa aquesta vergonya, no?, al voltant dels cartells de Tati, és l'any en què s'estrenava una pel·lícula en què hi apareixia una pipa gegant, que a mi és una escena que em fascina. Que, home, Malditos Bastardos. Tu recordes la seqüència en què Hans Landa, no?, és a dir, Christoph Waltz, va fer l'interrogatori amb aquell senyor...
1: Al principi, és l'escena inicial, si no recordo malament. Sí.
0: Que, a més a més, una tensió...
1: Quin patir, per favor, bestial, quin patir aquesta pel·lícula!
0: I treu aquella pipa que jo diria que és com la de Sherlock Holmes, o sigui, però amb dimensions gegantines. Com has dit que es deia? Carabaix?
1: Sí.
0: No? Una calabaix. I la treu allà al mig en el moment de la màxima tensió, fent aquesta mena de viatge, no?, entre un Sherlock Holmes malparit, no?, quan ja té la deducció feta, ja està fumant i tu saps que ell ja ho sap, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, és una execució d'escena meravellosa, Sí o no?
1: Sí. Jo diria que... patir, per favor.
0: Oh, una tensió bestial. Però vaja, com a pipa, aquella potser és la més gran que hem vist al cinema, sens dubte. Bé, Orlec, una abraçada fortíssima.
1: Igualment, motor.
0: Adéu-siau. Fins diumenge.
1: Adéu-siau. Adéu.
2: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
0: Ai, mossèn Nin, que se'ns ha posat el diumenge així...
3: No, han balat en coses.
0: Sí,
3: ja m'agrada, sempre. Què tenim avui? Castells, Rufián...
0: Torrons Vicenç...
3: El Torrons Vicenç, la Liguan...
0: Sí.
3: També.
0: No, a veure, aquest matí semblava... Ja ha vingut la Sara González dient, ja on se queda.
3: Home...
0: I finalment se queda.
3: Arroba, si em permets, no se podia saber,
0: No
3: se podia saber, no.
0: Jo no sé res.
3: Tu, Xavi, si et fessin escollir entre... Mira, sortirem aquesta nit, i aquesta nit sortirem amb el Toni Clapés, amb el Jordi Basté...
0: Cuidado amb la pregunta.
3: No, amb l'Òscar Nin, anirem a sopar, farem una mica de gresca i serenola, i l'altra opció...
0: No em facis respondre.
3: És... Bueno, pues sortirem amb uns arreplegats que ens hem trobat pel carrer.
0: Un quart d'hora del migdia, escolta'm. De seguida arrencarem l'embalat. Avui dedicat als 90s, una mica, no?
3: Sí, perquè la setmana vinent tenim aquí un... Anem d'esdeveniments, els esdeveniments. Ja ha estat tot venut des de fa mesos. I love 90s.
0: Ah, sí.
3: El fòrum, que d'un esdeveniment que es feia al Palau Sant Jordi, hem passat de fer un festival amb tres escenaris,
0: No té cap sentit, ja. Hem arribat a un punt de locura. Bueno, tot això, i a més he de recordar que d'aquí a una setmana...
3: Home.
0: Aquesta hora?
3: Sí.
0: Segurament, si tot va bé i no hi ha hagut problemes de cap tipus... Bueno, que clar, quan et desplaces... Després de la cursa hi haurà un embalat en directe des de Platja d'Aro.
3: Home, i tant.
0: D'aquí una setmana serem a Platja d'Aro, efectivament, per fer la cursa de RAC1, aquesta 11a edició, festa d'esport i de ràdio, el 18 d'octubre. 5 quilòmetres, només 5. que es poden recórrer caminant, corrent, amb el cotxet, amb els nens, amb el gos, amb el que sigui, pel centre de la ciutat. Vistes fantàstiques al passeig marítim. I, evidentment, com sempre, el Via Lliure des d'allà, amb algunes de les veus estimades de RAC1, amb el Basté, amb el Clapés, amb la Ballonesta, amb el Pou, amb els Taloners, amb el Parissé, amb tots els Muppets del Versió. També farem l'embalat amb mossèn Nin.
3: I tant.
0: Que, clar, és que pensa que allò de Platja d'Aro...
3: Sí, sí.
0: Hi ha material per fer...
3: Hi ha molt material, ja ha vist
0: història.
3: Que...
0: història.
3: Sí, a més, farem missa de campanya en directe i tindrem escolanets de luxe.
0: Sí?
3: Home, i tant, ja us aviso que vinc amb el trajo de campanya, que em vas comprar, que sí, sí. L'he posat uns parxes de cortato i de... Però bé, ja ho veurem, ja ho veureu.
0: Jo crec que és gaire de bisbe, aquell.
3: Sí, sí, és de bisbe. Pràcticament, us en recordeu que vam anar al Port Olímpic? Sí. Hi havia... turistes,
0: home,
3: parant-se i dient aquest senyor que està fumant, sí, i soltant, sí, sí, sí, i tal.
0: És... No, molt gros, molt gros.
3: Sí, sí, sí,
0: gent
3: sí.
0: De Platja d'Aro, si arriba un mossèn de sí. Cap a peus,
3: sí.
0: Però amb bambes,
3: sí.
0: Aquest és mossèn.
3: I deixa'm citar tota sí. Amiga del recinte final de Platja d'Aro. No.
0: Vas més aviat amb, com es diuen aquelles, amb punta de ferro.
3: Bueno, tampoc ara cal tanquil jo. Has donat una imatge ara mateix de l'església?
0: No, de l'església no.
3: D'esquinheads,
0: de la teva església.
3: De la meva església.
0: Això sí que és una mica així.
3: Venga.
0: Bueno, també ens visitaran de convidats el Pep Plaza,
3: home.
0: Que ha passat la majoria dels seus estius de la seva vida allà a Platja d'Aro,
3: sí.
0: I tindrem l'actuació musical de Mazzoni.
3: Home...
0: Un dels grans de casa nostra.
3: Joder,
0: sí,
3: i tant, pa uno que me gusta, molt bé. Endavant amb el Sony, cony.
0: Ja queden molt pocs dies, barons, que jo no sé si hem tancat ja les inscripcions. A la cursa de RAC1.cat ho podeu comprovar allà, no les hem tancat encara, però vaja, queda re. La cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I, per cert, ara que dèiem que Mazzoni ens acompanya de diumenge que ve la cursa de RAC1, us hem de dir també que dimarts 27, sí. El Club 3C, que és el Club de Cultura, celebra 20 anys amb una festa musical que té precisament de protagonista Mazzoni, dimarts 27 a la Sala Paral·lel 62. Acompanyat de Quim Carandell. Mazzoni, Quim Carandell de la Ludwig Band... I Roger Mas, però també... Anna Andreu, però també... Meritxell Neddermann, però també... El petit de Calaril. Atenció, això, eh?
3: Sí.
0: I d'altres artistes. Ara mateix, de fet, sortegem un pack de 4 entrades per anar a aquest concert de celebració dels 20 anys del Club 3C i veure en directe tots aquests artistes. Què heu de fer per aconseguir-ho? Doncs ser els primers a trucar al 902-47700 902-47700 per anar en aquest concertàs del dimarts 27 d'octubre al 3C amb el Quim Carandell, amb Mazzoni, amb Roger Mas, amb en Andreu, Meritxell, en Neddermann o el petit de Calaril. 902-47700. Si no sou dels afortunats i voleu anar igualment, 3C.cat. Ai, senyor, 10 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Fem pausa, no, mossèn?
3: Pensava que sortia Rufián i no, és un premi al Festival de Sitges.
0: No, és Peter Jackson.
3: Sí, sí. No, però bueno,
0: però què diu ara?
3: Rufián amb un premi no. Dient, amigues, ja no, me presento no. I tal. No?
0: De seguida l'embalat, però abans els consells del supermercat Consum.
4: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
5: El pernil és un dels productes més emblemàtics de la nostra gastronomia i també un dels més apreciats, tant aquí com arreu. Però sabríem diferenciar un pernil ibèric d'un pernil serrà? Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum, descobrirem els diferents tipus de pernil i les seves principals propietats. Quina és la diferència principal entre un pernil ibèric i un pernil serrà?
6: La diferència principal és la raça del porc. El pernil ibèric prové del porc ibèric, una raça autòctona de la península ibèrica, mentre que el serrà s'elabora a partir de porcs de raça blanca. En el cas de l'ibèric, trobem diferents categories segons l'alimentació del porc i de la quantitat de glans que consumeix. Ibèric d'engreix, d'engreix de camp, d'encavall i de gla. El d'engreix, per exemple, prové de porcs alimentats amb pinsos, mentre que el de gla, considerat de màxima qualitat, durant la pastura de glans s'alimenta exclusivament de glans i pastures, sense cap suplement.
5: I què hi trobem de diferent quan tallem el pernil?
6: El pernil ibèric presenta una carn de color rosat fins a vermell porpra, poc fibrosa i amb el greix infiltrat entre la carn. Aquest greix li dona una textura més untuosa i un sabor i aroma més intensos. El xarrà també té un color que varia de rosat a tons porpra, però té un sabor més suau. És menys salat, amb una textura homogènia i menys intensa que la de l'ibèric.
5: Com podem escollir un bon pernil?
6: Aquí podem utilitzar els quatre sentits. Amb el tacte podem valorar el punt de curació i la qualitat del greix exterior. Amb la vista observem la proporció de greix, el seu color i els senyals de curació, així com les arrugues que apareixen a la peça. Amb l'olfacte podem fer servir la cala, una tècnica amb la qual s'introdueix un punxó a l'interior del pernil per comprovar-ne l'aroma i el punt de sal. I finalment el gust és la millor manera de saber si el pernil es troba en el seu punt òptim.
5: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana vinent amb més consells de la cooperativa.
4: Consum. Junts és cooperativa.
7: A RAC 1. Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Dia Lliure, territori cap de setmana.
0: 8 minuts i seran dos quarts d'una. Que posem el rombos o no?
3: A passar que no vas dir, posem un altre cop al concert d'Oca.
0: No, no, no.
3: Ja m'aixeco i me'n vaig, eh?
0: No, no.
3: M'aixeco i me'n vaig.
0: 8 minuts, bueno, 7 i seran dos quarts, va.
3: Vamos.
7: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.

0: l'embalat. Visca l'embalat.
1: Mossèn Òscar Rim, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amiga.
1: Bravo!
2: Com esteu,
1: bravo,
2: totes? Bravo. Com esteu, Gabriel Rufián? Com està Vinícius? Com està en Mbappé? Bueno, Mbappé ara mateix estarà un after, que és d'on vinc jo, precisament. Com esteu, totes?
1: Molt bé, molt bé. Sí. Ara de seguida parlarem, d'això, de tot això, però tinc unes coses que he de fer abans.
2: A veure, què tenim?
1: Em permets? És que ara no sé qui tinc connectat, perdoneu-me, si ho podeu dir.
2: No, que sigui sorpresa.
1: Val. Mira, començarem amb una cosa. Queda anar un momentet, mossèn, una cosa que a vostè li agrada moltíssim, sí, que ja ho sé.
2: Home.
1: Aquest cap de setmana, amb la seva benedicció, sí, si m'ho permet,
2: i endavant,
1: he d'anar a una altra parròquia, sí, que està a les Terres de Lleida, concretament està a Agramunt,
2: endavant,
1: perquè s'hi està fent la fira del torró i la xocolata,
2: endavant,
1: la...
2: Oh!
1: Vica Agramunt, joder,
2: bravo.
1: I tenim en línia el propietari de Torrons Vicenç, oh, l'Àngel Velasco. Com estàs, Àngel?
3: Molt bon dia.
2: Bravo. ¿Qué le decimos a los chavales, don Ángel?
1: ¡Santo súbito!
3: Que vinguin cap a Agramunt.
2: ¡Ara que sí! ¡Cap a Agramunt, cony! ¡Vamos!
1: Escolta, Àngel, com està? Com ho porteu, tota la fira? Perquè,
3: pues
1: clar,
3: bé,
1: ja ha arrencat això, la temporada torronaire ja és a tope.
3: Va arrencar-hi ahir, la veritat que amb bon clima, que no fa calor, que portàvem uns anys que fotia una calor aquí que no es podia aguantar, i vendre que torrons en calor costa més.
1: Sí.
3: I la veritat que aquesta temperatura ens ajuda més a tindre una bona fira i a gaudir. Fa un dia de sol esplèndid, i fa una temperatura meravellosa.
1: I allargueu, no? Com que és festa dilluns, ja feu dissabte, diumenge i dilluns.
3: Un dia més, tres dies, sí, sí. Sí, un dia més de treball, un dia menys per descansar, però bueno, és
1: això sí,
3: el que toca.
1: Això sí. Per cert, ahir va haver-hi el campionat, no? El campionat nacional de torró creatiu.
3: Ahir va haver-hi el campionat, va guanyar una noia d'una pastisseria de Sabadell.
1: Què dius ara?
3: Sí.
1: De quina pastisseria de Sabadell? No saps.
3: Ara no la recordo, no me'n recordo el nom. Recordo el nom de la noia, però no era la propietària. I de fet, la noia era de Bielorússia.
1: Què dius ara?
3: Sí. Però la veritat és que hi havia molt nivell, hi havia pastisseries de les millors pastisseries de Catalunya, i hi havia un molt nivell. Vam tindre el jurat de Masterchef amb nosaltres fent de jurat, amb el Jordi Cruz, amb la Marta i el Pepe, o sigui que
1: ja,
3: va ser un molt